I'm sorry.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz.
1: Yes, sir!
0: I Pedro
1: thank
0: Blázquez.
1: You guys, thank you, guys. Wait one second. I didn't hear you guys. I want to hear some noise for Dante Music again. Yes, sir!
2: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
3: Vols entendre millor el món que ens envolta?
2: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
3: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
2: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
3: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
2: i diumenge a les 8 del vespre.
3: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
2: O al web de Ràdio 4.
3: Ciència per entendre,
2: tecnologia per avançar
3: i coneixement per a tothom.
4: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

0: Molt bona tarda, què tal, com esteu? L'Hospitalet és una ciutat que en els darrers temps ha esdevingut tot un focus cultural, sobretot mercès a aquesta iniciativa del Districte Cultural de l'Hospitalet. Però l'Hospitalet és quelcom més que tot això. Bellvitge, la Florida, són barris que atresoren una gran diversitat de població i aquesta diversitat enriqueix el substrat social i cultural d'aquest territori de Catalunya. Avui parlarem de la gent de la Fundició, la gent de la Fundició que ja ens han visitat en més d'una ocasió aquí al nostre territori cultural. És una iniciativa social, cultural i diríem més, fins i tot política, que vol mostrar doncs noves maneres de vida, de veïnatge a l'entorn de la cultura, l'ecologia, l'ensenyament, la sanitat. En parlarem amb la gent de la Fundició. Però aquesta mateixa setmana ja sabem més coses sobre algun dels macroesdeveniments culturals que tindran lloc aquestes pròximes hores al territori del nostre país i que se centren i molt algunes d'aquestes mostres a la ciutat de Barcelona. Estem parlant de festivals com ara el Sónar i també el Cruïlla. Doncs bé, el Festival Cruïlla ens completava una miqueta més la seva programació. Aquesta mateixa setmana hi haurà teatre, hi haurà monòlegs, hi haurà moda, hi haurà arquitectura, hi haurà gastronomia i, com no, també hi haurà música. I nosaltres serem presents i intentarem explicar-nos doncs moltíssimes de les coses que passaran per aquest festival. Entre d'altres, el retorn d'aquest senyor, figura imprescindible de la música, que a més ens portarà el seu darrer muntatge, que és una absoluta meravella, David Byrne.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Segona vegada que David Byrne, exlíder dels Talking Heads, visita el Festival Cruïlla. L'anterior va ser per presentar-nos aquella absoluta meravella, bah, que ens va deixar tots absolutament flipats i bocabadats, i que era American Utopia. I aquesta vegada David Byrne torna, i torna amb nou treball sota el braç. Es tracta de Who's the Sky, un disc que, a més, on treballa amb aquesta meravellosa orquestra, amb aquests meravellosos músics de la Ghost Train Orchestra. Anar a veure a David Byrne sempre és un privilegi, i per tant, o sigui, no us podeu perdre l'actuació d'aquest senyor al pròxim Festival Cruïlla. I els que tampoc us podeu perdre, perquè cada concert és un festival en si mateix, és una festa, és a The Hives.

de Hives al Cruïlla, perquè en un moment, i ja ens agrada, els ritmes urbans, els sons més llatins, les músiques electròniques són omnipresents a pràcticament tots els festivals. Escoltar de tant en tant una guitarra també ve de gust, no? Bé, tindrem els The Hives, però també tindrem els Pixies, els Black Crowes, a Garbage, a Sweet, i després, evidentment, a tot un seguit d'artistes locals del nostre país, entre d'altres, doncs, Rigoberta Bandini, també Senra, Zahara, Judelín, que estaran actuant en aquest festival al Cruïlla, però això ja us ho anirem explicant perquè tenim encara temps i serem presents, com sempre, hi ha en el recinte del Parc del Fòrum. Ara, com us dèiem, hem de marxar cap a l'Hospitalet.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Avui em sembla que escombrem cap a casa, no?
1: Avui escombrem...
0: O tornem als orígens.
1: Sí, sí, totalment. Avui escombrem cap a la perifèria de casa, no? Aquesta mal anomenada perifèria, que té a veure amb
0: moltes coses. Ui. Ara que parles d'això, que un dia les convocarem per parlar-ne, perquè em va semblar superinteressant el debat que vàrem tenir oportunitat, bé, el debat al panel, que vàrem tenir oportunitat d'escoltar l'altre dia amb una de les jornades del Primavera Pro, i que plantejava precisament parlar d'això, no? De centres, de marges i de perifèries, no? I si no, ens hem de deixar una miqueta ja d'utilitzar aquests termes, perquè en uns moments en què el relat sembla que ho marqui tot, el que és veritat i el que és mentida, les paraules, el lèxic que s'utilitza és tremendament important.
1: Ja saps que aquí, a Territori Clandestí, ens agrada més parlar d'altres centralitats culturals que no de perifèries o no de descentralització. I avui tenim la sort de celebrar l'aniversari d'un d'aquests espais, d'un d'aquests projectes que han marcat una època, que estan marcant una part també de les narratives públiques i acadèmiques sobre el paper que juga la cultura a la societat i que fan 20 anys. I avui tenim a la Fundició.
0: Doncs mira, marxem cap a l'Hospitalet, marxem cap a Bellvitge, marxem cap a Cala Florida i, evidentment, si hi ha una banda sonora de la Florida, la protagonitza aquest senyor.

0: o forma part de la banda sonora de Bellvitge, de l'Hospitalet, i podríem dir del territori del nostre país i més enllà, sinó que a més és una referència. Ara estava pensant també que precisament dintre de les jornades del Primavera Pro es va presentar una peça audiovisual que encara no ha tingut oportunitat d'estrenar-se i que tenia a veure doncs, amb les vides de les dones que han viscut durant algun temps en recloses en centres de menors del Departament de Justícia de la Generalitat, i parlaven precisament de que la música d'alguna manera havia aconseguit salvar-les, no?, de determinades situacions i connectar-les entre elles, no?, el paper de la música, el paper de la cultura una altra vegada.
1: Sí, sí, sí, cap dubte amb això, i la Fundació precisament és un d'aquests projectes que d'alguna manera dibuixa un canvi de paradigma cultural, no? O l'ha vingut dibuixant, no la dibuixa, sinó l'ha vingut dibuixant i el continua dibuixant. Dibuixa d'alguna manera un camí que va de pensar els equipaments culturals a pensar les relacions culturals, de pensar en la programació a pensar més en els processos, no? De transformació també, i quin paper juga la cultura en això, i pensar també en el canvi, no?, que hi hauria de focalitzar en els equipaments i els projectes públics a centrar-nos en la comunitat com un motor d'acollida, de canvi i de transformació, no? I avui ens acompanyen els dos socis, la sòcia i el soci fundadors precisament de la Fundició, que són la Marilo Fernández i el Francisco Rubio. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda i benvinguts i benvinguda.
1: Si no m'equivoco, dues persones que la seva formació ve precisament, com deies, dels espais de pensar l'art, no?, i d'educar-se en art, perquè van estudiar Belles Arts. I jo volia començar plantejant aquesta pregunta, no? Com, no?, en un sistema acadèmic, no?, com és el que tenim avui aquí, no?, les nostres universitats, que estan més pensant en projectes vinculats al talent, a la projecció econòmica del talent, etcètera, no? I en el cas de l'art, també molt enfocat en aquest paradigma, no?, les galeries, la projecció de la creativitat individual, etcètera. Com dues persones que s'han format en les Belles Arts fan un gir, no?, tan important cap al paradigma dels drets culturals molt abans de que es parlés de drets culturals?
2: Bueno, pues jo crec que no és només que ens forméssim en Belles Arts, que potser va ser una casualitat, sinó que doncs nosaltres doncs hem crescut i hem habitat doncs aquests territoris pels quals Barcelona és la perifèria. I que en aquests territoris també passaven unes altres coses que jo suposo que quan vam arribar a la universitat són les que van fer que tot allò que l'acadèmia ens posava sobre la taula nosaltres d'alguna manera el poséssim en qüestió, perquè no entrava en relació o generava molt de soroll amb el que estaven passant en els nostres barris, no? Jo crec que una mica...
0: I escolteu-me una cosa, què estava passant en els vostres barris?
2: Pues clar, per exemple, jo soc de Can Vidalet. Quan jo tenia 10 anys jo anava al TPK, que era una cooperativa d'artistes que estava al carrer Aigües de Llobregat, que estava al barri de Pubilla, a casa al costat del meu, i era un espai loco, o sigui, superboig, on doncs la gent del barri, els infants i les veïnes que tenien inquietuds amb qüestions de creació, les posaven en funcionament en relació a les necessitats de la comunitat. Jo crec que aquest referent per nosaltres de petits i aquest referent del que passava en el barri, que passaven moltes altres coses, perquè jo ara estic pensant, jo que sé, que a la meva escola doncs un dels pares que sabia fer teatre o que li agradava el teatre inventava obres de teatre i els dissabtes els nens, les nenes anàvem a l'escola, interpretaven aquestes obres. Un altres veïns que els agradava pintar també agafaven les furgos i ens portaven a pintar. Crec que com les inquietuds de les veïnes per construir espais comunitaris on la creació formava part com de la celebració i del goig, era com una cosa que estava com molt viva i fins i tot de les reivindicacions veïnals, no? De les lluites que en aquell moment doncs, els barris havien de fer per poder viure millor.
1: Clar, és molt important per entendre la trajectòria aquests 20 anys, no? Aquest aniversari que estem també celebrant avui aquí a Territori Clandestí de la Fundició, entendre també què vol dir treballar des de l'Hospitalet, i és molt important que situem els projectes a l'entorn on s'estan fent, no? I d'alguna manera a l'Hospitalet també s'encarna tot aquest canvi, no? De les narratives de quin paper jugava la cultura i les polítiques culturals com atracció de talent, un recurs pel producte interior brut, l'economia de la cultura, tota aquella empenta dels anys 90 i de les indústries creatives, no? Cap a un canvi que s'està produint i que jo crec que té un cert èxit, però que en el cas d'Hospitalet encara està convivint aquestes dues tensions, no? A l'Hospitalet hi ha un projecte molt important, municipal, que es diu el Districte Cultural, que d'alguna manera juga aquesta lògica de traure talent i jugar amb la indústria de la cultura com un element de dinamització, però està a projectes com la Fundició, hi ha altres, però hi ha un projecte com la Fundició que d'alguna manera respon a aquesta lògica de no, aquí no es tracta de trobar talent, aquí en aquesta ciutat, en aquests barris, hi ha un talent que segurament no és només individual, sinó que és col·lectiu, i hi ha unes necessitats on la cultura, d'alguna manera, Francisco, juga un paper important.
3: Sí, jo crec que el paisatge que estava dibuixant la Mariló, nosaltres per generació, per edat, una mica vam agafar com els darrers coletazos d'una cultura que encara no estava totalment submesa a les lògiques neoliberals, tant de les indústries culturals com d'aquesta gestió pública, però també molt influenciada per aquesta lògica del consum que després es va imposar. Crec que d'alguna manera el que intentem és com actualitzar, contemporanitzar aquesta idea d'una cultura com més autoorganitzada per les comunitats, pels veïns i les veïnes. I en conflicte amb aquesta mena de projectes que trobem a l'Hospitalet, com a moltes altres ciutats, i Barcelona i el Poblenou on som avui mateix, doncs ni parlar-ne. Llavors, bueno, no sé, jo crec que una clau molt important és construir infraestructures del comú per tenir autonomia per poder fer altres coses diferents a la que aquest model més neoliberal ens imposa, i també produir discurs, un discurs doncs contrahegemònic, crític, com li vulguis dir, no sé.
0: Ara parlarem d'aquestes construccions d'infraestructures en comú i d'aquests discursos que, tal com està el pati, cada vegada són més necessaris, però seguim amb la banda sonora de l'Hospitalet.

0: Pere Hergé és un altre dels creadors i creadores que pol·lulen per als barris de l'Hospitalet. Avui estem parlant de la Fundició, estem parlant de que celebren 10 anys, no? Hem dit, Dani Granados? 20 anys, ostres, 20 anys, Déu-n'hi-do, és que passa el temps tan ràpid. Estela, Lais, què tal? Molt bona tarda. Ens expliques què és AMRA?
1: AMRA és una associació juvenil que és mixta per a tothom, però que està liderada per dones negres o racialitzades, ara mateix negres. I res, és una associació que el que volem és com augmentar la consciència crítica, la capacitat de pensament crític del jovent i trencar amb dinàmiques d'adultocràcia, adultocèntriques, que posen les mirades adultes en el mig i es perden totes les altres, sense perdre la visió intergeneracional, perquè creiem que hem de conviure totes.
0: Estela, m'acabes de posar una paraula sobre la taula que crec que encara no havia sortit en aquest programa, que m'ha fet petar una mica el cap i que m'agradarà parlar-ne avui, potser un altre dia, que és adultocràcia.
2: Adultocràcia.
0: No, perdó, em sembla estupendo, em sembla meravellós.
2: No, és que a més que existeix, evidentment, aquesta adultocràcia i que d'alguna manera projecta una visió sobre els joves, històricament, això no és d'ara, que criminalitza, no? Que criminalitza la joventut i que criminalitza la forma de relacionar-se amb la joventut. Però a més estem en un moment en el que hi ha moltes dades que estan dient també que una part important de la joventut està optant per discursos o per narratives polítiques que estan més properes a, pues, als discursos d'odi, a l'estigmatització de la diferència, al masclisme i al patriarcat, no? I en aquest sentit, que important és, no?, projectes culturals que volen donar resistència a aquests discursos, no?, com una contrahegemonia, no?, i una alternativa narrativa perquè els joves tinguin un espai on refugiar-se, que estiguin més vinculats, com deia abans el Francisco, als drets humans, que no aquests discursos més reaccionaris.
1: Sí, de fet, és molt com normal, no que sigui normal, sinó que està normativitzat i que és normal que la gent vulgui buscar un nosaltres. Perquè hi ha moltes faltes de condicions materials, o sigui, no tenim accés a res, no controlem res, i això genera molta angoixa i molt que no et sents, no et sents que formes part de res. I dins d'això és molt fàcil caure en discursos que són molt simplistes, que simplifiquen molt la realitat i que ràpidament pots connectar amb una causa que és fictícia per poder resoldre el dubte de què és el que m'està passant i per què estic vivint això i que, a més, escapa el meu control.
2: A més, una part d'aquests discursos, Estela, tenen dinàmiques directament culturals, també. Digue els reaccionaris. Per tant, que important és reconèixer que la cultura, per se, no és un espai de discursos positius i democràtics i ben pensants, sinó que també hi ha una dimensió cultural de tota la narrativa reaccionària, no? Per tant, com els joves, a través de la pràctica cultural més quotidiana, no?, poden donar resposta, no?, o plantar cara a això, no? És a dir, fem cultura i fem una cultura contra una altra cultura que ens estan imposant, no?, que és aquesta cosa de tenir por, d'anar al penúltim contra l'últim, etcètera, etcètera.
1: Jo crec que posant les nostres formes de ser ja està la vida damunt la taula. O sigui, moltes vegades fer resistència no passa per pensar molt ni per pensar com en espais molt formals, molt acadèmics i molt blancs, sinó en fer. En fer i en posar damunt la taula formes de fer que estan vinculades als nostres arrels culturals i a la nostra idiosincràcia. Com se dice, Mario?
3: Idiosincràcia.
1: Pues eso, ¿ves? Palabros.
0: I escolta'm una cosa, Estela, qui sou i com treballeu totes aquestes temàtiques, totes aquestes problemàtiques des de AMRA?
1: No som un Naiden. Naiden.
0: No
1: som un Naiden.
0: Segur que sí.
1: No, nosaltres vam començar perquè fa molts anys, molts anys no, jo soy pequeñita, però quan era més pequeñita, hi havia una qüestió amb el racisme que ens interpel·lava molt, com a dones negres d'Hospitalet, que no, que som d'Opi, i que això també té unes conseqüències, i sobretot en el pas entre batxillerat i anar a la universitat vam començar com a patir moltes violències lligades també a la nostra qüestió de classe, que no eren, no eren capaços com d'identificar i que mai ens havíem plantejat. Nosaltres estàvem acostumades a ser, ja està, en nostre microclima, que és, o sigui, en la meva classe de tota la vida només hi havia una persona o dues blanques. Llavors, passada això a la universitat, on jo era l'única negra, i on rebia tractes i formes de fer i formes de dirigir-se a mi, pues, perquè soy l'única negra, aquest pas, aquest canvi, ens va, i després, aguantar tota la violència, que és anar a treballar, perquè has d'ajudar a la teva casa, que jo he tingut la beca, jo he tingut la sort de ser becada a tot el que he estudiat. I he fet grau, he estat becada des de batxillerat i fins al màster. He fet grau, un postgrau d'Economia Social i Solidària i després el màster, i tot becat. Però encara i així he hagut de treballar perquè a la meva casa no hi arribàvem. I com aquesta realitat, totes les que formem part d'AMRA l'hem passat. De fet, tinc companyes que han hagut de parar durant un any per poder treballar i començar a la universitat. I aquest impàs en el que ens vam adonar el que, la conseqüència que era ser una dona negra a la societat més oberta, més enllà de la, del nostre microclima, va tenir com la necessitat d'organitzar-nos en alguna qüestió, i no sabíem com. Després, el 2022, quan em vaig graduar, vaig fer les pràctiques a la Fundi, bueno, la fundició, també tiene un nombrecico, la fundició, i això com va obrir com un abanic de possibilitats, perquè ja era com un, havia un espai físic, que era Pomecia, que s'estava enxegant en aquell moment, hi havia persones que tenien experiència i sabés que nosaltres pues, no podíem, perquè érem, pues, jo què sé, teníem 19, 20, 21 anys, i no sabíem ni d'on venia el viento. Llavors vam arribar allà, vam veure com l'abanic de possibilitats, i jo vaig trucar a les meves amigues, perquè som amigues, i li vaig dir, oye, mira, estoy aquí con esta gente, no sé qué hacen, pero hacen cosas.
2: Es una buena manera de resumir que fa la fundició, hacer cosas. Hacer y cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que está...
1: I a lo millor podem tornar a explorar com... com a organitzar-nos. I vam començar un altre cop i vam posar damunt la taula.
0: És que m'està deixant flipada, eh? M'està patant encara més al cap, eh? Estela, amb aquest discurs i amb aquestes reflexions. O sigui, que poso una mica de música i seguim amb la fundició.

0: És la música de Lis, que també és un músic molt lligat a l'Hospitalet, al Pumarejo, a la Salamandra, als estudis de gravació, als centres culturals que hi ha en aquesta ciutat amb els seus múltiples barrios. I em feia gràcia perquè quan ha entrat la Marilo Fernández i el Fran Rubio, socis fundadors de la Fundició, que recordeu, avui estem celebrant que ja fa 20 anys que funcionen i que han donat a llum a diferents projectes. Dani Granados, la Mariló, tenia com un posat una mica pessimista. I no, Mariló, perquè és que després d'escoltar l'Estela, jo crec que us hem de felicitar, perquè si vau posar les llavors perquè després surtin floretes, com ara l'Amra, és una cosa que, no sé, no? Fa goig, no? O què?
1: Bueno, aquí ja és una mica el tarannà de cadascú. El
2: ostres, pessimista o optimista, que
0: sí. No, mira, és que no us posaré el pastís. No, o sí, li posarem el pastís amb molt de sucre per veure sí. si els hi endolcim una mica.
3: I els forçarem a menjar el pastís. Ja.
1: No, a veure, jo crec... Pessimistes o optimistes, la cosa és que més moral que l'Alcoyano tenim, vull dir que...
0: S'ha de tenir per tirar endavant projectes d'aquestes característiques.
1: Hi ha un punt de... No queda un altre, vull dir, no queda un altre més que intentar fer coses. I fer alguna cosa per resistir i per construir una alternativa. Perquè si no, també, o sigui, quina vida de merda, no? Vull dir, no vida de merda, però... Que no sé, que és com que no queda una altra. Llavors, pues amb més alegria o menys, anem fent. Jo, no sé, jo ho he vist de vegades amb cert goig també de quan, jo què sé, quan passen coses xules i quan és guai, et dona... Però no tenim temps de celebrar, no? És veritat.
3: Bueno, avui estem celebrant, jo crec, no?
1: Sí, aquesta és la celebració més que tenim.
0: Jo és que sóc molt de les teles, saps? I el que dèiem abans, el que diuen els colombianos, si el mundo se derrumba, nosotros nos vamos a bailar rumba. O sigui, a veure, al final, vull dir, les penes, veritat, amb una mica de festa es passen una mica millor.
3: Jo crec que és per celebrar que hi hagi un projecte com la Fundació que tingui 20 anys i que el tingui amb una certa salut de ferro o del metall que sigui, però una certa salut. I ho dic perquè clar, la Fundació no és només un projecte d'activisme cultural i social, és un projecte que econòmicament se sosté i sosté a una sèrie de persones que viuen i treballen de la Fundació, no? Entre elles l'Estela, però no només, d'altres, són unes quantes en aquest equip. I jo volia també preguntar per això, no? És a dir, sembla que històricament només hi ha un model de desenvolupament cultural, no? Empresarial, que respon a uns marcs que ja hem parlat abans, no? Que és més industrials, del producte, i vosaltres, en canvi, esteu sostenint una lògica vinculada a l'economia social i solidària des de la cultura, que té a veure amb l'acció comunitària, que té a veure amb altres dinàmiques, però econòmicament, com ho feu sostenible, no? Quin paper juguen les administracions en aquestes relacions, que entenc que és important, sobretot per una cosa, l'hem dit moltes vegades, Consola, en aquest programa, i és que la política pública no només no la fa només l'administració pública, sinó que moltes vegades la fan més espais, com en aquest cas la Fundació.
4: Pues és una mica una economia monstruosa, però sí que hem arribat com a generar com aquest model on nosaltres sí que creiem que els calés públics han d'anar a espais i a iniciatives que són potser diferents dels que ara mateix és el model més hegemònic, i que també poden demostrar que quin és l'impacte a nivell comunitari que ten posar calés en aquestes lògiques. No sé, la Florida ara mateix, doncs, quasi que hi ha com una mena d'ecosistema, no?, de diferents entitats, projectes, amb xarxes de suport entre totes les iniciatives i amb un punt molt important, doncs, de calés públics, que també hem anat com reclamant, perquè bueno, jo me'n recordo les primeres subvencions que van demanar, jo que sé, a l'OSIC, que llavors es deia d'una altra manera, i que no hi havia cooperatives en aquell moment que es presentessin a les subvencions, no ens les donaven, i l'any següent tornaven a enviar el mateix projecte, i a l'any següent, i a l'any següent, fins que vam arribar doncs, a tenir aquests recursos, que també jo crec que era que nosaltres... com a pedagogia institucional. O sigui, nosaltres volem que aquests recursos que són nostres vagin en aquests territoris i d'aquestes maneres.
3: Clar, són recursos que van directament a aquestes infraestructures del comú, que deia abans el Francisco, no? Que és molt més enllà dels discursos, és construir materialment espais que permeten transformar la realitat de la gent. I aquí hi ha dos projectes que a mi, jo crec, per entrar en algun exemple que la gent entengui què està fent la Fundació, que a mi em semblen especialment rellevants. La Fundació està participant de projectes d'habitatge social, uh-huh. no? I això no és habitual en un projecte cultural. I la Fundació ha fet una altra cosa que em sembla també, com a mínim, curiós i que ens han d'explicar, és que han comprat terres al Parc Agrari del Llobregat. No? Han adquirit terres per poder també plantejar alternatives als models agroproductius més doncs, hegemònics, industrials, etcètera, etcètera. No? Què fa un projecte cultural fent habitatge i participant del món agrari des de la perspectiva ecològica?
4: Pues jo crec que el que estàvem dient abans, o sigui, si hi ha unes lògiques i uns models que posen les nostres vides en perill, com la cultura pot contrastocar el paradigma aquest i com podem posar també la creativitat al servei d'altres models que són diferents. Llavors, des d'aquí... per nosaltres el cooperativisme sempre ha estat com una eina que tenia moltes possibilitats per la seva estructura assembleària, de governança, per la no acumulació de res, de capital, i el que hem intentat és posar-lo al servei, doncs, si tenim l'habitatge com un problema a la nostra ciutat, com hem de fer per canviar tota les possibilitats que ara mateix, o per obrir noves possibilitats a sobre de la taula, posar-les sobre la taula. I, bueno, el que hem fet és també com un experiment, no? Comprar habitatges que estaven en mans de fons d'inversió, perquè, bueno, pues perquè una de les realitats que ha passat ha estat aquesta, després de demanar molt de temps a l'administració que ho fes ella, o sigui, que exercís el tanteig i retracte, que és aquest dret que té l'administració de poder tenir preferència en la compra dels habitatges que venen d'hipoteques impagades, i com que no el feia i com que aquesta violència d'expulsió de veïnes del territori i d'aquests habitatges en mans de bancs era molt forta, doncs vam començar com a plantejar aquesta possibilitat i a inventar i a fer con la gente.
1: Abans comentàvem les plataformes 08 dels docents. Doncs d'alguna manera la lògica també és la mateixa. No pots educar si el teu alumnat li estan expulsant de casa, tampoc pot ser cultura al barri si t'estan expulsant de casa i del barri contínuament. Llavors, això...
4: I també per a celebrar, perquè bueno, abans deia, no, potser és que celebramos un poco raros, però perquè també... O sigui, nosaltres igual portaven, jo què sé, 15 anys aturant desnonaments amb molta pena. Amb molta pena i aturant, i a vegades no els aturaven, llavors vinc a plorar i amb alternatives que no ens donaven com esperança, no? Llavors, com una possibilitat per reencantar el mundo és com obrir una cosa que dius, ostres, això sí que pot ser una solució, no? Això sí que ens dona com una esperança, tot i que el nostre sostre és molt... el tenim molt sobre, o sigui, perquè al final sí que necessitaríem tenir incidència a les administracions públiques perquè això tingués un impacte més gran, però jo crec que aquesta és com la nostra manera de celebrar, és obrir escletxes que ens fan veure llum a l'altra banda i que no ens fan tenir tota l'estona com un mur davant nostre, no?
5: Buscarem la llum i la trobarem, no us preocupeu. I evidentment vosaltres heu posat la guspira perquè aquesta llum sortia a l'Hospitalet de la mà de la Fundació, 20 anys. Estela, una última cosa. Primer, et tornarem a convidar. perquè volem saber més coses del cascou, no només a Amra, sinó als barris de l'Hospitalet. Però l'Hospitalet té molts colors i moltes olors i molta gent diferents de diverses procedències. Hi ha altres col·lectius o associacions semblants a Amra, per exemple, de gent que se l'hagi organitzat, originària de diferents procedències i que lluitin una mica per al que lluiteu vosaltres?
6: Sí, sí, un muntó. En el nostre barri, de fet, el que explica el de Mariló, que tenim com un ecosistema de solvència col·lectiva. I allà hi ha un munt. Està, per exemple, Mujeres Unides Entre Terres, que és MUET, que és un grup de dones que s'han dedicat com a les cures, un cop han arribat aquí, dones migrades majoritàriament de Llatinoamèrica. Han creat una cooperativa de neteja i cures que es diu Cuidem amb Cor. També està Mujeres Palante, també està Associació de Mujeres Latinoamericanes, bueno, l'Associació de la Luana, que té un nombre un poquit així, i també amb la mateixa línia. Hi ha moltes iniciatives a l'Hospitalet que intenten incorporar com una perspectiva política, també te digo a nostra manera, con nuestros tiempos. Però hi ha moltes iniciatives que el que intenten és posar unes altres formes de fer i donar-les visibilitat, sí.
5: Digue'm que has estudiat Ciències Polítiques.
6: Te digo que estudio Ciències Polítiques.
5: Existeix el futur, existeix el futur. Hi ha llum al final del túnel. Estela, Alex, ha estat un plaer. Et tornarem a convidar. De veritat que sí. Vosaltres, Fran, Mariló, ja sabeu que teniu les portes obertes, evidentment, d'aquest el nostre programa, Dani Granados. Gràcies per portar-nos a Hospitalet i als barris una altra vegada aquí al territori.
3: I no deixarem d'anar-hi mai.
5: Fins una altra.
1: Adéu. Fins una altra. Gràcies. Gràcies.

Doncs tot el que no ho sembli, serà la primera vegada que Prodigy actuïn al Festival Sonar. Era una de les assignatures pendents d'aquest esdeveniment, que ja sabeu, enguany canvia geogràficament, perquè es trasllada d'on estàvem acostumats, d'allà de la Fira de Montjuïc, de Plaça Espanya, canvia a Gran Via, Hospitalet. Començaran les actuacions a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la matinada, fins a pràcticament les 5, les 7 de la matinada en alguns casos. Vull dir que amb la mateixa entrada ja teniu accés a tot el que és el Sonar. No haureu d'agafar l'autobús per traslladar-los des del Sonar Dia fins al Sonar Nit. Una vegada entreu a Fira Gran Via, ja esteu allà totes situadetes. I el Sonar Més D se celebra a la Llotja de Mar, ja sabeu, aquí al port de la ciutat de Barcelona, i en allà hi haurà doncs, totes les activitats que tenen a veure amb l'utilització de les noves tecnologies dintre del món de la cultura i de la música. Nosaltres hi serem fent el programa precisament des del Sonar Més D. El dissabte parlarem amb el Xoer, parlarem amb la Mònica Ríquic i parlarem també amb l'Azucena Micó sobre com i de quina manera es pot treballar la nit i tot el que té a veure amb les cultures de la música, sobretot de ball, sota l'experiència del que s'està fent en algunes capitals europees. Tot això i més la setmana vinent aquí al nostre territori clandestí. Ara dir-vos adeu-siau. Si estàvem amb uns veterans de la música electrònica com són la gent de Prodigy, ens marxem amb una de les dones més reclamades darrerament amb els festivals de música electrònica. Sens dubte, molta gent anirà al Sonar només per veure i per ballar amb Amelie Lenz. Que vagi molt bé. Adeu-siau.

0: Ràdio 4.
1: Viatgem 2.000 milions d'anys enrere per descobrir un secret amagat a l'interior de cada una de les nostres cèl·lules. Fins ara, la biologia ens deia que l'origen de les cèl·lules complexes, les eucariotes, que formen animals, plantes i fongs, va ser fruit d'una única gran trobada evolutiva. Però un estudi revolucionari, publicat a la revista Nature i liderat pel doctor Toni Gabaldón, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, el IRB, amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center, acaba de capgirar aquesta visió. Utilitzant la potència de càlcul del superordinador Mare Nostrum, els investigadors han fet una mena d'arqueologia molecular. Han descobert que el nostre origen no va ser un fet aïllat, sinó un procés gradual i coral d'aliances microbianes que va durar milions d'anys. En aquesta història no només hi intervé l'avantpassat del mitocondri, sinó també altres grups de bacteris i fins i tot virus gegants que van actuar com a vehicles de gens. El descobriment d'aquestes antigues col·laboracions ens apropa a respostes per una pregunta fonamental. Què som i d'on venim?
0: Digue-li ciència. Amb Pere Guigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
3: Hola, Núria.
2: Els cotxes formen part del nostre dia a dia i són una de les grans fites de l'enginyeria moderna. Tanmateix, darrere de cada vehicle hi ha dècades d'innovació tecnològica. Motors, sistemes de seguretat, elements de confort i solucions que han transformat la manera com ens desplacem. Sovint, però, quan pensem en la història de l'automòbil, ens venen al cap noms masculins i de grans marques industrials.
1: Però les aportacions femenines existeixen i en són especialment rellevants. Un exemple és el de Mary Anderson, que va patentar el primer eixugaparabrises. Això va ser l'any 1903. Després d'observar que les dificultats dels conductors per mantenir la visibilitat sota la pluja eren molt elevades. Malgrat la utilitat evident del seu invent, la seva aportació va passar gairebé desapercebuda durant dècades, mentre que la història de l'automòbil continuava destacant principalment en figures masculines rellevants.
2: Avui volem parlar dels invents fets per dones en el món de l'automòbil i del paper sovint poc visible que han tingut en la història de l'enginyeria del cotxe. Ho farem de la mà d'Elisabet Agea i Sílvia Díez, enginyeres a Seat Cupra. A la segona part entrevistarem a Luis Serrano, del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i recent guardonat amb el Premi Nacional de Recerca 2025.
1: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
4: Elisabet Agea és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un màster en finances per ESADE. Actualment desenvolupa la seva carrera professional a Seat Cupra i des de fa uns anys compagina aquesta activitat amb la docència com a professora d'Economia Ambiental a l'UPC. Compromesa amb la divulgació científica i tecnològica, participa en iniciatives STEAM per promoure referents femenins que inspirin les noves generacions. Apassionada per l'escriptura des de sempre, ha escrit junt amb Sílvia Díez el llibre Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes i, més recentment, Històries inspiradores de les pioneres del mar. Sílvia Díez va néixer a Saragossa, on va estudiar la carrera d'enginyeria industrial que va finalitzar a Múnich. Va viure diversos anys a Alemanya, on va treballar en algunes de les empreses d'automòbil més reconegudes, com ara BMW, Volkswagen i Audi. Va complementar la formació tècnica amb una especialització en màrqueting i direcció d'empreses. La seva faceta més artística li ve de petita. Va completar els estudis de música al conservatori. La seva passió pels llibres i dibuixar l'han acompanyada sempre. Actualment treballa a Seat Cupra i participa en iniciatives d'STEAM per inspirar els més joves.
2: Benvingudes.
1: Benvingudes.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Després parlarem del llibre, però primer us volem conèixer una mica. Potser primer l'Elisabet, enginyera. Què t'agrada, no?, de l'enginyeria d'automòbil? Com vas decidir que t'hi volies dedicar?
5: Com vaig decidir que em volia dedicar? Mira, jo a casa són economistes, els meus pares. Jo sempre havia tingut molt clar que jo volia ser economista. I quan va arribar el moment de decidir, allò que faig, tenia dos tiets enginyers I bueno, en aquell moment em van fer la reflexió a casa de, mira, un enginyer sempre pot mig acabar fent d'economista, en canvi un economista és difícil que acabi fent d'enginyer, no? Realment en aquella època enginyeria tenia, bueno, com ara, no? Però encara més, tenia moltíssimes possibilitats, no? I hi havia molta feina i em vaig decidir per enginyeria industrial.
1: Perquè, perdona, per ser enginyera d'automoció, es té que haver jugat amb petits cotxes.

0: hice una ingeniería y me puse a mirar la carrera y dije, ostras, digo, también hay dibujo, que también me gusta, digo, vamos a probar, digo, y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo la carrera y de ahí, pues bueno, ingeniera.
1: Jo he de dir que també jugava a cotxes, però no m'he fet enginyera. Per què creieu que durant molt de temps s'ha percebut el món del motor com un sector mínimament masculí? No? Hi ha més gent, no? Potser que s'hi dedica. Per què?
2: Jo crec que normalment els nens tenen més tendència, potser perquè també els pares, no? És el que diem, no? A nivell societat, no? Els cotxes són pels nens i les pilotes, no? I les nines són per nenes, no? Jo crec que això ha influït molt. Tenim tots aquests, no? Totes aquestes idees preconcebudes. I fins i tot encara que a casa tu intentis, no? Jo amb els meus fills he intentat des del principi potser canviar aquests paradigmes, però la que entren a la societat és molt difícil, perquè seguim tots pensant això, no? Ara jo crec que últimament s'estan fent molts passos, no? El futbol de noies, per exemple, o en el cas dels cotxes també cada cop més, no? Igualment seguim veient uns percentatges molt baixos de dones a l'automoció, seguim parlant, si som un 20%, que som dels més alts que hi ha dintre del sector, però a les carreres d'automoció ens trobem que potser una classe de 30 hi ha una o dues noies encara, no? Se segueix percebent, bueno, com que els cotxes no són de dones, no? O no és un tema que pugui interessar les dones.
3: Bueno, potser no es veu, no? Les sèries televisives, n'hi ha de metgesses, n'hi ha d'advocades, però difícilment veiem arquitectes o enginyeres o aquest tipus de professions on la dona té
2: menys incidència.
3: Això ens
2: ho deia la Laura Carnicero, que és l'enginyera industrial, que és la nostra vicepresidenta de Recursos Humans, que, bueno, I ella ho deia, diu, el dia que hi hagi una sèrie d'enginyeres, probablement més noies s'animaran, no? La veritat, el que passa que et poses a pensar, no?, algo interessant dintre d'una sèrie d'enginyeres és una mica complicat, no?, perquè diguéssim que, bueno, clar, al final totes aquestes sèries, al final sempre tenen aquest component més humà, no?, que hi ha com moltes històries al darrere. Clar, aquí moltes vegades és més això que dèiem, no?, de trobar solucions, no?, i del dia a dia més...
3: I tenint en compte que el vostre entorn és... hi ha molts més homes que dones, us ha costat en algun moment, heu tingut en algun moment alguna dificultat per desenvolupar la vostra feina com a enginyeres en aquest món d'enginyers?
0: A ver, no nos hemos, yo por lo menos, o sea, no nos hemos encontrado así cosas duras o cosas, sí que la verdad que en reuniones estás tú sola, ¿no? O sea, estás ahí veces, pues hay 10 y estás tu representante y dices, bueno, aquí si hubiera 3 más, ¿no? Pues...
1: Estarías más acompañada, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, bueno, y que también yo creo que el tener la parte de vista de la mujer pues también complementa y hace soluciones como más robustas y tener más puntos de vista. Yo creo que esto, bueno, hay que incrementarlo, ¿no? O sea, para tener esa igualdad.
3: Y para... deixar aquest tema i anar a altres qüestions que us volem preguntar, i acabeu de parlar una miqueta, no?, de parlar de la infància o de l'època escolar, no?, quan potser es desperten aquests interessos, què li diríeu a nenes que ara us puguin estar escoltant, bueno, i que no sàpiguen cap on dirigir el seu futur acadèmic o professional, què els diríeu per animar-les a que fossin enginyeres?
2: Nosaltres fem moltes xerrades a les escoles, de fet, un dels objectius dels llibres és aquest, no?, donar aquesta difusió, perquè, o sigui, al final aquestes nenes el que els diríem és, si tu tens molt clar el que vols fer, que vols ser metge, que vols ser xef, tira endavant, però si no tens clar què vols fer, una enginyeria, sembla, l'altre dia estàvem a la Universitat de Terrassa i deien que fa por, és una paraula que fa por, enginyeria, no?, moltes... gent li fa por, però clar, fa por a nois i a noies. Vull dir que, llavors, d'alguna manera, una enginyeria t'obre moltíssimes portes, perquè pots treballar a pràcticament tots els sectors d'industrials que hi ha, és a dir, pots fer tot tipus de productes i pots treballar a molts departaments diferents, és a dir, és el que dèiem, no? Hi ha gent que està al departament de compres, hi ha gent que està comercial, hi ha gent que està al departament tècnic, no? Qualitat. Llavors, pots entrar, t'obre un ventall d'oportunitats molt grans i després que acabes prenent decisions o fent productes molt xulos moltes vegades. Llavors, sempre explico que tinc una amiga que va fer la bota aquesta de la Carolina Herrera, no? Va dissenyar la bota, no?, de la colònia. Doncs, ostres, trobo que és una feina molt xula i és una noia que és enginyera, no? Doncs, a vegades ens pensem que només són robots, no?, i dius, ui, quina mandra, no? A mi els robots no m'agraden, bueno, però t'agraden altres coses que toques cada dia, no?, i al final tot el que ens envolta, no?, és enginyeria d'alguna manera.
1: Creieu que hi ha un problema de com es venen les enginyeries als nens i nenes, perquè la gent estudia enginyeries, o jo, no? I sobretot amb dones, no? Potser sí. A vegades busquen més aquesta aplicació que potser no...
0: Yo creo que faltan referentes reales, pues eso, que se identifiquen, ¿no? Y que digan, ah, mira, pues ha salido alguien en la tele, ¿no? Y

0: Es que es ingeniero y, claro, si salen más veces, pues tú dirás, esto es algo normal, ¿no? Ahora con la astronauta, ¿no? Pues ahora hay un montón de niñas que quieren ser astronautas, pues porque lo han visto, ¿no? Entonces nosotros, lo que decía él, íbamos a los colegios y explicamos lo que hacemos nosotras como ingenieras. Y mira, en una de las clases que dimos, nos vino al final una niña y nos dijo, dice, ostras, dice, yo quería ser de mayor espía, dice, pero ahora con lo que he escuchado hoy, igual ingeniería. Y dices, bueno, pues oye.
1: I com és el dia a dia d'una enginyera?
2: Parlem d'això. Què els expliqueu que feu, en aquest cas, a SEAT Cupra?
3: El que fem és intentar explicar això, no? Treure una mica del món més tècnic, no? Que a vegades potser és el que fa més por, no?
2: No, què feu vosaltres, a la vostra tasca?
3: Sí, els expliquem una mica això.
2: No, la vostra tasca com a treballadora.
3: Com a treballadora, sí, el que fem és una feina, per exemple, les dues fem feina molt més de gestió, les dues són bastant gestores. Llavors, clar, per exemple, jo faig el SEAT Ibiza i l'Arona, no? Doncs els explico que triem els colors dels cotxes, decidim si un groc és amb els nostres dissenyadors, no? Si un groc és millor que un vermell, o llavors d'alguna manera, no? Si es necessita una llum a dintre o no, o queixes dels clients, o si un disseny del cotxe és més xulo que un altre, o si fins i tot nosaltres acabem decidint, doncs, si posem o no sistemes per ajudar el conductor que eviten accidents, no? Llavors, el nostre dia a dia, al final, és posar el tema de gestió, no? Però que posant d'acord a molta gent i trobant solucions, sobretot, doncs, perquè això, aquests cotxes siguin atraients pels clients, siguin segurs i, a la vegada, també ens agradin, no? És a dir, no només els homes o les dones, vull dir, al final ens han d'agradar a tots, no? I si el seient és més o menys còmode, doncs ho agraeixen tant ells com elles, no? Llavors, d'alguna manera, la nostra feina és anar veient de quina manera, doncs, aquests cotxes poden ser més confortables i més atraients per tothom.
1: I quins són els reptes, principals reptes, podríem dir, tecnològics que avui en dia hi ha en el desenvolupament d'un cotxe? Què busquem? Com ho solucioneu?
3: Com ho solucionem? Bueno, els reptes que tenim avui en dia, bueno, com sabeu, hi ha tot el tema de l'electrificació, no? Al final, jo crec que estem ja tots molt enfocats al cotxe elèctric i bé, doncs, l'anar aconseguint que aquest cotxe elèctric cada cop pugui ser, no? Bueno, això que dèiem, més confortable ja ho és, però tota la part, sobretot, no, de bateries que cada cop aguantin més, el tema de la càrrega, jo crec que aquesta és el gran repte que tenim avui, no? És, doncs, que al final el cotxe elèctric, doncs, acabi sent tan fàcil de carregar com un cotxe de combustió, no? O que aguanti els mateixos quilòmetres.
4: Noies Estim, Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes, és un llibre divulgatiu infantil que ens apropa a diverses dones que van contribuir al desenvolupament de l'automòbil amb invents i idees innovadores, tot i que sovint han quedat invisibilitzades per la història. A través de relats breus i il·lustrats, les autores Elisabet Agea i Sílvia Díez presenten figures pioneres i importants en la indústria de l'automoció.
1: Què hi podem trobar en aquest llibre?
0: Pues en este libro vais a encontrar 6 historias, o sea, 6 cuentos de mujeres reales, unas mujeres pioneras, luchadoras para la época, que llevaron a cabo, pues, unos inventos, pues, muy sorprendentes.
1: Va, digueu-ne, o fem un spoiler d'un, o només, en modo resumen.
3: En modo resumen, bueno, podem fer l'spoiler, no? En tenim, la que va començar la història és la de l'Aixugaparabrises, va ser el primer llibre que vam fer, no? El primer conte, i la veritat és que li tenim un carinyo especial, no? A la Mary Anderson, que és la inventora de l'Aixugaparabrises. Llavors, ella, com explicava abans el Pere, doncs... Va quedar amb el seu invent sense patentat, però sense veure muntat els cotxes, i ara, no? No, sempre diem, no hi ha cap cotxe, no?, que no tingui un aixugaparabrises, amb la qual cosa, d'alguna manera, la reflexió que sempre fem és dir, ostres, en el seu moment no se li va donar les gràcies, no?, doncs fer-li aquest homenatge, no?, perquè realment és un invent que, bueno, que deies tu, no?, hi hauria molts més accidents, no?, i tot ve d'una història d'un tramvia. Ella va pujar un tramvia a Nova York i va veure com el conductor havia de baixar i anar aixugant el vidre perquè nevava. I arran d'aquí, el que dèiem, no?, enginyar, no?, és pensar solucions. Doncs ella va estar donant-li voltes i va idear un artefacte que des de dintre del cotxe podies, no?, doncs, moure'l, i no feia falta del cotxe o del tramvia, no feia falta baixar. Que, bueno, això ha anat evolucionant i ara ja no li has donat una manivela, sinó que ja és...
1: Se t'obren sols i tot. Exacte. Vull dir que ara ja no cal ni apretar el botó.
3: Però, bueno, la idea original és...
2: Detecten si plou o no plou, sense que faci res. Molt bé, i retrovisors.
0: Los retrovisores de Dorothy Levitt, tenemos que agradecer a esta señora que los inventara. La verdad que bueno, lo mismo. Todos los coches, mira que ha pasado años, ¿no? Y no se ha inventado nada que lo supere. Bueno, ahora están con las cámaras y todo esto, ¿no? Pero de momento todos llevan los retrovisores.
2: O sea, i això que devia passar un dia, amb un mirall, devia pensar que... No
0: sí,
2: sé,
0: sí, un dia...
2: S'ha
0: vist,
2: sí,
1: era d'esnucar, ¿no? Per mirar si ve un cotxe.
0: No, era una mujer que la verdad que... Bueno, le interesaban mucho los coches que en aquella época, claro, iban a caballo, ¿no? O sea, era una cosa muy rara. Entonces, una vez le llevó su padre a...
2: ¿De quina època estem parlant?
0: Del 1900, o sea, de principio del siglo. Entonces, nada, le llevó un día su padre a las carreras y dijo, yo quiero ser piloto, ¿no? Entonces, nada, la contrataron al final en un taller, ¿no?, de coches, y ella por las tardes iba a preguntar ahí a todos los mecánicos y de todo, y aprendió muchísimo de coches. Entonces, un día el jefe le preguntó y le dijo, oye, dice, ¿alguien quiere ir a entrenar a París, que tenemos una carrera? Y ella, pues, le dijo, voy yo, claro, todos alucinando, diciendo, y está, y dice, sí, sí, y al final fue ella, y ella no ganaba ninguna, pero por la tarde ella enseñaba a conducir a las mujeres, ¿vale?, porque en aquella época no podían conducir. Y una vez le dijeron, oye, está la reina que quiere que le vayas a dar clases. Entonces ella, pues nada, esto lo contamos en el libro, pero bueno, se quitó el casco y de todo y se miró en el espejo y ahí le vino la inspiración de decir, ostras, en la siguiente carrera cogió el espejo, ¿no?, donde se miraba y empezó pues ya a ir a todas las carreras con el espejito y a mirar pues eso, los que venían detrás, aceleraba para que no le adelantasen y de todo, y empezó a ganar pues un montón de premios y de todo, y al final pues le pedían autógrafos, escribí un manual donde recomendaba el uso de este espejito, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya lo vemos.
2: A mi m'han explicat que un dels edificis de Cupra Martorell té una façana...
3: 50 metres quadrats.
2: 50 metres quadrats, exactament. Amb un dibuix que recorda això, no?, precisament.
3: Això ha sigut una part molt xula d'aquests llibres, no?, allò que dius a la vida, no?, et van arribant coses i arran dels llibres ens van trucar de la Universitat de València, de l'UPV, i ens van dir que volien fer un mural, tenen una iniciativa que es diu Dones de Ciència, i volien fer un mural de les nostres dones, que jo sempre deia, nostres tampoc és que siguin, però bueno. I llavors vam estar parlant, i ells ho fan a la Universitat per València, no? Contracten una noia muralista, sempre és una noia, i fa un dibuix d'una científica que ells considerin, no? Llavors vam dir, ostres, per què no ho fem a SEAT? I res, bueno, hem estat 6 mesos, bueno, sabem ja de tot. Hem parlat amb el de manteniment, hem parlat amb el president, amb tothom, i al final vam aconseguir que sí que dintre de tots els muros de set que són blancs, no?, hi ha un mural. A més, és molt xulo perquè el van posar just al costat d'on es munten els retrovisors. Llavors, a més, és un lloc que, quan vam fer la visita amb el catedràtic de València, anàvem buscant llocs, i aquest ens deia, ui, no ho sé, i tal, i de cop i volta sona l'alarma, no?, de que plega la gent i comença a sortir una riuada de gent, que, bueno, clar, 3.000 persones passant per sota d'aquest espai. Vam veure claríssim que s'havia de pintar allà.
1: I com neix la idea de fer aquests llibres?
0: Pues esto es a raíz de las charlas que damos en los coles, pues eso, para que supieran lo que hacíamos y tal, pues llevábamos al principio hasta las piezas físicas, pues por el metro un retrovisor, un limpiaparabrisas, ¿no?, para que lo vieran y lo tocaran. Entonces, pues dijimos, ostras, ¿y por qué no hacemos esto un libro para que llegue más lejos, no? Entonces, nada, hicimos el cuento de Mary y nos lo llevamos a SEAT y les pareció muy chulo, pero dijeron, claro, para que tenga más alcance tiene que ser una editorial que lo pueda colocar pues en las librerías y tal. Y nos dieron un contacto, la editorial Alba, y ahí fuimos y les gustó, pero nos dijeron, claro, uno... Igual, ¿no? Dice, ¿tenéis más inventoras? Claro que tenemos más inventoras. Entonces ahí, nada, ahí nos pusimos y con el resto de las inventoras.
2: I teniu localitzades inventores també espanyoles o catalanes? O...
3: En tenim algunes. Barcelonines? El tema normalment el que ens passa o el que intentem és que aquest tipus de... Intentem que siguin invents, sobretot per nens petits, i que siguin invents fàcilment reconeixibles. Llavors sí que hi ha moltes científiques o que han guanyat premis Nobel, etc. Però clar, al final, per un nen petit, no, el concepte Premi Nobel és complicat, i la idea d'aquests llibres està pensat sobretot per primària, que és quan comencen una mica... No? Es pot per més edats, però diguéssim que és, ja poden llegir-ho amb aquestes edats. Llavors, per això intentem que siguin invents, no, tipus el retrovisor, no? Que tothom pot... Llavors sí que en tenim de localitzades, intentem fer-ho per temàtiques, hem fet el dels cotxes i el del mar, i anirem veient, però sí, sí que n'hi ha tant de catalans.
2: Parlem del mar, potser, és l'altre llibre. Has dit els cotxes i el mar, no?
1: Això parlem-hi, parlem-hi.
2: Ens porta un altre llibre, a veure...
1: ¿De qué va el del mar? Va, expliqueu.
0: Pues en el del mar vimos un poco que les pasaba lo mismo que en nuestro sector, que hay muy poca presencia femenina, incluso menos, diría, que en el mundo del automóvil. Y vimos también que había pues como muchos secretos en el mar, inventoras también que merecían visibilizarlas, ¿no? Entonces hay mujeres, bueno, que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder sacar adelante su invento. O sea, bueno, veréis que hay cosas que dices, en el otro veíamos que patentaban a nombre de su marido porque incluso no podían patentar ellas. O sea, que dices, ostras, lo que han tenido que luchar para que salgan adelante sus inventos.
1: Déu-n'hi-do, sort que això ho hem superat, eh? Heu parlat del retrovisor, l'eixugaparabrises, molts invents, no, dels cotxes. Quins creieu que altres, que siguin potser no tan visibles, però més importants, no? Que la gent potser no pensa i diu, ostres, no? Jo quan heu explicat-ho al retrovisor, es diu, ostres, clar, algú havia de pensar... No, per no mirar enrere, no sé què. Algun altre invent, ja sigui fet per dones o homes, eh?
0: A mí, bueno, a mí el que me gusta del libro mucho, que dices, mira, no te lo hubieras pensado, la línea divisoria de los carriles. Que dices, vaya, pero es una señora que, bueno, tuvo un accidente y se puso ella a pintar todos los carriles de su condado.
2: Madre mía.
0: Y a partir de ahí, pues fíjate, la de accidentes que ha evitado, ¿no? Esta simple línea.
3: A més, no li van fer cas. O sigui, una tònica habitual entre totes és que ella va a l'Ajuntament i diu, mira, he tingut un accident, crec que s'haurien de pintar línies, no? I tots li diuen, d'on vas? Això no funcionarà, igual que amb l'aixugaparabrises, on vas? Això l'embrutarà i tal. I és ella que la pinta i després dius, home... I llavors sempre el gran dubte és si hagués estat un home, probablement, no?
1: L'haguessin fet cas abans, potser, no?
3: Ho haguessin fet a la primera i ja està. No? Que realment el que ens trobem és això, que eren dones molt especials perquè en aquella època... Doncs aconseguir tirar endavant amb tots aquests invents, la veritat és que no els hi posaven gens fàcil.
2: I què ens portarà al futur? Has parlat de l'electrificació, que anem cap al vehicle elèctric, no? Gairebé irremissiblement. Però tampoc no és tan ràpid, no? Falten llocs per fer la càrrega, bueno, hi ha algunes dificultats pel reciclatge de les bateries, etc. No? I tot això cap on ens portarà? Com ho veieu? Com us imagineu a una dècada vista com serà el món de l'automòbil?
3: Jo crec que moltes vegades també a la universitat fem alguna xerrada i parlem de moments disruptius, no? I parlem del moment en què es va passar del cotxe de cavalls a la benzina, no? I clar, en aquell moment tampoc hi havia benzineres, no? I en 10 anys, no? Em sembla que és, veus una foto de la Quinta Avenida de Nova York plena de cotxes de cavalls o plena de cotxes de combustió, no? Llavors, jo crec que al final és un tema de demanda. En el moment en què cada cop que hi hagi més cotxes elèctrics anirem veient que el problema es va resolent per si sol, perquè la humanitat... Jo crec que tenim aquesta capacitat d'anar-nos adaptant, no? El tema és aquest, és en quin moment, no, acaba entrant l'elèctric com toca. I després, probablement, doncs, no sé si en el futur hi haurà altres tecnologies, probablement millors que l'elèctrica i millors que la... No? Al final, la humanitat té això, no? Que anem avançant i cada cop anem més ràpid, també. Vull dir, probablement l'elèctrica està trigant molt, però jo crec que quan es faci el canvi de xip... anirem veient molts canvis.
2: I cada cop potser conduirem menys, no?
3: Exacte.
2: El cotxe anirà més sol.
3: És la gràcia, també.
0: Autònomos, sí.
1: Aquí hem parlat amb investigadors que treballen amb automoció autònoma i és el futur, no? I ja n'hi ha, no? Vull dir que...
3: És que, de fet, jo crec que fa ja més de 10 o 15 anys que el problema està resolt. El gran problema és si passa res, de qui és culpa.
1: Les asseguradores tenen la batalla.
3: Bàsicament és aquest. Al final, dintre del cotxe hi ha moltes peces, llavors que al final que no hi hagi un responsable final, no?, de si allò passa alguna cosa, bueno... O si és culpa del cotxe, o és culpa de la carretera, o és culpa, saps? Jo crec que és més aviat un tema ja legal, no?, i d'infraestructures, que no pas del cotxe en si ja està preparat ja fa anys, jo crec, per anar sol.
1: Hi haurà tercer llibre?
0: Esperemos, esperemos que sí.
1: Tenim més inventores al cap?
3: Tenim una llista sí? molt llarga.
1: Oh, doncs hi haurà llibres. Hi haurà llibres per anys. Doncs.
3: Si ens deix, o si ens, al final depèn molt de l'editorial, no? Però per nosaltres i tant tenim... Sí, sí, llista de dones en tenim un munt i de dones superinteressants.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Díez, Isabel Ajea, enginyeres industrials, professionals de Seat Cupra, per haver-nos explicat de què va aquest llibre que acabeu d'escriure, no? De històries inspiradores de les pioneres dels cotxes. I altres llibres que teniu i més que vindran.
1: Moltes gràcies.
2: Fins una altra.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Per què l'heli ens canvia la veu i la fa sonar aguda? L'heli és un gas molt lleuger i la seva baixa densitat fa que els globus puguin flotar i escapar-se de l'atracció de la Terra. També ens canvia la veu. Això passa perquè l'heli és menys dens que l'aire i fa que les cordes vocals vibrin més de pressa per una banda i per una altra les ones sonores es desplacen també amb velocitat més elevada, oferint unes notes més agudes. Tot i això, respirar heli és perillós perquè mou l'oxigen dels pulmons i pot provocar mareig.
5: Luis Serrano és biòleg i doctor en bioquímica per la Universitat Autònoma de Madrid. Després d'una etapa de formació al Medical Research Council de Cambridge, va desenvolupar una destacada trajectòria científica en alguns dels centres de recerca més importants d'Europa, com el Laboratori Europeu de Biologia Molecular de Heidelberg, on també va dirigir el programa de Biologia Estructural i Computacional. Més endavant va continuar la seva activitat al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques de Madrid, el CNIO. L'any 2006 es va incorporar al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, una institució de referència en recerca biomèdica del que n'ha estat el director des del 2011 i fins al maig del 2026. Luis Serrano ha rebut nombroses distincions per les seves contribucions a la biologia molecular, la biologia de sistemes i la biologia sintètica. Entre els reconeixements més destacats hi ha el Premi Nacional de Recerca de Catalunya 2025, el Premi Nacional d'Innovació 2025 i el Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies, un dels guardons científics més prestigiosos de l'Estat. També ha estat distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona i el Premi d'Excel·lència Marie Curie, entre d'altres.
1: Benvingut, Luis.
2: Enhorabona, benvingut.
6: Muchas gracias por haberme invitado.
1: Enhorabona, no?, pel recent Premi Nacional de Recerca. Què significa per tu aquest reconeixement?
6: A ver, para alguien que trabaja en Cataluña, recibir ese precio es uno de los más... lo que más se puede aspirar, ¿no? Con lo cual es un gran honor y una gran satisfacción.
1: Dèiem ara, no?, ets exdirector del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, però una mica has estat director molts anys. Quin paper juga, no?, avui el Centre de Regulació Genòmica dins de l'ecosistema científic?
6: A veure, no solo el CRG, creo que en Cataluña hemos conseguido tener una serie de centros que se reconocen internacionalmente y que tienen un prestigio a nivel mundial, y yo creo que eso es algo que nadie hubiera dicho hace 20 años, ¿no? Y es un atractor para compañías farmacéuticas y para atraer talento, ¿no?
2: ¿Cómo ha cambiado el CRG de sus orígenes en Vara?
6: Bueno, cuando empezamos yo estaba en Alemania y de hecho me habían ofrecido ser director del Max Planck en Múnich y en Marburg, pero mi mujer no quería quedarse en Alemania y me dijeron de que iban a hacer el centro este, Miguel Beato, en Barcelona. Y bueno, fue una apuesta, la apuesta era, ¿podemos hacer en España un centro de prestigio internacional? ¿O tenemos algo genético los españoles que nos impide hacerlo?
2: Bueno, hay debate sobre este tema, hay debate.
6: Y yo creo que fue una apuesta muy buena. El CRG ya tiene un prestigio, como he dicho, reconocido a nivel mundial, ¿no?
1: I una mica, no, per qui no ho conegui, quines són les principals línies de recerca, no, que es fan al CRG?
6: Bueno, el CRG es un centro que tiene varias... No es un centro focalizado en una sola enfermedad. Trabajamos en entender, sobre todo, digamos... Resumiendo, es como el genoma, que es un libro donde hay una escritura, se traduce en un cuerpo humano que funciona y que hace todo lo que nosotros hacemos. Y queremos entender cómo se lee ese libro para entender cuando algo falla, el por qué falla, ¿no? La traducción del genoma al fenotipo, en otras palabras.
1: També, no?, el CRG i molts d'altres, no? Ara avui en dia es parla molt d'aquesta multidisciplinaritat d'entre biòlegs, metges, físics, matemàtics. Com es fa això? Perquè parlen idiomes molt diferents, no?
6: Eso es... A ver, hoy en día es fundamental. Hoy en día, si uno quiere ser competitivo, tiene que saber al menos un poco de todo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, la idea es traer gente que diferentes disciplinas que tienen que haber hecho el esfuerzo de entender un poco...
1: El otro,
6: ¿no? El otro. Y eso es clave, ¿no? Pero es mucho más rico y mucho más interesante el poder juntar. Y es lo que hace los grandes avances en la ciencia.
1: Y un poco es la biología sintética, ¿no? Del cual ets també una mica pare, que de fet el dels pares, no? És Craig Venter, no? Que ens va deixar recentment. Vostè, no?, és un científic destacat en aquest món, icona també una mica de la multidisciplinaritat que hi ha, no?, per desenvolupar aquest tipus de biologia. Què és? Perquè una persona que no hi entenc què és.
6: Pongamos d'altra manera, la biologia... Sí. La biología sintética, o sea, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es intentar entender cómo funciona una célula, cómo funciona un órgano, cómo funciona un ser humano, un perro, un gato, lo que queramos. La biología sintética es, si yo entiendo cómo funciona, ahora puedo modificarlo de una forma racional para conseguir nuevos objetivos. Química limpia, biorremediación, nuevas terapias... Y en un mundo ideal, la biología sintética sería como el Airbus, ¿no? Yo lo diseño en un ordenador, sale del hangar y vuela. Desgraciadamente todavía no estamos ahí. Estamos un poquito como los hermanos Wright, ¿no? Que hacemos el diseño con madera, clavos y martillo, y a veces vuela y a veces no.
1: ¿En quin punt estem, doncs? ¿Algun exemple que hi hagi més avançat?
6: Home, a ver, la más obvia, avançat, que mucha gente no es consciente, el diseño de la terapia de Karsten en cáncer es biología sintética, es coger células humanas, modificarlas para que ataquen el tumor. Pues eso sería un ejemplo muy sencillito de biología sintética que mucha gente conocerá. Ejemplos más primitivos, mucha gente no conoce que la insulina que se inyecta se produce en una bacteria. No se saca. Antiguamente se sacaba del páncreas de cerdo, pero ahora se produce. Esos son ejemplos sencillos en ingeniería. Hay otro, por ejemplo, un tema, una compañía americana que ha modificado bacterias del suelo que producen nitrógeno para que se asocien con ciertas plantas y no haya falta poner fertilizantes, sino que directamente le faciliten el nitrógeno a la planta. Hay muchos en marcha hoy en día, pero digo, para la gente lo sepa, la Karste, que se utiliza ahora en inmunoterapia, es un ejemplo de biología sintética.
2: Jo torno una altra vegada al centre.
1: Per
2: això és molt concret, em costa molt de seguir el fil d'aquestes coses que estem dient. El CRG, el Centre de Regulació Genòmica, que fa un moment dèieu, no?, professor Serrano, deies que era dels centres reconeguts mundialment, no? Algun altre convidat que han tingut al programa, no?, ens deia, bueno, és que aquí el Sincrotró, el Barcelona Supercomputing, el CRG, no?, estan en la mateixa divisió d'honor competint, no? És també un centre d'excel·lència, Severo Ochoa. Forma part també del BIST. Què és tot aquest ecosistema, per qui no ho sàpiga? Què és el BIST?
6: El BIST és una fundació de la qual són patronos varios de los principales centros de investigación en Cataluña. Está el Instituto de Fotónicas, que es otro centro reconocido mundial, el IRB, que es el Instituto de Recerca Biomédica, el ICIC en química en Tarragona, el IFAES de altas energías, el IBEC bioingeniería, el CRG, espero no haberme olvidado alguno porque me pegan. Pero la idea de esto es, cada uno de nosotros, aunque tenemos un prestigio mundial, somos pequeños. El CRG tiene 500 investigadores, pero el BIS conjuntamente son más de 2.500, y si sumamos la producción científica del BIS, es mucho mayor que toda la del CSIC, que es la organización principal de investigación en España. El número de grants del European Research Council, compañías creadas, patentes, es espectacular. Entonces, al ponernos este branding, permite que Cataluña tenga una mayor visibilidad y sea más atractivo a nivell mundial.
2: No, hem dit això de BIST, no? Vol dir Barcelona Institute of Science and Technology. No?
6: Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona.
2: Això vol dir que no estem tan malament en recerca a Catalunya, a Espanya?
6: A ver, el problema es generalizar. Digamos, en catalán, a nivel catalán sobre todo, pero también hay en el País Vasco, en Galicia, en Madrid el CENIO hasta que se torció, aunque está el CENIC, en Andalucía el CABIMED. Se han ido creando una serie de centros y también departamentos hospitalarios y, por qué no decirlo, algunos departamentos de universidad que realmente sí tienen este prestigio, este impacto, pero son pocos para lo que es una de las, en teoría, no me acuerdo dónde está España, pero creo que está entre las 15 economías mundiales. Es decir, no, nos faltaría más para realmente tener el impacto científico que deberíamos de tener acorde a nuestra economía y tamaño de población.
2: Hem d'invertir una mica més encara en ciència, doncs.
6: A ver, el plan nacional no tiene sentido que el dinero que nos den ahora sea el mismo que se daba en el gobierno de Zapatero. O sea, realmente...
1: Madre mía, pasan unos cuantos años, ¿no?
6: Quiere decir, habría que invertir más en ciencia y tecnología. Y no lo hemos dicho, pero si tú miras, por ejemplo, Grama y Crea en Cataluña, por cada euro que pone la Gene, no me acuerdo, ingresan 2 euros. Entonces, es que es un negocio, simplemente hay que poner un poquito más. Que tampoco estamos hablando mucho. En Cataluña, a lo mejor 100 millones más sería un vuelco espectacular.
1: Jo, si em permeteu, torno un moment a la genètica. Perquè a mi sí que m'agrada. I una mica, tornant no, a la biologia sintètica o la genètica, no? La modificació genètica genera sempre aquest punt, no? Aquest debat social. La biologia sintètica m'imagino que també. Quins són els riscos reals i quins són aquests, a vegades, infundats, no? Que a vegades la gent té al cap i que potser ver, no estan així, no?
6: La ciència, i és una cosa que crec que és important dir, la ciència és agnòstica del sentit, que no és ni bona ni mala. Lo que és bueno o malo és l'aplicació que se haga con ella. Entonces, la biologia sintètica bien usada, jo crec que va a ser la próxima revolución en el sentido de todos los campos que hemos dicho, química limpia, biorremediación, terapia humana, etc. Pero es cierto que hay un lado posiblemente oscuro donde alguien puede modificar un virus o una bacteria con fines de eso, guerra bacteriológica, bioterrorismo. Siempre existe esa posibilidad.
2: ¿Y la modificación genética?
6: Y bueno, ese es un tema que siempre he discutido. Yo siempre lo digo. Si a ti como padre o como madre te dicen si yo modifico el genoma de su embrión, no tendrá nunca cáncer. Pero eso significa que ahora estamos creando 2 tipos de humanos, el humano A y el humano B, ¿lo haría o no lo haría? Y ahí entramos en un debate interesante. Porque hoy en día... Hoy en día tenemos las herramientas para modificar el genoma humano. Están. El problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Pero imaginemos en 10, 15 años que sepamos cómo hacerlo.
1: Lo podemos hacer, ¿no?
6: La libertad de los padres pesa sobre la parte ética, sobre las diferencias entre humanos. Luego sabemos que siempre hay alguien, igual que alguien le pone a su hijo un nombre absurdo, pues alguien a lo mejor decidiría hacerle cualquier cosa rara, que salga con la nariz para acá o para allá, ¿no? Estoy exagerando, pero quiero decir que ahí hay un tema de debate muy interesante.
1: Y complicado, ¿no? A nivel social.
2: Sí, la programación, ¿no? Es
6: el... Nosotros que somos, más está la famosa película Gattaca, G-A-T-C-A,
1: sí, yo la he visto muy...
6: donde se había 2 tipos de humanos, los que nacían en un momento de pasión y era como Dios los traía al mundo, y los que se seleccionaban los mejores genes de la pareja para hacer a alguien lo mejor posible.
1: Eso es lo que hacían plantas hoy en día, ¿no?
4: Serrano també destaca per la seva aposta per la transferència de coneixement cap a la societat. Ha estat fundador o cofundador de diverses spin-offs, entre les quals destaquen Driver Drugs, Cellzone, Envivo Pharmaceuticals, Triskel, Palmo Biotics i Orikind Bio.
7: Aquestes iniciatives han contribuït al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en àmbits com el càncer, les malalties neurodegeneratives, el dolor crònic i les malalties respiratòries. A més, és el creador de FoldX, una plataforma informàtica de referència internacional per al disseny de proteïnes i la predicció dels efectes de les mutacions.
1: Acabem de sentir, no?, que ets un gran defensor, no?, la transferència tecnològica, només faltaria. Com se sap, no?, que una recerca té aquest potencial de crear un spin-off?
6: A ver, lo importante, yo creo, es hacer ciencia de excelencia, ciencia de frontera. Yo siempre he dicho que llamar ciencia fundamental o ciencia aplicada o ciencia básica no tiene sentido. La ciencia tiene que ser competitiva. Y luego lo que tiene que haber es, en las universidades o en los centros, unos departamentos de transferencia con profesionales de alto nivel, y los sueldos no son los sueldos que se paga un funcionario, que sean capaces de identificar esa ciencia de excelencia y su potencial valor para transferirlo. El Ozempic, yo no sé si mucha gente lo conoce, pero eso se inspiró en un lagarto que creo que come dos veces al año, y se preguntó alguien cómo puede solo querer comer dos veces al año, y descubrió un sistema hormonal que le quitaba el apetito, y a partir de ahí salió esa droga. ¿Quién hubiera dicho que alguien trabajando en un lagarto estúpido en el desierto inspiraría el Ozempic, no? Pongo por ejemplo.
2: Hemos hablado en el programa del Ozempic varias.
1: Sí, en el entreta que tema.
2: Pero,
1: del lagarto no.
2: No.
6: Bueno, es un ejemplo.
1: Sí, sí.
6: Bueno, el español que no recibió el premio Nobel lo merecería, que es el que descubrió la CRISPR, ¿no? Mujica,
1: sí,
6: que hoy en día ha revolucionado la biología.
1: I creus que es fomenta prou aquesta transferència tecnològica dintre dels centres de recerca? Tenen els mitjans, no? Parlaves de, no? Ha de ser gent formada, de ser gent que vegi aquesta capacitat.
6: Claro,
1: no?
6: Ahí la ventaja que tiene centros como los que se han hecho en Cataluña, donde tenemos una autonomía financiera y de gestión, es que si el director apuesta por la transferencia, puede tener los recursos para hacerlo. En otros sitios es más complicado, porque no tienes esa autonomía financiera y esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Por eso digo que a veces es difícil de se dice, bueno, es que la universidad, pues que la universidad hace lo que puede con las normas que tienen. Y los centros aquí tenemos, con la ley de la ciencia y lo que desarrolló Andreu, el programa ICREA, una flexibilidad que no hay en otros sitios.
2: Parlem d'intel·ligència artificial, que està entrant ja molts terrenys de la recerca. Quin impacte està tenint en la biomedicina i en la biologia, amb la biologia sintètica, si vols? Sí.
6: A ver, la más obvia es el famoso...
2: Aquests bessons que deies, ¿no?, per als gemelos, ¿no? També,
6: però... Sí, bueno, pero ahora mismo la más obvia es AlphaFold, que es un programa que te permite predecir la estructura de una proteína y a su vez hacer diseño de mutaciones. Y eso ha cambiado la forma como entendemos el diseño de drogas y de proteínas. Ha sido espectacular, hay un antes y un después. Y estas herramientas ahora se están utilizando para el cáncer, para otro tipo de terapias, y veremos una revolución en el uso de la biología sintética. El problema es tener datos limpios. Es decir, para poder entrenar tu programa necesitas datos de alta calidad y fiables, que lo sabían las proteínas, porque hay un repositorio, pero que no lo hay en otros. Por ejemplo, no tiene sentido que en Barcelona los datos de cada hospital no se comportan, no se comparten, no hay acceso a los investigadores abierto, bueno, ese tipo de cosas.
1: S'està treballant, no?, però models de ciència oberta, com està aquest tema?
6: Bueno, eso es una cosa que se está intentando y yo creo que es fundamental, porque si queremos entrenar herramientas de AI para nuevas terapias, necesitamos datos abiertos y de alta calidad.
1: I una mica, ja per acabar, els projectes que tu ara mateix estàs tenint en ment com a exdirector del CRG, que tens al cap?
6: ¿Como exdirector o como?
1: Como exdirector.
6: A mi grupo, dices.
1: Sí.
6: Bueno, nosotros estamos trabajando en la ingeniería de una pequeña bacteria que coloniza el pulmón humano para terapia de pulmón en fibrosis pulmonar y en cáncer de pulmón, modificándola para que exprese moléculas terapéuticas de forma local y poder tratar este tipo de enfermedades, y también en diseñar nuevos agentes biológicos para tratar estas enfermedades.
2: Per qui no sabem res d'aquest món, com es dissenya una molècula? Per on es comença?
6: Por ejemplo, una proteína sí que tiene la estructura tridimensional. Por eso he dicho que AlphaFold ha revolucionado, porque nos permite predecir esa proteína. Y luego una proteína está formada por 20 aminoácidos, que es como 20 piezas de Legos, cada una diferente, que se pueden combinar de muchas maneras. El diseño consiste en qué pieza de Lego tengo que poner en este sitio para que esto haga algo que no hacía antes. Y ahí es donde entra, por ejemplo, todos estos programas como el que hemos hecho nosotros o los de inteligencia artificial.
1: I una mica ja per acabar, es pot disminuir també el temps entre que passa d'un avenç científic fins que arribi al mercat?
6: Bueno, si tienes un COVID se disminuye. Por
1: eso
6: ejemplo,
1: es dinero, ¿no?
6: La vacuna de RNA, si hubiera sido,
2: ¿no?,
6: en condiciones normales, a lo mejor hubiera necesitado 3 años más, o la emergencia se aprobó de forma rápida. A ver, la EIA, yo el otro día tuvimos una reunión en Madrid financiada por Bankinter para hablar de biología sintética y AI, y había gente de AstraZeneca y nos contaban que gracias a la AI están acortando los plazos en el desarrollo de drogas. Calculan que en 2 o 3 años, en un proceso que puede llevar 7. O sea que sí, está teniendo un impacto.
1: La IA es el futuro.
2: Doncs així arribem.
6: No s'acorta a nosotros, però
1: també,
6: bueno.
1: També.
2: Així arribem, dèiem, al final del programa. Moltíssimes gràcies, Luis Serrano, doctor en bioquímica, investigador del Centre de Regulació Genòmica, especialista en biologia molecular, biologia de sistemes, biologia sintètica, i molt èxit amb les futures investigacions.
6: Moltes gràcies per haver-me invitat.
1: Moltes gràcies.
2: El control tècnic ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
1: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RNA Audio o al web de Ràdio 4.
2: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
8: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat, un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, per què les dones continuen sent invisibles? Per la ciència, per la medicina, ara en parlem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia de dissabte. Sempre dic bon dia de dissabte perquè també és bon nit de diumenge, perquè hi ha la remissió del programa a les 22 hores. I benvingut tothom a qualsevol hora dins del web de Ràdio 4. Per tant, Carme Valls, com estàs, Carme?
2: Estic bé, moltes gràcies.
0: Doctora Valls, gràcies per ser amb nosaltres. Gairebé ho és tot, amb tantes coses. És metgessa, és doctora en medicina especialitzada en endocrino, en perspectiva de gènere, membre del Consell Consultiu de la Xarxa per Innovació en la Recerca per la Salut de les Dones, dins de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. Si no estic equivocat, fins al 2025, directora del programa Dona i Salut i Qualitat de Vida en el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris. Per tant, doctora Valls, gràcies per compartir aquest temps de ràdio.
2: Gràcies per convidar-me.
0: I molts llibres, eh? I molts llibres. La dona invisible, no?
2: L'últim és Dones invisibles per la medicina.
0: Correcte. D'aquí una estona farem una connexió amb el fora de l'estudi amb la diputada Sara Jaurrieta, que ara està en una acció, diríem, en el Parlament, i també tindrà la seva opinió sobre aquest tema. Montserrat Barceló, metgessa, assessora per Europa de Veristat. Senyora Barceló, doctora Barceló, Montserrat, hola.
3: Hola, molt emocionada avui, Manel, que hagis portat a la doctora Valls a l'estudi.
0: Sí, és que nosaltres intentem que el diàleg, el contingut, el talent, la paraula, el coneixement, el posem sobre la taula amb tota la humilitat, però també amb tota la força del talent i l'investigació. Senyor Becerra, Manel Becerra, historiador, que no sé mai si és historiador o president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UGT, que és primer una cosa o l'altra, ell sempre s'escapa, però en qualsevol cas m'encanta tenir la ment d'un historiador aquí a la taula. Manel, què tal?
4: Bon dia. És que resisteixo a posar-me etiquetes.
0: Sí?
4: Sí.
0: I aleshores?
4: Soc una mica de tot.
0: Una mica de tot, molt bé.
4: Abans ho era i ara a vegades no ho soc.
0: D'acord. És matí, és dissabte, és un dia també de diàleg, aquesta hora tan temprana del dia, no? Antonio Martínez del Hoyo, el coneixen, no? És advocat i és el president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez, senyor Martínez del Hoyo, Antonio, què tal?
5: Molt bé, bona tarda, Manel.
0: Bona tarda, bona nit. Ara. És tot plegat.
5: Hola, Manel. Hola a tots.
0: Hola a tots. Ramon Miralles, ell és metge, geriatra, és director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor de geriatria de la UAP, ha estat cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Universitari Trias i Pujol, conegut com Can Ruti. Doctor Miralles, Ramon, benvingut, què tal?
6: Benvingut, moltes gràcies.
0: També molt bé?
6: Sí, sí, molt bé.
0: D'acord. I Lourdes Charles és la presidenta de l'associació Som Sèniors, una dona lluitadora, sempre en favor de les dones i contra tota mena d'edatisme, no? Contra totes les variables de l'edatisme. Lourdes, què tal?
7: Activista 100%.
0: Més, molt activista?
7: Més, cada vegada més, eh?
0: Cada vegada més activista?
7: Sí, això va creixent.
0: I això què significa, això? Que un dia vindràs aquí cridant o alguna cosa, amb pancartes o alguna cosa?
7: Això vol dir que algun dia haurem canviat el món.
0: Com ho has dit? Perdó.
7: Algun dia les dones grans haurem canviat el món.
0: Aquesta frase és maca, per això, eh? Bé, aleshores cap a una reflexió de tot plegat, amb aquest dissabte. La gran paradoxa, diríem, de la longevitat femenina. Un tema que ha estat molt, molt amagat, però ara parlem d'aquí una estona, des de que el govern acaba de posar sobre la taula alguns milions i milions perquè això no sigui així. Però mira, no sé, segurament escoltar que fèiem el programa és avançat, però en qualsevol cas, vés a saber. Per tant, vivim més anys que mai, i les dones són les principals protagonistes d'aquesta revolució demogràfica a Catalunya. Això ho sabem, no? L'esperança de vida femenina supera més de 5 anys a la masculina, si els homes 80,72 i les dones 86,09 anys de diferència, no? 5,4 anys més viuen les senyores que no passen els homes, no? Per tant, les dones viuen més, però acumulen, què passa? Acumulen més malalties. Més malalties cròniques, més discapacitat i més anys amb limitacions funcionals. Aquesta realitat qüestiona una visió simplista basada exclusivament en el nombre d'anys viscuts. La qüestió ja no és només quan viurem, sinó en quines condicions arribarem a les darreres etapes de la vida, sobretot parlant

0: més i envelliríem molt més saludablement si estiguéssim, si s'investigués més sobre la nostra salut, la salut femenina. Dues dades, Manel. El 70% dels treballadors en salut són dones. El 25% dels líders sèniors en el sector salut són dones. Un percentatge molt baix. Sí, aquí comencem amb el gran problema. Si la gran majoria dels que manen són homes, com voleu que estiguin sensibilitzats amb una salut que no pateixen i que, a més, no escolten? Però bueno, avui també tinc bones notícies. I la doctora Valls va estar també en el dia que es va inaugurar aquí a Barcelona una associació que va néixer als Estats Units, aprovada el 2015 a la OMS, una associació que està fent moltíssim per la salut de la dona, que es diu Women in Global Health. Està ja en 60 països, amb més de 100.000 membres, i el 2021 va aterrar a Espanya, aquí a Barcelona, gràcies a Is Global. Aquesta associació, i moltes d'altres, per sort, i llibres, i moltes dades, i moltes publicacions, estan fent, bueno, una sèrie d'informes i donant una sèrie de dades que són un clam al cel. Sentíem, com tu deies, Manel, aquesta setmana, el president del govern espanyol dient que una de cada set dones triga 10 anys en ser diagnosticades. Ja n'hi ha prou.
1: Per tant, de tot aquest tema que estem posant sobre la taula, i sembla que és un tema que jo, quan parlava en el primer llibre del 2023, semblava que era com molt estrany. Jo recordo que no m'ho creia. Aleshores pensava que, en fi, que no era pas veritat. I tant que ho és, i tant. Les dones invisibles, dos punts, diríem, el gran dèficit de la medicina moderna, per dir-ho d'alguna manera. Durant dècades, la medicina va considerar que el cos masculí representava el model universal de la salut humana. Cuidado, que el cos masculí representava el model universal de la salut humana. Aquesta visió, aparentment neutra, doncs jo diria que va generar un important buit de coneixement sobre la salut de les dones. Bueno, el va generar de ben segur. Moltes dones van quedar infrarepresentades en assajos clínics, estudis de tota mena, investigacions d'epidèmies, etc. Les conseqüències han estat evidents. Diagnòstics tardants, tractaments, diríem, menys ajustats i una menor comprensió de les diferents i moltes malalties. Per tant, què està succeint? Quan una dona arribava, per exemple, a una consulta, amb dolor, diríem, no sé si qualsevol, però amb dolor, cansament o malestar persistent, massa sovint els seus símptomes eren atribuïts a l'ansietat o a problemes emocionals abans d'investigar-ne les causes realment orgàniques. No? Fer visible les dones en la medicina no és només una qüestió d'equitat. No. És una urgència, és una exigència de rigor científic, d'ètica, de moralitat. Una ciència existia i existeix, ja veurem com, una ciència que ignorava les dones. Carme Valls, com dèiem fa una estona, ella és metgessa, és doctora en medicina especialitzada en temes d'endocrinologia, però ha escrit molts llibres sobre aquest tema i molts articles. I, per tant, té una opinió, jo crec que molt contundent. Per això està avui amb nosaltres, perquè necessitem acostar-nos a la veritat de les coses. Aquest programa Sentit de Viure no únicament fa un periodisme el més real possible, sinó també veure quines són les evidències, com la ciència, la universitat, vivim d'evidències, vivim de contrastar quina és la realitat. Doctora Valls, Carme.
2: Sí.
1: Té prou amb una hora per explicar alguna cosa o diversos programes?
2: No, puc explicar moltes coses de les que estàs dient. El que passa que veig que t'has llegit molt tota la informació necessària per poder pensar aquest tema. A mi també em va sorprendre fa 40 anys, quan vam començar a veure ja l'any 1990, vam fer un primer congrés aquí a Barcelona en què vam parlar de dona i qualitat de vida. I allà, en el mateix moment, als Estats Units, hi havia una altra doctora molt maca, la Bernardine Healy, que era cardiòloga, directora del Centre Nacional de Recerca, que va començar a donar-se en compte que les dones no havien estat ni investigades però ni incloses a cap assaig clínic de tots els que es van fer sobre cor de l'any 1980 al 90. No hi eren, ni per mirar l'aspirina, ni per posar estents, ni per fer res, no hi havia cap dona. Eren treballs fets amb 22.000 homes, 50.000 homes, vull dir que eren uns treballs epidemiològics molt potents. què passava, per tant, que la ciència que hi havia l'any 91, 92, 93, pensava que la dona no podria tenir mai infarts. Què sabem 40 anys després? Que la dona, la primera causa de mort a tot el món, és la cardiovascular, i la primera, infart

0: de miocardi i seguit d'accident vascular cerebral. Per tant, érem invisibles i s'ha tingut que fer un esforç que encara no està assolit del tot, perquè encara les causes dels problemes aquests no estan ben investigats, perquè ens ha faltat molta ciència. Els treballs de recerca actualment, encara només amb un 50% de treballs, s'inclouen dones en aquest moment. En l'any 1990 no n'hi havia cap. Ara n'hi ha un 50%, però encara hi ha un 50% de treballs que no inclouen. Per tant, per això vaig titular el llibre Dones invisibles. Però, bueno, a més, invisibles per als diagnòstics d'altres patologies que sofreixen un infradiagnòstic i un retard, com has dit, en el moment. O sigui, es calcula en aquest moment, fet un treball fet el 19 per gent de Dinamarca, que hi ha 700 malalties que es retrasen en diagnosticar quan són dones, les persones que les pateixen. A la diabetes, que és de predomini entre dones, la diabetes tipus 2, sí, d'adults, es retarda 4 anys i mig. I el diagnòstic de càncer entre dones, 2 anys i mig. No dit aquí a Espanya, sinó a nivell europeu. Per tant, tot això està fent un problema que tu deies molt bé, inequitat, no solament una injustícia i un maltractament, mèdic. Correcte. O sigui, sí, anem de maltractes, sí, doncs maltractament. Això és el que vam dir dilluns, el dia quan vam fer aquest acte al Ministeri de Ciència, organitzat per la ministra, per parlar de quina és aquesta realitat i com havia de canviar. Això va escoltar el president Pedro Sánchez.
1: Ara en parlem d'aquest tema, que em sembla que és molt important saber què es respirava en aquell moment. Per tant, jo diria a tota la taula i als nostres oïdors que la salut té sexe, no? No sé si és una forma de dir-ho. La revolució de la morbiditat. A veure què pensa el Ramon Miralles, com ho veu ell, no? Les aportacions de l'autora Carme Valls han contribuït al llarg del temps a demostrar que dones i homes no malalteixen igualment, no? Cuidado. Atenció. Punt. El concepte de morbiditat diferencial ha permès entendre que les malalties poden manifestar-se i evolucionar i respondre als tractaments de manera diferent segons el sexe, si ets d'home o ets dona. I això fins ara semblava que no estàvem contemplat o gens posat sobre la taula. Avui sabem que existeixen diferents importants a les malalties cardiovasculars, autoimmunitàries, metabòliques i neurodegeneratives. També sabem que els factors hormonals i immunològics influeixen, doncs, en aquestes diferències. Què diríem? Diríem que la biologia continua tenint un paper determinant en la salut femenina. Les diferències hormonals, especialment durant la menopausa, el condicionament, la salut cardiovascular, òssia i funcional de les dones. És a dir, a veure, la medicina del futur haurà de ser capaç de contemplar tot aquest procés, d'incorporar aquestes evidències per avançar com? Cap a una atenció més precisa, personalitzada i efectiva. No puc pas dir-ho, no sé si puc cridar més en el micròfon, però sorprèn moltíssim que això durant temps ha estat amagat, no ha sigut pas una veritat. Aquí la posem a sobre i la volem debatre o almenys dialogar. Ramon Miralles, doctor Miralles, com deien, és metge geriàtric, director de la Fundació Salut Envelliment de la UAB, professor de geriatria també a la UAB, i ha estat durant anys o temps cap del servei de geriatria de l'Hospital Universitari Trias i Pujol, Can Ruti. Doctor Miralles, Ramon, moltes coses a dir, quin és el teu pensament?
2: No, has dit moltes coses, Manel, que és veritat. És evident que hi ha diferències biològiques, també psicològiques i segurament d'hàbits i d'estils de vida entre ambes gèneres, no? I, per tant, això condiciona molts aspectes de la salut i de determinades malalties. És veritat que clàssicament s'ha dit que les malalties cardiovasculars que tenien un predomini masculí, potser ara no és tan clar, com això, que tenien un impacte sobre la mortalitat una miqueta més evident i, per tant, semblava que els homes vivien menys. Hi ha altres malalties osteomusculars, esquelètiques, que no tenen tant impacte sobre la mortalitat, però en sí sobre el dolor i la discapacitat, que són més prevalents en dones. És a dir, podien dir els homes viuen menys, però les dones viuen més, però el preu que paguen és tenir més dolor i més patiment, no? Tot això són coses que obren el debat i que tenim moltes aspectes a comentar i discutir,
1: D'unidó, no sé si amb els 59 minuts, 59 segons d'aquest programa en farem per explicar només la primera pinzellada. Però jo crec que en el Parlament de Catalunya també tenim una veu. Anem a veure si la, diputada Sara Jaurrieta, que ella és diputada del Parlament de Catalunya, portaveu de Salut del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar. Faig una reflexió. Ara li dono entrada al Sara. Ni invisibles ni petites, el doble esbiaix de les dones grans. L'envelliment femení, estem dient, continua condicionat per una doble discriminació, el sexisme i l'edatisme, això que li agrada tant i a mi també, a la Lourdes Charles. Moltes dones grans relaten experiències de discurs infantil, no? I el que manca d'escolta i pèrdua de protagonisme en les decisions que afecten la seva pròpia vida. El fenomen conegut com el Hell Speak, no? Allò que l'ús de diminutius i un llenguatge paternalista per adreçar-se amb elles. És només una de les seves, de les moltes manifestacions en contra. No es tracta simplement d'una qüestió de formes, és una qüestió de reconeixement i de dignitat. Què diríem? Quan una persona és definida exclusivament per la seva edat, corre el risc de deixar de ser percebuda com un subjecte actiu amb drets, experiència i capacitat de decisió. Les dones grans no són pas invisibles, no han sigut mai, i en aquest programa tampoc, només faltaria. Continuen sent protagonistes de la seva vida i una part essencial de la societat, no pot ser d'altra manera. Diputada Sara Jaurrieta, com estem?
3: Hola, què tal?
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: De tot això que he dit, quina és la seva primera impressió, senyora diputada?
3: Doncs estic d'acord en que la veu de les dones ha de poder-se, ha de ser un referent també de les dones grans. I jo vull destacar que el govern de Catalunya, que amb el president Salvador Illa, hi ha en el seu govern membres que són dones i són persones més grans, no? Per exemple, la consellera de Salut, la consellera Olga Pané, és un referent amb una llarga trajectòria dins del món sanitari. És una dona que ha hagut de batallar molt al llarg del seu temps i a més, és una persona, doncs, és una persona gran i, per tant, doncs, també incorpora aquesta mirada sabent que tenim una població, no?, més enllà, més envellida. I a nivell polític, jo vull destacar que des de l'any 2024 hi ha una llei que obliga aquesta representació paritària. Veníem d'una llei al 2007 on la representació de la llei electoral havia de ser 40-60, però aquesta de fa dos anys ja obliga a les llistes 50%, i per tant aquestes llistes cremallera que molts partits d'esquerra ja feien, ara això ja és una realitat. I això és important, perquè la representació equilibrada entre homes i dones, tant en les llistes electorals com en els òrgans constitucionals, els governs, els sectors públics estatals o societats cotitzades, en fi, òrgans empresarials, sindicats o inclús col·legis professionals, és important, perquè tenir referents dones i de totes les edats crec que és molt rellevant, la veritat.
1: El que estem, tot aquest tema l'estem, efectivament, el que està dient, l'estem envoltant amb el sentit de com la salut i com la ciència i com la medicina s'ha oblidat de les dones, no pas dels homes, perquè tot això que està dient vostè i tot el que estem dient a la taula, la longevitat femenina com a indicador de la qualitat democràtica, és un titular que acabo de treure i que ara li diré al senyor Martínez de l'Ollo què en pensa. Per exemple, la manera com una societat tracta les seves dones grans revela don Antonio, com diríem en Madrid, no? Don Antonio.
4: Sí, senyor, sí.
1: Catalunya no diem això.
4: Mallorca, don Toni.
1: Don Toni, això mateix. Les dones grans revela el seu grau de desenvolupament humà i democràtic. La societat longeves necessiten què? Una nova cultura de l'envelliment basada en la participació, l'autonomia i el reconeixement. Això implica repensar les polítiques públiques, la recerca biomèdica, el sistema de cures i de serveis socials, quantes coses, quants conceptes, quants processos, no? Per fer visible que les dones en la salut significa també fer visibles les seves necessitats, les seves aportacions i els seus drets. La longevitat no pot ser considerada exclusivament una qüestió sanitària. És un projecte social, econòmic i democràtic que afecta el conjunt de la ciutadania. El segle XXI, ho sabem tots, els que vivim ara en aquest segle, és el segle de la longevitat, no? Arreu del planeta. I aquesta longevitat tindrà, de forma majoritària, rostre de dona. Segle XXI, segle de la longevitat amb rostre de dona. La qualitat de les nostres societats dependrà de la capacitat de garantir que aquests anys addicionals siguin anys de salut per a les dones. Autonomia, participació, dignitat i reconeixement. Antonio Martínez de l'Ollo, com deia, president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el seu pensament.
5: Comencem pel principi i diem que hi ha una connexió evident entre salut i democràcia.
4: les societats democràticament avançades tendeixen a millorar les condicions de vida de les persones, i això es reflexa en una de les condicions, que és la major longevitat. Per tant, una societat que sigui ben democràtica, veurem que la gent viu més anys. Posar el focus, com estem fent, en les dones és un bon punt de vista, donat que es donen situacions de desigualtat estructural. La major longevitat, per tant, des del punt de vista del que seria la política, podem dir que funciona com un indicador indirecte, que no mesura directament, el nivell de democràcia d'un país. Com deies, el segle XXI serà el segle de la longevitat, i aquesta longevitat tindrà majoritàriament rostre de dona. Es donaran unes xifres que són molt evidents. Una trencarà, podem més clara, de la gent a Espanya que té més de 80 anys, la meitat són dones. Tot això representa, com hem dit, reptes sanitaris, però no exclusivament, tu ho deies en el teu editorial, no es tracta només d'un repte sanitari, hi ha més, perquè tenim un tema a assolir, que és superar la feminització de la bellesa. Les dones, que són majors en l'edat avançada, arriben a la bellesa amb menors pensions, amb trajectòries laborals intermitents, conseqüència de ser mares, tenen major risc de pobresa. Tenim el tema de les cures, que recauen principalment en dones. És un altre tema a resoldre. Tenim l'edatisme, que s'ha fet reflexió, i l'exclusió social. Hi ha una invisibilitat de les dones majors en polítiques públiques. Aquest repte necessita d'un munt de possibles solucions. Apuntaré només unes quantes. S'ha de crear una societat de la cura. S'ha de repartir la cura entre homes i dones. S'han de fer polítiques amb perspectiva de gènere. S'han d'ajustar les polítiques a la realitat de les dones majors. Igualtat en pensions, accés a recursos econòmics, atenció sanitària, s'ha dit, adaptada a la condició de dona. Una conclusió clau i definitiva. La longevitat és un dels majors assoliments de la humanitat, però cal canviar o evolucionar en les regles del joc. Més anys de vida, més desigualtats acumulades, noves necessitats socials, sanitàries i econòmiques.
1: En tot, ens fa difícil des del pensament posar ordre, amb totes les possibilitats, amb totes les dinàmiques i amb tot aquest ecosistema, no? Les dones continuen, a veure, fem un resum, ho intentem, no? Les dones continuen acumulant més malalties cròniques, fragilitat i discapacitat que els homes. Això estem dient, és l'eix central del programa d'avui, eh? Què passa amb les dones, què passa amb la salut i per què han estat oblidades? Aquesta realitat s'explica tant per factors, diríem, insisteixo, biològics, com per desigualtats socials acumulades, com també estava dient l'Antoni, al llarg de la vida, sovint invisibilitzades, és un tema ja recurrent, ho estem dient i ho repetim, per una medicina històricament centrada en el model masculí, una medicina, una ciència centrada en l'home i no passa amb la dona. El concepte de morbiditat diferencial ha posat de manifest que dones i homes emmalalteixen, ho sabem, no? Són diagnosticats i responen als tractaments de manera diferent. Ara ho acabem de preguntar, a veure, de quina és aquesta forma diferent. Aquesta situació s'afegeix al sexisme i l'edatisme, que continuen afectant, doncs, que especialment les dones grans, insistim. Fer visible la seva salut, els seus drets, les seves necessitats, és una exigència científica, social i democràtica per construir una longevitat saludable i digna, que no miri cap per un cantó només dels homes, sinó també de les dones, el qual és estrany que això ha succeït al llarg del temps, dels darrers temps. Manel Becerra, tens una opinió ràpida, correcta, precisa, objectiva, sí?
5: Per la menys ràpida.
1: A veure.
5: Del que has comentat, destacaria l'exigència social i demogràfica, no? Pensant en les organitzacions socials, polítiques, sindicals, entitats, que reivindiquem i defensem una sanitat pública que estigui ben finançada, que estigui professionals, que sigui ben equipada, de mitjans tècnics, etc. Han d'incorporar la perspectiva de gènere i la visió no androcentrista, que moltes vegades fan reivindicacions amb una manera molt general i no incorporen aquesta visió de perspectiva de gènere, no? I han de ser específiques i, sobretot, pensant en el cas que parlem avui, en el tema de les persones grans.
1: Per tant, a veure, Lourdes Charles, presidenta de la Fundació Som Seniors, a tu no et faré un... Et faré ara un diàleg sobre el pensament, sinó dues frases, per exemple, no? La revolució pendent, estem davant d'una revolució pendent de les dones, sembla? Per tant, fer visible la salut de les dones per entendre la longevitat del segle XXI és fonamental. Lluitar contra l'edatisme. Aquí ho deixo.
3: A veure, de moment a l'editorial s'ha parlat d'aquestes dones grans que acumulen malalties, no? S'ha parlat de que les dones grans tenen més dolor i més patiment. A mi m'agradaria que penséssim, una dona que ara té 90 anys va néixer el 1936, quan començava la Guerra Civil. El paper de la dona estava molt clar amb els anys posteriors, amb el franquisme. La dona passava de dependre del pare a dependre del marit. No podia prendre cap decisió, no podia treballar, no podia tindre una compte corrent, no podia tindre una propietat al seu nom. Tenia uns rols establerts. I encara ens preguntem, per què pateix la dona gran? Quan ha pogut ser ella? Mai. Aquesta dona arrastra unes discriminacions que ha acumulat amb tant, i per això es trasllada en aquest patiment. És un edatisme i és un sexisme, aquesta doble discriminació, que la fan resistir i viure més anys, però que la fan viure amb aquest dolor i amb aquesta acumulació de patiments.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure, Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte, a Ràdio 4 i a tota hora, al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, un no aturar-se de coneixement, de diàleg, de pensament i de propostes, de tendències i reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuda a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú s'obre, un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
6: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: Carme Valls, quantes reflexions, quants sentiments, quantes opinions, com ho podríem dir allò que... com ho podríem avançar? No, que la gran pregunta, allò que dèiem abans, del segle XXI, no és només perquè les dones viuen més, sinó com podem garantir que aquesta longevitat es tradueix en salut, amb més autonomia, amb més equilibri, amb més reconeixement i més qualitat per a les dones. Com ho diem, això?
0: Bueno, ho diem escoltant-les. Per exemple, explicaves, Lourdes, el tema de les dones de 90 anys. Són molt sàvies, perquè han arribat a 90 anys amb totes les dificultats. I elles saben menjar molt millor, que saben seguir les dietes mediterrànies, ja les feien quan podien i quan tenien alguna cosa per menjar. I després tenen una prudència, que recordo la meva àvia que la tenia, que era, intentem, si ens hem de medicar, intentem pensar ben bé què m'he de prendre, perquè aquest és una altra invisibilitat. La recerca sobre els fàrmacs s'ha fet amb rates mascle, teixits masculins, cèl·lules masculines i homes. I, per tant, els efectes secundaris dels medicaments són 10 vegades més grans en dones que en homes. I, per tant, això és una... o sigui, les dones grans poc medicades són les que han arribat als 90. Vull dir, les altres no sabem on estan. Llavors, aquí, per tant, tenim una necessitat d'escoltar-les per tot el que elles han patit i per tot el que els hi ha passat a la vida. Si han arribat a grans, jo les admiro i les... bueno, ja m'hi conto. En tinc 81 en aquest moment, per tant, entro en la fase de dona gran clarament, i l'edatisme també ens ha fet molt mal, perquè en aquest camp s'ha investigat malament les dosis a les dones i als homes, i totes les dosis de psicofàrmacs ja estan hipertrofiades, però com que es destinen al sexe femení, i amb un estudi del Departament del Ministeri de Sanitat de l'any 2024, que us convido a mirar, el que hem vist és que ja sabíem que s'estaven donant més psicofàrmacs a les dones que als homes, ansiolítics, antidepressius i hipnòtics. Però s'ha fet el detall de tot Espanya. Qui pren més medicaments? Dones. Més grans de 65 anys, zones rurals petites, municipis petits i de renta baixa. Per tant, cap raó biomèdica, perquè us estic dient raons socials. I a aquestes dones els hi estem donant els psicofàrmacs perquè callin o perquè per ajudar-les, diuen, a viure. Però estem veient que som el país que recepta més, sobretot ansiolítics, i sobretot a les dones, de tot el món. Per tant, amb aquestes dades, sí. Amb aquestes dades, Espanya, som el país que recepta més, sí. I a les dones grans, per... Clar que hi ha el moment en què el metge i la metgessa i el pacient es troben i el pacient li diu que es troba molt malament, que no està bé, que no pot dormir, etc. Però no pot dormir millor perquè no sap com arribarà l'endemà i que la renta que té, la cara de la dona és la cara de pobresa. Per tant, aquí tenim unes deficiències que hem de corregir. Per tant, l'edatisme el manifestem en el moment, he dit abans, del diagnòstic, en el moment de la medicació i en el moment en què diagnostiquem. Estem diagnosticant malament, inclús els anàlisis clínics que estem fent, a la valoració d'aquests anàlisis clínics són sempre a favor de l'home. La dona sempre se la considera que per centímetre cúbic ha de tenir menys que l'home. Per exemple, ferro. Bueno, pues, és freqüent que tingui poc ferro. Però no és normal que tingui poc ferro. I estem normalitzant la inferioritat de les dones, no? I quan el doctor Miralles deia això, quan has dit, ui, el tema cardiovascular, clar, els homes també, tampoc els estem estudiant bé, eh? Els homes grans tenen uns problemes diferents, però la primera causa de mortalitat dels homes no és la cardiovascular, és el càncer. Eh? Un de cada tres homes farà un càncer. Una cada tres dones farà un infart. Pues, medicina ha de canviar la perspectiva. La prevenció que hem de fer-la diferent.
1: Aleshores, de tot plegat, perquè el tema és tan apassionant que cal posar els punts a les is. Una pregunta senzilla, una retòrica, però per què? Quina és la raó? La raó per què per què les dones no han estat analitzades? Per què els ensaios no s'han fet en dones i sempre en els homes? Quina és la raó que ha permès aquesta perversió de la ciència?
0: Clar. Me l'he fet a molts anys, aquesta pregunta, i me l'han fet a molt, perquè la raó és pensar que el cos de l'home ja significava la màxima manera de viure en aquest món. I ara sabem que som diferents i que quan ens manifestem les malalties es poden manifestar diferents o es poden manifestar igual. Tu pensa en la vacuna de la Covid. La vacuna de la Covid es va investigar paritàriament. Hi havia 50% homes i 50% dones en els treballs de recerca. Però es van descuidar de preguntar per la menstruació. I va resultar que la vacuna, quan la van introduir al mercat, va alterar la menstruació de moltes dones. Primer les espanyoles, i tothom va dir bueno, que les espanyoles estaven histèriques. Després, com que van ser les alemanes, les franceses, les sueques i tal, ja van dir... Què ha passat? Bueno, ara sabem, després d'un estudi que ha sigut publicat en Lancet, que, això ja ho sabíem també, però en fi, que qualsevol estrès que rebi el cos d'una dona, i una vacuna va ser estressant, pot alterar el cicle menstrual. Per tant, lliçó presa, millor vacunar en segona fase del cicle, si has de vacunar noies joves. Per tant, d'investigar bé, també en podem treure... No hem de dir no hem de vacunar, sinó hem de dir quan hem de vacunar. Per tant, quantes coses estem investigant que no tenen en compte el cicle menstrual, tots els tractaments, el colesterol, tot el que vulguis, no s'ha investigat en funció del cicle.
1: Justament, ara et dono la paraula a tothom i també, per descomptat, Sara Carulleta, si vol entrar, pot entrar en qualsevol moment, eh? Però ahir justament, amb les meves tasques d'investigador, clar, que és una de les meves tasques fora del micròfon, parlant amb andròlegs de l'Hospital de Can Ruti, dones andròlegs, m'estaven dient, us explico un capítol d'anècdota, em deia Manel, sí, el dolor que té que provoca el període, que provoca la regla, el tinguessin els homes, les dones ja no patiríem dolor, no? Deia, això ja estaria solventat, però com que no, els homes no tenen dolor del període, doncs nosaltres les dones continuem tenint dolor. Això era realment, ho dèiem, no ho deia de forma amb procés d'anècdota, però estava posant una evidència, no? Montserrat, estàs escoltant en la Carme i tens moltes coses que dir. Per on vols anar ara?
6: Sobretot la Carme...
3: Jo també voldria després.
1: Sí, ara mateix.
6: Doncs Sara, endavant, que tu estàs al Parlament, sisplau.
1: Sara, endavant, digues.
3: No, jo simplement, és que ara, escoltant a la Carme i escoltant el que dèieu sobre això de que les dones tenen més malalties cròniques, més morbiditat, no? Jo vull fer un apunt d'una cosa que vam aprovar aquí en el Parlament, no? Que realment cal reformar el sistema d'atenció social i sanitària, perquè moltes dones que ja hem sentit que tenen pitjor salut, però a més carreguen amb més les cures, no? Tot això, aquest biaix que s'ha estat comentant de gènere, d'edat, de salut. I hi ha països com Japó, Dinamarca, Gran Bretanya, que ja fan aquesta mirada conjunta entre la salut i lo social, no? I aquí vam aprovar fa uns mesos una llei pionera a Espanya que es diu l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, que el que vol, encara no ha entrat en funcionament perquè s'ha de constituir els estatuts, però la idea és que a finals d'aquest any pugui entrar en funcionament, i la idea és que la persona que necessita de serveis socials i de serveis sanitaris, que està calculat que més o menys a l'any, la gent contacta amb 20 serveis diferents, vull dir que ha d'anar d'un lloc a l'altre, acabi només tenint un sol referent. Un referent i que sigui el sistema social i sanitari que es parlin ells per poder atendre a les necessitats d'aquestes persones. I més o menys es calcula que 1 milió de persones a Catalunya tindrien doncs accés a això. O un sol pla. Un sol pla en comptes de tenir múltiples plans en els quals a vegades doncs, uns entren en contradicció en l'altre. No? Un sol pla d'actuació amb la mirada de tots els professionals. O compartir la informació, que es pugui compartir de forma segura i confidencial la informació dels serveis socials i serveis sanitaris perquè en comptes de reaccionar de forma reactiva es pugui fer proactiva, no? I per tant des de la comunitat que hi hagin doncs, com avisos de que requereix una atenció, arribat a aquest punt, les persones, no? Bueno, jo crec que el sistema a poc a poc ha d'anar transformant i anar integrant, sabent que tenim una població envellida, saber que hi ha aquest biaix de gènere, doncs agències, com en aquest cas aquesta, i altres eines que ens permetin doncs, aquesta mirada més transversal i al final integrada, que al final és la millor atenció cap a la persona. No? Volia fer aquest apunt perquè crec que és important posar-ho sobre la taula, ja que molts partits ens hem posat d'acord amb això i ha sortit amb molt recolzament, doncs que i en breu veurà la llum, bueno, són passos d'aquests que hem d'anar fent, no?
1: A veure què...
6: Sara, no puc
1: la paraula, digues.
6: Sí, no puc estar, soc Montse Barceló, no puc estar més d'acord amb tu de que si ja hi ha alguns països que han implementat algunes mesures, no cal que inventem, no cal que comencem de zero, no? Us vull explicar l'exemple també de que vam ser bastant pioners aquí a Europa amb l'Agència Europea del Medicament quan es va demostrar que molts nens que no estaven inclosos en assajos clínics i en recerca sí que utilitzaven fàrmacs i amb la qual adaptaven les dosis, no?, en aquells nens perquè no havien entrat en investigació. Europa va ser molt pionera amb els PIPs, amb els Pediatric Investigational Plans, amb la qual cosa, quan es feien medicaments s'havia de fer un PIP perquè si aquell medicament finalment l'utilitzava un nen, què havia de fer aquella companyia per poder investigar? Ostres, és que ja tenim la metodologia en allà, amb totes les dades que la doctora Valls, que tots aquests informes ens estan donant, ja tenim moltes dades que demostren que és que a nivell d'agències i de temes de recerca s'han de posar unes mesures, i ja s'han fet en àmbit pediàtric, doncs ara fem-ho en l'àmbit de dones. O sigui, som-hi, que jo, això ja hi és.
1: Però fixa't que allò que estava dient ara fa una estona la doctora Valls, no aconseguim, jo ho intento, allò que dic, per què sí els homes i no les dones? Digues.
6: Bueno, hi ha uns temes econòmics també, Manel. A veure, clar, si tu tens una mostra quan investigues que és molt homogènia, tens menys risc que surtin coses, amb la qual cosa, evidentment, la teva recerca segurament tindrà més èxit més aviat. Aquí també siguem clars.
1: No, però ella ha dit una cosa, que la Carme Valls ha dit una cosa, no sé si l'ha entès malament, però deia com si, a veure, com ho diria jo, com si la societat, com si la ciència, com si la medicina, en aquest cas, normalitzés que l'home és el paradigma de tot.
0: És la base del patriarcat, creure que l'home és la base de tot. Aleshores, vull dir, inclús hi ha gent que ha discutit que Déu frigui home. També hi ha gent que hi ha teòlegues que diuen que pot ser que sigui dona. O sigui que, per tant, imagina't si hi ha coses que poden ser diferents. Sí, va ser un prejudici i també va haver-hi un moment que va haver-hi el problema de la talidomida i això va limitar que s'investiguessin a dones perquè si podien estar embarassades pues, tenien por de que un medicament, això va ser un límit, però sabem més maneres d'investigar. I com ha dit la doctora Barceló, si podem adaptar les dosis a nens també la podem adaptar a la gent gran. O sigui, aquí estudiar s'ha estudiat. Home, joves de l'exèrcit d'Estats Units, però el reste d'homes tampoc heu sigut ben estudiats. O sigui, a partir dels homes grans, a les facultats de medicina se'ns acabaven els llibres als 65 anys. I deien, bueno, naixem, ens reproduïm, acabem de treballar i ens morim. Però no és veritat. Ara vivim, i la longevitat són 30 anys de més de mitjana. I serà cada vegada millor, perquè cada vegada tenim més ciència i podrem fer més prevenció. Per tant, estem en un món en què la longevitat és un valor que tenim que estimular i estimular-lo de forma saludable, tenint en compte tots els problemes biològics, socials, tal, i mediambientals, que no n'hem parlat
1: correcte.
0: El medi ambient sí que és un factor de risc, un factor de risc pel càncer, un factor de risc pel càncer d'homes i de dones. En els homes està augmentant el càncer de testicle per tema dels disruptors endocrins, el càncer de pàncreas també té relació amb els disruptors endocrins, per tant, no és una casualitat que cada vegada tinguem, i perdoneu que digui tantes dades, però és que en aquest moment històric hem de dir-les per poder impactar.
1: Correcte.
0: I aquesta frase que tu has sentit dir en aquestes doctores andròlogues, em va agradar molt que el dilluns la digués el president del govern. Va dir, ¿os imagináis que una enfermedad como, por ejemplo, era la endometriosis en un hombre, que tardáramos 8 años en diagnosticarlas? ¿Creéis que esto sería posible si pasara? Pues bueno, la ministra va assumir que ella havia tingut endometriosis i la van haver d'operar. Per tant, ella assumeix això públicament, però sabem que tardem 8-10 anys en diagnosticar coses que això ja no és de...
1: Ara li pregunto, doctora Valls, ara li pregunto sobre aquest tema d'aquesta setmana, que em sembla, perquè és una notícia, i és una notícia que cal posar sobre la taula també com a reflexió. Lourdes, què deies?
7: Sí, volia dir que en relació a el que estàvem comentant, el que hem de tindre en compte és el marc mental, com analitzem la societat, no? Hi ha hagut uns moments amb el qual l'home ha tingut és el valor de referència, era el que establia, era el cap de família, era el que portava els ingressos, o sigui, era el que dirigia, el que liderava. Per tant, clar, evidentment, havia de ser l'home el qui s'investigués. Era l'important, no? Les dones estaven en un nivell secundari. Ara, en aquests moments, ens trobem que sí, que les dones ja han guanyat posicions, però el que està en un lloc secundari són les persones grans. Les persones grans ja no importem, no? Les persones grans ja no estem fent res aquí. O sigui, ja una mica quasi que fem nosa tantíssima gent que es jubilarà ara.
1: Però no creus que estem capgirant això?
7: Jo crec que això ara encara no ho estem capgirant. Ara encara no, perquè la gent gran...
1: Però al moment zero sí que estem, eh?
7: Estem
1: a la zona zero avançant,
7: O zero com a...
1: D'acord.
7: I amb el sentit per què estem una mica avançant, perquè ara quan ens jubilarem, vindrem la gent, val? O sigui, empenyem més la gent que a vegades les lleis o les administracions públiques.
1: Però això és habitual, eh?
7: Per això,
1: vull dir habitual,
7: que la gent que ens jubilarem...
1: La societat va per davant de les lleis moltes vegades.
7: Exactament.
1: No ens faltaria, eh?
8: Sempre.
1: Perdó, Antonio, perdó.
8: Les lleis van sempre després dels fets socials. No es fa una llei sobre una realitat que no existeixi. O sigui, això és... No
1: quasi sempre. Sabe fer, sabe fer.
8: No quasi sempre.
7: Funciona així.
1: Sí. Manel.
9: Sí, funciona d'aquestes preguntes que han sortit aquí, que per què es continua investigant o utilitzant... No s'utilitza la perspectiva de gènere, la investigació, els laboratoris... No sé, jo m'atreveixo a dir alguna cosa sense cap base científica ni professional, que no som metge. Però jo suposo que també hi ha una posició teològica i cultural, no?, que és l'antropofonia. Morfisme, de centrisme que ha dit vostè, i també una variable de cost-benefici. Vull dir, sembla que les covalles mascles són més tenen més costo i són més fàcils per a l'hora d'investigar perquè no tenen variables hormonals o canvis hormonals, i fa més complexa la investigació si són més només mascles. No ho sé, això sembla que ho hagi
1: tenint. No, si estàs
0: ara t'ho explico, però queden pocs minuts. Acaba.
9: I de rapidíssima. Al final, i fins ara, suposo que cada vegada menys, però encara sí, qui pren les decisions acadèmiques, científiques o financeres en els grans centres d'investigació?
0: Homes.
9: Ja està.
0: Però mira, el de les rates és molt important, perquè tenen que repetir més de 1.000 treballs de recerca per aquest tema, perquè s'havia dit que les rates femella tenien variabilitat perquè tenien una mena de cicle menstrual, però quan s'han analitzat a fons els resultats, ha resultat que tenien més variabilitat els treballs fets amb rates mascle, perquè les rates mascle, quan les poses juntes amb una gàbia, generen una relació de dominància entre el macho alfa i els altres, les altres altres rates. I la, el macho alfa té 10 vegades més testosterona que les altres rates.
1: Molt humà.
0: Amb la qual cosa, quan han... Molt humà, sí, però molt ratil, també. O sigui que aquí tenim una situació en què aquests treballs de recerca s'havien fet amb aquestes rates, s'han de repetir perquè havien donat uns resultats que, i amb això s'han fet tota la recerca dels ansiolítics, dels antidepressius i dels tractaments per les malalties de cor. Llavors, tot això obligarà a canviar aquest paradigma. És fals. I, de fet, la comunitat europea, ja, quan dona diners per investigar, ja s'ha de justificar perquè no has utilitzat un teixit de dona o home o femella o mascle, i s'ha de justificar. Si no, has de tornar els diners que t'han donat per la recerca.
1: Aleshores, doctora Valls, perdó, volies dir no?
2: No, que hi ha moltes convocatòries de recerca demanant la perspectiva de gènere.
0: Clar que sí.
2: I demanant igual.
0: Ara
2: i és
0: sí.
2: Veritat, moltes de les dades que ha comentat la doctora Valls, realment, bueno, sí que eren conegudes, però és que posades així en net tenen un impacte brutal.
0: Quan les dius totes juntes,
2: sí, sí, sí, sí, sí.
0: És horrorós.
2: Sí, sí.
1: Jo no sé si estem davant d'un fet insòlid o únic o desitjat, no? Però a Madrid, va ser a Madrid aquesta setmana, la doctora Valls hi era, ara sí. Ens ho explica. Vull saber què estava... Vull saber, a veure... Ens agradaria que el sentiment, el perfil, la situació, el comentari, el desig on Pedro Sánchez, president del govern, i el seu govern, l'autorització, ha triplicat la inversió en I+D per dades específiques de salut sobre les dones, d'investigació,
0: sí,
1: no?
0: Per la investigació.
1: Per la investigació, 18 milions per any.
0: 18 milions.
1: Aleshores, em treixeixo si jo no estic equivocat, perquè estic revisant els meus documents i això sempre és un laberint, d'idees i de situacions. Destinar, o sigui, crear una missió i un projecte d'I+D de salut a les dones, perquè això que està succeint i que estem explicant aquest programa tingui un punt i final, crec jo. Dos, potenciar la investigació en xarxa, que sembla molt interessant a les universitats i a la ciència. Tres, allò dels contractes predoctorals, no?
0: Sí.
1: Les que estan en tesis o en pretesis o el que sigui, no?
0: Per gent jove.
1: Per gent jove, no?
0: Clar, perquè hem d'incorporar gent jove a la recerca.
1: Bueno, aquests són els tres eixos d'aquest canvi. Doctora Valls, expliqui'ns, estem davant d'un canvi real de tot el que estem parlant en aquest programa avui?
0: Bueno, jo em vaig emocionar.
1: O comencem,
0: em vaig emocionar. És com el començament que dèieu, que començar a entendre que la gent gran té drets, però és que esteu aquí en aquest programa i que els defenseu. Jo em vaig sentir, pues, que durant 40 anys he anat dient que havíem d'investigar més. Mira, hi havia la ministra de Ciència, que organitzava l'acte, la ministra de Sanitat i la ministra d'Igualtat. I un acte amb tres ministres i el president no s'havia fet mai dedicat a la salut de les dones. Per tant, vaig sortir reconfortada de l'acte i de que entenguessin. Inclús el president va tornar a repetir això que ha dit la doctora de lo normal, no és lo frecuente, no és lo normal, ho va entendre. I ja li vaig dir, bueno, menys mal que entenem que no hem de continuar repetint els mateixos tòpics. Tenim molta informació i hem de canviar la manera de fer la recerca. I això és el que devem a la societat, que el diner públic serveixi per investigar millor totes les diferències i desigualtats. És que si no s'estudia bé, estem generant desigualtats i unes relacions de poder que no han de continuar així.
1: Sara Jaurrieta, diputada, Parlament de Catalunya, del que està escoltant, què sent vostè? Emoció, també? Quina percepció té?
3: I a més penso que estan canviant les coses. Penso que programes com aquest, que posa el focus en aquesta divergència, no? En aquest biaix que hi ha hagut de gènere i d'edat, i professionals implicats, com els que avui estem sentint, on sempre s'aprenen coses noves, penso que tot això contribueix a que el salt que estem donant en aquest àmbit doncs sigui molt més efectiu que fa 50 anys, no? O que fa 10 anys. O sigui, crec que a poc a poc la societat està acompanyant en aquestes diferències que s'han anat acumulant amb el temps, i penso que tot això són bones notícies, no? Quan vas pels territoris veus les dones implicades en les associacions de veïns, l'altre dia Roquetes, a Turó de la Peira, els de la Marea Blanca, bueno, les dones estan reivindicant, no? I dones, persones grans, i per tant, bueno, jo sóc optimista amb el punt en el qual ens trobem i en el futur que ens espera.
1: Aleshores, estem gairebé no exhaurint el programa, però encara ens queda uns minuts, però voldria anar a fer una... memoritzar algunes coses al principi perquè ens quedin clar. Jo deia, ho dèiem tots plegats, que la morbiditat diferencial i per què és tan important. Què vol dir això? A veure, les dones i els homes, dèiem, que és l'eix del programa d'avui, no només s'emmalalteixen de manera diferent. Vull quedar clar aquest tema per tots els nostres oïdors de Girona, Tarragona, Barcelona, on siguin, no? Lleida. Sinó que presenten símptomes, o sigui, les dones i els homes no només s'emmalalteixen de manera diferent, sinó que, a més, presenten símptomes, evolució i resposta de tractaments diferents. A veure, hem d'acabar amb això, doctora Valls? Com ho simplifiquem o com li donem el valor científic seu amb aquest tema?
0: Bueno, hem d'acabar amb la ciència. Sempre dic que la ciència ens ajudarà. I com més bé la fem, més tindrem dades per poder tractar millor, diagnosticar millor. És un problema de que hi hagi una bona recerca i amb aquesta recerca fer una bona docència i d'aquesta docència una bona assistència. I així acabarem amb la discriminació que fins ara hi ha hagut per manca d'investigació de la diferència i de la desigualtat. És el futur, el té la ciència ben feta, i amb diner públic s'ha de pagar la ciència ben feta, que no té conflicte d'interessos, que hi ha altres persones que investiguen, o altres entitats, o altres empreses, que tenen més conflictes d'interessos, perquè potser ens volen vendre una pastilla que no és l'adequada per al moment.
1: Ara anava aquí els interessos econòmics privats, sí, i les necessitats públiques, a vegades no és el mateix, no?
0: A vegades no. A vegades sí, eh? O sigui que jo no vull, sí, dir que no es pugui fer, que no es pugui fer una bona recerca, però sempre hem de veure evidència científica bona, la bona qualitat de la recerca que es fa, que es tinguin en compte tots els factors, que es tinguin en compte les condicions de vida i treball. No és el mateix la pobresa d'unes determinades situacions que altres, i no és el mateix vides que s'han portat molt difícils. Vull dir, mira, el que tu deies, Lourdes, de l'època de la guerra, no? Les que havien viscut aquella època també van passar molta gana, i va haver-hi molt raquitisme, que això es perpetua en els ossos, en els nostres ossos, tenen unes radiografies en què es veu la nostra pròpia història. Però bueno, jo visc amb esperança aquest moment històric. Aquest dilluns vaig sortir tan contenta de l'acte que vaig pensar, si això ha passat i encara ho he pogut veure en aquesta vida, doncs pues estic contenta. Ja veurem, és un moment històric que el vaig viure, sí, en primera fila.
1: En primera fila.
0: Foto.
6: Un president del govern parli d'endometriosi i parli de salut de la dona, sí, és un moment històric.
0: No havia passat mai amb tres ministres dones allà.
1: Molt històric. Doctor Meralles, és per vostè què és?
2: Si no, impossible dir-ho millor que ho ha dit la doctora Valls, que ho ha dit perfecte, i com us exemple, que jo he estudiat medicina i he exercit medicina creient que hi havia malalties pròpies de les dones i pròpies dels homes, i a vegades no et qüestiones el per què. Llavors, quan busques arrels de tots aquests aspectes socioeconòmics que estem parlant i d'altres molts aspectes, per tant, impossible dir-ho millor, i jo sí que crec que estem davant d'un moment importantíssim. De fet, l'auge de la geriatria els últims 20 anys ha vingut impulsat per l'envelliment de la població i per l'empoderament de la gent gran. Doncs ara hem de fer aquest empoderament que tingui el seu giro de perspectiva de gènere.
1: A mi sempre em dona molta confiança la investigació pública, no? De les universitats públiques. Jo he estat tota la meva vida a l'universitat privada, però això no vol dir res. També hem fet la feina que hem fet i l'hem fet. Però sembla que ja els interessos són més socials, no? Ara no m'estic ficant contra ningú, Però per què ho dic, això? Per dir, doctor Meralles, des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'això que estem parlant, vostè ja ho té sobre la taula, tot aquest procés d'actitud...
2: És veritat que ho tenim sobre la taula i ho tenim present. És veritat que potser no tant per iniciativa espontània pròpia, sinó perquè és veritat que les darreres convocatòries de projectes de recerca europeus i de molts àmbits, inclús també nacionals, doncs et demanen la perspectiva de gènere que es justifiqui. I tot això obliga a que científicament has de pensar com trobar aquestes respostes, no? I bueno, que és una iniciativa pública, europea i nacional, que també obliga els investigadors i els recercaires, pues, a entrar en aquest camp.
1: Jo, si fos una emissora privada, ara posaria publicitat perquè pensessin, els que estan a la taula, tinguessin un titular final per accedir al programa, per acabar un titular o una percepció o una opinió, tant se val, La tendència al titular és perquè els periodistes... Però m'agradaria acabar aquest programa avui amb una percepció final, perquè... i comprometre'm, si vostès volen, a fer-ne més en el futur, perquè és evident que el sentit de viure el que fem és moltes vegades aquest crit de canvi social, de transformació social, de posar sobre la taula fets que que a vegades no sabem, però que com avui, a més de no saber, s'ha fet un fet històric, però notícia que també Carme Valls ha estat emocionada, i nosaltres estem emocionats amb tots els que estem en aquesta taula. Per tant, què diria? No sé si començar per l'Antonio Martínez de Loyo, que el tinc aquí bastant a prop. Ell és advocat i, per tant, no és metge, però té un coneixement i un talent molt ampli de totes les variables de la societat. Antoni, quina és la teva percepció final?
8: Doncs me'n quedo amb paraules teves. El segle XXI serà el segle de la longevitat, i aquesta longevitat tindrà majoritàriament rostre de dona. Siguin així, això significa una sèrie d'implicacions que estan encara per desenvolupar, i jo m'encanta també formar part, on que sigui petita, d'aquest procés, que significaran canvis socials, econòmics i sanitaris.
1: Dos minuts per al final. Montserrat.
6: Amb les dades que hem escoltat, triplicar no és suficient. Anem a per més, sisplau.
1: Doctora Valls, vostè podria tenir, no sé, tot el temps, però tenim dos minuts. Ara ja li queda un i mig o més.
0: No, no. Crec que hem de posar davant de tot la recerca de la diferència i de les desigualtats i construir aquesta ciència que falta fer.
1: A veure, Sara Jaurieta, 30 segons, 20 segons per exaurir el teu pensament. Bueno, el teu pensament no exaurim, sí, sinó la teva opinió.
3: Jo no, dic que reconèixer aquests biaixos de gènere és imprescindible per poder avançar com a societat. I penso que la integració social i sanitària és un pas imprescindible, també.
5: La sanitat pública adaptada a les necessitats de les persones grans i molt específicament de les dones grans.
1: Torno a repetir això.
5: La sanitat pública adaptada a les necessitats de les persones grans i molt especialment de les dones grans.
7: Per mi és que hem de passar de la feminització de la bellesa a la feminització del lideratge sènior. O sigui, les dones liderarem la societat.
1: Tens un segon o dos per dir alguna cosa?
2: En salut, envelliment i dona.
1: Gràcies a tots, gràcies Carme Valls per ser-hi aquí, gràcies Sara, Sara Jaurrieta des del Parlament, Montserrat Barceló, Manel Becerra, Antoni Martínez de Loyo, Ramon Miralles, Lourdes de Charles, ha estat una joia, un ple, una emoció. I una notícia, també. Per tant, nosaltres marxem. Com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Que parlarem, científics de la Fundació Pasqual Maragall, a la taula de sentit de viure. Comprendre la malaltia, l'Alzheimer, conèixer l'estat de la recerca i avançar cap al futur. Salutacions de José Gil a la realització, de Roger Vergés a la taula de so. Recordem, sentit de viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Els ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, cap de setmana amb onada de calor que anirà augmentant demà dilluns, el dia de la Revetlla i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards, en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Clara Ontanyón.
2: Calor extrema que durant el dia pot superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
3: Un episodi de calor que les prediccions a mitjà termini indiquen que, tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent.
2: Una calor que fa que es dispari el risc d'incendi. Els serveis d'emergència demanen màxima prudència, sobretot amb els petards i les fogueres a les portes de Sant Joan.
0: Un incendi a Canapós, al municipi de Forallac, al Baix Empordà, va obligar a confinar la població i a la tarda fins que es va poder estabilitzar el foc. I molta atenció també als accidents a l'aigua. Un noi de 12 anys va morir ahir ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos amics de 13 anys es troben en estat crític. Els fets van passar a primera hora de la tarda en una zona de roques fora de la vista dels socorristes. En el moment de l'accident hi onejava la bandera groga per un atxa. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. I dissabte d'operació sortida de trànsit del pont de Sant Joan. Es calcula que uns 610.000 vehicles surten de Barcelona i l'àrea metropolitana. Cristina Martín.
4: Avui es viurà un matí complicat a les carreteres i les autoritats demanen màxima prudència i evitar les distraccions. El Servei Català de Trànsit recomana no conduir aquest matí entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Ramon Lamiel és el seu director.
5: Aquest cap de setmana el principal moviment serà la P7, nord i sud, és on preveiem més mobilitat.
4: En aquesta via de màxima tensió, els camions tindran prohibit avançar en alguns trams. A partir de les 3 de la tarda es donarà per acabada l'operació sortida d'aquest pont llarg. Demà els cotxes començaran a tornar a Barcelona a partir de les 12 del migdia. Per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils extra. Tot això amb la mirada posada en una Revetlla que aquest any cau en dimarts i que també portarà les carreteres de màxims.
0: I estem pendents de les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, que haurien d'haver començat aquest divendres, però es van ajornar pels atacs israelians contra el Líban, tot i la treva en vigor des d'ahir. Totes dues parts, Israel i Hezbollah, s'acusen d'haver violat la treva. Els bombardejos israelians haurien causat una cinquantena de morts i un centenar de ferits. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat en una entrevista que Israel cessarà els atacs, però perquè el primer ministre Benjamin Netanyahu sempre fa cas del que li diu, i ha afegit que sense els Estats Units, Israel hauria estat aniquilat.
6: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
0: Trump assegura que la relació amb Netanyahu és bona, però reconeix que li falta seny. A la plana política espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, deixa la porta oberta a avançar les eleccions generals si no s'aproven els pressupostos de l'Estat i també deixa clar que no hi haurà un superdiumenge electoral.
7: Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
0: Declaracions del president del govern a la roda de premsa posterior al Consell Europeu que s'ha fet a Brussel·les. Pedro Sánchez ha sortit al pas de les crítiques a la seva política migratòria i ha fet una crida a la Unió Europea perquè no faci cap pas enrere en els seus valors i principis. El Sabadell jugarà la temporada vinent a segona divisió, torna a la categoria 5 anys després gràcies a la victòria d'ahir contra el Zamora 4-0. En hoquei patins, l'Igualada força el quart partit de la sèrie pel títol de l'hoquei Lliga demà, en guanyar el Liceu 5-2. En bàsquet, el Barça s'enfronta avui al València, al Roig Arena, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Una nova victòria deixaria els de Xavi Pascual a només una del títol. A la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, segona etapa, una etapa de muntanya, 130 quilòmetres amb sortida a Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació d'esquí de la Molina. La neerlandesa Nienke Kevenhoven encapçala la classificació. A MotoGP, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno, amb el retorn d'Àlex Márquez després del seu greu accident al circuit de Montmeló ara fa un mes. I al Mundial, en una entrevista de televisió espanyola, Lamine Yamal diu que no està encara preparat per a jugar tot el partit sencer diumenge davant l'Aràbia Saudita. Lamine, una de les estrelles d'aquest Mundial, és conscient que té els focos sobre ell, però no vol comparar-se amb les grans figures.
8: Mi obsesión no es estar en la habitación, me ha metido Mbappé, yo también quiero meter un gol, ha metido Messi, también quiero. No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
0: I acabem igual que començàvem amb la informació meteorològica, previsió per a les pròximes hores. Emet Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el calor i el temps càlid, pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció a les temperatures que continuaran pujant notablement els pròxims dies i és que tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada. El dilluns, possibles màximes de 42 graus a Lleida o 38 a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: És tot de moment. Més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4,
1: Ràdio 4. L'amistat és una...

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest dissabte 20 de juny. Un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Un cap de setmana en què moltes persones ens estaran escoltant durant els seus desplaçaments amb motiu del pont de Sant Joan. Molta precaució a la carretera, si aquest és el vostre cas. Un dissabte amb regust de final de curs. És el moment de posar les notes, de fer balanç i veure si l'alumnat ha assolit els objectius que s'havien plantejat al principi de la temporada. Un curs on hem escoltat moltes vegades les paraules vaga de docents. Els mestres crec que no hauran posat una bona nota a l'executiu. Diuen que continuaran amb les seves reivindicacions al setembre. I avui dissabte també és l'últim dia de la primera...

0: cuando estoy solo conmigo. Y se apagan las luces de mi casa.
1: Han estat 92 dies de primavera astronòmica. Potser les persones que ens escolten diran adeu a les al·lèrgies i a les patologies típiques d'aquesta estació. Aprofitem, doncs, aquest últim dia primaveral. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Programa d'avui, programa 747 del Són 4 dies. Tot seguit, el Luis Mendizábal ens recordarà els protagonistes d'aquesta setmana. Escoltarem la columna sonora de la Irene Desumvila i entrevistarem Ignacio Rubio, i és president de la secció de Dret Aeronàutic de l'ICAB, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. I també parlarem amb Ramon Pascual, és delegat d'EMET a Catalunya. Amb el primer parlarem d'aquesta reforma dels drets dels passatgers dels avions, que s'ha aprovat aquesta setmana, s'ha validat, de fet, i amb en Ramon Pascual doncs, parlarem d'aquesta primera onada de calor que ens espera a partir de demà i de com serà aquest estiu, que tot just demà començarà. La segona hora, tertúlia habitual dels dissabtes, avui amb el Samu Martínez des de Madrid, la Sandra Vicente, periodista del Diario.es aquí a l'estudi, amb el Cisco Bages, periodista i exprofessor universitari, l'advocada i gerent del Celler Cripta, Agustí Torelló Mata, Gemma Torelló, el consultor social i fundador i director de la consultoria Afers Públics, Joan Segarra, i amb el membre de debat i estudiant de gestió administrativa, Gorka Gil. I a la tercera hora, desordre global, molt pendents d'aquests detalls de l'alto el foc, d'aquestes converses ajornades entre els Estats Units i l'Iran. Ho repassarem tot plegat amb en Martí Serra, el nostre analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. Després anirem amb les recomanacions de la Mònica Pavón, avui relacionades amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que és avui, 20 de juny, i acabarem amb la literatura de l'Esteve Plantada, relacionada, en aquest cas, amb Sant Joan. Ens parlarà de foc i de literatura. Tot això i més, des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Comencem la darrera setmana de la primavera, ho dèiem tot just fa uns minuts, i donem la benvinguda a l'estiu. Ho farem demà amb un bon grapat de protagonistes al marge dels arbres, les flors, les cireres i les fogueres de Sant Joan. Bon dia, Luis Mimendizábal, què tal?
1: Molt bon dia, David, què tal?
0: Quins són els protagonistes d'aquesta última setmana primaveral?
1: Pues mira, a mi m'encanten aquests personatges anònims que un bon dia es converteixen en herois, no? Escolta aquesta cançó en honor del protagonista del passat dilluns i et diré

0: És música portuguesa, Luis Mi, això.
1: Més concretament de Cap Verd, l'antiga colònia portuguesa. És un tema que es titula Petit País i està interpretada per un símbol com Cesària Évora. El que ha passat a ser una icona aquesta setmana és Bochinha.
0: Ui, sí.
1: Bochinha és el porter de la selecció de futbol del Cap Verd i el principal artífex de l'empat d'aquest país davant la todopoderosa, a priori, selecció espanyola.
0: Crec que el resultat, si no recordo malament, 0-0, un resultat que totalment podríem definir com a inesperat.
1: Totalment inesperat, perquè es veu que un aficionat havia apostat 1 milió d'euros a que guanyava Espanya. Ui. I ho va perdre tot.
0: Vaja, mala sort.
1: No sé si és una notícia real o és... Però bueno, no m'estranyaria.
0: Exacte, podria ser. Segurament que podria ser que algú li hagués passat. No, potser no aquesta quantitat, però que moltes persones donaven per feta la victòria, la golejada.
1: Sí,
0: d'Espanya davant Cap Verd.
1: Deien 8-0 i algunes coses d'estat. Bueno, no sé. El culpable d'aquest empat va ser Bochinha, que ho va aturar tot. I estem parlant d'un esportista de 40 anys que fins ara jugava en el Chaves, un equip de la segona divisió de la Lliga Portuguesa. I dic fins ara perquè poc abans de començar el Mundial, el seu club no li va renovar el contracte.
0: Per tant,
1: està sense equip,
0: no? O sigui, no té un equip ara mateix.
1: Fixa't en una cosa, el seu valor en el mercat futbolístic és només de 50.000 euros, que és el que guanyen alguns jugadors d'èlit en una setmana.
0: Només en una setmana. Potser després d'aquest Mundial això canvia. Canvia el seu valor i potser algun equip s'atreveix a fer-li algun contracte, no sé.
1: Bueno, de moment que gaudeixi
0: de l'experiència. Que gaudeixi de l'experiència i d'aquest Mundial. Ho has dit abans, un personatge anònim, Luis Mi, es va convertir en heroi, això, podríem dir així, d'un dia per l'altre. Anem al dimarts.
1: El dimarts té dos noms propis. T'agraden, David, les pel·lícules de James Bond?
0: Sí, m'agraden. Oh. Adele, no? Escoltem.

0: Tu saps, David, que un dels elements recurrents en les pel·lis de 007 és el malvat, que acostuma a ser una mica psicòpata.
1: A vegades sí.
0: El dimarts, Javier Bardem, que ha encarnat en el cinema personatges molt diversos, alguns d'ells psicòpates, com el que li va donar l'Òscar en la pel·lícula de Germán Cohen, No espais para viejos, pues Javier Bardem es convertia en història de Hollywood.
1: Història de Hollywood. I és que Bardem ja porta anys com, de fet, un dels actors, el podrem definir així, el podríem definir així, ho diré bé, com un dels actors més reconeguts al cinema dels Estats Units.
0: Sí, però li faltava la cirereta al pastís. Mm-hmm. Bardem va estampar dimarts la seva petjada de mans i peus a Hollywood Boulevard. I això és com un reconeixement de que és un dels grans dins de la poderosa indústria nord-americana del cinema. Tot això, jo conec gent que afirma que és un actor sobrevalorat, però allà cada qual...
1: Cadascú amb les seves opinions, no? Exactament. I amb les seves idees.
0: I no puc tancar el dimarts sense destacar un altre protagonista. Tothom sap qui és Messi, però en el debut de la selecció argentina en aquest Mundial de Futbol va ser el killer amb 39 anys complits i va marcar el solet 3 gols.
1: Hat-trick de Messi amb aquests 39 anys.
0: La millor manera de començar el Mundial.
1: La millor manera, i si algú tenia, que no crec que sigui el cas, però algun dubte sobre si Messi estava a un nivell per assolir o per anar a un Mundial amb 39 anys i que seria capaç de fer un bon paper, és allò... Aquí estan les proves, senyors i senyores. Aquí estan les proves. I a veure com continua la seva presència al Mundial. Luismi, anem al dimecres, vinga, va.
0: Pues mira, tothom sap que el protagonisme absolut de dimecres és de José Luis Rodríguez Zapatero, que va presentar aquesta setmana davant el jutge pels casos que se li imputen. Però seria massa fàcil parlar d'ell, i a més jo estic vacunat contra els personatges polítics. Així que he triat una protagonista de dimecres i crec que t'agradarà.

0: No em diguis, Luismi, que em proposes parlar d'un astronauta?
1: En concret, d'una astronauta. No una astronauta qualsevol. Cristina Koch és la primera dona que ha format part d'una expedició a la Lluna. I rebrà a l'octubre el Premi a Princesa d'Astúries de la Concòrdia. Koch va ser una dels quatre tripulants de la missió espacial Artemis II, que va arribar al costat fosc del nostre satèl·lit i ostenta el rècord femení de permanència contínua a l'espai. Va estar 328 dies consecutius en una estació espacial. Sí. No especial, sinó espacial.
0: Espacial, exacte.
1: Enginyera elèctrica i física de formació, és una especialista en tots aquells instruments imprescindibles en la ciència espacial. No és la primera dona en arribar a l'espai, perquè aquesta va ser la soviètica Valentina Tereshkova l'any 1963, però sí la que ha arribat més lluny.
0: Ara que parlaves d'aquests dies, Luis, a mi m'ha cridat l'atenció aquest rècord. 328 dies en una estació espacial, que això ha de ser una prova psicològica, física, dura i molt valenta.
1: Jo crec que deu arribar un moment que no saps ni qui ets.
0: I
1: que no sé.
0: Has d'estar preparat, el que diem, no? Mentalment i físicament per assimilar on estàs i per
1: saber
0: les
1: any,
0: condicions.
1: Eh?
0: Exacte, és gairebé un any amb aquesta estació, o sigui, un premi molt, molt merescut. Vinga, Luis, anem al dijous.
1: Aquest dijous va començar un dels esdeveniments musicals més importants de Barcelona. El Sonar va obrir dijous la seva 33a edició amb un cartell de més d'un centenar de propostes musicals. El primer dia ja va començar amb uns clàssics.

0: Luismi, qui és aquest grup que estem escoltant?
1: Pues mira, són els Cabaret Voltaire, uns pioners de la música electrònica que celebren els seus 50 anys de trajectòria i en aquests anys han transitat per tota l'evolució dels sons electrònics, des del post-punk al techno. Entre la resta de propostes musicals del festival, que acaba demà, destaquem també a The Prodigy, el nou espectacle de la DJ Charlotte de White i el reggaeton trapero de Mètrica. T'agrada aquest univers de la música electrònica, David?
0: A mi no és que m'agradi en particular, tampoc no em desagrada. Ara, no sóc un... Et mentiria si et diria que sóc un fan d'aquest tipus de música. No, està bé. I fins aquí la meva crítica està musical.
1: Bé. Està bé. Està bé, hi ha algunes propostes...
0: No, com a crític bueno. musical no em guanyaria la vida. Sí, està bé.
1: Podem parlar d'altres tipus de música sense deixar de banda el dijous, perquè precisament dijous 18 de juny una llegenda viva de la música celebrava els seus 84 anys.

0: Aquest, Luis, sí que sabem els identificar amb
1: sí,
0: més facilitat.
1: Sí, estem escoltant Paul McCartney en la seva etapa al capdavant de les Wings. Recorda que fa poc vaig parlar d'ell perquè acabava de treure un nou disc, The Voice of Dungeon Lane, en el que el músic recorda diferents moments de la seva infància i adolescència a la ciutat de Liverpool.
0: I, Luis, com acabem la setmana? Perquè és una setmana molt, molt musical la que ens has proposat aquesta última setmana de primavera de la que parlàvem, la darrera. És molt musical, eh?
1: Molt musical, però per primera vegada no posaré cap música per acompanyar l'últim protagonista de la setmana. Estem parlant d'un home al que una concatenació d'errors judicials el van destrossar la vida. Ahmed Tomowi va passar 15 anys, bueno, 18, en algunes fonts diuen que gairebé 18 anys, a la presó, condemnat erròniament perquè el van confondre amb un altre home que havia comès una desena d'agressions sexuals. Una anàlisi d'ADN, anys més tard, va demostrar que ell no tenia res a veure amb el que li imputaven.
0: És un cas que hem recordat recentment. I de fet, perquè va, en la seva època, mirant hemeroteques i consultant, va omplir molts diaris, quan també, doncs, clar, quan es va fer públic que realment ell era innocent del que se l'acusava.
1: Clar, el cas és que l'Audiència Nacional va desestimar un recurs pel qual l'home demanava una reparació econòmica, una indemnització. Però ara el Tribunal Suprem ha corregit aquesta anomalia i Ahmed cobrarà 2,5 milions d'euros.
0: Per un home que va estar injustament empresonat, doncs, fa reflexionar el fet de si realment aquesta indemnització és equivalent als anys que realment, doncs, no has viscut com els hauries de viure per una decisió judicial que no era...
1: Diguem-ne que és pitjor, que és millor que res, no?
0: Sí, sí, és una reparació econòmica.
1: Aquest home té ara 75 anys, ha patit molts problemes econòmics, ell i la seva família, i jo crec que és una reparació...
0: És econòmica, el que passa. Econòmica. No, el que és sona tòpic, però no et poden tornar els anys que has estat empresonat per un delicte.
1: No podem tornar enrere.
0: No es pot tornar enrere. Luis Mendizábal, com sempre, moltes gràcies.
1: Adéu.

0: 9 i 25 minuts del matí. Tot seguit és hora d'escoltar la columna sonora avui dedicada a Los Bravos i que ens la costa, com sempre, la nostra estimada companya Irene Desumvila.
1: Què tal, David? Sembla que en aquest Mundial s'està jugant un partit en paral·lel i els algoritmes de la intel·ligència artificial han decidit saltar al terreny de joc sense demanar permís. Compta amb la jugada d'estratègia digital. Milers d'imatges falses de dones, d'aficionades, a les grades, totes joves, totes somrients, i quina casualitat tàctica, totes amb uns escots de campionat, resulta que fabricats per la IA. Parlem d'un espectacle de targeta vermella, viralitzat a les xarxes, que hipersexualitza la dona i la cosifica de la manera més rància i artificial possible. Són dones que mai han existit, allunyades de la realitat i novament degradades sota la mirada masculina. Els algoritmes només perpetuen estereotips que ni de bon tros estem a prop de superar. Però toca fer un canvi a la mitja part i contraatacar a ritme de rock analògic. Tornem a l'autenticitat programada lluny del codi binari amb una cançó del 68, una cançó d'una energia impossible de simular en cap laboratori de Silicon Valley. Deixem la IA a la banqueta i pugem el volum per escoltar Los Bravos, Bring a Little Loving.

0: Són les 9 i pràcticament 29 minuts del matí.
1: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
0: El Parlament Europeu validava aquest dilluns l'acord sobre la reforma dels drets dels passatgers de les aerolínies. Entre les principals novetats, permetre cobrar per l'equipatge de mà i exigir més transparència en el preu dels bitllets. Saludem a aquesta hora Ignacio Rubio, ell és pilot, també és president de la secció de dret aeronàutic de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Rubio, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Hola, molt bon dia.
0: Creu vostè que és una bona reforma, aquesta?
2: Bueno, és una reforma a mitges, perquè, evidentment, després del temps que han estat preparant-la i el que han aprovat, realment podrien haver-ho fet millor els senyors eurodiputats.
0: Uh-huh. En quina manera, per exemple? Com es podria millorar?
2: Bueno, doncs bàsicament la guerra que tenim amb normativa bàsicament és que el Tribunal Europeu de Justícia i diversos tribunals de l'Estat doncs sempre han dit que l'equipatge de mà hauria de ser gratuït. La llei de navegació aèria així ho estableix, no obstant això, la reforma d'aquesta normativa de passatgers de la Unió Europea doncs a partir del març del 2027 el que ens farà és seguir pagant per l'equipatge de mà. Això sí, ens permetrà portar una bossa que càpiga sota el seient i evidentment han aprovat una sèrie de mesures que des del punt de vista social, doncs està molt bé, però evidentment seguim amb la guerra de si el passatger, incloent amb el seu bitllet, podrà o no portar aquest equipatge de mà. I, de fet, aquesta reforma ens diu que no, haurà de pagar.
0: Mm-hmm. De fet, les companyies aèries, en certa manera, ja cobraven per aquest equipatge, però ho feien després de seleccionar el vol. De quina manera, com a consumidors i consumidores, veurem aquest canvi legal a l'hora de comprar un bitllet?
2: Bueno, el que em passava moltes vegades és que una persona comprava un bitllet d'avió i es trobava que comprava una maleta i al final tenia dos, perquè de fet de vegades el mateix bitllet incluïa aquesta maleta de forma encoberta, no? Llavors ara el que es demana per la Unió Europea és que hi hagi una claredat a l'hora de fer les compres de bitllets i per tant estigui clarificat que quan compres un bitllet pots tenir un descompte si no vas amb maleta i si vols afegir una maleta doncs que quedi clar que no sigui una mena de web que la persona no es pugui confondre i al final acabar, com deia, comprant dues maletes quan només volia una, no? Això és una cosa que és important perquè lògicament beneficia el consumidor. D'altra banda, també doncs, en matèria de reclamacions mantenen les quantitats que el decret de l'any 2004 el reglament 261 doncs, establia, però evidentment com dèiem, són quantitats de l'any 2004, estem a 2026, tampoc els eurodiputats han treballat molt en aquest sentit, hauríem hagut de pujar això i evidentment doncs, això és en benefici de les pròpies companyies aèries. Altres coses que trobarem seran que les reclamacions que fèiem a les companyies aèries per algun retard ara vindran obligats a respondre en 15 dies i, a més, quan hi hagi un problema que no ens puguin acceptar en el vol, ens hauran de transportar per qualsevol mitjà, no solament l'aeri, sinó també el tren o l'autobús, de la forma més ràpida per arribar al nostre lloc de residència o al lloc on haguem d'anar. No? Per tant, són coses que beneficien a nivell social, evidentment es milloren, però l'ens bàsic, que era la guerra entre el passatger i la pròpia companyia a l'hora de portar o no aquesta maleta, encara que sigui un trolley, doncs evidentment seguirem pagant per això.
0: Seguirem pagant no sé, Ignacio, si serà així, però en seguirem parlant també, perquè pel que veig és un tema que és recurrent i que no sé si s'ha solucionat. Crec que ho apuntava vostè, parlava d'una reforma a mitges, en deia.
2: Sí, és una reforma a mitges, perquè a més el que dèiem és que a nivell social, per exemple, si es beneficia a la gent amb fills, hi havia companyies que el que feien era pagar perquè el teu fill n'és al costat teu, fills menors, o per exemple una persona que necessita una assistència amb una caiguda de rodes, també se li feia pagar un extra, no? Això, evidentment, el Parlament Europeu ha estat molt sensible, ho ha tret, i també doncs, se'ns feia pagar per determinades les companyies per els errors ortogràfics o inclús canviar els noms dels bitllets. Llavors això s'ha tret, i com dic, això beneficia, és una forma des de l'àmbit social, de beneficiar doncs, aquest extractor social, però evidentment el que dèiem és que bàsicament el passatger el que vol és poder viatjar, encara que sigui una maleta mínima que ho inclogui el seu bitllet, i això malauradament el lobby aeronàutic doncs, no ho ha permès.
0: I aquest lobby, clar, on vostè ara apuntava, no ho ha permès. Entenc que és una obvietat, però té una força més gran que la dels eurodiputats, que finalment no s'han atrevit per algun motiu econòmic o empresarial a entrar en el cut de la qüestió.
2: Bueno, bàsicament perquè els eurodiputats també viatgen a Brussel·les amb avió i lògicament doncs, les companyies aèries que tenim a nivell europeu tenen un pes molt important a Europa i lògicament doncs, exerceixen aquesta pressió. I el resultat és aquesta reforma a mitges d'una norma que entrarà en vigor l'any 2027 i que tampoc soluciona el problema real, és a dir, que realment els preus siguin ajustats a una realitat social i que a més puguem portar un equipatge mínim de forma gratuïta. No?
0: Uh-huh. Abans parlàvem de compensacions, dels retards. Clar, hi ha molts motius pels quals a vegades no es cobren. Per què és tan complicat a vegades cobrar-ho?
2: Bueno, bàsicament perquè moltes companyies fins ara establien un mecanisme molt enrevessat a través de les seves pàgines web, trigaven molt en resoldre això, de forma que el passatger al final, per les quanties que eren, o bé no reclamava o bé quan reclamava s'acabava avorrint i per tant no deixava estar. Hem de recordar als oients que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria a Europa tendeix a una mediació i actualment l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, quan una companyia aèria no dona una resposta, és un ens d'arbitratge i mediació, de forma que pot resoldre la reclamació del passatger si la companyia en un pla en concret no dona aquesta resposta. No? Llavors, el reglament, la modificació del reglament, el que ens permet ara és, si en 15 dies no tenim una resposta, ponem-me directament a aquesta via per poder trobar una solució a la reclamació que li fem a la companyia aèria.
0: Uh-huh. Senyor Rubio, vostè creu que les aerolínies podran buscar escletxes legals per saltar-se totes aquesta reforma a mitges?
2: Bueno, bàsicament estem parlant d'una gratuïtat d'un equipatge que pot anar sota una cadira i la primera que tindrem segurament serà una reforma amb Airbus o amb Boeing de les estructures dels avions per tal que al final aquest equipatge que pot cabre de forma gratuïta sota el seient, doncs això sigui modificat. És igual que va modificant el seu dia que en determinats seients no tinguessin ni tan sols per poder posar una revista o inclús poder tenir una mini safata, doncs evidentment, com dic, al final això tot això tendirà a al final, feta la llei, feta la trampa i els operadors, lògicament, buscaran la forma de rendibilitzar el cost del combustible i, evidentment, el transport del passatger.
0: Per tant, un panorama pel que ens pinta força complicat com a consumidors i com a consumidores.
2: Sí, la veritat és que sí, perquè crec que realment s'ha estat a prop de 10 anys treballant o 13 anys treballant aquesta reforma, com dic, el decret de reglament europeu era el 2004-2026, per fer aquesta reforma tampoc calia treballar massa, simplement el que diem és que realment s'hauria pogut establir unes mesures mínimes de l'equipatge de mà i, com dic, la llei de navegació aèria, per exemple, estableix que amb el bitllet de transport l'operador ha de transportar el passatger amb un equipatge mínim, això contradiu la normativa europea i, per tant, seguirem amb guerra en els tribunals d'interpretació d'aquesta nova norma, d'aquesta modificació i del carrerament que és un dret pel passatger i que ha de ser la norma que s'ha d'aplicar.
0: Uh-huh. Ara m'apuntava el concepte de guerres d'interpretació. Posi'ns alguns exemples perquè els oients també es puguin imaginar davant de quins escenaris interpretatius ens podrem trobar a partir d'ara.
2: Bueno, bàsicament, amb el que serà seguirem amb la guerra del transport de l'equipatge de mà o el cobrament d'aquest equipatge de mà, segons quines circumstàncies, com deia. Hi ha hagut sentències del Tribunal Europeu de Justícia al decurs d'aquest any doncs, que han donat la raó a determinats passatgers quan algunes companyies low cost han volgut cobrar-los l'equipatge a la porta d'embarcament. No? Llavors, lògicament, això, com dic, serà sotmès a interpretació novament dels tribunals, perquè la norma jurídica va per un cantó, i allò que han aprovat els diputats per un cantó, i els tribunals tendeixen a dictar interpretacions totalment contràries als propis reglaments. Llavors, això, evidentment, s'entrarà a jurisprudència i, al final, jo crec que el propi eurodiputat doncs, tendirà a reformar aquesta norma més tard o més d'hora per tal de donar lloc al que allò que diu el Tribunal Europeu de Justícia i els tribunals espanyols, que és que, al final, és una cosa lògica que la maleta mínima hauria d'anar inclosa en el bitllet de transport.
0: És que sembla força obvi, Ignacio, és a dir, hauria de ser...
2: Bueno, és com...
0: des del meu punt de vista, és una opinió personal, però hauria de ser així. No.
2: Bueno, és com si algú imagina que anéssim amb tren o autobús i que paguéssim un bitllet pel passatger i que la maleta no estigués inclosa i hem de pagar a part.
0: Exacte, com si al pujar un autobús, per exemple, el nostre equipatge hauria de pagar un preu a banda del que ha pagat el transport, no?
2: Llavors, això és totalment il·lògic i no es té cap justificació. El que passa, com deia, els lobbies de les companyies aèries a nivell europeu tenen molta força, són majoritàriament companyies doncs, d'àmbit estatal, encara que estiguin privatitzades, i lògicament doncs, tenen una força a l'Europa que, evidentment, no tenen els propis passatgers. Al final, hem de pensar que no hi ha companyia aèria sense passatgers, però al final, perjudicat d'aquesta reforma en alguns termes és el propi passatger.
0: Uh-huh. Per tant, en línies generals, en què, com a consumidors, en què hem sortit guanyant amb aquesta reforma?
2: Bueno, en primer lloc, doncs, que tindrem la gratuïtat d'aquesta bossa de mà que podem portar sota el seient. També tindrem una reducció del preu si no viatgem amb aquesta maleta. A més, tindrem, com deia, una revisió, evidentment, sobre el que eren les reclamacions que es trigaran en 15 dies s'hauran de resoldre. Hi haurà més transparència a les pàgines web a l'hora d'adquirir aquests bitllets. També les companyies vindran obligades, com deia, hi havia un problema molt important en el tema de la manutenció quan hi havia un retard, que en molts aeroports, quan tanquen els serveis de menjador, de restaurants i de més, la companyia no podia donar aquests serveis, ara vindrà obligada a facilitar aquests serveis, per tant, haurà de buscar la forma de donar un càtering o alguna forma. I a més tindrem també el manteniment d'aquestes quanties per indemnització en les reclamacions per retard o no admès al vol. I també hi ha una cosa que s'ha tret, que feien les companyies aèries, que era el no-show. És a dir, quan una persona compra un bitllet d'anada i tornada, si no es presentava el vol d'anada, doncs li cancel·laven la tornada. Això és molt, molt per Sud-amèrica, moltes companyies, però el Parlament Europeu ho ha regulat de forma que la companyia aèria no podrà cancel·lar aquest vol de tornada. Mm-hmm. Això que provocarà que, evidentment, aquest passatger, si al final no hi va i tampoc torna, aquesta plaça quedarà buida i serà un cost que haurà d'assumir la companyia aèria.
0: Mm-hmm. Per tant, parlem d'aquesta reforma a mitges, ens estàs explicant, Ignacio, tot el que suposa, com a reptes pendents de cara a futures reformes d'aquest reglament de passatgers. Què creu que s'haurien d'afrontar? Clar, si ha costat tant fer aquesta reforma de la que estem parlant i diem que és a mitges, de cara a futurs, m'imagino un futur idíl·lic, però on s'hauria de posar el fil a l'agulla per afrontar determinades situacions que es produeixen i que no tenen cap sentit quan viatgem amb avió?
2: Bueno, en primer lloc, augmentar les quanties per indemnització que les companyies aèries hauran de pagar als passatgers en cas que no compleixin el contracte de transport aeri. Per què? Perquè, evidentment, el que pot ser és que aquell operador que incompleix i no transporta un passatger d'acord amb un contracte mercantil, doncs que hagi de pagar doncs, una sanció que és antiga des de l'any 2004. És a dir, els preus estan les indemnitzacions estan desfassades i això és una cosa que els eurodiputats hauran de treballar. I després, lògicament, intentar determinar quina és la mesura de la maleta que haurem de portar de forma gratuïta, inclòs amb el bitllet. Això és una guerra que tenen tant les companyies aèries com els propis passatgers, perquè, evidentment, ningú vol determinar les mesures mínimes que hauria de tenir aquesta maleta i que ens podia cabre als armaris que tenim a sobre dels seients. I, evidentment, per exemple, tenim una com he comentat abans, el tema dels seients, doncs tenim una altra reforma a nivell dels productors dels fabricants d'avions, que el que vol és també reduir l'espai del que s'anomena el rack, on portem les maletes a bord de l'avió, precisament per evitar que la gent al final no acabi facturant aquesta maleta. És a dir, si no hi cap, l'hauràs de facturar. I això és una altra guerra que també entrarem en el futur.
0: Uh-huh. I que veure com s'afronta. De quina manera s'afronta aquesta guerra, perquè tal com s'ha afrontat aquesta, no sé si té molt bona pinta.
2: Bueno, bàsicament amb pressions als propis grups polítics que al final el Parlament Europeu han de regular la norma a nivell de tota la Unió Europea. Uh-huh. És a dir, que realment els eurodiputats es conscienciïn de que fa falta que, evidentment, aquest equipatge de mà mínim estigui inclòs en la via de transport, fa falta doncs, sancionar aquells operadors que incompleixen de forma reiterada el contracte de transport aeri i, per tant, doncs, venen més bitllets dels que toquen o no transporten la supera, perquè tenim un problema també a Europa, que això no us ho he comentat, les companyies del cos, ara que arriba l'estiu, tenen unes operatives molt ajustades. Quan falla un avió, evidentment, això provoca retards, provoca que els passatgers no puguin volar i, a més, moltes vegades se'ls deixa més de 2 hores i 3 hores als aeroports. No? Llavors, evidentment, hem de garantir que aquell que fa una operació a nivell de transport aeri amb els passatgers pugui complir amb el contracte de transport aeri i pugui complir amb els passatgers. El que pot ser és que un incompleixi, que a sobre no hagi de pagar una sanció o que pagui una sanció mínima actualment desfassada a l'any 2026. Exacte. És molt important, doncs, que amb la norma que sàpiguen que realment hi ha una acció directa de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria o de l'Agència Europea de Seguretat Aèria.
0: Sembla molt, molt obvi el fet de que si un compra un bitllet o un contracte, un servei, l'ha de donar. El punt de partida seria aquest. A no ser que per circumstàncies extraordinàries no es compleixi, les companyies haurien de respondre.
2: El problema que tenim és que, bàsicament, també juguen amb la necessitat del passatger. És a dir, quan una persona agafa un avió és perquè vol anar ràpid i vol arribar a alguna destinació, perquè té un compromís, una qüestió de feina. El problema que hi ha és que quan tenim un problema a la porta d'embarcament, evidentment l'operador, la companyia aèria, juga molt amb la psicologia del passatger. Vostè vol, no, vol marxar o no vol marxar? Si vull marxar, doncs ha de pagar. Llavors la gent al final acaba pagant i acaba transigint en coses que no ha de transigir, amb el perjudici que, clar, si dius que no, no voles. Llavors tot això s'ha de regular per evitar que hi hagi aquesta situació, com dic, de diferència entre els que incompleixen i els que han pagat el preu per viatjar i que al final algú els diu que no pot volar, no?
0: Ignacio, com a advocat, quines són les principals reclamacions? N'hem parlat de molts casos ara durant l'entrevista, però les principals reclamacions que són habituals i que sempre arriben a nivell legal, quines són?
2: Bueno, bàsicament, les reclamacions per retard moltes, són les majoritàries. En molts jutjats mercantils tenim que els tenim saturats a Catalunya. Per exemple, les milers de reclamacions que arriben a aquests jutjats de passatgers que al final les companyies aèries no resolen, doncs, com dic jo, els retards, també el que no s'admeti un passatger a volar i després també, lògicament, els danys que es puguin provocar a l'equipatge que puguin facturar. Aquestes són les tres reclamacions, bàsicament, que hi ha. Després, evidentment, en funció del retard, doncs es reclamen les quanties que poden ser mínimes, d'acord amb el reglament europeu, el 261-2004, o bé directament se'n va al jutjat mercantil per tal d'aconseguir, doncs, que si no solament és una qüestió d'un retard, sinó que a més hem hagut d'invertir doncs, 2, 3, 4 dies, una setmana sense maleta i hem de comprar una sèrie d'encerts per poder sobreviure, doncs evidentment tot això reclama i moltes vegades les companyies no ho atenen i per tant la gent acudeix als jutjats mercantils per reclamar-ho.
0: I Ignacio, vostè també és pilot, abans, a banda d'altres té altres càrrecs, podríem dir-ho així, d'aquesta manera, està molt relacionat amb el sector aeronàutic. Des del sector, entenc que aleshores aquesta mitja reforma a mitges, hi ha satisfacció o no?
2: Home, realment no, perquè s'esperava que el regulador o el legislador realment doncs, tingués més cura a l'hora de poder reformar aquesta norma, com dèiem. És a dir, jo crec que el que s'ha de regular és aclarir precisament tots els problemes que hem tingut durant 13 anys envers aquest equipatge demà en el transport aeri. I, evidentment, doncs, netejar una mica el que hi ha amb tots aquests punts febles o foscos en relació a la compra dels bitllets que determinades companyies tenen i que, evidentment, sorprenen el passatger. I, a més, com deia, també empujar aquestes quanties d'indemnitzatòries que les pròpies companyies aèries volien treure, doncs, evidentment, seria una forma de tenir a les companyies controlades. És a dir, vostè incompleix, vostè haurà de pagar una sanció elevada al passatger. D'aquesta manera, realment, es reforçaria el fet de que les companyies que vulguin operar a l'entorn europeu ho puguin fer. Ja no parlo de les companyies d'altres llocs, de fora de l'Europa, que també és un altre problema, no?
0: Un altre problema i una altra qüestió que haurem d'afrontar potser en un futur. Ignacio Rubio, president de la secció de dret aeronàutic de l'ICAO, també pilot, gràcies per acompanyar-nos aquí en directe al Són 4 Dies a Ràdio 4. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Són les 9 i pràcticament 49 minuts del matí.
1: Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
0: Demà arribarà l'estiu de manera oficial, ho dèiem al principi del programa, tot i que les altes temperatures ja ens acompanyaran amb la primera onada de calor de la temporada. Ho faran a partir d'avui i de demà. Per conèixer com serà aquest episodi de calor intensa i l'estiu que ens espera, saludem a aquesta hora Ramon Pasqual, ell és delegat de Meta Catalunya. Ramon Pasqual, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com serà aquesta primera onada de calor de l'estiu?
2: Doncs serà intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, en quant a les temperatures màximes. També serà notable el valor de les temperatures mínimes a prop de mar, a la línia litoral o prelitoral, amb nits tòrrides, temperatures mínimes per sobre dels 25 graus, sobretot la nit de diumenge a dilluns, la nit de dilluns a dimarts. I, en principi, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres, que ja és bastant, però després sembla que hi hauria una certa tendència a la baixada de les temperatures sortint ja del que seria una onada de calor.
0: És a dir, que passat Sant Joan, perquè ens entenguem, és quan tindrem un respir d'aquestes temperatures?
2: Efectivament, però la revetlla serà especialment calorosa.
0: Calorosa.
2: I bé, això permetrà gaudir-la de nit, però patir-la una mica de dia, sobretot el dia de Sant Joan i el dia mateix de la revetlla.
0: I al llarg d'aquest estiu en tindrem més? És molt, ens fem una previsió molt a futur, però serà la primera de moltes?
2: Això no podem saber-ho, però que no serà l'última, segur que no serà. N'hi haurà més onades de calor perquè la predicció estacional que tenim publicada de moment fins al mes d'agost indica clarament que les temperatures estaran per sobre del normal i amb aquestes condicions és molt probable que hi hagin altres episodis extrems que considerem onada de calor.
0: Per tant, ens haurem de preparar i, sobretot, viure-les amb calma i amb totes les condicions que requereixen per prevenir els efectes de les onades de calor, no? Pel que ens explica.
2: Sí, efectivament. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no? Les individuals doncs, són evitar les hores centrals del dia, si pot ser, sempre buscar l'ombra, hidratar-se, beure amb freqüència, no realitzar activitats físiques que generin per si mateixes molta calor, sobretot això, a les hores centrals del dia, i les col·lectives són les que prenguin els serveis de protecció civil i les administracions en quant a tenir oberts refugis climàtics i donar també consells a la població.
0: Abans, senyor Pasqual, em parlava dels models que estem previstos per aquest estiu. Com podríem definir, en línies generals, quines seran les característiques de l'estiu que comença demà?
2: Doncs, bueno, volia fer una petita indicació, sí. I és que l'estiu meteorològic, igual que la primavera, la tardor i l'hivern, comencen el dia primer, en aquest cas l'1 de juny, i demà que començaràs l'estiu astronòmic.
0: L'astronòmic,
2: sí. Explicat aquest matís...
0: I tant, li agraeixo.
2: No, més que res perquè, clar, els mesos es compten sencers per fer després les estadístiques, sí. En fi, tot això. No, doncs, esperem un estiu molt càlid, i probablement força humit, que vol dir, en aquesta època de l'any, amb tempestes, xàfecs freqüents, sobretot a les zones de l'interior, de muntanya, que podrien, afortunadament, allà on hi hagi tempesta, xàfec, amortir una mica, esmortir una mica aquestes temperatures tan elevades. És a dir, una combinació d'estiu molt càlid i segurament força humit.
0: O sigui, aquests són, en línies generals, el que ens espera. Per tant, respecte a l'anterior estiu, com el veu vostè? És a dir, si li hagués de preguntar si de quina manera el podrem diferenciar?
2: Bé, vam passar l'època de la sequera, ara no fa gaire, una sequera molt intensa, que va fer coincidir anys molt secs, jo, encara ens en recordem, sí. Amb anys molt càlids, la qual cosa, de cara a la vegetació, als rius, en general les reserves d'aigua, era molt dolent, perquè es combinava la calor, o sigui, l'escassetat de precipitacions amb una gran evaporació. Si aquest estiu, una diferència pot ser que si aquest estiu és més plujós, aquest impacte sobre la vegetació i sobre els cursos fluvials, els llacs, els embassaments, no seria potser tan gran i això seria relativament beneficiós. Uh-huh. Aquesta seria una de les principals diferències, que estaríem parlant d'un estiu molt càlid, com la majoria dels que portem en el segle XXI, però més humit.
0: De fet, ara vostè ho apuntava, com els que la majoria que hem tingut. Per tant, ens hem d'anar acostumant, suposo, senyor Pasqual, a viure els estius d'aquesta manera, ja anava a dir, a partir d'ara, des de fa uns anys.
2: Sí, sí. El clima està canviant, però ja ha canviat. No, té poc a veure relativament, amb els anys 70, els 80, fins i tot els 90. El segle XXI, començat pel famós pels meteoròlegs i per molta gent, l'estiu del 2003, des de llavors, i sobretot els últims 10 anys, hi ha hagut una acceleració de l'escalfament global, i això es manifesta també a escala regional, a l'escala, per exemple, de la Mediterrània, d'Europa. Tant la Mediterrània com bona part d'Europa són un punt calent en el canvi climàtic, en l'escalfament global, i ho estem vivint, no és cap misteri.
0: Ens hem d'acostumar, no?, a viure a vegades al mal dormir, amb nits tropicals tòrrides, potser de... no sé si és molt agosarat, potser sí, però de per vida.
2: Vaja, sí, de per vida d'una vida estàndard, doncs sí, perquè les projeccions climàtiques pel que queda de segle és que la temperatura vagi augmentant, tot i que prenguéssim mesures radicals, que tampoc les estem prenent per esmorteir, per mitigar el canvi climàtic, encara i així, com el sistema atmosfèric i els gasos que el componen tenen una gran inèrcia, encara que demà deixéssim d'emetre gasos d'efecte hivernacle, que no serà el cas, l'escalfament continuaria. Però això no vol dir que no haguem de fer el possible perquè aquest escalfament sigui el mínim possible.
0: Uh-huh. Ara hi pensava, aquest concepte d'onada de calor que sempre els mitjans ho estem fent ara i ho escoltem, ho llegim, ho veiem, aquesta primera onada de calor. Clar, si aquestes temperatures sempre es mantenen tan elevades, potser el concepte com a tal d'onada de calor s'hauria, no dic ben bé canviar, sinó modificar d'alguna certa manera?
2: Bé, efectivament, perquè nosaltres sempre ens referenciem, els meteoròlegs i els climatòlegs, a períodes de referència. I ara el nostre període de referència és el 91-2020. Però quan toqui canviar-lo i fer servir el 2000-2030, perquè són períodes de 30 anys, són trentennis, doncs clar, llavors ja haurem canviat la referència i el que ara és extraordinari potser ja no ho serà tant. És aquest canvi cap a una normalitat diferent a la qual se suposa que ens anem acostumant tant psicològica i físicament com també socialment, no? prenent mesures. Per tant, sí, les referències van canviant i si el clima s'escalfant, les referències també van cap amunt.
0: És fer un canvi de mentalitat, no? Potser de referències, vostè ho apuntava, senyor Pasqual, el fet el clima, doncs, estem en aquesta, no?, amb aquesta emergència climàtica, per molt que prenem mesures, fem tard i, per tant, són conceptes com el de la onada de calor, de les nits tòrrides, nits tropicals, que amb les quals haurem de conviure potser a partir d'ara de per vida. I pel que fa a l'estiu, abans li preguntava com seria, conviurem amb ell una mica més enllà entrada la tardor? És a dir, a priori, sé que és molt, molt d'hora, perquè estem a 20 de juny, fer-li aquesta pregunta, però serà un estiu d'aquells que les temperatures anirem fins a l'octubre amb aquestes temperatures més pròpies de l'estiu?
2: Si aquest any en concret passarà això, no ho podem saber a hores d'ara, però estem veient que els estius s'han allargat tant pel cap, és a dir, per la primavera, com per la cua, o al revés, no ho sé, tant
0: exacte.
2: Per la primavera com per
0: a banda i banda.
2: A banda i banda, s'han allargat diverses setmanes. Uh-huh. Per tant, ara de l'estiu, tot i que abans parlàvem que ara començarà l'estiu astronòmic, que l'1 de juny va començar l'estiu meteorològic, aquest any ha estat un magnífic exemple de que l'estiu va començar a mitjans de maig, que van haver-hi unes temperatures...
0: Unes calorades importants. Sí.
2: Sí, efectivament. Per tant, ja estem a l'estiu des de mitjans de maig I doncs sí, té molts punts amb el que estem pensant que ens allarguem fins gairebé l'octubre en temperatures estiuenques.
0: Doncs aquest és el panorama que ens espera en els propers dies, setmanes i fins i tot mesos. Ramon Pascual, delegat de Met a Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquest matí aquí en directe al Són 4 dies a Ràdio 4 per fer-nos aquesta previsió i aquesta radiografia. Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: Aquest serà l'estiu que ens espera, tot i que, com molt bé apuntava el Ramon Pascual, deve començar aquest 1 de juny. L'astronòmic comença demà 21 de juny, per tant, aquestes temperatures amb les que conviurem i aquesta primera onada de calor que patirem al llarg de les properes hores i amb la qual, sobretot, hem de seguir molt i molt i molt els consells que sempre ens donen les autoritats per no prendre mal mentre durin aquestes calorades. Ara a les 10, butlletí informatiu, i quan s'acabi el butlletí, doncs la segona hora del Són 4 dies amb la tertúlia d'actualitat. Molts temes sobre la taula, com sempre. Fins ara!

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, mor un dels dos menors en estat crític que aquest divendres es banyava a la platja de la Rabassada a Tarragona en una zona de roques. Estava ingressat des d'ahir a l'Hospital Joan 23, on encara hi ha un altre jove de 13 anys també en estat crític. És la segona víctima després del menor de 12 anys que va morir ahir. Recordem, formaven part d'un grup de 6 i només 3 van poder sortir pel seu propi peu del mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, consternat, lamenta la pèrdua. Ho ha compartit en un missatge a xarxes socials. I també us expliquem que aquest dissabte presentarà una elevada mobilitat a les carreteres amb motiu de l'operació sortida d'un pont llarg, el de Sant Joan. Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 270.000 vehicles dels 610.000 previstos. Una de les vies que presentarà més incidències, diuen l'AP7. Per evitar accidents, el Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat en alguns trams. Ramon Lamiel n'és el director.
2: Hem pensat una estratègia que és la reducció de velocitat. Per aquestes vies, allà on tenim velocitat variable, el màxim de velocitat serà 80 km per hora, de les 5 fins a les 10.
0: Aquestes vies seran la C31, la C32 direcció Sabadell, també la B23 i la P7 fins a Martorell i també la B20 fins a Lilla. Aquesta operació sortida acabarà avui a les 3 de la tarda. I aquest dissabte acomiadem la primavera amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic preveu que s'allargui com a mínim fins dimarts. Les temperatures seran altes, molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Es podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Santi Sagala és cap de direcció del Meteocat.
3: Un episodi de calor que les prediccions a mitjà termini indiquen que, tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent.
0: Aquestes elevades temperatures combinades amb una baixa humitat són una mala combinació per al medi natural. Les zones que més preocupen, Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i també l'altiplà central. Segons el Pla Alfa, aquest dissabte hi ha 11 comarques en nivell 3, és a dir, perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, també el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. I de l'exterior, almenys 5 morts al Líban després dels atacs perpetrats per Israel l'endemà de l'entrada en vigor de l'alto el foc entre el país hebreu i Hezbollah. Divendres van ser prop d'una cinquantena els morts al Líban a causa de les hostilitats israelianes que no cessen. I de l'altra banda, els Estats Units i l'Iran tenen el propòsit de recuperar les converses de pau ajornades precisament per aquests atacs. El president nord-americà confia que el país hebreu cessi les seves ofensives militars perquè, segons Donald Trump, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu sempre obeeix, diu, les seves directrius. En esports, el Sabadell és de segona divisió 5 anys després. Els arlequinats van remuntar i de quina manera el 0-1 de l'anada contra el Zamora amb un contundent 4-0 a la nova Creu Alta. Els golejadors van ser López Pinto, Eneco Aguilar, Quadri i Moreno. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, orgullós de la gesta aconseguida.
4: És un dia màgic. O sigui, aquesta data no... Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina.
0: I del Mundial repassem alguns dels darrers resultats. La victòria del Marroc 0-1 davant Escòcia, també el triomf del Brasil 3-0 davant Haití i la victòria del Paraguai davant Turquia per la mínima 0-1. Per aquest dissabte, Països Baixos, Suècia a les 7 i Alemanya, Costa d'Ivori a les 10. I en motociclisme, Gran Premi de la República Txeca amb el retorn d'Àlex Márquez després del greu accident que va patir a Montmeló ara fa un mes. A les 3 de la tarda serà la cursa d'esprint. I en bàsquet, segon partit pel títol de Lliga, 8 del vespre al Roig Arena, València-Barça. Els blaugrana dominen la sèrie, que és el millor de 5-1-0. I ara ampliem la previsió meteorològica. Aiment Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el calor i el temps càlid, pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Molta atenció a les temperatures que continuaran pujant notablement els pròxims dies i és que tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada. El dilluns, possibles màximes de 42 graus a Lleida, Lleida o 38 a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra, ja ho saben, tornem amb més notícies del punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
0: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Pràcticament 7 minuts del matí, com és habitual a aquesta hora, som-hi amb la tertúlia d'actualitat. I com sempre, molt ben acompanyat avui amb la Sandra Vicente. Sandra, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: Amb el Cisco Bages, què tal, Cisco? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: També amb la Gemma Torelló, com està, Gemma? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Joan Segarra, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, David.
1: I el Gorka Gil, què tal, Gorka? Com estàs?
6: Bé, bon dia.
1: Ara posarem aquí els temes sobre la taula, que en tenim diversos i ben variats, i perquè no ens avorrim fins a les 11 del matí, però abans deixeu-me anar fins a Madrid, perquè també ens escolta el nostre company, amic del programa, periodista del diari Público, en Samu Martínez. Samu, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Com esteu tots?
1: Samu, una setmana sembla el dia de la marmota, perquè sempre que et truquem sí. et dic...

0: I sí, doncs amb el voltatge al Congrés dels Diputats, que encara serà més la setmana vinent, per cert, perquè bueno, tenim la compareixença de Pedro Sánchez dimecres.
1: El 24
0: però, a
1: de
0: més
1: juny,
0: a més,
1: sí.
0: Exacte, però a més a més també ja saps que finalment ahir el PP va aconseguir introduir una votació en una moció seva que també es debatrà la setmana que ve. És l'última moció que estaria prevista pel dimarts, però les últimes votacions del dimarts sempre no acostuma a donar temps a que es dugui a terme el debat. Per tant, segurament no es donarà temps dimarts a fer el debat, però és una votació sobre si el Congrés vol instar a Pedro Sánchez a convocar una qüestió de confiança. Per tant, una votació que la lectura que es farà de la mateixa és doncs, si Sánchez té la confiança o no dels diputats, de la majoria dels diputats de l'hemicicle. Per tant, serà una setmana, encara jo crec que més tensa que la que acabem de viure.
1: Sí. Sempre és més tensa, no?, que l'anterior, sí. Que sembla difícil,
0: però,
1: a priori.
0: Però és l'última. És l'última
1: del curs polític. I és l'últim ple del curs, no?
0: Això sí. O sigui, és l'últim ple ordinari del curs, sí. Llavors, sempre el juliol s'acostuma a habilitar, també, i pel que sona als passadissos del Congrés, sembla que el 21, 22, 23 de juliol hi haurà un ple, com a mínim un ple extraordinari al juliol. Sí.
1: 21, 22 i 23 de juliol. O sigui, ens hem
0: no,
1: de...
0: no, o 21, 22 o 23, per aquelles dates. Sí,
1: per aquelles dates.
0: Un dia d'aquells. Em sembla que el 22 de juliol és dimarts o dimecres, crec, doncs per allà... És el que s'escolta, no és res oficial, però jo us trasllado una mica el sentit dels periodistes també, dels polítics. Sembla que el 22 hi haurà, 22 i 23 hi haurà un ple, sembla ser.
1: I a banda de...
0: Encara que no és segur, no és segur.
1: No és segur, però com a mínim és el que... Aquest és el calendari amb el qual ens movem. La setmana vinent última.
0: Exacte,
1: del curs,
0: sí.
1: Habilitat aquests dies de juliol per un altre ple. I a nivell de política, en aquest cas de Madrid, també continua sent notícia, sí. Tot l'afer amb Isabel Díaz Ayuso,
0: també,
1: Miguel Ángel Rodríguez, també, déu-n'hi-do a nivell judicial. Com es viu la situació des de Madrid, Samu?
0: Bueno, hi ha com aquestes dues vessants ara mateix, no? Depèn quin diari llegeixis, doncs veus més informació.
1: Una història o l'altra.
0: Exacte. Però sí, són dues coses que s'estan investigant en paral·lel. Hem sabut, doncs, bueno, sí, com ha avançat tot el tema de la parella d'Ayuso i també doncs, aquesta actuació del Miguel Ángel Rodríguez, que ja també ens té acostumats, no?, a anar llançant, crec que va ser ahir, no?, o abans d'ahir, que va llançar aquest tuit també, doncs, bueno, desmentint una informació d'un diari. Bueno, és aquesta línia de combat polític que presenta Ayuso i la seva gent, diguéssim, no? I aquesta persona que susurra a l'orella d'Isabel Díaz Ayuso, que és el Miguel Ángel Rodríguez, que és una política defensiva, però anar sempre a l'atac, diguéssim, no? Quan es veuen d'alguna manera correlats, doncs surten a l'atac i és una estratègia que, si més no políticament, al terreny judicial haurem de veure com acaba, té mala pinta, no? però a nivell... O sigui, té mala pinta pel González Amador, però a nivell polític és una estratègia que li dona rèdit a Isabel Díaz Ayuso, aquesta de sortir a l'atac tota l'estona. Per tant, bueno...
1: Que sempre, de moment, sí. Fins ara l'ha beneficiat a un any, menys d'un any, no?, de les properes eleccions autonòmiques, que
0: exacte.
1: Seran al maig.
0: És que aquesta és una altra. Ara ja entrem en un terreny... O sigui, a nivell estatal sembla que estiguem en pre-campanya, campanya electoral permanent, no?, això que es diu agència política, sí. Campanya electoral permanent, però també als terrenys autonòmics cada cop més entrem ja en la recta final de moltes arenes que són interessants. Sense anar més lluny, Catalunya, doncs ja estem a l'equador de la legislatura, més o menys. Entrem en un punt també en el qual tot l'atmosfera política començarà també a tintar-se o a tenyir-se d'aquesta cosa electoral. En fi, i a Madrid passa el mateix. Per tant, sí.
1: Doncs, Samu Martínez, et llegirem i estarem pendents del que ens expliques, de les compareixences, de la compareixença de Pedro Sánchez de dimecres, serà aquí a Sant Joan.
0: Exacte, serà aquell, sí. És molt aquell... millor estar a Catalunya que a Madrid.
1: T'anava a dir, nosaltres igual ens ho mirarem i ho escoltarem com ha de ser, però ho escoltarem potser els que tinguem la possibilitat de descansar aquell dia. Ens ho mirarem des del sofà de casa i veurem la batussa política... Amb un to més festiu des de casa nostra.
0: Enveja sana. Enveja sana, eh?
1: Samu, gràcies com sempre per estar amb nosaltres i una abraçada gran.
0: Igualment, una abraçada.

0: 14, adéu.
1: Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies, amb David Gallac Gesto.
2: Doncs ho deia el Samu, l'escoltàvem ara, Sandra. Aquesta diu que serà encara més tens la setmana vinent que aquesta que hem viscut.
3: Clar, és difícil imaginar-s'ho des de Barcelona. És la cosa aquesta de l'M30, no? El microclima i el microcosmos que genera allà, però sí que és veritat que tenim per donar i per vendre amb dos bàndols, no? Perquè tenim, com dèieu, no? Isabel Díaz Ayuso amb la seva parella, el president Sánchez amb la seva parella, amb el seu germà, tenim l'expresident Zapatero també. Veurem. O sigui, ara mateix tot està una mica per veure, però és veritat que cap dels judicis, cap de les investigacions que estan havent-hi per qüestions de finançament irregular, per qüestions de tràfic d'influències, no pinten bé, llavors. Bueno, haurem d'esperar i segurament ens ho haurem de mirar des del sofà de casa, però no pinta gens bé.
2: Però no li pinta gens bé pel nerviosisme, cada vegada més increixendo.
3: Clar, de fet, l'altre dia ja deia que estava obert a pensar les eleccions el primer trimestre de 2027, no gaire, però bueno, és la primera vegada que sentim que podria no acabar-se la legislatura, i això, encara que siguin pocs mesos, perquè recordem que les eleccions haurien de ser el juliol.
2: El juliol.
3: També és veritat que una cosa que el PSOE no el beneficia votar a l'estiu, però tampoc no li beneficiarà segurament que siguin després de les autonòmiques ni després de les municipals, llavors té cert sentit que volia avançar les eleccions, però és la primera vegada que ho sentim, i això és simptomàtic també.
2: Gemma.
4: Bueno, avançar eleccions, com que s'ha fet tantes vegades aquest país, quasi que poques s'han acabat la legislatura, no? El que passa que tot aquest clima no ajuda en general a l'ambient del carrer, a l'ambient de la gent. Al final, els jutges tampoc no ajuden, perquè a vegades aquestes informacions que surten realment les llegeixis, no m'he llegit tot l'auto aquest amb tots els folis, perquè no l'he tingut, però falten moltes coses concretes, i doncs que la gent s'esvera molt tràfic d'influències. És que tràfic d'influències ho és tot. Quan tu ets un expresident de govern, amb qui truques? Amb el president del Banc de Santander? Doncs clar, no trucaràs al conserge, ja m'explico? Doncs tot és tràfic d'influències. I els expresidents de què viuen? Escolta, són rics tots, i no ve del sou que cobraven quan eren presidents. Per tant, com que aquí tampoc no regulem mai res, no es regula la llei de partits, no es regula finançament, no es regula una llei de lobbies, clar, tot queda a l'aire. I mira que no ha hagut majories absolutes de tots colors que podien, per tant, o tenen por de fer-ho
2: O no interessat.
4: Bueno, jo penso que a vegades és ignorància, o por dir, ai, que saps, no podré fer, i ho pots fer, el que passa que és més transparent. Però aquest país no existeix, això, i parlen d'un lobby, tothom s'esvera, perquè sembla que això ja sigui... La idea de lobby aquest país és molt rara, també. Perquè, mira, abans que parlàveu també de les companyies aèries i això, no? A tot el món els lobbies existeixen, perquè lobby vol dir tu fas la pressió que et convé.
2: Un grup de pressió en referència a un tema.
4: Una altra cosa és que això sigui legal o no, fins quin límit i què pressiones, però que això existeix, faltaria. Aquest país no existeix. I existeix, per tant, fem veure que no passa res, i llavors quan surten notícies d'aquestes, és que això és penal, la meitat de coses prescrites, perquè aquí es prescriu tot, i al final et quedes en un ambient molt enrarit, la gent amb una idea de que tot això és una martingala de 4, que tothom cobra per sota mà i totes aquestes històries, i no aclarim res. Al final ho enrarim tot i no aclarim
2: res. No entreguem l'aigua clara. No. Deixeu-me escoltar, perquè la Sandra apuntava aquesta possibilitat de les eleccions. Pedro Sánchez, crec que era ahir amb el Consell d'Europa, el Consell Europeu, perdoneu, que feia aquestes afirmacions.
5: Presentaremos los presupuestos en 2026... y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
2: Ara, les rialles, és que escoltàvem
4: és que és
2: dels
4: molt
2: companys
4: hàbil.
2: Periodistes que el cobrien,
4: és molt hàbil,
2: que deien,
4: a
2: veure si això serà així. Joan.
6: Sí, no seré jo qui qüestioni l'habilitat de Pedro Sánchez, perquè és veritat que el reconeixeu i jo crec que passarà a la història, no?, com un dels polítics més hàbils en sobreviure a tot. El que passa que jo crec que el crèdit se li acaba. És a dir, ara jo crec que anem dia a dia, el Samu ens feia aquest avançament de gairebé un mes, però és que és dia a dia i cada dia passen coses, surten coses que són reals, coses que no ho són, aquesta judicatura, aquesta part de la judicatura espanyola que és hereva del franquisme directament, però això s'acaba i jo ja fa molts mesos que insisteixo que hi ha un punt d'irresponsabilitat en intentar mantenir una situació que al final les persones del carrer, com deia, com es deia abans, doncs ho viuen o amb desinterès o amb desafecció o directament mirant aneu tots por ahí, no? Llavors, això és perillós per la democràcia, crec que és perillosa. En aquest país, en aquest i a l'altre, Catalunya i Espanya, crec que la política està en els nivells més baixos i crec que estem en una situació que també ho dic molt sovint, no? S'assembla molt a que hi vagi a ser senyor González de l'Aznar. Potser aquesta habilitat que té el Sánchez no la tenia el Felipe González, però en tenia altres, evidentment. Però això acabarà així, acabarà d'aquesta manera, molt, molt deteriorat. L'altre dia sentia algú, una reflexió que em va semblar interessant, perquè jo no hi havia pensat, que és que potser el Sánchez hauria d'estar pensant no ja amb el mal que pot fer la situació actual en les properes eleccions del PSOE, és que això pot fer molt de mal al PSOE per molts anys. Perquè, clar, tot el que hi ha acumulat, veurem, no sé quin dia és, que hi ha congrés, no? Hi ha congrés, sí, de PSOE. Veurem,
2: no recordo les dates, però crec que...
6: Aviat.
2: És aviat.
6: La setmana que ve, diria.
2: És, em sembla que el 27 o 28 de juny, bueno, tinc de memòria, eh?
6: Doncs però, veurem, sí, què, sí, passa amb el PSOE, perquè, clar, aquí, ara la pregunta, potser ja no és Sánchez, sinó és, després de Sánchez, què passarà? Més enllà de que guanyi l'altra dreta i l'ultradreta, però què passarà amb el partit d'esquerres, teòricament espanyol.
2: Cisco i Gorka, vinga.
6: Sí, ho he dit entre cometes, tot i que la gent no em
2: deixi. Moltes cometes. Gorka, va.
0: Jo crec que ara mateix Pedro Sánchez està pensant en no avançar eleccions fins al 27, perquè ara mateix jo crec que hi hauria un abstencionisme aberrassant que mai s'hauria vist en unes generals. Estem veient com al Partit Popular se li està jutjant la Kitchen i al Partit Socialista se li està sortint tots els casos de corrupció dins del partit. Ara mateix, jo haig de dir que estic molt decebut amb José Luis Rodríguez Zapatero. Jo vaig entrar a política i al món polític per Zapatero i per Yolanda Díaz i estic veient un que es va corrompre. Ara bé, no sóc com el Partit Popular i jo crec que en l'estat de dret, en tots els moments, no diré que ningú és culpable fins que veiem una sentència.
2: Cisco.
7: Quan són les eleccions municipals i autonòmiques? El maig?
2: És a dir, falta menys d'un...
7: Per tant, quan el Pedro Sánchez diu que no coincidirà, vol dir que seran abans? O
4: per Carnaval.
7: O després.
4: Haurien de ser abans.
2: No recordo ara on...
4: Per dir que s'avancen.
2: Sí, crec que hi havia una... Ara en tiro molt de memòria, perdoneu, però crec que era... Es parlava també d'una possibilitat, que és que presentava pressupostos, no els aprovava, i aleshores cap a febrer-març és quan serien les generals, no? I el maig serien les autonòmiques, sí, i municipals, perquè si no repetia, és que més enllà del juliol, és hora de repetir la fórmula de les autonòmiques del 23 i de les municipals, de sortir l'endemà i dir, doncs convoco, perquè per calendari...
6: Sembla ser que té el cap gener-febrer. Sí.
7: Sí. Bueno, jo no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de lo que haga falta, i per tant, si cal parlar del Zapatero, de la Ayuso, parlem, no? Però jo crec que a mi m'interessen altres qüestions i crec que hi ha una sobredosi, així com hi ha una sobredosi de futbol amb el Mundial, no? Hi ha una sobredosi d'informació sobre de corrupció i tot això, molts mesos portem amb això, molts jutges i tal, no? I crec que això amaga el que la gent li preocupa, i l'interrogeix l'element, i bueno, tenim el panorama mediàtic que tenim, sobretot a Madrid, ho explicava el Samu, no? Allà viure a Madrid és espantós, vull dir que allà a Madrid són tots fatxes, els mitjans de comunicació, no, m'he apuntat una cosa que deia, no sé quin... Depèn del diari que miris, ho veus d'una manera o d'una altra.
2: Ho veus amb un prisma o amb un altre?
7: No, perquè tots els diaris són fatxes, o són d'extrema dreta, o van amb el PP, són... diguem, un diari que no ho sigui, diguem, El País.
4: Que ara, el
7: País és l'únic que...
8: Bueno, diari.es, Cisco, per favor.
6: Diari.es.
2: Anava a dir, sí, per al·lusions, per a Sandra, vol dir alguna cosa...
7: Que no. Deia diaris de quiosco, diguéssim, eh?
8: Si tu vas
7: a quiosc, no?
8: Aquí tens El País, sí.
7: Vaig a veure el quiosc, aquí tens El País, però, bueno, ojo amb El País, eh? Que al darrere hi ha el Vicent Bologue, que és aquest francès que té molta pasta i que està comprant molts mitjans francesos. Hi ha l'Oriana, com es digui, que li va dir anar a Barceló, menos hermano, novio de la Ayuso y más darle caña a Pedro Sánchez, que és el que va anar al País. És a dir, que Els diaris no, els diaris de Madrid no. I després, però clar, és el problema que hi ha, és el que es discuteix. Si poses la tele, estan amb això tot el dia, no, sí. No pots mirar...
4: Bueno, perquè els polítics fomenten això. De, quan sí. el que els hi posen un micro, de què parlen, d'això?
8: A veure,
4: i tampoc... Però, és inevitable, no?
2: Els hi pregunten, els hi pregunten final... per això.
4: Encara que no preguntin, ells van. Ells van a l'assalto, perquè saben que això desgasta, o es pensen que desgasta, que jo penso que els desgasta amb ells.
8: Però és que és important, però... també. És a dir, hi ha la qüestió de com ho parlem, que, i aquí doncs, em tiro el mea culpa, eh? O sigui, el meu diari és el primer que la informació de tribunals ocupa, si tinguéssim un diari en paper seria tota la portada, però és que la qüestió és important, hem de preguntar-nos com ho expliquem, i és veritat que sí que potser moltes vegades hi ha un batiburillo d'informacions, una sobreinformació, però jo crec que és important explicar-li a la gent que els partits d'aquest país estiguin o no estiguin al govern, estiguessin o no al govern quan es van produir aquests casos de presumpta corrupció. És important explicar-li a la gent què està passant o què s'està investigant. No fer-ho també és agenda política, els silencis també són agenda política.
4: Sí.
6: Clar, jo penso que aquí hi ha un punt d'injustícia cap als mitjans de comunicació, perquè, evidentment, cadascú amb el seu sesgo i també amb els seus interessos. El País és un exemple. El País ha decidit fa unes setmanes que el Pedro Sánchez cau i ja està, i està anant cap aquí. Però és el que diu la Sandra, és a dir, és el primer president investigat. No, ja veurem com acaba, però és el primer president de la democràcia espanyola. Uh-huh. El Pedro Sánchez, ja veurem com acaba tot, però és que té tot el seu entorn, germà, dones... Llavors, això els periodistes ho han d'explicar. Després cadascú...
7: El germà és una comèdia.
6: Que sí, que sí.
8: Bueno, però s'ha d'explicar, s'ha d'explicar.
6: Si està declarant
8: davant d'un tribunal,
6: si no ho expliques, la gent del carrer, que encara té un punt d'interès, dirà, bueno, veus, ho estan tapant per això.
2: No s'ha dit o no s'ha comentat i no s'ha...
6: I si ho és, doncs ja sortirà que és un cuento i que és ridícul i tot el que vulguis.
4: No sortirà que és un cuento i ridícul. El problema és que no sortirà.
6: Segons el mitjà, hi haurà algun mitjà que sí.
0: Segons el mitjà.
4: Vale, doncs no serà aquest dels quioscos de gran. Per tant, no sortirà. Queda molt diluït.
2: A vegades queda la notícia de primer la imputació i després quan hi ha la sentència, en el cas que sigui absolutòria, no dic aquest cas, o qualsevol altre, dic, ara mateix no faig distincions. A vegades sempre es fa la crítica, no se li fa el mateix destacat quan és una absolució, quan és una imputació,
6: totalment.
2: Sí que aleshores totalment. En fem...
4: És que això és molt important el que diu la Sandra, perquè tots els temes d'aquests dels tribunals requereixen un periodisme molt específic.
6: Rigorós.
4: Jo recordo tot el tema del procés, per exemple, que ho seguia el Santi Tanin a La Vanguardia, t'explica tot el dret i al revés. Això no pot ser qualsevol periodista. Per tant,
6: no.
4: El tema aquests de tribunals, sí que és veritat que s'ha d'explicar molt bé, però s'ha d'explicar molt bé fins a quin punt també un jutge o un instructor, quan diu tantes coses indiciàries i no diu res, també és feina d'informar i dir, escolti, realment no està dient res. Perquè si no, sembla que tot... Escolta, indicis, amb aquest nivell, ho pot ser tot. Qualsevol trucada, qualsevol WhatsApp, qualsevol mail és un indici. I m'explico, si només tens això... És un indici, que vale, però això també s'ha d'explicar molt bé, perquè si no, aquesta gent, ja et dic, la trama amb la gent i el nivell amb el que parlen, òbviament és aquest.
2: I també a vegades fer pedagogia, que això potser abans la Sandra diga la meva culpa, també fem nosaltres, que no fem pedagogia a vegades de certes coses. Mm-hmm. Ara penso, un informe de la UCO, no? A vegades...
8: Sí, correcte.
2: Informe de la UCO.
8: Sí,
2: i a vegades queda pel carrer que l'informe de la UCO és com si fos la Bíblia.
8: Sí,
2: és a dir,
8: sí.
2: L'informe de la UCO va a mis. Amb un informe de la UCO és un informe d'un agent de la Guàrdia Civil que està investigant i és una unitat central operativa. És a dir, està buscant proves, buscant, bueno, que potser aquestes proves indicis després no es demostren en un judici i, per tant,
6: clar,
2: hi ha una sentència.
8: I que, més, que no oblidar que la UCO no
4: té... El tema de la denúncia que ha arribat per les vies americanes, 5 anys sense dir res, amb tot el que acostuma a passar a vegades, i tota aquesta trama que diu, no, la custòdia de les proves i com ha anat, a mi em retxina per totes vegades,
0: sí,
4: eh?
6: Sí,
4: que arribi 5 anys després i dius, però a veure, un moment, que aquell senyor que li van intervenir el mòbil, que el van copiar allà, i al cap de 5 anys això apareix aquí, i aquí ningú discuteix què? Perdona? És que el primer que has de discutir és això, diu, a veure, aquí d'on t'ha sortit això? Perquè ningú... Mai, jo no m'ho crec.
2: Deixem ara un moment, un segon, a la derivada més política, a banda de la vessant judicial, hem de parlar, si és com sap greu.
7: No, ja
2: m'agradaria plantejar aquí una altra qüestió, però ara mateix...
7: Hablo del que haga falta.
2: No és que m'hi vegi obligat, però...
7: Però si em fas parlar del peinado aquest, que hauria d'estar jubilat o a la presó, en comptes de fer...
6: Peinado, hauria d'estar peinado.
2: Hi ha moltes diferències també, perquè es parla, es diu, el jutge Calama,
6: sí.
2: Ja en parlem, no és el jutge Peinado, és a dir, Sí. Que no és el mateix, un jutge, no sé si era ahir també, que va sortir en uns moments publicat que obria una peça separada, una peça diferent de, per Begoña. Sí. Després va dir que no, que la peça no era separada, sinó que era dins... Clar, això també ajuda a confondre, la confusió, pel que el missatge que queda ahir a la tarda és una altra causa per, no?
4: per
2: la dona de Pedro Sánchez. Després, si et pares a llegir, dius, no, és que el jutge dius que això era una, com un esborrany i aleshores algú ho hauria de comunicar... Derivada política, és a dir, Pedro Sánchez, deixem-me tornar en aquest moment.
6: Sí, sí.
2: Pedro Sánchez, clar, manifesta un suport a José Luis Rodríguez Zapatero perquè d'alguna manera, potser a nivell polític, és el que ha de fer, l'escoltem.
5: Quiero decirles, lógicamente como presidente del gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: Creieu que, Gorka, per exemple, o Joan, vosaltres, creieu que Pedro Sánchez ha de fer aquest al·legat o ha de fer aquesta defensa perquè és el que ha de fer? Perquè és un carreró sense sortida? O perquè realment la fa perquè ho sent així?
6: Bueno, però és una defensa molt light, eh? El que diu és confiança en la justícia i tal. No, no acaba de dir...
2: Sí, no posa la mà al foc.
6: Jo no poso la mà al foc per Zapatero. Jo crec que forma part de que tot això va junt i fa una defensa molt, molt, molt, molt light.
4: Sí.
6: A mi em va sorprendre, eh?
0: Sí, no és el mateix tipus de defensa que fa Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero que la mateixa defensa que feia la ministra Diana Morán, que sortia a tots els mitjans dient Zapatero és inocente. Uh-huh. Bueno, ho haurem de veure, i jo crec que Pedro Sánchez està sent molt prudent amb les paraules, més que res perquè sap com està la judicatura espanyola, no tan sols el tema de resolucions, sinó també en lo polititzat que està. El major exemple és aquesta peça. Hem passat de veure com van trigar 13 anys en jutjar la Kitchen, a trigar ni 3 o 4 mesos a jutjar Zapatero.
8: Sí, però crec que aquestes comparacions són trampes al solitari, des de les esquerres,
0: sí,
8: eh?
0: Sí, sí, sí.
8: Perquè si diem, oh, bueno, però és que tu més, no? Si agafem el PP i li diem, és que tu més, perquè si comencem a anomenar... És veritat que si comencem a anomenar les causes de corrupció del PP no acabaríem mai, i el PSOE són molt més minces. Però és que no, o sigui, això és trampes al solitari. Sí. Al final, s'està jutjant el mateix o coses molt semblants. I si juguem aquest joc, el que li estem dient a la gent és que estem buscant excuses una mica civilines per no mencionar que s'està jutjant tràfic d'influències, corrupció, que és exactament el mateix. Jo crec que s'han d'afrontar aquestes qüestions. I si bé és veritat que en el cas de Bassos i Cerdán el PSOE va reaccionar d'una manera molt diferent a com ho feia el PP, cosa que va ser refrescant, tot i que les causes són carrincloníssimes, sobretot en aquest cas, que estem parlant de coses com molt torrentianes, també. Però és veritat que la reacció del partit va ser nova a lo que estàvem acostumats, que hi havia una defensa espartana a les persones acusades. Però en aquest cas estem veient, amb el Zapatero, estem veient com estem tornant a les tàctiques antigues, no? De todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que és veritat, perquè hi ha la presumpció d'innocència, però jo crec que aquest país demana reaccions diferents. I el que estem veient amb el cas de Zapatero, és veritat que l'informe de la UCO està ple d'indicis no contrastats, que la UCO funciona així, no ho hem d'oblidar, però tot pinta molt malament.
6: Clar.
8: Tot pinta molt malament. I a més són qüestions que comunicativament són molt difícils de defensar. I torno al tema de les joies. Les joies, Aràbia Saudí, quan Espanya estava a punt de ser rescatada en plena crisi del 2008, aquest senyor torna d'Aràbia Saudí, que no és qualsevol país, amb unes joies que primer estan d'una manera i després estan d'una altra. Jo crec que el PSOE s'està fent un flac favor amb, aquesta defensa i necessitaria desvincular-se. Clar. És veritat que Zapatero és un actiu polític importantíssim pel PSOE, però a risc que te la puguis menjar després, jo crec que haurien de començar a establir una certa distància.
4: Però si sent que les joies estem parlant d'un frau fiscal. Que si repassada no van trair les joies aquí, van entrar en una altra maleta, punto, humo, i s'ha acabat el tema. No estem parlant... Aquí es barreja tot. Tràfic d'influències amb les joies... I, ostres, hauríem de separar-ho perquè la gent es fotrà un lío. Me'l faig estar jo, que sóc advocada, a vegades dic, deixa'm llegir bé...
2: Separar-ho i deixa'm llegir bé les causes i els informes.
4: Es fot un lío perquè es pensen que amb aquest senyor li han pagat favors amb un collaret, i això, l'apariència d'informació és aquesta.
6: Sí, sí.
4: I això és molt perillós.
6: I després, ja, des d'una altra dimensió, salvant totes les distàncies, però el tema Zapatero és una mica com el cas Pujol, no? O sigui, dos persones amb ideològicament molt distants, però que eren referents morals i que ens donaven lliçons de moral i que eren una mica el que ens deien, escolteu, el camí és aquest, no? I en els dos casos, pendent de demostrar el que s'hagi de demostrar, però clar, han fallat, i això Això fa molt de mal. Fa molt de mal a la democràcia, fa molt de mal a les persones que encara tenen un punt d'interès per seguir aquesta política. Mm-hmm. Una altra cosa que volia afegir abans respecte al que es comentava de la Kitchen i tal. Hem d'entendre, l'esquerra ha d'entendre que la dreta i l'ultradreta li surt absolutament gratis. Jo me'n recordo quan va començar el procés Kitchen, a la vegada que començava l'altre procés, em semblava il·lus aquells que deien, bueno, al final seran els dos en paral·lel, veurem què passa. No, escolta, és que la gent, el que faci PP i Vox, els que els hi perdonen el minut zero. Uh-huh. En canvi, l'esquerra no. Per què? Per coherència, per valors, perquè al final es defineix d'una determinada manera.
8: I perquè és menys habitual.
6: I perquè és menys habitual, potser. Llavors, assumim-ho, i en tot cas plantegem-nos com ho lluitem, això, com ho contrarrestem. Però és que ho perdonen, ho hem vist, han anat a declarar el Mariano Rajoy, a l'M. Rajoy, gairebé s'han catxondejat dels jutges i de tots nosaltres. Vull dir, és que és igual, els és igual. Aplaudiment i és un crac, i ja està.
2: A nivell demoscòpic, no? Potser ja hem vist amb comportaments electorals i causes judicials pel mig que el votant de dretes...
0: És molt fidel
2: i potser té una certa, anava a dir la paraula, que no és tolerància, però que aquests casos de corrupció al votant de dretes no afecta, cosa que els partits d'esquerra i el votant d'esquerra provoca una abstenció Gorka i Siscubà.
0: Però jo crec que aquesta afectació que té en el votant d'esquerra és bàsicament perquè l'esquerra, sempre històricament en aquest país, s'ha presentat com l'alternativa a la corrupció. De fet, es va fer una moció de censura el juny del 2018 a Mariano Rajoy per la Gürtel. O sigui, ara estem veient com el mateix president que va treure un president del poder mitjançant una moció de censura, que és completament respectable i legítim, està envoltat de casos de corrupció i tenim un president del seu partit encausat per corrupció i per tràfic d'influències, que jo crec que és bastant... Li farà molt de mal tant electoral com internament al Partit Socialista, perquè tinc coneguts dins del Partit Socialista que no donen credibilitat i que s'estan tirant les mans al cap.
7: Hi ha una altra reflexió sobre això que dius tu. Jo crec que s'està generant dintre del món socialista, món d'esquerres, un cert cabreig enfront d'aquesta situació, però no per desprestigiar o per no abstenir-se o per anar a compte, sinó perquè veuen clarament la maniobra que hi ha de la dreta a l'extrema dreta contra el Partit Socialista a través dels mitjans, a través dels seus poders, sí. No? Això mateix que deies tu, de que el judici del Zapatero és nul d'entrada, diguéssim, tothom ho veu, sí. No pot ser, està basat en unes proves que més aviat o més tard aquest judici caurà, el qual no vol dir que no sigui un animalado el que hagi fet el Zapatero, que justifiqui el que es pugui sortir, però el judici no, aquest judici no pot anar enlloc.
4: Però és que
8: no tenen...
4: És que el Pedro Sánchez no només té la dreta frenta, és que té l'enemic en casa. Sí. Les declaracions que ha fet el Felipe González contra el Sánchez són impresentables.
2: Zapatero i Sánchez són aliats. Sánchez i Felipe González, crec que per alguns motius no
0: fan migues.
7: El Pedro Sánchez no té l'enemic a casa, evidentment, però té l'enemic de debò a Washington i a Tel Aviv.
6: Són
7: els enemics fonamentals.
8: O té els aliats, perquè fixa't lo bé que li van a posicionar-se com el president de No a la Guerra. Vull dir, és que, clar, manual de supervivència...
4: Però als Estats Units no li va agradar. Si posicionar-se per aquí, però
8: Gemma, els altres... El manual de supervivència de Pedro Sánchez, tothom diu, és que ha sobreviscut a una pandèmia. És que jo no sé si hauria sobreviscut sense una pandèmia. I jo no sé si hauria sobreviscut sense Netanyahu i Trump a l'altra banda del...
7: Van a pel Zapatero i van pel Pedro Sánchez, clarament.
8: Però la maniobra de distracció, de mentre se m'està jutjant a un senyor que era secretari d'organització, que estava fent coses il·legítimes por ahí, i jo et dic... Exministre. I jo et dic, no a la guerra... Ostres...
7: Però no...
6: El que passa que és...
7: Però el problema jo crec que és aquest, és a dir, el Zapatero i el Pedro Sánchez i el socialisme a Espanya i el que queda a Europa se'l vol carregar el Trump, i això és descarat, sí. Això és evident, això no, és que els quartos que es gasten a la Fundació Heritage i les associacions d'israelians que financen The Objective i el Confidencial i tot això, no és un regal, ve de que el Zapatero un bon dia va dir, no, m'aixeco com passen les tropes americanes aquí desfilant, i ens n'anem de l'Iraq, i el Pedro Sánchez diu, no, vosaltres no us deixem les bases perquè ataqueu. I doncs el poder dels Estats Units, del Trump i aquests, va per carregar-se aquesta colla. I jo crec que una... Acabo. la judicatura espanyola està absolutament desprestigiada. Hi ha jutges que més fiables, que no, però hi ha coses que són tan evidents com això del Peinado, que dius, que com pot ser que aquest tio aguanti aquí tants anys i fent tonteries, no? Jo apostaria perquè així, com la intel·ligència artificial diu que va molt bé per les operacions i pels metges, no? Pots fer que els judicis els facin...
4: No, per favor, no.
2: Vols canviar jutges per intel·ligència artificial?
4: No, perquè...
7: Però ben documentada, eh? Diguem que...
6: Però jo penso... No.
4: Ni és tan intel·ligent i molt artificial.
0: I es pot esbiaixar. Saps com es pot esbiaixar allà mateixa? O sigui...
6: Jo penso que la intel·ligència artificial... Perdó, la intel·ligència artificial... La judicatura espanyola està desprestigiada? Sí, però a veure, és que va més enllà. Jo crec que és un tema de règim. Jo crec, allò que diem sempre, ens pensàvem que s'havia de reformar l'exèrcit i el que calia reformar era la judicatura. Llavors, és més enllà, eh? Aquests jutges, el Peinado i companyia, que van a la seva bola. Però és que hi ha alguna cosa més que hi ha per damunt. És una transició, ja ho hem parlat moltes vegades, feta com es va fer. És molt, molt de calat, molt de deep state. Llavors, això s'ha d'assumir. I el Pedro Sánchez... Clar, és hàbil en aquest sentit, però és l'hàbil del regat curt. Ara em faig líder mundial de la pau. Clar. Sí, però a nivell europeu, qui li va fer cas? O sigui, no? Ara s'acaba d'enfrontar, excepte el Macron, que el va recolzar ahir en unes declaracions, la resta li han dit que, amb el tema dels centres per immigrants i tal...
7: D'això hauríem de parlar.
6: Sí, però llavors... Però justament la política que s'està fent a l'estat espanyol en aquests moments és d'oportunisme, és de regat curt, és d'immediatesa. Què estan fent la resta de partits? Estan jugant al PNB dient, vale, pues venga, presupuestos, però que todo lo mío.
4: Aquests són els millors.
0: Sí, són
4: els millors.
6: El Rufián,
4: aquí la clau la té el PNB.
6: El Rufián amb la seva dèria personal d'odi a Junts, que bueno, és una cosa ja que d'això. Bueno, els de Junts, bueno, que intenten allà navegar com poden. Cadascú aquí i a més, la macroeconomia va muy bien, Espanya és el país que va mejor en el mundo, i tu, Cisco, ho has dit al principi del programa, la gent en què està pensant? Amb les angoixes que passa dia a dia, que no arriba a final de mes, que no pot pagar el lloguer, que arriben els casals, que arriba l'estiu, s'acaba l'escola i molts nanos no tenen el menjador escolar, que és l'únic àpat que fan en molts casos.
2: Parlem d'això. Deixa'm recordar un segon, perquè parlàveu del PNB, doncs escoltem a la portaveu Maribel Vaquero, que precisament deia això al Congrés.
9: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
2: Gorka.
0: Jo crec que aquestes declaracions del PNB expliquen com ha anat aquesta legislatura, i és que Sánchez funciona per mini xupitos, mini shots de... passa això, doncs jo em posiciono, em dono una...
2: A petites glopadetes d'aigua per anar passant la set, anar fent...
0: Em dona com certa visibilitat mediàtica, desvio mínimament el focus dels casos de corrupció, dels escàndols que tinc dins del Partit Socialista, i després, doncs quan passa, es dilueix en 5 dies, tornem al mateix i per al largo. I és com diu Maribel Vaquero, hem anat per largos aquesta legislatura. I està molt ben dit que aquest és l'últim, perquè com no aprovi els pressupostos, el PNB ja ha dit que li tanca les portes.
2: La clau és PNB.
6: No l'ha aprovat cap.
0: La clau és... No, és que el PNB és molt bon negociat.
2: Ara algú descobreix que la clau de la governabilitat a Espanya passa
8: pel
2: PNB, perquè tenen el 7 diputat de Junts i atenció al que fa Esquerra. És que el PNB potser és la clau. A banda de la derivada al País Basc, Euskadi, que tens un govern del PNB amb suport del PSOE i que aleshores potser des del PSOE li diuen al tanto que igual això canvia. És a dir, que les enquestes a Euskadi també
6: fet,
2: van
6: fer que se canviï el duo. Jo diria que la clau és Vox, perquè si el PP no tingués la motxilla de Vox, amb el Vallès i senyor González, què hauria passat? El Pedro Sánchez ja no seria president fa molts mesos. Per què? Perquè PNB, Junts i fins i tot Esquerra haurien dit s'ha acabat, que vinguin els del PP. Perquè el PP era la dreta, entre cometes, moderada. Però clar, el problema és que ningú vol pactar amb el PP si Vox està al costat, perquè això electoralment té un pes. Ningú vol. Jo no descarto que passi.
0: No
6: descarto que passi.
0: Però acabarà passant.
6: Clar, acabarà passant perquè al final serà insostenible. De fet, ja vam fer aquest intent aquesta setmana d'introduir aquesta moció opció que la taula no va permetre. De que,
2: la mesa del Congrés va dir que no?
6: Exacte. Llavors, és el que deia jo, deia dia a dia, però queden molts dies. Sí que vindrà ara la tregua de l'estiu.
4: Ara t'ho anava a dir, ara ve l'estiu, ens oblidarem de la meitat de coses, després ve el retorn al col·le, tornaran els mestres a fer vaga, i llavors tornarem a estar on estàvem.
0: Hi haurà de presentar els pressupostos després a l'estiu.
6: Sí, però el dels pressupostos és un brindis més del Sánchez. Com
2: que no prosperaran, escoltarem les típiques converses entre...
6: No n'ha fet cap. Si no n'ha fet cap, no n'ha fet cap de pressupostos.
4: Bueno, la gent que... això sí que... Mira, mal dit, però la gent això no ho acaba de pillar que sigui tan important.
6: Exacte. Uh-huh.
4: La gent pide important o dels lloguers o de les escoles o dels metges, però que els pressupostos s'aprovin o no, posessis un micro gent i dius, per què és important si s'aproven o no? I, o sigui, podem tenir una opinió, però la gent és molt etèria amb això.
0: Però que la gent ho coneix.
3: No et pensis.
4: No saben massa.
3: Ahir vaig fer una cosa que necessito que em planyeu, que ahir vaig estar a l'acte de presentació del candidat d'Aliança Catalana per Barcelona.
2: Tinc aquí, Sandra. Tinc el teu article aquí, però després...
6: Jordi Aragonès.
3: Jordi Aragonès.
6: Atenció,
3: Jordi Aragonès. Vaig estar allà. Clar, jo personalment mai no havia estat en un míting, perquè va ser un míting d'Aliança Catalana, també haig de dir que no ens hi volen gaire.
2: Per algun motiu, no?
7: On era?
3: Al Born. Revifant brases. El que es parlava... No, o sigui, en cap moment no es va parlar de res que no fos habitatge i habitatge.
6: I migració.
3: Relacionaven la migració com... Però, clar, no van centrar ni tan sols... L'Aragonès va dir que els dos problemes de Catalunya i Barcelona eren l'habitatge i la seguretat. D'una manera molt hàbil, perquè és un orador molt hàbil i és una persona molt intel·ligent, va vincular aquestes dues coses. En cap moment, de fet, inclús a Sílvia Orriol se li pregunta pels casos de corrupció del PSOE, mm-hmm. i ella respon, molt fàcil, i van posar en safata, que no parla de política internacional. Llavors tothom es va morir a aplaudir. Però clar, la qüestió és que la gent veus que no li interessa això. La gent veu que no pot pagar el lloguer, mm-hmm. i llavors fas un exercici de funambulisme polític per vincular totes aquestes coses, i la gent el que parla és això, de que no té on portar els nens al col·le, de que viuen no sé quantes mil persones en un pis, de que el lloguer, de que em fan fora, de que hi ha un senyor amb un ganivet per General Mitre... La gent del que parla és això, no dels pressupostos. Mm. Llavors, si des de les esquerres i des d'altres partits que són més mainstreams ens dediquem a parlar de la judicatura, dels processos judicials, de no sé què... La gent se'ns desvincula, inclús el que deia
2: els cubans.
3: Però inclús aniré una mica més enllà, perquè si parlem de Gaza, que jo, o sigui, és importantíssim parlar de Gaza, però és que hem de veure l'atenció que podem rebre de la ciutadania, i és que hem d'anar molt més curt.
7: Ho hem d'intentar, perquè ara hi ha una dona periodista espanyola que està a Líbia des de fa dues o tres setmanes, allà, segrestada, que
3: ha estat detinguda
7: amb uns que anaven cap a casa, i no en parla ningú. Estem parlant de les joies del Zapatero,
3: clar, però és que inclús
7: del Peinado, i dels cavalls del Peinado, i de...
3: Parlar de cooperació internacional i del genocidi és importantíssim, però, per exemple, què fan aquests partits? També es va mencionar Gaza. I quan van presentar els responsables dels districtes, l'Aragonès va dir, si us fixeu, aquí hi ha 10 persones, no 11, fent referència al districte 11 de la Barcelona germanada amb Ciutat de Gaza. La gent no entén per què s'estan dedicant recursos a la cooperació internacional, quan els problemes els tenim a casa, vull dir... La gent...
7: Però s'ha d'explicar.
3: Clar que s'ha d'explicar, però s'ha d'explicar des d'aquí.
7: Els de Vox vam demanar l'altre dia al Parlament, els de Vox van demanar al Parlament fa uns dies, no?, que se suprimeixi l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Mm-hmm. Ni un duro per la gent de fora. Pels que moren de gana per ahí, que els fotin. Nosaltres primer. Clar, hòstia, hem d'aconseguir que la gent tingui canvi.
3: Clar, has d'aconseguir que la gent tingui això, però és que o sigui, l'esquerra tenim por tenim una línia vermella, que és de validar les pors de la gent. La gent té por a la migració, i és... No ho estic validant, estic dient que és un fet. Llavors, des de l'esquerra, el que no podem fer és... No, el districte 11 de Germanà amb Gaza està bé, i punto, des d'aquesta superioritat moral i intel·lectual que acostumem a tenir des de les esquerres, de tu és que no ho entens, però això està bé. No, li hem de dir a la gent, és normal que tinguis por, és normal que no entenguis, que estiguem destinant diners a això, jo ara t'explico perquè és important. Uh-huh. Però és que estem menystenint a la població, i després és normal que se'n vagin a l'extrema dreta, si no ho sabem fer.
2: Joan, i després...
6: Totalment d'acord amb la Sandra, i a més celebro escoltar-la, perquè hi ha poques veus que diguin el que està dient des del periodisme. Mireu, l'altre dia jo vaig estar a l'aprovació de la llei del tercer sector que es va fer al Parlament, em van convidar com a expresident d'una plataforma, i més enllà de l'aprovació de la llei, que va ser un moment important, bueno, vam sentir els discursos de Vox, del PP, d'Aliança, la llei. I el discurs més o menys va ser el mateix. Va ser, bueno, algunes entitats sí, però la majoria no, perquè ajuden immigrants, que, a tot això que es va fer ahir d'això. L'error que està cometent l'esquerra o aquests partits demòcrates amb Aliança, i ara em centro a Catalunya, pagarem les conseqüències, i és espectacular veure com no surten d'aquesta superioritat moral, d'aquesta falta d'intel·ligència política, de dir, si no és donar-los la raó. Uh-huh. Però hem de parlar. Si ells estan dient-li a la gent que la gent vagi amb ganivets per Barcelona, que hi hagi assassinats i tal, és culpa de... Nosaltres hem de parlar, hem de baixar el terreny. Uh-huh. I si hem de dir que hi ha immigrants que delinqueixen, no passa res, perquè n'hi ha que delinqueixen. I si hem de parlar que l'habitatge és un problema seriós, que hem d'enfocar... Però a l'esquerra està amb aquesta actitud. Primer va ser el cordó sanitari. Després del cordó sanitari, una barreja de no fer-los cas, no escoltar-los, hi, jajar. El Parlament l'altre dia, quan sortien els de Vox i companyia, se'n reien la resta dels diputats. Jo pensava, bueno, aneu rient, que d'aquí 4 dies hi haurà eleccions catalanes, tindreu 20-30 d'Aliança i tindreu no sé quants de Vox. És un error històric. I jo no sé, realment no sé, potser periodistes que puguin fer aquesta reflexió i ajudin a pensar, perquè no acabo d'entendre que no se n'adonin. Evidentment, Junts, per exemple, ho ha vist, però ho ha vist per què? Perquè és que els hi fotran tots els vots, se'ls importarà la meitat dels vots, perquè estan fent un discurs que els trepitja. Jo crec que això és molt important que ho treballem i ho enfoquem. Perquè, a més, conformar-se amb dir, bueno, doncs que governin, que ja veureu que no podran fer... Sí, ja, però ja estaran allà i començaran. Va passar allò de Berga, i acabo, eh? Va passar allò de Berga. Xiulades a la Sílvia Orriols.
2: A Sílvia Orriols.
6: Perfecte. I pancartes i xiulada. I tots encantats de la vida. ¿Vale? I tots contents perquè la Sílvia Orriols ha hagut d'aguantar el careto d'això. Sí, però i què? Això a la gent... No li arriba, la gent continua pensant el mateix que pensa, mirem les xarxes, mirem el que està dient la gent. La gent pateix per l'habitatge, pateix per la pobresa energètica, pateix pels àpats, pateix per totes aquestes coses. I algú que és absolutament demagog i absolutament populista s'emporta tota aquesta
2: votació. Aquest tema és més Gemma.
4: És que, a veure, algú que és totalment demagog, és que la Sílvia Orriols toca temes que la gent els entén.
6: Clar,
4: la gent i el jovent, i jovent que no són pas tontos i no
6: com
4: troben maneres de trobar feina, és de trobar... I llavors, clar, si els hi parlem de... Oh, són molt llestos, però és que això són problemes i els altres no en parlen. Si en van parlant de Gaza i en van parlant de que estan tot el dia per ahí, doncs potser sí que la gent al final dirà aquests grandes no m'interessen gens, perquè no em diuen res del que m'importa, no em donen cap solució, i la Sílvia Orriols, el que deia també, és que està molt bé. Van rient, doncs aneu rient. Però no és que els votarà gent que està decepcionada, és que molta gent jove que ja sento diuen, doncs l'única que entenc és aquesta noia. I toca temes que realment els haurien de tocar a tothom, i no els toquen. I llavors, no és que faci demagogia, però és que li diu, els temes que interessen a la gent és aquest, ella des del seu punt de vista ho fa de conya. A més, és bona oradora, a més té el candidat a Barcelona, són bons oradors, s'expliquen bé, i nosaltres anem dient, parlant dels núvols, i com que som tan bons i som tan d'esquerres i de dretes, que la gent ja no sap ni de què parlem. Ni de què parlem,
6: perdona,
4: per tant...
6: Perdona, un incís molt ràpid. Ahir la Sílvia Orriols va fer una piulada que deia, aneu rient, us tinc on volia, parlant tot el dia d'Aliança Catalana.
2: Gorka,
0: jo crec que la piulada de Sílvia Orriols explicava tot.
6: Tot.
0: O sigui, ara mateix estem veient com l'últim CEO veig que es transfuga en vots de tots els partits, crec que excepte de la CUP i dels comuns, de tots els partits es transfuga en vots cap a Aliança Catalana, i Aliança Catalana els hi treu, no sé si eren 25, 27 o alguna cosa així, al Parlament de Catalunya estem dient que s'està menjant més de la meitat de Junts. És a dir, més de la meitat del votant de Junts, un votant que en teoria havia de ser convergent, de centre-dreta, s'estan anant a escollir opcions d'extrema dreta. Per què aquesta radicalització? Perquè no Junts, ni cap partit de la plana del Parlament de Catalunya, que no sigui Aliança, no té ni el tirón, ni s'estan tractant els temes que està tractant l'extrema dreta, com deia ella, que és habitatge, trens... i país.
4: Bueno, i no està desgastada aquesta noia?
0: No.
4: Perquè no està esquitxada per res. No. I els altres la cobren la boca dient tu calla. Sí. Té molts avantatges i, a més, i repeteixo, s'explica de meravella.
0: Sí. I té molt tirón a les xarxes socials cap al tema dels joves.
3: Sí. I no hem d'oblidar el to. Perquè per què no ha funcionat Vox? Perquè són un conjunt de persones espanyoles, que parlen en espanyol,
8: que a més tenen aquesta cosa de tenir un discurs molt beligerant. Sílvia Orriols apel·la molt més a la catalanitat, sí, del seny, de la calma, de l'ordre, i només la manera de parlar és que no sembla radical.
6: Clar.
8: I no sembla extremista, tot i que el que diu, déu-n'hi-do, però no ho sembla.
4: Però és que també hi ha coses que diu que no sé per què li han de dir a tot o no, perquè això també fa mal. Hi ha coses que diu que si té raó i està bé, perquè li han de dir que no. Hi ha per sistema, ho diu ella, doncs no.
6: I potser
4: no és intel·ligent, això.
6: Potser el primer error és dir Sílvia Orriols extrema dreta, perquè també forma part d'aquest ens quedem contents. Ja tenim l'extrema dreta catalana. Perdó, el programa electoral econòmic d'Aliança, que me l'he mirat, que ha fet el Jordi Aragonès, per cert, és molt semblant, per no dir igual, al que pot fer Convergència del seu moment. El discurs respecte als migrants de la Sílvia Orriols és el que feia la Marta Ferrusola i una part important de la Convergència tota la vida.
8: És un partit xenòfob, igual que Convergència ha estat xenòfob durant molts anys.
6: Xenòfob i aporafòbic. I aporafòbic. El que odia la pobresa és dreta absolutament liberal amb l'econòmic. Li diem extrema dreta... Bueno, ens quedem contents, d'acord.
8: Clar, s'ha de dir que per exemple, al meu diari vam tenir aquest debat i no li diem extrema dreta, li diem xenòfob.
6: Exacte.
8: I racista.
6: Perfecte,
8: islamòfob,
6: Sandra.
8: Tots aquests...
4: Oh, racistes ho són tots, perdoneu que us
8: però...
4: ho digui.
8: Però no,
4: resultarà que només són els Aliança Catalana.
8: Òbviament, però no, diguem-ne que el PSOE el que et fa és entorpir-te el procés de regularització extraordinària, però no et demana l'expulsió de 2 milions i mig de catalans, que és el que fa Jordi Aragonès.
4: No els ha deixat moure en 2 anys, aquí parlem i et diré el que fa també el PSOE i el que fa aquest govern.
8: Sí que sí.
4: Hi ha gent que estan aquí Ucraïna, que mira com estan, i t'ho dic perquè de casos concrets, que sé, i els hi donen 3 mesos per estar aquí i els tornen a enviar a Ucraïna.
8: Sí, però pot ser racista per acció o per omissió.
4: No, sí, vale, tot el que llavors aquí no ho som, només aquests altres,
8: que hi ha graus, com a tota la vida hi ha graus.
4: No, la llei aquí, els van a buscar i els expulsen, t'ho dic jo perquè ho he vist.
8: I s'ha aprovat la normativa
4: ja
8: europea
4: la
8: de deportació,
6: sí, que
2: no ho
8: retorn.
6: Sí, però...
2: Però perdoneu que volia apuntar el CISC, el tema de l'Europa que ve, amb el tema dels centres de deportació, aquesta aprovació d'aquests centres que te recordem, fora dels països...
8: I aquí tots, com si no estigués.
7: Vau veure les imatges del Parlament Europeu amb tota la gent, 300 o 400 eurodiputats aixecats aplaudint, que se vayan, que això és espantós, això és horrorós, això és horrible. Clar, les meves opinions serveixen per anar al cel, que no n'hi ha, però no per guanyar eleccions. Aleshores, el que jo penso és el que m'agradaria que com fos el món, no? Quan veig el Biol dient-li escòria a una persona que l'han enganxada robant-li una vella al bolso, penso en els meus sogres, que són de Badalona, que és on va passar
8: jo
7: això.
8: Jo soc de Badalona.
7: Tu ets de Badalona. I els meus sogres... I, clar, ja els hi va bé, que no em sentin, però vull dir que ja, no els hi grinyola, això, no? I jo crec que hem de... I no voten el Biol perquè no els deixa la seva filla, perquè... Però
2: el fenomen Badalona, si el Gorka és de Badalona,
7: igual,
2: és un altre cas, perquè
8: el fenomen Badalona és un cas molt aïllat.
2: Jo, també que conec algun conegut de Badalona, clar, intenta donar el perquè de l'entregat...
4: És com a Ripoll. És que una cosa és viure allà...
10: No és tant. Badalona ve de la deixadesa de governs, però també de la plurigovernabilitat que hi ha hagut en els últims 8 anys, que no hi ha hagut estabilitat, i aquest home va arribar a una campanya electoral dient que ell era la mano dura i la mano estable. La mano estable no és, la mano dura tampoc, perquè els índexs de criminalitat a Badalona, 2 punts per sobre, 2 punts per sota, són els mateixos que el 2023 amb el govern pluripartit, que li dic jo, que érem... Quatre partits al govern.
2: Gairebé tots contra
10: el PP. Sí. És que va ser això.
8: Sí.
7: Va venir a netejar Badalona. No pot ser una persona amb polític i escòria amb un home, amb una persona. Això hauria de revelar-nos. Sí. Deixeu-me que jo crec que al final guanyarem els bons, d'aquí no sé quants, 200 o 300
8: anys, sí.
7: O 400 anys, no? Però comencen a aparèixer símptomes que a mi em fan il·lusió, i que penso, hem d'anar per aquí. No sé si coneixeu també un altre xaval que s'ha fet famós ara aquests dies, que es diu Naïm Esmaili, que és un nano d'origen marroquí, amb aquest nom, clar, no? I que va fent cançons de populars catalanes.
2: Sí, el vam tenir aquí en aquesta casa, al Cafè d'Idees.
7: El Joan Petit, com balla.
2: Va explicar la seva història, va explicar com el que treballa.
7: El Joan Petit, com balla,
2: l'ha matat
7: amb una navalla, el Mohamed, no? I ell és Mohamed, ell és marroquí, no? I per tant, i aquest nano ara està anant pels puestos, va actuar a Vic, va actuar... No tenim massa repertori, perquè la cosa no va per massa, no? Però Però és aquesta cosa, diguem, que aquesta immigració, que ja, ja no és immigració, ja són, aquests xavals són catalans, no? Són com aquests xavals senegalesos, aquesta gent senegalesa, no? que parla en català amb un domini
2: tal. Amb una facilitat,
7: no?
2: I són
7: i persones les, que estan aquí. Les escoles que estan barrejant-se tots els nanos de tot arreu. No? Jo crec que... Jo confio en això. Però clar, d'aquí no sé quants anys, però bueno, deixeu-me ser il·lus. No? Guanyar eleccions o guanyar eleccions?
2: Sí, perdona, abans que parlava el Cisco, deixeu-me un moment del Parlament Europeu. Un dels sons també d'aquesta setmana, no sé si sabeu per on vaig.
11: ¿Qué puede celebrar Europa?
6: Hombre.
11: ¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
2: Era Irene Montero, eurodiputada de Podemos. No sé, aquí ens queden dos minuts, eh? No sé si la millor manera de posicionar-se políticament és acabar amb una cançó d'aniversari per dir que Europa no s'enfronta realment a Donald Trump.
8: Jo crec que ella, a mesura que canta, la pausa abans de Mr. Genocide...
2: Ja està veient
8: ho
2: que...
8: Ho diu tot! Ja està, sí. Que...
2: ja està veient que la idea era molt bona, potser, en un despatx, sí, pensant l'estratègia del discurs, i després, quan està al faristol, diu... Igual,
8: vulgaritzant,
4: però igual no era, no era la millor manera.
8: És allò que diuen els de Pantomima Full, de en tu cabeza sonava espectacular, però...
2: però la realitat no.
7: Aquí ens queixem de la justícia, però és que, joder, macho, deixes cor als Estats Units. No tenen un president que té 34 delictes confirmats i està de president, no? Alguna cosa
6: sí,
7: fa allà, eh?
6: Sí, però tornem al mateix d'abans. Si la raó tenim.
10: Però com l'expliquem a la ciutadania?
6: Cal estratègia, cal intel·ligència política, perquè si no, això de la Irene Montero, bueno, a part de que no entona malament, potser pot fer una carrera, no sé. Però jo penso que són aquestes coses que no... De fet, si heu vist les imatges, les reaccions de la mateixa gent...
8: Bueno, com la d'aquesta taula.
6: Com la, sí, aplaudeixen dues persones... Bueno, no sé. Jo crec que hem de fer una reflexió a fons. No sé
2: qui era que li reclamava a Gabriel Rufena, no sé si era Mònica Oltra, però no, que deia, està molt bé parlar d'un front, està molt bé, portes molts mesos parlant d'un front d'esquerres, però potser és hora de posar sobre paper el que volem fer, és a dir, el llançar missatges constantment a faristols sí, i al Congrés, però què fem?
6: Però perdó,
2: les esquerres que hem de fer, perquè diu que bé l'extrema dreta, però com ho fem, això?
6: Però a part d'això, que algú li digui a Gabriel Rufián que és aquell paio que vol muntar una festa aquest dissabte a la nit i que tots els altres han decidit fer una festa i no convidar-lo a ell. És que a veure si ho entenc d'una vegada, perquè és que...
2: Doncs amb aquesta festa que no ha estat convidat Rufián, acabarem avui la tertúlia. Escolteu, Sandra Vicente, Cisco Bages, Gemma Torelló, Joan Segarra i Gorka Gil, gràcies.
6: Bon dissabte, bona setmana.
7: El Sabadell a segona.
2: I de Trump també en parlarem, i de centres de migrants, però és que hi ha una secció internacional que podem assiscut. No s'acaba ara, és a dir, encara tenim una horeta i aleshores dividim els temes. Escolteu, un plaer a tots i totes, com sempre, gràcies.
6: Gràcies.
2: Ara vull llatir de notícies a les 11 i tornem amb la tercera hora del Són 4 dies. Fins ara.
1: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia, mor un dels dos menors ferits crítics que aquest divendres es banyaven a la platja de la Rabassada a Tarragona en una zona de roques. Estava ingressat des d'ahir a l'Hospital Joan 23, on encara hi ha un altre jove també de 13 anys. És la segona víctima després del menor de 12 que va morir ahir. Recordem, formaven part d'un grup de 6 i només 3 van poder sortir pel seu propi peu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, consternat, lamenta la pèrdua. Ho ha compartit en un missatge a xarxes socials. I aquest dissabte ens obliga a estar pendents de l'elevada mobilitat a les carreteres amb motiu de l'operació sortida d'un pont llarg, el de Sant Joan, que acabarà a les 3 d'aquesta tarda. Connectem en aquest punt amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula a hores d'ara per la xarxa viària. Sílvia Delamo, bon dia.
12: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit. En aquest matí de sortida encara del dispositiu del Sant Joan, la primera part, doncs hem de dir que hi ha força mobilitat. De fet, ara mateix hi ha diverses incidències. Per exemple, hem de destacar que estava tallada la C-55 a Manresa, però ja ho han pogut arreglar. Per tant, situació que ja es normalitza. Ara mateix una avaria Castellbisbal, en sentit Tarragona, talla un carril i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. En aquesta mateixa P7 tenim compte entre Granollers i Mollet del Vallès gairebé 9 quilòmetres de lentitud en sentit Girona i Gelida, en sentit Tarragona 3 quilòmetres més. Apareixen també retencions a la C32 nord, a Argentona, també a la zona de la C35 a Vidreres, a Llagostera, aquí hi ha hagut una incidència, ja s'ha pogut retirar els vehicles accidentats, però encara se circula amb lentitud. I en el cas, per exemple, dels accessos nord de Montcada cap a Trinitat, hi ha uns 3,5 km, a Argentona, amb molta mobilitat també al voltant de la zona d'Argentona cap a Mataró, i ens apareix ara mateix un accident a una carretera local de Sant Feliu de Buixalleu a cap a Arbúcies, i on s'està fent pas alternatiu. Això és tot. Molt bon dia.
13: I l'últim dia de primavera ens deixa la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic preveu que s'allargui com a mínim fins dimarts. Les temperatures seran altes, molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Es poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya, amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Aquestes elevades temperatures, combinades amb una baixa humitat, són una mala combinació per al medi natural. Les zones que més preocupen, Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i també l'altiplà central. Segons el Pla Alfa, aquest dissabte hi ha més d'una setantena de municipis d'11 comarques que es troben en nivell 3, és a dir, perill molt alt d'incendi. Això comporta algunes restriccions a la natura. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
14: Totes aquelles activitats que poden comportar un risc d'incendi a la vora de terrenys forestals, de zones de vegetació, ja per normativa no es poden fer quan tenim aquest nivell de risc d'incendi forestal. Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar. El material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals.
13: Màxima precaució si es practiquen activitats a l'aire lliure. I aquest cap de setmana, al llarg del territori català, milers d'infants comencen les colònies i també els casals d'estiu. Un repte de conciliació per a les famílies i una setmana que els menuts esperen amb il·lusió. Avui desenes de joves s'han embarcat en una nova aventura amb la Fundació Pere Tarrés, Laura Zurriaga.
15: És una setmana d'esbarjo per a ells.
16: Tinc moltes ganes d'anar-me de colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions,
17: fer molts jocs a la piscina.
18: També altres coses que fem és la noche de gala i nos vestim molt guapos i guapes i també celebrem Sant Joan.
15: I l'esperen amb molta il·lusió.
19: Millor de l'any, porto molt de temps esperant
20: això. Sí, jo fa poc que he vingut i m'agrada, i vull provar-ho per la primera vegada.
21: I s'ho passem molt bé. I és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
15: A les colònies descobreixen a través del joc, lluny dels pares. Si els trobaran a faltar o no, això està en dubte.
22: Sí. No,
23: jo sí.
22: No.
15: Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
24: Doncs mira, conciliarem entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
25: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
15: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
13: En esports, el Sabadell jugarà la temporada vinent a segona divisió. Han passat 5 anys de la seva darrera participació. Els arlequinats van remuntar i de quina manera el 0-1 de l'anada contra el Zamora amb un contundent 4-0 a la nova Creu Alta. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, orgullós de la gesta aconseguida.
26: És un dia màgic. O sigui, aquesta data no... ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina.
13: En motociclisme, Gran Premi de la República Txeca amb el retorn d'Àlex Márquez després del greu accident que va patir a Montmeló ara fa un mes. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I en bàsquet, segon partit pel títol de Lliga, 8 del vespre al Roig Arena, València-Barça. Els blaugrana dominen la sèrie, és el millor de 5, 1-0. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem a més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
27: Ràdio 4.
28: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
29: Coneixeu el concepte d'evolució?
28: Sota sospita.
29: En el seu temps, Els humans eren capaços de fer grans gestes.
28: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
29: Podien parlar a través dels oceans.
28: Amb Laura González.
29: Impossible.
0: Per què la volen capturar?
29: És més intel·ligent que la majoria.
3: A Ràdio 4.
28: La millor companyia.
4: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
28: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i 7 minuts del matí, una setmana aquesta que estem encara, que tenim encara en marxa, moguda, a nivell també internacional. Per tant, som-hi amb una nova edició del Desordre Global. Els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord de pau, això sembla. S'ha celebrat el G7 a França, un consell europeu, el Mundial de Futbol, que va començar la setmana passada i que continua deixant-nos algunes derivades geopolítiques. I Donald Trump, que continua amb la seva simpatia habitual pel món i ara ha creat una nova polèmica amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni

0: tal, David? Com estem? Bon dia.
1: Avui tenim, ho dèiem, moltes coses a parlar, però al final hem hagut de triar. Vinga, va, de què parlarem?
0: Mira, en primer lloc no podem obviar-ho perquè ha sigut una guerra que hem seguit de molt a prop, per tant tractarem una mica aquest acord de pau al que s'ha arribat. Parlarem també d'aquest G7 i el Consell Europeu que has esmentat i les coses que s'estan discutint, i després un tema que no se n'ha parlat massa, que és la prohibició dels Estats Units dels últims models d'intel·ligència artificial.
1: Doncs som-hi i comencem amb aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: No, it's not final. It's a memorandum of understanding, and if I don't like it,
3: no, no és definitiu. We'll go back. És un memoràndum d'entesa. I si no m'agrada, ens tornarem a disparar, a llençar-los bombes a sobre del seu cap. Si no m'agrada, si no es porten bé, tornarem a llençar bombes just enmig del seu cap, d'acord? Perquè s'han portat malament durant 47 anys, d'acord? Però ningú podria haver tancat aquest pacte.
2: But nobody could have made this deal.
1: Són les paraules de Donald Trump aquesta setmana. Martí, fa només uns mesos els Estats Units i Israel bombardejaven l'Iran. Aquesta setmana, en canvi, Donald Trump ha anunciat un acord amb Teheran, perquè qui no hagi seguit el tema, si és que hi ha algú alguna, què s'ha acordat exactament?
0: Com hem sentit a l'àudio, és un acord provisional, no?, que en teoria amplia l'alto el foc actual durant encara 60 dies mentre es negocia un acord més complet. Ara, tot i ser provisional, crec que és un, potser dels acords més importants als que s'ha arribat, perquè implica concessions que fa només unes setmanes semblaven bastant impensables, no? La primera és aquesta, la reobertura progressiva de l'estret d'Hormuz, que recordem que és per on passa una cinquena part del petroli mundial, entre moltes altres coses, i que quan va començar la guerra va quedar pràcticament tancat, cosa que ha fet que pugessin molt els preus de l'energia, no? A canvi, els Estats Units es prometen a retirar gradualment tot el bloqueig naval que s'havia imposat, també a descongelar part dels actius iranians que es troben bloquejats a l'estranger, no? Llavors, obre també la porta a aixecar les sancions que històricament s'han aplicat a l'Iran.
1: Mm-hmm. És sorprenent, Martí, perquè fins fa poc Donald Trump tenia un discurs molt més dur, que és el que ha canviat, doncs.
0: Sí, clar, molta gent... El principal problema és que la guerra no està evolucionant com Washington volia. O sigui, durant les primeres setmanes, i aquí n'hem parlat molt, es parlava de la possibilitat de que caigués el règim iranià, que hi hagués algun tipus de transició, però això no ha passat. És a dir, el règim ha resistit, l'oposició no s'ha mobilitzat, Iran ha aconseguit una capacitat, que és la de tancar l'estret d'Hormuz, que abans no sabia que tenien, és a dir, que teòricament creien que ho podien fer, però ara saben que ho poden fer. I hem de ser clars, els Estats Units han perdut la guerra perquè realment no han aconseguit cap dels objectius que s'havien fixat. Uh-huh. Llavors Trump està optant per aquesta estratègia típica de presentar com una gran victòria el que realment és una derrota.
1: Uh-huh. Aquesta vegada hi ha hagut bastantes crítiques. Molta gent diu que Trump està concedint pràcticament tot el que li demanava l'Iran.
0: Clar, quan llegim aquest memoràndum hi ha absències molt significatives. És a dir, no es parla del programa de míssils balístics iranians, que era un dels grans temes que Israel posava com molt important i que Estats Units va argumentar que era les raons per les quals iniciava la guerra. No es parla del suport iranià als sectors i als actors armats a la regió, que també va ser històricament una gran exigència. I el tema més important, que és el programa nuclear. Es deixa clar que l'Iran no desenvoluparà armes nuclears, que de fet era l'oposició que tenien també abans de que es comencés la guerra, no? Però no resol en cap cas el tema de les reserves d'urani enriquit que Iran se suposa que té guardades en algun lloc i que els Estats Units volien que els hi passessin d'alguna manera. Llavors, tots aquests temes que eren molt importants i capdals i pels quals s'havia argumentat que es començava la guerra no s'han solucionat.
1: Tu creus, Martí, que aquest acord es mantindrà o que simplement estem davant d'una pausa abans d'una nova escalada?
0: Jo crec que Trump té interès que s'acabi aquesta guerra ja i passar pàgina, sobretot perquè també té unes eleccions de mig mandat, no? Aquí l'element, la incògnita és el què passa al Líban i què passa entre Hezbollah i Israel. El que sabem de moment és que segueixen bombardejant de tant en quant, però... en teoria, ahir es va arribar a un alto el foc entre Hezbollah i Israel, que en aquest moment està ocupant gran part del sud del Líban. Mm-hmm. Això és el que no sabem i és el que està creant també tensions entre Estats Units i Israel, perquè Estats Units vol que Israel acabi aquesta ofensiva i Netanyahu, en aquest cas, té interessos per continuar-la.
1: Mm-hmm. De fet, són notícies que anem llegint, per exemple, algunes d'elles, que un atac d'Israel ha matat un soldat del libanès en aquesta escalada contra el sud de Líban. Anem a escoltar el que deia J.D. Vance, en aquest cas, contra el govern d'Israel.
4: Donald J. Trump is the only head of state in the entire
5: Donald Trump

0: És l'únic cap d'estat en tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. I resulta que és el cap d'estat de la superpotència mundial. Si estigués al gabinet del govern d'Israel, potser no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
1: Aquesta és una de les qüestions que ens ocupen, però també, a veure com estarem pendents, les notícies, com dèiem, com expliquem, es van succeint també en aquestes últimes hores, però també aquesta setmana hi ha hagut G7, just després Consell Europeu, i això precisament sobre un altre conflicte, en aquest cas de la guerra amb Ucraïna-Rússia, és el que deia el president francès Emmanuel Macron.
2: La participació del president Zelensky ens ha permès mantenir un debat en profunditat sobre Ucraïna, el que per primera vegada en aquests termes ens ha permès assolir importants punts d'acord. En primer lloc, el suport infrangible cap a Ucraïna i la solidaritat amb el seu poble. Les seves infraestructures essencials i el seu patrimoni cultural han estat objectius després dels múltiples atacs contra la població civil. Els ucraïnesos han demostrat una resistència increïble i tots els membres del G7 han coincidit en assenyalar la necessitat d'aquest suport, el suport a la integritat territorial d'Ucraïna, però també el fet que l'equilibri de forces havia canviat profundament en els últims mesos. Ucraïna avança, resisteix. Rússia retrocedeix.
3: La Rússia recula.
1: Martí, en aquest G7, com dèiem, aquest Consell Europeu, de què se n'ha parlat en aquests fòrums?
4: Mira, el G7, un dels temes principals, com sentíem amb l'àudio aquest del president Macron, ha sigut el tema d'Ucraïna. L'Orient Mitjà, que n'hem parlat abans, també ha tingut un pes molt important. La intel·ligència artificial, també, que en parlarem avui, i sobretot la Xina. Pel que fa a Ucraïna, com esmentava Macron, els líders occidentals han reiterat aquest suport a Kiev, han promès més ajuda militar i han deixat també la porta oberta a reforçar més les sancions que hi ha cap a Rússia. No? Mm-hmm. S'ha parlat també d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran, després de la guerra d'aquests últims mesos, i de l'obertura de l'Estret d'Hormuz, que és un interès capdalt per les nacions que estan al G7 representades, potser no tant per Estats Units, però per totes les altres segur que sí. Ara bé, la preocupació màxima i un tema que ha treballat molt la presidència francesa del G7 durant aquests mesos és la relació amb la Xina i el que es parla normalment, que és un tema que hem parlat aquí també, que és els desequilibris macroeconòmics globals, que és el debat capdalt ara mateix en economia política internacional. No? La preocupació és que l'economia xinesa combina subsidis massius amb una demanda interna molt feble i, per tant, això fa que hi hagi onades gegants d'exportació que estan desindustrialitzant països d'Occident, països del G7. Llavors, aquest ha sigut també un dels temes centrals, tot i que Trump tampoc està massa interessat en parlar sobre aquest tema.
1: I s'ha arribat a algun acord en concret?
4: Clar, el G7 no, el G7 tot han sigut declaracions. Ara bé, en el Consell Europeu d'aquesta setmana, que just van sortir d'Evian, crec que dimarts i dimecres, o fins dijous, i després divendres i avui també estan a Brussel·les, sí que hi ha hagut un element central de discussió, que han sigut aquestes sobrecapacitats xineses, que fa temps que no es parlaven al si de la Unió Europea. No? El que diu l'equip d'Antonio Costa, del president del Consell Europeu, és que cada vegada hi ha més convergència en l'anàlisi del problema, que és una cosa que és important. Llavors, el Consell Europeu ha donat marge a la Comissió Europea perquè prepari possibles instruments per respondre a aquestes sobrecapacitats xineses. Encara no s'ha aprovat res, però sí que s'ha dit, si us plau, Comissió, dissenyeu-nos i prepareu una estratègia per veure com abordem això. Hi ha moltes idees, no? Des de quotes comercials o crear algun tipus d'instrument com la secció 301 dels Estats Units que permet adoptar mesures comercials quan es considera que un altre país està fent pràctiques deslleials. Per exemple, el canceller Merz també ha insistit en la qüestió monetària, perquè Berlín considera que, per exemple, la moneda xinesa està molt devaluada i, per tant, s'hauria d'arribar a algun acord perquè es sobrevalués la moneda xinesa per reduir les seves exportacions. És a dir, hi ha molts temes que s'han parlat i moltes possibilitats, però ara comença a haver-hi un acord de que hi ha un problema molt greu a Europa i que si no es fa alguna cosa, en 5 anys no quedarà indústria enlloc a la Unió Europea.
1: I aquest últim tema, Martí, està aixecant molta polèmica. De fet, hi ha qui diu que la Unió Europea i la Xina podrien estar avançant, atenció, cap a una guerra comercial.
4: Clar, és una posició que és bastant impensable fa 5 anys, però cada vegada No diré que és probable, però cada vegada es parla més d'aquesta possibilitat i hi ha gent que s'està preparant cap a aquesta possibilitat. La posició oficial és que s'ha de mantenir el diàleg amb Pequín, no? Ningú vol la ruptura econòmica perquè és dels principals, si no el principal soci comercial de la Unió Europea. Ara, com dic, el to està canviant, la Xina també doncs està reaccionant en aquest canvi de to de la Unió Europea i ells argumenten que ells no estan fent res malament, que al final han seguit les receptes que la Unió Europea li havia donat i que si ells són més competitius ara que els altres, doncs s'han d'aguantar, en cert sentit, no? Però Europa comença a veure la Xina no només com un mercat, sinó com aquest rival que pot acabar destruint la seva indústria. Llavors veurem com evolucionen aquestes i aquests instruments que s'estan dissenyant. Si es generen instruments que són molt perniciosos i que s'implementen i la Xina no entra en una posició negociadora, podríem arribar a veure alguns elements de guerra comercial que clarament seria molt perjudicial per l'economia europea.
1: Fa unes setmanes també parlàvem de la bombolla de la intel·ligència artificial i de com aquestes eines cada vegada tenen més impacte sobre l'economia. Aquesta setmana, però, Donald Trump ha fet una cosa que ha deixat Europa completament desconcertada: prohibir l'accés a alguns dels models d'intel·ligència artificial, Martí, més avançats del món.
4: Sí, ha sigut una decisió sorprenent. I probablement marca un abans i un després en la manera com entenem la intel·ligència artificial. Llavors, bàsicament el que ha passat és que l'administració Trump ha ordenat Anthropic. Pels que no coneixeu, Anthropic és l'empresa que ha desenvolupat Claude, que és un dels models d'intel·ligència artificial més avançats. Ara probablement és un chatbot d'aquests com el ChatGPT, però probablement és el que està més avançat en termes de poder fer codi, de poder tenir agents que fan tasques per tu. Llavors, aquesta empresa havia llançat dos dels seus models més novedosos encara més, no? Que és Fable i Mythos. En aquest cas, Fable era un model, diguem-ne, que sortia de Mythos, però més petit i més, diguem-ne, que sense tants riscos. Llavors, la prohibició, el que ha fet Trump és han prohibit a tots els ciutadans que no siguin americans a utilitzar qualsevol d'aquests models. Llavors, fins i tot persones que viuen i treballen als Estats Units i que no tenen nacionalitat nord-americana no podien utilitzar aquests models d'intel·ligència artificial. Llavors, la situació ha sigut tan caòtica que el mateix Anthropic ha acabat suspenent temporalment tot l'accés a aquests models a tots els usuaris perquè realment no tenien manera de veure si la persona que estava utilitzant Fable era una persona americana o no. Llavors, se suposa, segons l'empresa que va rebre aquesta notificació divendres a la tarda, que no se li va explicar clarament quins eren els motius, però que han hagut de tancar tots aquests models.
1: A veure, Martí, per començar, pels que no estem tan acostumats a parlar d'aquests conceptes, què són exactament quan parlem de Fable i Mythos i per què tothom està, podríem dir, tan nerviós?
4: Clar, jo crec que una cosa que hem de tenir clara ja, i que jo també he sigut molt escèptic de la intel·ligència artificial, i és veritat que pot ser que hi hagi una bombolla econòmica en termes de el que passa als mercats bursàtils, però hem d'entendre ja que la intel·ligència artificial serà la gran revolució tecnològica que veurem a les nostres vides. Pot ser que en veiem de més, però de moment serà la gran revolució tecnològica que veurem. Llavors, Anthropic probablement és de les tres o la més important empresa que treballa a la frontera de la intel·ligència artificial ara mateix, juntament amb OpenAI i DeepMind de Google, per exemple. Llavors, què ha passat amb Mythos? No estem parlant d'un chatbot que és una miqueta més intel·ligent, no? Estem parlant d'un sistema, d'un model de la intel·ligència artificial, en aquest cas, que s'ha demostrat que és molt millor que tots els altres en totes les coses i concretament en ciberseguretat i en biotecnologia. Llavors, Mythos, en aquest cas, es va demostrar que si s'aplicava per anar a buscar falles de ciberseguretat en moltes empreses, en grans bancs, en les grans, en sistemes de seguretat, va trobar falles de ciberseguretat en tots aquests sistemes. Llavors, això, si sortia al mercat, podia ser utilitzat per hackers, per exemple, per trobar quins eren aquests fallos de ciberseguretat i, per tant, explotar-los. Això també pot ser utilitzat per fer contra, per fer ciberseguretat, per mirar quins fallos té un sistema, però el cas és que aquest sistema és tan potent que no només és capaç de donar-te indicacions per fabricar potser doncs, armes biològiques, sinó que també està descobrint falles en sistemes de seguretat que potser feia anys i anys que milers de persones els havien revisat i no s'havia trobat res. No? Llavors, Mythos el que es va fer és com que era tan perillós en cert sentit, es va desactivar, no es va presentar mai al públic i es va fer un programa amb 50 empreses, o sigui, amb bancs, amb multinacionals, amb governs, que es diu el projecte Glasswing, de que el provarien. O sigui, aquestes 50 entitats han tingut accés a Mythos de manera exclusiva per provar-lo i veure què passava. Llavors, el Fable és un model que surt també de Mythos, però que s'ha fet més inofensiu, diguem-ne. Si tu li preguntes res a Fable sobre temes de ciberseguretat o de biotecnologia, no et respon res. No? Uh-huh. Llavors, durant 5 dies la gent va tenir accés a Fable, aquest model tan interessant i tan innovadors que la gent ha creat moltes coses, però ara s'ha desactivat ja per part del govern dels Estats Units.
1: I què és el que ha passat, doncs, Martí?
4: Clar, no està clar per què s'ha desactivat Fable, no? Perquè al final Fable se suposa que estava protegit perquè la gent no pogués saber res de ciberseguretat, per exemple. Però va haver-hi com un memoràndum intern d'Amazon, que també és un inversor antròpic, que va dir que era possible accedir a Mythos a través de Fable. Tot això és molt complicat, eh? I David, si en algun moment no m'explico correctament, talla'm i
1: t'aviso, et faig un missatge d'alerta. Dic, Martí, exacte. No ho entenc.
4: El cas és que Fable se suposa que era més inofensiu que Mythos no estava obert al públic, però que alguna gent va començar a dir que era possible accedir a les coses que estaven prohibides a Fable a través de Fable. I, per tant, els Estats Units han ordenat que les persones no americanes i que quasi ningú no el pugui accedir. Ah. Llavors, és quan Anthropic diu això no ho podem controlar, per tant, ho desactivem.
1: El que sembla clar, pel que ens expliques, Martí, és que Washington ja no veu aquestes empreses com a simples empreses tecnològiques.
4: No. I és veritat que la tecnologia sempre ha sigut una arma dels estats, però és veritat també que durant els últims anys la conversa pública que hem tingut sobre intel·ligència artificial s'ha centrat en la productivitat, no? Mm-hmm. O en si substituirà sí. llocs de treball.
1: Llocs de feina, inversions, no?
4: Exacte, inversions multimilionàries, bombolla financera. Però és la primera vegada que veiem actuar un govern com si aquests models fossin semiconductors avançats, sistemes de comunicacions segures o tecnologies militars, no?
1: Per tant, darrere d'aquesta prohibició no només hi ha la por que algú faci un mal ús de la tecnologia, sinó la por a que algú altre arribi abans a la propera generació de sistemes.
4: Clar, hi ha aquesta dimensió de ciberseguretat, d'espionatge, de sabotatge, però hi ha una dimensió econòmica també, no? Si aquests models permeten accelerar la recerca científica o desenvolupar software molt més ràpidament, no només es tracta d'impedir que tinguin accés a aquesta eina de seguretat, es tracta de que els teus competidors no t'avancin. Llavors també hi ha aquesta lògica tant de protegir-se, però també de limitar el creixement dels altres.
1: Una cosa, però, és, entenc, restringir l'accés a la Xina, i una altra molt diferent és restringir-lo a britànics, ara hi pensava, canadencs o europeus, que potser això és el que, a hores d'ara, és el que ha sorprès tothom.
4: Clar, un cas molt, molt, molt important és que, per exemple, afecta també els membres del Five Eyes, que el Five Eyes és l'aliança d'intel·ligència de seguretat més estreta del món, no? Els Estats Units, Regne Unit, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, que comparteixen informació. Fins i tot s'ha aplicat en el Five Eyes aquesta prohibició, no? I això deixa un missatge que és fort, perquè quan una tecnologia realment és estratègica, fins i tot els aliats poden quedar en un segon pla.
1: Aquí apareix una altra paraula interessant, la de la sobirania, perquè a Europa aquesta decisió ha provocat una reacció que podríem definir com a molt forta.
4: Sí, perquè molts dels responsables europeus han vist que en aquesta crisi una demostració pràctica d'un problema que fa anys que és teòric, no? Que és que els Estats Units, si un dia volen, poden clicar un botó i enviar a Europa a tenir un problema molt gran. És a dir, si la teva economia, per exemple, depèn de plataformes digitals, però estem parlant de sistemes de pagament, de les targetes de crèdit, de sistemes de núvol, de models d'intel·ligència artificial, del correu electrònic, fins i tot, no? En l'última instància depèn de les decisions que es prenen als Estats Units. Llavors, això, durant temps, això va ser una preocupació teòrica, però hem vist que no ho és tant. La IA ara mateix és una infraestructura importantíssima i necessària, Però això pot passar també amb centres de dades, amb serveis de núvol, amb xips avançats. Llavors, la IA deixa de ser una eina concreta per convertir-se en aquesta infraestructura general que un dia als Estats Units pot clicar un botó i desactivar-la pel teu ús.
1: I molt breument, Martí, per acabar, i aquí diu que aquesta prohibició acabarà fracassant, que la tecnologia sempre acaba circulant.
4: És possible, no? I hem vist el cas xinès amb DeepSeek, que han sigut capaços amb menys recursos de treure un model interessant, també, no? Però el problema aquí és molt gran, no? I el més interessant és que, en aquest cas, Anthropic han decidit desactivar Mythos voluntàriament, però què passarà quan d'aquí un any hi hagi una altra empresa d'intel·ligència artificial que no bondadosament no guarda aquest gran problema, aquest gran model d'intel·ligència artificial, i hi ha gent que té accés a poder fer atacs cibernètics, a crear armes biològiques, etc, etc. Llavors, el que també ens explica això és la necessitat de que hi hagi una regulació abans que aquests models surtin a la llum, per poder tenir una certa base del que pot passar i el que hauria d'estar prohibit en aquest àmbit.
1: Deixem aquesta incògnita, si et sembla, Martí, en l'aire, i a veure què passa en el futur. Martí Serra, com sempre, un plaer i moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, David.
3: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.

0: Dos quarts de 12 del matí, avui és 20 de juny, és el dia en què les Nacions Unides reconeix les persones refugiades. I per ressaltar aquesta realitat, dades com avui pretenen fer visible, avui, Mònica Pavón, molt bon dia.
1: Molt bon dia, David.
0: Tu proposes primer de tot que parlem del PEMA, el Pacte Europeu de Migració i Asil, un pacte que va entrar en vigor fa justament una setmana, el passat 12 de juny.
1: Sí, David. Ho proposo perquè tot allò que es decideix al Parlament Europeu acaba tenint transposició a les lleis de cada estat i, per tant, acaba condicionant la societat en què vivim.
0: Per entendre millor com funciona i com funcionarà la política migratòria europea, hem parlat amb organitzacions que treballen en pro dels drets humans, una d'elles, Amnistia Internacional, Mònica.
1: I ens va atendre l'Eduard Martínez, responsable de relacions institucionals, i ens va explicar que el Pacte Europeu de Migració i Asil, el PEMA, implica un greu retrocés tant dels drets de les persones migrants com dels drets humans. I ho diu perquè instaura o institucionalitza tres grans mesures. Anem-hi una a una.
2: La primera és intensificar l'externalització de les fronteres. Una cosa que ja es feia, no? I a més l'estat espanyol va ser el pioner amb l'externalització de la seva frontera amb acords de migració a Mauritània. Però aquest pacte el que fa és intensificar aquesta externalització de les fronteres. Les fronteres europees s'allunyen dels països estats membres amb acords de col·laboració amb altres països com Tunísia, Egipte o Ruanda.
0: Segona mesura, augment del control a les fronteres. S'institucionalitzen procediments exprés de revisió de les sol·licituds d'asil.
2: És a dir, no se fa un estudi cas per cas i en detall de les sol·licituds d'asil, i això el que generarà és una acceleració dels processos de retorn, que anirà complementat amb reglament de retorn i el concepte de tercer país segur.
1: Procediments de retorn, eufemisme, d'expulsió del país. Això implica que una persona sol·licitant d'asil a un estat membre podrà ser expulsada a un tercer país, en el qual ni té vinculació ni hi ha transitat, simplement perquè aquest país està, diguem, disposat a acollir-lo.
2: Això significa que, possiblement, un homosexual senegal és perseguit per les seves autoritats, que la seva vida corre risc al seu país per la seva orientació sexual, podrà ser expulsat a un país amb el qual no té cap tipus de vinculació, com Ruanda. O un dissident iranià podrà ser expulsat a un centre de retorn a un país com Egipte.
0: La tercera mesura és el mecanisme de solidaritat, que ve a ser com la gran aposta o el gran reclam, de fet va ser-ho, per aprovar el PEMA. Però realment, en la seva implementació, aquesta és la mesura, Mònica, que menys concreta està.
1: Aquest mecanisme de solidaritat no està pensat com una repartició. Repartició és un concepte inadequat, però és útil per explicar la idea. No és només la repartició de les persones migrants entre països de la Unió Europea, sinó també fora de la Unió Europea. I com? Doncs amb un sistema de compensació econòmica per la recepció i acollida de les persones que migren. Països com de la Unió Europea, com ja ho fan, de fet, diners a canvi d'externalitzar fronteres.
2: Per exemple, Itàlia ja té un acord en matèria de migració amb Albània. Aquest ha sigut el germen d'aquest concepte de tercer país segur, on poden enviar a persones que arriben a les seves fronteres després d'examinar molt ràpidament el seu expedient, i si Albània està disposada a rebre aquesta persona, doncs aquesta persona pot ser privada de llibertat en un centre de retorn fins a un termini de 3 anys. Aquests països amb els quals es tenen acords migratoris, evidentment, tenen compensacions econòmiques, com ja el té, per exemple, l'estat espanyol amb el Marroc, com el té Itàlia amb Albània o el Regne Unit amb Ruanda.
0: Es dibuixa, Mònica, un panorama de la política migratòria europea que podríem definir com a ben descoratjador.
1: Se li diu política migratòria, David. No obstant això, aquesta política no acaba d'explicar la desigualtat de drets i, segons el que significa un dret, és quelcom igual i reconegut per a tothom.
2: Tant el PEMA com el reglament de retorn, el que institucionalitza és el racisme, perquè pot forçar i promoure aquest tipus de vulneracions de drets humans que s'han comès a les fronteres europees. Cal recordar que en l'any 22 van morir 37 persones a la frontera de Melilla. Aleshores, aquestes pràctiques les està exportant a altres països, forçant, per exemple, el tancament de fronteres perquè no puguin transitar ni puguin sortir persones migrants. És a dir, es consagra dintre de les fronteres de la Unió Europea, però també s'exporta.
1: Per part nostra, hem revisat la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, en concret l'article 18, que garanteix el dret d'asil.
0: I que remet a la Convenció de Ginebra de 1951 i el protocol sobre l'Estatut dels Refugiats de 1967.
1: I necessàriament a la Convenció dels Drets dels Infants. A Amnistia Internacional també li hem preguntat el seu parer.
2: La Convenció dels Drets de l'Infant no permet privar de llibertat a un menor i menys encara en el mateix centre on estan reclosos els adults. Per tant, hem passat de que possiblement en el passat la retòrica de drets humans estava molt acceptada, encara que la pràctica podia ser contradictòria, però és que ara no tenim ni la retòrica de protecció de drets humans.
0: Amnistia Internacional reclama també que la Unió Europea ha de supervisar què passa més enllà de les seves fronteres.
1: I que en cas de vulneració de drets humans ha de garantir mecanismes que funcionin perquè les persones a qui se'ls ha vulnerat el seu dret d'asil o de refugi puguin reclamar justícia i reparació.
2: És a dir, que supervisi el compliment o el respecte dels drets humans per part d'aquest tercer país amb el qual estem un acord migratori. Que ara ja és una total negligència. Es veu en els centres de detenció de Líbia, es veu en l'abandonament de persones migrants a Tunísia, en ple desert.
0: En aquest moment, tant Amnistia Internacional com altres organitzacions no governamentals fan incidència perquè el PEMA, el Pacte Europeu, recordem, de Migració i Asil, sigui implementat a Espanya amb la garantia del dret a la protecció internacional.
1: I precisament dilluns passat, el dia 15, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, la CEAR, va presentar l'informe 2026 de persones refugiades a Espanya i a Europa, informe que vam comentar amb l'Aitor Molina, tècnic d'incidència de la CEAR a Catalunya.
3: Reclamem el dret a una assistència jurídica i una assistència d'interpretació. També que ACNUR continuï sent l'entitat que supervisi aquests processos a frontera.
0: Actualment, Espanya és el tercer país de la Unió Europea que rep més sol·licituds, atenció, de protecció internacional per darrere d'Alemanya i de França, Mònica.
1: Però, en canvi, només atorga protecció internacional a l'11% de totes les sol·licituds, quan la mitjana europea és d'un 26% de resolucions favorables.
3: Hem de tenir en compte que dins de la protecció internacional trobem l'estatut de refugiat, que és com l'estatus més garantista, i la protecció subsidiària. És com un segon grau, es grau una mica menys garantista, però tot i així encara continua sent protecció internacional. La protecció subsidiària sobretot se li dona a persones que potser no tenen una persecució tan individualitzada com podria ser un estatut de refugiat, però que sí, lògicament, necessiten protecció internacional perquè fugen d'un conflicte bèl·lic.
0: En aquest moment al món hi ha 117,5 milions de persones desplaçades de manera forçosa, algunes dins dels seus territoris i altres fora dels seus països d'origen.
1: Hi ha desplaçaments forçats per motius climàtics. Països com, per exemple, Somàlia, que té condicions extremes de sequera, de manca d'aliments, d'inundacions, però hem de tenir en compte el següent.
3: Nosaltres parlem, en general, la ciutadania, de refugiats climàtics, però és un concepte que no és jurídic. Una persona que fuig per motius climàtics no se li reconeixerà l'estatut de refugiat. Ho batallem a nivell jurídic per una qüestió de privació de drets bàsics, no? Com l'aigua, l'alimentació. Però els motius climàtics no estan reconeguts com a motius per l'estatut de refugiat.
0: Un dels aspectes claus d'aquest informe és que durant l'any 2025 es van registrar un 5% menys de persones desplaçades comparat amb el 2024, però en canvi ens trobem en un any en què s'han intensificat els conflictes arreu del món.
1: Llavors, com s'explica que hagi disminuït el nombre de persones desplaçades? Doncs aquesta conflictivitat el que ha fet és que les persones acabin per retornar al lloc del qual van sortir fugint.
3: I això ho veiem clarament, per exemple, a l'Iran. L'any passat era el primer país d'acollida de persones refugiades. Clar, amb el conflicte bèl·lic de l'Iran, moltes persones han estat expulsades forçosament cap a l'Afganistan. Pakistan també era el cinquè país d'acollida de tot el món que més persones refugiades acollia. Amb els conflictes bèl·lics, precisament a Afganistan, doncs les persones els refugiats afganès han estat retornades. Persones que han retornat a Síria des del Líban, que també està sent atacat per Israel, es troben més segures retornant al seu país d'origen que al Líban.
0: Procurar entendre els informes, les xifres, ens permet disseccionar el problema i veure'n la dimensió, però malgrat que parlin de nosaltres, no deixen de sonar abstractes.
1: Sort de la cultura, que ens ajuda a traduir els percentatges en persones. Cultura en múltiples maneres i avui us recomanem l'escolta de diversos podcasts.
4: Hola, estàs escuchando la edición especial de AM Quién Dijo Miedo.
5: Escucha Refugio, una iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. el primer cuaderno sonoro de actividades, ejercicios y pasatiempos para promover una ciudadanía informada, crítica y comprometida.
0: Por ejemplo, aquest ¿Quién dijo miedo?, d'Amnistia Internacional, o Escucha refugio, de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, la CEAR.
1: I un altre podcast, en aquest cas d'aquesta casa, i que fa l'equip de Esto merece una explicación.
6: ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI varias personas hayan muerto intentando cruzar una frontera dentro de Europa? ¿Qué ha pasado con el espíritu de Schengen? ¿Por qué ayudar a los que más lo necesitan puede ser un delito en un país de la Unión Europea? Soy Aitor Sánchez, periodista de Radio Nacional de España, y creo que esto merece una explicación, bastante larga, por cierto.
1: És un podcast de Ràdio Nacional i Ràdio Televisió Espanyola Notícies creat per aprofundir en l'actualitat i comprendre-la millor. Recomano en concret l'escolta de 3 episodis. La penúltima frontera, Desplazados, la otra cara de la crisis climàtica i Què passa con les deportaciones a Ruanda.
0: Doncs, Mònica, ens quedem amb aquestes recomanacions i avui amb un dia com hem volgut fer aquest 20 de juny, Dia Mundial de les Persones Refugiades, per prendre consciència d'aquest tema. Mònica Pavón, gràcies.
1: Gràcies, David.

0: Esteve Plantada, molt bon dia, tingui vostè.
1: Molt bon dia. Escolta, què tal?
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: Tot bé. Tot bé. A punt de Sant Joan.
1: Sí, a punt de Sant Joan, a punt de revetlla, a punt de festa, a punt de focs, a punt de petards.
0: Que sent la música, que sent la música.

0: I Esteve, t'he de dir que a mi Sant Joan m'agrada, perquè és una festa que trobo que és molt maca, però jo petards no...
1: Tu no et portes bé amb els petards.
0: No, em fa molta por.
1: Et fa molta por, sí. Però encara et fan por, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No, no és una cosa que de petit...
0: No, em fan, no em feien, em fan.
1: Però tu celebraràs Sant Joan,
0: sí,
1: per això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, ja sí, sí, sí.
1: I alguna cosa te faràs...
0: Farem festa.
1: Bueno, no sé, amb qui vulguis, vull dir que sí que realment és una data senyalada. De fet, em vas proposar de fer alguna cosa relacionada amb Sant Joan, ja que justament la secció...
0: Estem a les portes.
1: Exacte, no? Coincideix gairebé amb els dies previs de la Revetlla, i podríem parlar de novel·les que passen per Sant Joan, com per exemple aquí ja en vam parlar d'una, Els Erms, no?
0: De la Carlota Gurb.
1: Exactament, o Amèlia de les Camèlies, aquest petit fenomen literari català que hi ha hagut últimament, que hi ha un últim capítol on és per les dates de Sant Joan, però jo he pensat que no, que havíem d'anar una mica més enllà perquè saps que ens agrada rebuscar les coses, eh? Com bé saben els oients, per Sant Joan, el més important a banda de tot això que hem dit, és una bona foguera. Tu hi cremaries alguna cosa a la foguera aquest any?
0: Els mals pensaments, aquelles coses que no m'han agradat?
1: No, els guions no, eh? Tu no aniràs allà amb els papers a cremar
0: físicament.
1: Els guions.
0: No. Els guardo tots, jo, els guions.
1: No, és que jo tinc coneguts, no?, que els apunts. De
0: no
1: la SELE.
0: Mira, Esteve, no ho vaig fer ni amb els apunts ni de la SELE ni res.
1: Ni de
0: Encara
1: res.
0: Els he de tenir per casa. Potser hauria de fer-ho.
1: Potser hauria
0: ara,
1: de fer-ho.
0: Ara me n'estàs fent...
1: Hauràs de fer un Marie Kondo, però de foc.
0: No, en profunditat.
1: Doncs aquí està la cosa, eh? Aquesta és la clau. Avui parlarem de foc, de grans focs literaris. I ara també devem fer alguna associació, no? Si pensem en foc i en novel·les, de seguida podríem pensar en Fahrenheit 451, del rei Bradbury, que és un clàssic, no?, de distopia, on justament els bombers, en comptes de pagar focs, el que fan és cremar llibres, no?, tenen aquesta missió. O potser podríem pensar en un altre gran foc literari, El nom de la Rosa, d'Humberto Eco, un gran llibre, gran autor,
0: i
1: hi ha un gran incendi al final, això és una mica spoiler, però bé... Que...
0: Ja ha prescrit, aquest spoiler es pot fer, el podem fer.
1: Però no, parlarem de dues novel·les i, si tenim una mica de temps, un llibre especial.
0: Doncs comencem. Vinga, va, comencem.

0: Per on comencem, Esteve?
1: Mira, comencem per una novel·la breu de Jaume Cabré. De fet, és l'última novel·la que ha fet, que es diu Consumits pel foc.
0: Consumits pel foc, de Jaume Cabré.
1: És una novel·la que tu diré... Bueno, ara explicarem algunes coses. Nosaltres, jo a casa, som molt de Jaume Cabré. Quants dies, quantes hores de plaer que ens ha proporcionat. I avui m'agradaria una mica reivindicar-lo. Fa pocs dies, i a través d'un documental, Cabré va anunciar que pateix Alzheimer. Per tant, crec que també toca una mica no oblidar-nos d'aquesta figura, Jaume Cabré, que va néixer el 1947, terrassenc, és un dels autors més catalans més traduïts i més llegits, no només aquí a casa nostra, que té una gran llista de seguidors i de lectors, sinó també a fora. Jo recordo molt la febre que hi va haver a la Fira de Frankfurt, quan es va celebrar amb les seves novel·les i amb el personatge.
0: És cert, sí.
1: I també cues...
0: La falera que hi havia.
1: Sí, sí, hi havia aquella cues per veure, no sé, llocs com Polònia, no? on fan pagar la gent per anar a les presentacions de llibres. I la gent pagava per anar a veure Jaume Cabré, que era l'època del Jo confesso. Bé, és un autor enorme, contista, assagista, novel·lista juvenil, dramaturg, guionista i, per exemple, creador de sèries de tant èxit i tan recordades com La Granja o Estació d'Enllaç. Això va sortir del cap de Jaume Cabré. Del cap i la ploma. I és autor, a banda d'això, d'algunes de les obres més importants del darrer segle en llengua catalana, per exemple, novel·les com La Taranyina, del 84, Fra Junoi o L'Agonia dels Sons, del 84, també Senyoria, del 91, Les veus del Pa Manu, que jo és una novel·la que adoro, del 2004, Jo confesso, que és del 2011, o aquesta novel·la breu, que es diu Consumits pel foc, que és del 2021, que és la seva última obra, i d'aquesta és la de la qual et vull parlar avui.
0: I quins comentaris, perquè va generar comentaris.
1: Sí,
0: no?
1: Va haver-hi com una certa decepció, no? Perquè deia, ostres, acostumats de Jo confesso, aquella supergran obra, novel·la gran, que s'embolicava, que tenia bé totes aquestes marques de la casa, no?, de Jaume Cabré, doncs van trobar que era una obra petita, amb un humor, no?, que de fet és una cosa de les quals jo destaco, però de fet jo la reivindico. És una novel·la breu, certament, però és entretinguda, està ben escrita i té algunes d'aquestes característiques que tant ens han agradat de Cabré.
0: Per exemple, quines, Esteve?
1: Bueno, primer... Vull parlar del títol, perquè, clar, aquí ve allò del foc.
0: Consumits pel foc.
1: Això prové d'una gran, cèlebre frase llatina, que és «Ingiro mimus nocte et consumimur igni», que significa literalment en català «Donem voltes a la nit i som consumits pel foc». Que què té d'especial, això? Doncs que això és el palíndrom més famós del món, no? Perquè què és un palíndrom, diràs ara? Doncs és allò que es pot llegir... Igual
0: d'esquerra a dreta.
1: D'esquerra a dreta. I és el més famós que hi ha. Per exemple, hi ha una pel·lícula de Christopher Nolan que es diu Tenet, no? Que el títol ja és un palíndrom. Molt més breu.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Doncs això, aquesta frase, sovint s'associa a les papallones nocturnes que s'acosten a la flama, això ja ho has vist alguna vegada, fins que peta o es destrueix. De fet, mira com comença el llibre, diu: «Segur que heu vist algun cop de nit com vola una falena, grossa o menuda, amb aquell estil irregular, atreta per la llum d'un fanal. A la pobra papallona nocturna li poden passar dues coses: o s'allunya perquè algun moviment la distreu i salva la vida, o bé s'acosta al fanal i comença a fer voltes, posseïda pel frenesí en una trajectòria helicoidal que s'accelera com més s'acosta a la bombeta o a la flama i quan la toca queda rostida immediatament. Una mena d'autosacrifici al déu de la flama». Per tant, nosaltres invoquem el déu de la flama per Sant Joan.
0: Un autosacrifici al déu de la flama.
1: Ara també us preguntareu de què va aquest llibre, no? Doncs tenim un protagonista, Ismael, com el de Moby Dick, que ja fa prou broma també.
0: Ui,
1: tot
0: sí.
1: Aquí tota l'estona, un professor solitari, intel·lectual, que després de veure's involucrat en un accident perd la memòria, i aquí és quan jo he fet una reflexió de dir: ens estava dient coses, potser Jaume Cabré ens
0: potser
1: estava...
0: ja tenia algun
1: no ho sabem,
0: indici o però... era la manera d'explicar-nos-ho sense...
1: no ho sé, però en tot cas, curiosament, l'Ismael perd la memòria i li comencen a passar moltes coses. Primer perquè vol recuperar aquesta memòria, mentre coses de l'atzar, no?, va determinant, per exemple, es retroba amb una antiga veïna, amb el conserge del seu institut, etc. I tot es va intercalant amb una faula paral·lela, protagonitzada per qui? Doncs per una família de senglars.
0: De senglars?
1: Sí, senyor. I està explicat, vull dir, van fent coses i no et puc explicar molt, però vaja, és una novel·la breu que val la pena. I té, com dèiem, aquestes característiques, no?, de les trames, subtrames que es barreja, aquests salts, no?, endavant, endarrere. Podríem dir que és un divertiment amb humor, amb aquest estil tan característic, però molt més concentrat, molt més breu, és lleugera, però també serveix per reflexionar amb aquesta prosa impecable i la típica estructura fragmentada marcada a la casa.
0: Segell d'en Jaume Cabré.
1: I,
0: anem a una altra novel·la?
1: Anem a una altra novel·la.
0: Que té el foc com a element clau, vinga, va. You can see

0: Quina és aquesta altra novel·la, Esteve?
1: Doncs ara, és una novel·lassa que es diu Llum d'agost, de William Faulkner, en una excel·lent traducció al català de l'Esther Tallada, publicada per Edicions de 1984. Una novel·la d'aquestes grans, capdalt del sud dels Estats Units, on el foc té una gran presència, una càrrega simbòlica, perquè reflecteix passions i sentiments i emocions molt extremes, la destrucció també, i també aquella eterna tensió racial, no?, que retratava també l'autor. William Faulkner, què dir-ne, nascut i mort al Mississippi, de fet, mort, això ho dic ara com a parèntesi, mort pels seus problemes ocasionats per l'alcoholisme que patia. És un dels grans escriptors del segle XX i també té un punt en comú, Cabré. Va ser guionista. I guionista de grans pel·lícules del Hollywood clàssic com El son etern, de Big Sleep, o To Have a Not, and Have Not, Tenir-ne o no, que són grans d'aquelles clàssiques. I va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1949. Encara potser tindrem temps de veure que Cabré és Premi Nobel.
0: Igual,
1: de fet, s'ha comentat moltes vegades.
0: Igual,
1: però
0: podríem assistir. Quina millor manera de tenir quin premi, no?, per no homenatjar la teva trajectòria.
1: Seria fantàstic.
0: Seria fantàstic.
1: Però bé, a banda de tot això, parlar que tenia una suposada rivalitat amb una altra estilística, amb Ernest Hemingway. I Faulkner és considerat l'únic modernista americà de la dècada dels 30 a la línia de la tradició més experimental europea, de James Joyce, Virginia Woolf, etc. Utilitza molt el monòleg interior, la inclusió de múltiples narradors o punts de vista i salts en el temps dins la narració. I això et deu sonar perquè va en sintonia.
0: Vam sintonia amb el que parlàvem d'en
1: Ja veus que tot està pensat i tot està molt ben lligat.
0: Tot està lligat, Esteve.
1: Sí, escolta'm, aquí no ens hi posem per poc.
0: No. Aquí no recomanes a la Babalà, ni pel tema... El tema meu sí que va ser la Babalà, és a dir, Sant Joan, fem foc, però tu vas aquí, com sempre, has filat molt fi.
1: Però escolta'm, anem al tema, perquè Llum d'agost és una de les grans obres de Faulkner, com sempre, ambientada al Mississippi, que entrellaça diversos fils argumentals, i tot comença quan neix el fill d'un personatge, que és l'Helena Groff, i en Lucas Burke, que té lloc al cor de l'estiu meridional, i d'aquí arrenquen o coincideixen tots els esdeveniments capdals d'aquesta història, que es van entrellaçant, no? De fet, aquesta criatura arriba a un món que és dominat per grans forces que, de fet, encara avui podríem dir que controlen o modelen...
0: Modelen els nostres dies, el nostre dia a dia.
1: Que són, doncs, els prejudicis racials, el fanatisme religiós, un fanatisme que, a més, empeny a fer autèntiques bestieses, la cobdícia, la por, però també hi ha una certa esperança en l'amor.
0: Sempre ens queda aquesta esperança.
1: I jo, a banda que és una delícia de llegir, hi ha dos d'alguns personatges més memorables de Faulkner, com ara el reverend Gale Hightower, un home que està torturat per visions constants de cavallers confederats que venen allò en plena ràtzia contra ell, o un altre que és molt carismàtic, en Joe Christmas, que és una ànima itinerant obsessionada pels orígens racials de mixtos. De fet, hi ha una mica d'embolic de la seva família. Destaquem
0: quin és el seu estil? Què en destacaríem?
1: Aquesta prosa poderosa, incisiva, no? Aquesta recerca de la identitat, això que dèiem del fanatisme religiós, dels prejudicis racials al sud dels Estats Units, i molts altres temes. Podríem parlar de misogínia, això, la intolerància, etc. Un gran llibre, ja veus que és un llibre que és gruixudet, però està molt ben editat, molt ben traduït per l'Esther Tallada, i una gran recomanació per si voleu descobrir ara que ve temps, perquè ara és allò que arriba l'estiu, i tenim, tothom diu, no? Tinc més temps per llegir, quina novel·la em recomanes?
0: És un tòpic, sempre diem, ara vindrà el bon temps, vindrà l'estiu i ara sí
1: és
0: que
1: el típic
0: soc lectora d'estiu.
1: Que deixes l'Ulisses de Joyce, no sempre, a l'estiu, aquest estiu m'hi poso.
0: Ara aquest estiu m'hi posaré.
1: Una bona manera de posar-s'hi en un clàssic és aquest Llum d'agost, per exemple, que jo penso que també interpel·la, no?, el lector d'ara amb aquests conflictes que hi ha i bé, totes aquestes coses que passen, històries que diuen sempre més grans que la vida. No?
0: I que tu dius que modelen, no?, que aquestes grans forces, aquests grans temes, que per bé o per mal, en aquest cas, prejudicis racials, fanatisme religiós, que modelen, com m'agrada molt aquesta frase, modelen el nostre dia a dia. Recordem, hem parlat de Llum d'agost, de William Faulkner, traducció d'Esther Tallada, i abans en fèiem referència amb Consumits pel foc, del grandíssim Jaume Cabré. Però acabarem la secció amb una recomanació, eh, Esteve?
1: Sí.
0: Vinga, va. Ses muntanyes.

0: Quina és aquesta recomanació, Esteve?
1: És que no podia acabar sense passant per alt, diguéssim, la festivitat pròpia de Sant Joan. De fet, aquest era l'encàrrec, tot i que nosaltres ens n'hem anat pel foc, per la foguera. I us tant. Vull recomanar un llibre que es diu La nit de Sant Joan, festa, llegat i patrimoni, que l'ha escrit, bueno, s'ha publicat Edicions Morera, i que és del 2023, és recent, podríem dir, escrit per l'Amadeu Carbó. Que l'Amadeu Carbó és un reconegut folclorista.
0: Folclorista, oi?
1: Sí, un folclorista molt conegut, jo ho recomano perquè en sap un munt d'això, de coses, de la tradició, de la festa. I aquest és un llibre que el que fa és presentar-nos els elements, la memòria, els significats d'aquesta festa, i ho fa amb capítols que són molt breus, molt amens, que ens ajuden a fer una visió global de la nit de Sant Joan, del que representa, de la festa, i que també incideix una mica en el caràcter reivindicatiu, a partir de tots aquests nous significats que va agafant la festa, perquè la festa, com bé sabeu, és una cosa viva, no? Que es va adaptant als temps, va canviant, es va modelant...
0: Va variant en funció dels anys, en funció de les dècades, té un caire, té un origen, té una tradició, però la podem celebrar d'una manera...
1: No, i es va ressignificant, no, la festa, i, per exemple, també inclou tot el tema de la flama del Canigó, que és aquesta cosa que s'ha recuperat ara, no? I, bueno, ara ja fa uns anys, però que és aquest símbol de la germanor dels Països Catalans, que és molt curiós, perquè la festa de Sant Joan és una festa de Països Catalans. Se celebra a tots els Països Catalans de la mateixa manera, i és la festa, diguéssim, que uneix, no?, aquests països de parla catalana. I bé, és un llibre que inclou...
0: Què podem trobar, què inclou?
1: Això, il·lustracions històriques, de dibuixants catalans de referència, també hi ha una selecció de dites populars que van enriquint tots aquests apunts que Amadeu Carbó ens ofereix amb aquesta saviesa, perquè en sap molt de festa, diguéssim, i de cultura tradicional.
0: El que fem, Esteve, és, com que Sant Joan la Revet ja és dimarts...
1: És ja.
0: Doncs fins dimarts, avui és dissabte. Per tant, tenen 3 dies...
1: Teniu temps.
0: Per poder, com a mínim, Amadeu Carbó.
1: Sí. Dir,
0: que comencin per aquí, si volen, i després ja anem cap als altres dos
1: llibres. I després un foc en porta un altre.
0: Exacte.
1: I ja saps que el foc s'encomana.
0: Sempre. I aquest esperit de festa, escolta, m'has preguntat jo com ho celebraré, i tu com ho celebraràs?
1: Jo rebella, sí? Focs, petards, coca de Sant Joan, a tope, amb els amics i amb la família.
0: I llibres...
1: Què et sembla?
0: Em sembla un pla magnífic i estupendo per celebrar aquesta festa. És d'aquestes festes... És difícil, potser m'equivoco, però trobar, perquè hi ha moltes festes, moltes tradicions, que ja trobes persones que et diuen a mi aquesta... això no m'agrada celebrar-ho. Sant Joan és difícil trobar algú... Pot passar com en el cas que et deia a mi és que els petards
1: em
0: fan cosa.
1: Et poden agobiar, sobretot si tens gossos.
0: Clar, i pots fer-ho sense petards de baixa sonoritat, que ara n'hi ha molts. Pots fer una altra beguda, pots... qui no li agrada una coca, hi ha coques veganes,
1: hi ha un munt de variats
0: i de maneres, el que dèiem, en funció de com van evolucionant les societats, tot canvia. Estem a Plantada, un plaer.
1: Escolta, igualment.
0: Encàrrec que et vaig fer, escolta, amb nota,
1: bé,
0: com sempre.
1: Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut.
0: No, amb nota superdíssima. Abans, al principi del programa, ho dèiem, és dia de fer balanç de curs, és com si s'acabés el curs, no la temporada, però un 10, Esteve.
1: Bueno, mira, me'n vaig a casa content.
0: Content.
1: Li diré als meus pares.
0: Exacte, des d'aquí una setmana. Escolta, pots fer el que vulguis el cap de setmana. Esteve, gràcies. Adeu. Nosaltres hi tornarem demà, que ens passin uns 5 minuts a les 9 del matí, aquí al Són 4 dies. Començarem, com sempre, els diumenges, és habitual, la nostra tertúlia de futbol, pendents d'aquest Mundial. Fins demà, cuideu-vos, que vagi bé.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. Dissabte, d'elevada mobilitat a les carreteres amb motiu de l'operació Sortida, i que acabarà a les 3 d'aquesta tarda d'un pont llarg, al de Sant Joan. Connectem en aquest punt amb el Servei Català de Trànsit per conèixer com se circula a hores d'ara per la xarxa viària. Sílvia Adelamo, bon dia.
4: Bon dia de nou des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant de retencions en aquesta darrera part d'aquest dispositiu del pont de Sant Joan aquest cap de setmana. I tenim punts de lentitud a l'AP7, per exemple. Hi ha gairebé 10 quilòmetres entre Granollers i Mollet en sentit a Girona. I en el cas del tram entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, en aquest cas en sentit sud, n'hi ha 8. Pel que fa a l'àrea metropolitana, també destaquem, per exemple, aturades a la zona de Parets, i en el cas de la C32 tenim aturades a Argentona i a Palafolls. per exemple, a la C35 aturades a Vidreres i Llagostera, i en el cas de la C60 també al voltant de Mataró, doncs també hi ha problemes de lentitud. Un accident a la GI552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, obliga a fer pas alternatiu, i ja apreciem molta mobilitat cap al que és la zona de costa. També s'està fent la volta ciclista femenina a Catalunya i, per tant, també hi ha incidències, ja que acaba la Molina, i, per tant, el matí serà complicat i per això us emplacem a que us mantingueu informats. Molt bon dia.
2: Un pont llarg marcat per la primera onada de calor de la temporada, la primavera s'acomiada amb elevades temperatures molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Es poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i els 32 a la resta de Catalunya amb nits tòrrides per sobre dels 25 graus. Aquestes altes temperatures i una baixa humitat són una mala combinació per al medi natural. Les zones que més preocupen, Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i també l'altiplà central. En cas de veure foc o fum, cal trucar al 112. Segons el Pla Alfa, aquest dissabte hi ha més d'una setantena de municipis d'11 comarques en nivell 3, és a dir, perill molt alt d'incendi. Màxima precaució si es practiquen activitats a l'aire lliure. I precisament els bombers de la Generalitat donen per controlat l'incendi de Forallac al Baix Empordà, un foc agrícola que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda i que va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. Segons els primers càlculs, serien 11 les hectàrees afectades. Acusa l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, o confia en la seva innocència. Són gairebé les dues úniques opcions des que el jutge Calama el va imputar pel cas Plus Ultra, el rescat de l'aerolínia. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, acusa el socialisme de corruptes i emplaça Pedro Sánchez a dimitir.
3: Si Pedro Sánchez no sabía todo lo que hacían las cloacas, tiene que dimitir por incompetente. Y si, como nos tememos, Pedro Sánchez era el que estaba detrás de las cloacas, tiene que dimitir por corrupto. Y esa es la conclusión. Y no hay otra, queridos amigos. No hay otra.
2: Declaracions de Feijóo des de València i, d'altra banda, des de Terrassa, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, demana respectar els processos judicials i confia, diu, en la innocència de Zapatero. Preguntat sobre la possibilitat de Sánchez d'avançar eleccions, la seva posició és ben clara.
5: Yo creo que s'ha d'acabar la legislatura en un contexto francamente complejo y difícil, pero a mí me gustaría ver el agua que queda al final de este debate.
2: I encara un apunt més de la crònica política. Francina Armengol no serà candidata a les eleccions autonòmiques de les Illes Balears de l'any vinent perquè no es presentarà a les primàries socialistes. L'actual portaveu del Congrés assegura que ho fa per una gran responsabilitat, diu, amb els moments que vivim, i considera que és la millor decisió. I tornem a casa nostra perquè Barcelona es prepara per un estiu en obres. Se n'executaran 24 i gairebé una vintena de pavimentacions d'un total de 100.000 metres quadrats de via. Es pavimentarà la Meridiana i també s'avançarà en la cobertura de la Ronda de Dalt, un altre punt que també es rehabilitarà el carrer Balmes o la Rambla, obres que també afectaran alguns trams del metro i del tramvia. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia, argumenta per què el gruix de les obres es fan durant els mesos de juliol i agost.
6: És cert que l'estiu sempre aprofitem per poder treballar amb algunes actuacions que, fetes en un altre moment de l'any, generarien més molèsties i més impacte en la mobilitat de les veïnes i dels veïns. I, per tant, aprofitant la baixada de la mobilitat, sobretot les setmanes d'agost, aprofitem per fer algunes actuacions importants en aquestes transformacions.
2: Enguany són 24 obres. Per fer-nos una idea, l'any passat, durant aquest període, se'n van fer 31 i fa dos anys 49. En esports, el japonès Ai Ogura ha estat el més ràpid al Gran Premi de Motociclisme de la República Txeca i sortirà des de la primera posició a la cursa curta d'aquesta tarda i també a la llarga de demà diumenge. És la primera pole position en la categoria reina de la seva carrera. Aquesta cita és també el retorn d'Àlex Márquez després del greu accident que va patir a Montmeló ara fa un mes. Sortirà des de la 14a posició i el seu germà Marc Márquez ho farà des de la 5a. A les 3 de la tarda, recordem, començarà aquesta cursa curta. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies al punt de la una, aquí a Ràdio 4.
7: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
8: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
7: Ràdio 4.
9: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta, el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
10: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
11: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
12: Què hi vols dir?
13: No sé res de tu.
14: Ho descobriràs.
15: Els bons llibres us han d'incomodar.
16: A tu què et sembla, això?
17: No ho sé, no sé què pensar.
18: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
7: Sota sospita, amb Laura González.
9: I amb l'Esther Bages al control tècnic encetem el nostre pla d'entreteniment social i cultural per a ments inquietes. Avui tenim, com no, la sessió d'història i biografies, en aquesta ocasió repassant el llegat de Josep Maria Huertas Claveria i el seu inqüestionable compromís amb el periodisme i amb tota la societat, que va marcar la seva trajectòria personal, professional, i el va condicionar com a periodista i escriptor. Repassarem, com no, les efemèrides i commemoracions del dia, el rastreig habitual tenim també de la música en català, la Meritxell Falgueres, que ens acompanya a la darrera part per ajudar-nos a maridar de la millor manera el cap de setmana, i primer ens agrada filosofar una mica amb la frase del dia. És de Jane Howard i diu: digues-li clan, digues-li xarxa, digues-li tribu, digues-li família, com vulguis dir-li, qui sigui, qui ets, en necessites una. És una frase amb una força evident, no?, perquè apel·la a una necessitat molt humana, que és la de pertinença. Necessitem pertànyer a algun lloc. Per molt independents que ens agradi pensar que som, tots i totes necessitem una xarxa de persones més gran, més petita, que ens sostingui quan les coses van bé, però sobretot quan van malament. Ara bé, també es pot mirar una mica el tema amb ironia, eh? Perquè la família, el clan, la tribu són meravellosos fins que es creen aquells grups de WhatsApp. A partir d'aquí, el cercle que havia de donar-te suport emocional pot convertir-se en una font inesgotable de memes

vincle ha de ser, no parla necessàriament de família de sang, sinó d'aquelles persones amb qui compartim afectes, complicitats, records, projectes. Al llarg de la vida aquestes xarxes poden canviar. Algunes persones marxen, d'altres arriben, d'altres les esculls, d'altres et venen donades, d'altres doncs, te'n desfàs per una necessitat també de supervivència. Nosaltres mateixes també ens transformem. Potser la veritable fortalesa no consisteix a ser completament autosuficients, sinó al revés, a saber construir i cuidar aquests llaços, aquests vincles que ens recorden qui som quan potser ho oblidem o que ens venen a, no sé, a donar suport quan el necessitem. Perquè en un món cada vegada més connectat tecnològicament, de vegades estem més dispersos emocionalment. Llavors sentir formes que t'evidencien que pertanys a algun col·lectiu, a algun lloc, continua sent una de les experiències més valuoses i més humanes que existeixen. Així que, cuida dels teus. Vinga, avui 20 de juny, què se celebra? Doncs principalment el Dia dels Refugiats, una data que promou les Nacions Unides per visibilitzar i reconèixer la lluita de milions de persones i el patiment, no?, d'aquestes persones que es desplacen, doncs, forçosament. Moltes vegades demanen ajuda a altres països, esperen l'asil, degut als conflictes armats, a la violència, a la persecució de les que són víctimes en els seus països d'origen. Llavors, mantenir les portes obertes als refugiats és una necessitat i alhora s'ha de reflexionar sobre els reptes que això suposa, no? I ells han de poder prosperar en aquells llocs en els que es troben i potser, si així ho desitgen, poder tornar als seus països d'origen. A més del Dia del Refugiat, atenció, avui que sàpigues que és el dia del wifi, que sàpigues que hi ha més de 4 milions de persones que no disposen de connectivitat bàsica a internet, que el continent on més es fa servir és l'Amèrica del Sud, en comparació amb la resta del món, i que més del 71% de la comunicació a través de dispositius mòbils utilitza xarxes wifis. Una anècdota en la que no ens entretindrem, però cada tercer dissabte de juny es ret homenatge a un dels oficis artístics més antics del món, que entreté a grans i petits. Se celebra el Dia Mundial dels Malabars, que sí, que ho sàpigues, i encara tenim un parell de commemoracions més a destacar. D'una banda, avui se li diu Yellow Day. És el dia més feliç de l'any, o sigui que ja pots somriure. En contraposició al Blue Monday, doncs ara se celebra el bon clima, les hores de llum... Bueno, és una efemèride, a més que es tenyeix de groc, que no és el color de la mala sort, sinó que és el color, segons la psicologia, que caracteritza la felicitat, l'optimisme, el positivisme, la diversió, la intel·ligència i la creativitat. Així que ja ho saps, avui intenta somriure als altres i compartir la teva felicitat en aquest Yellow Day. I encara una cosa més, és el Dia Internacional del Surf. És una jornada dedicada a promoure la cultura del surf, òbviament, però no només de retre homenatge a aquesta activitat recreativa. L'element central de la celebració d'aquest dia té a veure amb la conscienciació pel que fa a la preservació i conservació dels nostres oceans. Unes quantes curiositats, que sàpigues que el surf té arrels a l'antiga Polinèsia, vull dir, hi ha registres de surf de fa més de 3.000 anys, que s'ha convertit efectivament en un esport popular, competitiu, continua sent molt difícil, i diuen els que en saben que allò de travessar una onada amb un tub pot ser més plaent que qualsevol orgasme. Això és el que expliquen els que en saben, eh? Que alguns surfistes fins i tot practiquen el seu esport de nit i fan servir unes llums especials que els permeten veure les onades, etc. Tot plegat, si ho heu vist alguna vegada, crea un efecte visual bastant impressionant quan veus l'aigua que s'il·lumina. I també aporta beneficis per la salut, resistència cardiovascular, enfortir músculs, augmentar la flexibilitat, millorar l'equilibri, la coordinació, etc, etc. Va fer el seu debut com a esport olímpic en els Jocs de Tòquio del 2020 i, com saps, ha influït a la música, pensa en els Beach Boys, en el cinema, hi ha unes quantes pel·lícules, en la moda surfera, les metges californianes, els estampats, etc, etc. Sobretot destaquem aquest vincle amb l'oceà i en protegir els nostres mars.

0: Fins aquí les commemoracions novetats musicals.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum, de fugir mal dins.
0: Escoltes el debut en solitari d'Arnau Ballbé amb aquesta cançó Mentre el monstre. Ho feu.

Una carta de presentació que, a més de rítmica i interessant des de la primera escolta, doncs té molt de sentit de l'humor, no? I una mirada desacomplexada sobre l'entorn i sobre si mateix. De fet, ens ofereix d'una banda un retrat sobre l'art de l'escapisme quotidià, podríem dir. No.

musicalment el podríem definir com una hibridació, no? Perquè hi ha aquest pop electrònic, podríem dir, però hi ha aquesta manera de cantar més estil rap. La qüestió és que Arnau Ballbé ja té data per a la presentació del seu primer disc en solitari. Serà l'any vinent, 2027, el 2 d'abril, i ja hi ha les entrades a la venda. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

Això és el que tenen els primers amors, que dius, és que no ho havia sentit mai. Mai, mai, aquesta proposta de Llini, fresca, sentimental, eminentment estiuenca, en una combinació de melodies urbanes i aquesta temàtica. Història d'amor intensa i juvenil.

veure aquell estiu. Oriol Llinàs Vilamala, que és el que hi ha al darrere d'aquest personatge artístic de Llini, té 20 anys. Vull dir que molta experiència en l'amor no pot tenir, encara que ens parli del passat. És una broma, eh? En tot cas, és un artista que està consolidant la seva sonoritat, nascut a Tordera, al Maresme, i aposta per la música urbana feta 100% en català.

Bé, aquesta comparativa, no?, entre aquest món tecnològic i el món personal de tractar amb algú. En aquest cas, la cançó Premium parla amb humor d'aquella sensació de sentir-te inferior a aquella persona que t'agrada, no? I potser no li pots acabar de transmetre la teva millor versió per allò dels nervis.

Musicalment m'enganxa molt, eh? Aquest rotllo funky és molt xulo i és un nou registre musical del grup. Per cert, en col·laboració amb la cantant Sandra Tangerina, i el resultat doncs, és aquesta proposta ballable, explorant, no?, aquesta ampliació musical de les Montses. Descobreix tots els meus extras que diu. Va, una altra cançó, anem amb un altre to, a més, més nostàlgic, el de El Far, una cançó de la Sara Reus. Estic per...

el far, que no és precisament el que il·lumina, o hauria de ser-ho, però en tant que enfoca cap al mar, el que està explorant la Sada Reus amb aquesta cançó és la sensació de desorientació, no? D'anar perdut navegant, allò que apareix quan de vegades desapareixen els referents o fins i tot les persones estimades.

Reivindica la vulnerabilitat, l'esperança, la capacitat de continuar endavant enmig de la tempesta, i és un nou avançament aquest al far del seu projecte en mallorquí. Una atmosfera pop d'autora, amb aquesta essència mediterrània, per suposat, i aquest component melancòlic que destacàvem.

0: Bé, doncs, fins aquí el nostre rastreig d'avui de les novetats musicals en català. Això era El Far, de la Sara Reus. Continuem endavant al Sota Sospita, la nostra proposta d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4.
1: Soc brusc amb vostès perquè tenim poc temps. Penso de pressa, parlo de pressa, i vostès han d'actuar de pressa si se'n volen sortir.
0: Sota Sospita.
1: O sigui que, sisplau, si són tan amables, netegin el cotxe.

0: Encetem una nova sessió d'història i biografies, com sempre amb el Jordi Corominas. Com està vostè avui?
1: Això sembla bé, bé. Estic progresso adequadament, malgrat totes, a veure, totes les inclemències meteorològiques que patim, etc, etc, però bé. A veure, aquestes darreres setmanes prometem dues coses.
0: Sí.
1: Que matarem a Franco abans que acabi la temporada.
0: Bé.
1: Ho aconseguirem.
0: Sí, tant.
1: I després us estem presentant una sèrie de biografies que són molt importants, però que potser no entren tant en el cànon que trobareu en el relat normatiu, no?, de la història del país, i que, no obstant és això, són essencials. I avui presentem un periodista que dins
0: social, no? Pot dir-te social, podríem dir.
1: Sí, de proximitat.
0: De proximitat.
1: A veure, per la gent de l'ofici, jo crec que nosaltres, tu i jo, Laura, som la darrera barrera que encara pot conèixer mínimament aquest senyor, no? És a dir, que et soni de que a més va bastant actiu fins a l'any 2006, un any abans de morir, perquè Huertas Claveria se n'anà l'any 2007, però clar, Josep Maria Huertas Claveria, ei, si tu parles amb els que són de la generació nascuda als 40-50, home...
0: Evidentment. Sí.
1: Però nosaltres que som finals dels 70, doncs bé, ja l'agafem molt in extremis. En canvi, els més joves potser també els hi queda més llunyà, perquè és una forma de periodisme que a mi em sembla absolutament necessària, però bé sigui perquè cada cop tenim menys mitjans, bé sigui perquè s'ha desplaçat una mica la forma d'exercir la professió, que cada cop és més complicat trobar una persona que es senti només en aquesta proximitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Venim de la setmana passada de parlar dels moviments veïnals,
1: exacte,
0: de la importància de l'associacionisme, de com els veïns dels diferents barris, no?, en aquest cas centrats bastant una mica a Barcelona, em disculpareu, doncs van aconseguir, a partir de les seves reivindicacions, millores en infraestructures, perquè recordeu que durant la postguerra aquest creixement de la ciutat i de la perifèria, sobretot, havia estat d'una manera com molt descompensada, és a dir, passem del barraquisme a aquests grans edificis que aglutinen en construccions barates a tot el teixit immigrant, i a partir d'aquí són zones que no estan ni asfaltades, ni hi ha enllumenat, ni hi ha escoles, ni hi ha metges, i llavors ni hi ha infraestructura de transport públic. Llavors, gràcies a totes aquestes reivindicacions durant els 60s, els 70s,
1: sí, sí,
0: sobretot, doncs s'aconsegueix aquesta transformació i aquest augment de la qualitat de vida gràcies a tot això que és necessari i que és imprescindible i que d'alguna manera ja tenim consolidat avui, no? Després d'això, d'aquesta setmana passada, parlem de Huertas Claveria, que és un periodista,
1: clar,
0: implicadíssim en tot això.
1: De fet, a veure, anem, ja ho sabeu, complementant setmana rere setmana, no? És com si anéssim, sí, encadenant els temes que sempre són un. Podíem explicar-ho així. Jo el que vaig descobrir és que el Huertas Claveria, que neix l'any 39 a Barcelona, va començar tota aquesta feina veïnal arrel d'una situació que, a veure, costa de trobar fins i tot per internet. Jo segurament ho recordava perquè m'ho van explicar, doncs bé, alguns oients ja sabeu que sóc del Guinardó, i em van explicar que, a veure, als anys 60 el franquisme permet que es reuneixin més de 4 persones, ojo, no?, les lleis d'associació, reunió, però més de 4 persones a parròquies. A partir d'aquí, com que estem, ho vam veure també davant de la nova església...
0: Ja vam parlar també de la incidència de l'església, no?,
1: exacte,
0: en tot el moviment antifranquista.
1: Com una porta obre una altra, no?, anem a dir-ho així. Doncs clar, a partir d'això, l'església de barri, les parròquies, van decidir que havien d'exercir com a tals i van dir, ei, veïns, reuniu-vos. Aleshores, al Guinardó es crea una revista, que és Atalaia, que parla dels problemes del veïnat, i el Huertas Claveria hi forma part. Aquí estem a principi dels anys 60, i és, jo crec, quan ell descobreix aquesta passió per tractar els temes dels barris, que és quelcom que, a veure, la Laura ho explicava, amb els veïns ens vam centrar molt a Barcelona perquè és on es va produir, entre altres coses, la gran especulació immobiliària, més que altres llocs. El periodisme, malauradament, també té molt focus a lo que és la capital del país. És així, no?
0: Sí.
1: O sigui, hi ha periodisme local de Girona, Lleida i Tarragona, però el focus durant aquell moment...
0: Correcte.
1: Perquè aquest periodisme, d'altra banda, també és un periodisme generador de democràcia dins dels límits que té. Llavors el Huertas diu, ei, el tema dels barris, mare meva, és que ningú ho està tractant. Encara avui en dia costa, eh? Avui encara és complicat perquè se centra molt en temes turístics, en temes de...
0: Bé, sempre hi ha alguns diaris que ja sabeu tots que dediquen... És veritat que els diaris locals,
1: sí,
0: doncs tracten molt més allò de proximitat, diguéssim, els problemes reals de les persones, no? Si tu te'n vas a un Regió 7 o te'n vas a un Segre... etc., doncs evidentment està molt centrat, però els diaris grans
1: cada cop parlen menys d'això.
0: Clar, sí. Llavors tenen com un parell o tres de planes dedicat a coses de barris, com si fossin temes menors.
1: Sí, exacte. No, i a vegades tu trobes fins i tot que crec que ho hem comentat aquí, de com, per exemple, no sé, i a més parlant de temes més aviat luctuosos, assassinat a Nou Barris. Okay, assassinat a Nou Barris, però a on de Nou Barris?
0: Ja, és que Nou Barris clar. És el districte més enorme.
1: Clar, no? O sigui, fa unes setmanes va haver-hi aquella onada de tirotejos, històries.
0: Sí.
1: Deien, assassinat al barri de Sants. A mi em va arribar a escriure gent de Sants dient, no era el barri, era el districte.
0: Sí, que és diferent.
1: Llavors hi ha gent que s'ofèn, però perquè hi ha una desinformació sobre la proximitat. Correcte. Que és el que importa més, de fet, el ciutadà que trepitja el carrer. No? Llavors el Huertas diu, ei, jo em fico amb això, i comença, en realitat és curiós. No?
0: Es llicencia en periodisme de totes maneres a Madrid, oi?
1: Perquè em sembla que és on podia.
0: Perquè és on es podia. Llavors,
1: em sembla que després arribarà a l'Autònoma, com a possibilitat, i anirà la cosa perfilant-se, no? Però sí, es llicencia a Madrid.
0: I llavors les seves primeres passes com a periodista és col·laborant a...
1: A Atalaia, el que et deia.
0: Atalaia. Sí. Després hi havia una altra revista també de Catòlica que també hi participava,
1: sí,
0: ell.
1: Signo, diria que és, i després Correo Signo, Català.
0: Correcte, i després el Correo Català.
1: Correo Català. I després li arribarà, que jo crec que aquest és el punt, a veure, no cabdal, però sí un dels més importants. El Correo Català s'hi passa molt de temps, I allà ja comença... Perquè, clar, diguem, el que era la premsa catalana, eminentment publicada a Barcelona, en aquell instant, de passar dels 60 i pico diaris i revistes que hi havia abans de la Guerra Civil, passem a que hi havia 6 o 7.
0: Uh-huh.
1: I un d'ells era, que els més vells us en recordareu, jo ho sé perquè m'agrada la història del periodisme, la Hoja del Lunes, perquè els diaris no sortien el dilluns, i llavors hi havia la Hoja del Lunes, no?
0: Clar, perquè el diumenge era festiu.
1: Clar, però la Vanguardia Espanyola, per exemple, sí. No? El Noticiero Universal, el diari de Barcelona, sí. El Correo Català. Després s'obrirà una mica...
0: Teleexpress. Apuntava l'Ester, molt ben apuntat.
1: Al Teleexpress arribarem ara, perquè sí. El Huertas Clavería també hi participarà, sí. No?
0: I una altra cosa que fa en aquests anys 60, que és impulsar aquesta associació de periodistes per la democràcia, que es deia Grup Democràtic de Periodistes.
1: Clar. No, a veure, ell és un... Ell després és dels darrers que molts periodistes d'aquesta quinta que dèiem... anys 40-50, encara consideren mestres.
0: Mm-hmm.
1: El tenen molt present com a tal, no?
0: De fet, aquest grup de periodistes, democràtic de periodistes, és el precedent o la llavor del Col·legi de Periodistes de Catalunya actual.
1: Del que hi serà...
0: Del que serà després, diguéssim, a partir dels 70. Sí,
1: en algun moment. De fet, a veure, el Huertas, perquè ens entenguem, el Correo Català no li va malament, però ja comença a tenir a vegades algun problema, perquè diguem que mou uns temes i es fica allà on no toca. A veure, hi ha una teoria que és bastant comprensible, cercaré d'explicar-la bé, que és que, clar, dins del periodisme tu tens una opció que és explicar-ho tot, però potser els de dalt no volen que ho expliquis tot. Uh-huh. I aleshores amb el tema dels barris, que això també passa en política, hi ha barris que convé que siguin invisibles, uh-huh. Perquè allò invisible no es veu i per tant no existeix.
0: No existeix.
1: Clar.
0: I llavors, tu què apuntaves que és pare o precedent d'aquest periodisme d'altra banda que està desapareixent? Ell tenia aquesta màxima, que la notícia tu l'havies d'anar a veure, l'havies d'anar a comprovar, havies de patejar els carrers, de parlar amb els interlocutors, amb els afectats, havies de ser-hi, en definitiva, que avui es fa tot a cop de Telecip.
1: Sí.
0: Vull dir, tu reps el què i a partir d'aquí escrius, expliques...
1: Exacte.
0: I ell era de trepitjar, d'anar allà, de buscar... I, clar, això, d'una banda, va crear escola... però de l'altra va resultar incòmode.
1: Home, molt, molt incòmode, mm-hmm. Clar. No, de fet, encara ho és, perquè moltes vegades és això, tires de Teletip o tires de quelcom que et canten, però, efectivament, tu per comprovar-ho has d'anar al lloc, no? I sí, a més és que anava a llocs que és el que diem, dins de lo que són les ciutats i ciutats grans, com pot ser... Bueno, Barcelona és una ciutat gran petita, això ja ens donaria per enrotllar-nos massa.
0: Sí.
1: El tema és que, clar, pues, de cop i volta un periodista va a Can Baró, doncs sembla un bitxo raro.
0: Mm-hmm.
1: Sembla un bitxo raro. O va a la Guinagüeta, o va a la Prosperitat. És, ei, i vostè què fa aquí, no? Perquè són presències estranyes. I de cop i volta informa, uau, és una revolució. Mm-hmm. Encara avui en dia és una...
0: Era un idealista, en el fons.
1: Però clar, durava... El tema quin és? Que de cop i volta aquest periodisme de proximitat li comporta, i això també li critiquen...
0: Recordeu que encara estem al franquisme.
1: Clar, també li comporta implicacions. És a dir, ell acaba dient, ei, que tot molt bé, però és que, clar, jo al final crec moltíssim en tota aquesta feina veïnal, en tot això que fan aquestes persones, llavors sembla que estigui prenent part, no? Que un periodista ho pot fer fins a cert punt, no? Ara ens estem trobant que a molts llocs hi ha opinionòlegs, però que no són periodistes, és diferent, no? Que la gent li quedi clar. I el Huerta es feia de periodisme pur i dur. El que passa que, clar, que a partir del que veia, treia unes conclusions i aquestes, diguem que l'impulsaven a donar suport a el que eren els moviments veïnals, ho podíem veure així. Si et sembla, fem una pauseta i anem a el que deia ell, perquè ell després arriba, l'Ester ho deu haver intuït a Teleexpress, allà passa a ser redactor de local i té un lema que és cada taula un Vietnam.
0: Un Vietnam.
1: Anem amb Le Couleur Jukebox.

0: En aquesta primera part de la biografia de Josep Maria Huertas Claveria estem parlant avui d'aquest periodista que crea una forma de periodisme de carrer, de periodisme de proximitat, de periodisme de reivindicació democràtica, de periodisme implicat, etcètera, sí, ciutadà. Això mateix, a partir d'aquest inici de la seva carrera als anys 60, aquestes col·laboracions en diferents mitjans, i ens plantem, pensem això, que no era fàcil fer periodisme quan en Franco encara estava viu.
1: Ni de conya.
0: No.
1: Ni de conya.
0: Però crec que ara anem a aquest episodi tan cridaner del 1975.
1: A veure, el Huertas arriba a Teleexpress, que va sorgir i, a més, va obrir un diferencial. Ara l'Ester ens deia que l'anaven anunciant al diari de la tarda, etcètera, sí, etcètera.
0: Saps allò de les pel·lícules que diuen extra, extra, tal qual? Sí. Doncs això, no? Que anaven pel carrer
1: com
0: com
1: la Jean Sebert, que va al New Yorker al TV, no, al final de l'escapada, però
0: sí,
1: versió Barcelona.
0: Versió Barcelona.
1: A veure, el tema de les edicions, que també ha desaparegut, no? Ara tenim l'edició única en paper, que la gent...
0: Està. I la digital,
1: i la
0: que
1: digital,
0: és l'única
1: que
0: es va renovant,
1: no?
0: Però que són també notícies més curtes, va, poca reflexió, etc.
1: Però el diari de la tarda era per, a veure, latest news, és a dir, sí, vull saber què ha passat el dia, no hi havia, sí, internet, te'n vas, sí, allà a l'agafes.
0: Deixa'm dir també que el Teleexpress, que pertanyia al grup Godó,
1: sí,
0: era com el diari progressista, perquè La Vanguardia, oi que estava allà per carrer Tallers?
1: Sí, La Vanguardia espanyola.
0: Vale. I llavors, o sigui, estava Pelai, diguéssim. Llavors,
1: sí,
0: per la part del darrere, Tallers,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: És per on s'accedia al Teleexpress.
1: El Teleexpress, que hi havia gent que després va destacar, com pot ser veure el Vázquez Montalbán, crec que va ser.
0: Sí, va treballar, ja havia estat a la presó Vázquez,
1: sí,
0: Montalbán, quan,
1: correcte,
0: treballava al Teleexpress, per exemple.
1: Joan,
0: doncs mira, després ja aniria al Huertas.
1: Joan de Sagarra.
0: Uh-huh.
1: Joan de Sagarra, un periodista que s'ha jubilat fa poc, el Lluís Bassets.
0: Uh-huh.
1: És a dir, noms bastant emblemàtics. El Perí, crec que hi va col·laborar també, il·lustrant, diria, parlo de memòria.
0: I Tisner, també,
1: i Tisner,
0: que dibuixava aquella vinyeta diària, no?
1: A veure, hi era una espècie de canvi molt profund.
0: Josep Maria Lladó...
1: Sí, i després, en aquella època, la revista que també s'obre i on participa Huertas és Destino, que fins i tot arriba a ser segrestada pel règim, però el Teleexpress era un altre tarannà. És, per exemple, on el Joan de Sagarra, que també ho van parlar, es treu de la màniga el terme goig divin.
0: Uh-huh.
1: És allà on ho inventa. Llavors el Huertas s'encarrega de la secció local i ell té, em sembla que eren 7-8 redactors a càrrec seu, i els diu que cada taula ha de ser un Vietnam. Estem en aquell moment de la història, a la guerra del Vietnam, a més aquí comença... Jo no sé si és tant pacifisme com més aviat antimilitarisme,
0: sí,
1: dels americans, i el Vietnam es veu com, clar, veure la guerra de guerrilles, no?
0: Sí.
1: I per tant cada periodista ha de ser una espècie de guerra de guerrilles.
0: Clar, ha de ser un revolucionari.
1: Clar, que sàpiga sacsejar el que és la dictadura a partir de la seva feina. I el Huertas, doncs, mou aquests soldats, per dir-ho d'alguna manera, però ell és el general. I aleshores hi ha un moment, que és el que estava comentant la Laura, on ell, em sembla que és juny, no, del 75, aproximadament, publica un article sobre quelcom...
0: De moment té un article que diu: què faig amb això? A més, el títol,
1: sí,
0: és Vida eròtica subterrània.
1: És meravellós.
0: Com a subtítol: De los burdeles históricos a las pocas habitaciones que persisten pasando por los meubles de fantasía. Clar. Clar,
1: allò,
0: ell estava una mica preocupat perquè diu, a veure, no és perquè no sigui veritat tot el que escric, que ho és, sinó perquè tinc por de la repercussió que pugui,
1: clar,
0: tenir allò que conté aquest,
1: clar,
0: article. I amb raó.
1: I tant,
0: per
1: i
0: les
1: tant.
0: Conseqüències que va tenir, sens dubte.
1: No, jo anava a dir que, clar, molta gent sap que, per exemple, el que són els estancs de tabac, això més o menys, jo diria que és Vox Populi, que després de la guerra, a més eren llicències estatals,
0: sí,
1: se'ls hi donava o a soldats de l'exèrcit guanyador o a les,
0: sí,
1: vídues.
0: Sí.
1: I a més, jo me'n recordo de veure en algun, amb el cartell antic, a licència 041, per dir alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: Doncs bé, el Huertas, el que desenvolupa en aquest article, és que no només eren aquests llocs, sinó que també... Ara, per exemple, a Barcelona es veu que ha ressuscitat el tema dels hotels per hores.
0: Sí.
1: Hi ha una crisi de vivenda, la gent no pot anar a fer determinades coses essencials de la vida a un domicili propi, i bueno...
0: I molt, molt, molt utilitzat per infidels, també, tinc entès.
1: Sí, bueno, això ja passava durant el franquisme.
0: Clar, exacte. Sí. Els meblers eren per això.
1: Clar, hi havia la Casita Blanca, que d'aquesta
0: sí
1: que n'hem parlat.
0: Sí, ens en recordem, a més a més.
1: I bé, doncs a Barcelona hi havia, no només hi havia bordells, sinó que hi havia meblers.
0: Sí.
1: I aquests meblers els regentaven les vídues de militars.
0: Mm-hmm.
1: És el que diu el Huertas Claveria, que a més són adjudicacions estatals.
0: Per tal que aquestes senyores que havien perdut els seus marits, diguéssim, en la lluita pel manteniment del règim, l'alzamiento i tota aquesta història, doncs, per tal de que poguessin viure, diguéssim, doncs se les col·locava a diferents llocs, que podia ser un estanc o podia ser aquest, aquests
1: mebles.
0: I fèiem de madams. Sí, bé, sí, de gestores.
1: Bueno, feien gestores de sí, de la de casa mobler. De cites, anem a dir-ho així. Aleshores, bé, l'article surt, en principi
0: de
1: no,
0: fet, mira,
1: no passa
0: aquí
1: res.
0: Estic mirant que en Lledó, quan, sí, quan es miraven tot aquest reportatge del Huertas, no, va dir, bueno, és que fins i tot n'hi ha a Cartagena, n'hi ha un que li diuen la generala.
1: Clar, clar.
0: O sigui que no? I llavors tots aquests redactors del Huertas van amb la seva feina certificar, evidentment, a partir de records, clar, de testimonis, etc, doncs com funcionaven i de qui eren aquests singulars establiments.
1: Molt ben dit. Fan periodisme de contrast, no? Sí. Contrastant la informació com s'ha de fer d'altra banda, però a l'Estat no li agrada i a més hi ha aquest punt que jo crec que ja entrarem la setmana vinent, perquè anem combinant, diguem, anem enllaçant tots els temes, però clar, ja que ens hem ficat en aquest, haurem de parlar de la repressió al final del franquisme, sí, amb personatges
0: en
1: com Puig
0: cas,
1: Antic.
0: En tot cas, es publica aquest article i, evidentment, el soroll que fa... Primer, es comencen a estar molt incòmodes, sí, en els quartells militars.
1: Clar, és mal rotllo.
0: No? Saben que bé, això no els ha agradat gens i això tindrà conseqüències.
1: Sí, té conseqüències de que, de fet, el Huertas Claveria, com hem anticipat, acaba a la presó.
0: Mm-hmm. A la Model, no?
1: A la Model, sí. I, a més, rebusquen la seva agenda i donen, amb el, com si tingués el contacte d'un tal Nelson, que estava implicat, si no em falla la memòria, amb l'assassinat de Carrero Blanco. Aquest és el tema.
0: No.
1: Sí, sí, sí, llavors, bueno, ei, noi, és que tu, vull dir, realment, estàs ficat fins al moll de l'os en qüestions que són força conflictives, i aleshores, sí, l'empresonen, i no sembla que hi hagi gaire voluntat de fer-lo fora d'allà. Podem dir-ho així.
0: Clar, el tema està que quan amb ell, o sigui, amb ell el fan anar a declarar sobre el que està succeint, no? I llavors, a més, ha d'anar un jutge militar...
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors ell diu que mira, que estava fent un reportatge costumista, clar, per treure's una mica la responsabilitat de sobre, diu que no està parlant de quelcom que succeeixi ara, però clar, que havia succeït, és allò que tira pilotes fora una mica per, evidentment, doncs evitar...
1: Sí, és que deve fer un remember, no?
0: Sí, sí, evitar les conseqüències, no? Però, clar, el jutge li diu, però d'on te treus tot això? I llavors el Huertas es nega a explicar les seves fonts.
1: Clar.
0: Evidentment, un periodista pot fer-ho, no té per què
1: emparar,
0: revelar,
1: sí,
0: les fonts, perquè t'empares en el secret professional. I, clar, diu, mira, si no hi ha delicte aquí, jo me'n puc anar, com aquell qui diu,
1: sí,
0: no? I expliqueu-me què és el que està passant amb mi. Però rep una segona citació, i no se'n surt bé. Vull dir, d'aquí surt ja amb la policia al darrere, les mans emmanillades, i directament el porten a la presó.
1: A més, ara he vist la data exacta, que era no juny, sinó 22 de juliol del 75, quan surt l'article.
0: Sí.
1: És un estiu molt calent a nivell periodístic, on el règim està, a més, molt nerviós, perquè jo crec que intueix que li queda poc a Franco,
0: uh-huh,
1: i hi ha algunes mesures repressives a nivell estatal molt fortes, a nivell de grups terroristes, també, no? O sigui, hi ha una tendència cap a reprimir més i més i més,
0: sí,
1: i el Huertas Claveria és qui paga la penyora periodística, anem a dir-ho així.
0: També hem de dir quina va ser la reacció dels seus companys de professió, perquè l'endemà no van sortir els diaris.
1: No, exacte. És la primera gran vaga.
0: Uh-huh.
1: Hi havien hagut vagues durant aquella època d'actors teatrals, de determinats sectors, però els periodistes s'aturen en aquell instant. A veure, això també demostra com el Huertas, malgrat que era jove, tenia 36 anys, havia aconseguit un prestigi i una reputació, i a més, al final, a partir d'anar a la presó, com podeu entendre, acaba sent el símbol de tots.
0: Això.
1: I llavors...
0: Però vaja, que no només els periodistes de Barcelona, eh? Vull dir, va rebre el suport de tota Espanya.
1: Sí, sí, sí.
0: Absolutament, perquè, clar, vull dir, era una mica escandalós al cap i a la fi que, sí, a partir d'un reportatge d'exercir la seva professió acabés a la presó.
1: I aquí el tema que hi ha, que ara hi entrarem, hi ha una història maca que jo recordo haver llegit, que mentre ell estava a la presó, ell és molt amic d'un altre periodista, jo diria que també va treballar a Teleexpress, que era el Jaume Fabra,
0: sí,
1: i es dediquen a escriure uns llibres que jo tinc i que no s'han reeditat, a veure, no s'han reeditat i és al·lucinant perquè són una joia, són 7 volums que són tots els barris de Barcelona. Mm-hmm. Però llavors ells fan una anàlisi barri a barri, anem a explicar-ho així, on parlen del passat i ho enllacen amb el present plantejant totes les mancances del moment, no? De fet, són un document històric on parla de com a Barcelona als anys 70 sembla que hi havia un metre i mig de verd per habitant, perquè ens fem una idea, uh-huh. no? Ja plantegen dades interessantíssimes, mostren els canvis de carrer, el que no hi ha un barri, les reclamacions, i el tio és que no vol perdre temps, llavors a la presó es dedica a escriure el llibre amb el Fabra com mitjançant una correspondència. Anem a dir-ho així, no? A veure, el llibre aquest tindrà unes conseqüències, anem a mantenir una mica de la intriga, no? Perquè sempre, encara que una biografia... Bueno, una biografia mai és previsible, però anem a dir que arribarem a un punt, ara estem a la presó, el Huerta s'està enviant aquestes cartes, està escrivint el llibre, Franco mor i ell no surt de la presó. Aquest és un tema, també.
0: Sí.
1: I, mentrestant, a veure, ja us ho dic, una mica de misteri, però res, ara sortim de tot això. Undertones, Perfect Cousin.

0: Closing, una altra pauseta musical amb Undertones, yes. En aquesta biografia avui de Josep Maria Huertas Claveria. Recapitulem, Estem davant aquest periodisme compromès a la postguerra, en els anys 60 i 70. Huertas treballa en el Tele Express en aquest moment, al 75. Com deia el Jordi, el juny publica aquest article. En realitat era sobre la vida sexual... La vida sexual dels espanyols, ho dic per concretar una mica, dels barcelonins, perdó, sí. Des dels anys 20 fins als 60. I en el text, en concret, afirmava que un bon nombre de moblers, de cases de cites, estaven regentats per vídues de militars, pel que sembla per la dificultat que per obtenir permís per obrir-ne alguns hi va haver després de la guerra. Aquesta frase és la que va molestar molt els càrrecs de l'exèrcit. I això és el que fa que el detinguin el 22 de juliol i que vagi a parar a la presó Model. Això és el que fa també que hi hagi una protesta massiva del periodisme, aquesta primera gran vaga dels diaris que no surten l'endemà, la primera gran vaga des de finals de la guerra al 39, i després el que fan és, en tant que aquesta Tarra Wilson a la seva agenda tenia dades de Huertas Claveria, llavors el vinculen amb l'assassinat de Carrero Blanco i el deixen allà. Vull dir que van aprofitar, doncs, que aquest aterrat tenia el contacte o les dades de Huertas Claveria per relacionar-lo amb aquest assassinat, tot i que la seva dona va intentar explicar i va intentar demostrar, etc, etc, però no li feien gaire bé cas i el van condemnar a 2 anys de presó per aquest article.
1: A part és que hi ha una commoció molt, molt forta, perquè el tal Wilson... A veure, en primer lloc, perquè el tal Wilson en aquells moments era importantíssima ETA. Jo, de fet, és que ara estic cercant informació i recordo que l'he... A veure, n'havia sentit parlar...
0: Iñaki Pérez de Otegui,
1: sí,
0: es deia.
1: Sí, sí, bueno, exacte, va ser...
0: Apodat, no?, o li deien Wilson.
1: Mira, a més és que, clar, va ser detingut a Barcelona el 30 de juliol de l'any 75,
0: sí.
1: Durant l'Operació Lobo, algú recordarà la pel·lícula protagonitzada per Eduardo Noriega, on hi havia un infiltrat, etc, etc. Era aquest moment delicat que us deia jo de l'estiu del 75, però a més és que hi havia un altre factor. A veure, el Huertas era estimat pels periodistes i el Huertas feia periodisme de barri, molt vinculat també al Poble Nou, on va viure dècades. De fet, em sembla que va tenir molta relació amb una cooperativa que era la Flor de Maig i la revista Quatre Cantons, etc, etc. Llavors, bé, hi havia una mobilització i una solidaritat enorme amb el periodista que finalment obté la llibertat, però, com dèiem, molt, a veure, no molt després, però sí, uns mesos després de la mort de Franco.
0: Sí, i llavors es converteix en un símbol.
1: Sí, ell surt el 13 d'abril del 76.
0: Val. Es converteix en un símbol i després tanquen el Teleexpress, per cert,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el Teleexpress acabarà fent fallida, crec, com l'any 80, no durarà gaire més.
0: I
1: no?
0: Sí que és veritat que s'ha convertit en un personatge incòmode, també, per alguns mitjans que tampoc el volen, perquè, clar, com ha passat a la presó, clar. Perquè com doncs, posa el dit a la nafra, perquè és doncs, aquesta manera implicat, contestat, i doncs és com que...
1: Sí,
0: molt guai, Huertas, però aquí no, saps?
1: És que quan... Aquí hi ha un tema que atenció, encara és important avui en dia. Quan... Les eleccions municipals seran l'any 79, això ja entrarem. També ho vam veure la setmana passada, i les eleccions municipals inclouran els partits d'esquerres a molts membres que havien format part de les associacions de veïns. Diuen que és la forma de sedar l'impacte.
0: Sí, clar.
1: Amb el
0: bé,
1: Huertas...
0: totes aquelles persones revolucionàries o totes aquelles persones incòmodes les poses a l'administració i llavors ja no poden ser igual de contestataris. Clar. Ja no poden.
1: Tenen una pagueta.
0: Perquè ja estan dintre del sistema.
1: Tenen la pagueta.
0: Llavors, clar...
1: Sí, ja és més... A veure, és més complicat que protestin perquè l'Estat els hi dona una paga, el que vulgueu.
0: I perquè hem de treballar des de dintre. Ah, amb totes les dificultats que això comporta.
1: I això també té importància i repercussions periodístiques perquè el que fa el Huertas, diguem que els grans mitjans tampoc ho acaben de voler. És a dir, a veure, senyor, vostè se'n va, com deia jo, se'n va a la Sagrera i ens parla de que hi ha tal. Doncs felicitats, nosaltres hem de parlar dels pactes de la Moncloa, per dir alguna
0: cosa. Sí.
1: I ara bé, ell, quan surt de la presó, aprofitant, diguem, aquesta onada de simpatia, el que es produeix, que és curiosíssim, és que ell anirà publicant amb el Jaume Fabra aquests llibres de tots els barris de Barcelona.
0: Tots els barris de Barcelona.
1: Aleshores, el que a més, a veure, demanem des d'aquí a l'Ajuntament o alguna editorial que els publiqui, perquè és que són una espècie de tòtem bíblia i el que vulgueu. Total, que el Sant Jordi de l'any 76, que és una mica el primer gran Sant Jordi, perquè és just el que debuta la festa després de la mort de Franco, Huertas és un dels top sellers, és un dels que més ven. I centra el moment de les firmes a una llibreria desapareguda, que era el 5 d'Oros, que per als que no sigueu de Barcelona, el 5 d'Oros és la... A veure, es trobava a la Diagonal, perquè el 5 d'Oros tècnicament és el que seria la rotonda de Diagonal, Passeig de Gràcia. I ven moltíssim. Sí, ven moltíssim. I aleshores és sorprenent pensar que l'any 76 és una mica allò de com hem canviat, un llibre d'aquest tipus sigui dels més venuts a Sant Jordi. Avui en dia seria impossible... directament, no? A veure, hem vist que si Eduardo
0: Escolta'm,
1: Mendoza, que si les crispetes...
0: Crec que estic trobant un exemplar antic de tots els barris de Barcelona.
1: Sí, bueno, amb aquestes portades de
0: Fabra
1: color...
0: i Huertas, de segona mà a 51 euros.
1: Sí, doncs bé, els que els tingueu a casa.
0: De segona mà, eh?
1: Teniu un tresor ara mateix, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí, tenen un tresor. És que és una... Sí. I a més no s'han reeditat, és una cosa molt, molt absurda. S'ha reeditat, per exemple, un llibre barceloní, que és el Barcelona Pam a Pam, del Cirici, però el Huertas no, i té unes informacions, jo me'ls vaig agafar de segona mà, ho confesso, i tenen unes informacions al·lucinants, és a dir, de cop i volta descobreixes coses dels teus barris, parla d'històries populars que són certes d'altra banda, perquè això era periodista, li podia agradar la llegenda, però rarament inventava. I aquest llibre és un èxit, és el seu gran èxit. Després en farà més, eh? Té molts llibres de Barcelona. De fet, es calcula que ell va col·laborar com en més de 100 llibres sobre la ciutat i sobre els barris. També hi ha un punt que ell, i amb això hi ha gent que discrepa, ell, per exemple, és qui decideix amb altres persones la divisió en districtes de Barcelona durant els anys 80, no? Llavors, a Nou Barris posa barris com pot ser Vila Piscina i Torre Llobeta, que hi ha gent que diu que haurien de ser d'Horta Guinardó, debats d'aquest tipus. Treballa al periòdico durant anys i panys, això també és cert.
0: És veritat, va anar a parar al periòdico al final, perquè després va formar part del Departament de Premsa de la Diputació de Barcelona, va anar a parar al periòdico, i de fet... ell, en el periòdico, i aquí ja estem a la democràcia absoluta, però ell va ser molt crític amb com l'Ajuntament administrava tot el que tenia a veure amb les Olimpiades de Barcelona 92, en els anys previs, no? La transformació de la ciutat, etc. Va ser molt crític amb tot plegat.
1: De fet, van ser ell i el Manolo Vázquez Montalbán. Sí. Aquí en algun moment li dedicarem un altre especial, ja vam parlar d'ell a la joventut. També hem d'anar parlant d'ell en algun moment, perquè clar, a veure, Carballo i el periodisme de Manolo són història del país. El Huertas acaba morint l'any 2007, sí que li donen una plaça a Barcelona, ojo, sí que té una dedicatòria, però hem trobat oportú reivindicar-lo perquè, efectivament, aquest tipus de periodisme, que és un periodisme molt pur, que és el que fins i tot el Josep Pla ho deia, el Pla, als anys 20, quan treballava a la Rambla hi havia moltes seus de diaris, explicava, diu, jo si no trobo una notícia baixo al carrer i la trobo.
0: Exacte.
1: Doncs, i a més això és que hauria de ser de manual, no? Ens ho hauríem de tatuar a tots, però cada cop es dona menys, no? I aquest periodisme de proximitat és absolutament imprescindible, també és molt incòmode, perquè allò que és més proper et pot generar veritats més fotudes. Per què? Doncs perquè l'administració no respon, perquè mostra... despulla molt bé les vergonyes, no? D'aquells que governen, i a veure, al cap i a la fi, penseu vosaltres, oients, el periodisme ha d'afavorir i ha de ser un vehicle per exaltar el sentit crític que és el propi de tota democràcia. Així ho podem dir, no? I bé, el proper dia a veure amb què ho encadarem.
0: Deixa'm una anècdota, perquè ell, quan estava a la presó, recordeu també que hi havia un altre membre d'ETA que es deia Chiqui.
1: El Chiqui, sí.
0: I era el bibliotecari.
1: Home.
0: De la model. Llavors li deixava els llibres en Huertas i això, no? I bé, fins i tot la nit abans, quan no sabia encara que seria fusilat el Chiqui, doncs li va deixar, escolta'm, et deixo dos volums d'això, no? I diu, no, amb un en tinc prou, li diu el Huertas. I l'endemà ja en Chiqui ja no hi és.
1: Setembre del 75, sí, clar. Sí,
0: exacte,
1: sí, sí.
0: Que el van afusellar.
1: Que és un altre tema que en algun moment tractarem també, perquè clar, ja anem encadenant aquestes històries.
0: Vull dir, és evident, és una organització terrorista que no ha fet res de bo durant la democràcia, però és veritat que també és interessant entendre quins són els orígens
1: clar.
0: De tot plegat, no? I de com l'evolució amb aquesta lluita armada doncs arriba, no té absolutament cap sentit, però el seu naixement en el context en el que neix, doncs bé,
1: bueno, ja es parlava,
0: sí que el té.
1: Estava tentant contra el règim, no? També Exacte. Es parla d'aquests factors. Parlarem de la repressió i de la violència al final del franquisme. Sí.
0: Tenint en compte ja no només que Huertas va a la presó, sinó que li fan un consell de guerra.
1: Clar, clar.
0: O sigui, no és que dius, no és que el jutge... No, no, és que li fan un consell de guerra bèstia.
1: A veure com li van fer el Puig Antic, Intimida... de fet.
0: Exacte.
1: Clar, com li van fer el Puig Antic, que bé, també li tenim reservat un espai la propera setmana,
0: ah,
1: no?
0: Ah, bé, molt bé.
1: Ens tocarà parlar de tots aquests personatges. Mentrestant, ja heu vist que avui ens hem posat molt setenteros.
0: Sí.
1: Ens anem amb un grup femení que aquí és molt poc conegut, que és Fanny, i la cançó us sonarà més, Hey Bulldog, que podia ser el franquisme, però mentrestant, gaudiu-la i ja tindreu prou.
0: Sí. Bueno, només dir, abans d'acabar, que Huertas es va jubilar, prejubilar.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Però llavors, molt ràpidament.
0: Sí, després va anar col·laborant allò amb La Vanguardia, amb l'Avui, etc, que precisament l'Avui va publicar pòstumament textos d'en Huertas, i res, això, que va morir el 2007.
1: Llegiu-lo i gaudiu-lo.
0: Jordi Colomines, gràcies.
1: A vosaltres, ciao.
0: I ràpidament i ben entretinguda se'ns ha passat la primera hora del Sota Sospita. Tornem de seguida després del butlletí informatiu amb la Meritxell Falgueres. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els fets han tingut lloc pels vols de les 7 del matí. Segons Protecció Civil, l'home no portava cap document d'identitat. És la tercera víctima mortal des que va començar la temporada de bany fa just 5 dies. Les dues primeres, els dos menors de la platja de la Rabassada de Tarragona. Un de 12 anys va morir aquest divendres i el de 13 aquest matí. Havia estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Han estat molt crític on finalment ha mort. L'altre menor, rescatat mentre es banyaven en una zona rocosa, es troba en estat molt greu. Formaven part d'un grup de 6 infants. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. Aquest migdia, concentració a l'estadi de la Floresta, l'equip de futbol on jugava una de les víctimes. Immersos en plena operació sortida d'aquest cap de setmana, que per a molts serà un pont llarg, el de la Revetlla de Sant Joan. Una operació sortida que conclourà a les 3 de la tarda i que deixa un matí de retencions principalment a les vies per anar a la costa. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, quina és la situació en aquests moments? Bon dia.
2: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que ja tenim una sortida feta ja del 86,5%, és a dir, uns 528.000 vehicles, però encara hi ha molta mobilitat en aquest matí migdia de dissabte. És el cas, per exemple, de la P7, on entre Vilanova del Vallès i Mollet, en sentit Girona, hi ha 7,5 km i 8 de congestió entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, en sentit Tarragona. Tenim especial mobilitat, lògic, a la zona de la Costa Brava, on, per exemple, tenim retencions a la C35 a Llagostera, com també a la C65 o a la Nacional 2, entre Vidreres i Tordera. També a la zona del Maresme, és el cas de la C60 Argentona cap a Mataró, o fins i tot a la C32 a la zona d'Argentona i Tordera en sentit Girona. Per tant, encara el matí és bastant mogut i per això us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Un pont llarg també marcat per la primera onada de calor de la temporada. La primavera s'acomiada amb elevades temperatures molt per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. Santi Segalà és cap de direcció del Meteocat.
3: Esperem temperatures a la plana de Lleida que puguin arribar als 40 graus i fins i tot superar aquest valor, i valors també que la resta de Catalunya estaran entre 32 i 38 graus a gairebé tot el país.
0: També arribaran les nits tòrrides per sobre dels 25 graus, s'esperen a partir de diumenge. La calor, però, ja es nota aquest dissabte i obliga a activar el nivell 3 del Pla Alfa, és a dir, perill molt alt d'incendi en més d'una setantena de municipis d'11 comarques. I més qüestions. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, acusa el socialisme en general i el president del govern, Pedro Sánchez, en particular, de corruptes, després de totes les causes judicials obertes. La que ha fet vessar el got ha estat la investigació a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, per presumpte blanqueig de capitals, tràfic d'influències i contraband, entre d'altres delictes.
4: Yo no pensaba que pudiesen llegar a este nivel de corrupción y desfachatez. Mirad, Zapatero. Zapatero era el Gandhi español. Zapatero es el faro moral de Sánchez. Zapatero es la joya de la corona del sanchismo.
0: Per la seva banda, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, demana respectar els processos judicials i avisa que Zapatero té dret a defensar-se.
5: Hasta ahora, pues lo que tenemos son unos informes de la UCO que no siempre aciertan, que algunas veces tienen algunas conclusiones bastante erróneas, un primer interrogatorio del juez que hemos ido oyendo píldoras. Y a mí todo eso no me da nada más que para reiterar confianza en la justicia y confianza en la inocencia del señor Zapatero.
0: I la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que els pressupostos que vol presentar Sánchez no es poden convertir en una cortina de fum per tapar els casos de corrupció i estableix quin hauria de ser l'ordre dels fets.
6: Mesures anticorrupció, mesures de regeneració democràtica, segon, pressupostos i tercer, eleccions, perquè el que està clar és que la negociació dels pressupostos no es pot convertir en una cortina de fum per tapar la corrupció i perquè res no canvia.
0: En esports, el japonès Ayogura ha estat el més ràpid al Gran Premi de Motociclisme de la República Txeca i ha aconseguit la primera pole position de la seva carrera. Marc Márquez sortirà des de la cinquena posició i el seu germà, que torna després del greu accident que va patir a Montmeló ara fa un mes, ho farà des de la 14a. A les 3 de la tarda arrencarà la cursa curta. Una altra cita d'aquesta tarda, 8 del vespre, València-Barça de bàsquet, que continuen lluitant pel títol de Lliga de l'ACB. Segon assalt al Roig Arena, el primer va ser pels Blaugrana, i encara destaquem la gesta del Sabadell, que jugarà segona divisió la temporada vinent. El global de l'eliminatòria contra el Zamora va ser de 4-1 pels arlequinats, remuntant el gol en contra en el partit d'anada. I nosaltres ho deixem aquí, ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
8: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
9: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
10: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

És el moment ara que obrim l'estómac, a poc a poc comencem a tenir gana, doncs més que en tindreu, amb la nostra conversa d'avui. Com sempre, ara que reprenem el Sota Sospita després del butlletí informatiu, els dissabtes rebem la Meritxell Falguera.

0: Què tal, estimada comunicadora, influencer, escriptora, periodista?
1: Pensava que m'agradaves a dir... Mare de dracs, m'encanta que...
0: Amant de la gastronomia...
1: M'encanta que m'ho diguis, però em pensava que anaves a dir veu ronca.
0: Però ja estem acostumats, perquè com la Mary va de festa en festa,
1: sí.
0: Llavors, clar, sí. Al final doncs, sempre té aquesta cosa de quan has passat sí. uns dies d'accés...
1: Sí.
0: Però és la vida, nena. Vull dir, ja m'agradaria a mi tenir també aquesta veu per aquesta raó.
1: Però, Laura, sí. sempre m'has conegut així, veritat, amb aquesta veu?
0: Sí.
1: Però fa 20 anys que em coneixes.
0: Perquè vas sempre d'esdeveniment a esdeveniment i, esclar, llavors...
1: Sí, però no és que em passo molt, perquè no fumo, no bec gaire. És veritat que xerro molt, és veritat que tinc molta vida social, però el meu fill... És que té la mateixa veu al matí que jo i la meva mare. Dic, som los trasnochados. Però jo normalment me'n vaig a dormir a les 10, faig horari infantil.
0: Yeah.
1: Però jo no sé...
0: Jo, a mi abans em passava, eh? Jo sí que és veritat que fa
1: molt.
0: Però
1: és que tu, o sigui, tu estàs molt. A la ràdio.
0: Sí, però és, de vegades és una qüestió de posicionament de cos, sí. només... I després de projecció de veu...
1: Totalment, he anat a logopeda.
0: Jo vaig anar durant molt de temps a logopeda i em va ajudar moltíssim i des de llavors ja no... De tant en tant em puc quedar una mica fònica, però no és una qüestió habitual.
1: Jo portava bé, perquè això, al fer classes també perdo molt la veu, però ara, mira, potser fa 20 anys que no em faig, hauré de fer un revival.
0: Algo així no, però també és veritat que quan un va en un esdeveniment o quan està en un lloc que hi ha molt de soroll, llavors tendim a aixecar una mica la barbeta per parlar sí. perquè ens surt més aguda i més alta. Llavors això esgota molt les cordes vocals. I per això l'endemà... Vull dir, té a veure amb el fet d'estar en un lloc sorollós.
1: Però tu has vist que, mira, jo parlo en català i ho tinc més agut i te hablo en castellano i, bueno, ara perquè he fet un castellano molt català, però en
0: no,
1: castellano...
0: No, és veritat que ens canvia la veu.
1: Sí.
0: Ens canvia una mica la veu també, en funció
1: més
0: de l'idioma.
1: Escolta'm, jo...
0: Digue'm, on anem a dinar avui? És que tinc moltes
1: sí,
0: ganes de que
1: no,
0: m'expliquis.
1: No, jo t'he de dir una cosa. Jo, a part d'aquest moment de veu que canvio, a mi, per exemple, l'italià, a l'acabar amb vocal... m'obliga a somriure, avui que parlem així de llenguatges i de veu i tal, un idioma que vull aprendre abans de morir és el portuguès.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Tot això perquè et portaré a un país on també hi ha molta descendència portuguesa a la seva gastronomia. I és un país que jo no vull estudiar l'idioma, que és el hindi, però sí que em vull perdre sense rellotge. Jo l'he visitat un parell de cops, sóc molt amant de la Índia o l'estimes o l'odies, jo l'estimo perquè per mi és intensa.
0: És veritat que impacta molt i canvia, no?, la manera de concebre la cultura de tot aquell que hi va.
1: És que a mi un dels

0: que ha revolucionat la cuina índia a l'Eixample, i sobretot, és que a més, o sigui, els oients i les oients que escoltin això diran: ah, el lloc aquest dels còctels. A veure, Anuska,
1: benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies, Meritxell i Laura, per tenir-me avui aquí. Estic molt agraïda. I bueno, així, parlant una mica de la veu, jo, la Meritxell i la Laura, ens vam conèixer
1: en un esdeveniment
2: on no sé on, com tenia la veu jo, tampoc. Però
1: estupendament
2: bueno,
1: bé.
2: Sí. I aquí estem parlant a la
0: jo
2: ràdio avui.
0: Jo igual que avui.
1: Però és que la Meri, des de llavors, no ha tingut una nit tranquil·la.
0: No. Sí. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí o no?
1: És literal.
0: Em coneix molt, sí.
1: Bueno, és que ja vaig veient per xarxa i dic, mira, ara està allà. Vull dir, no para.
0: I no pares de mirar-me l'outfit, també.
1: Home, és que és tan estupenda.
2: Però és estupendíssima, eh?
0: Ens hem conèixer comentant l'outfit perquè la Laura González, que passa massa temps amb mi, fa massa temps que ens coneixem, ja ha començat a fer coses de Wines and the City, com posar-se... Bueno, això no, això, o sigui, no Wines and the City. Tu amb això, jo... hi ha molts cops que em superes amb outfits, però el que vas fer, tu em vas influenciar a mi, tu ets la meva influencer, perquè la Laura González es va posar... Explica-ho tu, un cinturó...
1: Sí. És que, mira, primer he d'explicar que va ser l'Esther que m'havia donat un vestit seu.
2: Ah.
1: L'Esther. I llavors jo feia temps que l'Esther, que la tenim aquí a l'altra banda del vidre, el control tècnic, sí, a la realització tècnica, i jo feia temps que me'l volia posar. I vaig dir, mira, ara és l'ocasió. Però és veritat que a mi em fa una mica de bossa per la part de la cintura. I vaig dir, com ho arreglem, això? I el cinturó que volia posar-me no m'acabava de quedar bé, no ho arreglava, el tema. I llavors vaig trobar-me la meva corbata negra i vaig dir, calla, i si fem servir una corbata de cinturó? I vaig fer això, me la vaig... a més, vaig fer-me el nus a mida, sí, sí, i tal qual, i la portava de cinturó, que tu ho vas veure. Clar. I llavors, clar, arriba l'Anuska amb una corbata, i érem les dues, sí, dones amb corbata.
2: Exacte,
1: de la festa.
2: Jo crec que érem les úniques allà,
1: sí,
2: amb corbata.
1: Correcte.
2: Sí,
1: correcte. Tu la portaves on toca, diguéssim, sí, jo la portava de cinturó del vestit.
0: I total.
1: I avui la Meri porta corbata.
0: Clar, porto corbata, perquè m'haig posat tan gelosa d'elles dues que porto corbata. Però hem de dir que els oients només escolten la teva veu, que està molt millor regulada que jo, que semblo aquí puc semblar andrògena perfectament. Però el que no saben els oients, i ara no és per fer la pilota a la jefa, sinó tu ho pots dir, que té un tipasso la Laura. Llavors, clar, és el que deia l'Esther, clar, per això s'ha posat la corbata, perquè la tia té un tipus, no. Sí o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Moltes gràcies. Brutal, mira, brutal. Moltes gràcies. Però, a veure, anem a parlar de menjar, anem,
0: sí,
1: a parlar,
0: no?,
1: de l'Índia, anem a parlar...
0: Dels còctels?
2: Dels còctels de l'Índia, del que portem aquí a l'Eixample, no?
1: Sí, explica'ns, no?, què trobem a Little Andaman.
2: Molt bé. Bueno, explico una mica la història de Little Andaman, com va néixer una mica, si us sembla bé. Doncs ve del grup Bembi. El grup Bembi és una cadena de restaurants que vam ser un dels pioners aquí a, sí, Barcelona. El 2006 vam obrir el Bembi, que està a l'Eixample, al cor de l'Eixample, al costat de Passeig de Gràcia.
0: A mi me'l va descobrir la Xamiró.
2: Ah, clar, és que la Xamiró és molt coneguda, és molt estimada nostra. Realment, clar, ens va posar el mapa, ens va ajudar moltíssim, fins al dia d'avui ens ajuda moltíssim. I vam començar amb el trajecte amb el Bembi, després vam obrir el nostre segon restaurant, que està a la Barceloneta, que és el Rangoli.
0: Aquest no el tinc?
2: No el tens a la llista?
1: Mira, no. Falti. Apa,
2: bueno, després et deixaré una targeta, no et preocupis.
0: Perfecte.
2: Després tenim una altra, Eivissa, que no forma part del grup de Bembi, però és nostra també. Es diu Mumak, a Platja d'en Bossa. I l'últim, del que parlarem més en profunditat avui, és el Little Andaman, que està a Montaner, en París. Els quatre restaurants que tenim són molt diferents entre ells. Tothom, o sigui, tots els restaurants tenen la seva identitat.
0: Sí.
2: No volíem recaure en fer un grup que tingués...
1: Tipo franquícia de Tots Són Iguals, no?
0: Sí, sí, sí. El Bembi, sí, superromàntic, per exemple.
2: Sí, sí, sí, sí. Vam començar amb el Bembi per un viatge familiar, realment. Jo era molt petita, jo no me'n recordo del viatge, però m'han explicat la història molts cops. Vam venir aquí a visitar la meva família, que tenim cosins a Lloret de Mar, i bueno, després d'una setmana de menjar tapes, cuina mediterrània, que és boníssima, trobàvem a faltar una mica de la nostra gastronomia, una abraçada, no?, de la nostra comunitat.
1: De la cultura pròpia.
0: Un piquito.
2: Exacte, que el menjar és molt més que només nodrir-te.
1: Evidentment.
2: I bueno, vam anar en busca d'un restaurant índia aquí a Barcelona. En vam trobar un, però no ens va

0: agradar, no acabava de fer justícia a el que nosaltres coneixem com a menjar indi. Era molt oliós. Bueno, a dia d'avui no existeix aquell restaurant.
1: Clar, per algú serà.
0: Clar. I, bueno, nosaltres estàvem vivint a Londres en aquell moment, quan vam venir
1: Perdona
0: a visitar...
1: Perdona, que a Londres sí. Hi ha una cultura de menjar indi increïble.
0: Sí, clar. És que venim d'una... Bueno, en aquell llavors era com la capital gastronòmica, no?, on hi havia moltíssima cultura, moltíssima exposició, a Barcelona, que en aquell llavors no estava... No era tan global com és avui en dia, no?
2: Avui en dia sí que és veritat que la gastronomia índia apassiona.
0: Exacte.
2: No?
0: Sí.
2: A la gent d'aquí.
0: Uh-huh. Sí, cada cop la gent coneix més, sobretot els joves d'avui en dia estan més oberts a provar. I, bueno, pues vam fundar el Bembi el 2006, amb menjar més tradicional, uh-huh. més, com era el primer restaurant, volíem fer com la identitat més del nord de la Índia, això que deia la Meritxell abans. I després al Rangoli vam començar amb comida callejera de la Índia, que és una cosa molt pròpia de la Índia, també que com existeix a Mèxic, pues a la Índia també n'hi ha molta cultura. Elaboracions més senzilles, però que estan molt bones, també. Uh-huh. I després, el Little Andaman es va fundar a l'any de la pandèmia, el 2020.
2: Que agosarats.
0: Sí. Volíem obrir el març de 2020, però no va poder ser.
2: Perfecte.
1: Toma ja.
2: No, el 13 o el 14 de març volíem obrir.
0: Doncs sí, eh?
2: Ai.
0: Doncs sí. Estaven les obres fetes, volíem obrir, però no vam poder, i vam obrir a l'octubre de 2020. Uh-huh. I estem a Muntaner, molt a prop d'Aribau, la idea que hi havia darrere aquest restaurant és que no fos un restaurant, que el slogan realment és bar i cuina d'una Índia diferent. Sí. Què vol dir això? Que èmfasis en còctels, en afterworks, un lloc on beure i menjar alguna cosa, rotllo tapes, una cosa, una elaboració senzilla però estigués bona, i després sortir de festa al carrer Aribau, on
1: totalment.
0: Hi ha el món.
2: Aquesta era la idea. El pack complet.
0: Exacte.
2: De totes maneres, a mi que m'agradaria centrar-me una mica en la proposta culinària de Little Andaman, mm-hmm. vull dir, teniu les tapes, els platillos,
0: exacte.
2: Una mica de tot, i és cuinar Índia, mm-hmm. però amb aquest toc...
0: Amb un twist.
2: També, no? Amb amb una mica de fusió.
0: Exacte. Llavors, bueno, buscant aquesta identitat pròpia, el que volíem fer és volíem fer un bar, però després es va tornar restaurant degut al Covid. I vam fer una proposta de tapes i platets, per compartir i provar-ne una degustació de varietat, però de la costa de la Índia i del sud de la Índia.
1: Mm-hmm. Clar, és sud de la Índia perquè el nom és el nom de l'arxipèlag.
2: Clar, no. L'Andaman és una illa, no?
0: És la illa més petita de l'arxipèlag Nicobar, que pertany a la Índia, però està molt lluny.
2: D'acord.
0: Està molt lluny. És com una mica les Canàries, no? Que estan més a prop de l'Àfrica, però pertanyen a Espanya.
2: Sí.
0: Llavors, Little Andaman és la illa més petita de l'arxipèlag Nicobar a la Bahia de Bengala. Però està més a prop de Myanmar i de Tailàndia que de la Índia. Mm-hmm. Llavors, la nostra proposta és una proposta llunyana al que es coneix com a menjar indi tradicional, i bueno, pues buscant una mica aquest twist, aquesta banda una mica més mediterrània pel target local.
2: M'ha cridat molt l'atenció perquè he entrat a litenandaman.es, no?, i ha mirat la carta i els tipus de menús, etc., no?, i que n'hi ha, evidentment, per tots els gustos, vull dir, no cal que siguis un superamant de totes les espècies del món per gaudir de la vostra proposta, però després teniu moltes opcions vegetarianes, veganes, sense gluten. Vull dir, penseu en tot tipus de comensal.
0: Mm-hmm. Sí, el que volíem fer és això, com que fos una proposta de trencant les barreres del que es coneix la cuina índia popularment. Mm-hmm. Menjar que sigui molt especiat, picant. Moltes vegades es relaciona la Índia amb colors pel Bollywood, que és normal, mm-hmm, òbviament, això és un fet. Però hi ha molt més a la Índia que la part superficial que es coneix. I ens podem... O sigui, la Índia és molt més gran, per exemple, comparant-lo amb Espanya, és 40 cops més gran.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: No té res a veure la cuina del nord de la Índia amb el sud de la Índia. No té res a veure la cuina, la llengua, com és la
1: totalment.
0: Gent, les religions... No té res a veure.
1: Sí, no. És
0: espectacular. Tu què has estat?
1: Sí, pots... és espectacular. El que passa és que jo t'haig de dir una cosa. Jo sóc addicta al curri.
0: Uh-huh.
1: O sigui, pensa que jo quan vaig a la Índia... La meva fantasia eròtica és que la meva suor faci olor curri, perquè és que m'agrada molt.
0: A mi això em passa, també, molt, a l'estiu. No, o sigui, és una cosa que passa, que dius...
1: Sí, sí, no, bueno, per això estan les espècies. Llavors, als meus fills també els agrada molt la cuina índia.
0: Clar.
1: I clar, ells els agrada molt...
2: És meravellosa.
1: El butter chicken.
0: El butter chicken, clar.
1: Sí, és molt de pollo al curri. Sí. Vosaltres... els plats així com més tradicionals, perquè clar, jo sé que teniu com molts plats, no?, que tenen coco, no?, peix, espècies més suaus, teniu moltíssimes opcions vegetarianes, sí, nans artesans, però aquests, per exemple, aquests que són els meus clàssics...
0: Els teus clàssics es troben al Bembi i al Rangoli.
1: Clar.
0: I després hi ha algunes coses que poden reflectir això en la carta de Little Andaman. Però com volíem trencar una mica d'aquesta imatge, jo crec que Little Andaman és una bona introducció per gent que no coneix la cuina índia.
1: Com una fusió, no?
0: Sí, exacte. Utilitzem el producte local que hi ha aquí a Catalunya. Per exemple, hi ha un plat que és el pop, no?
1: Sí.
0: És el pop al tandoori, es diu.
1: Sí.
0: Llavors tenim el tandoor, és un forn de fang on es fan elaboracions. És com un forn de pizza, però vertical, en comptes d'horitzontal, diguem, perquè ens entenguem. Llavors, el pop a la Índia no es menja, però aquí sí que es menja. Llavors, el que nosaltres fem és tractar a vegades el producte d'aquí
2: a l'estil d'allà.
0: Exacte, amb elaboracions pròpies que tu menges i sembla que sigui molt modern, que és molt modern, i la imatge és molt bonica, és molt moderna, però ho proves i dius, ai, estic a l'Índia. Això és el que vam voler fer.
2: Jo estic aquí consultant la carta de platets, a més, les recomanacions, no, mira, això és mitja ració, això és per persona, això és per
0: exacte
2: compartir.
0: Sí, vull dir que
2: teniu
0: també,
2: teniu molt clar el concepte de menjar per compartir i per experimentar, no? Vull dir que tot el Little Andaman és entre aquesta idea dels còctels d'autor, de compartir platets, és com molt de fer comunitat gairebé, no? A través de la gastronomia.
0: Sí, és fer comunitat, és provar-ne de més coses, degustar i trobar sabors per tothom, no? O sigui, que hi hagi una proposta per tothom. També hi ha plats que són més picantets per a gent que li agrada i sempre ho podem adaptar al vostre gust. Però és el que et dic, hi ha plats per tothom. No és que t'estanques en un lloc com superespaciat o superpicant.
1: Clar.
0: No, hi ha una mica de tot per tothom.
1: Però un moment, ara que has parlat de picant, estic parlant maridatge, que precisament pel picant el que va millor és el lassi.
0: Exacte.
1: I per favor,
2: quina meravella, el lassi.
1: És que explica'ns la carta líquida, explica'ns aquestes margarites que feu, va.
0: Sí, sí, sí. Nosaltres tenim còctels d'autor, són còctels que posem al nostre toc. Normalment aquí es coneixen com els còctels que són sempre dolços, no? O sigui, normalment tenim aquesta imatge aquí a Catalunya. Doncs no, nosaltres busquem un lloc, o sigui, que sigui també més cítric, que hi hagi per gust a tothom. I tenim una margarita, que està parlant la Meritxell, és de tamarinda i gengibre, que està boníssima. És la best-seller, la top de la carta de còctels. Aquesta és la que surt més.
2: Ginger i tamarindo, boi, quina passada, no?
0: Sí, sí,
2: estic
0: mirant
2: aquí tota la carta, també, el cinnamon mango mojito.
0: Tothom, sí, hi ha un Mumbai Mule, que és com el Moscow Mule d'aquí, clàssic, però amb un xarop de cardamomo i comí. Llavors, una mica més espaciat, buscant sabors diferents... És el
2: reinterpreteu els còctels clàssics,
0: exacte,
2: diguéssim, no?
0: Sí.
2: Portant-los també cap al vostre univers.
0: Exacte. Sí.
2: Què és el que creus que agrada més, tenint en compte la teva experiència amb els restaurants als catalans de la gastronomia índia?
0: Bueno, la gastronomia índia...
2: Les
0: espècies agraden. Després també trobar, o sigui, endinsar-se en un univers nou. Jo crec que és com descobrir una altra faceta teva que dius, bueno, vaig a provar i vaig a indagar una mica més en el que m'agrada, en el que no m'agrada, i començant amb el producte també, pues, provaré el peix, m'agrada el peix, trobaré un plat que m'agradi de peix i reinterpretar aquest gust en una altra dimensió i veure, i també les possibilitats que es poden fer amb les espècies, el maridatge, la marinació, com podem tractar el producte d'una manera diferent. I bueno, hi ha molta gent que els agrada molt menjar, però no cuinen tant.
2: Llavors, aquesta sóc jo.
1: Jo no, la Meri.
0: Llavors, jo crec que també és com una manera d'experimentar. Bueno, pues això també es pot fer, com que t'obre moltes possibilitats de provar diverses coses. Jo crec que això és el que agrada més i crida atenció.
2: L'última pregunta li faig a la Mary. Com maridem, llavors, un menú de platets en el Little Andaman amb la Nuska?
1: Ara em matareu, eh?
0: Digues,
1: però
0: digues.
1: A mi m'agrada molt fer-ho. Ho amb test?
0: Ah, clar, que és que tu vas fer el curs, no?, aquest de maridatge de test.
1: Sí, a mi m'encanta, o si no també em pagaria molt un rosat o un orange wine, un cava rosat o un orange, què en dius?
0: A mi, jo crec que està molt bé. A mi el que m'agrada més, un vi que m'agrada, és el Gewürztraminer.
1: Totalment, amb la cuina...
0: Amb la cuina índia, et desperta...
1: Sí, perquè
0: desperta...
1: és molt floral.
2: El que has dit, perdona, que
0: és allà. Gewürztraminer. Un Gewürztraminer, que és així especiat, té tocs florals de litxi també... Bueno, tu en saps més,
1: sí,
0: d'això, veritat?
1: És molt típic d'Alemanya,
2: sí,
1: de
2: ja
1: França...
2: Sí.
1: Sí, totalment.
0: Sí.
1: Ah. És que
0: sí, sí, sí.
1: La Laura parla alemany a la intimitat.
2: Sí.
1: I sí, és veritat, perquè una mica és com que t'obre, no? Abans, quan parlàvem de la Índia, jo sempre, quan estic allà, tinc la sensació que no puc canviar de canal, no? Que hi ha la rosa més bonica i l'aroma més espectacular i també, doncs, una cosa trista i no es pots canviar de canal. Però aquestes olors, aquesta explosió... I també com sou, no?, de vitals, sí. Doncs si el Gewürztraminer ho és, i amb bona acidesa.
2: Ah. I recordeu que si tireu cap al picant, llavors el l'ací és essencial,
0: és la solució, no?,
2: per,
0: no?
2: Aquest, clar, per aquest contrast i per anar deixant descansar, diguéssim, el paladar, les papilles gustatives i continuar menjant aquestes propostes de Little Andaman. Andaman, nom que tenen d'aquesta illa, com ens explicava la Nuska. Entreu al web, jo he al·lucinat amb tota l'oferta diversa i sobretot això, en tenir cura de tants tipus d'estómacs i de comensals, no?
0: Sí,
2: I de crear
0: moments,
2: un espai,
0: exacte.
2: Clar, de crear un espai que és més que un restaurant, que pot
0: exacte.
2: Ser un moment d'after work, que pot ser un moment de divendres a la nit, que pot ser un...
0: Pot ser el moment que tu vulguis, una cita romàntica o per trencar amb la parella també, si vols.
1: Escolta, mira, tothom diu per una primera cita i penso a vegades hi ha igual de trencaments que primera cita.
2: Exacte.
1: M'ha encantat aquest maridatge, molt bé.
2: Manuska, moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita. Ha estat un plaer,
0: gràcies.
2: A més amb el teu entusiasme i la teva manera de comunicar, que jo ara mateix només vull anar a l'Italat, mama, ara mateix.
0: Mira,
2: és l'únic que vull
0: fer.
2: Llavors, com ja arriba l'hora pràcticament de dinar, igual ens hi acostem.
1: Vinga.
0: Molt bé.
2: Doncs,
0: moltíssimes gràcies per
2: a vosaltres, Meritxell, fins la setmana vinent. Marxem, tanquem coartada, és el moment de l'informatiu, escoltem cançó de primavera de la Rigoberta Bandini fins a 2:15. Tornem demà, adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Fins a 400 municipis, sobretot de les Terres de Ponent i la Catalunya Central, es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal. És una de les conseqüències de les altes temperatures que estem tenint i que a partir de demà seran encara més elevades. Entrarem en la primera onada de calor de l'estiu que comença oficialment demà i coincideix a més amb la revella de Sant Joan, més llenya al foc. Molta prudència, doncs, tant amb els incendis com amb les activitats a l'aigua. Aquest matí ha mort un dels nois que va haver de ser rescatat ahir a la tarda a la platja de la Rabassada Tarragona. Són ja 2 els adolescents morts i n'hi ha un tercer a l'hospital en estat molt greu. Però no són les úniques víctimes. Aquest matí un home ha mort ofegat també a la platja de Sant Miquel de Barcelona. I avui es compleixen 5 mesos de l'accident de tren de Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques i va posar potes en l'aire tot el sistema ferroviari de Renfe a Catalunya. Els serveis van normalitzant, diuen els responsables, però això no satisfà els usuaris. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
2: L'altre dia deien, hem tornat a la normalitat, normalitat de merda de sempre. El resum és que cada vegada que fan algú en cada rentat perdem un llençol.
0: Operació sortida de trànsit del pont de Sant Joan, que acabarà a les 3 de la tarda, es calcula que uns 610.000 vehicles surten de Barcelona i l'àrea metropolitana. La situació a aquesta hora de xarxa viària, Servei Català de Trànsit, Silvia del Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim encara fins les 3 del migdia en aquest cap de setmana ja previ al pont de Sant Joan, amb molta mobilitat. Ara van davallant una mica les retencions, però encara hem de parlar de 9 quilòmetres de lentitud a la P7, entre Roca i Bolleta, en sentit Girona. En el cas de les vies del Maresme, per exemple, tenim aturades de la C31 a Montgat cap a Mataró, a la C32 a Argentona cap a Girona, 3,5 quilòmetres, i ja a la part gironina doncs, tenim els problemes amb la C35 a Llagostera, a la C65 que també cap a Llagostera, però en aquest sentit cap a Platja d'Aro, i a la Nacional 2 entre Vidreres i Tordera, en sentit Girona. També una mica de moviment a les rondes, i compte perquè també s'està celebrant la volta femenina de la volta ciclista i, per tant, hi ha problemes en determinats punts. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
0: Gràcies. I la previsió del temps, que avui és notícia de portada, a Emet Noelia García.
4: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i temperatures que pugen notablement a Catalunya. S'esperen màximes elevades, especialment a la depressió central a Lleida i a l'Empordà. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Durant aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Demà el dia serà similar. Les temperatures continuaran pujant. Primera onada de calor d'aquesta temporada. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Cap de setmana amb onada de calor que anirà augmentant demà, dilluns, el dia de la Revella i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Pepa Sanxenís.
5: Lleida serà un dels punts de Catalunya on es notarà més l'onada de calor prevista a partir de demà, amb temperatures que superaran els 40 graus. Ramon Pasqual, de l'AEMET, en declaracions a Ràdio 4.
6: Intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
5: I l'Ajuntament de Lleida ja ha adoptat aquestes mesures col·lectives, activant la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut municipal. Carles Enjuanes, tinent d'alcalde.
7: Això implica reforçar les mesures de prevenció, de protecció de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. També es posen a disposició de la ciutadania diferents refugis climàtics.
5: Els vins de Lleida valoren els refugis climàtics, però en troben a falta més.
8: Sota els arbres, aquí a l'ombreta, com que és molt obert, se respira.
9: Tindrien que haver, però moltíssimos més, que li ha fet tanta calor aquí en Lleida.
5: També en l'àmbit laboral s'ha reorganitzat els horaris de les feines a l'exterior i s'ha dotat els operaris, com aquest del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins, d'alertes contra els cops de calor.
10: Que si aquest rellotge, per exemple, passa més de 37,5, pite, t'avisa la teva temperatura corporal i si tens cop de calor, has de parar.
5: A la resta de poblacions de Ponent també s'han activat protocols contra la onada de calor, sobretot al camp, a la campanya de la recollida de la fruita. I en plena campanya de la sega s'estan extremant les mesures per evitar els incendis agraris.
0: Gràcies, Pepa. Hi ha mort un segon menor dels tres que van tenir problemes per sortir de l'aigua ahir a la platja de la Rabassada a Tarragona. Els equips de rescat van poder recuperar encara en vida dos dels nois de 13 anys, però han estat crític i un ha mort avui. Un altre adolescent de 12 anys va morir ofegat en el moment dels fets, a primera hora de la tarda d'aquest divendres. Les víctimes es banyaven amb un grup d'amics en una zona de roques fora de la vista dels socorristes i onejava la bandera groga per un atxa. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. A Tarragona s'han decretat 3 dies de dol per la mort d'aquests dos nois. Avui s'ha fet un homenatge a l'estadi de la Floresta, a l'equip de futbol on jugava una de les víctimes. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat aquest tràgic succés i ha fet una crida a la prudència. A més, hem d'afegir un altre home que ha mort avui a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta. Són ja 3, doncs, les víctimes que portem d'ofegats a les platges aquest estiu. Més coses. La militància de Junts està votant aquest cap de setmana per triar el candidat de la formació a l'alcaldia de Barcelona. A les primàries es presenten 4 aspirants. En Jordi Martí Galvis, que compta amb el suport públic de l'anterior alcaldable, Xavier Trias, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa al Parlament i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. El resultat es coneixerà demà al vespre. On ja tenen candidat a l'alcaldia de la capital catalana és Aliança Catalana. Els ha costat de trobar, però finalment serà Jordi Aragonès, historiador i professor, un dels fundadors i ideòleg del partit de Sílvia Orriols, que va anar de número 2 per Barcelona a les eleccions al Parlament. És cosí de l'expresident republicà de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del Partit Popular asseguren que no temen que Aliança Catalana es pugui robar vots a Barcelona. El programa Faristols de Radio 4, que podeu escoltar després d'aquest informatiu, el portaveu al Parlament, Juan Fernández, diu que són projectes diferents i que el seu, Daniel Cirera, és el millor candidat per fer front a l'alcalde Jaume Collboni. Un Daniel Cirera que promet que, si és alcalde, incrementarà la presència policial als carrers contra la inseguretat, introduirà les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana. Pel que fa a un possible avançament electoral, Fernández assegura que arriba tard.
11: És que el president del govern ja hauria d'haver convocat eleccions. Ja arriba tard. Ja arriba tard. Vull dir, portem tota la legislatura sense pressupostos. Portem tota la legislatura sense l'eina principal i més important d'un govern, que és la que regeix les polítiques públiques, que és la que regeix la millora dels serveis públics, que són uns pressupostos. Per tant, si no tens pressupostos i a més estàs esquitxat per corrupció per totes bandes, el millor que podries fer és convocar eleccions.
0: Juan Fernández diu que el PP català no posarà pals a les rodes a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, emplaça el president del govern, Pedro Sánchez, a no tapar la corrupció amb cortines de fum.
12: Mesures anticorrupció, mesures de regeneració democràtica, segon, pressupostos i tercer, eleccions, perquè el que està clar és que la negociació dels pressupostos no es pot convertir en una cortina de fum per tapar la corrupció i perquè res no canviï.
0: El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, avui a Terrassa s'ha mostrat partidari d'esgotar la legislatura espanyola.
13: S'ha d'acabar la legislatura en un contexto francamente complejo y difícil. Estamos efectivamente con muchos casos abiertos, por cierto, no solo al Partido Socialista. Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Confianza en la justicia, pero sobre todo confianza en la innocencia de las personas mentre no se muestre lo contrario.
0: Declaracions de Pepe Álvarez a Terrassa, on es compleixen 50 anys de l'Assemblea de Terrassa, la primera assemblea sindical celebrada després de la dictadura i la clandestinitat. La UGT ho ha celebrat aquest matí amb un acte al qual han assistit els secretaris generals del sindicat a Espanya i Catalunya i també qui va dirigir la UGT catalana ara fa 50 anys, Camilo Rueda, que ha rebut un homenatge juntament amb la resta de companys que van formar part d'aquell primer secretariat general del sindicat. El secretari general actual, Camil Rueda, Ros ha dit que continua sent un sindicat antifeixista perquè cal continuar lluitant contra el feixisme. Més coses. Ha acabat el curs escolar, però els mestres continuen avaluant com ha anat l'any marcat per les vagues i protestes i com començarà el pròxim curs, que ja avancen serà també de mobilitzacions. Els sindicats de docents, contraris a l'acord amb el Departament d'Educació, estan celebrant avui una assemblea educativa a Barcelona per decidir el full de ruta a seguir a partir d'ara. Ha acabat l'escola i han començat les colònies d'estiu, un servei per a les famílies que és més que una parca a infants. L'educació del lleure és beneficiosa per al desenvolupament dels nens i joves, però no tothom s'ho pot permetre. Per això es reivindica que les colònies són un dret i no un privilegi. La Laura Zurriaga ha estat testimoni aquest matí de la sortida d'un grup d'infants.
14: És una setmana d'esbarjo per a ells.
15: Tinc moltes ganes d'anar-me de colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions, fer molts jocs.
16: També altres coses que fem és la noche de gala i nos vestimos muy guapos y guapas y también celebramos Sant Joan.
14: I esperen les activitats amb molta il·lusió.
17: Millor de l'any, porto molt de temps esperant
18: això. Sí, jo fa poc que he vingut i vull provar-ho per la primera vegada.
19: S'ho passem molt bé i és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
14: A les colònies descobreixen a través del joc, lluny dels pares, si els trobaran a faltar o no. Això està en dubte.
20: Sí. No,
21: jo sí.
20: No.
14: Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
22: Doncs mira, conciliarem entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
23: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
14: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
1: Edició cap de setmana.
0: La falta de policia a Lloret de Mar per les baixes de la plantilla i la negativa a fer hores extres per part dels agents provoca la preocupació de veïns i comerciants. Es mostren neguitosos per la seguretat i per la imatge que es pugui donar del municipi de cara al turisme. Gemma Esteve.
24: Els veïns asseguren que la falta d'efectius és un problema endèmic al municipi i que ara, sense agents de la policia local patrullant els carrers, ha augmentat la sensació d'inseguretat davant situacions d'incivisme o vandalisme. Joan Pau Romani és president de l'Associació de Veïns del Nucli Antic.
25: Tu que és la policia i te diuen sí, val, molt bé, agafem la seva queixa, quan tinguem algun efectiu, el farem arribar. No ha arribat mai aquest efectiu. I com que ja no hi ha pues, policia municipal patrullant els carrers, doncs la sensació d'inseguretat hi és.
24: Una preocupació que també comparteix el sector de la restauració. Temen que la falta d'efectius pugui afectar la imatge del municipi en un moment en què comencen a arribar els turistes. Marc Linares és el president del Gremi de Bars i Restaurants de Lloret.
26: Ens posa en risc la imatge que puguem donar o als mercats internacionals que estem esperant a que arribin o que ja hi són a la destinació. Per tant, el que demanem és que es faci un sobreesforç per ambdues parts, que s'intenti arribar a un acord i que paral·lelament s'intenti mantenir un reforç de seguretat mentre no s'arriba a un acord.
24: Com a mesura de pressió, els agents de la policia local han deixat de fer hores extra i gairebé una quarantena segueixen de baixa a l'espera de tancar un acord amb l'Ajuntament, que passa sobretot per actualitzar el conveni, que porta més de 10 anys caducat.
0: I a la Bisbal d'Empordà han recuperat el servei d'aigua després de 24 hores sense per una avaria. Els operaris van aconseguir reparar-la ahir a la tarda, però se'n va produir una de nova. L'Ajuntament ho atribueix a la manca de manteniment de la xarxa durant els últims 50 anys. Avui es compleixen 5 mesos de l'accident ferroviari de Gelida en què va morir un maquinista. El sinistre va suposar l'esclat del desgavell a Rodalies, però feia mesos que la xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava deficiències advertides pels maquinistes i també retards petits pels usuaris. La situació avui, tot i que ha millorat, està lluny de recuperar la normalitat. Joaquín Calvente.
27: Fa 5 mesos, el col·lapse d'un talús a Gelida i el despreniment d'una roca entre Maçanet i Tordera, tots dos relacionats amb el temporal, van provocar dos accidents a Rodalies. Aleshores, Adif va suspendre la circulació per fer inspeccions de seguretat a tota la xarxa ferroviària. 24 hores després, davant la intenció de reprendre el servei i amb els accidents a Gelida i a Adamuz encara a la retina, els maquinistes van negar-se a circular.
28: Que han puesto a la vista de toda la opinión pública las deficiencias que sufre nuestro sistema ferroviario. Son deficiencias que las sufrimos en el día a día, que no salían en las noticias, de las que no se ha hablado.
27: Juntament amb tècnics d'ADIF van assenyalar els punts crítics on calia fer actuacions urgents i en altres trams sensibles es va limitar temporalment la velocitat. La crisi va alterar encara més el dia a dia dels usuaris.
2: Iban mejor, no iban tan mal, pero tampoco han ido nunca puntuales ni como tienen que ir.
3: La próxima circulació. Un tren sense parada.
4: És molt malament, perquè mai saps si arribaràs a temps, si no arribaràs.
6: Hi ha demores que, en alguns casos, poden superar els 20 minuts.
7: El tren és un malson, és horrorós.
27: Tot i la gratuïtat del servei, la falta de fiabilitat va fer que molts usuaris es passessin al bus o al cotxe. 5 mesos després, tot i les millores realitzades a la xarxa, el degoteig d'incidències continua. Anna Gómez Llaurador, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
8: No parem de posar límits temporals de velocitat, perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
27: La causa principal, segons fonts sindicals, és la manca d'inversió i de personal que no s'estabilitza a Catalunya i que ha derivat en una externalització del manteniment preventiu de la infraestructura i dels vehicles que ara es tracta de recuperar. Per als usuaris cal un canvi de mentalitat que posi els passatgers i els treballadors al centre.
8: Perdem la visió des d'on s'han de prendre les decisions. No es tracta de prendre-les des d'un despatx, es tracta de prendre-les des d'una persona tirada a l'andana, des d'una persona que vol conciliar la vida laboral, una persona que s'ha de pujar amb un tren, una persona que ha d'assistir a persones que baixen emprenyades perquè porten X hores amb un tren i haurien d'estar a casa seva.
27: I asseguren que estem lluny de recuperar la normalitat perquè, tot i que circulin els trens, això no vol dir que s'estigui oferint un servei correcte.
8: Ens queden obres, ens queden afectacions, ens queden un munt de coses. Jo crec que som la generació perduda del tren.
9: Per cert, que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat la constitució d'una comissió d'investigació sobre accidents ferroviaris. La mesura està contemplada a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. I la ciutat de Barcelona aprofitarà l'estiu per pavimentar, entre altres carrers, la Meridiana i fer actuacions també a la Ronda de Dalt. Això provocarà talls de trànsit. També es preveu enllestir la transformació del carrer Balmes i avançar en les obres de la Rambla. En total s'executaran 24 obres d'estiu i 18 pavimentacions d'un total de prop de 100.000 metres quadrats de calçada, tot aprofitant aquest període no lectiu i de reducció de la mobilitat. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
20: Que l'estiu sempre aprofitem per poder treballar amb algunes actuacions que, fetes en un altre moment de l'any, generarien més molèsties i més impacte en la mobilitat. Aprofitant la baixada de la mobilitat, sobretot les setmanes d'agost, aprofitem per fer algunes actuacions importants en aquestes transformacions.
9: Avui és el Dia Mundial dels Refugiats, una jornada per recordar i solidaritzar-se amb les persones que es veuen obligades a abandonar casa seva i el seu país per buscar asil en un altre lloc. Catalunya és un dels territoris receptors, sobretot Barcelona. En volem conèixer un cas. La Maite Lowy és una jove saharaui de 22 anys que porta uns mesos vivint a casa nostra. Ja hi havia vingut diversos estius dins del programa Vacances en Pau, que acull infants saharauis dels campaments de refugiats del desert algerià, on el poble saharaui s'està des de fa ja mig segle. Hem preguntat a la Maite, en aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, com és viure en un camp de refugiats i néixer ja refugiat.
21: Nacer en un campo de refugiados significa empezar la vida en un lugar que se supone que es temporal, pero que se convierte en tu realidad durante años. Es crecer con la extraña sensación de que perteneces a una tierra que nunca has visto. El Sahara Occidental, y que solo conoces a través de los ojos de los padres o abuelos o a través de las historias que nos cuentan. Nacer refugiado es una causa y una lucha desde el primer día. Es saber que tu hogar actual no es tu destino final, sino es un compás de espera.
9: El Sonar tanca avui la 33a edició amb una tercera jornada que comptarà, com a calls de cartell, amb els britànics The Prodigy, que actuen per primer cop al festival amb un show on repassaran tots els seus grans èxits. També la DJ belga Amelie Lenz o el japonès Tanuka Nakamura. Montse Soto.
24: Després de la maratoniana jornada d'ahir, que va començar a les 5 de la tarda amb el House d'Àfrica, que va comptar amb el Greens de Skepta i que va acabar a les 7 de la matinada pels més resistents i agosarats amb la ucraïnesa Daria Kolosa, avui ha arribat el torn dels històrics The Prodigy. Cristian Soares, cap de programació del Sonar, destaca aquesta i altres propostes d'avui.
5: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. De la misma manera, a Amelie Lenz estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
24: Un Sonar 2026 renovat que se celebra unificant les edicions de dia i de nit al recinte de Fira Gran Via i que avui recupera, després de 10 anys, el Sonar Kids en el petit anfiteatre del recinte del Fòrum, amb directes, tallers, DJ sets i zones de joc lliure amb grafitis i minigolf. Una proposta per gaudir de la música i la creativitat en família que s'allargarà fins a les 8 del vespre i on els menors de 16 anys tenen entrada gratuïta acompanyats d'un adult de pagament.
0: I més propostes, al Castell Monestir d'Escornalbou torna a omplir-se a partir d'avui de música. Comença el Festival Llam, que connecta creació contemporània, memòria gastronòmica i paisatge. Judit Huerta. De terra seca.
10: El fluixenc Andreu Peral li presenta el seu nou treball. També hi haurà el concert de Ferran Palau, una de les veus més reconegudes de l'escena musical catalana actual. Tot això barrejat amb la gastronomia de, per exemple, el Cortijo de Tarragona, el Forn de Pradell de la Teixeta o diversos celles de vins. Josep Maria Montaner és de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.
11: Aquest festival connecta molt bé l'art, la cultura, la gastronomia amb el món rural i amb el patrimoni i el paisatge. I pensem que és un exemple molt reeixit de reivindicar el patrimoni històric, cultural i natural amb propostes més contemporànies.
10: La creació contemporània arriba de la mà d'Auca, la performance escultòrica en directe de Pau Serramià i Blanca Sant Miguel. Una proposta que posa en relació escultura, cos i moviment. La paraula i la memòria també seran presents amb contes poderosos de Genovesa Teatre i el concert de cúplets Fibrolitat i Memòria de Glòria Rivera, entre d'altres. Més enllà de la jornada central al Castell Monestir d'Escornalbou, el Festival Llam es desplega durant els propers caps de setmana al set municipi municipis de la baronia d'Escornalbou, l'Argentera, Coll de Jou, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, Riu de Canyes, Vilanova d'Escornalbou i la Torre de Fontaubella. D'un mot fulgent del que mai ningú en
0: parla. Doncs avui del que es parla molt és que han estat 5 anys fora del futbol professional, els que ha passat el Sabadell, però de nou poden dir que ja són equip de segona divisió. Àlex Carazó, molt bon dia.
12: Molt bon dia. El segon ascens consecutiu del conjunt arlequinat, l'any passat sortien de la segona federació i van pujar a primera federació, i només una temporada després el Sabadell ha aconseguit un altre ascens. Així va esclatar la nova Creu Alta amb el xiulet final en una nit màgica on no hi va haver un seient buit. Els sabadellencs necessitaven remuntar l'avantatge d'un gol del Zamora en el partit de tornada i l'afició i l'equip van respondre. Javi López va igualar l'eliminatòria al minut 18 amb l'1-0, no arribaven més gols i el partit semblava abocat a la pròrroga quan el 89 Aguilar va marcar el 2-0 que donava ja l'ascens als de Ferran Costa. Amb el 3-0 de Quadri Liamet al temps de descompte, l'estadi va embogir i molts aficionats del Sabadell van saltar el camp a celebrar quan encara mancaven 2 minuts de temps extra. Els àrbitres van decidir marxar a vestidors, es va suspendre uns minuts fins i tot el partit i després ja es va reanudar i el Sabadell va marcar un altre gol més per arrodonir aquesta golejada amb el 4-0 de Xavi Moreno, amb èpica, amb remuntada igual que a les semifinals davant del Real Madrid Castilla, i el conjunt arlequinat torna, com dèiem, a la segona divisió 5 anys després. Escoltem ara alguns dels protagonistes, el jugador arlequinat urrien al micròfon de Ràdio Nacional.
13: I tant que val la pena, tot l'esforç, tot el patiment, tots els 11 mesos de treball que portem aquí dia rere dia sense parar, perquè aquest cos tècnic ens exigeix fins a l'última gota, pues, per moments com aquest val la pena, i tant que sí. Una cosa històrica, 2 anys seguits pujant, estar al futbol professional, un somni fet realitat.
12: I aquest so... És de la roda de premsa postpartit de Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que va veure interrompuda les seves declaracions per l'entrada dels jugadors a la sala, un Ferran Costa molt emocionat.
1: És un dia màgic. O sigui, aquesta data no... ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina.
12: D'aquesta manera, amb l'ascens del Sabadell, a pròpia temporada, la propera temporada, hi haurà dos equips catalans a la segona categoria del futbol espanyol, perquè recordem també el descens de primera divisió del Girona. Aquesta nit, per cert, coneixerem l'últim equip que puja a primera divisió en el partit de tornada de la final d'ascens Almeria-Màlaga, que està empatada a l'eliminatòria a 0. Seguim parlant de futbol, però mirem ara fora de casa nostra el Mundial, on aquesta nit al Brasil s'han encès les alarmes amb el blaugrana Rafinha, perquè ha hagut de ser substituït al minut 40 amb molèsties musculars. Segons Vinícius, va dir a zona mixta, Rafinha podria tenir la mateixa darrera lesió muscular que va patir el Barça. Encara falta el comunicat oficial per part de Brasil, que va guanyar 3-0 a Haití. A l'altre partit, Escòcia 0, Marroc 1, i a més també s'ha disputat el Turquia 0, Paraguai 1. Per avui, Països Baixos, Suècia a les 7 i Alemanya, Costa de Marfil a les 10 de la nit. Tot en el dia previ al segon partit d'Espanya, s'enfronten demà a 6 de la tarda davant de l'Aràbia Saudita. Duel que ha agafat molta rellevància després de l'inici amb empat de la selecció davant de Cap Verd. Pendents de si Lamine Yamal serà o no finalment titular. El propi jugador del Barça va parlar sobre si està disponible per disputar tot el partit.
14: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
12: Declaracions de Lamine Yamal en una entrevista amb Televisió Espanyola. I un altre so de la selecció, Pau Cubarsí va comparèixer a roda de premsa on va reconèixer la necessitat d'anar més enllà.
15: Creo que tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años. Así que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido. Yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
12: Aquesta tarda realitzaran la darrera sessió d'entrenament i després roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente amb un jugador abans d'aquest partit de demà davant de l'Aràbia Saudita.
0: I pendents també del bàsquet, de la final de la Lliga CB.
12: Segon partit de la sèrie, el millor de 5 aquest vespre, a les 8 al Roig Arena, el Barça davant de l'oportunitat de sumar el segon punt de la final davant del València. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana.
16: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt.
12: Pendents en el conjunt blaugrana de l'estat físic de Thomas Satoranski, que no va jugar el primer partit per molèsties. Les estadístiques juguen a favor del Barça. Les quatre vegades anteriors que van guanyar el primer partit de la final com a visitant i van recuperar el factor pista, van aixecar el títol de Lliga. De moment, pas a pas, el segon duel de l'eliminatòria, com dèiem, aquest vespre a les 8 al Roig Arena de València. I parlem ara d'una altra final, en aquest cas de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. L'Igualada va salvar el primer match ball que tenia el Liceo. L'eliminatòria va tornar de Galícia amb 2-0 desfavorable pel conjunt anoyenc, però ahir van guanyar el primer partit davant de la seva afició al pavelló de les Comes. 5-2 es va imposar l'Igualada, que ho va celebrar així amb els seguidors.

0: D'aquesta manera, la final està 2-1 favorable al Liceo i demà es juga el quart partit de nou al pavelló de les Comes d'Igualada a 8:45 del vespre, on el conjunt anoienc torna a estar obligat a guanyar. Marc Muntaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a la ràdio local.
1: Avui hem afrontat el partit molt de manera molt diferent que l'Igualada ha transmès i ha estat des del minut 1. De fet, amb el 0-1, el missatge que hem transmès és: nois, tranquils, que estem molt bé, està sent injust, seguim treballant, seguim creient amb el que estem fent, perquè estem bé i tranquils tots, no?
0: Tornarà per parlar de motor. S'està disputant el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, novena prova del calendari. En poc més d'una hora, a les 3 de la tarda, arrenca la cursa a l'esprint amb el japonès Saio Gura des de la pole. El líder del Mundial, l'italià Marco Bezzecchi, sortirà quart, i pel que fa als catalans, Marc Márquez ho farà cinquè, Viñales 13è i Rins 19è. L'Àlex Márquez havia classificat 14è, però finalment, i és notícia d'última hora, ha decidit no córrer la cursa a l'esprint ni tampoc demà, perquè prefereix seguir recuperant-se millor de les lesions que va patir després de l'accident de Montmeló ara fa un mes. I el pilot barceloní de Fórmula E, Pepe Martí, ha aconseguit el segon podi de la temporada, ha acabat tercer a la prova disputada a Sanya, Xina. Martí és desè a la classificació general. Ciclisme. En marxa la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, segona de 3 etapes, avui de muntanya, amb 130 quilòmetres, amb sortida a Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació d'esquí de la Molina. Per cert, la ciclista espluguenca Paula Blasi ha hagut de córrer amb una bicicleta de recanvi perquè el seu equip, l'UAE, ha denunciat el robatori de la bici personalitzada de Blasi del camió de l'equip. I acabem amb un apunt d'handbol. El Granollers anuncia la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
2: Gràcies, Àlex.
0: Bona tarda.

0: Són les dues. Cap de setmana amb una onada de calor que anirà augmentant demà, dilluns, el dia de la Revetlla i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards, en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Maria Gómez.
1: Aquest dissabte la calor ja és evident i s'espera que el mercuri augmenti encara més a partir d'aquest diumenge. Preocupa sobretot Lleida, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. Ramon Pascual, portaveu de l'AEMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
2: Intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
1: Elevades temperatures que amb una baixa humitat són una combinació nefasta per a la natura. Més d'una setantena de municipis d'11 comarques es troben en el nivell 3 d'alerta del Pla Alfa, és a dir, per perill molt alt d'incendi.
0: I tres persones s'han mort ofegades en menys de 24 hores a Catalunya, dos menors i un home de mitjana edat.
1: L'home mort aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona, i a Tarragona ha mort un dels dos ferits crítics que van ser rescatats aquest divendres mentre es banyaven a la platja de la Rabassada, mentre onejava una bandera groga per fortunatge. El primer menor va morir ja aquest divendres. El tercer continua ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat molt greu. La ciutat ha decretat 3 dies de dol oficial. Rubén Viñuales n'és l'alcalde.
3: El mar és perillós. No s'ha saltat les roques mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha saltat mai de les roques.
1: Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors, tenir cura dels infants i, davant de qualsevol incidència o indisposició, avisar urgentment el servei de socorrisme o el telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.
0: Avui es compleixen 5 mesos de l'accident ferroviari a Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques. El sinistre va suposar l'esclat del desgavell a Rodalies.
1: Sí, però feia mesos que la xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava deficiències advertides ja pels maquinistes i retards, que són els que pateixen els usuaris. I 5 mesos després, tot i les millores realitzades, s'ha reprès la circulació pràcticament a tota la xarxa, però el degoteig d'incidències continua i encara s'està lluny d'oferir un servei com cal, tal i com denuncien els usuaris. Anna Gómez Llaurador, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
4: Ens queden obres, ens queden afectacions, ens queden un munt de coses. Jo crec que som la generació perduda del tren. Sol espero que els que estan a P3... els hi estem salvant el tren a ells. És a dir, nosaltres podem aconseguir estar millor, però crec que una mobilitat digna i efectiva tardarem molt en veure-la.
0: Operació sortida de trànsit al pont de Sant Joan, que acabarà a les 3 de la tarda, es calcula que uns 610.000 vehicles surten de Barcelona i l'àrea metropolitana. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Estem a una hora i escaig d'acabar l'operació sortida prèvia al pont de Sant Joan i encara hi ha aturades, tot i que va millorant a poc la situació viària. La P7 ara només hi ha una retenció, això sí, de 9 quilòmetres, entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit Girona. També hi ha encara punts de lentitud a la C32, a la zona de l'Ella cap a Mataró i Argentona, també a la zona de Tordera. I a la part de Girona encara hi ha aturades a la C35 i a la C65 a Llagostera. Ara mateix també ens comuniquen un accident d'un sol vehicle a la 27 a la Pobla de Mafumet, a Tarragona, en sentit a Tarragona mateix, un carril tallat i 8 quilòmetres de circulació lenta. Això és tot. Bona tarda.
0: I acabem, com hem començat, amb la situació del temps. AEMET, Noelia García.
6: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i temperatures que pugen notablement a Catalunya. S'esperen màximes elevades, especialment a la depressió central a Lleida i a l'Empordà. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Durant aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix amb més intensitat a la depressió central i a l'Empordà. Demà el dia serà similar. Tindrem sol i cel poc ennuvolat, però a la tarda al Pirineu, ruixats i tempestes. Les temperatures continuaran pujant. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant notablement davant de la primera onada de calor d'aquesta temporada. És una informació d'AEMET.
0: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3.
7: Edició cap de setmana. Ràdio 4.

0: L'oposició requereix Salvador Illa la conveniència que remodeli el govern quan abans millor, amb tres conselleres reprovades en 2 anys. El president assegura no tenir al cap fer canvis de moment, però si bé hi ha per qui ja va tard, rubricat l'acord pressupostari amb Esquerra i els comuns, hi ha qui apunta a un cop convalidats els comptes. David Cid, al Faristols.
1: Jo entenc que segurament, no, un cop acabi pressupostos, pues és possible que la tardor plantegi una remodelació de govern, però bueno, és competència seva.
0: Tampoc és la primera vegada que els socis reclamen a Pedro Sánchez que faci retocs a la Moncloa. Els comuns apunten a la cartera d'habitatge, però amb l'estocada dels casos Zapatero i Leire Díez, tot és més complicat pel president i els aliats. Cada cop ho són menys. Amb les municipals per davant, el desenllaç de l'amnistia i els partits com el PP català, citat dissabte vinent al seu 7è congrés. Obrim el Faristols, avui amb el seu portaveu a Ràdio 4.
2: Hola, Juan Fernández, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Benvingut.
3: Encantat d'estar amb vosaltres.
2: 7è congrés del PP català, per fi que s'actualitzen, no?
3: Sí, un bon moment del Partit Popular, en el que el projecte és molt important. Jo crec que tenim una responsabilitat enorme, perquè ara mateix estem liderant l'oposició a Catalunya i és necessari posar el projecte a punt, no? Perquè els catalans necessiten una alternativa que estigui a l'alçada de les seves expectatives, no? I per tant, jo crec que és un bon moment per fer aquest congrés amb un lideratge consolidat, que és el lideratge d'Alejandro Fernández, i cal posar-ho tot a punt per encarar aquesta meitat de legislatura a Catalunya i sobretot oferir-li als catalans la millor alternativa que poden tenir al socialisme i al nacionalisme.
2: El PP català proposa deixar enrere la fractura del procés i reconstruir Catalunya. Que no s'està fent ja això?
3: Ens acusen constantment de parlar de procés. Nosaltres no parlem de procés. El procés és el passat. I jo crec que qui va passar pàgina del procés són els ciutadans a les urnes, no? El que passa és que el Partit Socialista va aprofitar-se d'aquesta majoria constitucionalista i ara els ha traïcionat, no? Jo crec que el Partit Socialista ha traïcionat no només aquells que li van donar el seu vot de confiança i que eren constitucionalistes, sinó també els seus propis votants socialistes. És una traïció el que ha fet Salvador Illa en la seva gestió en el govern i amb les seves sessions a aquells que formaven part del procés, no? Podríem dir que a Catalunya continuen governant aquells que van protagonitzar el procés. Junqueras és qui mana. Esquerra Republicana mana més ara que quan tenia consellers al govern. Per tant, qui parla de procés, qui viu el procés, qui està extenent el procés i qui està fent una mutació del procés és el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Junts, no? Per tant, el Partit Popular no vol parlar de procés. El Partit Popular el que vol és deixar enrere el procés i parlar de futur. El que passa és que el Partit Socialista no vol parlar de futur, només vol parlar dels seus interessos personals.
2: Reconstruir Catalunya amb una forta reducció de la càrrega fiscal a les famílies, autònoms i empreses i de la burocràcia. Principis vectors d'aquesta actualització.
3: És que aquesta és la principal qüestió que ens diferencia amb el projecte de Salvador Illa, a l'infern fiscal. Nosaltres creiem que es pot governar baixant els impostos, de la mateixa forma també millorant els serveis públics. I és el que estan fent la majoria o la gran part de comunitats autònomes governades per part del Partit Popular. A Galícia, a Madrid, a Andalusia, a Castella i Lleó, tenen millors condicions dels serveis públics, tenen millor educació pública, tenen millor sanitat pública, tenen millor la situació dels serveis socials i els seus ciutadans paguen menys impostos. Per tant, és possible. I no és una qüestió de finançament, de tenir més recursos per Catalunya, que també. Vull dir, ja sé que serà la següent pregunta, no?
2: Si parlem de
3: serveis públics, si parlem de baixar impostos, el primer que ens diu Salvador Illa o el primer que ens diu la Conselleria d'Economia, bueno, però és que tenim un dèficit fiscal i tenim que tenir més recursos a base d'aquest nou finançament. Miri, és que nosaltres estem d'acord en tenir un nou finançament. El que passa és que el finançament que està plantejant Salvador Illa és un model de finançament de ruptura. És un model de finançament que no està pactat amb la resta de comunitats. I miri, és que la resta de comunitats autònomes, governades per el Partit Popular o per el Partit Socialista, també volen que Catalunya rebi més diners, però que les seves comunitats també rebin més diners. I és possible un model de finançament en el que totes les comunitats puguin estar d'acord. Aquelles governades per el Partit Popular i aquelles governades per el Partit Socialista. Però fixi si aquest model de Salvador Illa és de ruptura, que no té ni l'acord de les comunitats governades per el Partit Socialista. Aquest és un model de finançament pactat amb Junqueras i amb Pedro Sánchez, que l'únic interès, l'únic que beneficia és els interessos dels nacionalistes, no dels catalans, que jo crec que és la diferència que hem de posar sobre la taula. Per tant, en què ens diferenciem principalment del projecte Salvador Illa? A l'infern fiscal que pateixen els catalans i que jo crec que haurien de deixar de patir i que és possible millorar els serveis públics.
2: El PP va com una pinya en el seu rebuig al finançament i la quitança del deute?
3: Absolutament.
2: No en té? Que...

0: és una actitud rupturista, no? I és una actitud que només busca el seu benefici propi. És a dir, jo crec que el president del govern hauria d'agafar tots els presidents de la comunitat autònoma, reunir-los, tancar-los en una sala i arribar a un acord. I jo crec que això és possible, torno a repetir. I el Partit Popular creu que això és possible. El que passa és que tenim un govern i tenim un president que no està preocupat per beneficiar l'interès general. Està preocupat per beneficiar-se de les institucions públiques.
1: Li preguntava per Juanfran Pérez Llorca, portaveu. Sí. Hisenda ofereix a Catalunya 4.700 milions d'euros amb el nou finançament, 3.700 a la Comunitat Valenciana. El PP no està impedint que els ciutadans gaudeixin de més recursos?
0: És que és possible que amb un altre model també ens beneficiïn. Vull dir, és que no només existeix el model de Salvador Illa i de Pedro Sánchez i de Junqueras, és que pot haver-hi un model alternatiu on tothom estigui d'acord i sobretot on totes les comunitats surtin beneficiades. És que no es tracta d'imposar un model que només beneficia els nacionalistes catalans, que no els catalans.
1: 3.700 milions a la Comunitat Valenciana però, no escolti, és beneficiar només els catalans.
0: Però, escolti, busquem un model on tothom surti beneficiat. També València, també Catalunya, però és que aquest és un escenari rupturista, és un escenari unilateral. Vull dir, és que el president de la Comunitat Valenciana també vol millors recursos, com vostè diu, però i també vol millors recursos per Catalunya. Aquí no es tracta de buscar un model que perjudiqui a Catalunya. Aquí ningú vol perjudicar Catalunya. Això és el que el Partit Socialista i Salvador Illa diu. Vostè creu que el García Page de Castella-La Mancha vol perjudicar Catalunya? Vol perjudicar el seu company Salvador Illa? No. El que vol és un sistema, un model, que estigui pactat amb aquelles comunitats que formen part del sistema autonòmic.
1: Per aquests arguments, i després de l'esmena a la totalitat als pressupostos, més de 600 esmenes, el PP català aportarà els pressupostos de Salvador Illa al Consell de Garanties Estatutàries?
0: No, miri, i li explicaré de forma pedagògica, perquè jo crec que els ciutadans aquest és una qüestió que és molt complexa d'explicar, no? Però no hi ha base en aquests pressupostos per portar-los al Consell de Garanties, però sí que hi ha una lletra petita que són enganyifes, que són estafes, no? Perquè el que ha pactat el Partit Socialista amb Esquerra Republicana i amb els comuns són partides sense dotar. I aquí és on està la lletra petita. El Partit Socialista ens voldrà vendre d'aquí unes setmanes que ha pactat moltíssimes inversions que sobre el paper existeixen, però que no existiran a la realitat perquè no estan dotades de diners. És a dir, estan al paper, però no estan els diners. Per tant, això és prendre el pèl a la gent. Això és estafar la gent.
1: Com quina?
0: Inversions que volen vendre, com per exemple millores en instal·lacions esportives, no? Millores en centres sanitaris, millores en centres educatius. Vull dir, es poden dir que han consignat una partida de 100 milions d'euros per millorar centres educatius, no? Que això ho va vendre Salvador ja fa uns mesos. Però miri, és que amb 100 milions no fan res. Res.
1: Ah, o sigui, sí que està dotada però de recursos?
0: Aquesta en aquest cas no. Aquesta en aquest cas sí que sí, està dotada, no? Val. Però la resta de partides que han pactat el Partit Socialista amb els comuns i Esquerra Republicana no estan dotades de diners.
1: Val. I aleshores...
0: Per tant, això és fer-se trampes al solitari, no? És dir que sobre el paper tenen unes inversions que es faran, però que a la realitat no es faran perquè no existeixen els diners per fer-les,
1: aleshores,
0: per executar-les.
1: Tot i això, vostès fan una denúncia, però no recorreran a garanties estatutàries, no demanaran dictamen.
0: No, perquè
1: això provocaria una dilatació en el temps d'aprovació dels pressupostos. Per vostès no serà.
0: Bueno, però és que no és una qüestió. Jo crec que hem passat 2 anys després de que comencés a governar Salvador Illa perquè aconseguís portar un pressupost al Parlament. Miri, no vindrà de 2 mesos, no? Però en tot cas, vull dir, portar al Consell de Garanties perquè el Consell de Garanties no ens doni la raó, pues jo crec que és fer perdre el temps a la gent i a la ciutadania.
1: L'enduriment del seu full de ruta contra el fonamentalisme islàmic? Uh-huh. És pel pols amb Vox i Aliança pel vot anti-immigració?
0: No, és per la realitat de Catalunya. És per la realitat que es viu a Catalunya. És a dir, tu vas a Lleida i veus el burca constantment al carrer. Més enllà del que digui Salvador Illa, que deu anar a Lleida a visitar la seu de Lleida, a visitar el seu alcalde, que no sap en quin món viu, i 4 institucions, però quan tu vas al carrer a Lleida, i no cal que et vagis a un barri concret, pots veure-ho al centre de Lleida. Veus burques. I el burca constitueix un símbol de submissió de la dona. Per tant, jo crec que aquells que tenim responsabilitats polítiques tenim el deure de

0: defensar la llibertat i de defensar la nostra societat, els nostres valors, els nostres principis occidentals, que molt ens ha costat aconseguir-los, en contra d'aquests fundamentalismes que el que volen és sotmetre la dona i portar-nos a una realitat de fa 5 segles.
1: Bé, ja ho assumeixen el cos ideològic, que en contra del burca, l'ús del burca i el niqab als espais públics. Molt bé. La ponència política deixa fora la d'aliances. És a dir, si cal afavorir o limitar-ne amb Junts per Catalunya. Per què?
0: Perquè hem de parlar de valors i de principis i del nostre programa polític, no de que amb qui o com pactarem. Vull dir, això és una qüestió circumstancial. I jo crec que, al final, la ponència política ha d'escriure, ha de dotar-nos dels valors que regiran la nostra formació política en els propers anys i les principals propostes, no? El full de ruta de la nostra formació. Els pactes, acords o qüestions partidistes, això és una qüestió circumstancial absolutament.
1: Molt bé. Aleshores, amb això enterren les diferències velles, ja arreglades entre Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández, precisament per aquest tema. El d'aliances s'enterra.
0: Jo crec que aquestes diferències formen part més de l'imaginari dels mitjans de comunicació.
1: I d'un llibre meravellós d'Alejandro Fernández.
0: En el llibre, precisament, Alejandro Fernández no critica el president Alberto Núñez Feijóo.
1: No.
0: Sobretot perquè et diré una cosa. Jo crec que tenim al Partit Popular un president que entén com ningú quina és la realitat autonòmica d'Espanya. És a dir, Alberto Núñez Feijóo no té una mentalitat centralista. Tot al contrari. Ha estat president 4 o 5 vegades de la Comunitat Autònoma de Galícia amb majories absolutes perquè ho ha fet bé i perquè entén Galícia. I entendre bé Galícia és com entendre bé Catalunya, no?, en aquest sentit. Per tant, ell sap perfectament com hem de gestionar el projecte nacional del nostre país, no? I, miri, jo porto 2 anys de portaveu del Partit Popular aquí al Parlament i a mi ningú m'ha trucat mai per dir-me què és el que he de fer, ni tampoc el president, per tant...
1: Aliances fora, però bé que parlen ara amb Junts. Feijóo ha admès els contactes amb Junts.
0: Parlen en Junts en quin sentit? Vull dir, és que nosaltres, quan ens trobem...
1: Ha dit que parlen tots els grups parlamentaris, també Junts per Catalunya, i enmig d'un tema com és la moció de censura.
0: Home, clar, és que nosaltres passem pels passadissos i ens trobem amb Junts
1: i... Ah, es diuen hola, què tal?
0: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, i ja està.
0: Amb
1: això volen que els recolzin una moció de censura?
0: Amb total normalitat. Però és que, mira, una moció de censura o la qüestió que ens ocupa en aquest moment, l'emergència nacional que tenim al nostre país amb el govern de Pedro Sánchez, un govern envoltat de corrupció, un president del govern que està envoltat de corrupció en el seu cercle de confiança i en el seu cercle familiar, que s'han aprofitat de la institució en benefici propi. Vull dir, aquesta emergència nacional no és una qüestió de pactes o acords, és que és el que necessita Espanya, és el que necessita també Catalunya.
1: Mal, però vull dir, necessiten contactar.
0: Aquí no hi ha res a pactar o res a acordar. L'únic que s'ha d'acordar és unes eleccions generals per donar-li la veu a la ciutadania. Això és l'únic que s'ha d'acordar. Vull dir, no es tracta de fer pactes amb contrapartides. Es tracta d'acordar la convocatòria d'eleccions per donar-li la veu a la ciutadania. Torno a repetir.
1: La moció de censura, la veu impossible?
0: És que no depèn de nosaltres. És que no depèn de nosaltres. Vull dir, això és una qüestió que ens pregunten al Partit Popular. Però és que el Partit Popular, i ja ho ha dit el president, està en disposició de poder presentar-la. El problema és que hi ha grups que encara continuen entestats en voler ser el salvavides de Pedro Sánchez. I aquest és el cas de Junts. Junts va tenir l'oportunitat aquesta setmana de votar un punt al Parlament de Catalunya per demanar eleccions generals i no va facilitar l'aprovació. Per què? Per què no la va facilitar? O sigui, s'han passat tota la setmana demanant al Congrés dels Diputats que es pogués debatre un punt per demanar eleccions generals i quan arriba aquest punt al Parlament de Catalunya diguin, agafi-se la cadira, que el Parlament de Catalunya és un parlament regional i que aquí no s'han de debatre aquestes coses. Això ho va dir Junts a la seva intervenció. I jo, miri, el senyor Corominas, que va fer la intervenció en nom de Junts, li tinc molt de respecte, però jo crec que va fer un paperot impossible. El van enviar al seu grup a fer un paperot, jo crec que una mica ridícul, dient que el Parlament de Catalunya és un parlament regional que no ha de debatre aquestes coses. Bueno, i després, quan debatem qüestions que tenen a veure amb el país i no amb el Parlament de Catalunya, sí. No? Miri, el que hauríem d'haver fet és votar a favor. Perquè no es pot donar la matraca tota la setmana als mitjans de comunicació sobre que s'ha de debatre un punt al Congrés dels Diputats demanant eleccions generals i quan arriba al Parlament no facilita la seva aprovació.
1: A la ponència deixen fora els pactes amb Junts, però sí que han testejat la unitat d'acció al Congrés aquesta setmana, encara que Francina Armengol, el PSOE, ha impedit que es voti la demanda d'eleccions anticipades a Sánchez.
0: És que, i torno a l'anterior, és que no és una qüestió de pactes. No és una qüestió de pactes, d'acords, és una qüestió de coincidències de vot en allò que interessa als ciutadans. És a dir, el Partit Popular té inconvenient en coincidir en el vot amb Junts per Catalunya per demanar una baixada d'impostos? No. És que jo crec que és la responsabilitat que tenim, posar-nos d'acord en benefici dels interessos dels ciutadans, no? Vull dir, què és el que necessiten més els ciutadans a dia d'avui? A Espanya, que es convoquin eleccions.
1: El PP recorrerà el veto al Tribunal Constitucional de la Mesa del Congrés?
0: Evidentment. Evidentment perquè tenim una Mesa del Congrés que està vetant contínuament iniciatives dels partits polítics que van en benefici de la ciutadania. És a dir, no només parlem d'aquest punt que demanava eleccions generals. Parlem, per exemple, de la llei antiocupació del Partit Popular, parlem de lleis per modificar el Codi Penal, parlem de més de 70 lleis, si no m'equivoco, que estan aprovades al Senat, però que la mesa del Congrés, amb Francina Armengol al cap, està bloquejant aquestes lleis
1: en benefici dels ciutadans. Però recorreran aquesta?
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Exactament.
1: El guió, si em permet, em sembla fascinant. El PP recorre al Constitucional una esmena de Junts.
0: Nosaltres estem esmenant una forma d'actuar de la mesa del Congrés. Una forma d'actuar. Una forma de bloqueig de la representació política al Congrés. El que està bloquejant la senyora Francina Armengol és que es voti el que vol la ciutadania que es voti. Vull dir, és que ara mateix nosaltres, el Partit Popular, com Junts en aquest cas, està fent d'altaveu de la sensació, del sentiment que trobem al carrer, que és prou govern de Pedro Sánchez, prou govern de la corrupció, prou govern que no legisla, prou govern que no aprova pressupostos, prou govern que no està mirant per a l'interès general. Vull dir, l'únic interès de Pedro Sánchez i de Salvador Illa aquí a Catalunya és continuar un dia més al poder. I això, sí, és corrupció política. És corrupció política. En el moment en el que utilitzes les institucions per encallar-te, per atornillar-te a la cadira i per continuar a la Moncloa i, en aquest cas, al Palau de la Generalitat, per beneficiar-te de les institucions, això és corrupció política.
1: El 16 de juliol el TJUE resoldrà sobre l'amnistia. Preparat?
0: Bueno, respecte a les decisions judicials, com sempre hem dit en el Partit Popular.
1: Què representarà l'eventual aval europeu a l'oblit penal? Per vostè.
0: És que jo crec que hem d'esperar el que digui el tribunal i en funció del que digui el tribunal analitzarem aquesta sentència, però torno a dir, nosaltres respectarem totes les decisions judicials com sempre hem fet. Vull dir, el Partit Popular podem tenir opinions o podem ser crítics amb les sentències, però sempre hem dit que no és una qüestió de laufer o no és una qüestió de benefici o de que la justícia beneficia uns o altres, sinó que hem de respectar-lo perquè són les decisions dels tribunals de justícia.
1: Sánchez presentarà els pressupostos, sí?
0: Bueno, li ha de preguntar al president del govern.
1: I si no els valida?
0: Li ha de preguntar al president del govern. Si no els valida, miri, és que no és una qüestió de que els validi o no, és que el president del govern ja hauria d'haver convocat eleccions. Ja arriba tard. Vull dir, portem tota la legislatura sense pressupostos. Portem tota la legislatura sense l'eina principal i més important d'un govern, que és la que regeix les polítiques públiques, que és la que regeix la millora dels serveis públics, que són uns pressupostos. Per tant, si no tens pressupostos i, a més, estàs esquitxat per corrupció per totes bandes, el millor que podries fer és convocar eleccions.
1: A l'agost ja farà 2 anys de mandat. Ha de remodelar el govern?
0: Jo crec que el primer que ha de plegar és el president de la Generalitat. Vull dir, és que no és cas de que...
1: Té pressupostos.
0: No és cas de que cessi a la consellera d'Educació o a la consellera Paneque, que ja ha estat reprovada diverses vegades. És que és una qüestió de que el govern no funciona. És que és una qüestió de que aquest pressupost que aprovarà no és el pressupost que beneficia els catalans, és el pressupost que beneficia a Salvador Illa. Perquè Salvador Illa només li posa ganes a allò que la beneficia amb ell mateix. No li posa ganes a resoldre la crisi amb els docents o la crisi amb el sistema sanitari o la crisi de Rodalies. Només li posa ganes a allò que el perpetua el poder. I en aquest sentit, aquest és l'únic interès de Salvador Illa. Per tant, el que hauria de fer Salvador Illa és plegar ell mateix, no?
1: Aquesta setmana el PP català ha alertat el president del risc de continuar posant la mà al foc per Pedro Sánchez davant ja ho ha dit vostè, la presumpta corrupció al PSOE, però ella l'ha posada.
0: Bueno, és que la unitat de cremats de tot Espanya està plena de socialistes i jo crec que Salvador Illa és el pacient número 1. Salvador Illa és el sanchista més eficaç i més important de tot Espanya. És a dir, és part del trio de la Mareta, Salvador Illa. Salvador Illa porta 2 anys anant-se de vacances amb Pedro Sánchez a Canàries. Aquest últim any també amb Zapatero. De què parlaria Salvador Illa, Zapatero, a Canàries? Amb Pedro Sánchez i amb Zapatero, amb l'hereu de Catalina la Grande. És a dir, anem a veure. Salvador Illa no pot dir que no s'enterava de res. Salvador Illa està en el nucli dur del sanchisme. Salvador Illa potser no anava amb el Peugeot, amb Ábalos i amb Acoldo, però estava fent de GPS a terra, no? Vull dir, Salvador Illa no és un qualsevol.
1: Portaveu, què fa un secretari general del PP?
0: En quin sentit?
1: Què fa? Què ha de fer un secretari general del PP?
0: Dirigir, suposo que dirigir l'estructura i posar a punt el partit per arribar a tot arreu, en aquest sentit, no? I ajudar el president a millorar aquest projecte i aquesta alternativa que han de presentar els catalans.
1: Sí, veu?
0: Jo, de moment, em veig com a portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
1: Està a disposició del partit?
0: Miri, això és una pregunta, jo crec, molt típica, no? Una resposta molt típica. Estem a disposició del partit, no? Jo, la meva ambició personal, i he estat 17 anys regidor a Badalona, he sigut de tot a Badalona, i ara, des de fa 2 anys, estic aquí al Parlament de Catalunya. La meva ambició personal és ser un bon portaveu al Parlament de Catalunya.
1: Tem que l'alcaldable d'Aliança Catalana, Jordi Aragonès, li esgarrapi vots a Daniel Cirera a Barcelona?
0: No, perquè tenim projectes totalment diferents. I és que jo crec que Aliança Catalana és un partit identitari i amb això centra la seva política. Nosaltres, al Centre d'Acció...
1: Ha fitxat un membre de Societat Civil Catalana per Vic.
0: Al Centre d'Acció Política... Sí, bueno, ha fitxat un senyor que s'ha afiliat a Aliança Catalana i que es presentarà per Aliança Catalana.
1: Sí.
0: Però aquí la millor alternativa a Collboni i a la Colau és Daniel Cirera, és el Partit Popular. Per què? Perquè nosaltres posem al centre recuperar la Barcelona del 92. La Barcelona que vam veure l'altre dia amb la Sagrada Família. Aquesta és la Barcelona que volem recuperar. I aquesta no és la Barcelona del socialisme.
1: Demà se sabrà l'alcaldable de Junts. Han fet primàries.
0: Uh-huh.
1: Algú que li faci més goig?
0: No, la veritat és que no. Jo no m'hi fico en problemes interns de Junts, ni del Partit Socialista, ni de cap partit.
1: Nova caiguda total de Rodalies. El govern ha de dur ciments als tribunals?
0: Jo crec que el que ha de fer el govern és cessar la seva consellera. Això per començar.
1: Li he preguntat abans per la remodelació del govern i m'ha dit de gent reprovada, però no m'ha dit res més.
0: Sí, li he dit la Paneque que ha estat reprovada diverses vegades i que el que hauria de fer és dimitir, perquè no està basada des de les circumstàncies.
1: Juan Fernández, PP Català, gràcies per compartir aquesta estona de dissabte en aquests micròfons i sap què? Encerts per dissabte vinent.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda.
0: Gràcies.
1: Fins aquí al Faristols, gràcies per ser-hi. Més dissabte vinent, aquí, a Ràdio 4.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Un nou cap de setmana aquí amb vosaltres. Benvinguts i benvingudes, com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda. Avui amb el Cristian Estanescu al control de so. I avui recuperem un tema habitual de la història del programa, els llibres de temàtica esportiva o escrits per esportistes i els seus autors o autores. Un d'ells ens acompanya avui. Ell és un mític exfutbolista que va ser un dels pilars del gran Dream Team de Johan Cruyff i que actualment, 30 anys després de la seva retirada, ha fet un gir professional i acaba de publicar el seu primer llibre, Mi pròxima parada, conjuntament amb l'economista José Javier Torre. Ell és José Mari Vaquero.
1: José Mari Vaquero va néixer a la localitat navarresa de Loizueta l'11 de febrer de 1963 i és un dels futbolistes emblemàtics del futbol espanyol de finals del segle XX. Format a la cantera de la Real Societat, va debutar a primera divisió amb 17 anys i va formar part de l'històric equip donostiarra que va guanyar dues lligues consecutives als anys 80. El 1988 va fitxar pel Barça, on es va convertir en una peça clau del legendari Dream Team del Johan Cruyff, amb el que va disputar més de 300 partits i va ser capità en una de les etapes més brillants de la història blaugrana. Amb el Barça va guanyar 4 lligues consecutives i la primera Copa d'Europa del club, la del 1992, on un famós gol seu a Kaiserslautern va evitar l'eliminació prematura de l'equip que acabaria aixecant la Copa. Va ser internacional amb la selecció espanyola i va disputar els Mundials de 1990 i 1994. Es va retirar al Veracruz mexicà el 1996 i ha estat entrenador, director tècnic i directiu, a més de col·laborar en projectes de formació i desenvolupament del futbol. El seu llibre, Mi pròxima parada, ens obre les portes de la seva història personal i professional per compartir les experiències que van marcar el seu camí tant dins com fora del camp, des de la seva infantesa en un petit poble de Navarra fins a la seva consagració com un dels líders històrics del Dream Team. El llibre recull els moments clau que han definit la seva forma de competir, aprendre i créixer al llarg de la vida. El relat s'enriqueix amb anècdotes i records de companys i entrenadors que van compartir moments importants de la seva carrera i totes aquestes experiències formen una autèntica filosofia de vida basada en l'esforç, l'aprenentatge continu i la fortalesa mental com a qualitats per afrontar cada nou repte.
2: Més que esports. Amb Marc Alluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis de Ràdio 4 el José Mari Vaquero. Què tal? Bona tarda, com
3: estàs? Bona tarda, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres i sobretot després d'aquesta explicació, potser...
0: Dius, ja l'explico jo, no?
3: Jo ja no puc definir millor el llibre, aleshores ja està tot dit, quasi.
0: De moment ja hem posat doncs, en coneixement de la gent que ens escolta de què va la història. Ara, res millor que ens ho expliquis tu amb les teves pròpies paraules. I a més, no només el llibre en si, sinó el que és l'experiència d'escriure un llibre, perquè tu no n'havies escrit cap del llibre.
3: No, saps què passa? Que com he viatjat molt,
0: sí,
3: que queda
0: segur.
3: Clar, a lliure, a molts països i a diferents continents també, perquè dues vegades he estat a Amèrica i ara tinc el meu fill que ha anat a la universitat ahir fa anys i està jugant a futbol ahir, aleshores conec molt bé aquests viatges llargs, doncs la veritat és que, bueno, aquest llibre és un procés d'experiències, per dir d'alguna manera. No només de futbol, sinó també de vida, el que ha passat al meu cap, de dia i sobretot de nit.
0: Sobretot de nit.
3: De nit. Sobretot quan aixeques la llum, no?
0: Sí.
3: I dius, escolta, aquí estic a, no sé, molt llum, sol, a la nit, amb la família o no, a vegades.
0: Clar, perquè...
3: I aleshores, aquests moments són els que són realment importants a la vida i com afrontes aquests moments. Això és una mica lliure.
0: Perquè això enriqueix molt, no? Viure en d'altres llocs, altres cultures, a vegades amb la família, a vegades no amb la família. Tu has estat fora no només perquè et vas retirar a Mèxic, al Veracruz, sinó que com a director esportiu, com a entrenador.
3: Sí, sí.
0: Has estat també a diferents llocs, no?
3: Sí, sí, diferents llocs, però molt diferents.
0: Molt diferents,
3: perquè
0: no?
3: Perquè he estat, per exemple, a Polònia 3 anys com a entrenador.
0: Sí.
3: He estat com jugador a Mèxic, però també... com a entrenador, he estat a Perú, i aleshores, com dius tu, és un viatge d'experiències absolutament diferents, culturals, des de, podíem parlar de xamans, i la gent, quan conto anècdotes, per exemple, que el director esportiu volia una xerrada amb un xamán, per exemple, la gent riu, però dic, escolta, no,
0: això que és molt seriós, això.
3: No, per això, jo lo dic i lo parlo amb respecte, perquè al final és una qüestió que ells porten dins, i aleshores, sobretot a Perú, que hi ha molts pobles molt petits, ciutats, però al costat de la ciutat hi ha molta gent molt en diferents situacions
0: personals.
3: I aleshores, clar, tu quan veus aquestes coses i veus que ells realment...
0: I creuen, no?, i que s'aferren a allò, no?
3: Això mateix. Sí, per exemple, per canviar tot, doncs, per exemple, també he estat al camp de concentració d'Auschwitz.
0: Ah, sí? Has estat?
3: Amb la família, sí, sí.
0: Imagina,
3: i aleshores,
0: no? Que,
3: també
0: moment,
3: va canviar
0: no?
3: la meva vida, la meva visió de l'època de los alemans, de los nazis.
0: De la Segona Guerra Mundial.
3: Clar, perquè quan jo era petit, no?, en blanc i negre, doncs hi havia moltes pel·lícules de nazis i aleshores veies això i, bueno, ja està.
0: Era una pel·lícula. I tu has vist la realitat d'alguna forma, no?
3: Però quan estàs ahí, quan tu estàs ahí i sents... Això, perquè al final, quan parlo de viatjar, no és una qüestió d'anar d'un posto a l'altre, sinó també, molt simple, la meva dona és granaïna. Aleshores, si tu veus la pel·lícula Ocho apellidos vascos,
0: sí?
3: És exacta.
0: Ah, sí?
3: No, no, i la realitat és molt més fort encara. És a dir, la de los ocho apellidos catalans no tinc ni idea, perquè l'he vist, però no tinc aquesta percepció de potser si tu és catalana.
0: Clar, jo soc catalana, sí. De tota manera, et diré que la primera pel·lícula, la dels vascos, la vaig trobar inclús millor.
3: Clar, i aleshores la meva vida ha sigut, fins i tot ara, molt més fort que fins i tot la pel·lícula. Aleshores, quan torno a dir-te, no és una qüestió de viatjar, sinó és una qüestió que sents o que veus o que voluntat tens tu d'abraçar la cosa que és nou, no? Per exemple, això...
0: Integrar-te d'alguna forma, no?
3: No, no,
0: i abraçar. I adaptar-te.
3: No, sí. I que hi ha coses que potser no t'agraden, hi ha altres que sí, però això també passa a Sant Sebastià. És a dir, jo sóc de Sant Sebastià i soc navarro.
0: Sí, nascut a Navarra, però de petit ja te'n vas anar a Sant Sebastià.
3: I aleshores, clar, al final, quan ves a Barcelona o quan vaig arribar aquí, doncs ja vaig trobar moltíssim canvis, tot en la meva vida, o com dic una mica, quan vaig començar la meva dona, l'oli, per exemple, per les torrades i tal, clar, a mi no m'agradava. Per què? Perquè tota la vida jo a casa no teníem calés i aceite d'oliva...
0: Això no, massa car, no?
3: És a dir, era girasol.
0: girasol
3: el més barat i aleshores, clar, vas trobant diferents coses i aleshores, si no proves, evidentment no tot t'agrada, però has de provar.
0: Has de provar.
3: Hi ha moltíssima gent que no li agrada provar res i aleshores...
0: Que es tanquen, no?, d'alguna forma.
3: Sí, i jo crec que això tanca també la teva visió de moltíssimes coses. I quan parlem això, de viatjar, per exemple... Jo parlo, per exemple, de les mudances, però mudances emocionals. Perquè tu, quan deixes una casa, deixes un treball, deixes un posto que en la teva família ha sigut molt feliç o no, o has patit molt, i aleshores portes amb tu una motxilla de grans moments, però també moments difícils. Però si estàs en el mateix posto, sempre, més o menys, passaran les mateixes coses.
0: Clar.
3: Però si vas
0: si varies
3: a diferents postos, les coses són bastant diferents. Yeah. I aleshores, la teva visió de la vida no es tanca, sinó és com una finestra, si tanques o... Obres
0: més finestres. Mira, ara que parlaves d'això, de quan deixes doncs, una casa, un país, el que sigui, també quan deixes, per exemple, de ser jugador del Barça, quan deixes una època de la teva vida, en aquest cas, que els esportistes d'elit també estan molt i molt centrats, no?, en aquella professió, i sent del Barça i obtenint els títols i els èxits que vosaltres vau guanyar, doncs grans estrelles. Tot això tampoc és fàcil, no? Deixar aquesta vida i començar una altra.
3: Sí, no, quan acaba, tu penses que acaba la vida.
0: I no s'acaba la vida.
3: És quan comença.
0: En realitat, és quan comença.
3: No, és quan comença, perquè realment un esportista no... Bueno, més del Barça, perquè estàs a un nivell molt alt, important en tots els aspectes, no?, de popularitat...
0: Clar. Ets famós, tens diners...
3: De qüestions econòmiques, de tot, no? I aleshores, quan marxes, doncs penses, escolta, això s'ha acabat.
0: S'ha acabat.
3: I no,
0: surts de la bombolla, eh?
3: I tornes a la teva vida del començament. És a dir, jo vaig tenir la sort de començar molt jove. Aleshores, vaig començar de zero.
0: Ja, sí, sí.
3: Afortunadament, som 11 germans,
0: sí.
3: I aleshores amb això no va canviar gaire, saps? Aleshores,
0: m'ha cridat l'atenció perquè vosaltres ja fèieu un equip de futbol sols, sí, no? Amb 11.
3: No, la meva germana, sí? En els anys 90, va ser capitana de selecció espanyola.
0: Va ser capitana de selecció,
3: sí, sí,
0: espanyola.
3: Jo vaig tenir molta sort, jo sóc d'un poble molt petit de Navarra,
0: sí. Val?
3: Però el meu pare treballava a Sant Sebastià, un barri que es diu Añorga,
0: sí.
3: I aleshores...
0: Però on passava l'autobús.
3: Això mateix.
0: Ho he
3: llegit. Fos llibre, sí, molt sí. Bé. Sí, sí.
0: D'aquí ve el títol de mi pròxima parada,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tal qual, sí, sí. Uh-huh. I perquè amb aquest títol recordo cada dia la meva mare perquè vaig donar dos petons grans a la meva dona, uh-huh. A la meva mare, quan sí. Vaig guanyar la Lliga i hem sí. Guanyat la Copa del Rei amb el 87, amb la Real.
0: Amb aleshores, la Real Societat.
3: La parada era la mateixa parada perquè passava ahir la Nacional 1, la carretera, ara no, perquè amb tot això de la circunvalació ha canviat
0: clar,
3: molt,
0: clar.
3: Però parava ahir i jo agafava el bus ahir per anar a jugar a futbol des dels 8 fins als 14 anys.
0: Clar, i per anar a entrenar i tot plegat. No?
3: Aleshores, jo anava a la Conxa i l'Ajuntament està una parada més, no? Uh-huh. I jo mai havia imaginat anar a l'Ajuntament. I vaig anar amb el títol.
0: A oferir els títols,
3: això,
0: clar,
3: això
0: clar, clar, clar.
3: I aleshores...
0: I també al Lendakari.
3: Vaig pensar... Ara, la vida, igual. Uh-huh. Dic, tinc dues maneres d'afrontar el moment. Dic, escolta, ja estic gran i no vull fer res, o vull fer coses.
0: Clar,
3: i vull fer coses.
0: Que és molt millor
3: I aleshores vaig pensar, escolta, això de la propera parada jo crec que és correcte, uh-huh. Perquè vull pensar i vull treballar o estudiar, per dir d'alguna manera, per anar a una altra parada que no sé on pararà.
0: On et portarà. Escolta, ara que parlem de parades, ens aturem un moment per escoltar música.

0: Aquesta música és el primer tema que ens ha demanat el José Mari Vaquero. Ja sabeu que sempre els nostres convidats ens posen la seva música i en aquest cas ens demana aquest tema d'Evangelis, com que és of Paradise. Has conquerit tu el paradís o què?
1: No, m'agradava molt el grup, perquè quan anava a la tarda, quan sí. estava allà a la Real Societat jugant, sí. vaig comprar aquest... que eren grandíssims los de on portaves els discos, no?
0: Sí, és a dir, sí, sí, sí. I, clar, perquè llavors eren grans, ara es porta tota la butxaca.
1: Això, ara pots portar tot, petita, però no? En aquella època era més gran que, bueno, que, i la veritat és que va ser un grup que m'agradava molt escoltar. Uh-huh. I després va sortir això de Carros de Fuego, Carros, i tal i
0: sí,
1: qual,
0: Carros
1: però que no és el que més m'agradava a mi. Uh-huh. M'agradava molt més, per exemple, aquest tipus de música, perquè és molt de força interior.
0: Uh-huh. I de què va el llibre, volgué, de Força Interior, també, no? Uh-huh.
1: Però sense voler, és a dir, sí. ara m'he donat compte amb el temps que potser no, és una mica això, que és a dir, em relaxava i em donava una mica de pau personal, uh-huh. i sobretot em relaxava molt el cap. Ja. No? Perquè jo ja des de molt jove estava jugant a la Real Societat.
0: Uh-huh. Vas debutar amb 17 anys a Primera Divisió.
1: Sí, sí, amb 17 anys. Uh-huh. I aleshores, i no sabia per què, però ara, amb el temps, amb la perspectiva del temps, clar. Crec que em donava aquesta pau. I Carros de Fuego, per exemple, no. Perquè aquest és molt més... Bum,
0: perquè,
1: bum,
0: clar,
1: bum,
0: perquè
1: bum,
0: aquest t'ha de motivar
1: això
0: per fer esport,
1: però jo,
0: per exemple.
1: Jo ja tenia bastant motivació.
0: I tu ja motivaves
1: no necessitava motivació, sinó...
0: Relaxació.
1: Això mateix. Relaxació. I això, jo sempre he dit que el més important, que tothom sempre parla de... Has de tenir motivació, val. Uh-huh. Però has de tenir la tranquil·litat i el... per trobar l'equilibri teu.
0: Clar, clar, clar.
1: I l'equilibri per mi és molt més important que la motivació.
0: Uh-huh.
1: Això és una opinió meva.
0: Però bueno,
1: cadascú té la seva. Jo, per exemple, crec...
0: En el llibre.
1: En el llibre, que, per exemple, hi ha un aspecte que és el punto de partida, no?
0: Uh-huh.
1: Que jo, abans de los partits, sempre pujava a les escales de... després d'escalfar i parava, rezava un Padre Nuestro...
0: A la capella,
1: amb la Moreneta, uh-huh. baixava una mica les meves revolucions i aquí ja passava al vestidor per canviar i portar-me la roba per competir. Però aquesta pau és bastant semblant a lo que estem parlant.
0: Aleshores,
1: sense, però tot sense voler.
0: Ets religiós? Ets una persona religiosa?
1: No sou excessivament religiosa, mm-hmm. però sí crec
0: però sí
1: que no
0: que,
1: fa mal.
0: Que no fa mal, no?
1: És a dir,
0: jo
1: sempre he dit, mm-hmm. i per exemple, quan he viatjat,
0: uh-huh.
1: Per exemple, et contaré que a Polònia, que és un país molt espiritual,
0: sí.
1: molt
0: sí,
1: encara
0: sí.
1: que vingui del món comunista, quan jo vaig estar, el papa era de Polònia.
0: Era polonès,
1: val?
0: Sí.
1: I, sí, uh-huh. I per la nit, sobretot amb un temps, amb fred, no?, perquè no sorties, amb 21 graus.
0: Perquè fa moltíssim fred.
1: Buah,
0: sí.
1: Sobretot...
0: M'han explicat experiències...
1: 10, 15 graus sota, per sota,
0: sí.
1: val? I aleshores, però, per exemple, a primavera, si tu sorties ahí per el casc antic, escoltaves com cantaven en petites esglésies,
0: uh-huh.
1: i aleshores era increïble.
0: Això et portava aquella pau que també
1: increïble.
0: Busques, no?
1: Uh-huh. M'encantava, i per exemple he estat... També contaré otra anècdota simpàtica.
0: Sí.
1: Quan va arribar el papa actual,
0: sí.
1: i va dir el primer dia en el discurs, escolta, una salutació a la gent de Chiclayo.
0: Uh-huh.
1: I resulta que vaig mirar,
0: sí.
1: jo vaig ser entrenador en Chiclayo, que és un petit poble, bueno, ciutat, per dir on ara, tipo Càdiz,
0: sí.
1: és a dir, que normalment no parles de Càdiz, no?
0: Uh-huh.
1: És, has estat a Espanya, dius Barcelona,
0: Madrid,
1: Sevilla, Madrid,
0: sí.
1: Sevilla, no? Càdiz, no? I vaig escoltar, vaig mirar, i resulta que l'any del 2013, que ell
0: sí.
1: va explicar, jo hi era, a Chiclayo.
0: Estaves tu allà en aquell moment.
1: I jo anava de tant en tant, anava a l'església d'aquesta manera per estar... Perquè l'església...
0: En pau.
1: En pau. Perquè quan fa fred... L'església dona calor. I quan tens calor,
0: dona
1: et dona
0: fred. És curiós, sí.
1: Sí.
0: Un clima molt particular. No.
1: Però has d'anar per veure que realment això és així. Aleshores, sí.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, però d'on va sortir la idea de fer el llibre? Perquè, bé, expliques la introducció del teu company, que era un admirador teu quan és futbolista.
1: Al final, per mi, és molt simple, de veritat. Són tres Cs.
0: Sí.
1: Compartir,
0: sí.
1: hem de compartir coses.
0: Sí.
1: I jo vaig... Arribar a una família, en 11.
0: No tenies més remei
1: que
0: compartir.
1: I jo compartia
0: compartir.
1: La roba amb els grans.
0: Quin número eres?
1: El número 5.
0: El 5.
1: Soc,
0: ets. Vull dir que estàs a la meitat.
1: Sí, estem tots ahí. Però jo vaig compartir amb els meus germans, que som 6, els 6 primers som homes, és a dir, tota la roba que ells havien tingut,
0: totes venien a tu.
1: Aleshores, me va arribar a mi.
0: Clar, sí.
1: Compartir no em va costar gaire, perquè, sí. per obligació.
0: Per quin remei.
1: Competir de la mateixa manera. Dic en broma, però és una mica veritat. És a dir, quan la teva mare o la meva mare posava el menjar, uh-huh. aleshores tu tenies que trobar el millor posto per tenir més.
0: Clar. Doncs serien totes aquestes passes que ens deies. Parlaves de tres i has parlat de compartir, de competir i conviure.
1: Conviure, al final, uh-huh. perquè al final hi ha tanta gent a casa que has de conviure, no? Sí. I la meva mare amb això va ser una artista perquè ens posava tots, cadascú, una setmana. Doncs tu has de fer les cames.
0: Ah.
1: Tu has de fer neteja de les habitacions.
0: Sí, el que fos,
1: tu
0: no?
1: has de posar a la taula. Tu has de fer neteja de totes les coses de, uh-huh. de la cuina.
0: És o dir, la roba, o el que calgués,
1: i tenia, no? Tenia ja un ordre, la meva mare, per sobrevivir, clar.
0: Clar, clar, clar. I vosaltres suposo que col·laboràveu des de ben petits.
1: Home, jo tinc una llegenda que diuen que jo no feia gaire...
0: Això ho diuen els teus germans.
1: Els meus germans, que jo no estic d'acord amb ells, però bueno. Deia, no, el que menys ha fet és ell. Però potser sí.
0: Vés a saber,
1: potser,
0: vés a saber.
1: Però no ho sé.
0: Però clar, des de ben petit tu ja estaries entrenant i per
1: no,
0: debutar...
1: No, era, no, estem parlant de la primera etapa. Jo jugava... Mira, jo de petit, sí. jo feia futbol i pilota.
0: Pilota basca?
1: Jo, sí, jo vaig ser campió de pilota basca 3 anys a Guipúzcoa.
0: O sigui, a tu et posen un esport 12... per davant i és igual
1: no,
0: el que
1: mira,
0: sigui.
1: No, mira, el barri, el meu barri, hi havia un frontón.
0: Sí.
1: I amb tota la seva estructura d'entrenadors, uh-huh. de pilota. Després hi ha un espai obert i el camp de futbol. Aleshores, uh-huh. jo sempre he dit, escolta, jo, la meva infantesa ha sigut pilota petita,
0: sí.
1: pilota gran i joc al mig.
0: Aleshores... Perfecte. Perfecte. Escolta, ara que hi som, perquè estem al, ara mateix estem al País Basc, escoltem això. Mm-hmm.

0: Aquest és Miquel Laboa, Xoria Xori. Això ens ho hauràs de traduir, José Mari. Què ens estan dient?
1: Ens estan dient que la gent, si tu li treus les ales, potser la persona pot ser teva, però que segurament no serà la mateixa persona que si
0: li deixes les ales.
1: Li deixes marxar.
0: O sigui que no hem de tallar les ales a ningú.
1: Això mateix. I aleshores, amb la vida que jo he tingut, segur que entens clarament per què he dit aquesta cançó. Perquè de la mateixa manera que jo he fet això, la meva mare sempre em deia, escolta, per què no vens? Acaba això, i per què continues a Barcelona, no?
0: O sigui, volia que tornessis a casa.
1: Això mateix. I ara, per exemple, tenim la mateixa lluita amb el meu fill, no?
0: Sí,
1: el meu fill viu,
0: fora.
1: Va anar a la universitat i després es va quedar als Estats Units.
0: I tu li dius, per què no tornes?
1: I clar, la meva dona diu, sempre diu, escolta, si hagués tingut o hagués sàpigut això, no l'hagués deixat anar.
0: Anar als Estats
1: Però
0: Units.
1: Segurament... avui no seria quin és, no?
0: Clar, o sigui, no li podia tallar les ales.
1: Això és la cançó, i la veritat és que em sembla una cançó... perquè ell canta això, però això és d'una... una...
0: no és seu.
1: No és seu. La lletra és
0: d'un compositor-escriptor.
1: Sí, un poema, crec. Mm-hmm.
0: Sí, és un poema. Doncs això et porta una mica a casa, tot i que casa ha estat Barcelona molts anys.
1: Sí. Jo tinc els meus fills catalans.
0: Els teus fills són catalans.
1: Ja la meva filla ha tingut una filla.
0: Sí, ets avi.
1: Ja estem en postre.
0: Escolta, i què tens, un net o una neta?
1: Una neta.
0: Una nena.
1: Maria.
0: Maria, que té quant temps?
1: Ara
0: té
1: 9 mesos.
0: 9 mesos.
1: Estem ahí, començant amb el postre de la vida. Estem ja en una etapa, això.
0: Escolta, però quina il·lusió, no ser avi o no?
1: Sí, bueno, tu... tranquil, la veritat és que jo crec que, home, sí, ara, sobretot els primers 3-4 mesos és més, jo crec, per a mare
0: i per
1: la meva dona, no? Okay. I perquè els homes són una mica més de... necessiten una mica d'activitat, i ara ja comença, ja arribes, ja...
0: ja et reconeix, ja et reconeix.
1: Tu vas ja interactuant una mica, i aleshores ara comença a ser una mica més maco.
0: Clar, més actiu, no? Que pots participar més. En tot cas, ja veus que del que no hem parlat pràcticament és de futbol, d'aquesta gran etapa del
1: és que aquí no es parla
0: de res. Però aquí no es parla de futbol.
1: No gaire.
0: Tot i que tot està basat en les teves experiències, tant en el futbol com en la vida. No,
1: no, i dins del futbol també, perquè al final la vida és... passes les mateixes situacions, jo crec, cadascú, i en el seu treball també, no? Tens moments de dificultat, tens moments per aprendre, has de tenir una mentalitat oberta, és a dir, al final és una mica això.
0: No, i l'esport, en general, i en aquest cas el futbol, t'ensenya també moltes coses. De fet, hi ha molts exesportistes, com ara tu, que estàs fent un llibre que té, doncs, un sentit també de a través de les teves experiències, que la gent vegi a on es pot arribar. És que
1: sí,
0: hi ha
1: clar.
0: Molta gent del món de l'esport que utilitza la filosofia de l'esport per l'empresa, per la vida...
1: Per la vida, no? Perquè al final jo vaig néixer en un poble petit i aleshores vaig arribar a jugar 2 mundials i 9 anys... I jo no mai havia imaginat...
0: Tu no t'haguessis imaginat mai.
1: Jo vaig anar dia a dia. Jo sempre he dit que al final, per mi, està molt bé dir, escolta, jo tinc un objectiu, jo crec que l'objectiu és demà. I l'objectiu...
0: No més enllà.
1: De veritat. És a dir, jo crec que ara mateix tothom, si tu vas a un posto, no, jo vull jugar a primera divisió, jo vull ser empresari, jo vull...
0: Tu això
1: jo
0: no t'ho vas dir mai? Jo vull ser...
1: Saps què passa? Que la pregunta és, no és què vull ser, no, la pregunta és què tinc que fer
0: per ser. D'acord. Aquesta
1: és
0: la clau, no?
1: I això canvia tot.
0: Clar, perquè no et pot caure.
1: Per exemple, si vaig, per exemple, per Sitges...
0: Sí, que tu vius a Sitges,
1: Sí, fa molts anys, ja.
0: Quin lloc més maco per viure, eh?
1: Sí, tranquil, si vols, i si vols...
0: Si vols festa, també.
1: Festa ja de tot, de sobre, no? Però vull dir que al final és una qüestió teva de la teva... saps? És a dir, tu vius com tu vols.
0: És una cosa interior.
1: Això, per exemple, a Eivissa. Sempre he dit, a Eivissa tu pots anar i fer... només vida de nit,
0: o pots
1: fer una vida tranquil·líssima a la platja, i aleshores l'elecció és teva.
0: Clar.
1: I, per tant, has de fer coses per fer això.
0: Clar, i aquesta és la filosofia,
1: no? És a dir, si vols anar
0: no?
1: a la platja, per exemple, no pots sortir fins a les 7 del matí.
0: Clar.
1: perquè et dormiràs i te quemaràs tot.
0: Clar, aniràs a l'hora que crema el sol.
1: Això mateix. En canvi, si tu vas amb tranquil·litat, potser vas des de les 9 fins a les 12, després marxes i ves de 6 o de 5 a 9. Però si te fas festa, això és impossible perquè has de...
0: O sigui, que és la teva elecció, que cadascú ha d'escollir. Per la vida.
1: Per la vida, també.
0: Ens queden molt pocs minuts. Ara, a qualsevol que ens estigui escoltant, i és molt interessant tot el que ens expliques, però per qui va adreçat aquest llibre? A qui li pot servir? És per tothom, jo... gent que li agrada l'esport, que conegui el Dream Team o no té res a veure?
1: No, jo la veritat és que he fet aquest llibre perquè sempre, en tots els postos que he estat, he escrit petites coses...
0: O sigui que a tu t'ha agradat
1: coses,
0: sempre escriure.
1: Sí.
0: Has fet com un diari?
1: No un diari, però sí coses que em passaven. Per exemple, com a entrenador, com a jugador... coses que tinc claríssim que sentia a la nit, això que estava parlant, parlo molt del silenci, la importància que té l'equilibri, és a dir, al final és l'equilibri de tot, de totes les qualitats que ho té, per això, si ho agafes en positiu, pots millorar sempre. Ara mateix tinc la sensació, per això el títol, La pròxima parada. Perquè tinc la sensació que puc millorar, físicament no, és a dir, però ara tinc el cap, aleshores... Si tu tens aquesta visió d'intentar millorar sempre, doncs tens motius per competir, per tenir il·lusió, perquè arribi demà, i jo ara mateix estic donant xerrades a empreses.
0: Això mateix, motivacionals, d'alguna forma.
1: Sí,
0: no?
1: avui mateix he donat una, i aleshores m'agrada, estic motivat, em fa pensar molt...
0: Sí, és una nova etapa que té una pròxima parada.
1: Això
0: no?
1: mateix, ja ho veiem.
0: Descartat ja continuar fent d'entrenador o de...
1: Bueno, d'entrenador segur.
0: Segur.
1: Director tècnic... Però potser, per exemple, com responsable d'una àrea, potser...
0: Encara
1: podria ser. Però entrenador, crec que ja el meu... La meva...
0: Ha passat l'etapa.
1: Sí, la meva idea ja no m'agrada tant. És a dir, crec que hi ha moltíssimes coses que puc fer i sense ser entrenador, aleshores, potser pues, coordinar un equip o, per exemple, he estat 8 anys al Barça coordinant, per exemple, el responsable de futbol formatiu.
0: De formació, que això
1: tot
0: és maco,
1: això és molt maco, sí, molt intens i obliga a millorar cada dia. És a dir, no pots estar allí perquè al final, quan tu estàs amb gent jove, això fa que tu, el teu cap... Jo sempre, últimament, quan parlo, dic, escolta, saps a qui tinc por?
0: A
1: quedar-me una mica darrere.
0: Ja.
1: És a dir, per què? Perquè tothom parla de la intel·ligència artificial, tal.
0: Cert.
1: Però jo dic sempre, escolta, però bon dia, gràcies, por favor... es pot dir amb la intel·ligència artificial. Aleshores, aquesta lluita que tinc dins de que hi ha moltes coses que són bones darrere, que hem fet darrere, i s'ha d'aprofitar o no, però s'ha d'aprofitar també el que tenim bo de l'educació que ens han donat a nosaltres.
0: Clar. Per tant, el que està clar és que estàs en plena activitat, ara amb aquesta nova etapa, buscant aquesta pròxima parada, i ja no sé si escriuràs més llibres. Aquest l'has escrit amb el José Javier Torre.
1: Sí, ara tinc la intenció,
0: si puc, d'una altra?
1: Molt més concreta de lideratge, sí.
0: Ah, sí? De lideratge,
1: sí. Perquè he estat responsable de departaments, he estat responsable de director esportiu de la Real Societat en primera divisió, vaig estar aquí director de futbol base, de formatiu, vaig ser entrenador, vaig ser capità, aleshores...
0: Capità, això quina és gran molt etapa
1: més,
0: aquella.
1: Això va ser molt més genèric i vull fer una més...
0: Més concreta.
1: Sí. M'agradaria.
0: T'agradaria.
1: Intentaré.
0: Doncs tot és començar, ja has començat
1: això
0: amb
1: mateix,
0: aquest, per tant, ara ja tens via oberta. I acabem amb això.

0: Amb les fantàstiques veus de Montserrat Caballé, Freddie Mercury, aquell estiu del 92 fantàstic dels
1: no
0: Jocs de Barcelona.
1: Què, no?
0: No cal explicar gaire, no?
1: Jo
0: com
1: crec
0: ho vas
1: que...
0: viure, allò, Wembley... És que es va juntar tot el 92.
1: Jo vaig estar a la inauguració.
0: Vas estar... Jo també, sí, jo sí, també, sí. Jo la vaig estar explicant
1: vaig
0: per ràdio.
1: Vaig estar darrere d'una de les porteries.
0: Ah, que sí, bonic, sí. Va ser preciós.
1: On, a l'altra banda d'on va anar la fletxa,
0: ah,
1: saps?
0: Sí, sí, és a dir, sí, a l'altra banda, tant, per encendre el paveter.
1: Va ser un privilegiat, perquè en aquella època el Barça va guanyar la Lliga. Clar. I aleshores van donar
0: l'oportunitat
1: de pagant, eh? Però vull dir que vaig trobar entrades.
0: Jo, no, jo, mira, jo vaig fer la transmissió.
1: I em va canviar la vida. Jo crec que va canviar la vida de la ciutat. Jo vaig venir a Barcelona el 88. No tenia res que veure.
0: Amb... Hi ha un abans i un després.
1: Correcte. Per això és aquesta canció, que ens va canviar la vida a tots. Basc, catalans... I a tothom, que estima Barcelona i Catalunya.
0: Com tu i com jo mateixa. I aquell gol de Kaiserslautern, que si no és per tu, potser no hagués hagut aquella copa del 92.
1: Vaig tenir la sort, vaig tenir
0: la sort. La sort i l'encert. Un plaer que ens hagis acompanyat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis molta sort amb el llibre i amb tot el que facis a la teva vida.
1: Molt bé, gràcies. Igualment. Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: Us deixem amb aquesta música mítica de Barcelona 92. Si tornem demà, adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Begoña Gómez, la dona del president del govern, haurà de seure a la bancada dels acusats. El jutge Juan Carlos Peinado obre judici oral amb jurat popular i li imposa mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya o l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Peticions que van sol·licitar les acusacions populars per risc de fugida. Unes cautelars que també s'apliquen a l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez. El jutge, recordem, atribueix a Begoña Gómez els presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. Segons Moncloa, consideren que aquesta decisió constata la persecució, obsessió i desproporció, diuen, del jutge Peinado. Denuncien també una manca de sentit jurídic i creuen que només atén a motius polítics. El PSOE, en un missatge publicat a xarxes socials, defensa la innocència de Gómez i qualifica el fet d'escàndol democràtic. I més qüestions. Tarragona decreta 3 dies de dol per la mort de dos menors mentre es banyaven a la platja de la Rabassada en una zona de roques i mentre onejava bandera groga. Aquest migdia, acte de record per a un dels menors, s'ha celebrat al Camp de la Floresta, el club de futbol on jugava un dels infants. Demà a les 12 se celebrarà un altre minut de silenci. Rubén Viñuales n'és l'alcalde.
2: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
0: L'accident va tenir lloc divendres a la tarda mentre el grup de 6 joves es banyava en una zona de roques. 3 van sortir de l'aigua pel seu propi peu i els altres 3 van haver de ser rescatats. Un va morir a l'acte, un menor de 12 anys, i aquest matí ha mort un dels dos ferits crítics que estava ingressat a l'Hospital Joan 23, pendents d'un tercer que continua hospitalitzat en estat molt greu. La tercera víctima és un home de mitjana edat que ha mort aquest matí a la platja de Barcelona. En la temporada de bany va començar fa tot just 5 dies. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors, tenir cura dels infants i davant de qualsevol incidència o indisposició avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació. I la primera onada de calor de la temporada anirà en augment demà, dilluns, el dia de la Revetlla i durant Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Aquest dissabte la calor ja ha estat evident.
3: Jo sóc resistent, però la noto, però m'aguanto.
4: La noto, que parece que me falta el aire.
5: Refrescarte y estar un poco en la terraza.
6: Con molta calma, molta paciencia, es que no hay una otra.
7: Por la mañana abrimos de un lado y por la tarde del otro.
0: Preocupa sobretot Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Ramon Pascual, portaveu de l'AIMET, en declaracions a Ràdio 4.
8: Tindrà una durada relativament limitada, fins al dimarts o dimecres. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
0: Elevades temperatures que amb una baixa humitat són una combinació nefasta per a la natura. Més d'una setantena de municipis d'11 comarques es troben en el nivell 3 d'alerta del Pla Alfa, és a dir, perill molt alt d'incendi. I precisament a hores d'ara, a Querol, a l'Alt Camp, 21 dotacions de bombers, 6 d'elles aèries, treballen en un incendi forestal que s'ha declarat poc abans de les 2 del migdia. El foc està empès per un vent de marinada. I també us expliquem que conclou a hores d'ara l'operació sortida d'aquest cap de setmana amb de la Revetlla de Sant Joan. Segons les estimacions de trànsit, des d'ahir al migdia i fins ara sortien de l'àrea metropolitana de Barcelona 610.000 vehicles. La tornada s'espera més esglaonada, alguns ho faran demà diumenge i d'altres el dimecres, dia de Sant Joan. La P7, la 27, la C35 i la C32 han concentrat aquest dissabte les principals retencions a la xarxa viària. En esports, ara a les 3 ha arrencat la cursa a l'esprint del Gran Premi de Motociclisme de la República Txeca. El japonès Ayogura ha sortit des de la primera posició i Marc Márquez des de la cinquena. I es retira d'aquesta cita mundial el seu germà Àlex Márquez, que avui tornava als circuits després del greu accident que va patir a Montmeló ara fa un mes. S'estima més, diu, continuar amb la recuperació. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi és la nova líder de la Volta Ciclista Catalunya després d'imposar-se en l'etapa reina que ha acabat a l'estació d'esquí de la Molina A la ciclista d'Esplugues li queda l'última etapa demà entre Mataró i Barcelona per coronar-se com la nova campiona de la cursa catalana. I acabem parlant de bàsquet, segon partit pel títol de Lliga de l'ACB, 8 del vespre, València-Barça, al Roig Arena. El primer assalt va ser pels Blaugrana. I això és tot per ara, ja ho saben, les notícies tornen en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'hora clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
5: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
6: Irrepetibles.
7: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
8: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa que, com sempre ens agrada explicar, el que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. En aquest cas, aquesta tarda, tindrem la sort de conèixer la història de Kini Martínez Hernández. És una escriptora afrocolombiana que és resident aquí a Barcelona, però té una història molt interessant perquè és poeta, creadora i editora de projectes. I ara ha escrit un llibre molt interessant que defineix una mica i recull tota la seva vida d'activista. I ens acompanyarà també una setmana més la Laia Teruel, la nostra col·laboradora habitual, que ens portarà algunes propostes per poder gaudir d'aquest cap de setmana de temes literaris i altres propostes culturals des d'aquesta visió intercultural i feminista. Som a Ràdio 4, el D'on ets tu. Molt benvinguts.

0: Doncs com dèiem, tenim ja per aquí la Laia Teruel. Laia, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Espero haver explicar-me... És que no sé què em passa avui.
1: Sí, ja et noto.
0: Estic avui que em costa poder fer les frases, però segur que amb la teva ajuda ho aconsegueixo. Però has vist que tenim un programa molt interessant aquesta tarda.
1: I tant.
0: Molt bé. Doncs escolta, et vull presentar a aquesta hora de la tarda, a aquesta hora del dissabte, a la Quini Martínez. Quini, molt bona tarda. Com estàs?
2: Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Estoy muy bien. Molt agraïda, muy agradecida por estar aquí y bueno, por allí viajando con la masa vociferante.
0: Con la masa vociferante. Ahora nos explicarás este nuevo libro fantástico que has publicado ahora con la editorial Jandé, una editorial joven que siempre nos gusta tener aquí en el programa. Y que además fue casualidad porque yo vi tu libro que me pareció muy interesante, que teníamos ganas de invitarte, y luego vi que lo editabas con Jandé,
2: sí.
0: Que la verdad que muy bien, así que la buena gente se encuentra al final.
2: Sí, la Isata y la Diana son muy majas y muy macas y estoy muy contenta con ellas también.
0: Genial, pues escucha, voy a presentarte, Quini, porque hemos empezado así de directos, pero vamos a contextualizar un poco, ¿no? Que la gente te conozca. A ver si estás de acuerdo con la presentación. ¿Vale? Que en este programa lo que intentamos hacer es presentar a la gente que nos visita, pero oye, si también se trata de no poner etiquetas, yo como te voy a poner unas cuantas, que
2: tú
0: son
2: dale,
0: las que tenemos, pero tú me avisas. Si algo...
2: tú tranquilo.
0: Muy bien, pues la Quini es escriptora afrocolombiana, resident a Barcelona, es poeta, creadora i editora de projectes amb escriptors migrants racialitzats, des de projectes com la plataforma Zero i de tallers d'escriptura itinerants com el projecte Hologrames. Va néixer i créixer a l'illa de San Andrés, a Colòmbia. La seva mare és una dona palanquera que va migrar des de Cartagena cap a San Andrés. Des dels 16 anys es va interessar per l'escriptura, especialment per la crònica, i va escriure als anys 90 per la revista Camaleón, un projecte connectat amb el diario El Tiempo. Hasta aquí bien.
2: Madre mía, te has ido bien lejos, ¿eh?
0: Me he ido bien lejos, pero ahora nos vamos un poquito más para acá, porque ets periodista i bloguera, diplomada en cultura i mitjans comunitaris, especialitzada en opinió pública, participació ciutadana per la Universitat de Cartagena, i després... que en el llibre ens ho expliques, una experiència marcada per un internament al CIE de Zapadores a València, va ser com una experiència que, bé, et va permetre també començar a escriure poesia, en aquest cas poesia eròtica. Ets autora de poemaris com Umami, Un corazón erotizado, Las prostitutas de mi imaginario, Salero d'entrepierna, entre altres. Tens vincles amb el MACBA, has col·laborat amb diversos projectes, i ets creadora del taller d'escriptura Hologrames, que ho hem dit abans, i, si no m'equivoco, ho tenia per aquí, has obert una llibreria? O tenies un projecte d'una llibreria?
2: No, la...

0: Molt bé, doncs després d'aquesta interessantíssima conversa, ara passem... És el torn de la Laia Teruel, que crec que no canviem gaire el to de... Avui estem com molt temàtics al programa,
1: no? Sí, jo estic emocionada, després d'aquesta entrevista estic com...
0: No hi para menos.
1: La pell de gallina, no?
0: No hi para menos.
1: Però anem a intentar parlar d'alguna cosa, una mica vinculada, no gaire.
0: Val, doncs som-hi.
1: No serà tan interessant ni de bon tros,
0: A veure, segur que ho aconsegueixes. A veure, la Laia, com cada setmana, ens porta temes, i jo crec que en aquest cas el que ens vens a presentar són algunes propostes, no?, que ja està bé aquest cap de setmana per poder gaudir de... No?
1: No, de cap de setmana, no. Vull enllaçant una mica amb que venia la Quini a parlar-nos de poesia i antiracista, interseccional.
0: Sí.
1: Avui vinc a parlar una mica de llibres, de sèries, que
0: per
1: segur
0: això,
1: que ho sonen.
0: Per això...
1: Ah, però no és un pla de...
0: Ah, no és un pla de finde. És un pla més de general, per tu.
1: Sí.
0: Jo m'ho imaginava més de finde.
1: Pensava que volies ara fer una agenda... Que hi ha el dissabte.
0: No. Per exemple, si ara tu ens recomanes coses, doncs que aquest cap de setmana pot ser una oportunitat.
1: Sí, al final recomanarem algunes coses. Començarem una mica amb la mirada crítica, farem una mica aquest procés que t'agrada tant, de tenir mirada crítica i acabar amb algunes recomanacions.
0: Va, tenim pocs minuts, però a veure si ho aconsegueixes.
1: Doncs anem una mica...
0: Això també és un repte.
1: Doncs vinga, avui revisarem alguns llibres, només alguns, ara ho dèiem, per adonar-nos elements que segur que hem passat per alt. Suposo que moltes oients ja imagineu que aquesta mirada que incorporarem és la interseccionalitat, que fa més de 2 anys que ens acompanya i que sí que a tu t'agrada tant, Moja. I vols parlar tu de què és la interseccionalitat com a introducció?
0: De la interseccionalitat? Mira, sí, al final el que hem anat dient és que una persona, al final, la travessen diverses desigualtats.
1: D'acord, que no sumen, sinó que és més... que genera una situació... El que
0: ah,
1: deia
0: no sumen?
1: Ella una mica. No, clar, la mirada interseccional...
0: Jo he explicat així, sempre. He explicat que suma.
1: Clar, no suma. No és
0: a dir,
1: que...
0: si tu ets dona, racialitzada, tot això va sumant, o no?
1: Es demana que no es digui que suma. Ho ha explicat molt bé la Quini, evidentment, que ens dona mil voltes, perquè ella deia, vius una situació que mai serà, em creuarà el mateix a mi que tu i no viurem la mateixa situació. Per tant, no podem sumar. Perquè jo seré dona, no? Hi haurà una dona racialitzada, negra, de classe pobra, n'hi haurà dues i no viuran el mateix, perquè cadascuna viurà, per les seves circumstàncies identitàries i per tot el que la travessa, una situació única.
0: Va.
1: Llavors vol dir que ens travessa però que no ens assuma.
0: És d'aquelles coses que ara tu m'expliques que després aquest diumenge jo estaré allà tranquil i diré ah, clar, això que m'explica la Laia.
1: Ah, però també ho va dir la Quini, eh?
0: Sí, també, sí.
1: Vinga, va, comencem. Comencem una mica, vull comentar primer que la cultura patriarcal, ja ho sabem, i racista on vivim, ens ha educat, gairebé sense adonar-nos-en, en una mirada o l'altra, que és a dir, la persona no blanca, sempre és el personatge secundari, el salvatge o directament el decorat. Això entronca molt amb tot el que ens deia avui la Quini. I això no ho podem veure.
0: Això dius en el món cultural, entenc.
1: Sí, de tots els llibres que hem llegit, les novel·les que segur que ens sonen, com per exemple la novel·la de Jane Eyre, et sona? De la Charlotte Bronte?
0: A
1: que és
0: no.
1: Un clàssic del feminisme, no et sona, eh?
0: No.
1: Doncs la protagonista trenca amb les normes a l'època, és una novel·la clàssica. Va, et faré 5 cèntims perquè veig que no saps ni de què t'estic parlant. Mm. La protagonista és òrfana, creix patint abusos de la tieta, viu en un internat, però aconsegueix formar-se i mantenir molta independència. Quan accepta treballar com a institutriu en una casa rica, s'enamora del senyor i estan a punt de casar-se. Però hi ha un secret que fa que al final no es casin. I quin és aquest secret? Doncs aquest secret és que ja està casat, però la seva dona està tancada a les golfes a la casa perquè es diu a la novel·la que té problemes de salut mental. Anem a veure qui és aquesta dona. Aquesta dona és la Berta Mason, és criolla, nascuda a Jamaica, i a la novel·la se la descriu gairebé com un animal salvatge, violenta, boja. Diu que té cabells obscurs i una cara descolorida i ennegrida. És a dir, la lliçó que ens empassem, què és? Que la Jane Eyre, perquè pugui alliberar-se i tenir el seu final feliç, no? Que és acabar-se doncs, casant amb aquest senyor, perquè ella li diu, si estàs casat, jo no vull casar-me amb tu, la dona racialitzada i colonitzada ha de ser tancada a les golfes, silenciada, i a més s'acaba suïcidant. Quan es crema la casa. Llavors, clar, què ens està dient? No? Aquest llibre, que és un dels models de feminisme, no? Del feminisme blanc, doncs que tenim tots una mica dels clàssics que en algun moment has de llegir, evidentment és feminisme blanc només aquí. No? Estem veient que hi ha tota una línia racista que l'hem passat per alt i que ni ens n'hem adonat. També tenim algun exemple aquí a Catalunya. Et veig molt concentrat, Moja?
0: Sí, és que he de posar com molta atenció perquè estàs dient coses molt profundes.
1: Em pensava que deies molt interessants.
0: I profundes, també. Llavors, he d'estar com molt atent. He d'estar com perquè en qualsevol
1: moment...
0: Vinga, ara et
1: diré un exemple d'aquí a Catalunya.
0: En qualsevol moment em preguntaràs...
1: A veure si et sona.
0: No
1: Mirall trencat
0: respondre.
1: De Mercè Rodoreda.
0: Sí.
1: Aquesta sí, no?
0: Sí.
1: Bé. Et sona una mica de què va?
0: Sí.
1: El vols explicar tu? El...
0: Tot i que m'agrada més Aloma, t'he de dir. Que també va per aquí una mica... Aloma m'agrada... És a dir, no sé, és un personatge... Perquè a mi Mercè Rodoreda sempre m'ha agradat molt perquè és, té aquesta capacitat d'aprofundir tant. És a dir, al final empatitzes tant amb la protagonista. Bueno, Aloma, la Colometa la passa el diamant... però bueno, una mica Mirall Trencat va per aquí la cosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mostra tota la genealogia, no? Generacions d'una família com també una família d'alta burgesia, com acaba caient, no? Per tot el que té dins. Però com es mostra l'altre, la diferent, allà? Tu te'n recordes?
0: No, això me'n recordo.
1: En aquesta novel·la surt un personatge, el de la Xitxarel·la, que és la minyona negra que el patriarca, aquest senyor que dius tu que t'agrada tant, porta de Viena. En tota la novel·la no té ni una sola línia de veu. Funciona com un objecte exòtic, abans ho deia la Quini, no? Un record de viatge que demostra aquest estatus que té el senyor, que ha viatjat. I se la recorda més per un quadre on surt nua que no pas per la seva història i la seva vida. Que novel·les com aquesta ens mostren que la lluita feminista sovint l'hem limitat a les zones blanques i que tenim molts referents, però que encara, evidentment, no han creuat en cap moment doncs, la part d'antiracista, no?
0: Va.
1: Però, esclar, algú em pot dir... Escolta, que això són llibres antics, segur que ho estàs pensant, no? Del segle XIX, del segle XX, ara les coses han canviat. Doncs vinga, mirem la cultura d'ara, si vols.
0: A veure, t'hem posat ara aquesta cantant, perquè l'has triat tu, aquesta cançó.
1: Kate Power, perquè és una mica...
0: Kate Power.
1: Ah.
0: Hate, es diu Hate, la cançó.
1: Sí, es diu Hate, es diu Hate. És una mica la banda sonora del que anem a parlar ara. Una de les bandes sonores, perquè ja sabem que les sèries... Anem a parlar del conte de la serventa, del conte de la criada, que segur que us sona, que és una sèrie que s'ha fet molt famosa, molt mainstream, de Margaret Atwood, que està basada en una novel·la del 1985. Segur que totes aquesta sèrie sí que et sona. Tenim al cap la imatge d'aquestes dones amb la túnica vermella, la còfia blanca, que viuen en una distopia terrorífica on els prenen els noms, les converteixen a la majoria en propietat dels homes i els prenen els fills només créixer per donar-los a l'elit. Et sona, no? Una mica tot això...
0: Sí, sí, evidentment.
1: Clar, la Margaret Atwood, l'autora, sempre ha explicat que per escriure el llibre es va imposar la norma, ella mateixa, de no inventar cap tortura que no hagués passat ja a la història real de la humanitat. Clar, el que es va descuidar de dir quan va dir això és a qui li havia passat això. O sigui, ella no es va inventar cap tortura, però qui havia viscut això? I és que el fet de prendre-li el nom, d'utilitzar el seu cos només per obligar-les a tenir fills i per prohibir-li també llegir o escriure sota pena de mutilació, tot això és exactament el que els passava a les esclaves a les plantacions. Entronca molt bé amb el que parlava la Quini de tota aquesta genealogia, tota aquesta memòria que hem oblidat. Durant segles, les dones negres indígenes van patir exactament el que pateix la protagonista de la sèrie. Clar, aquesta sèrie ens ha horroritzat. Jo, a mi em té horroritzada, no? Et planteja, no sé si l'has vista sencera, no, Moja?
0: Com es diu la sèrie?
1: El conte de la serventa.
0: Ah, pensava que parlàvem d'una altra cosa ara. Sí, no, clar, clar, sí.
1: L'has vista o no?
0: Però el conte de la serventa, estem parlant del cuento de la criada?
1: Sí, ja l'he dit.
0: Va, és culpa meva que en català no...
1: Sí, però he dit el conte de la serventa, el conte de la criada.
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: culpa
1: he fet
0: meva...
1: la traducció al principi perquè sé que la traducció al català a vegades no...
0: Exacte, el cuento de la criada,
1: estem
0: sí.
1: Estem a Ràdio Nacional, estem parlant en català.
0: Sí.
1: Però, clar, a mi m'ha horroritzat aquesta sèrie, però hem de tenir clar que no és el futur,
0: de
1: és el
0: fet,
1: passat de les zones
0: de
1: racialitzades.
0: De fet, ja, és a dir, hi ha moments...
1: Ara connectes.
0: Ha...
1: Vinga, va.
0: No, que hi ha moments que saps la frase aquesta de esto parece el cuento la criada, que és molt actual aquesta frase.
1: Clar.
0: Jo a xarxes socials l'he vist molt, aquesta frase, que diuen, saps, de situacions que veus injustes i dius, això és el cuento la criada. Vull dir que és una analogia que
1: s'utilitza perquè és molt mainstream aquesta obra. Clar, què passa aquí? On hi ha la crítica? Occident només s'ha esgarrifat amb aquesta història quan s'ha imaginat que les túniques vermelles les portaven dones blanques de classe mitjana. I hem oblidat que la història del nostre benestar occidental actual precisament ha estat fer-li això mateix a dones del sud global. Les teòriques antiracistes, i això segur que la Quini ens en parlaria molt, diuen que això és apropiar-se del trauma, l'apropiació del trauma. No?
0: Apropiació del trauma.
1: Que les dones blanques ens apropiem d'un trauma que en realitat no hem viscut en pell, l'hem viscut en una ficció, però no perquè en manifestacions hem vist que fins i tot hi ha dones, no?, que es vesteixen de criades amb aquestes còfies per reivindicar els drets de les dones, no?, però que és una cosa que no hem viscut ni reivindiquem.

0: Apropiar-se al drama. Quan dius un concepte nou, és a dir, és quan a mi, saps? Jo activo totes les neurones i...
1: Haurem d'anar dient molts conceptes nous, llavors. Després em dius, hi ha masses conceptes nous.
0: Funciono així, funciono així. Potser deu ser com una cosa col·lateral del TDAH, que quan, saps, deus tocar... És com tocar tecles. Has dit, has tocat aquesta tecla i l'he activat.
1: T'hem de trobar les tecles, a tu. Mira, un detall abans d'acabar de parlar del conte de la criada que m'ha semblat molt interessant. La sèrie, ho he dit, la sèrie està basada a la novel·la del 1985. En aquella novel·la era obertament supremacista, blanca. No hi havia cap persona de color, perquè totes les persones negres, jueves, són deportades o directament exterminades.
0: És que s'enfadaran amb nosaltres, perquè hem dit persona de color.
1: Sí, sí, jo mai ho dic, eh? Sí, sí.
0: És que... S'enfadaran amb nosaltres perquè... Bé, no s'enfadaran.
1: No, no, però hem de dir que persona de color és una expressió que s'utilitza, per exemple, als Estats Units, perquè clar, sí que és un concepte, però aquí de quin color, no?
0: Clar. És persona racialitzada, sí.
1: Persones negres.
0: Exacte. Ara he fet mansplaining o no? Sí.
1: No, home, no. Ah. No, perquè estan parlant d'una cosa de... I tu ets racialitzat,
0: moja. És veritat.
1: Estàs parlant de tu mateix, al revés?
0: Sí. En aquest cas, no persona negra, però sí, una persona...
1: Racialitzada,
0: sí. No? Bé, hi ha bastant debat, amb aquest concepte. Que, bueno, que això en podem parlar un altre dia. I pregunta...
1: Sí, sí que t'agrada aquest debat.
0: Sí, sí, perquè hi ha gent que està a favor de parlar de persones racialitzades i persones que no.
1: Crec que ara és comú, o sigui, sí que és una mica més que s'ha acceptat bastant utilitzar aquest concepte en cercles, no? Però sí, sí, sempre
0: molt
1: hi ha debat
0: bé,
1: en tot.
0: Ens queden molt pocs minuts.
1: Sí, acabo només això, que a la sèrie... Sí,
0: dos,
1: que surten,
0: dos minuts
1: sí que surten criades negres, perquè es va decidir doncs, portar-ho una mica a l'actualitat. Acabem ja, però no hem pogut una mica fer cap recomanació. Vaig a parlar només una recomanació pels caps de setmana.
0: Sí.
1: És la Jo, Tituba, la bruixa negra de Salem, de Marís Conde, que a més hi ha una obra de teatre que la Cathy Say, de les Say Sisters, no sé si et sona, ha estat un parell d'anys fent-la, perquè era de Perifèria Cimarrones, que malauradament ha tancat relativament fa poc, d'aquest grup de teatre també afrofeminista, i aquesta obra parla de les bruixes de Salem, però li dona el micròfon a una d'elles, que és una dona negra. Llavors posa la veu, el que dèiem, una mica de qui té la veu, no? Aquest és un monòleg que li dona la veu a ella. I aquesta obra ha rodat bastant, l'any passat estava a l'Espai Texas, i ha estat superinteressant, i la novel·la també és molt interessant. Una recomanació per veure que actualment, i hem tingut aquí la Quini, i també abans, doncs hi ha veus negres, de dones negres molt interessants, a qui podem llegir, i aquí podem escoltar directament i no cal
0: Molt anar... Bé. Alguna altra, així ràpidament, en 30 segons?
1: Va, faig l'última. Sí. Podem recomanar Chimamanda Ngozi Adichie, que és una clàssica, la seva novel·la americana, acabat a Mac, que utilitza la veu de l'Ifemelu, que és una noia nigeriana, per destrossar molt d'humor i ironia el racisme progre i paternalista de societats occidentals. Jo crec que també és una gran recomanació per aquest cap de setmana.
0: Molt bé. Escolta, Laia Teruel, moltes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat a la
1: programa
0: completa. Escolta, no marxis. Escolta, saps que s'ha fet viral a les xarxes socials un trend? Si jo et dic la frase "està molt transparent", tu saps de què va?
1: La veritat és que no.
0: No, eh? Va, és que acabarem amb aquesta cançó. És una cançó que s'ha fet molt coneguda a xarxes socials, entre els joves, i amb això acabarem, escolta. Jo crec que...
1: Vinga, estaré molt atenta.
0: N'estic convençut.
1: Però entendrem que és això de...
0: Sí, ho entendreu. N'estic convençut que tota la gent que ens estigui escoltant ara, que molta gent ens escriu, per cert, quan el dissabte que està escoltant el programa, ens escolta molt cuinant. No sé, deu ser una hora que passades les 3 de la tarda la gent cuina. O en cotxe, també. Però aquesta cançó connecta molt amb aquest tren que, doncs, els joves de Catalunya, parlem de joves de Catalunya que estan... De fet, el Cabro Rock, que va tenir lloc fa poc. He vist algun vídeo que tot el públic parla...
1: Però què és? Però explica'ns.
0: Bueno, ara l'escoltaràs, acabarem el programa amb això. I ara l'escoltaràs. Doncs ha estat un plaer compartir amb tots vostès el programa, el D'on ets tu, a Ràdio 4. Els desitgem que tinguin molt bon cap de setmana. Fins molt aviat.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El PSOE i l'ala socialista del govern central surten en tromba en defensa de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, a qui el jutge Juan Carlos Peinado ha enviat a judici i li ha retirat el passaport. El jutge atribueix a Begoña Gómez els presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, es pregunta qui repararà el dany provocat. I davant els suposats casos de corrupció que esquitxen al PSOE, des del Partit Popular insisteixen a demanar eleccions generals. Miguel Tellado, secretari general dels Populars.
2: No quieren elecciones porque saben que tan pronto los españoles puedan hablar, estarán fuera del gobierno. Amigos y amigas, esto está acabado. Esta legislatura está finiquitada. A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
0: Des de la UGT, el secretari general Pepe Álvarez advoca per finalitzar la legislatura.
3: S'ha d'acabar la legislatura en un contexto francamente complejo y difícil, pero a mí me gustaría ver el agua que queda al final de este debate. Estamos efectivamente con muchos casos abiertos, por cierto, no solo al Partido Socialista, en general a la política, especialmente obviamente al Partido Popular y al Partido Socialista, pero vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Confianza en la justicia, pero sobre todo confianza en la inocencia de las personas mientras no se muestre lo contrario.
0: Està sent un cap de setmana negre a les platges catalanes amb tres víctimes mortals. Laura Zurriaga, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, aquest matí s'ha ofegat un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona i a Tarragona. Al matí ha mort el segon dels dos menors rescatats ahir, volíem dir tres. A la tarda han estat crítics quan es banyaven a la platja de la Rabassada amb bandera groga per fort onatge i fora de la vista dels socorristes. El primer menor de 12 anys el van localitzar ahir mateix sense vida entre les roques i el tercer continua ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat molt greu. La ciutat ha decretat 3 dies de dol oficial. Rubén Viñuales és alcalde.
5: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques. Mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
4: Des de Protecció Civil demanen extrema les precaucions a platges, piscines i aigües interiors. Joan Ramon Cabello és subdirector de Prevenció.
6: Les zones rocoses són especialment perilloses per dos motius, perquè l'onatge i les corrents ens poden fer, pot ser que rellisquem i si ens estem banyant pot ser que ens arrosseguin contra les roques i prenem mal i ens vegi limitada la nostra capacitat per nedar. I a més, si ens passa alguna cosa, els nostres rescatadors també tindran més problemes.
4: Recordem que davant de qualsevol incidència o indisposició cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació.
0: Gràcies, Laura. I Trànsit dona per finalitzat l'operació sortida del cap de setmana llarg de Sant Joan. Des de les 3 de la tarda d'ahir han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 600.000 vehicles. És moment ara de mirar cap al cel. Noelia García, bona tarda.
7: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i temperatures que pugen notablement a Catalunya. S'esperen màximes elevades, especialment a la depressió central a Lleida i a l'Empordà. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Durant aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix amb més intensitat a la depressió central i a l'Empordà. Demà el dia serà similar. Tindrem sol i cel poc ennuvolat, però a la tarda al Pirineu, ruixats i tempestes. Les temperatures continuaran pujant. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant notablement davant de la primera onada de calor d'aquesta temporada. És una informació d'AEMET.
0: Hi ha 200 municipis amb risc alt o molt alt d'incendi on se suspenen totes les autoritzacions d'activitats en perill d'incendi i es recomana als agricultors aturar la sega entre les 2 i les 5 de la tarda. A Querol, a l'Alt Camp, els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries i, d'altra banda, ja s'han estabilitzat 4 petits incendis de vegetació a Flix, a la Ribera de l'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, a Torrefeta i Forallacs, a la Segarra, i a Argentona, al Maresme. Es demana trucar al 112 si hom veu foc o fum. I en esports, en motociclisme, Marc Márquez, amb la seva Ducati, ha estat tercer a la cursa de l'esprint de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca disputat al circuit de Brno. L'italià Pecco Bagnaia ha aconseguit la pole, també amb la Ducati. Segon ha estat el japonès Ai Ogura amb Aprilia. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: Per què és tan especial aquest anell que portes?
9: Perquè va ser...
8: En portes més, eh? No només un.
9: En porto dos. Un a cada mà.
8: Sí.
9: Un de plata i un d'or. Aquest que és important per mi és el d'or amb una perla, un disseny molt, molt bonic, que va ser un regal del meu pare a l'estiu pel meu sant, el mes de juliol.
8: Sí, eh?
9: I a mi, en principi, no sé, no em feia gaire gràcia, perquè una perla, saps? Allò que... Sí, les senyores, quan es mudaven en aquella època, doncs un collaret de perles... Sí. I clar, jo era jove, tenia 22 anys aleshores, i una perla, em semblava que no feia per mi, que no feia jove. I, a més, hi havia la Carmen Collares, també,
8: sí,
9: la senyora aquella d'aquell dictador que vam tenir tants anys... I anava amb uns penjolls, bueno, uns collarets allà, no sé quantes perles o grosses, jo què sé, en fi. I em semblava que no. Però després, no sé, vaig veure que al meu pare li feia molta il·lusió. És veritat que és un disseny molt bonic, molt simple i molt preciós.
8: Sí, és bonic.
9: I li vaig dir, doncs molt bé, pare, gràcies. I m'ho va regalar. Això passava el juliol i el novembre d'aquell mateix any el meu pare va morir.
8: Tenies 22 anys.
9: 22 anys, sí.
8: I des de llavors no te'l treus.
9: I no, a vegades potser hi ha hagut alguna època que potser no... Però sí, fa anys ara que el porto sempre. I, en fi, sí, m'agrada perquè el trobo molt bonic i perquè, en fi, fos com fos.
8: Té un valor sentimental.
9: Pare, exacte.
8: Clar, sí.
9: I per mi és molt important, sí, sempre el porto.
8: Avui la nostra irrepetible és l'actriu Carme Sansa.

0: Carme Sansa, benvinguda a Irrepetibles.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Actriu, una de les més importants de l'escena del nostre país, més de 60 anys al món de la interpretació,
1: sí,
0: Carme.
1: Sí,
0: fent
1: molt.
0: Teatre, fent cinema, fent televisió, i des de fa només unes setmanes, membre d'honor de l'Acadèmia de Cine Català. Quin orgull.
1: Sí, eh? Quin orgull.
0: Quin orgull.
1: Sí, això dels reconeixements i dels premis és sempre... sempre relatiu, no? Perquè
0: sí,
1: hi ha molta gent que s'ho mereixeria i dius, no ho té, i,
0: és veritat.
1: I penses... Però vaja, quan et toca...
0: I altres que el tenen i no el
1: exacte,
0: mereixen.
1: Exacte, i penses, potser no el mereixen tant. No, però quan et toca, evidentment,
0: sí,
1: fa il·lusió i t'agrada, perquè negar-ho, clar que sí.
0: I en rebre aquesta distinció vas estar molt ben acompanyada per dues grans amigues teves, la Carme Elias i la Sílvia Marsó. Escoltem què deien.
2: Valenta, lluitadora incansable, reivindicativa i compromesa amb els drets i el benestar de la nostra fràgil professió. És parlar d'una dona que ha sabut mantenir intactes la seva bellesa de lliure, la seva autenticitat i la seva essència. I això la fa única, genuïna i profundament inspiradora. És parlar amb una amiga fidel als seus amics. És un privilegi i una lliçó de vida tenir-la al costat. Gràcies, Carme, per tot i per tant. T'estimem.
0: T'estimem. Estaven molt emocionades.
1: Sí.
0: I tu estàs molt emocionada
1: també,
0: ara també.
1: I ara també n'estic, perquè sentir-les, doncs sí, m'emociona. I sentir la Carme, doncs, m'impacta.
0: De tu l'Acadèmia destaca les teves interpretacions, tant a la pantalla gran com a la petita, i els escenaris teatrals. D'aquestes interpretacions conversarem al llarg d'aquesta entrevista. I, abans de tot, he llegit que treballes més per intuïció que per intel·ligència.
1: Segurament. Jo crec que sóc més...
0: Tens bona intuïció?
1: ...intuïtiva que intel·ligent. Sí, sí. Crec, eh? Ho dic sincerament. I això m'ha passat sempre, i de molt petita i de joveneta, i a vegades quan he hagut de fer un test sobre alguna cosa, doncs, esplèndid, i resulta que després no. Això em va passar, mira, anant a Londres,
0: sí,
1: volia estudiar, i vaig anar a una escola i et feien un examen abans de començar, i anava per estudiar tot un mes. I llavors es veu que allò va sortir molt bé. I jo em poso a la classe i dic, no, això no ho segueixo. Vaig demanar, per favor, que em canviessin. Dic, és que no, tu has fet, jo ensenyaven, tu has fet això i has fet bé, i perfecte, per tant, tu et toca aquí. Jo deia, però no segueixo, no en sé tant d'anglès, per favor, posem una classe més endarrere. I la veritat és que no ho vaig aprofitar prou, perquè anava amb una classe massa avançada.
0: Clar.
1: Però intuïtivament sembla, jo penso que és això, que vaig fer el test aquell que ens
0: sí,
1: feien
0: sí, sí, sí,
1: ben fet, i mira, en aquest cas no em va anar bé.
0: Déu ser una barreja d'intuïció i intel·ligència també.
1: Sí.
0: Tirem la vista enrere. Carme Sansa Albert. Vas néixer el 22 de febrer de 1943, ens situem al carrer Florida Blanca de Barcelona.
1: Sí.
0: Com recordes la teva infantesa, Carme, en aquells anys 40-50, foscos, eh?
1: Sí, clar, eren uns anys... El que passa que jo vaig tenir també la gran sort d'anar a una escola, això va ser un privilegi,
0: uh-huh,
1: anar a l'Isabel de Villena,
0: sí,
1: que la directora era la Carme Serrallonga, i vaig anar perquè... un gran amic de la Carme Serrallonga, i que ella sempre deia, jo sense l'Albert no hauria fet tot el que he fet. I l'Albert aquest era el meu oncle, que li deia Ricard Albert, però li deia així pel cognom. I...
0: Que feia

0: Que no em toqui perquè no en sabia, de parlava en català a l'escola, en castellà, en català a casa. En sabia perquè, a veure, si fèiem una redacció la fèiem en castellà. Ja et dic, classe de català no en podíem fer. Però això va ser un privilegi, perquè era una escola que al marge d'això, que va ser important per seguir amb la llengua, etc, però es feia de tot. Es feia rítmica, es feia això, dansa, es feia dibuix, es cantava molt, teníem... Bueno, cantàvem per dues bandes. Es feia religió si es volia i si no es volia, no?
1: Ah, teníem, molt avançats, eh?
0: Sí, un pare, un frare caputxí, que era un home molt obert, extraordinari. Jo sí, jo anava a classe, això sí. I en fi, no sé, fèiem moltes coses i extres, on ens portaven a l'excursió a Empúries, on ens portaven a veure una pel·lícula que creien que era interessant, i era una meravella d'escola. I a més, feien una cosa que jo crec interessant, que és que no demanaven que sabessin les coses així, com un lloro.
1: Com un lloro, no. Ja, de memòria.
0: I sobretot que aprenguessis a pensar. I això ho feien, no? A dir, a veure, i tu què penses d'això? A veure, hem llegit aquest tros, però tu... I això estava molt bé. No sé, és un... Després hi vaig estar 6 anys de mestre.
1: Sí. Arribarem.
0: Ja arribarem encara,
1: no corris tant.
0: No
1: corris
0: tant. Ara estem estudiant només.
1: Vull saber també alguna cosa dels teus pares. Es van conèixer a la fàbrica Moritz.
0: Es van conèixer, sí, a les oficines.
1: A les oficines.
0: De la fàbrica de cervesa Moritz, allà a la ronda de Sant Antoni. Sí,
1: al costat.
0: Hi havia Florida Blanca tocant a Villarroel, imagina't, això era Florida Blanca, començava la ronda de Sant Antoni, allà al carrer Casanova, o sigui que es van conèixer allà, sí.
1: I què tal amb els pares?
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Molt.
1: I amb el germà? Què tal la família?
0: No, mira, molt bé. Jo he de dir que de la família només em puc dir coses positives. Uh-huh. Uns pares que ens estimaven molt. Jo tenia un germà 15 mesos més gran que jo, uh-huh, l'únic germà que vaig tenir, bueno, que tinc. I no sé, i els pares, la mare no treballava aleshores, perquè el pare va dir, no, res, a casa...
1: Ja, aquelles coses d'abans, eh?
0: A la canalla i tal, no, i ja li va semblar bé, perquè mira, així també estava més amb nosaltres, però molt bon... A veure, el meu pare, que era un home que sabia música, bueno, i tocava a l'Orquestra Empòrium, uh-huh, aquells bolos d'això els dissabtes i diumenges, ho va deixar, va dir, jo em caso, però jo no vull sortir a les tantes, allò, casa, la família, i ja està. Vull dir que no et pensis, no era allò que la dona a casa, no. I ell,
1: ja, ell
0: i
1: també.
0: Ell també.
1: Els
0: ell
1: dos
0: també.
1: A casa.
0: I aleshores vaig tenir uns pares que vaig sentir molt estimada, que no ens pagaven mai, que ens feien entendre les coses bé, que ens renyaven, evidentment, si una cosa no estava bé, però que, no sé, com molt, d'una manera molt civilitzada i molt bé. Quan ja havia passat allò, l'adolescència, no sé, que jo començava a ser ja més gran, que m'agradava, perquè parlava amb el meu pare de... No sé, de més coses, i ja t'entens que era... aleshores, 22 anys va ser quan ell ja va morir. Això, mm-hmm, això ha sigut una pena per mi tota la vida, perquè de fet no em va veure per televisió, però no em va veure mai en teatre.
1: El teatre no et va veure.
0: Sí que,
1: trist, la mare
0: en
1: sí,
0: aquest
1: eh?
0: Aspecte. La mare sí. La
1: mare sí, perquè va viure quasi 100 anys.
0: Quasi 100 anys, sí. Va néixer el 1913 i va morir a principi del 2013.
1: Del 13.
0: Faltaven uns mesos, mm-hmm, amb un cap ben clar, i va veure totes les obres que jo feia, i una fan, vaja. Sí, mm-hmm, sí, ella sí.
1: Parlem de la teva adolescència. Ja al batxillerat, allà vas tenir com a professors, o com a professora, la Maria Eulèlia Campmany, sí, i el Ricard Salvat.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
1: Carme.
0: Sí, sí. La Maria Eulèlia Campmany ens havia fet classe de francès, classe de literatura. Uh-huh. El Salvat també, Ricard Salvat de literatura, recordo jo. Em sembla que devia ser a quart de batxillerat o així, en fi. I bé, jo dic que l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que van fundar,
1: sí,
0: de fet el Ricard Salvat i la Maria Eulèlia Campmany, uh-huh, era com una filial del Villena, perquè el meu oncle, Ricard Albert,
1: sí,
0: que és el que ensenyava història i geografia a l'escola, ell feia història de l'art a l'Adrià Gual. Uh-huh. I la Carme Serrallonga,
1: la directora
0: de l'escola... Sí. Que és els anys que més bé s'ha parlat el català al teatre, que ara a vegades jo hi vaig molt al teatre, vull dir que a vegades pateixo, doncs la Carme Serrallonga ens feia la dicció, mm-hmm, i l'ortofonia, i ho feia, en sabia molt, i sí, sí.
1: I quan et preguntaven què volia ser de gran, tu què deies?
0: A mi m'interessava l'ensenyament.

0: L'ensenyament, magisteri.
1: Pensava... Sí, sí, sí.
0: Però no vas poder.
1: No vaig poder. Quina tonteria, oi? A veure, jo vaig acabar el batxillerat... No, jo vaig acabar la revàlida de quart i llavors ja podia matricular-me... ja era suficient, podia matricular-me a la normal. Vaig anar allà contenta per dir, jo faig magisteri. Vaig ser tonta perquè vaig explicar una cosa que potser no hauria hagut d'explicar.
0: Ja.
1: Aquelles coses... jo estava exempta de fer labors... I vaig dir, sí, clar, he pres tot això, labors no, perquè estic exempta. Diu, oh, doncs si està exempta de labors i no l'ha fet, no pot ser mestra. Cosa absurda, perquè de les mestres que teníem nosaltres no hi havia cap que sabia fer aquelles labors. Venia una dona d'això femenina, bueno, l'època de la falange i tot això, i venia a ensenyar-nos. I jo tenia un problema, després vaig poder resoldre, però em sumaven moltíssim les mans, i, vaja, és que a més rotllava les agulles i cosia. Vull dir, encara,
0: i això per què et passava?
1: Els buixets encara, eh? Sí. Fer punt al buixet, això encara. Això, com que vaig visitar molts metges abans d'operar-me i no em volien operar, més d'un i més de dos em van dir, tots preguntaven, el teu naixement com va anar? I no va anar bé, jo vaig néixer... sense plorar, morta, morada, sí, amb dues voltes de cordó.
0: Mare meva.
1: I res. I a casa, sort que hi havia comadrona i metge, i al cap de si aigua calenta, aigua freda, tundes amunt i avall, al final vaig plorar. I aquest retras va ser que va haver-hi el simpàtic, per això venia del... molt antipàtic, per cert, no? Doncs es veu que, en fi, a més... Potser ara m'haurien donat, com que allò va ser un trauma, una pastilleta, no sé què... I això no s'hi pensava. Però allò va ser un trauma. I aleshores, quan jo tenia por... La meva mare ho va trobar, vaja, de molt petitó, el bressol. Els peus, aquesta nena, plegos freds, i que suava, i que passa, mans i peus, oi, què passa? I després, sí, quan vaig anar a ser més gran, un patiment, això va ser un patí gros, però mira, de vegades penses, sí, potser em va fer una persona millor que no, potser he sigut una gilipolles.
0: Ja, ja.
1: Però
0: això potser et va fer més introvertida?
1: Jo no parlava, ara sóc una xerraire, però no parlava.
0: Sí, més vergonyosa, no,
1: clar,
0: no ho sé.
1: Vergonyosa, tímida, clar. Amb les mans sempre així. M'havien castigat perquè tenia el davantal de l'escola moll, has anat a la font i t'has mullat. I jo no. I bueno... A veure, la Carme Serrallonga, que amb ella vaig estudiar piano des dels 7 anys, ella ho sabia. Jo també hi patia molt. Tocava el piano, patinaven les mans, començava a veure gotes a terra, pensava, les gotes es filtren per aquí les tecles i es pallaran al piano. Bueno, un patiment. Quan escrivia, clar, jo estripava el paper. Jo havia de tenir un secant.
0: Sí.
1: Que l'havia d'anar canviant, també, perquè es mullava. A Revàlida de Quart em vaig suspendre una cosa perquè no vinc a estripar papers, no va haver forma humana que pogués acabar d'escriure el que jo volia. Vull dir, era un problema que després vaig resoldre de gran i em van dir, sortirà la sua potser per una altra banda, perquè això és una cosa de tipus emotiu i tal. I, bueno, de moment no, un any, dos anys no, però després va sortir. Bueno, ara suo molt del cos, de la cara, però mira, amb les mans, que es pot fer tot...
0: Total, que no vas poder fer magisteri, i llavors la Carme Serrallonga et va dir, fes puricultura.
1: Sí, em va dir, fes puricultura. Només és un any. Fes puricultura, almenys tindràs un títol. Ja ho veurem després si això ja ho arreglem, perquè aquesta gent de la normal això no ho poden dir, tu has de poder estudiar magisteri. Però de moment això. I si vols, fas un any això i ja pots venir a donar classe.
0: I efectivament.
1: Perquè no has sigut un estudiant... excel·lent, però l'esperit del Villena jo sé perfectament que el tens. I sí, vaig estar 6 anys... Bueno, 2 anys...
0: Amb nens petits,
1: sí,
0: clar.
1: 2 anys, els primers 2 anys, amb canalla, els més petits de tot,
0: sí,
1: de 3 anys, i després amb els del primer grau de primària, que dèiem aleshores, no sé com es diu ara, els de 6 anys. Sí, és que potser feien 7 anys a mig curs.
0: I què tal?
1: I molt bé, i jo dic que per mi... Mira, m'agradava tant que jo no recordo que em suessin les mans ni un dia a l'escola amb els nens. Sortia de l'escola, passava la reixa del pati, allà anava al carrer i potser ja suava. Doncs mira, ho feia tant a gust. Per això vaig... em vaig plantejar molt de temps, clar, teatre, què faig, el teatre o faig l'escola, perquè això m'agrada tant. Jo vaig deixar plorant, la canalla.
0: Pensava, ja.
1: Dir, bueno, si de cas ja tornaré d'aquí un any o dos, ja tornaré, i mira, fins ara. Però és veritat que sí que allò m'agrada moltíssim, i en canvi pensava, hòstia, jo a la Cova del Drac actuant, veia gotes de terra i pensava, i la gent que no vegi que surt d'aquí. Saps què? Pensava, que ets tonta, allò ho fas i no sues, vol dir que és el perfecte per a tu. Però mira, vaig provar això, clar, va arribar un moment que jo feia tantes coses que era exagerat, tot el dia al Villena, des del 9 del matí fins a les 7 de la tarda, dinàvem, teníem una estona per les mestres, que dinàvem tranquil·letes, soles, però amb canalla, que la millor havia de pelar 20 taronges o tallar 20 bistecs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I, clar, érem venuts. I després tenia contractat un taxi a la porta de l'escola i em portava al Romea, al Teatre Romea, i fèiem dues funcions, que abans sempre eren dues. Uh-huh. Imagina't. I va arribar un moment...
0: a la Cova del Drac.
1: Va arribar un moment...
0: De matinada.
1: Que, a més, de matinada... clar, i llavors un dia no em vaig trobar bé, vaig anar al metge... No, tot està bé, la pressió... I ja descanses, dic, no, això no gaire, dormo poc. I em va dir, poc què vols dir? Dic, dues, tres hores... I em va dir, vés, dormi, i si no estaves bé ja tornaràs. Ja saps, tinc vall, sense l'humor, i he vist... Was auch

0: Total, també fent de professora, unes companyes teves que anaven a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, fundada per, com deies, la Maria Aurèlia Campmany i el Ricard Salvat, et van animar a apuntar-te. I tu vas dir, sí, però eren, només d'oient.
1: Eren, sí, es van riure quan vaig arribar allà. Dic, jo d'oïdora puc venir? Diu, dius, o et matricules i ho fas tot o no? Que hi ha una anècdota d'això, l'Albert Boadella ho ha explicat alguna vegada. Tenim la mateixa edat, però ell ja estava de professor.
0: I era professor
1: allà, sí. I, esclar, a veure, que... I diu... I per això de vegades explica, diu, mai més a la vida, des d'aleshores, he dit, aquesta persona no serveix, diu, perquè va entrar la Carme Sanz a l'Adrià Gual, i vaig dir, però aquesta noia, per què s'ha matriculat si no farà mai res?
0: Diu, mira.
1: I bueno, sí, no, després ell mateix em va donar una menció d'honor al final de curs, perquè es veu que, mira, em va espavilar, potser em va anar bé com una teràpia, inclús, no?
0: Clar, el teatre va ser una teràpia per tu.
1: Sí, em va anar bé, em va anar bé.
0: Des del 66 vas començar a fer espectacles de cabaret literari a la Cova del Drac i allà et dirigia Josep Codina.
1: Josep Anton Codina, sí.
0: Un dels teus grans mestres.
1: Sí, un dels meus.
0: Per què?
1: Si n'hagués de triar un, el triaria
0: a ell.
1: Sí. Érem molt amics, érem i vam fer moltes coses junts, moltes, moltes. I, escolta, això que hem sentit ara...
0: Sí, Bertolt Brecht.
1: Era... de Kurt Weill, la música de l'òpera de Trerals, amb el text de Bertolt Brecht, que és la cançó de Salomó, que és la cançó que canta la Jenny. La Jenny, la prostituta, que aquest paper el vaig fer l'any 84 al Teatre Romea. Jo tenia els drets d'aquesta obra. M'agradava molt l'obra. Sí. I havia començat... el piano que el vaig començar, però el vaig deixar perquè... perquè allò de les mans... que la Carme Serrallongo va dir... Si aquesta noia... o nena, encara era petita, 7, 8, 9 anys... Si té condicions per alguna cosa, és per la música. I la tonta ho deixa.
0: Ja.
1: Però era perquè... Una cosa, mira. També quan fèiem dansa... Això no ho vaig haver fins que vaig ser gran. En els meus pares, la professora de dansa que teníem, li van dir, aquesta nena ha de fer dansa. Perquè, clar, el que fem aquí és una cosena, no és res, però així de petita ja, que n'aprengui, portin-la amb una escola de dansa. Els meus pares no van fer cas i no m'hi van portar, Però, en fi, també es veu que no, que sí, que hi havia unes condicions
0: sí,
1: per
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: I aleshores, quan ja m'havien operat, etcètera, vaig recuperar la música. I a més tinc un piano a casa. I aleshores vaig tornar a fer solfeig, piano, i em vaig matricular de clarinet, que és un instrument que m'agrada molt. I vaig estudiar uns anys clarinet amb el Miquel Gaspar, era el professor.
0: Sí.
1: I parlant amb ell, no sé què, tal, i l'òpera de Terrals, parlant... Ostres, això que seria maco que es fes. Ho havia fet l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'ADB, que de fet va ser l'última cosa que van fer, els van prohibir. Jo ho vaig veure al Palau de la Música, això. Això devia ser el 63 o el 64. I aleshores, demanem drets. Els drets caríssims, pel Kurt Weill, pel músic, pel Brecht, normal, més normal com de molts autors i autores. Però és igual, agafem. I jo anar a l'Ajuntament i no sé què, hi havia el Benac, aleshores, a Cultura, escolta, que per fer... Que... I res, total, que un bon dia em crida l'Herman Bonin, que estava director al Centre Dramàtic de Barcelona, de Catalunya, vull dir, el Romea, que era com un preteatre nacional, per dir-ho d'una manera, i em va dir, mira, jo vull fer aquesta obra, jo tinc els diners i tu tens els drets, doncs vinga. I la vam fer al Teatre Romea. Aleshores, amb una persona que jo miro moltíssim, un gran músic, que en un altre país seria, tothom el coneixeria, que és el Joan Albert Amargós.
0: Sí.
1: Doncs jo vaig dir, vinga, el director musical ell. Vaig agafar el Mario Gas de director...
0: Sí.
1: L'Anna Briançó va fer les coreografies, bueno, etcètera. I ho vam poder estrenar al Romea. Jo vaig començar assajant un paper, però després vam fer una... vaig acabar fent la Jenny, la puta, i va tenir unes cançons precioses, i és una obra que m'agrada molt per tot el sentit anticapitalista, etcètera, i perquè té una música preciosa,
0: sí.
1: Que, per cert, el Grec de Castany, d'aquí pocs dies, s'estrena amb... l'òpera de Terrals, també.
0: Sí. Jo tot torna.
1: Tot torna. Bueno, jo
0: les coses bones jo sempre tornen.
1: La vaig tornar a fer, sí, l'Òpera de Terrals, sí, sí, sí, sí. Amb el Calixto Vieito, que ara es dedica a muntar òperes només. Està per aquests mons de Déu, no és mai aquí. El Lluís Vidal era el director musical. I, bueno, i ho vam fer, això va ser el 2002, al Teatre Grec. O sigui que, en fi, l'he fet fent un altre paper, feia la senyora Pitxo aquí, era més gran i tocava això.
0: Sí, sí, sí, sí, que està molt justificat que hagi sonat aquesta cançó
1: però,
0: de Salomó.
1: Però sí, aquesta cançó de Salomó és esplèndida.
0: Tinc un fragment de l'any 1968, Carme, de Debe y Haber. Aquesta és una de les teves primeres aparicions a la tele.
2: Cuando vagabundeábamos juntas, nos conocíamos. Y cuando trotábamos las calles, recuerdo que nos tuteábamos.
0: No recordaves això?
1: No.
0: L'arxiu d'aquesta casa, que és una meravella.
1: Ostres.
0: Carme, i continuo a la tele. Escolta, aquesta curiositat és de l'any 1976, programa Nova Gent de Televisió Espanyola, amb Salvador Escamilla.
3: Segats per la gana, han trencat les portes, Mr. John s'aixeca, tots l'han atacat. I sense donar-se ni del que feien, la somniada revolta...

0: Bona tarda. Bona tarda i benvinguts a Nova Gent, ben trobats. Hem començat el programa i, sortosament, no tenim ordre de preferència. Vull dir que, encara que sigui hosta invitada, no té cap inconvenient en començar el programa així, com ens ho ha fet, com acaba de fer-ho, amb un fragment de la primera òpera rock, Granja Animal. Carme Sansa, invitada especial. Com va l'òpera? Com va Granja Animal? I digue'ns una mica, interpretaves un fragment i a quin rol pertany?
1: Doncs bé, l'obra va molt bé i aquesta cançó que acabo de cantar doncs forma part del meu rol de narradora.
0: Perquè fas diversos papers.
1: Sí, en faig tres més.
0: Amb l'altra cançó, que també et veurem i t'escoltarem?
1: Doncs allà faig d'euga. Soc l'euga Moli, una euga molt...
0: Coqueta.
1: Frívola.
0: Frívola, també.
1: Sí, que no està d'acord amb la rebel·lió i se'n va de la granja.
0: Doncs nosaltres sí estem d'acord amb que et volem tornar a escoltar i a veure, i torno a insistir, invitada especial, Carme Sansa, que ja la coneixíem en teatre, però no massa cantant. Després interpretes l'euga amb una cançó que es titularà...
1: Moli, que és el nom de... Moli l'euga.
2: Aquests ignorants no m'entenen.
3: Què et sembla, Carme?
4: La veu... Quina diferència la tenia més.
3: Home, clar,
4: més alta.
3: Clar, la veu canvia.
4: Sí, no? Aquí a la Moli faig uns aguts que, bueno...
3: Què era això, la Granja Animal?
4: La Granja Animal... Doncs mira, la Granja Animal que va ser... No entenc com no s'ha tornat a fer. Mm-hmm. La Granja Animal que vam fer l'any 76, primavera, quan tot estava, no sé, per fer i estàvem tot tanta il·lusió... I era la primera òpera rock en català.
3: Sí, sí.
4: No?
3: Això deia l'Escamilla. Això
4: mateix. Doncs el Joan Vives. De fet, bàsicament el Joan Vives havia fet la música i Lluís Maria Ros la lletra. Uh-huh. Gent molt jove, de 20 anys, una cosa esplèndida. I va tenir molt d'èxit. Van passar coses, en aquell muntatge. Teníem un director que veiem que no feia res, el vam treure, saps? Però ens atrevíem a tot en aquell moment. Fora, perquè clar, no... Però bueno, vaig treballar aquí amb un company, hi havia el Sergi Albert, el ballarí, sí. Que de fet ell va acabar com muntant-ho tot, que havia arribat de la mili, vull dir que era jove, uh-huh. I mira, i els tres porquets... de la Granja Animal de l'Orwell, està basat en això, és això. Doncs els porquets ja són morts, el Miquel Cors, el Joan Baptista Humet, sí. I el Lloret Torres. Uh-huh. Estaven esplèndids, ostres, l'Humet mateix no havia fet mai teatre, i en canvi estava esplèndid. I no sé, jo això feia més d'un paper, però va ser... no sé, una cosa com molt... Mira els temps com eren, que va haver-hi una cançó que en el disc que està... En fi, no sé si es pot trobar, però que es va enregistrar. Uh-huh. Sí que hi és la cançó, però que en aquell moment no ens vam... la cantàvem i dèiem... Ai, això vols dir que ho podem dir ara? Perquè sí, hi havia un moment que, clar, els animals fan la revolta i treuen l'home d'allà. I aleshores, qui mana? Els animals, tres porquets.
3: Sí.
4: Què passa? N'hi ha algun que ja comença a tractar malament els animals. Uf, això no pot ser. I aleshores hi ha un moment que un personatge diu, un animalet, deia, ja no sé si estem millor ara o abans. I en aquell moment era impossible dir això, perquè evidentment que haver-nos tret de sobre el Franco era millor dels millors. Ara ja es podria dir. Però en aquell moment
3: era complicat.
4: I
3: sí,
4: no,
3: sí.
4: No la vam cantar, no, la vam eliminar. Mm-hmm. Aquesta no la fem, perquè és clar que estem millor.
3: Per cert, parlant d'això, i a més dels temps nous que vas viure tu també, el cinema del Destape, i a tu t'ho van proposar.
4: Sí.
3: I no vas dir que no per no despullar-te, sinó vas dir que no pels guions, perquè no t'agradaven
4: perquè
3: els guions.
4: Perquè era una birria, clar. Una cosa, a veure, jo, de fet, sóc nudista, vull dir que sí. M'és igual ensenyar el cony que el cosa.
3: Sí, sí, sí,
4: sí,
3: és igual, t'és igual.
4: Saps? No, sí, ara, uns guions que no valien res i havies de col·laborar amb això, doncs no.
3: Ja.
4: Que, escolta, eren guions que encara que no m'hagués hagut de despullar tampoc els hauria fet. No, quan hi ha una cosa és molt, molt dolenta. Jo he intentat, no sempre he pogut, perquè, escolta, has de treballar i has de guanyar-te
3: has
4: la
3: de
4: vida.
3: Menjar.
4: Has de menjar, exactament. Sí. Però sí que he intentat triar i alguna cosa he dit...
3: Has dit que no.
4: Potser de televisió he fet alguna cosa que jo tampoc n'hi ha per tant i l'he fet, clar, la televisió es paga molt més bé que el teatre, es deia, escolta tu, jo faig això perquè, mare meva, vull dir, ara que no tinc teatre en aquest moment, doncs, escolta, endavant.
3: Clar, que... clar. No sé si va ser el cas, principis dels anys 80, el doctor Caparrós de Televisió Espanyola.
5: Si vostè no està malalta, no ve per veure el doctor Caparrós.
6: Vinc per veure el doctor Caparrós, però no som pas malalta, jo. Jo vinc per l'anunci del diari.
5: Així ha de parlar amb la senyora, haver-ho dit, dona.
6: Ara.
5: Segueixin. Vingui, bon.
6: Què es pot passar?
5: Passi, passi.
6: Aquí hi ha una xicota que ve per l'anunci.
5: Ah, que passi, que entri, que entri.
6: Passi, bon.
3: Què tal aquella experiència? Una sèrie que veia tothom a Catalunya, eh? Clar,
4: tothom, i hem de pensar que aleshores quina televisió hi havia només.
3: Aquella. Ja està.
4: No, això va ser una gran experiència, ho he de dir. A mi em va agradar molt. Ara que em van cridar per fer La Casa Nostra, bueno, hi faig dos capítols, de la primera temporada els dos últims capítols, el 13 i el 14. Doncs m'han dit, escolta, que és que ho fem en públic. I no sé, com t'hi sentiràs? I jo em vaig posar a riure i vaig dir, escolteu...
3: Ja ho he fet,
4: la
3: això.
4: La primera, o de les primeres, clar, no jo sola, que vam fer, la primera que es va fer aquí a Catalunya, i a tot Espanya, vaja, en directe, en públic, allà que aplaudia i reia,
3: sí,
4: etcètera,
3: sí,
4: amb nosaltres, amb el doctor Caparrós.
3: Sí,
4: això,
3: sí.
4: L'Esteve Duran, que era el realitzador, ell havia estat a Londres, havia vist com rodaven el Roper, bueno, aquelles sèries que també vèiem aquí, i va dir, escolta, això està molt bé, perquè l'hem una cosa còmica, que hi hagi la resposta del públic allà mateix.
3: Sí, sí, sí, que
4: també
3: no sigui enllaunada, no?
4: Exacte, no sigui enllaunada. També va bé això pels que treballem.
3: Clar, pels actors.
4: I va dir, vinga, ho ha proposat el Televisió Espanyola, i van dir que sí. I mira, jo vaig tenir la sort de, que no havia de ser jo.
3: Ah, no?
4: No, no, no, això ho feia una altra actriu, que ara no recordo el nom. Em sembla que era una valenciana. I aleshores, el Capri, que era un depressiu, perquè la gent, oh, com era així, maniat... Sí, podia tenir, evidentment que en tenia de maniat.
3: Era especial.
4: Però més que res que era un malalt.
3: Yeah.
4: Era un depressiu. Era un home que... Sí, és veritat, era això el que li passava. I aleshores ja estaven a punt de rodar, s'havia de rodar, i va dir que no. I si m'oblido de la lletra, i si no ho sabré fer, no havia fet televisió i no va voler. I van passar uns mesos, el van convèncer, li van dir que li dirien el text per un pinganillo, i aleshores ell deia que portava audiòfons, ai sí, que sordejo, allò, per si es veia una mica, doncs, bueno, ho deia això com a excusa dins de l'obra, i va dir, endavant, aquella actriu havia començat a fer un no sé què, una cosa de teatre, un assaig, i va dir que no podia. I aleshores, jo ja havia fet una obra de teatre amb el Capri, i aleshores, doncs, ho va suggerir... Em sembla que ell també ja ho va dir, també. I, escolta, doncs podem... Això... Bueno, Pere, clar, també hi era, el nebot del Joan Pere, el nebot del metge. Amb el Joan hem sigut amics sempre, vaig anar al seu casament, soc padrina d'un dels fills, vull dir que, a veure, hi ha una gran relació,
3: sí,
4: me'ls estimo molt. I aleshores, doncs, vinga, endavant. Doncs, i va ser una bona experiència, jo. Ens ho vam passar molt bé.
3: I molta
4: bé.
3: Popularitat, també.
4: Moltes, allà, clar. Eh? Escolta, jo entrava en una botiga, anava al carrer, tothom em coneixia.
3: Clar.
4: Però tothom, era una cosa. I sí, ah, la veiem, eh? Tal, bueno, molt bé, molt bé.
3: 1982, Televisió Espanyola, que com dic, és una mina. Teatro Catalán, El Foguerol, d'Ambrosi Carreras.
7: Puja una bona olor de la terra. Olor de collita. Hi ha una verdor tan tendra per tot arreu.
8: Us agradaria córrer pels camps?
7: Oh, sí.
8: I en Marcel?
7: Sí, ves. Qui sap? És tan fredolic i tan tamorenc.
8: Està molt malalt.
3: Quins records, Carme.
4: Ostres.
3: Quins records, eh?
4: Sí, mare meva. I també hi ha gos musicals, a Televisió Espanyola, que jo he fet. Sí,
3: sí, sí. Sí.
4: Vam enregistrar, jo diria... Sí, el de l'Apeles Mestres, l'homenatge a l'Apeles Mestres.
3: Hi ha de tot.
4: Ha de... Sí, sí, sí, no, no. És que he perdut el currículum, escolta.
3: Ja m'imagino.
4: No, no, l'he perdut.
3: Ah, que l'has perdut.
4: Que l'he perdut.
3: L'has perdut.
4: Que no...
3: No et cal el currículum.
4: No, no és igual.
3: Per què el vols?
4: No, sí, però vas pensar, com és que vaig fer això? Voldria contar les obres que he fet, no puc.
3: Ja, ja.
4: No me'n recordo.
3: Mira, entre d'altres coses, també hi ha això.
4: A veure...

0: Composicions d'Amargós, que deies que no podia faltar,
1: No, avui, Amargós no
0: amb text
1: faltar.
0: De Josep Palau i Fabra, homenatge a Picasso.
1: Sí.
0: I éreu tots.
1: Mira, l'homenatge a Picasso el va dirigir el Josep Anton Codina.
0: Sí.
1: Jo vaig fer 7 espectacles a la Cova del Drac. Sempre hi havia música, sempre hi havia músics en viu allà.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquest homenatge a Picasso, clar, un text esplèndid del Palau i Fabra, una música també esplèndida del Joan Albert Amargós. A veure qui érem, no? Ja són morts.
0: Montserrat Carulla,
1: no.
0: Jordi Serrat, Raimon Teixidor. Aquí, en aquesta peça que escoltàvem, sí. Sí, de Televisió Espanyola.
1: Perdona, és que es va fer per Televisió.
0: Clar, per Televisió Espanyola.
1: Estava pensant en la Cova del Drac. No,
0: sí,
1: la Televisió,
0: sí, sí,
1: i tant,
0: sí.
1: Que es va fer aquella gravació de Televisió.
0: Josep Ballester, Maria Jesús Lleonard.
1: Sí, senyor. Sí.
0: I éreu tots.
1: I érem molts, molts, és veritat.
0: Molts.
1: No, va estar molt bé, també.
0: Uh-huh.
1: I jo vaig fer l'any 81, perquè el 71 vam fer l'homenatge a Picasso,
0: uh-huh,
1: a la Cova del Drac.
0: Sí.
1: Però el 81 vaig fer... jo sola d'actriu i amb 3 músics, eren l'Amargós al piano, el Santi Arisa a bateria i el Rafael Escoté al baix. Els 4 gats, abans que fos el restaurant que és ara...
0: El restaurant, sí.
1: Doncs no sé com ho vaig saber per algú de l'Ajuntament, no sé què. I sí, aquell local, i s'hi van fer alguns espectacles allà, però nosaltres vam fer el primer, i vam fer... no tot l'homenatge a Picasso, les coses que jo podia cantar sola, que anava bé que jo les cantés, i vam titular Picasso Cantabile.
0: Uh-huh.
1: Però vaja, era aquesta música mateixa,
0: de
1: l'Amargós i tal.
0: És que has fet molta música, Carme.
1: Sí,
0: sí. A més d'aquells espectacles de cabaret literari que dèiem al principi, Godspell Company, de Sondheim, dirigida per Calixt Abieito,
1: el
0: 1977, sí. L'òpera de Tres Rals, com deies, Mario Gas, o també, el 2008, a l'Home, amb de Goll de Goll.
1: Preciós.

0: La música d'Alfonso Vilallonga. Quina meravella.
1: Esplèndid, eh? Això és el Togaldrom, que van fer, on va que treballat amb ells, però quina meravella aquesta loma,
0: meravella.
1: El Teatre Nacional, aquesta música esplèndida.
0: I, aquí compartint amb Julia Moller.
1: Amb Julia Moller, sí, aquesta cançó.
0: És impossible parlar de tot el que has fet.
1: Impossible.
0: Carme, has treballat moltíssim, però abans una miqueta més en el temps, el 2018, coincidint amb el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany, vas tirar endavant el muntatge Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany a l'acordió Jaume Vallofré.
1: Sí.
2: I vostè creu que si jo anés a trobar una d'aquestes senyores tan enjoiades i li digués d'acord, estic disposada a lluitar al teu costat. Vol dir que m'entendria? El resultat és que jo no ho veig gens clar, això que vostè demana, aquest acte de solidaritat que canviaria el destí de la dona. Vol dir que no és per un altre camí que ens ho hem d'emprendre?

0: Aquí llegies un fragment de Cartes impertinents de 1971, sí. I la cançó és aquesta cançó que estem escoltant, és d'Antoni Parera Fons.
1: Sí, la música d'Antoni Parera Fons.
0: Amb aquest muntatge, Carme, tancaves un cercle que havies començat al col·legi, no?
1: Sí, potser una mica. Sí, veritat? Quan va arribar el centenari del naixement de la Maria Aurèlia, està bé que faci alguna cosa, perquè havia fet textos d'ella, a part de gairebé tot el de la Cova del Drac, clar, eren textos de la Maria Aurèlia Capmany, o de Jaume Vidal Cubé, mm-hmm, o aquest Palau i Fabra del Picasso. Però vaig dir, escolta, sí, Vent de Gravilló, una mica de por, una altra peça de teatre de la Maria Aurèlia, i em va venir de gust, perquè a més era una mestra que jo, vaja, per mi va ser una referència sempre, quan era jove, me l'escoltava i m'agradava com defensava el feminisme, no? I que com ben defensat, no, aquí no hem d'anar a capar els tios, que ja, no, a veure, hem d'anar de bracet i junts i fer les coses plegats i tenir totes les mateixes oportunitats, etc. I aleshores n'havia après molt, i una dona que m'interessava, després vam ser amigues i tant, i em va agradar fer això, fer-li com, no sé, com
0: un homenatge.
1: Sí. Sí, sí.
0: I m'has d'explicar també com sorgeix la col·laboració amb Joan Isaac per fer meravelles com aquesta.
2: Mort paranoica, estreta, xafardera. Mort que no mors mentre hi hagi vida. Mort part a la inversa, partida malparida. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort enflocada amb contes d'una altra vida. Mort, ganyota lasciva, d'inútil homicida. Mort, t'escupo i que el diable et beneixi. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort de ma vida. Mort, gola eterna, vine a menjar amb mi. Mort, famolenca esposa, la meva carn està servida. Mort, boca bruta, devora'm, bonica. Que tinguis una mala mort, ai. Ai, mort, de ma vida. Luis Eduardo Aute.
0: Amb el Joan Isaac has compartit 7 pecats capitals,
1: sí.
0: I què li hem fet a aquest planeta.
1: Sí.
0: Com sorgeix tot plegat?
1: Mira, això ell,
0: ell.
1: He de dir.
0: Sí?
1: Sí, sí, i a més, escolta, estic contentíssima que em cridés. Ell va escriure el dels 7 pecats capitals. De fet, sempre diu que durant la pandèmia hi havia gent que s'avorria o estava... Jo vaig treballar molt i aleshores va fer els 7 pecats capitals, va pensar pels 7 pecats, perquè va dir, per què tenim aquesta pandèmia? Per què ens arriba això? Mm-hmm. Això és que no ens portem bé, o el món, la societat, fem mal també en aquest planeta, o en etcètera, no? I aleshores va començar a pensar i va fer una cançó per cada pecat. Mm-hmm. I va buscar uns poemes, això ho va fer ell, poemes de persones diferents, aquest era que hem sentit de l'Aute, però Maria Mercè Marçal, de la Montserrat Abelló, de Pere Quart, etc. I aleshores m'ho va dir a mi, amb el Joan Isaac, no és que ens coneguéssim molt, però havíem xerrat alguna vegada.
0: Uh-huh.
1: Bé, vam coincidir a Montevideo.
0: Què dius?
1: Sí, perquè el Pere Camps...
0: Déu-n'hi-do.
1: Pere Camps, que... Bueno,
0: sí, sí, promotor
1: aquest,
0: musical.
1: Aquest,
0: sí.
1: Mare meva, que és el del Bernassans,
0: sí. Sí,
1: fins
0: sí.
1: Ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, mm-hmm, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants, haurien de tenir un local per ells.
0: I tant.
1: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú, eh?
0: Mm-hmm.
1: I aleshores, sí, va dir, vull portar a Montevideo, vull portar, a més de cançó, també dansa i teatre. M'havia vist amb un monòleg que jo feia, del Claudio Magris, que m'havia dirigit el Xavier Albertí, i va dir, tu faries això? Encantada, tu. I el Xavier Albertí i jo vam anar a Montevideo i vam fer allà, en català, subtitulat en castellà, em sembla que en castellà i en anglès.
0: I bé, vam, ho vam fer en català.
1: Uh-huh. I van venir alguns catalans, clar, que els feia molta gràcia, i vam estar allà uns dies, uh-huh. i al matí...
0: Això era, vostè ja ho entendrà?
1: Vostè ja ho entendrà, uh-huh. exactament. Claudio Magris. I uh-huh. aleshores, al matí, allà on estava a l'hotel, ens coincidíem esmorzant, i això va ser quan ens vam veure més així amb el Joan Isaac i això. I llavors, quan m'ho va proposar, dic, ai sí, per què no? Ho vaig llegir, preciós, va, fem-ho. Va anar molt bé, ben fet, vaja, i encara el tenim, és un espectacle
0: sí,
1: que quan
0: que
1: el vulguin.
0: Recuperar.
1: I en vam estrenar un altre l'any passat, que és el que li han fet, aquest planeta, sí. que el vam estrenar al Molino, va estar molt bé, va ser molt, molt bonic l'estrena, i bueno, tenim ganes d'anar-ho fent i seguirem, seguir.
0: Sí.
1: I a més, bé, no sé, és que a més el Joan Isaac és una persona estupenda, penso que té molt de talent, m'agrada molt les coses que fa, les cançons, les lletres i les músiques, i vaja, que el tinc per un amic, eh? Vull dir, és una persona que m'agrada molt i encantadora.
0: I una de les darreres obres, Isabel, 5 hores.
3: Això va ser quan en Pere Caimó va descriure la nostra arribada al camp de batalla en un famós llibre. Va dir que era com l'aparició d'un àngel. Si no fos una mica paternalista, estaria bé per embarcar. Eh?
0: Isabel Cincores, sobre la primera dirigent sindical, la primera directora d'una escola laica, també. Isabel Vila,
1: Vila sí.
0: i Pujol.
1: És que a vegades s'ha escrit amb accent, però no entenc, sí, sí.
0: Una dona absolutament invisibilitzada.
1: Mira, jo no en sabia res, tampoc, eh? Mm. El Toni Strubel un dia, vam coincidir amb alguna cosa, amb un acte, tampoc no és que ens coneguéssim molt, allò, hola i adéu, però no. I em va dir, escolta, Carme, si escric un monòleg, el faràs. I vaig dir, depèn, l'haig de llegir, haig de veure què, no sé. Però em va dir sobre qui era, és que hi ha aquesta dona, que sí. no se la coneix, tampoc, evidentment, m'ho va dir, ho vaig trobar molt interessant i li vaig dir, ja ho pots escriure perquè ho faré. I, bueno, no sé, ara potser porto 70 bolos, el que sé, amunt i avall, sempre dic que tinc ganes de fer-ho a Barcelona més seguit, uh-huh. i la gent agraeix més que res això, que dones a conèixer una dona interessantíssima, mm-hmm. que a més va passar a exili, etcètera, tal, sí, sí. però en fi...
0: I que si fos un home tots coneixeríem.
1: Segurament, perquè ser una dona prou important com per...
0: I tant,
1: i només per aquest fet ja m'agrada, i m'agrada seguir-ho fent, i ho seguiré fent, i tant.
0: Podríem parlar també de La Rose, de Martin Sherman, dirigida per Daniel Anglès, o L'Oncle Vania, o del teu paper de Marta Ferrusola a la pel·lícula Pare Nostre, de Manel Huerga, de molts, molts altres papers, però vull parlar també de la Carme Sansa més reivindicativa. Per exemple, el 2003 va ser portaveu de la plataforma Aturem la Guerra contra la Guerra a l'Iraq.
4: Milers de morts, ferits, refugiats, destrucció d'infraestructures. Aquesta invasió, ho hem repetit moltes vegades, és una il·legítima.
0: Crec que va ser la Maria Aurèlia Campmany qui deia que les guerres no desapareixeran mai. I tenia tota la raó.
1: Tant de bo no en tingués. Ella deia, hi ha hagut guerres, hi ha guerres i n'hi haurà. Perquè en els homes els agraden les armes físicament. Mm. I a mi això, a mi m'agradaria que, bueno, si els agrada, doncs per, no sé, per fer tiro al blanc o el que sigui, però no per matar la gent. De fet, jo vol dir que no se'n fabriquessin d'armes, evidentment, que les guerres... A mi em fa vergonya, jo pensar que estem al segle XXI i que en lloc de parlar, barallar-nos, discutir, fer el que sigui, hem de resoldre les coses matant-nos, ho trobo terrible, perquè a més, qui rep? No els que ho estan discutint, aquells no.
0: No, aquells no.
1: Eh? No. Doncs, en fi, és molt terrible. Jo penso que estem per civilitzar. Jo sempre faig conya amb això de l'Homo sapiens, això és broma, perquè, de veritat, el ser humà s'haurà civilitzat quan les guerres no existeixin. Mm-hmm. I amb això m'agradaria que la Maria Aurèlia no tingui raó.
0: Mm-hmm. Ets molt combativa, també molt catalanista, i el 2006 va ser una de les cares conegudes que van recolzar la plataforma pel dret a decidir.
5: Volem intervenir en la conjuntura política oberta amb la reforma de l'Estatut i demostrar alhora La nostra preocupació pel clima hostil creat des de diversos cercles antidemocràtics, en contra de les legítimes aspiracions polítiques i democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l'Assemblea de Catalunya en favor del restabliment de l'Estatut d'Autonomia com a mitjà per exercir el dret a l'autodeterminació i rememorant també que fa 25 anys la nació catalana va sortir al carrer davant de l'ofensiva contra l'expressió de la seva identitat, ara veiem necessari tornar-nos a manifestar sota el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir».
0: Han passat 20 anys d'això, han passat moltes coses des de llavors, però el que et vull preguntar, perquè sempre t'has posicionat molt políticament, si això pot haver perjudicat d'alguna manera la teva feina, Carme.
1: M'és igual.
0: I si és així, si t'importa o no t'importa.
1: Jo primer sóc jo, quan donava classes en la canalla menuda i els ensenyava a llegir i a escriure, sí, com fent teatre. Però primer sóc jo el que penso, el que vull pel... No sé, no vivim sols, que estem, som una comunitat, per tant,
0: tant, sí,
1: jo penso que tenim... Cadascú fa el que vol, però... tenim el, gairebé tenim l'obligació d'implicar-nos amb les coses, no? De la societat. Per tant, per mi això va per davant. Si he perdut alguna cosa, una feina, o algú no m'ha cridat perquè no està d'acord amb això, tampoc ens hauríem vingut i potser hauria sortit fatal aquella feina.
0: Segurament.
1: D'una vegada ho sé segur i d'una altra puc sospitar-ho, però m'és exactament igual. Potser ho dic perquè, mira, sempre he tingut molta feina, has treballat i rai. Però, no, jo dic ara, no fa gaire, una persona jove em va dir, esclar, és que tu, com que ja ets gran, és igual, tu et pots implicar i pots d'allò, perquè hi ha gent que potser ha demanat una beca, està estudiant, i jo... Clar, dic,
0: sempre?
1: És que tu no saps el que jo feia als 20 anys, perquè jo rob cops de porra dels grisos n'he rebut, però una vegada molt fort. Un mal al cap que no gosava anar a dormir. Mare no gosava anar a casa. Vas.
0: Ja.
1: Sí. A la persona del costat meu la van agafar. Jo corria més i no em van agafar, però em van... el pal em va... La porra em va tocar el cap, sí. Però dius, escolta, no sé, has de... Ho hem de fer, és que depèn de nosaltres i no ens podem anar queixant. Ah, els polítics fan això. No? Doncs vinga, som-hi. Lluitem pel que volem, no? I ja està, i a vegades ens posem d'acord, a vegades no tant, però... Però jo trobo que això va per davant. Jo sóc primer jo, amb les meves idees i amb el que crec i amb el que vull defensar, que és el meu país, la meva llengua, i etc.
0: I després la professió.
1: I després la professió.
0: Carme Sansa Creu, de Sant Jordi, el 2004, Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, el 2012, pel monòleg Vostè ja ho entendrà, dirigida per Xavier Albertí, i sobretot una actriu molt estimada, tant dins com fora de la professió. Mil gràcies per ser avui amb nosaltres, a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies a vosaltres per cridar-me i poder venir aquí a
0: moltes
1: explicar
0: gràcies.
1: Coses.
0: Gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
6: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'Iran ha ordenat el tancament de l'estret d'Hormuz en resposta als atacs israelians al sud del Líban, que no han aturat, ans al contrari, malgrat l'alto el foc assolit ahir. Les forces armades perses acusen els Estats Units d'incomplir la primera clàusula pactada en el memoràndum signat fa dos dies i que preveia una treva de 60 dies que contemplava el cessament, recordem, dels atacs a tots els fronts, inclòs el Líban. Des de la mitjanit de divendres, els atacs israelians deixen una cinquantena de morts, segons el Ministeri de Salut libanès, i Hezbollah ha matat 7 soldats israelians, segons les forces hebrees. Ambdós bàndols s'acusen d'haver violat l'alto el foc. D'una banda, Israel assegura actuar en represàlia a 50 projectils llançats per Hezbollah. De l'altra, la milícia libanesa s'atribueix atacs contra l'exèrcit israelià que volia, diu, ampliar l'anomenada zona de seguretat. En aquest sentit, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha defensat l'operatiu i el portaveu de l'exèrcit hebreu ha assenyalat que continuaran actuant contra el catilla d'amenaces contra el seu estat. Més qüestions. El jutge Juan Carlos Peinado envia a judici a Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez, i l'imposa mesura cautelar davant un suposat risc de fugida. Una decisió criticada pels socialistes i que serveix al Partit Popular per demanar de nou Joaquín Calvente l'avançament electoral.
2: Begoña Gómez haurà de seure a la bancada dels acusats pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. També la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez. A totes dues, el jutge les imposa mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de compareixer cada 15 dies al jutjat. També anirà a judici l'empresari Juan Carlos Barrabés pels delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Des de la presidència del govern consideren aquesta decisió desproporcionada i manca de sentit jurídic, que només atén a motius polítics, i diuen que constata la persecució i obsessió del jutge Peinado. Des del PSOE i l'ala socialista del govern surten en tromba en defensa de Begoña Gómez i des del Partit Popular demanen un avançament electoral. Miguel Tellado.
3: La única alternativa que hay hoy en España para desalojar del gobierno al Partido Socialista es el Partido Popular. Hace falta poner muy alto el himno de la Internacional Socialista para tratar de acallar todos los casos de corrupción que persiguen al Partido Socialista. Hace falta ponerlo muy, muy alto.
2: Des del sindicat policial Jupol demanen una rectificació al jutge per argumentar que els agents que escorten la dona del president podrien facilitar la seva fugida.
0: Gràcies, Joaquín. I a Catalunya, l'Assemblea Educativa anuncia noves mobilitzacions durant l'estiu amb un calendari encara per tancar i preveu un inici de curs escolar convuls. La portaveu Mònica Rodrigo ha matisat que les accions s'acordaran abans que els mestres marxin de vacances.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Segons ha indicat Rodrigo, s'ha fet un grup de treball per establir les reivindicacions del sector i no es descarta una vaga indefinida. Aquest ha estat el curs escolar amb més mobilitzacions en 4 dècades, amb 25 jornades de vagues. I canviem de qüestió perquè els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Querol, a l'Alt Camp. Un incendi que s'ha declarat a les 2 de la tarda i ha mobilitzat una vintena de dotacions. D'altra banda, s'han estabilitzat també 4 petits incendis a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, a Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra també, al d'Argentona, al Maresme. Hi ha 200 municipis amb risc alt o molt alt d'incendi on se suspenen totes les autoritzacions d'activitats que suposin un perill afegit i es recomana als agricultors aturar la sega entre les 2 i les 5 de la tarda. També avui és el Dia Mundial dels Refugiats, una jornada per recordar i solidaritzar-se amb les persones que es veuen obligades a abandonar el seu país i buscar asil en un altre. Catalunya és un dels territoris receptors, sobretot Barcelona. Hem parlat amb la Maite Lowy, una jove de Saharaui de 22 anys que porta uns mesos aquí. Ja hi havia vingut diversos estius dins el programa Vacances en Pau, que acull infants sahrauís dels campaments del desert algerià. Li hem preguntat a la Maite com és viure en un camp de refugiats i néixer ja refugiat.
5: Nacer en un campo de refugiados significa empezar la vida en un lugar que se supone que es temporal, pero que se convierte en tu realidad durante años. Es crecer con la extraña sensación de que perteneces a una tierra que nunca has visto, el Sahara Occidental, y que solo conoces a través de los ojos de los padres o abuelos o a través de las historias que nos cuentan.
0: És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
6: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
7: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
8: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
9: Irrepetibles.
10: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
11: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
9: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

I així, amics meus, és com donem oficialment per inaugurat l'estiu al Catalunya Express, amb aquesta cançó que es diu Sant Joan de Fades. Què tal? Benvingut!

Ja, és que ja estem immersos en aquest cap de setmana, que és el cap de setmana que dona el tret de sortida a l'estiu del 2026. I el món de la música també ho nota, amb llançaments com aquest, que són el preludi de l'estiu i sobretot de la Revetlla de Sant Joan. Heu obert amb Fades aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4. Tot i que pot ser que ens escoltis a través d'una remissió, a la matinada, o bé en format podcast a la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio i Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona, tenim amb nosaltres a la Joana Pol. Ella és l'ànima d'un projecte que fa 10 anys va aterrar a la Catalunya Central amb ganes d'obrir-se camí en el món de la música. Es diu Dona Llop. I acaben de... Bé, acaben no, perquè de fet ja fa uns quants mesos han publicat el seu últim àlbum, que es diu De Superlluna, i avui hem aprofitat per convidar-la i perquè ens expliqui coses de l'entorn de la carrera de Dona Llop i aquest nou àlbum que està adreçat directament a l'EDM i a la música electrònica. Això serà, però, a la segona hora. Però és que en aquesta primera tenim la sort i el privilegi de comptar amb una autèntica llegenda de la música del país. És en Pep Lladó, que, a part de ser un rumbero de llarguíssima trajectòria, és un grandíssim intèrpret i és algú que acaba de publicar un nou àlbum titulat El Circ de les Puces, on recupera algunes de les seves cançons més emblemàtiques, amb una carrera que va començar a principis de... bé, amb els Ai, Ai, Ai, a principis dels 90, però ja venia d'abans, i continua en actiu en aquesta ocasió, acompanyat d'una bona colla d'amics que l'acompanyen en aquest repàs a la seva discografia més destacada. Abans que això passi, que ens retrobem amb en Pep Lladó, una altra novetat que també ens arriba des de l'illa de Mallorca, amb accent mallorquí com a mínim, és Xanguito i la seva nova cançó, titulada Kunst.

0: Catalunya Express amb Joan Arenyes a Ràdio 4.
1: Segons les ganes que tinguis de creure't el que et dic, faran més o menys prodigis les puces del meu circ. Segons les ganes que tinguis de creure't el meu món, faré un espectacle a mida, pots entrar-hi sense por. Tu triaràs.

0: Vento cançons.
1: Això és el Circ de les Puces, la cançó que dona títol al nou treball de Pep Lladó i el segon algoritme. Pep Lladó, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Saps la bona estona que ha passat escoltant el teu disc?
2: Ai, que bé, quina alegria. Això fa molta il·lusió, realment.
1: Ho dic de veritat. A més, un disc que no espereu, tot i que el Pep el coneixeu per ser històric membre dels Ai, Ai, Ai, no és un disc només i estrictament de rumba, sinó que hi ha un ventall estilístic important aquí.
2: Sí, sí, sí. Ja la rumba és el punt de partida, potser, però ens anem una mica lluny de vegades.
1: D'alguna manera has fet una mena de recapitulació de coses que tenies allà a la teva trajectòria, has volgut incorporar-les aquí, i cançons noves, suposo, també.
2: Sí, hi ha sobretot un recull de cançons, algunes bastant antigues, són les cançons que ara estic fent en directe, fem en directe. Les cançons de vegades surten en el disc, però després van fent tota la seva evolució i el seu creixement en els escenaris, no? Van madurant. I de vegades una segona versió, després dels anys de tocar-les i tot això, doncs té el seu sentit, no?
1: Quina relació té un músic amb cançons que tenen 20 o 30 anys? En el teu cas, quina relació tens amb aquestes cançons? D'amor, d'odi?
2: Bueno, amb aquestes concretament, amb les que he posat, és d'amor, potser.
1: Si no...
2: potser n'hi deu haver alguna que no odi, no, però deia, ostres, va, aquí vaig relliscar. Això és, al llarg de la vida hem fet moltes cançons i segur que n'hi ha alguna, però aquestes són cançons a les quals els hi tinc carinyo, que hem tocat molt, que em porten records. És una mica com mirar-te les fotos de quan tenies 20 o 30 anys, no?
1: Però clar, si encara estan al teu repertori, potser evolucionen i creixen en tu.
2: Sí.
1: O segueixen allà.
2: No, segueixen, o sigui, evolucionen amb tu. Són cançons que han anat fent camí, però tu les has anat tocant i potser inclús els hi trobes nous sentits, no? En el moment en què surten, doncs tu estàs en un moment vital determinat i tenen un perquè, i ara, doncs, al cap dels anys els hi trobes un altre perquè, que correspon al moment determinat que estàs visquent en aquest moment.
1: També és veritat que, escoltant les cançons del disc, te n'adones que hi ha cançons que tenen 30 anys i que el missatge, que sovint és crítica social, es pot aplicar perfectament a l'actualitat.
2: Sí, això passa, malauradament passa. Sí, sí, sí.
1: Per què el Circ de les Puces? Quina és la metàfora que s'amaga aquí al darrere?
2: Aviam si t'ho sé explicar. El Circ de Puces, quan tu veus un Circ de Puces, és necessària una màgia, un acord, una complicitat entre la persona que està fent el Circ de Puces i la persona que l'observa. Si hi ha aquesta màgia, si hi ha aquesta complicitat, passen coses meravelloses, hi ha puces que salten i hi ha de tot.
1: Si no hi ha tu i jo sabem que és un joc.
2: Exacte. I si no hi ha màgia, no hi ha puces ni hi ha res, no té sentit. I llavors és com reflexionar que aquesta màgia és la que ha fet que jo em dediqui a la música quasi bé des de fa 50 anys. I llavors és com agrair que hagi passat això, no? Que s'hagi donat aquesta complicitat amb el públic.
1: En aquest disc conviu el teu repertori solitari amb cançons de la teva mítica etapa amb els Ai, Ai, Ai, i m'agradaria saber quin ha estat el procés de retrobar-te amb aquestes composicions antigues i si ha estat molt complicat fer la tria definitiva del que havia d'anar i el que no.
2: No, ha estat pràcticament espontani. Són cançons que no he deixat de tocar mai.
1: Ahà.
2: Les vinyes, sota la palmera, són cançons que sempre en els meus concerts, doncs, anaven traient les cançons dels discos que he fet en solitari, però que sempre acabaven sortint, perquè són cançons que ja formen part de mi mateix, que m'és natural cantar-les, no?
1: Un disc que expliques s'ha fet a foc lent, que és un tòpic.
2: Però, sí, sí, sí.
1: Però fins a quin punt és veritat, això?
2: S'ha fet a foc lent i s'ha anat entregant per fascicles. És així. S'ha fet a foc lent, s'ha fet a casa, hem anat gravant tranquil·lament, i llavors el 15 de novembre del 2024 vaig treure un primer single, que era el del Circ de les Puces, i a partir d'aquí hem anat traient cada 15 dies una cançó. Fins al 15 de novembre, no, fins al de novembre del 25. Això són 24 cançons. I després ara el que hem fet és agafar-les totes, posar-les un llacet i oferir-les com a àlbum, de fet com a doble àlbum, perquè són moltes cançons.
1: Són moltes cançons. Sí. No estem acostumats a sentir novetats amb tantes cançons, tot i que s'ha dit que són cançons que algunes són recuperades, però els artistes són molt, molt justets. Amb quatre cançons ja et fan un llançament que sembla que qui sap què.
2: Sí, sí que és veritat. Jo potser sóc una mica anacrònic amb això. A mi això, a mi m'agraden els àlbums que proposen un univers.
1: Ah-ha.
2: I entrar-hi, i ser-hi, i viure-hi. I que no que siguin qüestió de 4 minuts, sinó que sigui qüestió de més estona, i que una cançó porti a l'altra i com t'ho digui, il·lustri a l'altra cançó, no? Que totes les cançons tinguin un perquè juntes. I he intentat que en aquest àlbum passés això, precisament, no?
1: Jo escoltant el disc, que ja et dic, m'ha encantat escoltar-lo, m'ha passat molt bé, tota l'estona anava pensant, ostres, aquí hi ha ofici, i que bé, i com es nota que hi ha ofici aquí?
2: Gràcies, sí, això no t'ho puc negar. Aviat, com et deia, aviat farà 50 anys que em dedico a aquesta feina de la música.
1: Vinga, només faltaria, vols dir, no? Però déu-n'hi-do, com vius aquesta evolució que ha tingut el món de la música i la indústria musical en aquests anys, que des que vas començar fins ara?
2: Esclar, des de que vaig començar fins ara han passat moltes coses. Hi va haver-hi la revolució del MIDI, dintre del món de la producció, no? dels instruments electrònics, dels instruments digitals, els primers sintetitzadors polifònics, els primers ordinadors que podien fer música, tot això, hem anat visquent tot això. Després hi va haver-hi la revolució importantíssima del suport, dels CDs, després de l'streaming, tot això, i ara ens ve la de la intel·ligència artificial. No ho sé, encara no tinc una postura clara amb això de la intel·ligència artificial.
1: Ho has tastat per això? Per fer música, eh?
2: No ho he tastat encara. No ho he tastat encara.
1: Tens la tentació?
2: Sí, la tentació la tinc, la curiositat, sí.
1: Perquè jo, quan plantejo aquesta pregunta, moltes vegades hi ha gent que s'hi posa molt de cul, de dir, no, què m'estàs dient? Jo, impossible. I gent que amb tota naturalitat diu, jo me tiro a la piscina i que porto'm, que jo provo.
2: Clar. No ho sé, jo tinc l'experiència de quan hi van haver-hi, per exemple, les primeres possibilitats de muntar un home studi amb cara i ulls. Abans l'estudi era una cosa prohibitiva per uns quants privilegiats,
1: que
2: i després hi va haver un moment en què tu podies muntar un estudi a casa teva, i jo vaig fer aquest salt i va ser de les millors decisions que he pres a la vida. Per tant, em vaig apuntar un carro nou que arribava, i l'experiència va ser bona. Llavors em fa pensar que aquest carro nou que arriba, doncs, potser també, però no ho sé. Això de que una màquina pugui fer cançons, i ara ja les comença a fer bones.
1: Sí, sí.
2: El peligro.
1: Sí, sí.
2: El peligro, que és que deien, això... Bueno, no, és que ara fa cançons bones. És molt perillós perquè pot acabar amb el sentit de la vida de moltes persones. O sigui, jo m'incloc, un dels grans sentits de la meva vida que jo em dono és fer cançons. Si això pot fer una màquina, collons, quina tristesa, tu, saps? Però per altra banda, és llaminer, i dius, ostres, potser podria fer coses que ni m'imaginava que podria fer, i t'estalvia temps, i... Estic en un mar de contradiccions amb això.
1: Jo estic una mica com tu, però penso que, de moment, he escoltat moltes cançons ben fetes per una màquina, però encara no he escoltat una cançó brillant. O sigui, jo crec que encara la IA encara no ha superat el talent humà, diguéssim.
2: Sí, sobretot a l'inventar,
1: Exacte.
2: Clar, ara això, l'altre dia em deien, ara la IA podria escriure el Quixot, però perquè ja està escrit, saps?
1: Exacte.
2: O sigui, podria escriure una obra com el Quixot, però no podria fer una obra trencadora perquè no té les eines per trencar, té les eines per repetir,
1: per repetir
2: un mar immens.
1: Exacte. Sí. Coses que ha fet. Estem parlant de IA, però volem parlar de música amb en Pep Lladó, que és un mestre en aquest ofici de fer cançons, en un disc que es diu El Circ de les Puces, on recopila, doncs, això, bona part de les cançons que l'han marcat, la seva trajectòria musical, acompanyat a bons amics, s'ha de dir. En la segona cançó del disc, que es diu Vaig i Vinc, feu una ruta per Catalunya de bars, bàsicament, i de llocs per menjar, acompanyat del Wagner Pai i del Nacho Terrés. L'escoltem?
2: Sí, tant.

0: Això es diu Vaig i Vinc i és un dels temes del Circ de les Puces d'en Pep Lladó i el segon algoritme. És una autèntica... Això és com la Time Out, això. És una ruta per... Jo he anat apuntant llocs que cites. Algun el conec, sí, com el Patrico de Vic, per exemple, sí, però hi ha altres no, jo he apuntat. Sí, sí, del Maresme per tot Catalunya.
1: Sí, sí.
0: El Lluís Gavaldà sempre deia que el més maco de la música de cantar en català és el fet de que el més lluny que pots anar és a 2 hores de casa a tocar i pots anar a dormir a casa. No sé si tu...
1: Això és veritat.
0: També has tingut aquesta...
1: Això vam dir quan vam muntar, i allà sí? Va ser una...
0: Ah, sí?
1: Va ser un argument, aquest, sí, sí, perquè, esclar, nosaltres veníem de tocar amb el Gato, que ens fèiem un fart de fer quilometrades en furgoneta per tota Espanya, i amb el Rafaelito vam dir, escolta, ara anem a fer una cosa en català, que així cada dia anirem a dormir a casa. Llavors jo també acabava de ser pare i em convenia també una mica de canvi de canvi de vida, i va ser, aquest argument va existir, sí, sí, i tant.
0: De fet, amb els Ai-Ai-Ai va fer mica el relleu del Gato, en una època en què potser la rumba no estava tan valorada com està ara.
1: És veritat, potser ara no ens en recordem, però jo recordo aquelles èpoques quan tu anaves a un puesto i presentaves, jo sóc músic, i què toques? I deies, jo toco rumba.
0: Ai.
1: La gent ja et feia com una ganyota, eh? Sí, sí, sí. Ara això no passa. Ara em pots dir que toques rumba i amb la cara ben alta, i escolta... Però en aquells moments era com una cosa bastant de no sé, com l'umpent, no? La rumba.
0: Afortunadament, això, la percepció que tenim al públic ha canviat moltíssim. S'ha posat en valor aquest gènere que és genuïnament català. Però és que, a més, tu en aquest disc demostres que no només fas rumba, sinó que fas jazz, hi ha música africana, hi ha chanson francesa, fins i tot. I música balcànica, fins i tot, he sentit d'alguna manera. Per tant, has anat posant ingredients nous en la teva recepta musical.
1: Això és una falera que jo tinc.
0: Sí?
1: Sí, una falera, no sé, ja et dic, jo tinc la rumba com a punt de partida, però la rumba, com ella en si mateixa ja és barreja. Però, a més, penso que és un llenguatge que casa molt bé amb quasi tot, eh? I és molt bonic, doncs, agafar flaires d'altres coses i barrejar-les amb la rumba. Dona, a mi m'agrada molt fer-ho, això.
0: Explica'm això del segon algoritme, perquè a mi em té el cap trencat. Què amaga aquest nom tan matemàtic i tecnològic?
1: Sí, mira, si busqueu a Spotify Pep Lladó, surten dos Pep Lladós. Un que es diu Pep Lladó i un altre que és Pep Lladó i el segon algoritme. El segon algoritme ve perquè jo vaig tenir una època que feia com música electrònica. I aquesta música electrònica, pues, va tenir èxit i es va vendre en el Cafè del Mar i totes aquestes coses. I llavors això tirava molt i encara segueix tirant. I llavors, quan jo treia un disc nou amb les meves cançons en català per un públic d'aquí...
0: Es marejava tot.
1: Quedaven tapades. L'algoritme, el primer algoritme, me les tapava. I llavors vaig dir, doncs, jo vaig a fer un segon algoritme que no me les tapi.
0: És molt prosaic, això, eh? Aquesta justificació, però té tot el sentit del món, al
1: sí,
0: final,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, com quan arrossegues tan una carrera tan llarga, això, aquestes sí, coses en algun moment no et passen, no?
1: Sí, sí, és una mica una rebel·lió contra l'algoritme, saps? És que, al final, ells ensenyen de tu el que volen ensenyar. L'algoritme ensenya de tu el que vol ensenyar. Jo vull triar el que vull ensenyar en cada moment de mi.
0: Escolta, jo no sé si això de posar un afegit al teu nom o de canviar de nom directament, tu t'has suggerit el Pep Sala, que això, amb això és especialista, ell.
1: Ah, sí?
0: El seu 30, bueno, ha anat canviant també una mica per motius d'aquests, de dir, bueno, que no es confongui una cosa amb l'altra. El Pep Sala també està en el disc, i l'heu recuperat feliçment, amb una versió sensacional d'un tema dels Ai-Ai-Ai, que és tot un clàssic, que és aquell de Tot això eren vinyes. Que per mi és el vostre ajut, això.
1: Ah, sí.
0: No sé si t'ho he dit algú abans,
1: sí, sí,
0: però...
1: Mira, ah, home, és que té, al final la coda té la mateixa harmonia.
0: Clar,
1: que l'ajut.
0: Clar, és que aquí... Sí, sí, podeu, sí, sí. Això deu ser un final apoteòsic, els concerts. No sé si fes servir aquesta cançó per acabar.
1: Sí, sí, quasi bé al final, sí, sí, gairebé al final, perquè dona molt de joc, sí, sí.
0: Doncs jo la volia posar per acabar, però jo crec que, mira, ara que hem tret el tema del Pep Sala, i el Pep Sala col·laborant en aquesta cançó, l'escoltarem ara. És un clàssic de la discografia del Pep Lladó, i segurament us portarà el record de com va aparèixer, que això, de quin any, del 98 o 95?
1: Sí, sí, o abans, potser. Abans i tot, sí, sí, 90 i poc. Sí,
0: 90
1: sí,
0: i poc. Sí, sí. Va, tot això eren vinyes. Parlant del boom urbanístic...
1: Això mateix.

0: acompanyat d'en Pep Sala i d'en Jordi Noguera. És un dels temes d'aquest, el Circ de les Puces, del nostre convidat d'avui, que és en Pep Lladó, i el segon algoritme, que va publicar aquesta col·lecció de cançons on repassa la seva discografia, però a més inclou cançons noves, i un bon grapat d'amics, perquè no m'ho vull deixar cap, però és que clar, has convidat a tothom aquí, no t'has quedat... No has tingut l'agenda, eh?
1: En el disc participen 40 persones.
0: 40 persones, déu-n'hi-do.
1: Ara, també t'haig de dir, d'aquestes 40 persones n'hi ha una que és importantíssima, que és el Carlitos Miñarro, que és el guitarrista amb el que treballo. Perquè ell...
0: De Tàrrega.
1: I bueno, un figura, un musicàs i una persona excel·lent. I el seu suport ha estat bàsic, importantíssim, per tirar un projecte que un carro que pesava, saps? I el tenir-lo amb ell al costat, i també el Xavi Reyes, i després ja tenim un munt d'amics que han participat, i jo estic molt agraït a totes les 40 persones que han participat. Però el Carlitos, xapó.
0: Xapó. Clar, amb 40 convidats al disc, amb més de 20 cançons, espero que vaig dir que heu gaudit moltíssim el fet de gravar aquest disc. No sé si heu gaudit o patit.
1: No, l'he gaudit molt. L'he gaudit molt, i penso que els amics que han vingut a gravar també, perquè a més ens hem passat bé i hem barrejat la gravació pues, amb algun àpat, i amb alguna
0: Això és important, pastera. També, no?
1: Home, sí, això és importantíssim. Això és importantíssim. Sí, sí, sí, la microfonia, mira, la posarem la que trobem, però, escolta, però la paella que farem després...
0: S'ha de menjar bé, com a mínim, que no, la gent no passi gana, que això és important.
1: Exacte.
0: Clar, abans parlaves d'això, no? d'aquest mètode que fa servir per publicar les cançons una cada 15 dies... Clar, tothom s'està inventant una mica la manera de promocionar i de llançar els discos, perquè no hi ha una fórmula que funcioni per tothom, no?
1: Clar.
0: En el vostre cas, com us ha funcionat aquesta fórmula d'anar-lo deixant anar de mica en mica?
1: Jo estic content. Mm-hmm. També és una altra trampa que li han fet a l'algoritme.
0: Exacte.
1: Perquè quan treus un disc, l'algoritme en selecciona una i la promociona, si és que la promociona, i ja està. En canvi, així, doncs cada 15 dies...
0: Vas peixant una mica.
1: Sí, vas traient una cançó, li dones el seu pes i la seva importància, perquè és que fer una cançó, gravar una cançó, és una currada. És una currada, tu. I després, ostres, fa ràbia que de vegades hi hagin discos, que hi hagin cançons que queden desapercebudes, no? Llavors, anar traient cada una i donar-li la seva importància. Jo, a més, he anat fent una cosa que és a tots els meus contactes que tenien al telèfon, els enviava el link i els enviava una mica de comentari de la cançó. I els explicava com l'havia fet i tot això, i ha estat també molt bonic perquè he pogut recuperar també contactes de persones que feia temps que no veia, i que ha estat una excusa per dir: "Ei, mira que rebo la teva cançó, ai que xula, no sé què", i mira, això és el més important de la vida, tu.
0: sí. Home, i ara girar-lo, suposo.
1: Sí.
0: El vau estrenar l'1 de maig al Teatre Gaudí.
1: Sí.
0: Dins el Bernassans.
1: Sí.
0: I ara això tindrà vida als escenaris o què? Com ho
1: sí,
0: veus?
1: Sí, tindrà vida. Tindrà vida. Tenim bastantes coses. Farem el Perifèria, anem a Palamós, també al Festival de Rumba de Palamós. Fem bastantes coses i les farem en el disc, que participen 40 persones, però l'espectacle el fem a trio. A trio. El Carlitos Miñarro, que és un puntal, i el Xavi Reyes, que és un altre puntal, que és el violinista. I llavors, ostres, a trio, aquí al Teatre Gaudí el vam fer, vam disfrutar molt, ens ho vam passar molt bé, tinc la sensació de que el públic també s'ho va passar bé. O sigui, és la cosa essencial, no? La guitarra, el piano i un violí, i les veus, i ja està, i la cosa camina, i és... Vaja, tenim bastant clar que excepte alguna cosa especial que potser ens podrem permetre el luxe de tenir una banda més gran, la majoria dels concerts seran a trio, i per mi, amb molt de gust. Sí.
0: Tot i que suposo que potser deus trobar a faltar alguna de les col·laboracions, de dir, ostres, ara aquí m'agradaria tenir, jo que sé, Pep Sala.
1: Home, a totes, clar, si poguéssim anar als 40 a muntar...
0: T'imagines?
1: Hòstia, tu, seria xulo, eh?
0: Sí. I no us heu plantejat de fer un dia amb tots 40, o ja és una cosa que queda una mica fora de... Fora de mida, diguéssim.
1: Home,
0: això.
1: És un repte logístic molt...
0: I molt important,
1: molt
0: no?
1: Molt gordo. Jo prefereixo anar fent noves cançons i anar preparant nous projectes i tot això i
0: escolta, i la platea com respira quan pugeu l'escenari amb aquest trio? Què perceps de la gent que ho rep?
1: Ostres, mira, jo percebo emoció, tu. Uh-huh. Percebo...
0: Que... Jo m'he emocionat escoltant el disc, de veritat.
1: Ostres, veus?
0: Perquè en alguns moments m'ha recordat això, un moment de fa uns quants anys i d'altres, però és un disc tan honest i tan... No ho sé, a mi m'ha arribat molt.
1: Mira, hi ha una cosa. Amb aquestes cançons, amb aquestes 24 cançons que he recuperat de la meva trajectòria, diguem, m'explico a mi mateix, m'explico la meva vida. I m'explico com m'ha anat tot. I jo penso que això es rep. Uh-huh. Ho farem més bé o més malament. Ho fem tan bé com podem. Però el que sí és cert, i et puc assegurar, és que tot el que hi ha a l'escenari és veritat. Uh-huh. És pura veritat. És el que som. I això, pues, penso que és xulo.
0: Realment val la pena qui no conegui el Pep Lladó, perquè hi ha gent que, clar, potser... Quan...
1: A mi no ho coneix ningú. No, home, encara, però...
0: Hi ha molta gent que coneix, sí. Però hi ha molta gent, moltes generacions noves que encara no t'han descobert, però potser algun dia ho faran.
1: Sóc una jove promesa.
0: Exacte. No, però això passa, que hi ha la gent, ostres, quan t'entra la verí de la música i comences a investigar, i aquell moment en què descobreixes una cosa que et flipa, això és fantàstic. I a la gent jove encara li passa això, afortunadament. Sí. No només es queden les quatre coses que escolten per la ràdio. Imagino. Per exemple, hi ha un clàssic dels Ayaya, que és Sota la palmera, que aquí l'heu fet amb los Manolos. Quin és el vincle que tens amb los Manolos?
1: Molt.
0: Però bé que els expliquis.
1: Jo ara em vaig a tocar el piano amb ells. Uh-huh. O sigui, ara... El dia d'avui sóc el pianista de los Manolos. I em fa molta il·lusió perquè ens estimem molt, perquè tenim moltes coses en comú, perquè tenim molta història en comú. Vull que la seva història va ser una història d'èxit espaterrant i, com dèiem, la meva és una història més discreta. Però avui així tenim moltes, moltes hores de rumba junts i moltes amistats en comú i moltes coses viscudes. Venim d'allà mateix i anem allà mateix, en el fons. No? I això està, bueno, a mi m'uneix. A més que són unes persones tan maques... excel·lents.
0: Pep, ets molt modest, però ets un referent musical d'aquest país.
1: Ai,
0: no, jo crec que sí. Ho dic jo, eh?
1: Ah, bueno, moltes gràcies.
0: Però en el món de la rumba, i d'alguna manera, doncs, això, algú que ha fet grans cançons i que d'alguna manera, doncs, deixa un llegat important musicalment, i qui ho demostres?
1: Moltes gràcies. Es fa el que es pot.
0: Entenc que fer un disc d'aquestes característiques on recopiles cançons de la teva discografia, cançons noves, és d'alguna manera un punt i a part, o un, no? És un punt d'inflexió, d'alguna manera.
1: Bueno, és una mirada enrere.
0: Per això, per seguir endavant. Espero que això no sigui això, un punt i final,
1: exacte,
0: ni molt menys.
1: Això no vol dir que no hi hagi mirada endavant. No. I és. I mira, ara estic... mira, precisament ara recuperar l'electrònica, i el 3 de juny faig un concert d'electrònica argentona. Mm-hmm. I m'ho estic passant molt bé, doncs, preparant tot això.
0: Encara funciona això de l'ambient i això del cafè del mar, tot això encara té
1: jo,
0: tirada o no?
1: Com a producte de màrqueting, no. Jo penso que ja...
0: Va tenir el seu moment, eh?
1: Va tenir el seu moment, va ser una explosió. Et dic...
0: Es va espatllar com es va començar a fer versions...
1: Potser sí.
0: Xungues.
1: Sí. Ara, ja et dic, es segueixen venent les cançons que jo vaig fer. Jo les, potser més a l'estranger que aquí, però es segueixen venent. Però l'electrònica, coi, té molta gràcia. Es poden inventar moltes coses, eh? I doncs, remenar amb els aparatos i...
0: Per tant, aquí hi ha una doble vida, diguéssim, del Pep Lladó i el Pep Lladó i l'algoritme, i el segon algoritme, diguéssim.
1: Sí.
0: Però amb quina quedes? No es pot destriar,
1: precisament el bonic és que un dia et lleves i fas una cosa, i un altre dia en fas una altra, i un altre dia fas una banda sonora, i un altre dia fas un anunci, i vas fent una mica de tot, no? Vull que ara cada vegada més estic més centrat en fer lo mío,
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara és un és com un premi de final de carrera que em dono jo. Això de dir, bueno, ara els anys que em queden de professió, pues això, em dedico a lo meu, però lo meu és molt variat, ja et dic que és la rumba, però és l'electrònica, però és la cançó pelada, també estic preparant un concert de piano sol. No ho sé, és disfrutar de la llibertat de poder fer una mica el que et ve de gust.
0: Fas el que et ve de gust, però pel que m'has estat explicant, també tens molt en compte els gustos del públic, fas electrònica, fas música comercial, diguéssim, per entendre'ns. Vull dir que fas el que vols, però també tens en compte que és el que necessita el mercat, segons com.
1: No, més que el mercat, jo faig música per les persones que m'estimo.
0: Ah.
1: És curiós, això és una conclusió que he arribat no fa gaire, que en realitat jo visualitzo molt els meus amics escoltant les cançons, visualitzo molt la meva família escoltant les cançons, la meva filla, tots són, penso molt en ells. En realitat ho faig per ells, i potser si faig unes coses que són, diguem, que no són molt, molt estrafalàries de vegades, és perquè doncs, penso que faig coses perquè m'agrada que els agradi.
0: Pep, estem gairebé acabant l'entrevista. Fins a quin punt aquesta col·lecció de cançons són un exercici de nostàlgia per tu?
1: Bueno, quasi gens de nostàlgia. O sigui, és el contrari, és vida, és una mirada enrere, però no és una mirada nostàlgica, precisament és una mirada de dir què és el que aquestes cançons em diuen a dia d'avui.
0: Uh-huh.
1: Per tant, és actualitzar les cançons aquestes, no? No al revés, no tornar-me'n cap enrere, sinó portar les cançons cap endavant.
0: I posar-les en valor, que està molt bé. Jo torno a tirar de classes per acabar. Avui marxar amb l'Ovella Negra.
1: Olé!
0: La cançó que comparteix amb en Carles Belda i algú altre, que no sé qui és.
1: Sí, el David Torres, que és el company de Jaume Catà. I el Jaume Catà, sí.
0: Doncs marxem amb això, amb l'Ovella Negra.
1: Molt bé.
0: Que també et representa bastant, aquesta cançó, em sembla.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I t'agraeixo moltíssim la visita, ens ha passat molt bé escoltant el disc, que tinc aquí assegut a l'estudi per parlar-ne.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la pròxima, Pep.
1: Fins la pròxima.

Camina,

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

0: dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
1: Som a punt d'arribar al punt on li ho fem amb una cançó de novetat, la que ens porta Alfred García i Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El govern central denuncia una persecució i obsessió del jutge Juan Carlos Peinado amb Begoña Gómez, l'esposa del president del govern, després d'obrir-li judici pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. També a la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez. A totes dues les ha imposat com a mesura cautelar la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació de comparèixer davant seu judicial de cada 15 dies davant un suposat risc de fugida en la qual podrien col·laborar, diu el jutge, els escortes del president. També està imputat l'empresari Carlos Barrabés. La tesi del jutge és que Begoña es va aprofitar de la seva relació amb el president Sánchez i de la feina d'una assessora de la Moncloa pels seus negocis privats. El Partit Popular acusa el president Pedro Sánchez de convertir la Moncloa en una cova de delinqüents. A casa nostra, cap de setmana tràgic a les platges catalanes amb tres víctimes mortals. Aquest matí s'ha ofegat un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. I a Tarragona avui ha mort el segon dels menors d'edat rescatats ahir a la tarda en estat crític quan es banyaven a una zona rocosa de la platja de la Rabassada, amb bandera groga per fortunatge i fora de la vista dels socorristes. El primer menor de 12 anys el van localitzar ahir sense vida entre les roques i el tercer continua ingressant a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat molt greu. La ciutat ha decretat 3 dies de dol oficial. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Joan Ramon Cabello n'és el sotsdirector de Prevenció.
2: Les zones rocoses són especialment perilloses per dos motius, perquè l'onatge i les corrents ens poden fer, pot ser que rellisquem i si ens estem banyant pot ser que ens arrosseguin contra les roques i prenem mal i es vegi limitada la nostra capacitat per nedar. I a més, si ens passa alguna cosa, els nostres rescatadors també tindran més problemes.
0: Davant de qualsevol incidència o indisposició, cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació. I més assumptes, perquè avui es compleixen 5 mesos de l'accident ferroviari a Gelida en què va morir un maquinista. El sinistre va suposar l'esclat del desgavell a Rodalies, però feia mesos que la xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava deficiències advertides pels maquinistes i retards patits pels usuaris. 5 mesos després, tot i les millores realitzades, s'ha reprès la circulació pràcticament a tota la xarxa, però el degoteig d'incidències continua i encara s'està lluny d'oferir un servei com cal, tal i com denuncien els usuaris. Anna Gómez Llaura, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
3: No parem de posar límits temporals de velocitat perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
0: Fons sindicals assenyalen la manca de personal que no s'estabilitza a Catalunya i la manca d'inversió que ha derivat en una externalització del manteniment preventiu de la infraestructura i dels vehicles. I de l'exterior, l'Iran anuncia el tancament de l'estret d'Hormuz en resposta als atacs israelians al sud del Líban que no s'han aturat malgrat l'alto el foc assolit ahir. Les forces armades de la República Islàmica acusen els Estats Units d'incomplir la primera clàusula pactada en el memoràndum d'enteniment signat fa 2 dies i que preveia una treva de 60 dies que contemplava també el cessament dels atacs a tots els fronts, el Líban inclòs. Des de la mitjanit de divendres, els atacs israelians deixen una 50ena de morts i una 100ena de ferits, segons el Ministeri de Salut libanès, i Hezbollah ha matat 7 soldats israelians, segons les forces hebrees. I el Sónar tanca avui la 33ena edició amb una tercera jornada que comptarà com a caps de cartell Laura Zurriaga amb els britànics The Prodigy.
4: Sí, aquest referent internacional del Big Beat i el punk electrònic actua per primera vegada al festival amb un show on repassaran tots els seus grans èxits. La DJ belga Amelie Lenz o el japonès Tanuka Nakamura completen un cartell de pesos pesats. Cristian Soares, cap de programació del Sonar.
5: Este año tenemos a The Prodigy, a referentes del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. De la misma manera, Amelie Lens, estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
4: Un Sonar 2026 que tanca amb una assistència de 150.000 persones i que enguany ha unificat les edicions de dia i de nit al recinte de la Gran Via. Avui recupera, després de 10 anys, el Sonar Kids, el fòrum, amb directes, tallers, DJ sets i zones de joc lliure. Una proposta per gaudir de la creativitat musical en família i on els menors de 16 tenen entrada gratuïta si van acompanyats d'un adult amb tiquet vàlid.
0: Gràcies, Laura. I això és tot de moment per part nostra. La informació torna al punt de les 7 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

Una rumba catalana que es través del llançament en solitari del saxofonista de la Ludwig Band, el Lluqui Valverde. Acabes d'escoltar aquesta cançó que avui s'estrena, que es diu Tan lluny però tan a prop, on explica les històries que tenen a veure i que fan homenatge als seus amics i a les seves vides una mica atzaroses, una mica com la història que expliquen també amb la Ludwig Band, la cançó dedicada al Xavier, el tècnic de so. Però una mica aniria per aquí la cosa, una cançó fantàstica que avui ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express, que avui compartirem amb Dona Llop, una formació, un duet interessant que en aquest cas ve de la mà de la Joana Pol, que és la seva lideresa. Abans, però, també un artista que fa una part d'una de les bandes més importants del país, els Manel, que també apareix i es llença en solitari ben aviat. És la Arnau Bellver amb la cançó Mentre el monstre.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Aquesta cançó es diu Carinyet i és una de les cançons del disc que avui ve a presentar-nos la Joana Pol, que és la lideressa de Dona Llop. Què tal, Joana? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què us agrada aquesta cançó? Perquè m'ha fet gràcia. Quan us vaig conèixer fa 10 anys,
1: sí.
0: Vau venir doncs, tu i el teu home amb aquest projecte que encara segueix endavant, i una mica aquesta cançó resumeix tot el que heu passat en aquests temps, suposo, no?
1: M'encanta que tinguis aquesta lectura, perquè precisament no pot ser més atinat. Per jo era escriure aquesta cançó era com això, només mirar les coses guapes de tot aquest temps, no?
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí.
0: El,

0: el seu company és el Pere Bastard i és una mica amb qui ha compartit aquest projecte, que ara s'ha convertit de duet a artista en solitari. Què ha passat, aquesta metamorfosi que ha patit Dona Llop? Com s'explica, com s'entén?
1: Bueno, precisament Dona Llop sempre ha estat un projecte que s'ha estat transformant durant tot el camí, i no és que el projecte no segueixi format per tots dos, però sí que és cert que bé, que jo tenia la necessitat de bueno, demanar.
0: Diguem-ho clar.
1: Sí. I bueno, la qüestió és que era com, bueno, el grup va estar parat un temps i bueno, bàsicament perquè jo no me trobava bé, no estava poguent continuar en ses obligacions i sa dedicació que un projecte com aquest reclama. Hi va haver aquesta aturada i després vaig tenir aquestes necessitats, els vaig comentar amb Pere i bueno, la veritat és que ha estat un camí molt xulo perquè també hem posat damunt la taula una discussió que en realitat és sempre present entre artistes, no? Que és la situació dels egos de cada un, no? qui tiba cap aquí o qui tiba cap allà i tot això, i ha estat una manera també de xerrar d'això molt clarament, no?
0: Entremig d'aquests obstacles i dificultats que tothom passa a la vida i a les carreres professionals, hi ha de moment 4 discos, 11 gires, i aquesta voluntat d'això, de tirar endavant malgrat tot. Ho dic perquè vosaltres treballeu en parella, jo fa més de 20 anys que també treballo en parella, i em sento molt identificat amb vosaltres també a nivell artístic, no, jo des de l'altra banda, des del món del periodisme, però no sé fins a quin punt esteu contents o no d'haver fet aquesta aposta de dir anem a treballar en parella.
1: Bueno, clar, vull dir, és que com bé sabràs, hi ha de tot, o sigui, òbviament el balanç és positiu, perquè tot i que aquest disc jo hi hagi posat el timó, les primeres llavors, etc., òbviament aquest disc no estaria aquí si no fos també per en Pere. Vull dir, és una aposta més de que, clar, quan en els discos anteriors hi havia moltes més cançons escrites per en Pere que per jo, bàsicament perquè ell és més ràpid, és més àgil en aquest sentit, s'ho pensa menys, que jo també crec que és un tema òbviament de gènere, no? En aquest cas, pues, quan una dona mos posam el cant davant d'un projecte, tendim més a qüestionar-nos, a veure-hi lo dolent en lloc de veure-hi lo bo, i jo crec que en el final el projecte de Superlluna m'ha deixat expressar-me a mi d'una manera que no ho havia pogut fer mai, però crec que és una cosa que mos ha fet créixer a tots dos.
0: Aquest disc, en aquest disc que expliques que d'alguna manera t'has alliberat de prejudicis, heu anat a fer el que us venia de gust, has anat a fer el que et venia de gust amb aquest disc, i m'agradaria saber què és el que et venia de gust.
1: Bé, clar, és que fa tant d'anys que varen començar, que en realitat jo crec que la música feta en el país ha evolucionat
0: moltíssim.
1: Jo sempre havia tingut referents molt mainstreams i referents internacionals, i d'alguna manera sentia que a l'hora de fer la meva pròpia música els deixava de banda per tal volta encaixar en el que se feia aquí i encaixar, pues, en sos meus coetanis, no? Que també, anem a dir-ho, eren majoritàriament homos, etc., no? I en aquest disc m'he deixat anar i he pogut incorporar tots aquests referents que formen part de la meva adolescència, que m'uneixen a les meves amistats d'una manera superforta. De fet, jo crec que mai havia vist gaudir tant a les meves amigues a un concert meu fins que ha arribat de Superlluna, i jo crec que també passa que elles me reconeixen més no? Sí? Que no sa Joana, pues, jo que sé, de crisàlida, tal volta, pues, més tranquil·la, més, perquè, bueno, jo no sóc tranquil·la i m'agrada bastant sa farra, no? I jo crec que en aquest disc sí que aquestes coses afloren.
0: Hi ha una evolució evident, eh? En aquests quatre discos que s'han anat publicant fins ara i ha reservat aquesta maduresa i aquest deixar els prejudicis i fer el que realment et venia de gust. Escoltant el disc, quan escolteu el disc, cosa que us obligo a fer, heu de fer-ho, busqueu-lo, es diu De Superlluna, el trobareu a totes les plataformes de streaming. Veureu que, a banda de la música i de la base musical, que és totalment contemporània i actual i electrònica, veureu algú que explica en primera persona les seves experiències personals i una mica es despulla davant de nosaltres i ens explica, doncs, això, les seves misèries i alegries, també, sí. No? Hi ha de tot, com a tot arreu, no? Sí. Realment, és una mica escoltar el teu dia a dia, d'alguna manera.
1: Sí, i bé, clar, és curiós perquè en realitat, clar, el disc està construït des de jo cap en el tu, no? I sí que és vera que si una persona no me coneix de res pot tendir a pensar que ho he passat fatal en la meva vida amorosa, no? Però en realitat aquí jo crec que vendria la tercera capa. Tu sí que me coneixes una mica més i sí que has anat escoltant els discos i sí que tens dades sobre la meva vida personal. Jo crec que de la relació que xer aquí, en realitat, és de la meva relació amb la música. Uh-huh. Aquest tu és més la música, no? O més bé allò que ho envolta. Vull dir, és una cosa que està, o sigui, òbviament l'anava pensant, una vegada tens les cançons fetes i tu veus el gruix, no? Dius, ah, vale, mem, què està passant aquí, no? Perquè jo sempre me sol passar així, no? No partesc, en aquest disc no he partit d'un concepte i he dit, vaig escriure sobre això, sinó que jo he escrit lo que m'ha brotat i després he dit, ah, vale, ok. I clar, jo, joder, em vaig estar tan enfadada i òbviament he acabat pensant això, no? que és la música i que en el final és realment la cosa que té aquest poder de donar-m'ho tot, però també de llevar-m'ho tot, no?
0: T'ha sorprès el resultat de les lletres? De dir, un cop les has fet, carai, potser aquí estic explicant més del que volia explicar.
1: M'està sorprenent més el que estic escrivint ara.
0: Ah, sí?
1: després d'haver fet De Superlluna, que ha estat com per mi treure'm unes capes com si fos una ceba, no? I ara, d'alguna manera, en el que estic fent ara mateix, me dona la impressió que ja estic arribant
0: no? Al cor, eh?
1: Sí.
0: El meu allò,
1: totalment,
0: de la cosa.
1: Totalment.
0: Això vol dir que esteu preparant cançons noves per...
1: Òbviament.
0: Perquè clar, estem parlant d'un disc que es va publicar a finals de l'any passat,
1: sí.
0: Per tant ja té uns mesos,
1: sí.
0: Per vosaltres ja, d'alguna manera, hi ha una cosa ja...
1: Sí.
0: Bueno, que queda allà, d'alguna
1: sí.
0: manera, tot i que hi ha molta gent que encara el pot estar descobrint, i ara està treballant amb cançons noves de cara
1: sí.
0: a un projecte nou que
1: sí.
0: ja té data, no sé.
1: Sí, bé, a mi realment m'agradaria la primavera del 2027, no?
0: Mm-hmm.
1: Seria?
0: Exacte.
1: Ja poder haver presentat el proper disc. Realment sí que tinc una sensació de que vaig perdre un temps molt preuat entre cara a cara i De Superlluna, que jo que sé, hi ha una cosa de dins del meu ser que me diu, això ho has de recuperar, saps? I ara he de fer un sprint de te, Joan.
0: Doncs endavant. Avui estem amb la Joana Pol de Dona Llop. Escoltem una de les cançons d'aquest disc que es diu De Superlluna. Es titula De 0 a 1000. Molt fort, 2. Ja.

0: 0 a 1000. Important, eh? Aquest, entre cometes, molt fort 2 de 0 a 1000, que és una de les cançons, de fet, la cançó que obre aquest disc de Superlluna. La Joana ens deia abans, és veritat, els teus referents són Madonna, Britney Spears, no ho dic jo, eh? Ho has dit en algun lloc, suposo,
1: no, no.
0: Kylie Minogue, Beyoncé... Per tant, els teus referents són el pop en majúscules dels 90 i els 2000.
1: Totalment. O sigui... Òbviament, després he estat escoltant molta música, el meu millor amic m'ha començat a ficar dins la música indie, pues, jo, ell era un poc més gran que jo i a lo millor pues, jo tenia 14 anys i escoltava coses que no me pertocaven escoltar per generació gràcies a ell, no? I després, òbviament, es pas a fer les meves pròpies cançons, a fixar-me en la gent que hi havia al meu voltant. Vull dir, en el final sí que sóc una persona que escolta una quantitat d'estils i de músiques d'arreu, però clar, si jo me'n vaig fixant la Joana adolescent i el que jo feia que meva, que bàsicament és que estava viciadíssima a MTV i tenia la sort que a casa meva se pagaven el que era en aquell moment el Canal Plus, el satèl·lite digital se deia. Pues,
0: a riure un que deu dir, de què parla aquesta noia,
1: exacte,
0: que no sé què és això.
1: Pues jo estava tot el dia mirant MTV, vull dir, MTV n'hi havia com a 4, crec, hi havia la Internacional, la Latina, no sé què, saps? I jo tot el dia estava allà fent coreos, vull dir, bastant així, no? I després, clar, és molt curiós perquè una cosa que també he analitzat amb els anys és que quan tu veus la música de fora i la gent que fa música, penses que serà un món superlliure, veus com aquestes persones empoderades, però després un cop hi entres te n'adones que és un món completament ple de prejudicis, exactament com un món que no siguis de la música, no? I ho podria, jo crec que estirar en el món de l'art, no? Tu penses que la gent que fa art pues, passarà això, i jo me n'he donat compte que no. I clar, quan tu comences a fer música i pues, amb una llengua minoritzada, minoritària, en un país que no té tots els drets de ser un país, no? I tot això, pues, directament se t'etiqueta com a música independent, gairebé sense escoltar el que fas, no? I a dins tot això també hi ha una sèrie de prejudicis, perquè jo me'n record que, jo que sé, fa, lo millor deu fer 15 anys d'aquesta experiència, però que estava jo en un grup de persones, així tothom de sa música, i un del hardcore, l'altre del rock, l'altre no sé què, òbviament tot tios, jo vaig dir, hòstia, pues el millor videoclip que jo crec que hi ha a la història és el de Kylie Minogue de I Can't Get Out of My Head. O sigui, pens que és un videoclip però estratosfèric, i que ell està amant una bellesa i una fortalesa que me pareix al·lucinant. M'ho segueix preguent avui, m'ho pareixia en 16 anys, m'ho pareixia en 14. Clar, jo vaig dir això i quasi me treuen el carnet d'indi de Mallorca, saps?
0: Va posar la cara a la paret una estona, eh?
1: Exacte, clar. O sigui,
0: el record de pensar.
1: Sí, i clar, però tu saps, totes aquelles mirades a damunt jo molt més joveneta que ara, pues, totes aquelles mirades a damunt jo, òbviament, varen marcar moltes de les coses que jo he fet amb la música després. Uh-huh. I d'alguna manera, pues... és com vull treure'n tot això, saps? I ara pues, amb aquest disco, tota aquella gent que me va mirar així aquell dia li ha fet així, això no sabeu per la ràdio, però vos ho podeu imaginar.
0: Exacte. També és cert, Joana, que clar, aquell pop dels 90 i dels 2000, aquell MTV que vam conèixer tu i jo, és una cosa que ja no existeix, i que la indústria ha canviat moltíssim, s'ha girat un mitjó, no? I aquell star system d'aquell moment, doncs, i aquell lloc que nedava en dòlars en aquell moment, i amb diners, i que es podien fer moltes coses perquè hi havia molts diners a sobre. Tot això canvia moltíssim, no només pels artistes de llengua minoritària, sinó per tothom, eh?
1: Total. Crec que hi ha dins d'aquest canvi coses molt positives, no? I també crec que hi ha coses molt negatives, òbviament. Jo, per exemple, aquest esclavisme que suposa estar present a la xarxa tota rata perquè la gent sàpiga que has tret un disco i que sàpiga on vas a tocar i que si ses vendes de tíquets i tot això i tu ho d'estar allà, rotllo, ai, avui m'he de fer un vídeo, però és que estic d'una mala hòstia que no me puc fer un vídeo, saps? Avui, saps? Però te l'has de fer. Oh, i és que això sí que era que, clar, jo quan varen començar posàvem una foto en el Facebook, fèiem un escric guapo, un poquet així, un poquet rotllo, que si un poquet romàntic, que si un poquet nostàlgic, que si un poquet... i triomfàvem, saps? I ara has de fer un vídeo, rodatge, gent que t'agraves, sí, com...
0: Sí. I el pitjor és que competeixes amb el veí. Amb,
1: sí.
0: Que al meu costat de casa viu un nano que no li dones ni un duro per ell i que ho peta més que tu a les xarxes. Hòstia, aquest cabron...
1: Total, sí, això també és una altra cosa xunga, no? Que depèn molt...
0: És tots contra tots.
1: Que depèn molt de lo que tu puguis fer a xarxes en el final que la gent acabi pitjant un play. I clar, en aquest sentit sí que som romàntica, nostàlgica i penso que tot estava més guai quan el programador havia d'escoltar la teva música per saber si te volien al festival abans que mirar quant de seguidors tens a Instagram o allà on sigui, no? Que en aquest sentit...
0: Doncs aquest és el món que teníem ara mateix.
1: Ja.
0: Abans has dit una mica de passada, però crec que segurament és el més important d'aquest àlbum, que és el primer cop que has fet tu totes les cançons.
1: Sí. Hi ha algunes barres, d'en Pere, però sempre sota la meva supervisió i aprovació absoluta. Sí, no, sí, vull dir, és que, clar, vull dir, en Pere és un tio super... bueno, ell és qui m'ha ensenyat a jo el que és fer cançons, no? I és un tio molt prolífic, té una facilitat per la paraula i per fer cançons que a mi me segueix flipant a dia d'avui. I jo en aquest sentit pues, som més lenta, tenc un procés... Bueno, jo soc Capricornio, saps? Jo necessito aterrar-ho tot, no sé com vas amb això dels horòscops.
0: Bueno,
1: i tal, però ell és Àries, saps? Jo li dic Aires, perquè, saps? I clar, en aquest sentit, pues, ell és sonyador, vull dir, saps? Ell ho té en el seu cap i ja és aquí, saps? I jo, en canvi...
0: I tu és més terrenal, eh?
1: Uf, jo ho he de baixar tot a terra, clar. Per tant,
0: sóc complementari.
1: M'ho has complementat molt bé, però també hi pot avallar, saps? Un bum, saps? I, bueno, no, ho feia molt bé. I sí, vull dir, jo estic super agraïda de que m'hagi donat l'espai per fer això i que hagi sabut asserir quan li he dit, hey, help me, aquí necessit dues barres que no cap això perquè jo vull dir això però no sé com haver de dir, no sé què, i ell, pues podries fer tal, i sí, ha estat molt guai.
0: Com hem pogut comprovar, la Joana té un meravellós accent mallorquí, tot i que fa ja més de 10 anys que s'heu instal·lat a la Catalunya Central.
1: Sí.
0: Què et consideres ja, catalana o mallorquina?
1: No, clar, jo és que és brutal, però no he fet cap tipus d'esforç, més enllà de que quan vaig en el supermercat, bueno, a les botigues especialment, la carnisseria, coses així, queda adaptar perquè hi ha, jo que sé, talls de carn o coses així,
0: que no
1: tenen res a veure, saps? I aquí sí que m'he d'esforçar, però per la resta no m'esforç gens. He de dir que estic fent bastanta teràpia amb els meus amics de Manresa, perquè a sobre, quan no m'entenen, no m'ho diuen, Joan. No m'ho diuen, ells m'ho diuen, sí.
0: I tal,
1: però jo no he fet esforços per canviar el meu accent. Som mallorquina, Mallorca, van jo allà on jo vaig, però sí que és vera que estic molt agraïda dels temps que vaig passar a Solsona i que ara mateix estic molt bé a Manresa. Imagina't, sense guiris, és que s'està fetent.
0: Escolta, però quin és el vincle que encara tens amb l'illa? Amb l'escena musical d'allà, hi tens algun vincle o no?
1: Sí, clar, en realitat mos coneixem tots, no? I realment hi ha molt bon rotllo i també en el final passen coses que abans no passaven, com com ara, per exemple, els premis d'Enderrock, que són relativament nous, no? I és una cita i un dia que saps que te veuràs amb tothom i això. Sí, vull dir, bé.
0: També a Mallorca està emergint una escena nova que hi ha, jo què sé, deixem els noms a per allà fades, hi ha la Maria Jaume, hi ha la Xisca, que va estar aquí la setmana passada, estàs tu, que aposteu per això, per la música electrònica, per l'EDM, per els ritmes més actuals, que arriba amb aquest accent meravellós de Mallorca, i realment no sé si això és molt representatiu del que es viu allà.
1: Clar, veus, en aquest sentit, quasi tots els grups que has nomenat, bueno, tots els grups que has nomenat són d'una generació que no és la meva, i en aquest sentit, clar, és molt fort com en realitat jo musicalment i també en la manera de coexistir dins el que és l'entorn de la música, me sent molt més en consonància amb aquests nous noms, no? Que no amb la gent que m'ha tocat començar. Llavors, estic molt contenta de la seva existència, estic super contenta de la música que fan, de compartir moment i de puta
0: mare. I Manresa, què tal? Que són molt seus els manresans, eh?
1: Com ja, ho saps?
0: Què t'haig d'explicar, no?
1: Sí, com ho saps? No, bé, Manresa bé. Bé, Manresa realment és brutal perquè és una ciutat petita, molt...
0: Però té de tot, eh?
1: Exacte, passa de tot. Això m'apareix brutal, passa de tot i realment és com quan s'obre una mica el bon temps, cada cap de setmana hi ha com quatre coses distintes a fer... I bueno, i en el final quan aconsegueixes fer quatre col·legues, la gent després és molt generosa i comparteix els seus espais amb tu i molt guai.
0: Seguim escoltant cançons del De Superlluna avui amb la Joana Pol de Dona Llop. Explica'm Reina del Temps.
1: Uau, Reina del Temps és un exercici total. És un exercici rotllo, bueno, sí, jo me'n record, o sigui, això és verídic, quan va començar a sonar és així, o sigui, és que hi hagués més d'una cançó cada dues hores de reggaeton a la discoteca. Quan això va començar a passar, jo m'enfadava. Jo vaig a fumar, saps? O sigui, clar, però després t'he de dir...
0: Hem sucumbit tots al final,
1: Sí, després t'he de dir que quan va entrar aquell... que hi va haver un Sant Joan, que era increïble, jo vaig anar a la festa de Ciutadella i tu vas, te vas passejant i, clar, està ple de bars, pues a cada bar que érem sonava la mateixa cançó. A cada bar. I aquí, pues tal. I això va ser pues el meu exercici de... Jo puc fer això i, clar, a nivell sonor jo tenia superclar que volia fer un reggaeton superclàssic, super... O sigui, que sonar, però superpegat, sense cosa nova. Un reggaeton clàssic, pur. I després, així a nivell líric, Reina del Temps precisament és que m'estic canxondeant de mi mateixa de estar tant de temps sense treure un disc i per això, saps, en aquesta cançó me faig la Reina del Temps, rotllo com si per mi el temps no passàs, m'entens? I jo segueix que en els 25 anys, m'entens? I faig un discazo com aquest i listos.
0: Doncs una cançó ben directa i ben empoderada és aquesta Reina del Temps, un reggaetó que espero que no sigui masclista com a mínim.
1: Ah, no, això jo crec que no.
0: Suposant que no. Ara l'escoltem.

0: els temps.
1: Això és La Reina del Temps, un dels temes de Dona Llop, avui amb la Joana Pol, comentant les cançons d'aquest àlbum, que va publicar-se fa uns mesos i que ara s'ha girant fins ara, i no sé com es prepara aquest estiu, si teniu previsió de fer concerts...
2: Hi ha cosetes, sí. Hi ha cosetes, estau atents a les xarxes, ho anirem desvetllant, i també hi ha cosetes que preparam per passat l'estiu, que també estaran molt guapes.
1: Ah, mira, ara que parlaves d'això, d'aquest reggaeton, i de l'ambient masculí que a vegades incideix en aquest estil musical. Fa poc et queixaves d'haver un cartell d'un festival a Mallorca format només per homes.
2: Sí, és que això segueix passant.
1: Segueix passant, eh?
2: Segueix passant. Bueno, a Mallorca, a Catalunya i a tot arreu. I realment és molt heavy, perquè ara mateix ja no se pot, ja no s'hi val l'excusa de és que no hi ha dones, és que no sé què... No, és que aquesta excusa ara mateix és una merda d'excusa. El que ha passat és que des de la programació no s'ha tingut una voluntat paritària o per acostar-se a la parietat, i això és que avui en dia... A més, el problema és que la majoria d'aquests esdeveniments en els que passa això, saps, tenen dobles públics, tenen finançament que després...
1: Però hi ha una condició de que hi hagi una quota, digues, sigui, tot i que les quotes a mi també.
2: Hi ha vegades que sí, però depèn, si dobles fan moltes escales antes d'arribar en el puesto, pues la quota se perd pues camí, saps? I després, per altra banda, també és molt xungo quan te n'adones que t'estan trucant just per quota, saps? Perquè jo he rebutjat concerts,
1: sí?
2: I ben pagats en aquest sentit. Vull dir que jo, o sigui, que m'estaven pagant...
1: Per principis ha dit no,
2: sí, sí,
1: ostres.
2: Sí, totalment, perquè dius, ostres, és que m'estàs convidant per complir la quota, perquè te puguin donar la subvenció d'èquid, saps? No. O sigui, no. I això és que és una cosa que segueix passant i mira.
1: Saps com l'altre dia que feien la peça del dia que van fer el primer concert de la primavera, que és aquell dia que ho fan gratuïtament, que sí. Pot anar qui vol, i la peça de TV3 en un moment donat deia avui oportunitat per artistes catalans per deferència al públic de... I jo pensant, a veure, deferència...
2: Clar, és que després això s'estrapola...
1: Un festival super subvencionat.
2: Total.
1: On hi ha terra el present del el govern espanyol a donar un concert. A sobre ens fan el gran favor, ens donen la vida gairebé per programar una artista catalana el primer dia.
2: Total. Bé, i llavors si t'hi fixes, quan ses artistes femenines aconsegueixen creuar la barrera d'estar programades en el festival, òbviament... sempre toquen a les primeres hores.
1: Ah, clar.
2: Vull
1: sí.
2: dir, saps, només faltaria...
1: No fos cas que
2: poràssim de Superllun a les 12 i te fas aquí, mira, el darrer concert que vàrem fer se va armar un pogo en qui te plora, que
1: sí?
2: Jo flipava, ja, lo darrer que m'esperava és que en sa meva múrica s'organitzés un pogo, saps? I jo pensava, joder, me poden porar a les 12, a les 4, a l'hora que vulguin, saps? Mentre jo estigui desperta, tot bé, saps? I clar, vull dir, que en el final és això, que és com jo sempre, abans me passava mitja vida indignada quan deien no, és que fa música en català, i és com, anem, descriu la meva música, fa música pop, fa música folk, fa música no sé què, però que
1: però
2: sigui en
1: ja
2: català,
1: en calaix,
2: que sigui en
1: no?
2: català, o sea, és que, no sé, a mi no m'ha importat, jo escolt, jo que sé, grups bascos, escolt grups alemans, que òbviament no entenc, escolt grups, és que, no sé, vull dir, és com quina necessitat hi ha de posar una etiqueta que me tregui possibilitat de que qualcú m'escolti, saps? Fa música bona, ja uh-huh. està. Vull dir, no necessito més etiquetes. Bona.
1: Però, Joan, això que has dit de que has rebutjat concerts pel sol fet de pensar o tenir una mica l'empresa que t'estan trucant o contractant per la quota,
2: sí.
1: Diu molt de la vostra integritat moral, jo què sé.
2: Sí, vull dir...
1: Perquè, clar, al final les factures s'han de pagar, també.
2: Clar.
1: I els autònoms s'han de pagar.
2: Totalment.
1: Al final de mes. I això, no sé, t'honora d'alguna manera.
2: Bueno, o sigui, òbviament, com que és una cosa que no expliques...
1: Vull dir que hi ha molta gent que s'ho menja
2: i ho fa. Sí, perquè, a més, generalment, aquest tipus de concerts pues, són uns concerts que te donen una certa visibilitat, un tal... Però sí, és que... no sé, vull dir... Ha arribat un punt que he fet tantes coses que no volia fer en la música, i després en el final la cançó d'anyada és ella, la música, és el meu proper disc, són les meves ganes de continuar amb això, i jo no estic per permetre que ningú me les trastoqui realment.
1: Doncs, Donida, t'aplaudeixo. La Joana ha vingut carregada sota el braç amb un disc de vinil d'aquest àlbum que han publicat, una cosa que no s'havia fet amb els anteriors discos.
2: Sí, Crisàlida té vinil, Cara a Cara té vinil, i els anteriors estan en CD, però sí que és vera que jo, tal volta, si puc, en algun moment, m'agradaria molt reeditar Misteris de sa Vida, que jo diria que, bueno, és un disc en el que li té molt de carinyo, perquè és el disc que m'ho va dur fins a Catalunya. Ara en guany, aquest 2026, compleix 10 anys, i sí que tenc il·lusió de fer aquesta reedició.
1: Dona Llop, d'això, en aquests 10 anys ha passat d'una mena de folk, una música més atmosfèrica, fins a aquest disc, que és molt electrònic, amb unes bases ballables fins i tot, i amb la Joana com a lideressa de tot això i al capdavant d'aquest projecte. Avui ens ha vingut molt de gust de convidar i compartir amb ella aquesta estona, i recomanar a buscar, que aneu a buscar aquest disc, que es diu De Superlluna. Ells són Dona Llop, i estigueu atents, perquè després de l'estiu ens ha anunciat sorpreses, ens ha deixat així amb ganes de saber-ne més, però vaja, ja estarem pendents. Et sembla que amb quina cançó vols acabar? Tindria tu.
2: Va, jo crec que podem acabar en Qui te plora.
1: Qui te plora? La del Pogo.
2: Sí, la del Exacte. Pogo, aquesta.
1: Joana, un plaer tenir-te aquí.
2: Igualment, gràcies per ser
1: convidada. Records al Pere i fins la pròxima.
2: Igualment.

Arribem a la final de l'edició d'avui del Catalunya Express. Ho fem amb un clàssic, que és el Corren de Gossos, perquè aquesta cançó, els 20 anys d'aquesta cançó, és l'excusa per la nova gira d'aquesta formació. 20 anys de Corren. Seran 12 concerts exclusius durant el 2027 i els detalls els donaran ben aviat, el dia 1 d'agost, quan comparteixen cartell amb els Lax & Busto, els Festival Sons del Món. Per tant, una excusa immillorable per recuperar aquest clàssic i per tancar el programa amb ell. Corren, de Gossos. Fins demà. Adéu-siau.

0: Són les 7. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. La dona del president Begoña Gómez recorrerà la retirada de passaport i mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. La seva tesi, la tesi del jutge, volíem dir, és que va aprofitar-se de la seva posició com a parella de Pedro Sánchez, el president del govern, per treure beneficis personals i l'envia a judici pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. També a la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i a l'empresari Juan Carlos Barrabés. Mentre l'executiu denuncia obsessió i cacera del jutge Peinado contra Gómez, els populars acusen el president del govern de convertir la Moncloa en una cova de delinqüents, diuen, i reclamen eleccions anticipades. Miguel Tellado.
1: Hoy el Partido Socialista tiene 15 causas judiciales abiertas, 97 imputados, 3 más que hace unos días, las dos hijas y Gertrudis, y la Fiscalía pide para ellos 1.867 años de prisión.
0: I canviem de qüestió perquè dels serveis la circulació ferroviària ha quedat interrompuda a la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Mollet per una incidència a la infraestructura. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Precisament avui es compleixen 5 mesos de l'accident mortal a Gelida que va posar en relleu les deficiències a la xarxa ferroviària catalana acumulades durant dècades. El tret de sortida amb mesos de reparacions posteriors. 5 mesos després, tot i que les millores realitzades, s'ha reprès la circulació amb un degoteig d'incidències constant i el servei està lluny de les necessitats dels usuaris. Ana Gómez Llaurador, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
2: No parem de posar límits temporals de velocitat perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
0: Fonts sindicals assenyalen com a responsables la manca de personal que no s'estabilitza a Catalunya i també d'inversió, que ha derivat, diuen, en una externalització del manteniment preventiu. I encara sobre mobilitat, la ciutat de Barcelona aprofitarà aquest estiu per pavimentar la Meridiana i fer actuacions a la Ronda de Dalt, causant talls en el trànsit. També es preveu enllestir la transformació del carrer Balmes i avançar en les obres de la Rambla. En total, s'executaran 24 obres d'estiu, tot aprofitant el període no lectiu i de reducció de la mobilitat. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
3: Que l'estiu sempre aprofitem per poder treballar amb algunes actuacions que, fetes en un altre moment de l'any, generarien més molèsties i més impacte en la mobilitat. Aprofitant la baixada de la mobilitat, sobretot les setmanes d'agost, aprofitem per fer algunes actuacions importants en aquestes transformacions.
0: De l'exterior, 40 milions de colombians estan cridats a les urnes aquest diumenge en la segona volta de les presidencials per a triar el successor de Gustavo Petro. Dos candidats situats en els pols oposats de l'espectre polític es baten en el pols, l'esquerrà Iván Cepeda i l'ultradreta Abelardo de la Espirella. Joaquín Calvente.
4: La seguretat és la bandera d'Espirella que advoca per construir 10 megapresons de màxima seguretat a l'estil de Nayib Bukele, el mandatari del Salvador, i en la línia de l'estatunidenc Donald Trump i de l'argentí Javier Milei aposta per una reducció de l'estructura de l'Estat i fer sortir Colòmbia de l'ONU, entre d'altres organismes internacionals. De la seva banda, Iván Cepeda, continuista amb la línia de Gustavo Petro, proposa acabar amb la pobresa i la desigualtat com a solució a l'onada de violència que afecta el país. També regular el cannabis per promoure l'ús industrial i en l'àmbit internacional canviar la relació de vassallatge, diu, amb els Estats Units. Malgrat ser propostes oposades, els sondejos els situen molt igualats en una intenció de vot amb un lleuger avantatge del candidat de l'ultradreta per sobre del de l'esquerra.
0: I a Bolívia, el president del país, Rodrigo Paz, ha imposat l'estat d'excepció per restablir l'ordre públic i garantir la seguretat després de setmanes de protestes.
4: La mesura ha estat anunciada després de l'acord del govern amb la Central Obrera Boliviana, al qual no s'han sumat altres dos sectors partidaris de l'expresident Evo Morales i que mantenen bloquejades les carreteres del país per forçar la renúncia de l'actual mandatari. Rodrigo Paz ha justificat així la mesura.
5: Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido. Debemos llamarlo por su nombre. Es un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo contra un gobierno democráticamente elegido.
4: Els talls de carreteres han provocat el desabastiment d'aliments, de combustibles, d'oxigen medicinal i medicaments i ha provocat almenys 16 morts, 13 dels quals per falta d'atenció mèdica.
0: I els esports, la festa segueix a Sabadell per celebrar l'ascens de l'equip Arlequinat a segona divisió. Està previst que la rua surti hores d'ara de la nova Creu Alta cap al centre. L'equip serà rebut a l'Ajuntament i després sortiran al balcó del consistori per celebrar amb la gent a la plaça de Sant Roc la tornada al futbol professional. Doncs és tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació al punt de les 8 aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Mireu, us explico. Hem deixat sonar tanta estona la sintonia perquè el Dani Granados, l'Oriol Rossell i jo, la Consol Sáenz, ens hem perdut. Ens hem perdut per la Llotja de Mar, que és la seu per primera vegada d'aquest sonar, d'aquest nou sonar, que comença, com ja sabeu, aquest 2026, una nova etapa, i que ha situat concretament en aquest edifici absolutament meravellós la seu del seu sonar més D, el sonar més tecnològic, el sonar on podem escoltar xerrades, veure els projectes de la gent que juga amb les noves tecnologies i tot allò que té a veure amb la nostra vida social, cultural i, per què no, també política. I per què ens hem perdut? Ens hem perdut perquè és un escenari absolutament magnífic. La Llotja de Mar, que combina estils arquitectònics com ara el gòtic i també el neoclàssic, i que en aquesta ocasió es fusionen a tots aquests projectes i tots aquests invents futuristes en la gran majoria de les ocasions que ens porten doncs, tots els artistes, tots els creadors i els col·lectius que s'han donat cita en aquest Sonar Més D. Un Sonar Més D des d'on avui realitzarem el nostre programa i tindrem oportunitat de xerrar amb alguns, com dèiem, d'aquests ponents, d'aquestes creadores, de totes aquestes ments privilegiades que es proposen albirar què passarà en un futur.

Doncs aquesta és la proposta d'això, eh? Això és ens acompanyarà d'aquí una estona per mostrar-nos doncs, la seva manera d'entendre l'art, la relació entre les noves tecnologies i nosaltres, els éssers humans, que se suposa som els que hem inventat les noves tecnologies i les hem de, entre cometes, controlar. Em sembla que la cosa de moment està sortint una mica regolint, però bueno, ja veurem. De tot això i més es parla aquests dies al Sonar, us ho dèiem, és un sonar especial, és un sonar que inicia una nova etapa, un sonar amb una nova direcció que porta aquest apartat del mes D, el mes tecnològic, des d'aquell espai de Fira Montjuïc, aquesta llotja de mar absolutament meravellosa, i un sonar, podríem dir, jo no sé si diurn, perquè ja diurn es queda una mica enrere, que fa vespreig, fa vespreig i també nit a Fira l'Hospitalet. Ja veurem com va la història, ja veurem com accepta el públic tots aquests canvis. Els que segur que estan encantats i encantades són totes les persones que s'han donat cita, com dèiem, amb aquesta llotja de mar per gaudir de les propostes que ens mostra el Sonar Més D.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com se'l sabeu.
0: T'ha agradat la Llotja de Mar?
1: Home, és un espai històric de la ciutat, no?, que està en el centre i que és un espai, diguem, molt connotat també per una història, no?, de les elites econòmiques d'aquesta ciutat. Un espai, diguem, rellevant, de mostra de poder, però que avui, no?, i això em sembla especialment rellevant, està donant cabuda també a una mirada crítica sobre el present en termes econòmics, sobre el present en termes tecnològics, i sobre el que ha de venir també a futur, no?, i com podem imaginar-nos una societat segurament més justa i més democràtica. Per tant, benvingut també a aquest espai, al món de la reflexió crítica.
0: És interessant això que dius, perquè mira, no ho havia pensat. Segurament, si féssim una psicofonia... Això mira, per la pròxima edició del Sonar Més D, potser li podríem proposar algú, perquè si féssim una psicofonia amb aquestes parets, probablement ens esgarrifaria saber de les converses d'algunes de les reunions d'aquests grans senyors, i dic senyors perquè probablement poques senyores hi havien en aquelles trobades, parlant, per exemple, de com enviaven els vaixells, no?, doncs cap a les Amèriques, previ passi per el continent africà, per portar, diguéssim, no de manera educada, alguns homes i dones, precisament doncs, a treballar a terres perquè ells fessin moltes peles i es poguessin fer edificis com aquest. I una vegada dit tot això, Dani Granados, i felicitar, perquè crec que ho hem de fer a les companyes de... L'altre dia teníem nosaltres a l'Andrea Faropa, responsable d'aquest Sonar Més D, a les companyes i companys que han triat aquest espai, perquè la veritat és que... jo no sé si vosaltres teniu aquesta sensació, i aprofito ja per presentar l'Azucena Micó de Sound Diplomacy, que ara ens explicarà una miqueta el que ha fet aquí el Sonar Més D. No sé si teniu aquesta sensació, però jo... aquests dies que passejava pel Sonar Més D veient doncs, aquesta arquitectura i, per exemple, doncs, el pavelló de la gent de Corea que ha vingut a presentar les seves invencions i creacions, deia, em fa la sensació d'estar enmig de Blade Runner, tio. Saps? O sigui, crec que és perfecta, no?, aquesta munió entre un món antic, no?, un present i un camí cap al futur. No sé què penseu, eh?
1: Jo crec que és perfecte, crec que, com deia abans, que aquests espais que estan al centre de la ciutat i que tenen una dimensió clarament pública també s'utilitzin no només per dissenyar aquestes estratègies econòmiques transnacionals, les del segle XVII,

0: espais per viure la cultura i la música que...
1: Jo ahir quan... Bueno, hola i moltes gràcies per convidar-me. Jo ahir quan passejava per aquí i estava mirant totes les instal·lacions artístiques, pensava, ostres, el xoc, no? L'impacte entre les parets i el que estem veient, doncs màquines fent servir la IA per fer-te una peça d'art en el moment, tal. Realment, jo crec que també convida molt a la reflexió, no? De dir, ostres, d'on venim, on anem, on anirem, perquè hi havia instal·lacions que tampoc acabava d'entendre què estava passant allà, per més que m'ho expliquessin. Amb la qual cosa, trobo que sí, que és un lloc molt especial per fer això avui.
0: Doncs l'Azucena Micó, Dani Granados, ens acompanya precisament per explicar-nos una mica quina és la feina que fan des de Sound Diplomacy i també que ens faci cinc cèntims de la xerrada que va tenir lloc el primer dia d'aquest Sonar Més D, on va participar amb el Miric Milan de Vibe Lab, per parlar de com la música i la cultura nocturna poden enfortir les comunitats, que és un debat molt important del que es parla i es parlarà molt, ja us ho diem, els pròxims mesos.
1: Sí, la veritat és que va ser una xerrada molt entretinguda. El Miric i jo fa molt de temps ja que ens coneixem. Ell havia sigut l'antic alcalde de la nit d'Amsterdam i sí, vam estar xerrant una mica de com governar la ciutat a la seva vessant nocturna, no? Amb tot allò que passa a Barcelona, potser podríem dir de 9 a 6 del matí, i sí, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
2: Fins que surt el sol, no? Des de que se'n va fins que surt. Clar, és un dels debats històrics, no? Que hi ha a totes les ciutats del món, jo crec, però que Barcelona des de fa uns anys també l'està entomant, i que tenim la sort avui que ens acompanyi l'Azucena, que treballa, diguem, a una d'aquestes consultories, d'aquestes empreses que es dediquen a intentar trobar solucions, no? O sigui, davant d'aquests reptes, trobar solucions. I a mi, per començar una mica la conversa, m'agradaria, Azucena, que ens expliquessis d'alguna manera quines són les solucions que esteu situant com a Sound Diplomacy, que ahir vas poder compartir en aquesta taula, perquè tinc jo una sensació, que ja la deixo anar, i és que a vegades aquest debat s'ha reduït molt estrictament al tema de l'economia nocturna, no? I quan parlem de l'alcalde de la nit, la pròpia figura del teu company de taula, no? del Milan d'ahir, estava molt vinculada a aquesta idea de l'economia creativa vinculada a la nit. Però que ja fa uns anys, i vosaltres heu sigut molt protagonistes d'això, s'està fent més gran aquest debat. Estem incorporant altres temes com la convivència, com la capacitat de la mediació, etcètera, etcètera. No? Per tant, davant d'aquests reptes, quines són una mica les solucions que esteu plantejant?
1: Sí, nosaltres ahir, i justament va ser un dels temes que vam tractar més, una de les coses que vam estar d'acord tant el Miric com jo és que Sound Diplomacy ho posem molt en pràctica, és que no es pot generar una governança de la nit, jo crec que de res, però en aquest cas de la nit, sense tenir un diàleg amb el que és l'ecosistema, sense tenir un diàleg amb el sector, amb les persones que realment estan habitant a la ciutat durant aquestes hores del dia. Està molt bé i jo em sento molt contenta de que Barcelona tinguem ara una comissionada per la nit, però penso que sense... que sí que ho té, ella té ara una comissió, però hi ha ciutats que potser tenen la figura de l'alcalde de la nit i no tenen una comissió de persones que puguin estar informant del que està passant en el dia a dia, bueno, potser hauríem dit en la nit a nit de la ciutat, quins problemes estan trobant, que com la parlant amb les audiències, amb els públics, amb la gent que ho està vivint, això era una de les coses que vam estar d'acord que era molt important. I un altre tema, i nosaltres això sempre ho recomanem, nosaltres, bueno, a Sound Diplomacy, per situar-vos una mica, el que fem és treballem sobretot som una consultoria global. Jo estic aquí a Barcelona, però tinc companys a Londres, a Berlín, a Mèxic, a França, vull dir, estem una mica per tot arreu, i treballem amb ciutats per ajudar-los a entendre, no?, a desxifrar una mica quin valor té la música, les indústries creatives i la nit per les seves ciutats, valor econòmic, sí, però també cultural, social, de desenvolupament, i ajudar-los a entendre quines poden ser les accions que poden dur a terme per aconseguir alguns dels seus objectius a través de la música, de la cultura, de la creativitat, etc. I quan nosaltres treballem amb ciutats, sempre, per començar, els recomanem tenir aquesta comissió i aquest grup de persones que puguin informar a la gent que està dissenyant les lleis, que està dissenyant les polítiques, que està treballant més en alt nivell, per dir-ho

0: així. Nosaltres sempre diem que sempre s'ha de bastir aquest pont i també construir diàlegs entre els diferents sectors dintre del mateix govern. No es pot governar la nit sense tenir en compte el transport. No es pot governar la nit sense tenir en compte el turisme, òbviament, sense tenir en compte...
1: La seguretat.
0: La seguretat, gràcies. Els hospitals, ja, a vegades pensem en la nit com si fos només la gent que se'n va de festa. Hi ha moltíssimes professions que només passen de nit. Hi ha les persones que treballen als hospitals, les persones que treballen amb neteja, etcètera, etcètera. També necessiten que se'ls consideri quan es té en compte aquestes estratègies.
2: Clar, i dius, no podem fer només pensar en la nit a la gent que se'n va de festa, no? Però la gent que se'n va de festa segurament és el motor de tot això, no? Uh-huh. Llavors, hi ha aquesta lectura històrica que es fa de, bueno, com posem els serveis i els recursos necessaris perquè això no tingui un impacte negatiu, i com això genera una economia, que això és evident, no? I és indubtable, i segurament té uns elements molt positius, però a mi m'agrada com canviar el prisma, no? Una mica agafant les arrels d'aquest programa, de Territori Clandestí, i des d'on mirem? Mirem des de la lògica ciutadana, no? Llavors, d'aquesta perspectiva, penses que podríem parlar del dret a la nit? És a dir, nosaltres parlem molt de drets culturals, no? Llavors, hi ha un dret ciutadà a fer ús d'aquesta nit?
0: Totalment. I és més, jo crec que, a més, aquest dret, aquest ús de la nit, al final genera la identitat que té una ciutat. Una de les coses que ahir també parlàvem, que jo quan m'estava preparant la xerrada pensem en Berlín, fa 30, 40, ja no sé ni quants anys, Berlín va desenvolupar una identitat amb el més underground, el més DIY, no? Que diguéssim, superpoc regulat. Eren coses que estaven passant d'una forma molt espontània, que estaven passant d'una forma molt comunitària, dintre dels diferents grups, a més, i Berlín es defineix en part per això, que ara, amb tantíssima regulació, amb tantíssima llicència, que en alguns casos és important, però com el Dani bé sap dels seus temps a l'ICUB, també això xoquen moltíssim entre elles, potser estem perdent aquest dret a generar una identitat de la ciutat a través del que està passant en els seus ecosistemes musicals, en els seus ecosistemes nocturns. Un dels aspectes per mi més rellevants per això, i últimament ho estem pensant molt, és el jovent, també. O sigui, crec que quan parlem del dret a viure la nit, hem de pensar moltíssim en la gent jove, que estan socialment molt desconnectats i necessiten aquests espais i necessiten poder viure aquesta, el que nosaltres vam viure, també, el que a nosaltres també ens ha definit com a persones, no? Aquesta època en la que doncs potser vius quasi més de nit que de dia, que tens espais on pots fer coses i que ara cada cop, crec que amb tantes regulacions, no... potser no ho tenen tan fàcil.
1: Vaig a posar una mica el dit a l'Anafra, bé, d'advocat del diable, perquè parlem del dret a la nit i potser algú aixecaria la mà i diria allò de sí, sí, i el dret al descans, i llavors és quan arriba el tema polític, perquè els polítics, quan una part de la societat protesta i demana que té dret al descans, que la té, la tenim tots, la balança normalment s'inclina d'una manera molt desigual. És a dir, tenim dret al descans? Sí. Tenim dret a gaudir de la nit? Sí. Formem part del mateix veïnatge? Sí. Com solucionem aquesta vaina, que dirien els colombians?
0: Bueno, és que jo crec que és la pregunta del milió, no? Realment ho has definit molt bé, al final, i el Dani en sap més que jo d'això, però en realitat són dos drets fonamentals que estan xocant, perquè el dret a la cultura és un dret fonamental i el dret a la vida, al descans, també. I crec que aquí és on no estem trobant, a Barcelona i al món, no estem trobant necessàriament a l'encaix. Sí que hi ha moltes iniciatives que s'estan duent a terme a altres ciutats o territoris, per exemple. Hi ha espais on tenen figures mediadores, hi ha ciutats on tenen figures mediadores que intenten treballar aquest diàleg entre les persones que volen descansar i les persones, com tu ben dius, que volen sortir de festa, que són tots veïns igualment, no? Hi ha llocs on s'està, per exemple, s'està posant, i aquí a Barcelona també s'ha fet, s'estan posant recursos per poder insonoritzar els espais, per poder Per exemple, a Amsterdam, ahir ens explicava el Míric que ells, una de les coses que van treballar era el poder tenir els clubs oberts tota la nit perquè no fos, en plan, a les 4 del matí tothom surt al carrer, diu, perquè es queda cop a les 4 del matí tens una manifestació al carrer. Clar que ningú pot dormir, perquè està sortint tothom de cop a la mateixa hora. Hi ha iniciatives que estan treballant envers trobar aquest encaix, però és una mica, jo crec, bueno, Dani potser tindrà, ho sap millor, però és la pregunta del milió.
2: Clar, estem parlant de com garantim la convivència, no? Quan hi ha dos drets que estan col·lisionant o que poden col·lisionar, hem de garantir la convivència. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que hi ha un... Sí, hi ha un elefant a l'habitació que no s'acaba d'abordar, no? I sembla que només les entitats públiques només poden programar en uns horaris determinats, que l'economia de la nit és economia privada, només privada, no? Per tant, que vol capitalitzar aquest flux ciutadà que va de festa. I clar, a mi m'agradaria pensar que una figura pública d'una comissionada de la nit o d'un alcalde de la nit pot incorporar estratègies públiques que garanteixin la convivència. Perquè, mira, posar-se de perfil no és una solució. Llavors, et volia preguntar, Azucena, creus que podem pensar en una economia pública de la nit, en uns recursos públics per poder dir allò que deia el Robin Nieste quan li van donar aquella medalla d'Extremadura d'Espacio para los Chavales? Vas centrar la seva xerrada en això, però és que és fonamental perquè és garantir els drets i aquests espais, si estan adequats, estàs garantint la convivència, no? I dit d'una altra manera, el públic pot fer coses i el privat podria afavorir una economia social de la nit, també?
0: Jo penso... Potser això també és des d'una experiència més pròpia, però crec que aquí en el poder darle espacio a los chavales hi entren molt també els districtes. Jo com amb el meu temps lliure, el poquet temps lliure que tinc, estic a la Junta de la Casa Orlandai, que és un espai de gestió comunitària, nosaltres fem activitats a la nit, nosaltres ens agradaria fer moltes més coses pels joves, però ens topem moltes vegades amb el districte i amb les llicències, amb problemes, jo no em cansaré de dir-ho, hi ha vegades que paguem més al limitador que a l'artista. I això realment és, vull dir, li explota el cap a qualsevol. I aquí és on torno al que deia abans de que crec que una figura com una comissió de la nit, si vol proveir aquests drets especialment a la gent jove, a la gent que vol sortir a nit, també ha de poder mantenir aquest diàleg amb tots els altres sectors, inclosos els districtes, perquè si tenim un pla estratègic per la nit, però la resta dels actors que estan regulant la ciutat no ho tenen clar o no l'implementen, tampoc arribarem enlloc. Jo penso que els espais, des d'una perspectiva pública, crec que els espais, els centres cívics, centres culturals, són espais que serien ideals per poder aportar això i que no s'estan infrautilitzant, per exemple, i això aquí i a tot arreu. I des d'una altra, al revés, no? Penso que sí, que clar que sí, crec que hi ha molts espais privats que treballen amb la comunitat, que treballen d'una forma potser molt més transversal per poder oferir aquests drets, el que torno una altra vegada a com ho podríem fer des de la governança, crec que se'ls ha de portar recursos, perquè al final no sempre es pot pretendre que un espai privat ofereixi els seus recursos per fer algo que potser hauria de ser més aviat del sector públic.
1: Azucena? Ens queda molta feina per endavant.
0: Moltíssima.
1: Ens queda molta feina per endavant. Està molt bé, i ha estat molt bé aquesta conversa que heu tingut dintre del Sonar Més D amb el Míric Milan de Vibe Lab, que com deies havia estat alcalde comissionat de la nit d'Amsterdam, no?
0: Sí, ell era alcalde de la nit.
1: Nosaltres hem estrenat no fa gaire comissionada, alcaldessa de la nit, la Carmen Zapata, que estava posant tots els seus esforços, però sí que és veritat que de vegades les coses costen i aprendre de les experiències d'altres ciutats és indispensable. Continuarem parlant perquè crec que hi haurà notícies ben aviat al respecte d'algunes de les qüestions que han sortit avui amb aquesta xerrada. Tens les portes obertes perquè, evidentment, moltes de les temàtiques, Dani Granados, que tractem amb aquest el nostre programa depenen precisament d'aquestes enteses, d'aquestes mediacions, no?, entre els veïns i veïnes de les ciutats, vale? Que gaudeixen i que han de gaudir de la cultura, del descans i, en definitiva, d'una convivència harmònica. Moltes gràcies, Azucena.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Doncs això que estàvem escoltant és Vandalize, és una de les propostes de Xoeg. Avui amb nosaltres Oriol Rossell. Fagots, la taula.
1: Sí, sí, és com aquelles taules de Nadal, no? S'hauria de fer una foto.
0: Però que no acabin com les taules de Nadal, esperem. Segons també quines, dir, jo,
1: hi ha algunes que acaben per Sant Esteve i no va malament, però bueno...
0: En Xoeg, amb la Mònica Riqui, Mònica Riqui, programadora, pràcticament ja sòcia del programa.
1: Xoeg, Carles Martorell, també amic, no del... El programa és la primera vegada que vens, sí, però...
0: Vindràs més.
2: Un cop entres ja no surts.
1: Ens coneixem de fa una pila d'anys, vull dir que molt, molt content d'estar... amb bons amics i millors professionals. No, és al revés. Gran professional i millor persona.
2: Exacte.
1: Una mica això.
3: I s'ho deixa tot a casa a final de mes.
1: Exacte.
0: La Mònica Riqui i el Xoeg que han vingut a presentar i a parlar sobre les seves propostes. I jo li comentava una mica a l'Oriol Rossell que trobava que hi havia com una mica un eix comú entre les maneres de fer dels dos, perquè estan qüestionant d'alguna manera tot allò que té a veure amb l'ús de les noves tecnologies. I jo no sé si un retorn a l'aspecte més primigeni o fer un toc d'atenció i dir... que nos estamos yendo un poquito, ¿no? No sé, digueu-me vosaltres si m'equivoco o no amb la meva percepció.
2: Bueno, a veure, jo crec que això de... No sé què penses tu, no? Però això de... jo crec que ens ho diuen bastant, no? Quan ets artista i treballes amb les tecnologies, no? Com els nous usos o usos diferents, jo crec que, i m'agradaria sentir si estàs d'acord, de veritat, crec que, clar, quan treballes amb la tecnologia com el teu llenguatge artístic, això ho tens superinterioritzat, no? És a dir, o sigui, tu ja... O sigui, la base del que tu fas és trobar noves formes de relacionar-te amb la tecnologia en si, no? Llavors, crec que per aquest, bueno, com el que pinta i té el pincell i fa la seva forma de pintar, nosaltres, doncs, tenim la tecnologia, llavors aportem la nostra forma de fer-la servir, no? I la nostra creativitat. I per això, doncs, sempre són noves, no? Sempre són individuals. I després, sobre el tema del retorn, no? A lo primigeni, a mi sempre m'agrada dir que quan a mi em diuen que jo humanitzo els robots, no? Que faig, com humanitzo la tecnologia, jo dic, no, jo recordo a la gent que la tecnologia és part de l'esperit humà, o sigui, que és humana, no? I bueno, i al final és per dir, tens agència tu per fer-la i per veure on va, no?
3: Crec que una de les coses que encara ens passa com a usuaris de la tecnologia és que la tecnologia centra molt la visió de l'obra. Molta gent encara ho veu com un tech show, com una demostració de que la tecnologia pot fer coses, quan en realitat probablement és una manera més, no? És una eina que fem servir per expressar el que nosaltres volem explicar. Però crec que ens condiciona molt i com ens veuen des de fora. I jo faig un esforç d'anar reiterant el fet de que només és una eina, per mi, almenys. El que passa és que és l'eina que jo sé fer servir. No veiem el pinzell del pintor, però en canvi sí que veuen el meu portàtil. Per tant, la visió aquí és diferent. I per mi és un petit estigma, per mi, perquè hi ha molta gent que ve a veure què puc fer, on has arribat, quina tecnologia has usat, per què has fet servir la intel·ligència artificial, totes aquestes preguntes, i no em qüestionen altres coses com què m'has explicat o per què has fet això. Llavors, m'agrada redirigir aquesta conversa cap a un lloc més narratiu i no tan tècnic.
1: Sí, jo estic molt d'acord amb el que diu el Carles i amb el que diu la Mònica, evidentment. De fet, estava pensant, ara que estem en el context sonar, no? Vosaltres sou molt joves, però jo tinc una edat, i jo recordo quan vam començar a veure portàtils als escenaris, que era com, uala, xaval! Vale? O sigui, antigament, els primers sonars, i això us dono fe, la gent anava amb CPUs, anava amb monitors i amb CPU, amb torres, perquè no tenien prou potència els laptops, no? I quan van començar a sortir aquells de Mac negres que passaven com un mort, allò, i era una cosa com molt fantàstica. Jo crec que allà hi ha un punt de ruptura en què, efectivament, l'eina passa a adquirir un protagonisme absolutament desorbitat. No? Perquè perds de vista l'obra, per dir una forma, no? És com dius tu, mires el pinzell i no el que està pintant. I això ve una mica a Sanda, que l'altre dia, per no sé què, estava repassant, sempre va dir repassar-lo, textos a Ballard, no? I estava pensant en el que us deia la Consol. Diu, les noves tecnologies, no són noves aquestes tecnologies, tenen 30 anys, tenen 40 anys, no? Però seguim anomenant-les i considerant-les noves. I per això, justament, ens criden l'atenció, com no ens crida l'atenció, una altra eina, no? Per d'una forma. I el Ballard deia una cosa que m'agradava molt, que és... El futur ja està aquí, el problema és que no sabem com negociar amb ell, com gestionar-ho, no? Per això aquesta cosa, d'aquest no retrofuturisme, sinó que el que pensàvem que era futur ja és present, però encara no ens hi hem sabut habituar, no?, d'alguna manera. I clar, jo a vegades em qüestiono, no?, coses com el Sonar Més D, si no té alguna d'això, de no saber realment entendre'ns amb el nostre context, que l'hem d'excepcionalitzar d'alguna forma, no?, i crear un congrés, per dir-ho d'una forma, per poder avenir-nos-hi.
3: Un dinar de Nadal, no?
1: Un dinar de Nadal tequi.
2: Sí. No? Respecte a això que deies dels portàtils, només un petit parèntesis, l'altre dia amb l'Antònia Folguera estava dient que recordava fa molts anys que el line-up de Sonar posava artista tal, artista qual, internet.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que hi havia connexió a internet, era com del line-up.
1: Mira, jo t'explico dues anècdotes de senyor gran, veterà de les batalles del Sonar, de les guerres del Sonar. Una, la primera vegada que es va fer un concert amb connexió amb internet, que van ser Sensorband connectats, em sembla que era amb Tòquio i amb Polònia, i va ser un guirigai que no es va entendre res, però bueno, endavant amb la cultura. I l'altra, que jo crec que va ser el punt més traumàtic per la meva generació respecte al tema d'utilització de la informàtica, diguem, del software en lloc del hardware, va ser un concert llegendari de Farmers Manual, de Mego, que van anar tres paios, es van presentar al hall del CCCB, van obrir els portàtils, van donar-li un botó i se'n van anar! Perquè havien posat una cosa que era...
2: Generativa, no?
1: Sí, sí, era autogenerativa, i se'n van anar a fer una birra. I ens hem quedat tots amb cara de tonto, en plan, què està passant, saps? En plan, han puesto un casset o què és esto, no? I va ser en plan de, hòstia, com ha canviat la pel·lícula. I us asseguro, de fet, em sembla que va ser en el Loops, en la revisió del Loops, que vaig escriure un capítol, i parlo d'aquest episodi perquè va ser, francament, o sigui, un moment de ruptura històrica supertraumàtica, no, en plan, la màquina està fent coses sola.
2: Ja, ja.
1: Saps? Com, què està passant? Una cosa molt bèstia.
3: Provoques un pensament molt fort, i és, amb totes aquestes qüestions ja estan fetes, fa 20 anys, fa 30 anys que ja estan posades damunt la taula, però continuen no permeant en la societat. Continuen estant en una espècie de núvol màgic on la tecnologia encara és màgica.
1: Però quan està aplicada a les arts... Perquè, per exemple, mira la IA, lo ràpid que ha filtrat en el dia a dia de les persones, sobretot el jovent.
2: Sí, digues.
3: Precisament per això, perquè és màgica.
1: Ja. Yeah.
3: Perquè té aquesta interface on no veus l'altre costat.
1: Mm-hmm.
3: No, perdó, digues.
2: No, jo el que volia dir és, a les arts, per exemple, a les arts, i que també té relació amb el que deies abans, clar, és molt difícil encara veure als museus art fet amb tecnologia, els museus a Catalunya. No? Hi ha molta resistència, jo crec, simplement per un desconeixement, perquè no hi ha les condicions tècniques per exposar, depèn quin tipus d'obres, no? Perquè hi ha aquesta separació, com molt bé tu deies, no? Que es veu més com un tech demo o com un a veure què estàs fent amb la tecnologia, no? I hi ha gent, jo estic fent coses superconceptuals, no? Per exemple, tu estàs narrant històries a través de la música, tu fas música, no? Fas sos i a través del so estàs fent això, no?
1: Sí, però perdona, fixa't que el mateix, es diu música electrònica, per què no posa música de guitarres?
2: Bueno, sí, exacte, sempre hi ha hagut, exacte, o per què no? Jo això, mira, ara, de fet, les setmana vinent presentem jo estic de l'equip comissarial de la Capella i presentem una revista que es diu La Pedra, i he fet un article bastant parlant d'això, no? De dir en plan, per què no parles del exactament del pincell, no? O de obra hecha con cincel, saps? I no, és escultura, no? I això, per què ho dic, no? Perquè al fer un congrés, no? Per què ens hem d'ajuntar? Bueno, perquè encara, no sé per què, no tindria la resposta, però encara, doncs, sí, estem una mica separats i hem de fer, doncs, el nostre xiringuit una mica trist, però
1: no deixa de ser curiós, sí. En el món de les arts, el que us mencionava, no?, i que comentava també el Carles, ostres, amb lo ràpid i profund que ha arrelat la tecnologia en el nostre quotidià, en el nostre dia, que ja no som incapaços de sortir al carrer sense el nostre telèfon mòbil. Els jovents fan a la IA, jo com a pare d'un adolescent et puc dir que el Gemini el fan anar, però a tota castanya. I ningú ho excepcionalitza d'alguna manera, malgrat en el món de les arts l'eina segueix condicionant.
2: ara mateix, és que ara també estàs tocant un tema que està molt, o sigui, es parla moltíssim. Hi ha hagut ara mateix dos articles de José Ramón Alcalá, que és un, bueno, un investigador, bueno, un pensador d'art, perquè van fer una exposició al Reina Sofía sobre el més important dels últims anys d'art, no?, contemporani. No hi ha ni una obra tecnològica. I estem parlant de que ni tan sols net art, que net art estem parlant de que fa 40 anys.
4: Des del primer internet.
2: Exacte, o sigui, fa 40 anys i hi ha artistes bueno, que molt reconeguts, com, jo què sé, és que tampoc la institució a veure què és el que valora o no, no? I ell ha fet uns articles molt interessants, doncs, qüestionant-se això, no? Perquè dintre de... Quan es fa una exposició que recull els moments més importants de l'art contemporani, no?, amb aquesta... confirmació, no?, que dona la institució, no entren, no?, aquestes tecnologies. Llavors, no sé,
1: passa una mica com en l'ensenyament de música, per exemple, del qual jo hi he participat, que sembla que la història s'acabi amb Schoenberg, no?, per dir-te alguna cosa, i després no ha passat res.
3: No, amb Schoenberg no, amb Stravinsky, perdona.
1: Amb Stravinsky, consagració de primavera i ho deixem allà, no?
3: Sí.
1: Però passa el mateix, perquè ara està pensant en això que deies, i realment és arte contemporáneo i un vídeo de Bill Viola.
2: Sí,
1: videoarte, que sempre basteix, que és modern,
2: sí, sí.
1: Perquè són coses que es mouen soles.
2: Sí. Vídeo sí, art generatiu no, també té aquesta gràcia.
1: Exacte,
2: no?
1: Però s'acaba com a s'acaba amb el videoart. Videoart, per l'amor de Déu.
3: Amb VHS, eh? Nam, un format...
1: Nam June Paik, que estem parlant de 1970, per l'amor de... Abans que jo naixés, que ja sóc vell cony.
2: Bueno, i també Tinguely feia robòtic, vull dir, clar. No? I
3: perdoneu,
2: Calder també.
3: I que la IA cinètic. Té 70 anys.
2: Ja.
3: Doncs la teoria de la IA fa 80 anys, sí, pràcticament, sí. Està escrita.
2: Sí, però jo crec que també, i una cosa que abans volia comentar, aquesta por, no?, aquesta no acceptació de la IA dintre del món de les arts també, és per la precarització, o sigui, no és culpa de l'eina en aquest sentit, és culpa del capitalisme, perdó.
3: Òbvio.
1: Sempre estem d'acord amb això. Ja han tret el Sant Cristo Gros.
5: Hem arribat al moment culminent d'aquesta...
3: Per culpa dels transhumanistes.
5: D'aquesta sobretaula del sonar més
1: bé. Ja tenim el capitalisme, ara ens falta l'abolició del treball i ja ho tindria de poder plegar.
2: No, però sí, per l'abolició del treball és la renda bàsica universal, perquè si no, de què, no? Però el tema és, clar, si tu tens una empresa, una empresa no, mira, anem, si tu tens un ajuntament que ha de fer el cartell per promocionar el dia del llibre o el dia de no sé què i en comptes de trucar a un il·lustrador ho fa per Gemini o per ChatGPT, doncs aquí és el problema. El problema és que hem de ser conscients de què estem demanant i a qui li estem demanant, però a fer això

0: I dir que cap artista pot treballar amb IA, cap artista visual... No, hi ha artistes visuals que potser volen treballar amb la IA, no? Però fer així... No.
1: Vaig entrar... És que us veig tan animats. Vaig entrar un altre
2: que falta
1: contingut.
2: Unes birres aquí, però bueno...
1: Això després. El Xoec deia... És que ens demanen constantment per l'ús de la tecnologia que utilitzem a l'hora de fer o de mostrar les nostres propostes, les nostres creacions, i no ens demanen per l'aspecte creatiu, no? I la Mònica, amb un dels plantejaments que ha fet aquí al Sonar Masdé, que ens ha presentat doncs, uns robots i ens ha parlat d'aquesta doncs, robòtica social i assistencial, parlava, a veure, és que ens estem fixant en els temes tecnològics i no anem als problemes estructurals que tenen a veure en aquest cas amb les qüestions socials i de cures i de tota aquesta història, tu has tret la paraula precarietat, has tret la paraula capitalisme, al final, senyors, no són tots una pandilla d'hipòcrites que estem allò posant l'ull amb el dit que assenyala i no volem veure el que hi ha darrere i que no hem solucionat de cap de les maneres.
0: Totalment. És que el tecnosolucionisme, i en el cas específic del meu projecte que tracta sobre la precarització, bueno, sobre les cures, no? Com seran les cures en el futur, no? I aquesta idea de, no, ah, doncs parlem de robòtica assistencial, no? Mira, la robòtica assistencial és meravellosa, pot ajudar a molta gent, però si tu agafes un robot assistencial i el poses en un hospital o a una residència on les treballadores estan precaritzades, el sistema ja està tensionat, potser no resoldràs un problema, sinó que afegiràs un problema, per exemple, de manteniment d'aquest dispositiu a les persones que ja estan cuidant a altra gent, no? Per exemple, tu estàs invertint molts diners en crear aquestes tecnologies i no estàs invertint diners en formar a persones que volen accedir a feines, perquè no tenen feina i que podrien estar fent aquests treballs, que costa moltíssim de delegar el 100%, perquè un robot assistencial farà una tasca, però no farà tota l'assistència. No parlem ja ni de cures, no? Parlem amb el nom d'assistència que requereix un cos que no pot fer diferents funcions, no? I no només això, també entra l'accés a l'habitatge, no? Perquè si tu vols tenir un espai íntim per estar tranquil, perquè necessites estar a casa, perquè no et pots moure amb facilitat, doncs si no tens casa, no? Llavors tot és una ecologia. La tecnologia no és una eina, sinó és una interrelació de moltíssimes coses que van des de la producció fins al deployment.
3: Crec que possiblement és un dels pocs usos on la paraula assistència és un bon lloc per fer-la valdre, perquè precisament crec que un dels grans esforços que està fent el capital és col·locar la paraula assistència en un lloc on ens està convertint en petits dependents. O sigui, ja d'entrada tenim unes tecnologies que fa 20 anys que ens estan convertint en addictes a moltes coses. Però a banda, amb tot aquest últim procés que hi ha de moure el coneixement cap a un costat, que són els data centers, mentre la gent comença ja a pagar per tenir aquest retorn, ens convertirà també en petits dependents. Em sento en un lloc desvalgut quan començo a usar la IA. És un lloc que no m'agrada ser-hi, que em provoca cert refús haver de preguntar-li certes coses, perquè intel·lectualment em col·loca en un lloc on jo em sento ja en una dependència de la resposta d'aquella màquina i no en una solució que jo puc generar i construir i aportar. I no sé si tan sols la vull aportar-la en un context com el de la IA. Hi ha tot un seguit de qüestions aquí que també són bastant interessants i que crec que també responen a tota aquesta situació de la que estem parlant. Sí.
1: Anem a fer un respir. Estem realitzant aquest programa des d'aquesta llotja de mar, des d'aquest Sonar Més D. Tenim amb nosaltres a la Mònica Riqui, que el Xoec abans hem parlat amb l'Azucena Micó sobre com i de quina manera es pot fer la governança entre el dret a l'oci nocturn, a la cultura nocturna i també al descans, temazo. Anem a posar un dels teus temes, et sembla això?
3: Per descans.
1: O no.
2: O perquè sí.

0: La música, la proposta del Xoec, va, que abans dèiem, no em demanen mai, anem a demanar-li al Xoec per al seu aspecte creatiu, anem a demanar-li que és aquest Vandalais que ha vingut a presentar el Sonar Més D.
1: És un cúmul de petites històries que m'han anat venint, que no les... de converses sobre un concepte com l'abastabilitat, que en anglès li diuen affordance i que és molt més filosòfic, però que bàsicament parla del potencial de les coses, d'allò que està a punt d'eclosionar però encara no hi és. I aquest disc està fet per primera vegada, treballo amb sensors de moviment des de fa molts anys, buscant com puc expressar-me a través del so i del cos. I el que és més fàcil o la via que s'obri de seguida és una part més textural o de dron o de coixins, però el repte era fer-ho amb percussió, amb un constructe estructurat, rítmic. I he arribat a un punt, que és el disc pròpiament, que està fet a partir de patrons rítmics controlats pel cos. Uh-huh. I l'eclosió pròpiament, allà on se sublima tot, és que cada petit cop que hi ha dins de la... està provocat per una execució, per una decisió que ha passat entre espontani i d'una dinàmica, per exemple, corporal que he decidit. Llavors, tota aquesta negociació que va des d'un lloc fins, no, des del cos fins a la tecnologia, és on veig que tot aquest teixit és el que és el potencial pròpiament per poder...
2: Una mica audioquinesi, d'alguna forma.
1: Mira, no sé
0: per on agafar
2: de la compro.
3: Els teòrics musicals.
1: No, sí, per a...
2: Bueno, m'has trist de robar.
1: Soc molt dolent escrivint les meves pròpies notes de premsa, aquestes coses, ja trucaré.
2: Bueno, això està registrat, ja parlarem. Ara vaig un moment a oficina patents i torno. I la Mònica va estar presentant per la seva banda, com explicava la Consol, aquesta performance, que forma part d'un cicle, és una sèrie de tres, d'una trilogia, si no recordo malament.
3: Sí, és un projecte que parto des del 23 treballant, que de fet podeu visitar, si voleu, a la meva web, estan els tres vídeos que formen, no?, com una mica el recull d'aquestes tres fases de recerca sobre la robòtica assistencial en torn concretament a un robot que ajuda a les persones que no poden menjar per si mateixes a menjar. Llavors jo faig la meva proposta ciberfeminista i aquí una mica, en conclusió, així només dit amb una frase, el que volia defensar, no, des del meu projecte, és que les tecnologies assistencials, segons jo ho veig, haurien de sortir de la producció d'aquestes tecnologies, hauria de sortir una mica dels laboratoris per entrar a les cuines i als tallers, no, a les cases de les persones, no, i que nosaltres mateixes, doncs, escollim quins són, com volem ser cuidades al futur, no, i com acordem, no, com a societat i com a individus, que seran aquestes cures del futur.
0: M'ha agradat molt quan ha sortit la paraula capitalisme, m'agrada quan surt la paraula ciberfeminisme i ara vaig afegir el ciberecologisme.
2: I audioquinesi.
0: I comprem audioquinesi. Fa falta més ciberfeminisme i ciberecologisme?
1: Totalment. Fa falta més responsabilitat des de certa part de l'art per entendre que en els nostres processos també hi ha una part que interactua amb l'entorn, que hi ha una responsabilitat ecològica molt forta. He vist uns quants projectes que me qüestionen molt fort i que em creen una dissonància cognitiva molt forta. Per exemple, en l'ús de IAs comercials i narratives ecològiques, a mi, per exemple, això m'impacta davant de la cara molt... Llavors, sí, la resposta és sí.
2: Abans, he de dir, parlant amb la Mònica, m'ha mencionat ha esmentat un terme que m'ha agradat moltíssim, que és artwashing.
3: Artwashing, sí.
2: És a dir, fer servir l'art per netejar la imatge, no?, de tecnologies,
3: sí, de tecnologia.
2: d'empreses... De tecnologia, sí. No? D'empreses,
3: sí,
2: finalment.
3: Sí, exacte,
2: sí.
3: De la Big Tech, molts cops, o de... Sí, sí. O sigui, i va en relació una mica, ja, o sigui, amb com hem començat, no?, del que deies, en plan, veure l'ús, no?, l'ús, llavors, amb l'art pots fer un ús cookie, saps?, o poses les coses, li poso uns ullets, decoro, no sé què, i això també és... jo defenso molt que en el moment, sobretot tecnològic, amb el que estem, el pensament crític, a través de les arts i altres pràctiques que no venen necessàriament de les enginyeries, són les necessàries i, bueno, supernecessàries, són les que ens ajudaran a crear nous termes per definir el que estem vivint i per poder entendre-ho, que és el que parlàvem, no? De que no estem entenent el moment que hi ha, que no tenim paraules per descriure-ho.
1: De fet, Una de les qüestions, per exemple, que em provoca molt fort és l'antropomorfització de la, de la IA.
3: Sí.
1: Hi ha molts artistes que són molt, que són molt instrumentals a l'hora de validar aquest discurs.
3: Sí,
2: allò,
3: sí,
2: la,
3: sí.
2: La ball inquietant.
1: No, ball inquietant o aprèn.
3: Sí,
1: qui aprèn?
3: Sí, sí,
2: l'altre dia vaig veure... Fa estona que m'està rondant el cap d'ençà que ho heu mencionat. No sé si heu vist, a més, clar, la paradoxa és on ho he vist a Instagram, toca't el nas i balla, no? Però on he vist un vídeo on es mostrava a dones de la Índia que se'ls dona un petit sou per fer les tasques domèstiques amb una càmera perquè la IA aprengui a fer les tasques domèstiques per després poder automatitzar-les.
3: Sí, bueno, és que la IA física, que és la robòtica, i per això ara la robòtica distància i tot això, està, són formes d'entrenament. A veure, com a tecnologia és superguai. O sigui, vull dir, així aprenen i després saben què fer. El problema és el capitalisme. Després què faran amb això, no? Però com a tecnologia està molt bé. I ara el que ve, que és el que volia dir en relació amb això, l'antropomorfisme també amb la robòtica. A mi, jo que faig robòtica creativa sempre, perquè que tiene ojos, tiene no sé què, no va així, no? I ara ho estem veient perquè no paran de sortir a Instagram, com bé deies tu, un munt de robots bailando reggaeton. O sigui, què estem fent amb aquesta gent? L'altre dia vaig veure un robot que una dona que tenia un biberon al pit i li donava un bebè i un munt de tios amb traje fent vídeos i... Terrible.
2: Què podria salir mal, eh?
0: Jo no sé què podria salir
2: mal. Nos està salint el futur regulint.
0: Jo no sé què podria salir mal.
3: Más ciberfeminismo para el futuro.
0: Sí, ¿no? Exacte, ciberecologisme i anticapitalisme. Vinga, i ja ho tindríem.
2: I ara va i cremem això, vinga.
3: Exacte, no, també, no, següent pas.
1: Porta els mistos.
0: No te vengas tan arriba, Oriol Rosell, no cal, no cal.
2: La revolució sí, però avui no, que no em va bé.
0: Mònica, Riqui i Joec, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Teniu les portes obertes, per suposat, ja ho sabeu. Oriol Rosell, Dani Granados, moltíssimes gràcies. Enric Martí, a les vies de so, Consol Saent. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa especial Territori Clandestí des del Sonar Més D. Tornarem demà al punt horari de les 7 de la tarda, com sempre, amb el nostre programa i a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El PSOE i l'ala socialista del govern central surten en tromba en defensa de Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, a qui el jutge Juan Carlos Peinado ha enviat a judici pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. També li ha retirat el passaport davant un suposat risc de fugida. Per al president de la Generalitat i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha solidaritzat amb Begoña Gómez davant unes mesures cautelars que considera desmesurades i difícils d'entendre, quan diu la voluntat de col·laboració és absoluta. Més contundent s'ha mostrat Diana Morant, ministra de Ciència, que considera que és una causa política i sense fonament jurídic.
2: Y este señor casualmente ha querido abrir instrucción, por cierto, a través de las querellas penales de esas organizaciones de ultraderecha de siempre, y sin ninguna prueba quiere sentar en el banquillo a la señora Begoña Gómez por el simple hecho de ser la mujer del presidente del gobierno. ¿Quién puede hacer que haga? Pues eso es lo que está haciendo el señor Peinado.
0: Davant dels suposats casos de corrupció que esquitxen al PSOE, i abans de conèixer aquest auto del jutge Peinado, des del Partit Popular insisteixen a demanar un avançament electoral. Miguel Tellado, secretari general dels Populars.
3: No quieren elecciones porque saben que tan pronto los españoles puedan hablar, estarán fuera del gobierno. Amigos y amigas, esto está acabado. Esta legislatura está finiquitada. A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
0: I els principals sindicats policials demanen una rectificació al jutge per assenyalar que els agents que escorten el president podrien col·laborar en una hipotètica fugida de la seva dona. Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
4: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional. Por todo ello, hemos pedido una rectificación inmediata.
0: A casa nostra, l'Assemblea Educativa de Catalunya anuncia noves mobilitzacions durant l'estiu amb un calendari encara per tancar i preveu un inici de curs escolars convuls. La portaveu Mònica Rodrigo ha matisat que les accions s'acordaran abans que els mestres marxin de vacances.
5: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Segons ha indicat Rodrigo, s'ha fet un grup de treball per establir les reivindicacions i no es descarta una vaga indefinida. Aquest ha estat un curs escolar amb més mobilitzacions en 4 dècades, amb 25 jornades de vaga. I de l'exterior, pel que fa al conflicte a l'Orient Pròxim, el Pakistà, país mediador entre els Estats Units i l'Iran, confirma que les negociacions de pau entre les parts es reprendran aquest diumenge a Suïssa, després que s'haguessin suspens abans dels atacs d'Israel sobre el Líban. Laura Zurriaga.
6: Sí, un anunci que arriba després que l'Iran hagi anunciat el tancament de l'estret d'Hormuz en resposta a aquests atacs que s'han produït malgrat l'alto el foc assolit ahir i que deixen una seixantena de morts. La inestabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran es fa present altra vegada, hores abans de la seva trobada a Suïssa. El vicepresident estatunidenc, J.D. Vance, havia assegurat aquest matí a la cadena Fox que els negociadors Steve Witkoff i Jared Kushner ja es trobaven a la cimera.
7: My understanding, talking to Jared and Steve this morning, is things are going well, but of course we're going to verify all of this. And
6: that's the thing. I que els preparatius per concretar els 14 punts de l'acord avançaven bé. També que els Estats Units estan en una posició d'avantatge, però el cert és que arran dels atacs israelians, les forces armades perses acusen els Estats Units d'incomplir la primera clàusula pactada que contemplava, recordem, el cessament dels atacs a tots els fronts, inclòs el Líban. Amb tot, el ministre de exteriors persa Abbas Araghchi ja ha posat rumb a Suïssa per exigir el compliment total d'aquest memoràndum signat durant la setmana.
0: Sí. Doncs aquest és el so de la rua pels carrers de Sabadell per celebrar l'ascens de l'equip arlequinat a segona divisió. La comitiva es dirigeix cap a l'Ajuntament, on serà rebuda i sortirà al balcó per celebrar amb la gent aquest ascens a la plaça Sant Roc de Sabadell. En bàsquet, a hores d'ara, ha començat tot just ara el segon partit pel títol de la Lliga ACB entre el València i el Barça al Roig Arena. En aquest moment, minut 2 del partit, amb 2-0 per a l'equip valencià. El primer assalt va ser pels blaugrana. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi és la nova líder de la Volta Ciclista a Catalunya després d'imposar-se a l'etapa reina que ha acabat a l'estació d'esquí de la Molina. A la ciclista d'Esplugues li queda l'última etapa, demà entre Mataró i Barcelona, per coronar-se com la nova campiona de la cursa catalana. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 9, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes. Avui ens hem decidit a parlar de l'educació financera per a infants i adolescents. El terme pot semblar molt enrevessat, però al final fem referència a aquell conjunt de coneixements, d'habilitats, d'actituds que ens permeten comprendre com funcionen els diners i prendre decisions econòmiques responsables en la nostra vida quotidiana. No es tracta només de saber comptar diners, sinó també d'aprendre a gestionar un pressupost, a diferenciar entre necessitats i desitjos, a estalviar per objectius futurs, conèixer conceptes com els interessos, la inflació o els impostos, desenvolupar un consum responsable. En el cas dels nostres fills i filles o dels alumnes, aquest tipus d'educació podria buscar adquirir hàbits saludables en relació amb els diners des de que són ben menuts. Per exemple, planificar una compra, comparar preus o entendre que els recursos són limitats. És un tipus de formació que s'hauria de donar només a casa? O a les escoles i els instituts hauria d'estar més present? No sé si els mestres i els professors estan suficientment preparats per ensenyar competències financeres. Els pertoca fer-ho? Hi ha material i activitats per a cada edat? Ho descobrim ara mateix amb els nostres convidats, sociòlegs, educadors, famílies, orientadors, professores d'economia i persones que imparteixen tallers tant pels alumnes dels centres escolars com pel seu personal docent relacionat amb l'economia. Volem entendre com podem ajudar les noves generacions a prendre decisions econòmiques més conscients, responsables i informades. Comença Lletra Lligada. La majoria de nosaltres en algun moment hem desitjat tenir més formació financera, oi? I no perquè ens volguéssim dedicar a l'economia a gran escala o volguéssim fer inversions, sinó pel nostre dia a dia. L'educació en economia, l'educació financera, en els diners, ens ajuda a entendre el món en el que vivim. Per tant, no és descabellat pensar que potser aquesta educació l'hauríem de donar als petits, no? Des que sent ben petitons, ens agradaria haver-la rebut nosaltres. Però els hi donem ara? A casa aprofitem les oportunitats de la vida quotidiana per explicar als fills i a les filles com es mou econòmicament el món? Donar una paga pot ser una bona forma de fer-ho? Això és el que pensen alguns dels pares i mares que ha entrevistat el nostre estudiant Miguel Ángel Muñoz.
2: Sí, sí que he donat paga als meus fills.
3: Sí, jo a mi hijo sí que le doy paga.
4: A casa no hem fet servir el sistema de paga.
5: Doncs sí, farà cosa d'un parell d'anys, ara el meu fill és adolescent, i me l'ha exigit de que ell volia certes coses i que per tenir-ho necessitava una paga d'aquest tipus. I llavors pues, li faig un bizum i si se'm passa o no me'n recordo, ella s'encarrega de dir, papa...
3: El rango que le pongo yo a mi hijo son 5 euros todos los domingos para sus chuches y cosas cuando sale con los amigos. Yo sí que estoy a favor de que se den pagas, porque es una manera también de que los niños se vayan haciendo a la responsabilidad del dinero y si necesita algo aparte siempre se lo compro yo.

0: No estic a favor de la paga lliure o setmanal. Crec que si reben diners sense motiu és per la noció de l'esforç que han de fer i penso que no s'arriba a apreciar el valor real de les coses.
1: Sí que estic d'acord en donar-los els diners perquè així els aprenen a administrar-los.
2: Jo crec que s'ha de dar continu i a majors. Si aprueben alguns exàmens, unes vegades diner, altres vegades entrar al cine, sí que incentivar-lo.
1: No estic d'acord en donar-li els diners quan aprovin, ja que la seva obligació és aprovar i estudiar.
3: A favor i en contra, és a dir, tenim opinions de mares i pares de famílies que pensen qüestions diferents relacionades amb aquesta mateixa pregunta. Els hem de donar, entre cometes, aquest petit sou a les nostres criatures. Alba Castellví, bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda.
3: L'Alba Castellví és sociòloga i orientadora familiar. Tu què diries? Series el bàndol del sí o del no?
4: Té avantatges i inconvenients. Jo penso que una petita assignació d'una quantitat més aviat simbòlica sí que la poden tenir a partir d'una determinada edat, posem per cas 8 anys, no?, amb la finalitat que es puguin aprendre a administrar els seus primers diners per obtenir coses de caprici, com aquell que diu la joguina de moda, que en aquell moment tothom té, doncs que se la puguin comprar amb els seus estalvis o els cromos de la col·lecció, aquesta mena de coses. Va bé perquè així aprenen que quan algú estalvia, quan vol alguna cosa, la pot materialitzar. Això sí, d'exigir, res d'exigir. He sentit un pare que deia que li exigeixen i
3: els diners... Papa, que t'has oblidat de fer-me el viso, mare, molt modern, això, eh?
4: Exacte, això no és exigible per res i tampoc han de ser diners a canvi de complir determinades obligacions que, en tant que obligacions, no s'han de pagar. No és un sou, sinó que és una aportació que la família fa perquè la criatura s'administri en aquelles coses que no són estrictament necessàries, però que ja està bé que tingui, sempre i quan hagi hagut d'estalviar prèviament per obtenir-les.
3: Per tant, això, com deien alguns dels encastats, de pagar per tasques domèstiques o donar-los aquest petit sou com a premi per haver obtingut, per exemple, ara que estem al mes de juny, unes bones notes?
4: En cap cas, les bones notes han de ser remunerades. Efectivament, treure les millors notes possibles és la seva obligació i contribuir a fer determinades coses a casa també. Per tant, no s'han de pagar les tasques, però sí que és cert que si es dona sistemàticament una paga i no es fa res, aquella setmana que no s'han complert les obligacions no s'ha de donar. Òbviament, qui no contribueix tampoc obté res a canvi. Això és una cosa que també s'ha d'aprendre. És a dir, no estem pagant per les tasques, però sí que estem retirant la paga si les obligacions no es compleixen. Espero que s'entengui el matís.
3: Sí, no, i és important el que dius, i tu que portes tants anys a més col·laborant i acompanyant amb moltes famílies, i per tant també aquests fills i filles, sempre des d'aquesta perspectiva teva, no?, que és el de que hi hagi una bona convivència a casa. Hi haurà ara famílies que em preguntin, bé, que ens digui l'Alba, a veure com podem ensenyar que col·laborar a casa forma part de la convivència familiar i que aquesta no és una tasca que ha de fer només la mare, el pare o els progenitors, no?
4: Doncs mira, una manera d'ensenyar-ho és prendre's la molèstia als pares de fer una llista de coses de les que s'han de fer a casa perquè les coses rutllin, des d'escombrar fins a fer el menjar, passant per pagar les assegurances puntualment, no? Una llista a la mar de llarga. Com més llarga surti la llista, més conscients seran els fills que hi ha moltes coses que els seus pares fan perquè la família funcioni més enllà de treballar. Llavors, un cop aquesta llista està feta, es posa sobre la taula, ens reunim i diem, de totes aquestes feines que s'han de fer, que són una trentena, per exemple, anem a veure qui pot fer cadascuna. Perquè, clar, hi ha coses que els nens no les poden fer perquè encara són petits, però altres sí. Per exemple, poden desparar taula i posar el rentaplats, posem per cas. Poden estendre la roba, fins i tot. Pot ser una de les tasques que tinguin atribuïdes, que moltes vegades no se'ns acudeix, però és així, no? Hi ha famílies on els nanos ho fan tranquil·lament. I aleshores se n'adonen que hi ha moltes coses que s'han de fer entre tots i que, per tant, si els pares ho fan i no cobren per això, tampoc ells haurien de cobrar per fer-ho. Es tracta d'il·lustrar en allò que fem els grans, també, perquè moltes vegades no en són conscients de la quantitat de coses que cal fer en una casa.
3: Ja, això és veritat i els hem d'anar recordant perquè sovint el que ens passa és que anem protestant, no? Els pares, les mares, anem protestant de tot allò que no fan, però de vegades ho fem nosaltres perquè pensem que ho farem millor o més ràpid o per evitar aquest conflicte amb ells.
4: No? I efectivament, ho farem millor, ho farem més ràpid i no tindrem conflicte perquè el conflicte, tal com molt bé dius, ve quan ells no tenen ganes de fer alguna cosa i nosaltres els hi fem fer. Però bé, el conflicte es dona al principi, fins que no s'estableix

0: capaços d'entendre-ho, però és clar, al principi ens haurem d'esforçar perquè persisteixin.
1: De seguida conversarem i saludarem amb unes convidades que tenen a veure precisament amb el món econòmic, amb el món de l'empresa, perquè tots aquests termes que al final utilitzàvem, això de la casa, com funciona la casa, al final també té a veure, és una mena de mirall de com funciona el món, no? Tu parlaves gairebé de sostenibilitat, la convivència, els intercanvis, les tasques que s'han de fer, i els hem preguntat a les famílies què en pensen de l'educació financera, si creuen que les escoles, per exemple, i els instituts l'haurien d'impartir.
2: Doncs sí, sense dubte. Jo penso que és fonamental que aprenguin des de ben petits a gestionar-se i entendre el valor d'estalviar-se, perquè quan siguin adults siguin persones responsables, en penso, i ben preparats.
3: Jo crec que sí, perquè és molt important saber el tema de gestionar l'economia.
4: I és interessant que els mateixos infants o adolescents li puguin trobar quin és el cost real i què és el que costa tot allò que desitgen i volen.
5: Sí, jo crec que des de la primària deberíem de dar-les classes.
6: Sí, crec que seria molt interessant que donessin la matèria d'economia a l'institut.
1: Ara tenim curiositat per saber què en saben els joves, és a dir, sembla que els pares, les mares, Alba, tenen interès en que els seus fills i filles aprenguin sobre tot aquest món econòmic. No sé si els joves, els adolescents, tenen el mateix interès, així que convido a unir-se en aquesta xerrada al Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i és un dels responsables del programa EFEC. Aquest és un programa d'educació financera a les escoles de Catalunya, per tant, realitzen tallers, en aquest cas amb alumnes de quart d'ESO, per posar-los al dia de molts termes que potser fins i tot ens aniria molt bé d'assistir a aquestes classes a les mares i als pares. Jordi Martínez, bona tarda, benvingut.
7: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Ja veus que els interessa molt a les mares i als pares saber que a l'escola se'ls està donant una mica d'instruccions, diguem, en aquest sentit, però no sé el que vosaltres us trobeu quan realment entreu a les aules. Què en saben ells i elles de l'economia?
7: Doncs d'entrada, el que tenen és molt d'interès. Quan arribem, tots fan moltes preguntes, estan interessats, i cada cop anem més a escoles també doncs per això, no? Doncs perquè l'interès és cada vegada més comú. En saben poc, però en saben més del que ens pensem.
1: Quan tu entres a l'aula, no sé què els hi han explicat, si els hi han dit, escolta, ara faran un taller perquè veieu de què va el món, diguem, en què es gasten els diners dels vostres pares i mares o les obligacions econòmiques que tenen, o ho saps introduir d'una altra manera que no diem, buf, quin rotllo ara, a veure què ens explicarà el Jordi.
7: Sí. De fet, nosaltres arribem amb 8 tallers diferents i l'escola pot programar els que més li siguin més adequats, no? Doncs en els seus estudiants. El que és més habitual és un que va sobre gestionar els seus diners, que va sobre fer un pressupost personal i entendre la importància de tenir un fons d'emergència. Bàsicament aquí veuen l'exemple d'un jove, potser d'un parell d'anys més gran que ells, que comparteix pis, que té una feina parcial, no? I doncs el que han de fer és ajudar-lo a fer el seu pressupost personal, doncs amb la seva nòmina i amb què se li en van els diners, no? I doncs fer aquest exercici els apropa una miqueta al que passa a les cases. El que passa a les cases, teòricament, perquè en moltes cases no es fa un pressupost personal, no? I també veuen la importància, doncs, que aquest pressupost doni superàvit, que vol dir que els ingressos superin les despeses, per generar una miqueta d'estalvi que ens permetrà fer aquest primer fons d'emergència per imprevistos que comentava.
1: No sé si els veus habitualment preocupats també, perquè de vegades quan nosaltres hem fet tertúlia amb nois i noies d'aquestes edats, senten una mica allò, l'abisme de pensar, primer no sé si seré capaç de trobar una feina, per tant no sé si seré capaç de pagar un lloguer, de trobar una vivenda, encara que comparteixi pis. Un cop comença, diguem, aquest taller i has trencat el gel, diguem, no? Ja veuen que allò que els esteu explicant realment té a veure amb la vida més pràctica, amb el dia a dia, mostren aquest tipus de preguntes, de dubtes, de pors?
7: Sí, a mi el que m'arriba, és la meva opinió personal, però el que m'arriba és que no els preocupa trobar una feina, els preocupa poder afrontar el lloguer o simplement tenir un habitatge, no? Hi ha un dels tallers que es diu planificar, sobre planificació financera, que la idea és que els fem escollir entre llogar o comprar, no? I doncs veuen els avantatges i les desavantatges d'una cosa i l'altra, però clar, quan ho planteges, moltes vegades diuen, ostres, sí, però a la meva ciutat, sobretot si som de Barcelona, doncs això és molt difícil, no? Perquè

0: trobar un habitatge. Quan vas a una altra, a poblacions, a pobles, doncs és més senzill, no? Però la veritat és que aquest neguit hi és, i és més per l'habitatge que no pas a vegades per trobar una feina.
1: Hi ha més de 31.300 alumnes catalans que han rebut aquest curs d'educació financera a través d'aquest programa EFEC que vosaltres esteu impartint. De fet, us dediqueu a l'educació financera des de fa 20 anys, no? És un programa de referència a les escoles. Quan parlàvem precisament per convidar-te a participar d'aquesta xerrada, tu m'explicaves que es produeixen dues coses molt curioses, perquè per aquelles famílies que ara no tinguin alumnes o no tinguin fills i filles encara en aquesta edat, han de saber que en molts instituts l'economia és una assignatura optativa, no? Entre les moltes que poden anar...
0: Correcte.
1: Triant. I vosaltres us trobeu amb les dues vessants, és a dir, des de que hi ha professors que diuen, escolta, veniu a impartir un d'aquests tallers perquè així veuran de forma més pràctica tot allò que els explico, com es tradueix, i d'altra banda hi ha qui diu, no, veniu precisament els que han triat les lletres perquè s'adonin de que l'economia, encara que no la vulguin, diguem, treballar a nivell professional, és una qüestió que formarà part de la seva vida.
0: Sí, correcte, correcte. De fet, com bé deies, al quart de l'ESO hi ha una assignatura optativa d'economia que alguns instituts ofereixen. Jo penso que hauria, com sentia ara que parlaven algunes famílies, no?, que els preguntava, jo penso que sí que hauria de ser universal, que tothom hauria de tenir uns conceptes bàsics perquè els estarà per la vida, perquè al final, quan prenem decisions vitals, darrere acostuma a haver-hi decisions financeres. I passa tal com deies, que hi ha escoles que tenen l'assignatura d'economia i ens conviden, per exemple, doncs avui parlem del pressupost o avui parlem d'endeutament, hi ha un taller d'endeutament, doncs ens conviden a fer aquest taller. I també hi ha escoles que, com també deies, no, doncs que els alumnes que no fan economia, doncs programen aquests tallers, doncs perquè ells també vegin aquests conceptes. Al final, quart de l'ESO és l'últim any d'educació obligatòria i pot ser que alguns d'ells, doncs, escolta, acabin aquell any i es posin a treballar, doncs que puguin entendre, doncs, la diferència entre la de crèdit i una de dèbit, la importància de fer un pressupost personal, els perills de l'endeutament o una cosa tan important com saber la diferència entre salari brut i salari net, són coses que de seguida doncs, posaran en pràctica i els ajudaran a tenir una vida adulta una miqueta millor.
1: Vosaltres teniu molts col·laboradors, diguem, dins d'aquest professorat que imparteix aquests tallers que són d'una hora. Entre ells hi ha, per exemple, l'agència tributària. És a dir, que de vegades podem pensar que són conceptes molt allunyats d'aquestes edats i, en canvi, és allò de quan abans coneguis la terminologia, el que tu deies dels conceptes, molt millor.
0: Sí, sí, sí. Com bé deies, les persones que imparteixen els tallers poden ser els propis professors dels centres, que són una minoria, però després poden ser també doncs, persones que treballen en entitats financeres, persones que, funcionaris de l'Agència Tributària de Catalunya, col·legiats de col·legi d'economistes, d'actuaris, d'assessors jurats de comptes. Al final, qualsevol persona que tingui uns coneixements financers doncs pot aportar doncs, aquest coneixement als alumnes. I com bé deies, doncs, sí, quan abans comencem millor. Us estava sentint abans de començar que parlàveu de la setmanada i jo crec que és molt interessant el que dèieu i és molt important. Per mi, des que poden fer una mica de càlculs aritmètics, o sigui, des que tenen 6, 7, 8 anys, ja és important introduir aquesta paga perquè i començar a parlar de diners a casa perquè entenguin que al final és una cosa que és un mitjà que els ajudarà a el que deia abans, quan tinguin objectius vitals i hagin de prendre decisions financeres, doncs que aquestes els acostin als seus objectius vitals i no els allunyin.
1: El Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i un dels responsables d'aquest programa EFEC. Jordi, moltes gràcies per donar-nos una miqueta de classe també als grans.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A reveure.

0: De vegades li hem de posar una mica d'ironia i d'humor també en aquestes qüestions que ens sonen sempre molt més farragoses als adults, als pares i a les mares fins i tot. No ens aniria malament saber una miqueta d'això, de com van els tributs, no? I tots aquests conceptes que ens els acostessin. Alba, vull preguntar-te una qüestió que no hem tractat quan dèiem, doncs potser sí que va bé introduir la setmanada, donar aquesta paga, aquest petit sou als infants perquè comencin, com deia el Jordi Martínez, a entendre, no?, què és això de la gestió dels diners. Però, esclar, pot ser també una eina de desigualtat, perquè, esclar, potser no totes les famílies poden donar una paga, una mensualitat, una setmanada als seus infants.
1: És possible que no totes puguin. En tot cas, estem parlant de quantitats molt petites, que s'entengui bé que estem parlant de quan tenen doncs, 8, 9, 10 anys, d'una quantitat quasi simbòlica, de 2 o 3 euros a la setmana, que podrien passar a ser 5 o 6 quan tenen entre 10 i 12 anys. Després es pot incrementar una mica, però si es donen més diners, aquests diners han de servir per pagar coses com ara, si volen anar a sopar amb els amics els divendres, han d'estalviar per poder tenir diners d'aquests que han anat obtenint per aquest sistema. És veritat que hi pot haver desigualtat, però la desigualtat també existeix a la societat. També la seva família pot tenir accés a coses que d'altres famílies no. En tot cas, és important que se'ls expliqui que els diners costen molt de guanyar. És a dir, que no perquè ells els obtinguin a canvi d'haver contribuït en molt poca cosa, això són diners que han caigut del cel. Cal dir que ha implicat que el pare o la mare ha hagut de treballar una determinada quantitat de temps. És a dir, pensa que per poder-te donar aquests diners jo he hagut de llevar-me més d'hora que no passi no te'ls donés. És a dir, jo he fet un esforç per obtenir això. Aquest és el missatge que cal que els arribi perquè aprenguin a fer-ne un bon ús. És a dir, a destinar-los a coses interessants i a no malgastar-los. Que vegin que surten de l'esforç que ha hagut de fer algú altre.
0: Relacionat amb això, Alba, se m'acudeix també pensar que potser ara, amb tot el sistema que tenim ara, és a dir, que cada cop els bitllets, les monedes, els nanos joves pràcticament ni els veuen, no? Ens hem acostumat tots a pagar amb targeta quan paguem amb targeta, perquè més aviat és amb el mòbil, amb el rellotge o amb l'anell. Per exemple, el fet de tenir segons quins serveis, com ara l'Spotify, o segons quines plataformes de pagament, de pel·lícules, de futbol, tu les tens allà, són uns serveis pels quals els teus pares paguen, però potser no ets conscient d'aquesta retribució, perquè, entre altres coses, tu no veus, i jo recordo els meus pares que veia aquest sobre amb diners que la meva mare tenia i a final de mes anava dient, ai, mira, espera't que torni a cobrar el pare perquè encara em falten una miqueta de diners i sortirem a comprar aquell jersei. Ara tu no n'ets conscient perquè tot està guardat en aquella targeta.
1: I això que estàs dient és molt més important del que sembla, perquè hi ha infants que no han vist mai diners en efectiu. Veuen que els seus pares utilitzen una cosa a canvi de la qual obtenen allò que a la botiga compren.
0: Esclar.
1: Però aquesta cosa, que efectivament conté els diners, és tan intangible que no entenen en què consisteix una transacció econòmica. És a dir, que hi ha unes quantitats de diners que valen les coses i que un es va quedant sense a mesura que se'ls gasta. Doncs per això és tan important que quan són petits treballem amb coses concretes com diners en efectiu. Els diners que ells han de rebre han de ser sempre en efectiu i els han de posar en un lloc físic com és una guardiola o una capseta. I d'allà van sortint aquells diners que van disminuint a mesura que fan despeses. Només així poden entendre que dins la targeta de plàstic dels seus pares també hi ha una quantitat de diners que estan en algun lloc i que també allà van disminuint. És sumament important i moltes vegades no hi caiem, que no són conscients ni que els diners existeixin.
0: Com t'agraeixo, Alba, que avui ens hagis pogut acompanyar per fer-nos aquestes reflexions i portar-nos aquesta part més pràctica a casa a les famílies que ens ajuden més, que a vegades no sabem com fer les coses. Ja sabeu que l'Alba Castellví és sociòloga i orientadora de famílies. Porta molts anys treballant en l'educació i acompanyant infants a través precisament d'aquest contacte amb els seus progenitors. Alba, gràcies, a reveure.
1: Moltes gràcies per fer programes tan interessants per les famílies com continuareu ara la conversa.
0: Moltes gràcies. Ana Maria Socarrats, benvinguda. Bona tarda.
2: Bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: Al contrari, Manuela Bosch, benvinguda.
3: Bona tarda. Bé, moltes gràcies també.
0: No sé vosaltres com us sona tot això que ha anat fluint, diguem, al llarg d'aquestes converses que hem mantingut tant des del punt de vista de l'educació com de les famílies. Vosaltres que precisament si veniu directament d'aquest món, diguem, de l'economia, perquè les dues sou professores a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
3: Bé, doncs nosaltres considerem que aquesta formació en finances, dit així, que sona molt, com
0: finances
3: molt gros...
0: Finances sona molt gros, sí.
3: Sona molt gros, però que una pinzellada és necessària des d'edats molt primerenques, no? Perquè, doncs, independentment de si tens paga o no, no? La paga, en principi, nosaltres considerem que fa possible que els nens s'organitzen, es planifiquin, no? I a final de setmana, pues, vegin si han pogut estalviar alguna coseta o no.
0: Sí.
3: Però, a part d'això, jo estic molt d'acord en el que comentava l'Alba, que el que és important és el valor, no? de les coses. A dir, independentment de si tenen pagar o no, han de saber que els diners surten d'un esforç personal fet pels pares, pels avis o per qui sigui, i que per tant, doncs, necessiten ells saber que darrere de tot això hi ha un esforç. I aquest és el missatge que nosaltres intentem transmetre, en principi, als mestres que fem els cursos per ells. La idea és aquesta.
0: És interessant això que ens explica la Manuela Bosch, perquè per això ens agradava tenir aquesta radiografia tant des d'un punt de vista com des d'un altre. Parlàvem abans del que en sabien els nanos més joves, els de quart d'ESO, sobre educació financera, és a dir, sobre els diners, sobre com es mou el món des del punt de vista econòmic, però és clar, ens adonàvem de que potser aquesta formació s'havia de fer des de que som més petits, perquè després, allò, quan el Jordi Martínez, que abans entrevistàvem, es trobi amb els alumnes en aquests tallers, s'adoni de que, escolta, van una mica sobrats, que ja en saben més. I suposo que, Manuel, aquest és l'esforç que vosaltres vau voler fer quan fa tres cursos, per tant, ja fa uns quants anyets, vau decidir que havíeu de fer aquest curs online de formació en educació financera, en aquest cas pels docents, pels mestres de primària, és a dir, no pels infants, sinó perquè els mestres de primària tinguessin la formació necessària per introduir aquests conceptes a poc, de forma transversal, als seus
3: Exacte.
0: Alumnes, no?
3: Sí, perquè al final als mestres els demanem moltes coses, no?
0: Yeah.
3: Massa. Llavors vam pensar que segurament, doncs, tindre informació que els hi anés bé a les aules, doncs, els hi seria profitós, no? Nosaltres, abans de posar en marxa el curs, vam fer un estudi de què és el que hi havia i vam veure, com molt bé heu explicat, que en secundària estava com molt cobert tot, no? Perquè, a part, aquí a Catalunya, doncs, hi ha els tallers de FEC, però a nivell nacional hi ha moltes coses també fetes dins del pla d'educació financera, però a primària, doncs, no hi havia massa cosa, i per tant vam pensar que seria una bona idea començar proporcionant activitats i coneixements perquè els mestres poguessin, i les mestres poguessin ser competents en aquest tipus de continguts, no? I poder-los traslladar als nens, que és l'objectiu últim, no? Que arribin als nens. I una de les coses que jo crec que també nosaltres volem és que sigui de manera transversal, és a dir, no hi ha una assignatura d'educació financera, sinó que això ha de ser, dintre de les matemàtiques ha d'haver alguna activitat que d'alguna manera hi hagi alguna cosa d'educació financera.
0: Perquè potser és la manera de veure-ho lligat en el dia a dia en tots els territoris.
3: Exacte,
0: diguem,
3: nosaltres,
0: no?
3: De fet, amb l'Anna, el que hem fet és fer com una espècie de programa per als mestres, no? On ho separem per primer cicle, segon cicle i tercer cicle, quins són els continguts que pensem, basant-nos en el que diu la OCDE i el que diu el Pla d'Educació Financera, més convenients per a que els mestres puguin explicar als nanos. I els proporcionem una sèrie d'activitats que poden anar tant a l'assignatura de matemàtiques com la de medi, com la d'anglès, que puguin fer cosetes que d'alguna manera hi han incorporats aquests conceptes.
0: Anna, què diuen els vostres alumnes, que en aquest cas són mestres? No sé si es senten molt de vertigen de dir... Doncs ara que m'hi estic posant, no sé pas si seré capaç d'explicar això als nanos, perquè tot just ho estic aprenent jo, no? Que hi ha conceptes que se m'escapen.
2: Bé, quan reben el material, diguéssim, quan reben el material els mestres de les diferents escoles, el seu feedback és molt positiu, perquè, bé, tant parlen, per exemple, no és que, com deia molt bé la Manu, que no només parles de... o no només impliques a matemàtiques, a números. Com molt bé deies tu fa un moment, que parlaves dels impostos.
0: Sí.
2: Doncs ja des de primer cicle s'introdueixen els béns públics. Béns públics en si no parla de, en concret, les matemàtiques, quan ens costa, no. Anem a un parc, en disfrutem, no? Vas a un CAP amb els metges, per tant també en disfrutes,
0: sí.
2: Trobes un policia, trobes una persona de neteja, Doncs vull dir-te que són situacions molt quotidianes. Els mestres, quan ho reben i després ens ho expliquen, estan molt satisfets. Sí, sí.
0: Ara seguirem parlant d'aquest treball que esteu fent a través de aquest curs interessant de formació en educació financera pels mestres de primària, però deixem-me cobrir una altra finestreta, avui que tenim l'oportunitat, per parlar amb la Silvi Pérez. Ella és psicopedagoga, és psicòloga col·legiada i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Silvi, benvinguda de nou.
4: Moltes gràcies a tothom. Bona tarda.
0: Bona tarda a tu. No sé què en penses tu d'això de que es doni aquesta paga setmanal o mensual als infants.
4: Tot té matisos i mai és blanc o negre, quan sí. Parlem amb un psicòleg, però al final la paga no és ni bona ni dolenta en si mateixa, sinó precisament si sabem per què la volem fer servir. És a dir, l'adult que el pare, la mare, el progenitor, més igual, el tutor, que dona una paga a un menor, ha de pensar amb quina finalitat estic donant jo aquesta paga.
0: Jo d'entrada, sí. Silvi, perdona, et diria, home, d'entrada creiem sí. que podria afavorir, no?, l'autonomia, la responsabilitat d'aquest infant.
4: Clar, és a dir, si aquesta paga permet aquesta regulació, que és el que estem ensenyant és autorregular-se amb els diners, per dir d'alguna manera, o establir una relació saludable amb els diners, llavors sí que ens serveix. Però no ha de ser una paga llavors condicionada a fer unes tasques a la llar, perquè les tasques a la llar s'han de fer per si mateixes, forma part d'aquesta col·lectivitat que estàveu parlant també. Llavors no ha de ser una paga en tant que jo et pago com un sou a canvi de que tu estiguis fent algunes coses, és a dir, no una paga. Per això el terme paga em xirria una miqueta yeah. en el sentit que nosaltres entenem la paga com un sou. Llavors, no seria tant un sou, sinó a disposar d'una quantitat de diners que ens permeten equivocar-nos, prendre decisions, aprendre conseqüències, anticipar-nos. Si ha de servir per tot això, sí. Si ha de ser una recompensa per un, o un salari per unes coses que jo estic fent a casa, no.
0: Ja, és a dir, això ens ho deia també l'Alba Castellví fa uns minuts, és a dir, no a canvi d'aquestes tasques domèstiques, no?, que hauríem de fer tots perquè col·laborem tots a dins de casa, però és clar, quan un ja és adolescent et diuen mama o papa, jo és que voldria tenir els meus diners per si em vull comprar, no?, una peça de roba que em fa il·lusió o vull anar a un concert i tu no m'ho pagaràs. Per això sí que seria adient, diguem.
4: Sí. Sí, podria ser adient, però sempre hem de recordar que al final el que educa no és tant això, sinó el modelatge que nosaltres fem. És a dir, estem en una societat que ens convida al consumir constantment. Llavors, ells creixen amb publicitat, amb influencers, nosaltres mateixos estem envoltats d'aquesta societat. Llavors, d'alguna manera, aquesta educació ha de passar també per de quina manera es parla de diners a casa, de quina manera, quines emocions hi ha associades en aquests diners. Són emocions d'angoixa, de patiment, són emocions més plaenteres. Vull dir, tot això l'infant hi conviu. Llavors, la manera com hi relacionem els diners passarà molt més per tot això que no només per la dispondre d'una quantitat de diners o no a la setmana o al mes.
0: Ja t'entenc. I escolta, hauríem de parlar de diners, de pressupostos davant dels nostres fills i filles? Imaginem-nos, no?, una família que potser va justa de diners i s'està plantejant si té l'oportunitat, ara que estem al mes de juny, de marxar de vacances o de comprar l'ordinador pel proper curs escolar o de pensar simplement, no?, que van justets i els progenitors estan preocupats, per exemple, per arribar a final de mes, eh? Ja no per comprar una cosa extra, sinó per pagar la llum, el gas o el lloguer. Això ho hauríem de compartir amb els infants? És una conversa que hauríem de tenir no amb ells, però davant d'ells?
4: Sí, jo penso que el tema dels diners no hauria de ser ni un tabú, és a dir, ni una cosa a evitar, ni tampoc una obsessió. Hi ha famílies que també estan constantment dintre d'aquest... No, d'aquest bucle, no, de poder, dels diners, de si ens falta, de si no tenim, si tal. Llavors, ni un tabú ni una obsessió. Els diners formen part del nostre dia a dia i hem de poder normalitzar aquestes converses davant d'ells, sempre quan parlem de què ens costen les coses, com es prenen decisions de consum, no? El que estaves comentant, valorar si compro o no compro X coses, si faig o no faig segons quin cap de setmana, és a dir, per què esperem a vegades per comprar una cosa, no? Aquests tempos d'espera, o si ho financem, o si ho podem pagar. És a dir, aquest tipus de conversa jo crec que sí que val la pena tenir-la davant d'ells i amb ells, però no que sigui una cosa de la qual ens amaguem o parlem fluixet, però tampoc que ocupi constantment el dia a dia.
0: Ja. Aprofito abans d'acomiadar-me de tu, ja que la Sílvia Pérez és psicopedagoga i és psicòloga col·legiada. Des d'aquest punt de vista, és a dir, des del punt de vista psicològic, ja es pot intuir, entre cometes, no sé si vosaltres en dieu la personalitat, la manera de fer del menor a l'hora de gestionar els diners, és a dir, fins i tot quan els nens i nenes són més petits, amb 7, 8 anys, 9, ja podem veure, ja podem intuir quina mena de persona, entre cometes, serà lògicament marcada també pel que tu deies, per aquell exemple que haguem vist a casa, però què diràs, ui, aquest serà d'estalviar, aquest ràpidament voldrà gaudir d'aquells diners, això ja es pot intuir en edats molt, molt primerenques?
4: Es pot intuir, sí, la paraula intuir sí, en tant que quan parlem de diners estem parlant també una mica de funcions executives, en el sentit de que hi ha infants que saben esperar, hi ha infants que s'anticipen més, hi ha infants que no tenen por a equivocar-se, que no veuen els perills, que els hi costa més, no? Llavors, tu si comences a veure si tens un infant que tendeix més a la impulsivitat, no? al no pensar en conseqüències, a no tenir por a equivocar-se, aquí ja veuràs un estil. En un altre, doncs sí que potser veus que habitualment s'ho pensa tot molt, s'ho mesura, s'anticipa, s'ho planifica. Al final tot això és el que es traslladarà després en el seu dia a dia. I com que els diners estan en el nostre dia a dia, formarà part del seu patró de relació amb els diners. Per això deia allò de la relació saludable amb els diners.
0: No, important a més aquest concepte, que sigui així, tenint en compte avui dia que els joves estan posats en totes aquestes qüestions. Ara em ve el cap, per exemple, tot l'exemple de les criptomonedes, que ja comencen fins i tot adolescents, no?, a parlar-ne, a treballar amb elles. Per tant, és important. Sí, exacte. I el tema de les apostes, amb nanos cada cop més joves, encara que ara hi hagi famílies que es posin les mans al cap, però està passant amb menors, és a dir, no cal esperar a que siguin persones adultes, sinó això ja passa amb nanos de 15 i 16 anys. Sílvia Pérez, moltes gràcies, com sempre.
4: Gràcies a vosaltres. Un plaer. Bona tarda.
5: Estàs escoltant...
6: Lleta Lligada.

0: Bruno Mars ens canta aquí que li encantaria ser bilionari, jo no milionari, sinó bilionari, diu, voldria ser multimilionari amb tota la meva ànima, no? Diu, amb aquesta cançó, que és una cosa bé, que de vegades desitgen, i fins i tot alguns infants, no? De dir, ostres, jo si pogués, sense saber encara el valor dels diners, m'ho compraria tot, si tingués aquesta targeta màgica amb la qual poder pagar amb tot. Estem conversant avui d'aquest fil de l'educació financera, hem començat, recordareu, famílies parlant precisament sobre aquesta paga setmanal, si convé o no convé donar-la, si d'aquesta manera poden aprendre millor els nostres fills i filles, els vostres alumnes, a gestionar, a entendre millor el món, aquestes xarxes que hi ha, que de vegades no són tangibles, que no veiem, perquè l'economia, com la política, està immersa en tota la nostra vida quotidiana. I ens quedem ara amb les nostres convidades amb les que xerràvem fa un instant, la Manuela Bosch i l'Anna Maria Socarrats. Elles són professores a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i les hem convidat perquè tenen en marxa des de fa tres cursos un interessant curs online de formació en educació financera dirigit als docents, als mestres de primària. No sé, Manuela i Anna Maria, aquestes reflexions que ens feia ara, per exemple, la Silvi, no?, que ella em deia, és que això és el dia a dia, és a dir, de vegades diem, oi, és que parlar d'economia són de coses molt grosses, però això forma part del dia a dia, quan vas al supermercat a comprar, quan utilitzes els serveis, no?
1: Sí, exacte, quan surts a comprar. Per tant, ara que parlava una altra vegada amb la Sílvia de la paga, doncs pensant en la paga no és l'única manera de poder fer arribar als infants el concepte d'educació financera. És una eina més. Per tant, acabes de dir anar a comprar. Clar, des de ben petit els pots portar a comprar el pa, a comprar petites coses quotidianes, i que allà ja parles o pots parlar, o és tan fàcil com veure el canvi. No necessàriament ho has de fer tot amb targeta de crèdit. Vull dir que la paga, sí, paga no, és una eina més. Hi ha molts conceptes de la vida dia a dia, des de ben petits, que ens hi acompanyen, perquè, d'acord, paguem amb targeta de crèdit. Això també es pot explicar, perquè, mira, fa gràcia dir-ho, no?, a vegades, però un nen molt petit, a l'escola, em deia una companya d'educació primària, que ell volia fer una cartolina per tal de donar-li amb el seu pare, perquè el seu pare, quan havia de passar aquella cartolina, doncs allò, bueno, que el seu pare, que a vegades suava, no li anava bé. Jo li faré una targeta cartolina, que aquella li anirà bé sempre.
0: Que meravellós.
1: Vull dir que a vegades són detalls, és molts conceptes del dia a dia que intervens amb l'educació financera.
0: Vosaltres els mostreu precisament aquests mestres que segueixen aquest curs a través de quatre blocs molt diferents. Un actua a casa, l'altre a l'escola, l'altre banc a la botiga. Jo he tingut l'oportunitat de veure un d'aquests vídeos en el que ve d'entrada i hi ha una persona, l'avatar, que vol anar de compres amb bitllets de joguina. I, és clar, el dependent se'l mira com dient, em sembla que amb això no podràs pas pagar-me, no podràs anar a comprar, no? I a partir d'aquí assistim a la conversa entre dues persones, una que sembla l'experta i una altra que fa preguntes relacionades amb els diners. Anem a escoltar-ho.
2: Uf, qué complicado. Supongo que antes todo era más fácil. Solo se utilizaban monedas de oro.
3: ¿Qué quieres decir? ¿Antes? ¿Cuándo? ¿Y dónde?
2: ¿No ha habido siempre monedas?
3: Si te refieres a monedas como la moneda de un euro, pues no. El concepto de dinero existe desde antiguo. No hay una datación exacta, pero sabemos que diferentes pueblos utilizaron diferentes mercancías para realizar intercambios. La primera vez que conocemos que se acuñaron monedas fue en Anatolia, en Turquía, en el siglo VI.
4: ¿Qué saben? ¿Qué piensan? ¿Qué necesitan saber las niñas y los niños de educación primaria sobre el dinero? ¿Qué competencias financieras son necesarias para su formación como ciudadanas y ciudadanos, para su vida diaria? Preguntémonoslo desde diferentes ángulos. ¿Qué nociones tienen? Intenta pensar en lo que explican, dicen y oyen sobre el dinero en su día a día. Es interesante poder crear espacios y situaciones de aprendizaje de simulación de la vida cotidiana que permitan el desarrollo de competencias financieras junto a competencias lógico-matemáticas y comunicativo-lingüísticas. Los ambientes de tiendas y comercios pueden ser un buen recurso para hacerlo. También podemos problematizar la relación con el dinero, a partir de la reflexió a partir de personatges com
0: aquest
4: el comprador...
0: Aquest és un petit resum que nosaltres hem fet d'aquest vídeo que hem tingut oportunitat de veure, que forma part d'aquest curs online de formació per mestres, perquè després puguin traslladar tots aquests conceptes a les aules de forma, com ens deia la Manuela Bosch fa uns minuts, de forma transversal, és a dir, que l'economia es coli en diverses assignatures, que no hagi de ser, com ens deia el Jordi Martínez, no?, que s'imparteixi en l'assignatura d'economia, llavors, esclar, fem el taller d'economia. Aquí no, perquè estem parlant des dels infants de 6 anys fins als 12, que s'adonin, no?, de que allò realment forma part de la vida, perquè estic veient molts dels cursos que feu i hi ha un titulat Què compres, quan compres, escolleixes o t'escolleixen? Això és important, fer aquesta reflexió. Quan podem estalviar, pots gastar el que no tens? És a dir, són aspectes que al final ens ajudaran a ser autònoms, a ser responsables i a tenir més consciència, no?, de com funciona tot.
5: Sí, la veritat és que, a veure, són pinzellades, perquè clar, és a un
0: nivell...
5: Vosaltres
0: heu fet una carrera sencera.
5: És a un nivell... Però sí que és veritat que introduir coses... Silvi, no? Has dit que la...
0: La Silvi psicòloga.
5: Parlava del consum responsable. Jo crec que és una de les coses molt importants també tindre en compte, i com deia l'Anna, és una de les coses... De transmetre que no pots tenir tot el que tu vols, has de, i que pots reciclar moltes coses que de vegades no ho fem, no? I coses que segurament si els expliques als nens són com esponges, no? Els nens molt petitets van agafant i agafar hàbits també, no? Que sé, l'estalvi, per exemple, nosaltres el tenim plantejat des de el primer cicle fins al tercer. El primer, doncs, els hi fem posar una guardiola, porquet, no?, amb unes ampolles per a que ells vegin que poden anar posant les monedes que van recopilant, doncs, a mesura que van passant, los, no?, segons i tercer cicle, doncs, ja la idea de l'estalvi, doncs, ja comença a agafar més relleu, no? Incorporem el que deia el Jordi abans del tema del fons d'emergències, d'estalviar per si hi ha algunes coses que et venen sense esperar-ho i per tant doncs has de tindre uns diners per poder fer front. És a dir que intentem fer activitats a diferents assignatures, però que per nosaltres com a persones que hem organitzat o coordinat aquest curs, clar, seria ideal que fos un projecte d'escola, no? És a dir, que la mateixa escola en diferents activitats poguessin fer a través dels tres cicles les activitats que proposem, perquè llavors tindrien com una pinzellada. Clar, després fan el que poden, no? Imagino, perquè tenen que fer educació financera, educació vial...
0: Sexual,
5: un munt de coses. I suposo que els mestres al final... Però bueno, jo crec que nosaltres el que hem fet, Anna, no?, és proporcionar activitats que tinguin els mestres l'opció de poder utilitzar per a poder els nens... ser introduïts en conceptes que són bàsics per la vida diària i que pot ser d'una manera com tipus joc o tipus reflexió, doncs entren més ràpid i que sigui gradual al llarg dels tres cicles, no? Dels tres cicles de primària, i per a que quan arribin a secundària, doncs el Jordi es trobi en nens i nenes, doncs que tinguin una idea una mica, no?,
1: més completa,
5: sí.
0: Aquest treball el feu juntament en col·laboració amb la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, també amb la Fundació ICO, i tot surt, tinc entès, Manuela, precisament, ho dic perquè les famílies, està bé que ho puntualitzem, que no és una qüestió només entre cometes infants, és a dir, de fer aquesta educació a les aules, que ja veiem que és important, però la Manuela es va adonar que allò era important perquè quan aquí vam tenir tota la crisi de les hipoteques, tu vas veure de coses que estaven passant precisament amb adults que havien pres decisions equivocades. No?
5: Doncs sí, mira, això surt, ja com dic, fa molt temps, amb una companya jo soc del Departament de Matemàtiques, dintre de la facultat, jo i l'Anna, sí. I amb una companya del Departament d'Història Econòmica, imagina't, o sigui, quina diferència, no? Ens vam adonar que nosaltres ensenyàvem a la gent, no?, a la gent quan hi arribava a la universitat, però que segurament la ciutadania en general i els nens, clar, els canvis se poden fer quan comences des de molt petit. Llavors, nosaltres enteníem que com professors de la universitat podíem fer transferència dels coneixements que nosaltres teníem i vam triar, després d'analitzar, que a primària era un bon lloc per començar, no?, a fer aquesta transferència, i d'aquí és quan surt el tema del curs, no? Perquè, bueno, puguen ser els mestres qui tradueixin tot això que intentem explicar als nens amb la nomenclatura, no?, típica dels nens, i després que això, doncs, vagi arrelant, perquè al final és una cosa que és un procés. L'educació financera, la OCDE la defineix com un procés, és a dir, que no és una cosa de... Clar, per exemple, a secundària es fan tallers, però i estan molt bé, però vull dir-te que ha de ser una cosa continuada amb el temps. Començar a primària i anar a secundària, a batxiller, i anar progressant adequadament, no?
0: Això t'anava a dir, anar formant-nos al llarg de la vida, perquè a més la vida va canviant, no? I la tecnologia ens va facilitant el camí, però també ens va obligant a transformar-nos, no? La forma com pagàvem nosaltres quan érem petites no té res a veure amb com pagaran ara o com estan pagant ara els nostres fills i filles. I tota aquesta iniciativa, tota aquesta preocupació que va tenir la Manuela amb aquesta companya, que va acabar embolicant allò, com dèiem, a moltes entitats, anomenàvem la Fundació ICO, no?, la Universitat de Barcelona, sí, l'Autònoma de Barcelona, doncs també s'ha traslladat amb una maleta que avui han obert a Lletra Lligada i ens han escampat per tot l'estudi tot aquest material i llibres, contes infantils, que també apropeu a aquelles escoles que us truquen i diuen ja ens ho manegarem nosaltres, és a dir, no és ben bé que vulguem fer el curs, però sí volem que vingui la maleta per treballar-la amb els nostres infants. Què hi ha dins d'aquesta maleta?
1: Bé, de dins de la maleta, que es diu Florin, té un nom.
0: Es diu Florin?
1: Florin, sí, sí. Això és arrel de la Laia Moreno, de la Fundació ICO,
0: sí,
1: que es veu que quan era petita sempre li feia molta gràcia la moneda Florin perquè viatjava i ell tenia una família, em sembla.
0: Sí. I ja són exòtica, doncs, calla, més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i va dir, doncs vas dirà Florin. Bé, doncs de dins de la maleta hi ha, resumint-ho, com 30 activitats, 30 fitxes,
0: sí,
1: 30 fitxes per l'alumnat, perquè ho puguin omplir, que són 10 per cada cicle, val? I cada fitxa, per tal de que li pugui treure més suc el mestre de l'aula, va acompanyat d'una guia pel mestre, i allà doncs, li explica, no? Doncs bé, doncs, si aquesta parla dels béns públics, doncs, què són els béns públics? Doncs fes aquesta sopa de lletres que hi haurà en la fitxa de l'alumnat i hi trobaràs aquests icones i explica cada un d'aquestes paraules què volen dir, no? I com en podem gaudir i fer reflexions. Quantes vegades has anat, doncs, a gaudir del parc aquesta setmana? I, bueno, mira, tot s'acaba com que nosaltres som de matemàtiques, Manu?
5: Sí.
1: Doncs ho acabem fent reduint amb números, no?
0: Quantes vegades i tal. Bé, qüestions pràctiques que imagino que és el que us demanen els mestres, també,
1: sí,
0: de dir, la teoria està molt bé, però digue'm,
1: sí,
0: això,
1: sí, facilita-m'ho,
0: com ho porto això a l'aula, no?
1: Llavors, això ho vàrem resumir-ho amb un llibre, ho vàrem recollir en un llibre, aquestes 30 activitats, les guies del professorat, i els vam treure de diferents contes. Val? I aquests contes són els que formen part de la bibliografia de cada una d'aquestes guies del professorat.
0: I si hi ha, perdona, si hi ha alguna escola

0: que ens estigui escoltant, que digui, escolta, m'entusiasma això i de cara al setembre jo vull portar, no sé si la maleta o que els meus mestres facin aquesta formació, com ho poden fer? Amb qui es posen en contacte?
1: Bueno, si tu tens el contacte directe, ens els passes a nosaltres.
0: Perfecte.
1: Si no, nosaltres dintre de la Universitat de Barcelona hi ha una web que es diu UBDivulga i allí dintre està el nostre projecte. I en qualsevol cas que ens busquin a la web de la Universitat de Barcelona, a Manuela Bosch o a Maria Socarrat, i contactaríem amb ells. Vale? La Fundació ICO també té una part d'educació financera on també sí. poden trobar tota aquesta informació. És a dir, que jo crec que possibilitats per accedir-nos no serà problema.
0: I que ara s'entenen, les nostres convidades, a que us hi apunteu.
1: Escolta, deixa'm que digui una cosa. Mira, en aquest curs, ja no explicaré més coses, aquest curs, també una de les coses que han fet és, dintre de la bibliografia, han posat les fàbules d'Isop.
0: Ah!
1: El pare de l'Anna Maria, sí. Des de molt petit, li ha ensenyat moltes fàbules i hem considerat que dintre de l'educació financera encaixaven moltes de les fàbules que hi havia. I llavors, una de les coses que han fet és, dintre de la bibliografia, seleccionar quina de les fàbules amb, doncs, quina, com se diu?
2: Era adequada pel
1: sí.
2: tema que es volia treballar.
1: Exacte,
2: no?
1: La moraleja en català, com es diu, el que es treu de la fàbula, és que ara
0: sí.
1: no em surt la
0: moralitat, em sembla que li diuen, no? La moralitat?
2: Sí. Moralitat, potser sí. Doncs
1: és que, perdoneu, però no em sortia la paraula. Doncs a cada tema que hem seleccionat, doncs hem intentat buscar una fàbula. I, bueno, és curiós també, no? Perquè pensem que són coses que potser altres generacions en feien molt d'ús. En la nostra s'ha perdut una mica, però, bueno, ara tornem. Hem pensat que podria ser també interessant, no? Traure d'aquestes fàbules, algunes idees claus, no?
2: Que són actuals, vaja,
1: sí,
2: encara que sigui
1: sí.
2: temps de que estiguin escrites, són faules molt actuals.
0: I tant, els clàssics ja sabem que ho són
2: sí,
0: precisament
2: sí,
0: perquè
2: doncs sí, sí.
0: convé tenir-los presents cada dia.
2: Exacte.
0: I ja veieu allò que diem sempre, que les matemàtiques i les lletres cada cop està més demostrat que no estan precisament renyides, és a dir, tot el contrari,
1: sí.
0: que poden anar de la mà i que a més formen part, és a dir, ni les lletres volen dir només teoria, ni les mates només són coses allò molt rocambolesques, sinó que al final s'uneixen i serveixen pel dia a dia i per tant també per les nostres criatures. Manuela Bosch i Anna Maria Socarrat, moltíssimes gràcies a les dues per aquesta estoneta de ràdio compartida.
1: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a vosaltres, famílies. Espero haver col·laborat, o esperem haver col·laborat a tenir alguns conceptes més clars. Com sempre, a l'àmbit econòmic i a la ràdio, això és el fruit d'una tasca col·lectiva. A la producció, Sònia Rodríguez, i al control tècnic, Víctor Domínguez i Martín Noia. Aneu preparant la guardiola. Bona setmana, famílies.

0: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona nit, és la notícia de la jornada. Begoña Gómez, l'esposa del president del govern Pedro Sánchez, haurà de seure a la bancada dels acusats. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha enviat a judici pels quatre presumptes delictes i li ha retirat el passaport davant un suposat risc de fugida, argumenta. Unes mesures cautelars desmesurades i difícils d'entendre per al president Salvador Illa, que s'ha solidaritzat amb Gómez. Més contundent s'ha mostrat Diana Morán, ministra de Ciència.
1: Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y desde luego no tienen ningún sentido judicial. Se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por ser la mujer del presidente.

0: el Partit Popular retreu aquests presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE per reclamar l'avançament, recordem, electoral. I de l'exterior, pel que fa al conflicte a l'Orient Pròxim, la inestabilitat del pacte entre els Estats Units i l'Iran es fa present altra vegada hores abans de la seva trobada a Suïssa. Una trobada que ha confirmat el Pakistà, país mediador, que havia quedat suspesa pels atacs d'Israel sobre el Líban, que deixen una seixantena de morts i que s'han produït malgrat l'alto el foc acordat entre les parts. En resposta, l'Iran ha anunciat avui mateix el tancament de l'estret d'Hormuz. Contradiu això l'optimisme del vicepresident estatunidenc J.D. Vance, que havia assenyalat que els preparatius per la cimera avançaven bé.
1: In my understanding, talking to Jared and Steve this morning, is things are going well, but of course we're going to verify all of this. And that's the thing that
0: Vance també ha assenyalat que els Estats Units estan en una posició d'avantatge en aquestes negociacions. El ministre d'Exteriors persa ja ha posat rumb a Suïssa per exigir el compliment del memoràndum signat entre els Estats Units i l'Iran. La primera clàusula contempla el cessament dels atacs a tots els fronts, inclòs el Líban, i l'Iran ara acusa els Estats Units d'haver-la violat. En clau de salut, punt i final al malson viscut pels passatgers catalans del creuer Ondius. Contactes de positius en antivirus han donat negatiu a l'última prova PCR als 5 catalans aïllats des de fa 14 dies als seus domicilis després d'haver passat la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Totes les persones es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Per tant, d'acord amb els protocols sanitaris, deixen de tenir l'obligació de confinar-se a les seves llars i poden fer vida normal sense cap mena de restricció. I Protecció Civil demana prudència davant la primera onada de calor que començarà demà diumenge i deixarà registres de més de 40 graus al mercuri a les comarques de Ponent i punts de l'interior de Catalunya. Només avui el SEM ha atès 21 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El 70% han requerit trasllat a un centre hospitalari. Per això els experts aconsellen hidratar-se encara que no es tingui set i evitar sortir al carrer durant les hores de màxima insolació.
2: Beber mucha agua, hidratarse bien, incluso aunque no tengan sed, evitar las exposiciones prolongadas cuando hace mucho calor, si tienen que hacer ejercicio, intentar hacerlo antes de las 12 del mediodía o después de las 5 de la tarde.
0: Especial precaució amb els infants i la gent gran, cal adaptar medicacions que puguin suposar una pèrdua de líquids. També es recomana mantenir l'habitatge fresc, abaixant persianes i fer ús d'espais climatitzats o refugis climàtics municipals. Per altra banda, 160 municipis de 15 comarques catalanes tindran activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Coneguem la previsió del temps, doncs, per a demà. Noelia García Emet.
3: Demà a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i serà un dia càlid. Les temperatures continuen pujant i s'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'interior i de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Molta atenció a aquestes temperatures que continuaran pujant els pròxims dies davant de la primera onada de calor d'aquesta temporada. La nit també serà càlida amb mínimes de 23 graus a Barcelona o 20 graus a Girona. El dilluns, per exemple, la màxima podrà ser de 42 graus a Lleida. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufarà vent amb més intensitat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: En marxa el segon partit de l'eliminatòria de bàsquet entre el València i el Barça pel títol de la Lliga ACB. El primer el van guanyar els blaugranes a domicili. Aquesta hora el resultat és de 45 a 38 a favor del Barça. I un apunt dels serveis abans de marxar. Ha quedat restablerta la circulació a l'R8 entre les estacions de Cerdanyola, Universitat i Mollet, tot i que es manté el servei alternatiu per carretera mentre es recuperen les freqüències de pas. És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
4: Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Cint Toniqui.
1: Benvingudes, benvinguts a la nova edició que comença en aquest instant del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública. Us torno a saludar. Avui esdevindríem una mica un programa radiofònic. Sé que és difícil ara amb això de la intel·ligència artificial. Li demanes i alguna cosa trauria a nivell d'imatge. Seríem un programa radiofònic en forma de coca, perquè hi estem albirant la nit de Sant Joan, en aquest cas la nit del proper 23 de juny, ja la tenim a pocs dies vista, no? I a banda de les fogueres de la tradició catalana, les coques, que ja es comencen a consumir de diferents tipus. Avui esdevindríem un programa en forma de coca. Per què? Perquè estem ja en aquesta edició del dissabte, dia 20 de juny, 9 i 5 del vespre, i per mi és un plaer donar-vos la benvinguda més cordial en aquesta edició prèvia a la nit de Sant Joan, que és la número 2647.
2: Buenos días, tengan todos ustedes.

0: poco más de què se trata.
1: Arranca y vámonos. Es tractaria d'una coca que hi hauria multitud de fruita confitada, tantes com seccions. No sé si hi ha tanta fruita confitada com seccions, però ara podríeu fer una mica el vostre particular recompte. Escoltarem un enregistrament de Com Ràdio de l'any 1997. Tindrem actualitat de la ràdio L'Estat Espanyol amb Lluís Segarra, des de Guia de la Ràdio, apartat de radioaficció amb el director de Mercajam, amb el Miquel Àngel Sáez, la fira Mercajam, i ja la tenim ben a prop, ben a prop. Tecnologia i pensament, s'espera ja pacientment en doctor Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia a la SEI Universitat Ramon Llull, perquè hi té l'amabilitat de venir en aquests estudis. La tecnologia de les comunicacions també amb el gran Quico Gras, també esperant pacientment per entrar en aquest locutori. El món de la societat de la comunicació i la informació amb en Jordi Barreda, des del portal societatdelainformació.com. La tecnologia social, la tecnologia comunitària, des de Fem Pro Comuns, i el món dels audiovisuals amb en Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Tota aquesta coca l'hauríem de preparar, no? L'hauríem de fer amb els diferents també pinyons, pinyons autèntics, cada vegada és més difícil de trobar pinyons autèntics i són força cars. Doncs qui prepararia amb la coca? Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sintoniqui a la direcció i presentació.
2: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui,
3: sempre ràdio 4. L'altra ràdio vintage.

0: Aquesta ràfaga d'entrada d'aquesta secció, la veu que escolteu és el gran Jordi Nacenta, el grup és l'Alma de Boquerón, no aquest fragment ara, que és de la Maria Pelae. Bona música, cara a la Revilla de Sant Joan. Els temes Alma de Boquerón, bé siguin més rumberos, més rockeros, són força agradables d'escoltar en una nit, com és la nit de Sant Joan, acompanyada d'altres músiques. Però ara el que toca és, amb aquesta ràfaga, fer la presentació del fragment de so que escoltareu seguidament de la història de la ràdio de casa nostra. És, com sempre, un fragment que prové de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre que podeu trobar en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui escoltem un enregistrament de Com Ràdio de l'any 1997. Es tracta del programa Tal com som. Sentirem en Jordi Sacristán, que entrevistava a Joan Barril, dos professionals del periodisme i de la ràdio que abans precisament de Com Ràdio havien fet programes, ja que estem a l'any del 50è aniversari de Ràdio 4, a la nostra emissora, a Ràdio 4. Per tant, tant Jordi Sacristán com Joan Barril, persones lligades a la història de Ràdio 4, però el 1997 estaven a Com Ràdio.
1: Dels de Ciutat que van al camp, el cap de setmana, el naturalista Martí Boada diu en to irònic pixapins, en diu pixapins. Un barceloní en temps de lleure a la Garrotxa, per molts anys que hi porti, deixa de ser mai un pixapins?
2: Les comarques consolidades, les comarques que tenen una història, sempre acostumen a considerar la gent que viu a Barcelona com uns elements foranis, però no de primera generació. Jo diria que fins i tot si s'hi queden, tenen fills, i d'aquests fills tenen fills nascuts ja a la comarca, segueixen sent aquells que van venir de Barcelona algun dia, no? I les coses, la gent de Soc Arrel, doncs, defensa la seva identitat probablement amb això, entre altres coses, no? Però no, la idea del pixapins ja no és... No es practica tant. Jo crec que és més aviat allò de saber qui ha nascut aquí, qui és de 4 o 5 generacions i qui no ho és. En aquest moment tothom es belluga molt, en realitat. Catalunya és ja una cosa bastant petita dintre de tot, no? I la gent circula, va, bé, vull dir que de pixapins n'hi ha de tot arreu, en tot cas.
1: Des d'ara, en el decurs dels propers minuts, us convidem a saber tal com és. Un home que utilitza la seva sensibilitat per fixar un retrat sonor o escrit d'aquelles petites o grans coses que passen al voltant seu i que, segons ells, mereixen no ser oblidades. En el púlpit dels oradors mediàtics, un troba a faltar sovint el to, la sensibilitat, la ironia, la tendresa o el repunt d'elegant crítica que practica aquest home de moltes paraules. Les paraules del seu cant que van més enllà de les expressions periodístiques. Són paraules que fan llibres, que defineixen cançons, que s'expressen en teatre, cinema o televisió. Aquest home multimèdia, que es perdia i ens perdia un cop per setmana per l'illa del tresort, ens ha elevat la quotidianitat al plaer de la cuina refinada. D'activitat intensa, un mateix dia se'l pot trobar signant la contraportada de lectura voluntària al periòdico, participant en una tertúlia radiofònica, signant exemplars del seu darrer llibre o fent una entrevista a televisió. Malgrat tot, afirma que mai havia viscut millor que ara. Conversa avui al Tal com som amb el periodista i escriptor Joan Barril i Cuixart. Un repàs als detalls d'una vida.

0: Amb aquesta ràfaga tan animada us invitem, us animem a que penseu. Home, és que contínuament esteu pensant en el fet d'escoltar l'altra ràdio. Qualsevol cosa que s'escolti, l'ésser humà va escoltant, alhora pensa aquest servei nostre sempre, o potser pel que estem dient en aquest instant, o potser doncs, per coses que us voltin pel cap. El cas és que ara entrem a la secció de pensament i tecnologia. Ho fem amb el doctor Carles Llinàs, un plaer que formi part de l'equip de l'altra ràdio en aquesta temporada que ja acaba, degà de la Facultat de Filosofia, La Salle Universitat Ramon Llull, secció, per tant, de pensament i tecnologia. Benvingut una altra vegada,
1: moltes
0: Carles.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per tota l'activitat divulgativa en aquesta temporada i per compartir aquest estudi una altra vegada en aquí a Roc Boronat 127. Avui portes les idees d'un filòsof, Hartmut Rosa, que dius que és de la quarta generació de l'escola de Frankfurt. Jo també no sóc un especialista en filosofia, excepto la meva ignorància, no sóc alumne de la vostra facultat, no havia sentit l'existència d'Hartmut Rosa, que és un filòsof contemporani, i dius que a partir de les seves idees es vols fer pensar sobre la gestió del temps i com la tècnica, d'aquí ve la secció, condiciona precisament la percepció del temps.
1: Sí, efectivament. A veure, és un autor molt, molt, molt interessant, us el recomano molt.
0: Mira,
1: a més, diguem, no és estrictament un filòsof pròpiament dit, sinó que és una persona que es mou a mig camí entre la filosofia i la sociologia.
0: Molt bé.
1: La qual cosa fa que, sense perdre profunditat de pensament, sí, però a vegades el llenguatge que
0: sigui
1: té...
0: Sigui clar, digueu-ho.
1: És un llenguatge més empíric, a base d'exemples.
0: Tant com algun filòsof que crea un llenguatge per intentar explicar el seu món abstracte.
1: Jo, per exemple, si algú volgués llegir alguna cosa que és relativament breu, n'hi ha un que es titula Acceleració, Aceleració i Alienació, que està en castellà.
0: Aceleració i Alienació.
1: Alienació.
0: I Rosa s'escriu...

0: marcant el temps que queda.
1: No, i segur que seria interessantíssim. Clar, que en aquesta
0: sala... Però això ja és un tema professional de fer un programa de ràdio. Tu vius quan un està normal i corrent, sí, en la però, seva vida quotidiana.
1: Sí,
0: eh?
1: Però és clar, però diguem, però és una experiència que té certs elements comuns a tots els homes i dones de la nostra època, de la modernitat, no? Però que té les seves variacions després individuals. Si en aquesta taula tinguéssim doncs, un metge, un enginyer, precisament, sí, o el qui sigui, doncs segurament donaria variants d'això, no? Donaria variants. Llavors, bueno, una de les observacions que, vista des d'una certa perspectiva, és molt elemental que fa el senyor Rosa, és la tècnica neix en gran mesura per estalviar-nos temps... I, de fet, comprovem empíricament en les nostres vides que com més tècnica tenim, menys temps tenim, no? menys sí, temps tenim a la nostra disposició.
0: El món de les xarxes socials, que també no fa gaire mesos a l'altra ràdio, la doctora Àtia Cortés del Barcelona Supercomputing Center reflexionava sobre una condemna a Meta i a Google per haver causat addicció a xarxes socials a una jove dels Estats Units, que és un fenomen que es nota. Eh? És veritat que molta gent ara té tendència per la xarxa social clar. Notes que tens menys temps per tu quan aparentment semblaria que si poguessis recordes, disposar de més temps.
1: Si no? Recordes, jo crec que això n'havíem parlat en alguna altra ocasió sobre el tema del que alguns altres autors n'han dit, l'economia de l'atenció.
0: Sí, això em vas parlar fa uns mesos, és veritat. Sí, me'n recordo.
1: Però al final és un problema d'això. O sigui, aquests mitjans tècnics et permeten accelerar moltíssim determinats procediments o processos o el que sigui, però, de fet, sigui per influència externa o per tendència interna, en realitat el temps que guanyes d'aquesta manera no l'utilitzes per les coses que donen sentit a la teva vida, etc, sinó per allargar processos, per exemple.
0: Correcte.
1: O per fer-los més complexos, etc.
0: Sí.
1: Per exemple, diguem, posem un exemple simple, que és molt... fa un segle i mig la gent anava al Maresme i era una excursió llarguíssima, tremendament...
0: Clar.
1: Molt bé.
0: Amb la tartana. I després algú va anar a matar
1: hores,
0: un tren.
1: A lo millor fins i tot dies, etc.
0: Sí.
1: Però ara tu això ho fas en mitja hora de cotxe, si no hi ha massa
0: Si no hi ha bus.
1: Si no hi ha bus, aconsegueixes mitja
0: hora.
1: Bé, al tanto, això que acabes de dir del bus és interessantíssim.
0: Clar.
1: Perquè vol dir que en aquest món accelerat...
0: Sí.
1: Hi ha dinàmiques internes al propi món que tendeixen a fer-te perdre temps.
0: D'acord.
1: No? Però aquest ara és un altre problema.
0: Sí, un altre problema.
1: Però observa que el que passa és, diguem, allò que ara tu fas en mitja hora amb cotxe,
0: sí,
1: aquest escurçament de termini l'utilitzes realment per dedicar-te a llegir més, per dedicar-te a contemplar obres d'art, etc. La major part de nosaltres no fem això. El que fem és fer servir aquest temps addicional. Si abans necessitava 7 hores per arribar a Vilassar de Mar, ara el que faig és dedicar aquestes 7 hores a arribar fins a Lió. Vull dir,
0: correcte.
1: M'explico?
0: Sí.
1: Llavors, de fet... Bé, és un fenomen molt curiós. És un fenomen molt curiós que realment una sèrie de mitjans que han nascut per fer-nos guanyar temps, l'efecte real que tinguin és invers. Això va lligat a un altre fenomen que és molt interessant i que aquest senyor el subratlla molt. De fet, és el tema que més subratlla i que més li interessa. Si em permets posar un exemple que em sembla que tots també els nostres oients
0: entendran... Amb l'exemple que vam, sí.
1: És, si tu perds l'equilibri, tens dues maneres de recuperar o de mantenir l'equilibri. Una manera és aturar-te, agafar-te en algun lloc i quedar-te quiet en aquest lloc, no? Per exemple, si tu estàs pujat a una escala per penjar un quadre o el que sigui i sents que perds l'equilibri, el que faràs normalment és baixar al centre de gravetat, agafar-te a l'escala i quedar-te allà quiet. Però hi ha una altra manera, també. Hi ha una altra manera que és, si tu vas caminant pel carrer i ensopegues, una manera de no caure a terra és córrer més. Sí,
0: cert.
1: Això la meva àvia deia la meva àvia feia un proverbi
0: popular
1: que deia quien tropieza y no cae, adelanta.
0: D'acord, vol dir que hi ha aquesta
1: exactament
0: tendència llavors, a córrer per intentar reprendre l'equilibri.
1: Llavors, el que vull dir és, aquestes dues maneres de recuperar l'equilibri, la segona, aquesta de recuperar l'equilibri accelerant la velocitat, és la que està caracteritzant el nostre món contemporani.

0: El nostre món contemporani, la nostra tendència és a creure que l'equilibri el guanyem no aturant-nos i dient, iep, que caic, no? I aturant-me ara aquí, sinó accelerant el pas,
1: Anar accelerant.
0: Efectivament,
1: accelerant.
0: Que el problema que tinc, perquè fins ara he corregut tant, sense és córrer més encara.
1: D'acord.
0: És córrer més. Això té un cert sentit en alguns moments, però ja...
1: Però no els 365 dies.
0: Però té una sèrie de perills que em sembla que experimentem cada dia.
1: No els 365 dies, no? Una tecnologia que facilita les coses, que ens fa guanyar temps, totalment cert, però que alhora, segons quins processos, potser això de les xarxes socials és un exemple excessivament, diguem-ne, de baix nivell, però que és veritat que quedem com en una gran taranyina del món tecnològic que no sabem sortir-ne d'allà, no? I que anem cremant estona, hores, coses, i que cada vegada, com és un sense fi, cada vegada podem fer més coses, però que potser no ens aporten cap qüestió. Molt interessant, com sempre, escoltar el doctor Carles Llinàs amb aquesta activitat de tecnologia i pensament a l'altra ràdio. Que vagi molt bé, Carles, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'altra ràdio, amb Sintonic.
1: El doctor Carles Llinàs abandona aquest locutori i mentre ho fa jo ja us presento el següent espai. Ens l'ha preparat en Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Quin tema has preparat per avui, Jordi?
3: Avui us vull parlar del projecte que hem presentat els de Fujifilm i Evantic, que ho van presentar ja definitivament al Mobile World Congress, tot i que ja ho va presentar també com a idea concepte durant la Fira ICE 2026. És un projecte de conservació del patrimoni audiovisual. Hi ha una paradoxa curiosa al cor de la indústria audiovisual. Mai no s'havia generat tant de contingut, mai no hi havia hagut tanta capacitat tècnica per capturar, editar i distribuir imatge i so. I malgrat tot, una gran part enorme d'aquest patrimoni, arxius fotogràfics, fons documentals, col·leccions de vídeo, es perd, es deteriora o simplement queda inaccessible perquè no hi ha una estructura adequada per conservar-lo i explotar-lo. Evantic és una empresa coneguda pel desenvolupament a mida de solucions pensades pels mitjans de comunicació i en especial per plataformes audiovisuals. Fujifilm és coneguda per les càmeres i per la fotografia analògica, però fa anys que és també un dels grans fabricants mundials de cintes LTO, cintes magnètiques d'alta capacitat que s'han convertit en l'estàndard de referència per a l'arxiu i la conservació de grans volums de dades audiovisuals. Actualment les utilitzen els grans estudis de Hollywood, les televisions públiques europees, arxius nacionals. No és una tecnologia nova, és una tecnologia provada, fiable i, sobretot, pensada per durar dècades. Per tant, uns han posat el maquinari i uns altres han posat el programari. El resultat és un servei nou de prestació digital per a grans col·leccions fotogràfiques i de vídeo, operat des d'un sistema centralitzat i concebut per a dos objectius, conservar i explotar. Va dirigit a fotògrafs, productores, televisions locals, arxius municipals, institucions culturals que generen continguts audiovisuals de manera intensiva, que acumulen anys o dècades de patrimoni visual que no saben ben bé on posar ni com rendibilitzar. A mitjans de comunicació, amb fons documentals importants que necessiten digitalitzar i posar en valor allò que tenen els magatzems. Tots ells comparteixen un mateix problema. Massa contingut, massa escampat, massa difícil d'accedir i sovint massa vulnerable. Però el que fa diferent aquest servei no és només l'escala, és l'arquitectura. Hem construït una plataforma de núvol privat amb una arquitectura híbrida que combina l'emmagatzematge físic en cinta amb les capacitats del núvol. Què vol dir això en la pràctica? Que el contingut més consultat és accessible de manera àgil quan qualsevol servei al núvol, però el gruix del fons, els arxius profuns, les col·leccions de llarg recorregut, descansen sobre cinta LTO de fins a 40 terabytes. És segur, és estable, amb una vida útil de 30 o més anys i amb un cost d'emmagatzematge molt inferior al dels sistemes de disc o al núvol públic. La cinta aquí no és una concessió al passat, és una decisió estratègica. És el que permet fer sostenible econòmicament la conservació de grans volums de patrimoni audiovisual sense dependre d'infraestructures de tercers ni d'uns preus de núvol que no paren de pujar. I aquest és potser el missatge de fons. En un món obsessionat amb el núvol, amb la immediatesa, amb l'accés instantani a tot, hi ha continguts que necessiten d'una altra lògica, una lògica de custòdia, de permanència, de gestió responsable del patrimoni. El gato marinero, un vaso de flamenco, le gusta el pecaíto, y siempre está soltero, mueve su culito,
4: como un ventilador, sacuda su pechito. Hi ha col·laboradors que tenen com una mena d'imà amb les ràfegues musicals. És bastant habitual en aquesta temporada, ja que el sentirem per última ocasió a temporada present de l'altra ràdio, que quan el traductor Joan Francesc Gras en antena, el nostre company Quico Gras, sona el gato marinero. Les ràfegues van sonant d'una mica sense solta ni volta en el sentit positiu. No cada secció té una ràfega, però coincidit, no?, en aquesta temporada, Quico, bastant aquesta ràfega
5: sí.
4: De la Maria Pelae, aquesta cantant de Màlaga, la gran Maria Pelae, una malaguenya universal, amb aquesta rumba catalana, que això és una rumba catalana. Quico, tanques col·laboracions a la temporada, el programa encara té unes quantes edicions, però en aquesta última, parlant de tecnologia simple...
5: Sí,
4: la tecnologia que té un cert temps, eh?
5: Sí, se li diu simple perquè en el fons és un retorn una mica al passat, és a dir, en plena etapa de la intel·ligència artificial i de mòbils ultrapotents i de connexions permanents
4: Gemini,
5: i de tal...
4: Gemini, el ChatGPT, doncs, tot aquest univers.
5: Hi ha molta gent que està
4: si
5: tornant...
4: Que si el nanobanana de Google, tot això que expliquem a l'altra ràdio surt.
5: Sí, i estan tornant a dispositius més simples.
4: Sí, hi ha persones... que porten dispositius mòbils antics perquè volen.
5: Sí, de fet, jo
4: això,
5: a casa...
4: Això fa, és una molt bona cosa, perquè, sí. Evidentment, no hi ha cap obligació d'estar amb tots aquests trastos a l'última, si no li interessa.
5: Jo tinc un iPod antic, que el vaig comprar fa molts anys, quan va sortir el 2007, i aquest iPod l'he tornat a fer servir, me l'he trobat per casa, perquè
4: fet,
5: no tinc anuncis, no tinc res, i funciona la merda bé.
4: D'acord.
5: I no va... L'altre dia, en un concert d'unes noies, vaig veure que un del seu equip feia fotos amb un Nokia petit. Llavors veies...
4: De quina època calcules
5: estem
4: que era el Nokia?
5: Estem parlant el 3310, que és del quart trimestre del 2000.
4: Per tant, estem parlant de gent jove,
5: sí.
4: Any 2026,
5: sí.
4: Ciutat de Barcelona,
5: sí.
4: Que, perquè volen, anaven amb un Nokia de fa 20 anys.
5: Sí, i els hi feia...
4: A fer fotos.
5: Sí, feia fotos amb unes noies...
4: I aquest... per què creus que feien fotos amb el Nokia aquell?
5: Doncs perquè aquest tipus de fotos...
4: Tornen... D'entrada no tenien tants megapíxels.
5: No, però jo parteixo de que jo personalment sóc analògic, i per tant lo digital a vegades no sé per què anem tan de pressa i fem tants clatxets...
4: Perquè és un negoci, Quico. Tu que t'hi has dedicat. S'ha de vendre, s'ha de crear addicció...
5: Clar.
4: Interessa que les persones consumeixin, igual que consumeixen determinats productes que potser no els hi fa falta, de roba,
5: sí.
4: D'altres qüestions, sense
5: sí.
4: Que hagin quedat, diem-ne, inservibles o que ja toqui, és una societat de consum i aquesta tecnologia i allò que ofereix cada vegada, doncs és un gran negoci.
5: I tancant el cercle ens trobem de que la simplicitat és innovació. És a dir, tothom fa una cosa diferent amb intel·ligència, doncs jo, simplicitat és innovació, i la desconnexió s'està convertint novament en un luxe. És a dir, igual que hi ha molta gent que li agrada anar amb samarretes, a mi m'agrada sense cap marca.
4: D'acord.
5: Perquè dius, perquè...
4: Sí, sí, que et ve de gust.
5: Quan ens van obligar les bosses de plàstic, al supermercat li vaig dir si en tenien sense marca, i em van dir per què. Dic, perquè si pago 20 cèntims, vull la meva bossa, no fer-te propaganda tu, no?
4: Sí, sí.
5: Doncs s'ha reconvertit a recuperar aparells antics, càmeres antigues...
4: Sí, això tot... és veritat que hi ha bastanta gent jove fent fotografia amb rodets de pel·lícula, de
5: sí,
4: cinema, eh?
5: Tot i que paral·lelament... també s'estan fent càmeres amb estètica i model antic, però digitals.
4: Sí, sí, pel·lícula de fotografia,
5: sí,
4: de cinema
5: químic,
4: i els
5: químic,
4: rodets,
5: no,
4: és
5: ja,
4: la mateixa
5: ja
4: base,
5: no?
4: Però per precisar, ja que som un problema tecnològic, càmera fotogràfica, rodet fotogràfic.
5: Clar, vivim envoltats de missatges, d'alertes, de vídeos curts, de xarxes, i tot això
4: I
5: provoca
4: una gran
5: saturació.
4: Part, aquí està. Obesitat digital, jo fa anys que li vaig dir. Obesitat
5: mira,
4: digital.
5: Me la quedo, eh?
4: I cal fer dieta. I va molt bé, i això mira que ho anem dient a l'altra ràdio fa molts anys, de tant en tant tancar-ho, no consumir-ho, dedicar-se a passejar, dedicar-se a mirar, i som un programa tecnològic, però molta gent que participa a l'altra ràdio, que pot tenir coses a l'última d'un sector que li interessa o que l'escolteu, no és incompatible amb desmarcar-te i ser tu propietari del teu temps i propietari de les coses que a tu t'interessen de tenir en aquests dispositius.
5: Els mòbils aquests se'ls diu dumb phones, És a dir, una cosa simple, que el que fas és trucar, contratrucar, rebre trucades, fer alguna foto en petit format. I això és una tendència que no sé per què, crec que anirà a l'alta, perquè ho he parlat amb amics i gent, i això no treu que puguis utilitzar internet o les xarxes socials. És a dir, és com si un va al Liceu a veure una òpera, sí, però sí, llavors vol tocar la guitarra a casa.
1: O que fa servir la xarxa social o el que sigui en el moment que està on sigui, amb un ordinador, i m'hi connecto, faig les quatre coses, però no he d'estar lligat tot el dia i no passa res si m'estic 25 hores aquell dia sense anar-hi o sense posar-m'hi o durant el dia no ho faig servir, ho trobo molt encertat.
5: Doncs
1: no?
5: Això...
1: És una bona recomanació. Jo crec que ho hem fet
5: en moltes
1: temporades, sent un programa de divulgació tecnològica, 46a temporada, dient el que ve, dient el que es fa, que és meravellós, que ajuda moltíssimes qüestions, però el fet, com sempre ha fet, jo crec, l'altra ràdio, els col·laboradors, ningú, diguem-ne, ven tecnologia, es dedica a la divulgació, d'utilitzar-ho quan cal, allò que calgui. Una cosa és saber la quantitat de coses que existeixen, no? Seria cultura.
5: Correcte.
1: Però a partir d'aquí, doncs, tu t'interessa allò, Quico, jo m'interessa una altra qüestió, el senyor que ens escolta tal qüestió, la senyora que ens escolta tal altra. No tothom hem de tenir de tot, fer-ho servir de tot,
5: ni
1: que l'eina ens ho permeti fer. Trobo molt encertada aquesta última reflexió que ens portes, Quico. Moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada també de divulgació. Fins la propera.
5: Fins la propera.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
1: En aquest punt del programa és l'instant d'escoltar l'últim espai de la temporada que ens han preparat des de Fem Procomuns. Avui escoltarem a Agustí Emperador, qui ens dona diverses raons per no construir centres de dades a Catalunya. I hi ha unes quantes campanyes que alerten de les conseqüències en el medi ambient que poden tenir amb el consum energètic, i és summament interessant que escolteu el que avui ens explica i argumenta l'Agustí Emperador des de Fem Procomuns.
6: La Generalitat està impulsant la implantació de centres de dades a Catalunya, dins del marc del seu pla per desenvolupar la indústria de la intel·ligència artificial. L'objectiu anunciat pel govern és, literalment, maximitzar les oportunitats de la intel·ligència artificial per guanyar competitivitat per les empreses catalanes en els mercats globals. Segons les empreses del sector dels centres de dades, aquestes infraestructures generen molta riquesa i promouen el desenvolupament del sector tecnològic als territoris on s'instal·len. Malgrat això, encara no sabem si, més enllà de les impressionants xifres d'inversió, aquests megacentres de dades aportaran els efectes promesos a l'economia i l'ocupació al territori. El procés d'implantació de centres de dades per a la indústria de la intel·ligència artificial va començar fa 2 anys a l'Aragó, un territori escollit pels gegants tecnològics per instal·lar els seus centres de dades gràcies a la seva abundància de generació elèctrica. Fins al 2024, l'Aragó produïa el doble de l'electricitat que consumia. Des d'aleshores, el govern d'Aragó ha estat exhibint amb orgull les inversions de milers de milions d'euros que ha rebut de gegants tecnològics com Amazon Web Services i Microsoft per la construcció d'aquests centres de dades. 2 anys després d'haver-se iniciat aquest procés, a l'Aragó no s'ha observat creixement de la indústria tecnològica, sinó l'aparició d'enormes naus industrials ocupades per desenes de milers de servidors de càlcul on no hi treballa pràcticament ningú. Això és així perquè els centres de dades no són indústries que requereixin treballadors, sinó magatzems. Magatzems de servidors de càlcul als que s'accedeix via internet des de qualsevol lloc del món. Per tant, el seu ús genera ocupació a altres llocs del món i no pas al lloc on està instal·lat el centre de dades. Els nous centres de dades d'Amazon Web Services a l'Aragó tenen un consum elèctric anual equivalent al d'una ciutat d'uns 200.000 habitants, com Terrassa, però hi treballen menys de 100 persones. Una xifra insignificant si es compara, per exemple, amb la factoria de la SEAT a Martorell, amb un consum elèctric inferior, però on hi treballen més de 10.000 persones. Aquest enorme consum elèctric és degut a que els centres de dades funcionen 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sense interrupcions. I el consum elèctric s'afegeix al consum d'aigua, necessària per refredar uns servidors de càlcul que estan apilats i concentrats dins dels centres de dades, de tal manera que és impossible refredar-los només amb equips d'aire condicionat. Degut al seu enorme consum energètic, aquests centres de dades engoleixen quasi tota l'electricitat del on s'ubiquen, provocant l'anomenada gentrificació energètica. A zones dels Estats Units, on hi ha molts centres de dades per intel·ligència artificial, la factura elèctrica s'ha arribat a triplicar. La presència d'un megacentre de dades fa que les altres indústries de la zona es traslladin a altres llocs on la factura elèctrica no és tan alta. És per aquest motiu que els centres de dades destrueixen molta més ocupació que els pocs llocs de treball que generen. És tan gran l'amenaça de la gentrificació energètica que l'estat de Maine, als Estats Units, està a punt de decretar una moratòria en la construcció de centres de dades hiperescalars. El govern de la Generalitat ha anunciat la seva intenció de construir 26 megacentres de dades a Catalunya, la qual cosa suposaria multiplicar per 20 la potència desplegada actualment i arribar fins a 2.000 megawatts. Aquesta potència, equivalent a la que generen dues centrals nuclears, representaria un augment del 30% en el consum elèctric de Catalunya. Ara mateix Catalunya, que només té un 20% de generació renovable d'electricitat, ja necessita cremar gas en centrals tèrmiques per cobrir tota la demanda. La posada en funcionament d'aquests megacentres de dades suposaria haver de cremar molt més gas per generar l'electricitat necessària per alimentar-los. Augmentant les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya en 3 milions i mig de tones a l'any. És per això que cada vegada són més les persones que pensem que aquests megacentres de dades provoquen uns impactes intolerables al territori en termes de consum energètic i hídric. Que aquest pla de desplegament de centres de dades provocaria un enorme nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que acceleraria encara més l'escalfament global. I que aquest pla només respon als interessos econòmics de les grans tecnològiques, immobiliàries i fons d'inversió que busquen treure el màxim benefici de la bombolla de la intel·ligència artificial. És per això que hem engegat la campanya contra els megacentres de dades a Catalunya, per demanar a la Generalitat que abandoni el seu pla de construcció d'aquestes infraestructures tan nocives pel territori, pel clima i pel planeta.
1: Canviem de temàtica. En aquesta coca que jo m'imaginava amb tants ingredients, doncs ara hauríem de trobar quina fruita confitada podria ser dient per posar la fruita sobre la coca representativa de la secció d'en Jordi Barreda. Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació, societatdelainformació.com. En aquest portal trobareu els espais que en Jordi Barreda en les últimes temporades està fent a l'altra ràdio, que són, en aquest cas, sumament interessants, alguns informatius, alguns divulgatius, allà estan recollits, societatdelainformació.com. Doncs bé, Jordi Barreda tanca temporada informant avui d'un cas que afecta parlamentaris europeus i l'empresa xinesa Huawei.
7: Una comissió parlamentària dona suport a l'aixecament de la immunitat d'un eurodiputat involucrat en el Huawei Gate. La Comissió d'Assumptes Jurídics de la Unió Europea va votar per aixecar la immunitat d'eurodiputats vinculats a una investigació per presumptes suborns relacionats amb Huawei. La immunitat parlamentària dels diputats impedeix que els jutges de Bèlgica puguin accedir a determinades proves mentre mantinguin els seus càrrecs. L'investigació busca esbrinar si l'empresa xinesa Huawei va influir en les polítiques relacionades amb el desplegament del 5G a Europa. El cas es remunta al març de l'any passat, quan les autoritats belgues van detenir diverses persones acusades de participar en una xarxa de corrupció. Segons el fiscal, els acusats haurien rebut diners, viatges, regals i invitacions a esdeveniments esportius a canvi de recolzar posicions favorables a l'empresa Huawei dins de les institucions europees. L'any passat, les institucions europees ja van prohibir l'accés a les seves instal·lacions als lobbistes de Huawei mentre avançaven les investigacions. L'empresa ha negat qualsevol conducta d'aquest tipus i alega que té una política de tolerància zero contra la corrupció i de plena cooperació amb les autoritats. La sol·licitud de suspensió de la immunitat parlamentària no implica culpabilitat ni comissió d'un delicte, i el seu aixecament permet a les autoritats judicials dur a terme procediments d'investigació. L'aixecament de la immunitat afectaria només a l'eurodiputat del Partit Popular Europeu, Fulvio Martusiello. Les sol·licituds per aixecar la immunitat dels eurodiputats del PPE, Salvatore De Meo, i del liberal Nicola Minchev, així com el diputat socialista Daniel Attard, no van obtenir prou suport. Abans de que aquesta es faci efectiva, encara ha de ser confirmada per una votació del ple del Parlament a finals d'aquest mes. Però el tema ha provocat molt d'enrenou. Diverses decisions recents han plantejat preguntes sobre com el Parlament Europeu gestiona les sol·licituds de les autoritats judicials. I eurodiputats de tot l'espectre polític han demanat una revisió del procediment d'immunitat del Parlament.
2: L'altra ràdio, amb Cint Uniqui.
1: Encara podem posar més fruites confitades perquè tenim un parell de seccions per davant, a la coca radiofònica del programa d'avui de l'Altra Ràdio, amb vistes ja a la nit de Sant Joan, ni que en antena, ja ho entenc perfectament, estem encara en un dissabte, dia 20 de juny. Entrem ara a l'apartat de radioafició. Abans de saludar ja amb Miquel Àngel Sáez per parlar a fons de Mercaham 2026, fira a Cerdanyola del Vallès, que la tenim a una setmana vista, ja està a tocar, tornar a repetir una informació que jo us vaig donar la setmana passada. David García Vizcaíno, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya i radioaficionat, i té l'indicatiu Eco Alfa 3 Fox November Charlie, farà per setena vegada un curs d'operador d'estacions de radioaficionat. Es fa de manera presencial a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Es tracta de 20 hores de durada, aquest curs, però no us heu de deixar impactar pel nom del lloc on es fa, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, on el David García Vizcaíno és un dels seus magnífics professors, perquè el curs està pensat i adreçat per tot tipus de públic, a partir de 16 anys. Fins i tot pensat per persones que no volen treure's l'indicatiu de radioaficionat, que volen conèixer les tecnologies que es fan servir, les activitats, però evidentment també té una clara utilitat per aquelles persones que volen optar a treure's el certificat corresponent amb l'indicatiu de radioaficionat i presentar-se a l'examen per aconseguir-ho. Per tant, tant un públic com l'altre serà benvingut. Dates, ja es va apropant el curs. 29 de juny a 3 de juliol. De 3:45 a 8:15, en aquell indret de Castelldefels, molt a prop del Canal Olímpic, preu 55 euros, i tota la informació, si algú volgués apuntar-vos-hi, qualsevol dubte, qualsevol aclariment, el trobareu contestat en aquesta adreça electrònica: ea3fnc@gmail.com. I després d'aquesta informació sobre el curs de radioafició que es farà a Castelldefels, com jo deia, la secció d'avui de radioafició de l'Altra Ràdio ha d'estar protagonitzada per Mercaham. Saludo ja en el seu director, Miquel Àngel Sáez, president també de la Federació Catalana de Radioaficionats, però avui, novament, com passa en els últims mesos, que ja venim informant de Mercaham, ens donarà tots els detalls de com serà l'edició 2026 d'aquesta importantíssima fira, que ja està a punt de poder ser visitada. Estem parlant, Miquel Àngel, benvingut, del proper dissabte, no?, que ja serà 27 de juny. Cerdanyola del Vallès, lloc de Cerdanyola on es fa la fira Mercaham.
8: Vale, el lloc és Poliesportiu Guiera, del carrer Guiera 6 i 8, és l'instal·lació poliesportiva més gran. Però ara explicaré una cosa de l'instal·lació, perquè resulta que aquest any ens ha donat una coincidència. Bueno, com a poliesportiu, pues tenen preferència, evidentment, les entitats que fan esport, no? I aquest any, casualment, coincideix que hi ha una final important aquí a Catalunya, i no ens han pogut donar la data que habitualment
1: havíeu
8: demanat, que és la
1: primera
8: o segona.
1: Sí.
8: Ens han donat el 27. Què passa el 27?
1: Sí.
8: Pues passa que coincideixi amb Friedrichshafen.
1: Ho vam dir la setmana passada, el Salvador Caballé...
8: Sí, bueno,
1: ens explicava fa 7 dies tots els detalls d'aquesta fira alemanya, que precisament Astroràdio no hi podrà ser present.
8: Greu,
1: però ja ha coincidit així. D'acord.
8: Sí, Astroràdio ha vingut a totes les edicions.
1: Queda dit, eh? Molt bé.
8: És una pena. Bueno, és la trentena edició de Mercaham. Recordem que fa 33 anys que vam començar aquesta etapa de Mercaham, però com que hi va haver 3 anys, bueno, 2 de pandèmia i un altre que no s'havia fet, doncs, bueno, doncs ara estem la 30 edició.
1: Horari de la fira. Horari de la fira, Miquel Àngel.
8: Com?
1: Horari.
8: Horari. Començarem a les 9 del matí i acabarem aproximadament a les 7 de la tarda. 7, 8, depèn, eh? Moltíssim de com estigui l'ambient.
1: D'acord. Recordar que hi ha una entrada testimonial d'un euro per contribuir a la despesa. Aquesta fira no té afany de lucre. L'Ajuntament de Cerdanyola cedeix la instal·lació, però hi ha unes despeses mínimes. Els que organitzen ho fan de manera desinteressada, però queda dit, contribució d'un euro. Ni que no sigueu, ara ho dèiem amb el curs de radioafició, ni que no sigueu radioaficionats, radioescoltes, si esteu a Cerdanyola, si us hi podeu apropar, és fascinant veure-ho, el mercat aquell de coses antigues, segona mà, veure les institucions que hi ha, és sorprenent, vull dir que és, fins i tot, entreté molt, ni que no siguis a l'univers, vull dir que, i qui és a l'univers encara en gaudeix més. Activeu un indicatiu, no?, durant la setmana de Merkaham, indicatiu especial.
8: Sí, és un indicatiu que ja demanem cada any i que ens l'han concedit i ja tinc aquí en aquests moments l'autorització, que és Eco Hotel 3 Ham, Eco Hotel 3 Hotel Alfa Mike.
1: Perfecte. I ja dèiem, Astroràdio, degut a la coincidència amb la fira de Frischhafen, com va dir Salvador Caballé, no hi serà present, però institucions, organismes, empreses, fem una mica una llista, què trobarem el proper dissabte a Merkaham de les 9 del matí fins a les 7-8 del vespre?
8: Bé, tenim com a entitats, o sigui, radioclubs en definitiva, tenim 17 estants i 3 de locura digital, que també venen, 17 i... seran 21, potser 22. La qüestió és que com a entitats vindrà una empresa nova que es diu Capa3, que es dedica a reparar, molt important, perquè fa reparacions i avui en dia no hi ha gaire reparadors de ràdio, l'Associació d'Ells Barcelona, la Unió de Regionals de Catalunya, URCAT, la EAQRP Club, que són els que sempre venen també, que es dediquen al tema de baixa potència, la Unió de Radioaficionats de Barcelona, URE, la coneguda MyMic, després tenim, evidentment, Xercat, a la xarxa d'emergència de Radioaficionats de Catalunya, la Federació Catalana de Radioaficionats, la European CB Federation, que també va vindre l'any passat, que és el tema de 27, Brandmeister, en tot el tema digital, Selva Mar Notícies, Radio Club Lavaells, ATRAM, l'Associació de Regionals de Molins de Rei, que es dediquen bàsicament al tema de muntanya, o sigui, a fer doncs, potes i tot això. Després tenim una estació, que és l'Eco Hotel 3, com ho he dit abans, és un stand, Radio Club del Vallès, la CART, que aquest any teòricament haurien de vindre, però em sembla que no vindran al final, no ho tinc segur encara.
1: Encara quedaria l'Associació Cultural Amics de la Ràdio pendent de confirmació,
8: sí.
1: D'acord.
8: Sí, perquè sembla ser que els hi faltava gent. I el Radioclub Ochentero de Mollet, que és un radioclub que habitualment, pues, bueno,
1: molt bé, s'ha creat, doncs, no fa gaire, positiu, un bon, sí. En aquest cas, s'aplegaran a Merkaham un bon nombre, sí, d'entitats relacionades amb la radioedifici i la radioescolta.
8: I per últim, dic que també ens ha trucat a última hora, també, perquè també vindrà, hi ha 4 RBS de Delta Bravo Juliet, que aquest senyor de l'Àngel, ha vingut algun any, es dedica a fer micros artesanals, i aquest senyor també vindrà i estarà en un estant.
1: Doncs perfecte, micròfons fins i tot artesanals. I ja com a titular, hi haurà una conferència, hora prevista de la conferència i tema, i amb això t'acomiadem, Miquel Àngel.
8: Doncs l'hora serà a les 11, a la sala de conferències a la banda de dalt. El dona un radioaficionat del Radiocut del Vallès, que és Miguel Àngel, que era ex-treballador d'IBM, i que parlarà bàsicament de les noves modalitats de comunicacions que es diuen Mestàstic, exacte.
1: Doncs perfecte, una conferència que segur que serà de notable interès. Que vagi molt bé l'edició 2026 a Merkaham, i fins la propera, Miquel Àngel.
8: Molt bé, fins a la propera, saludos.
1: Val la pena visitar el proper dissabte de manera presencial Merkaham, a Cerdanyola del Vallès, i val la pena visitar... Això ja podeu fer-ho ara mateix, quan acabi la secció, però sisplau, visitar el web guiadelaradio.com, guiadelaradio.com, web d'informació radiofònica de tot l'estat espanyol, que porta Lluís Segarra, que en aquesta temporada també Lluís Segarra, un dels veterans de l'equip de l'Altra Ràdio, tancarà les seves intervencions en el programa, i com tots els especialistes, diguem-ne, d'aquest programa que heu escoltat, el de la propera setmana, que ja no els tornareu a sentir en antena, per part meva, les més sinceres gràcies per tota la seva magnífica feina durant la temporada. Lluís, comencem amb una nova emissora a Madrid. Madrid amb T.
9: Doncs sí.
1: Dit a la catalana.
9: Doncs sí. Allà a Madrid, de cada 2x3 estan sortint emissores noves i algunes duren 4 dies perquè no són projectes seriosos, però aquests dies s'ha obert una que té pinta de potser de ser un projecte ja una mica consolidat.
1: D'acord,
9: no?
1: quina?
9: Es diu Radio Callao Madrid. Fa servir dues freqüències, el 89.3 i el 96.2, i està especialitzada en música jazz. I dic que té pinta de sèrie perquè està posada en marxa per una empresa que es diu el Torreón de Sol, que fa 21 anys que funciona, o sigui que ja tenen una mica d'experiència, i els dos caps, els dos fundadors d'aquesta empresa són el Quique Álvarez, que havia fet programes a Canal Sur i a la televisió de Canàries, i la Pepa González, que fins al 2005, que va muntar el Torreón de Sol, doncs va estar treballant a Mediapro, és a dir, que són gent que tenen experiència i s'han d'acabar.
1: Ara has dit Mediapro, mira, ja fa unes setmanes, malauradament, l'edifici que tenim aquí molt a prop de Roc Boronat, amb un expedient de regulació de treballadors, Mediapro va perdre una part significativa de la seva feina, aquesta gran empresa d'audiovisuals amb seu a Catalunya, sembla que tot hagi d'estar precisament a Madrid, i és una llàstima que ha hagut d'acomiadar molts professionals, professionals que portaven dècades treballant-hi de gran vàlua, però que doncs, ha adoptat ara una nova línia i de reducció per unes qüestions de no tenir la feina prevista. Sap molt de greu, ja hi ha passat setmanes, però és que ara conec uns quants casos, gent extraordinàriament professional, i tenim l'edifici, l'estic veient al sortir de la ràdio aquí al costat. Anem, però, a la informació radiofònica. Parles ara d'aniversaris, en aquest mes de juny d'un 2026.
9: Doncs mira, hi ha diversos. Mira, per un costat, a Europa FM estan de festa perquè el morning fan, al matí, perquè per això és un morning, el Cuerpos Especiales, doncs ha arribat als 1.000 programes, el programa ara mateix el fan la Eva Soriano, el Nacho García i la Lachús. La Eva és l'única que queda des del principi, la resta han anat canviant. I bé, el programa sembla que està ben consolidat. També està molt consolidat perquè ja porta 20 anys en antena a l'Extremadura en Juego, que és el programa d'esports del canal Extremadura Ràdio, que és l'autonòmica d'allà, i això ho van celebrar fent un programa especial al camp del Francisco de la Era, que és el camp del Mendralejo, on jugava l'Extremadura, que allà van a jugar al Barça fa 30 anys, quan l'Extremadura va estar a primera divisió, i han aprofitat també per donar uns premis als esportistes més destacats d'Extremadura. Un altre programa que ha arribat a una xifra rodona és el Mañana es Tarde, que ha fet 800 programes, i això surt per l'emissora de Ràdio Intereconomia a València. I el programa aquest el fa el Juan Fran Barberà, que no sé si te'n recordaràs, però quan va començar tot allò del Covid va ser la segona persona a Espanya que va agafar el Covid.
1: No ho tindria present, però tu ets una enciclopèdia, Lluís, si tu ho dius així, doncs és casual. No va ser el primer, va ser el segon. Després en van venir uns quants més.
9: Sí, això, diguéssim...
1: I malauradament, perquè moltes persones s'hi van deixar la vida i també tornar a insistir, perquè les coses s'obliden, no? El paper de la sanitat pública i, evidentment, també privada, no? Però la sanitat pública, metgesses, metges, infermers, infermeres, tots els equips dels hospitals, la feinada ingent que van fer, a més, amb aquells aplaudiments que les persones s'hi retien, no? En aquest cas, sí. I que en molts casos també val la pena aplaudir tota la gent que es dedica a la sanitat pública. Doncs queda dit...
9: Sí, això anava a dir que ho tenia present perquè això va passar abans de ser Intereconomia, que era Gestiona Ràdio, i va coincidir que en aquella època tenia jo un programa.
1: Curiós, molt bé. És veritat que tu estaves fent un programa des de València, no? Tu estaves fent el programa des de València, Gestiona Ràdio.
9: El primer que ho va agafar va ser el Quique Mateu, que va anar a Itàlia a fer la retransmissió d'un partit amb l'Atalanta i el València, i com que el Juan Barberà li feia tècnic... Doncs
1: Lluís, escolta'm, és que no hi ha paraules. Hem dit el segon malalt radiofònic de Covid-19, hem dit el primer, hem dit on la va agafar, hem dit les causes... Lluís, jo només puc fer que treure'm el barret... Felicitar-te pel coneixement que tens de la ràdio, a més de l'estimació que tens per aquest mitjà de comunicació i per la gent que el fa. Seguim encara amb aniversaris, en queden un parell,
9: sí, dos més. Sí, mira, Ràdio Color, que és l'emissora d'alta tercer sector, que diríem de la ciutat de Cuenca, doncs fa 40 anys, i aquest any ho celebra fent dos concerts al camp de la Fuensanta, que és on juga el Conquense, que per cert aquest any ha estat a punt de pujar a primera ref, doncs s'ha quedat a segona.
1: No, hi has anat algun dia, tu, que estàs a prop del camp del Conquense, o no hi has anat encara per feina o per lleure?
9: No, però els veig per la tele.
1: D'acord, perquè hem de dir que el Lluís Segarra està, diguem-ne, en una localitat que està molt a prop de la ciutat de Conca, no? Per tant... No,
9: home, a poc,
1: bueno, estàs entre València i Conca. Sí. Just al mig.
9: Aquesta província és molt gran.
1: Però ja ho feia bé radiofònicament. A tu et resulta igual anar a València que anar a Conca, d'acord? Però ara jo m'ho feia anar bé perquè sortia el Conquense, però té tota la raó, Lluís, que està a la zona de Conca, però en aquest cas limítrofa amb el que seria ja el País Valencià. Molt bé, queda dit, en aquest cas també felicitats per aquest aniversari. Anem per l'últim.
9: Doncs l'emissora municipal de San Fernando, de la província de
1: Cádiz. Això és Cádiz, i tant, la isla, sí, sí.
9: Doncs ha fet 40 anys, també.
1: No sé si la gent d'allà els diuen els Canaïlles, crec. Tenen un nom.
9: No sé, però hi ha la cançó aquella del Manolo García que diu un ratito a pie y otro caminando, no?
1: A la isla de San Fernando, eh? Escolta, sí. Mira que és agradable ara que també estem a l'estiu, tota la zona de Cádiz, tota una gent també extraordinària, vital, optimista. Jo que estic avasat a escoltar també els carnavals de Cádiz, on hi ha molta gent també del voltant que hi participen. Mica en mica hi arribarem al febrer del 27 i tornarem a tenir l'edició del concurs del Teatro Falla. Tanquem, en aquest cas, aniversaris. Setmana passada, la visita del Sant Pare Lleó XIV a l'estat espanyol, també va venir a Catalunya, va acabar la visita a Canàries, i dius que hi va haver-hi un homenatge a una radiofonista molt lligada a la informació de la Ciutat del Vaticà.
9: No sé si han estat esperant aquests dies o que ha coincidit allò de carambola, però la Paloma Gómez Borrero, que va ser corresponsal de Televisió Espanyola i darrerament també de la cadena COPE al Vaticà,
1: sí.
9: Doncs a l'Ajuntament de Madrid li ha posat una placa d'aquestes en plan de rombo, com fan habitualment amb ja gent, diguéssim, coneguda, al lloc on va néixer, que és el carrer Libertat número 6. Doncs allà ja li han posat una placa.
1: Doncs queda dit, no? Una de les dones valuoses en el periodisme escrit, però també, sobretot, també radiofònic i, com diu el Lluís, també televisiu, que doncs va tenir una singladura professional molt diversa, però que es va donar molt a conèixer amb la informació específicament des de la Ciutat del Vaticà, viatges de Sant Pares, etc, etc, que molts us vindrà a la memòria. Ens anem ara cap a uns premis. Últim minut ja de programa.
9: Sí, es diuen Os Quacs i són els premis al 30è aniversari de Quac FM, que és una emissora de la Corunya. També podríem dir que és del tercer sector, perquè això de Quac no ve per casualitat. Són les inicials del Col·lectiu Universitari de Corunya. Doncs bé, el curiós és que aquests premis no són allò una estàtua, ni un micròfon, ni una antena, no? Han agafat un ànec... Saps el típic ànec allò de plàstic que li posen als nens quan els fiquen a la banyera?
1: Sí.
9: Doncs això, però caracteritzat, diguéssim, com de la professió del premiat, no?
1: Ah, bé, home.
9: Porta una guitarra, l'altre va disfressat de metge.
1: Està bé.
9: Curiós, no?
1: I acabem ja, espai i programa, 15 segons finals, per parlar d'un marató. Un marató no es pot fer en 15 segons, però ens ho sintetitzes. Qui ha fet el marató radiofònic?
9: Doncs l'ha fet Capital Ràdio, que no la tenim de confondre amb Ràdio Capital, la de l'Empordà, aquesta és de Madrid. Ha fet un marató de 12 hores, de 9 a 21. De fet, és del programa Mirades Viajeres, i l'ha fet per promocionar el turisme a un lloc que es diu Tierra de Barros, que està a Extremadura.
1: Doncs amb aquesta informació tanca temporada Lluís Segarra a l'altra ràdio. Moltíssimes gràcies de veritat, Lluís. Guia de la ràdio.com, visita obligada si voleu estar al dia del nostre gremi. Propera setmana, nova edició, però, de l'altra ràdio. Fins aleshores, gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio!

0: En aquest episodi de Sense Memòria ens saltarem els límits de la història per esbrinar com era el territori de Catalunya ara fa 3 milions d'anys. Per posar-nos en situació, visitarem un dels jaciments més rellevants de la península en plena campanya d'excavació, el Camp dels Ninots a Caldes de Malavella.
1: De fet, el Camp dels Ninots és un volcà, el volcà del Camp dels Ninots, en el qual en el seu cràter s'hi va formar un llac d'aigües termals, i que aquest llac, durant el Pliocè, fa uns 4 milions d'anys, va servir de focus d'atracció de tota una sèrie de faunes que hi havia en el nostre territori, en aquest territori on estem ara, i que tenien aquest lloc com un lloc on podien trobar les condicions ideals per poder viure, sobreviure, reproduir-se, etc. No? El Camp dels Ninots, amb el temps, es va anar colmatant de sediments i totes aquelles restes d'animals i plantes que s'anaven acumulant al fons d'aquest antic llac es van anar colmatant i es van anar protegint, no?, i conservant amb el temps, fins que avui dia, doncs, el que fem nosaltres és excavar aquell llot, aquests fangs d'aquest antic llac. Avui dia sabem que el Camp dels Ninots és una finestra única, que una de les poques finestres que trobem a Europa per conèixer un període molt important però poc conegut, que és al final del Pliocè, i que ens explica, doncs, amb molt de detall, doncs, com, quines eren les condicions climàtiques, ambientals i paisatgístiques que hi havia en aquella època. Jo em dic Gerard Campeny, sóc investigador de l'IPES i sóc codirector del projecte de recerca del Camp dels Ninots.
0: El Camp dels Ninots es considera un jaciment excepcional per la qualitat de restes animals i vegetals trobades, però també pel seu bon estat de conservació.
2: Sí, de fet, el Camp dels Ninots és un jaciment que es considera un Konservatlagestätten, que és un terme alemany que defineix jaciments amb un estat de preservació excepcional. No hi ha molta diversitat a nivell faunística i de flora, però sí que tot el que es conserva, el seu estat és boníssim. Per això es defineix un Konservatlagestätten. A dia d'avui, doncs, pel que fa als macrovertebrats del Camp dels Ninots, tenim 3 espècies, són poquetes però són molt i molt interessants. Tenim els tapirs de l'espècie Tapirus arvernensis, tenim els bovis de l'espècie Parabostignidesi i tenim els rinocerons, que avui en dia els estem adscrivint encara a l'espècie Stephanorhinus jambireti, encara en estudi. Per tant, de macrovertebrats no hi ha molta diversitat, però sí que els que trobem són excepcionals pel seu estat de preservació i per la seva abundància. De fet, de tapirs, amb el que hem aparegut, doncs, enguany, ja són 7 exemplars sencers i en connexió anatòmica. És el conjunt fòssil de tapirs d'aquesta espècie Tapirus arvernensis més complet que hi ha al continent europeu, i el mateix passa amb els bòvids, amb aquests Parabostignidesi, que d'avui ja en tenim 15 exemplars, gairebé tots ells sencers i en connexió anatòmica.
3: Bon dia, jo sóc Bruno Gómez, sóc investigador de l'IPCERCA, escrit a la unitat de geoarqueologia i codirector de l'excavació del Camp dels Ninots.
0: Fetes les presentacions, en aquest programa ens calçarem les botes per trepitjar el terreny, però també entrarem al laboratori de campanya. Allà ens trobarem amb arqueòlegs i altres científics, com ara geòlogues o restauradors. Però, sens dubte, un dels protagonistes principals d'aquest Sense Memòria serà el fòssil d'una cria de tapir conservat sota els camps de conreu de Caldes de Malavella des de fa més de 3 milions d'anys. Una troballa excepcional que ha aparegut en la campanya d'enguany dirigida per l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Primer de tot ens ubicarem. Caldes de Malavella és coneguda per les seves aigües carbòniques naturals, aigües que brollen en bombolles. Ara sabem que això és degut al fet que Caldes de Malavella està situada sobre el cràter d'un antic volcà que va esdevenir llac en un moment de la història de la Terra en què aquest territori era gairebé com una selva subtropical. I això ho va descobrir ara fa prop de 3 dècades una jove geòloga de Caldes.
4: Hola, bon dia, jo em dic Montse Veí, sóc geòloga i actualment treballo pel Departament d'Educació com a professora d'ensenyament secundari en el Camp d'Aprenentatge d'Empúries.
5: Montse, moltes gràcies per acollir-nos avui a casa teva, perquè d'alguna manera Caldes de Malavella és casa teva. Som al Camp dels Ninots, un jaciment que ens porta en un moment que va molt més enllà de la història, perquè ens estem situant en fa 3-4 milions d'anys. clar, tu no ets historiadora, tu no ets arqueòloga, tu no ets paleoantropòloga, ets geòloga, però tu tens un paper molt important en què existeixi el camp dels ninots, perquè en part la teva feina és la que va fer que es descobrís aquest espai.
4: Sí, bé, el jaciment està en el cràter d'un volcà i jo en els meus moments quan estava fent la meva tesis doctoral, que com dius tu, jo soc científica, soc geòloga, doncs vaig caracteritzar per primera vegada aquest volcà. A la gent li agrada dir que vaig descobrir el volcà, però bàsicament no vaig identificar el volcà, ja hi era. No va ser un gran descobriment, sinó un reconeixement.
5: Ens pots explicar realment què és el que hi ha aquí? O sigui, aquí sabem, que és el que vas descobrir tu en el seu moment, de l'existència d'un volcà que milions d'anys després es converteix en un llac. Aquest llac i aquest espai es converteix en una selva subtropical amb tota la seva fauna i vegetació. D'això ja en parlarem al llarg d'aquest programa, però tu ens pots descriure què és el que hi ha aquí, què és aquest espai?
4: Sí, mira, el volcà és un volcà que entraria en la categoria de freatomagmàtic, que serien uns volcans molt explosius. Són uns volcans en els que hi ha una interacció amb l'aigua, i no sé tu si t'ha passat mai quan tires una croqueta directament a la paella que fa aquelles esquitxades, perquè quan tu connectes una cosa molt calenta com és el magma amb aigua, hi ha una explosió. El símil d'aquest xxxt que et faria quan tu tires aigua en una paella seria el mateix. Llavors aquesta gran explosivitat el que fa és que genera un forat, per tant el cràter que tots ens imaginem d'un volcà és un cràter més profund, i a més és això, una explosió molt gran, els piroclastos van molt lluny. Això succeeix, encara estem en datacions, encara, però més o menys per arrodonir els 4 o 5 milions d'anys. Els geòlegs un milió d'anys amunt, un milió d'anys abans, ens sembla poc, però en tot cas passaria en aquest període de temps. I llavors el volcà significa que queda dorment. Els volcans es classifiquen com actius, inactius o dorments. Aquest període dorment en aquest cràter seria un paisatge realment, si te'l pots imaginar, molt bonic, perquè seria un volcà que al mig té un llac que a més a vegades treu aigua calenta, vull dir que clar, això seria una situació idíl·lica, però aquesta situació idíl·lica fa que periòdicament hi hagin emanacions de gasos, uns gasos que tenen certa toxicitat, que seria una de les hipòtesis d'aquesta mortandat que després es produirà aquí, no? Aquest volcà es va refredant i per tant, més que el volcà està inactiu, el llac es aniria refredant aquella aigua, i en aquest refredament doncs, es van colmetant de sediments i es va generant aquí unes condicions suficients com perquè creixi una vegetació que, donat que estem parlant d'un clima subtropical, doncs et generarà una flora i fauna subtropical que vindrà a abeurar-se aquest llac, que és un llac d'aigües calentes que ja s'han refredat, però que per tant segueix sent molt mineral, està molt mineralitzat, i aquests minerals seran els que aniran precipitant en això que dona nom a aquest volcà es diu Volcà del Cant dels Ninots, perquè aquesta part del cràter, tota la vida, de sempre, no sé des de quan, la gent del poble l'anomenava el Camp dels Ninots, i l'anomenaven així perquè la gent del poble diu que quan llaures surten ninots. Aquests ninots no són res més que els geòlegs anomenem manilits d'òpal. No? Llavors això va colmetant fins que hi ha un moment en què el llac s'asseca i es va reblint de sediments, segurament on en algun moment s'han mort aquests individus que ara trobem fossilitzats.
5: Sí, quan entres aquí a Caldes de Malavella, en una de les rotondes, hi ha un d'aquests ninots. És fàcil pensar en aquesta figura humana o humanoide d'aquestes dues pedres més arrodonides, una més petita, una més gran i l'altra a sobre més petita. Aquests són els ninots, no?
4: Sí, de fet, la gent del poble juga amb els ninots, o jugava, jo quan era petit jugava, ara jo crec que ja no ho fan. Aquell joc que segurament has jugat, que és agafar i mirar els núvols i dir, mira, aquest núvol sembla un conill, aquest núvol sembla un ànec, no? Jo què sé. Pues aquí jugava això, anaves allà, agafaves els ninots i deies, mira, pues aquest sembla un conill, aquest sembla d'allò, no? I bueno, un joc d'aquests quan no teníem jocs i jugàvem amb qualsevol cosa, no? Bàsicament.
5: Doncs, resumint, aquí tenim un volcà, la seva explosió, en el cràter es forma un llac, fa com a mínim uns 4 milions d'anys.
4: Un llac segurament 3 i mig.
6: Tot això genera un espai habitable per espècies animals i de flora, arbres grans, petits i diferents mamífers, que per les pròpies condicions del llac, segurament perquè emana gasos i per les diferències de temperatures, doncs van morint, que són les restes que aquí es van trobant en un estat de conservació fantàstic, sí, que no es troba...
4: Aquí encara hi ha molta hipòtesi a l'aire, eh? Vull dir, tota aquesta gent que estan actualment treballant, precisament la idea és descobrir exactament de què moren. Però sí que és evident, sempre que hi ha un volcà d'aquest tipus, no s'apaguen de cop. Pensa en Yellowstone, no?, amb aquells geysers. No s'apaga de cop, això, i per tant sí que està clar que en algun moment potser semblava fred i no era tan fred. Però sí que el paisatge que descrius és molt correcte, molt idíl·lic, molt selva, un paisatge subtropical.
6: Sabem quan desapareix o quan canvia aquest paisatge i com ho fa?
4: Bé, si haguéssim de parlar de condicions climàtiques, parlaríem de 2 milions d'anys. El que passa que si hem de parlar de quan canvia el paisatge a nivell assecar-se, en aquí el que està molt clar, Caldes també des de sempre ha tingut certa sismicitat, i el que revelen quan s'obren les cates és que hi ha determinades falles que segurament s'han mogut per terratrèmols. Un d'aquests va provocar una esllavissada d'un dels flancs del volcà, i en aquesta esllavissada queda drenat tot aquest llac. El moment exacte en què es produeix això està per determinar. Per tant, si parlem de condicions climàtiques, sí que el clima canvia fa 3, 2,5 milions d'anys, però sí que l'assecament del llac, potser més aviat o més tard, en funció de quan seria el moment d'aquesta esllavissada.
6: I tot aquest paisatge tropical, selvàtic, que trobem de fa 3 milions d'anys, quina relació o com connecta amb la Caldes de Malavella que coneixem ara, per exemple, amb les seves aigües termals, que d'alguna manera doncs és el que dona nom al poble?
4: Sí, mira, en realitat, geològicament, el culpable és el mateix, que és la tectònica. El que t'acabo d'explicar, precisament, m'ho lligat als terratrèmols, no? Els terratrèmols, els volcans, les urgències termals van relacionades amb fractures que siguin a molta profunditat. Llavors, el fet de que Caldes tingui aigües termals és perquè està situada a la depressió de la selva, i la depressió de la selva te l'has d'imaginar com un sistema de fractures. Visualment, te pots imaginar una caixa d'ous, i que els turons i la vall, no? Pues la vall seria Caldes, i que en una caixa d'ous tu tens unes fractures que poden anar molt avall, no? Aquestes fractures permeten que una aigua de pluja, quan plou, que és aigua meteòrica freda, es vagi infiltrant, i quan es va infiltrant ha d'anar a obrir-se camí entre les esquerdes de les roques, no? En aquest obrir-se camí desfà aquestes roques. Quan les desfà, els minerals d'aquestes roques queden incorporades en aquesta aigua. Aquesta aigua va adquirint profunditat. En aquesta profunditat té més minerals, però a la vegada també s'està escalfant. Quan nosaltres anem a profunditat, hi ha un fenomen que es coneix com a gradient geotèrmic, que és que a més profunditat tenim més temperatura. Llavors aquesta aigua es va escalfant. Però a la vegada, com que s'està escalfant, ja té menys fractures i estem a prop d'aquesta falla, també li estan arribant gasos provinent del magma, aquell magma que després pot fer el volcà. Llavors aquests gasos s'incorporen. Per això aquesta aigua de Caldes és carbònica, són aigua en gas. Llavors aquesta aigua està a molta profunditat, molt calenta, carregada de minerals. Jo sempre dic que està estressada, perquè té cada cop menys espai per anar cap a baix, però hi ha una cosa que se'n diu gravetat, que l'està enviant cap a baix. Llavors hi ha un moment determinat que troba una d'aquestes fractures, que serà la culpable dels altres volcans que hi ha per aquí, i en aquesta fractura aquesta aigua sortirà més a de pressa del que ha estat infiltrant-se. Té un procés d'infiltració que dura anys, pot estar 100 anys, 150 anys, aquesta aigua circulant, però llavors surt molt de pressa. Aquest molt de pressa fa que l'aigua no es refredi del tot, no perdi tots els minerals i no perdi tot el gas. Llavors, aquest procés, si t'hi fixes, està utilitzant, en termes col·loquials, canals similars. Hi ha unes fractures per les quals puja un magma que interactua amb una aigua, potser termal, potser no, i que em donarà aquest volcà. Hi ha unes altres fractures que permeten infiltrar aquesta aigua, escalfar-se, circular. Tot estaria molt relacionat amb aquesta estructura tectònica, que se'n diu en geologia, que també és la que fa que tinguem sismicitat, que tinguem terratrèmols, que encara actualment n'hi ha. De fet, fa jo crec que eren, ara ho dic de memòria, 14 o 15 anys, va haver-hi uns terratrèmols de magnitud 4.3 i 4.2 aquí a Caldes, que van deixar les aigües termals un mes o dos sense rajar. Hi havia dos fonts que no rajaven. Per tant, fixa't quina és la connexió tan important que hi ha entre aquests tres fenòmens, el volcanisme, la sismicitat i la presència d'aigües termals.
6: Abans d'acabar, Montse, mirant les coses, els fets o les coses que han passat en perspectiva, com sents o com valores el fet de que per un cúmul de casualitats, buscant una altra investigació segurament, doncs el que va al final trobéssiu aquest jaciment del Cap dels Ninots?
4: Bé, mira, ara en parlàvem amb en Pablo, amb una de les persones que estan aquí. Hi ha una part emocional molt bonica. Els científics sempre busquem entendre el que passa, no? Però jo soc de Caldes de tota la vida, la meva mare era de Caldes, el meu avi era de Caldes. Llavors, quan comences la teva tesi doctoral i tens la sort de poder-la fer en el teu poble, pues, clar, caracteritzes un volcà, en aquell moment se'n caracteritzava molt, creus que això ja està, bé, hauràs fet una contribució a la ciència i ja això sol ja t'enorgulleix. Vaig haver-lo de batejar un volcà, és xulo, no? Hi ha aquesta part emocional que és evident. Però que això porti la cua que porta, que permet interpretar, i sobretot jo de petita a l'escola

0: i pots obrir molt, molt més els ulls. Això sí que és molt emocionant, per part, sobretot jo, que em dedico a la docència i, per tant, que m'importa molt transmetre aquests coneixements a les noves generacions i a la gent en general.
1: Montse Veí, moltíssimes gràcies per atendre avui aquestes preguntes.
0: A vosaltres, encantada.
2: Amb el mapa geològic traçat, ens tornem a trobar amb els directors del projecte arqueològic, en Gerard Campeny i en Bruno Gómez.
1: Des de quan excaveu al Camp dels Ninots?
3: El projecte va començar l'any 2003, i que és quan vam començar a fer la primera intervenció. Desconeixíem completament en què ens enfrontàvem. Teníem doncs, les evidències que havia recuperat la geòloga, la Montserrat Veí, no? Però a partir de llavors ens vam atrevir a fer un forat de casualitat, una mica a l'atzar, no? Intentant buscar aviam què ens trobaríem a sota terra, ja que és un espai on no hi ha possibilitat de poder veure cap tall ni cap pista que t'adongui una mica de pista del que ens trobarem a sota terra. L'any, doncs, el 2003 van començar a fer una primera intervenció que no va donar negatiu, no van trobar... Simplement ens van fer un primer contacte amb els sediments, amb aquests reompliments d'aquest antic llac, però va ser el 2004 que sí que van començar a trobar les primeres restes, el primer esquelet que vam trobar de macrovertebrat, un bòvid, com comenta el Bruno, i va ser llavors que sí que vam començar des de llavors doncs, a comentar aquesta història tan interessant, no?, al Camp dels Ninots. Sí.
1: Clar, parlaven de vertebrats, i hi ha una cosa molt curiosa, que a mi m'ha semblat curiosa quan, a més, quan estava llegint, documentant-me mínimament per poder venir aquí, i és que tot el que heu trobat són herbívors. És que no hi havia carnívors fa 4 milions d'anys aquí? O és que es fa difícil de trobar-los?
4: No, sí que n'hi havia de carnívors. El que passa és que generalment n'hi ha molts menys. La cadena tròfica doncs es parla una mica que per cada 100 herbívors apareix un carnívor. Per tant, doncs encara no estem amb aquests registres. I després també perquè en el fons el que estem excavant és la vora d'un llac, que el que estem trobant són els animals que varen caure dins d'aquest llac o que en aquell moment abans de morir estaven a la vora del llac. Per tant, és de suposar que si el carnívor estava allà beguent aigua, aquests herbívors no hi serien. Això no vol dir que el carnívor no hi fos, sinó probablement estaria en una segona línia, més cap a l'interior, al bosc més dens, i si va morir, doncs, òbviament, nosaltres només hem recuperat aquells animals que varen morir dins del llac o que varen caure dins del llac. Per tant, tots aquests animals que no varen caure dins del llac són els que no hem conservat. No obstant això, vull dir, encara queda molta recerca i nosaltres doncs, encara estem esperançats que en un futur doncs, acabarà apareixent aquest carnívor.
1: Perquè els oients es puguin fer una idea, nosaltres avui som aquí a Caldes de Malavella, en un espai que està envoltat doncs, de camp agrícola, de cereal. Vosaltres esteu ocupant només una petita cala en aquests moments. Es fa difícil d'imaginar a dia d'avui aquest espai de conreu agrícola, de conreu de cereal, com una selva subtropical fa 3-4 milions d'anys.
3: Clar, el visitant que avui ve quan no hi som, clar, quan nosaltres hi som intentem explicar-ho, no?, i intentem que la gent pugui tenir una idea de què ens trobem aquí, no? Però sí que és veritat que quan un visitant arriba al Camp dels Ninots, avui dia veu una sèrie de camps de conreu amb una sèrie de construccions petites que són pous d'extracció d'aigua, no? I és una zona de forma totalment rural i que és molt difícil d'imaginar-te que, que sigui un volcà, perquè l'imaginari també col·lectiu, els volcans ens els imaginem com els de la Garrotxa, no?, que serien uns cons volcànics enlairats, no?, amb una estructura, amb un cràter i si em permets, amb una ermita, no?, en el cràter, no? Doncs això seria la forma estàtica, no?, d'un volcà, i aquí, evidentment, que fins que la Montserrat Veí doncs, no va descriure això com un volcà, doncs impossible d'imaginar-nos-ho, no? I encara menys que fos un llac, i per tant, doncs, que encara menys que hi hagués unes restes paleontològiques, no? Per tant, ens costa molt d'imaginar-nos-ho. Però sí que és veritat que aquí estem en propietat privada, són molts propietaris de tots els terrenys, en diferents parcel·les de propietat privada, i que són les que nosaltres demanem permís per poder intervenir. Vull dir que això són propietats privades que ens permeten als propietaris accedir-hi, intervenir-hi, i la condició és tornar a deixar els terrenys tal com els havíem trobat, no? Per tant, una mica des del punt de vista logístic de treballs, doncs ens dificulta o l'impediment que podem trobar és que abans de començar l'excavació necessitem un parell de dies de preparació de la superfície de treball, de la cala de treball, treballem durant les 4 setmanes, 5 setmanes que fem la intervenció i després tornem a tapar-ho, i per tant doncs torna a quedar aquest entorn torna a quedar amb la calma, no?
1: Però potser el que més difícil es fa de veure precisament és que això fos

0: un clima o un espai subtropical, tot i que aquest espai en l'actualitat es digui la comarca de la Selva, que potser no tenim memòria de fa 4 milions d'anys, però sí que d'alguna manera ens porta a aquest espai que vosaltres esteu excavant. Perquè ens puguem fer una idea, com era el clima? Com era aquest espai de Caldes de Malavella, aquest cràter que després es va convertir en llac sobre el que avui estem asseguts?
1: Doncs el clima seria bastant diferent al que tenim avui en dia. Avui en dia tenim un clima de tipus mediterrani, i el que sabem és que en aquestes cronologies, en el Pliocè, el clima que hi havia en aquest entorn era un clima de tipus subtropical. Això què vol dir? Doncs que no hi hauria estacionalitat, hi havia molta més pluviometria que la que tenim avui en dia, les temperatures fluctuarien molt menys al llarg de tot l'any, inclús a la nit i al dia, i el tipus de vegetació, per tant, seria bastant, bastant diversa. Serien, doncs, boscos principalment formats per llorers, molt densament poblats, al voltant d'aquest llac hi hauria tot un bosc de ribera, i també trobarien les plantes amfíbies i aquàtiques típiques d'aquests llacs, no? Per tant, el clima i el paisatge seria bastant diferent, i això és molt interessant perquè en aquests períodes que ens movem ara, en inicis del Pliocè, és un període que s'anomena l'òptim climàtic del Pliocè, que vindria a ser com una mena de finestra del que ens podem trobar en un futur molt proper aquí en les nostres contrades amb aquest canvi climàtic i de més, no? Per tant, poder fer aquestes inferències i aquestes analogies amb aquest període que nosaltres estem excavant ara, doncs és molt interessant per poder esbrinar una mica què és, cap on anem, encara que teòricament hauríem d'anar cap a un clima de tipus glacial, no? Perquè estem en un interglacial, però òbviament el canvi climàtic ho està canviant tot això, i probablement doncs les temperatures aniran cap a aquelles que teníem aquí ara fa això, 4 milions d'anys.
0: Bueno, de totes maneres, no serà d'aquí a demà, sinó que és un camí que estem fent, espero que segurament més ràpid del que voldrien, o de forma més accelerada del que es podria esperar, però que s'està fent. Suposo que és aquí on explica, o és cap aquí, cap on camina, quan expliqueu que aquest jaciment permet estudiar detalls dels canvis climàtics i, de fet, de l'evolució climàtica de tota aquesta zona. Vull dir, té aquests indicadors.
2: Clar, és que el jaciment del Camp de Cínoles és únic per diverses raons, no? Una, principalment, doncs, és perquè ens proporciona informació d'un període molt poc conegut i que hi ha molt poc registre, no només en el nostre territori, sinó a escala europea, per conèixer què passava a Europa, què passava en el continent europeu, què passava en el nord de la Mediterrània fa uns 4 milions d'anys. Hi ha molt pocs jaciments continentals amb excavacions que te proporcionin dades molt, molt detallades de què passava en aquest període, que justament és un període, que és el que diu el Bruno, que és un període molt important per conèixer aquest canvi climàtic que es va produir tan important i que va tenir unes conseqüències molt importants per la diversitat faunística que hi havia i vegetal, no? La biodiversitat que hi havia a Europa en aquell moment, no? Va haver-hi un canvi molt brusc entre el que seria finals del Pliocè i el començament del Pleistocè, no? És a dir, les conseqüències que va produir aquest canvi climàtic al voltant dels 2,6-3 milions d'anys per les faunes que hi havia a Europa va ser molt, molt, molt contundent. Per exemple, en el camp dels ninots que tenim aquests tapirs són els últims tapirs que van habitar de forma evidentment salvatge a Europa durant el Pliocè. Per què? Perquè després tot aquest canvi que va produir, doncs, canvi de diversitat arbòria, de paisatges, etc., on aquests animals estaven hiperespecialitzats en un tipus de paisatge, aquest paisatge al canviar, aquests animals doncs no els hi tocava més remei que o adaptar-se o extingir-se, no? I és el que va passar finalment, no? Evidentment, doncs, tots aquests tapirs doncs van desaparèixer del continent definitivament fruit d'aquest canvi climàtic que es va produir en aquesta època, sí.
0: Què li va passar a la fauna amb aquest canvi? Es va fer, per exemple, en el cas dels tapirs, estàs explicant que es van extingir, però el rinoceron o els bòvids que aquí trobeu no, però suposo que van patir algun tipus de canvis de tamany, es van adaptar a una nova dieta, no sé. Com van canviar?
1: Bueno, de fet, bàsicament es van adaptar a unes temperatures molt més fredes, no? Quan entrem en el quaternari, entrem en aquestes dinàmiques glacials, interglacials, per tant, els animals s'han d'adaptar a temperatura més severa a nivell de fred i inclús de calors, no? Per tant, en aquest cas els tapirs no, sabem que s'extingeixen a Europa, però els rinocerons i els bovis doncs van evolucionant, no? Els rinocerons, doncs, tenim el rinoceron llanut, l'etruscus i tota una sèrie de rinocerons, i pel que fa als bovis doncs van evolucionant fins als antílops, vaques, bisons i búfals actuals, no?
0: La feina que esteu fent aquí al camp dels ninots, quin recorregut està tenint, ha tingut, fins on arriba?
2: El Camp de Sinó, el projecte és un projecte immens, és un projecte a molt llarg termini, és un projecte que ens ha vist a... De fet, portem mitja vida amb el Bruno en aquí, perquè de fet fa 23 anys que hi estem treballant, i per l'edat que tenim, doncs, que pràcticament és literal, no? I de fet és un projecte molt gran en el sentit que són 270.000 metres quadrats, hem treballat pràcticament un 10, un 15% de la superfície total del jaciment. Per tant, aquí els tresors que encara queden per descobrir són moltíssims. La informació que encara pot proporcionar el jaciment és moltíssim. Per tant, doncs, és un projecte probablement ja de diverses generacions d'investigadors i investigadores que hauran de continuar aquesta recerca, no? I vull dir que és un projecte a molt llarg termini, és un projecte que ens ha costat molt de consolidar un equip molt potent d'investigadors i investigadores de molts centres de recerca i universitats diferents, tant nacionals com internacionals, però hem teixit tot un equip que és capaç d'abordar pràcticament tota la diversitat del jaciment i més enllà, no? Des de professor Homs de l'Autònoma de Barcelona, doncs, que gestiona tota la part de geològica, després gent que estudia tota la coordina, tota la vessant dels macrovertebrats, els microvertebrats, la gent que coordina tot el tema de reconstrucció paleoambiental, vull dir que és una immensitat de projecte que encara donarà molts fruits, sí.
0: Sí, perquè quan tipus de científics o de branques de la ciència i treballen aquí?
1: Bueno, unes quantes. De fet, jo crec que l'èxit d'aquest projecte és la multidisciplinaritat que hem adquirit i que hem sigut en Gerard i jo, doncs, amb tots els companys de conformar aquest equip, no? De fet, com deia, doncs, hi ha restauradors i restauradores, que és un pilar fonamental de la nostra recerca, perquè nosaltres estudiem aquests fòssils, però a vegades les seves condicions no són les més idònies per conservar i per poder estudiar. Tenim els geòlegs, que estudien des de l'estratigrafia, és a dir, com s'han anat dipositant aquests sediments i s'han anat reblint en aquest llac, al com s'ha format aquest volcà. Tenim especialistes en vulcanologia del Geo3 Barcelona, que col·laboren i han reconstruït tot el model tridimensional d'aquest volcà. També hi ha gent que es dedica a la geoquímica, una mica, doncs, entendre aquestes mineralitzacions que van formar aquests ninots, que donen nom al Camp dels Ninots, però que posteriorment sabem que fruit de que aquestes aigües estaven carregades d'aquesta sílice, doncs han fet que es preservin totes aquestes restes. Tenim els paleontòlegs, però els paleontòlegs hi ha moltíssimes branques, des de que estudien els macrovertebrats, però dins dels macrovertebrats els que estudien els herbívors, els que estudien els carnívors, i els microvertebrats, doncs, és tot un món. Tenim la gent especialista en amfibis, en rèptils, en peixos, que és tota una línia ja per ella sola, amb les aus, que també, doncs, darrerament hem tingut molta sorpresa i molt bons resultats amb les aus, perquè encara que tenim molt poques restes, la diversitat probablement és la major diversitat que tenim a nivell faunístic en el conjunt del Camp dels Ninots, perquè sembla que podem tenir 4, 5 o 6 espècies d'aus diferents, i tot això, doncs, conforma l'equip del Camp dels Ninots, i gràcies a tota aquesta gent, doncs, podem anar fent aquestes publicacions i difonent, doncs, tot aquest coneixement que anem adquirint al llarg d'aquests anys.
0: I ara preguntaré una cosa que és una bestiesa, segurament ho sona. En aquesta època, en aquest moment, clar, és que no és prehistòric, és fins i tot anterior a prehistòric, en aquest moment de fa 3-4 bilions d'anys, en aquest espai no podem trobar cap antecessor d'alguna cosa semblant a un homínid? I en Bruno va movent el cap mentre jo vaig plantejant la pregunta, perquè ja sap per on vaig.
1: No, sí que hi havia macacs en aquestes cronologies que podria ser el més semblant a nosaltres, però el que és el gènere Homo no apareix a Àfrica, entorn dels els primers són els australopitecins, i el primer Homo, que és l'Homo habilis, apareix al voltant dels 2,5-2,8 milions d'anys a Àfrica. Per tant, en aquestes cronologies que estem aquí a Caldes, doncs, hominins, doncs, és impossible.
0: No, sí, jo estava pensant en algun antecessor, vull dir, algun parent pròxim a un australopitecus, vull dir que... però no.
2: No, podríem trobar algun primat, però és un perill, un cosí molt llunyà, un cosí molt llunyà. Sí que és veritat que nosaltres, de fet, l'origen del projecte del Camp dels Ninots ha sigut una mica un cúmul de circumstàncies que ens han portat aquí, no? Casualment, no? Vull dir, de casualitats i de vegades d'errors, fins i tot, no? Nosaltres vam començar aquí amb el Bruno, i una colla de companys, que molts d'ells, doncs, encara som amics, no? I que molts d'ells encara es dediquen a l'arqueologia i d'altres han agafat altres branques, no? Però érem 5 o 6 persones, no?, que vam començar i que estàvem estudiant a la Universitat de Girona, estàvem estudiant la carrera d'Història perquè ens volíem dedicar a l'arqueologia i anàvem intervenint en diferents, participant en diferents campanyes de Serinyà, a les coves del Reclau, no?, a Serinyà, a d'altres llocs, i després volíem continuar una mica aquell llegat arqueològic que havia desenvolupat l'Associació Arqueològica de Girona, encapçalada pel senyor Canal o l'Eudald Carbonell, no?, que havien desenvolupat aquí unes prospeccions arqueològiques molt importants als anys 70, on aquí la depressió de la selva van documentar moltíssims jaciments en superfície prehistòrics. No? Nosaltres, estudiant a l'UDG, doncs vam intentar continuar, no?, volíem tirar a la piscina, no?, de continuar una mica amb aquest llegat d'aquest col·lectiu, no?, i vam intervenir en diferents llocs, no?, a la Maçanet de la Selva, en diversos municipis vam estar fent excavacions. Clar, el trobar a la Montse una sèrie d'ossos a Caldes de Malavella, doncs va ser, doncs, el que més ens va sorprendre, perquè trobàvem jaciments, però que majoritàriament eren eines de pedra, i que aquestes eines de pedra no tenien restes de fauna, i per tant aquestes restes de fauna que va trobar la Montse, doncs sí que ens va portar cap aquí, però vull dir que va ser una mica circumstancial, és a dir, que nosaltres veníem aquí a buscar restes arqueològiques, vestigis humans, no?, i amb l'esperança de que tinguéssim la diversitat de materials, cosa que després ens hem vist que no. Però clar, ens hem trobat en un espai tan excepcional que ens ha valgut més la pena reinventar-nos a nosaltres mateixos que donar les claus a un altre, no? I és un període que també, des del punt de vista que comentaves dels homínids, doncs era tan interessant perquè al final els fluxes de la... És a dir, els nostres avantpassats més primerencs, aquests homo habilis, doncs coincidien en el temps amb el camp dels ninots, no? El que estava passant a Àfrica en el seu moment, quan l'aventura humana començava tot just a Àfrica en el seu moment, era quan els tapirs aquí a Caldes, doncs, estaven ja comptant els seus últims dies, no? Per tant, doncs, quina diferència, no? Hi ha també estia entre el nord i el sud de la Mediterrània, on en el sud començàvem la nostra pròpia evolució, i en el nord, doncs, aquests animals que havien sigut els que havien colonitzat aquests espais tant durant milions d'anys, estaven en les seves últimes etapes. Bé.
0: Sí, potser haurem de pensar això ara, quan a la gent li expliquem això, no? Doncs, com vosaltres expliqueu la importància del darrer tapir que heu trobat. Per exemple, crec que aquest any ha estat una cria, un tapir petit, però que s'ha trobat sencer, que és el que és una de les característiques que permet a més la investigació i que sigui tan fascinant també al camp dels ninots. Però vull dir, amb aquesta explicació ens podrem fer la idea de la importància de la relació, no?, entre aquest tapir i els antecedents dels homínids a Àfrica, aquesta contemporaneïtat.
2: Clar, és que tot al final ens interessa. Dipòsits com el camp dels ninots són molt importants perquè proporcionen molta informació, molt diversa, molt detallada, molt al detall, pots preguntar moltes coses, et donen moltes respostes, i al final és interrelacionar, és interrelacionar la informació que et proporciona un jaciment amb la informació que et proporciona un altre, i al final acabes tenint una visió global. I nosaltres al camp dels ninots pretén ser un projecte internacional, i per tant la proporciona una informació que a nivell global és molt important i que també ens ajuda a nosaltres també a donar resposta també a preguntes, no? Què passava? Com és que els nostres homínids començaven la nostra evolució? Doncs quins canvis es van produir al sud de la Mediterrània perquè fomentessin que els homínids comencessin la nostra pròpia evolució? I què passava, doncs, a l'altre costat, no? Vull dir que és, sí, en aquest sentit, sí, sí, sí.
0: Doncs, si us sembla, vull dir, entre l'equip que està excavant, també hi ha un parell de doctorandes que estan fent, estan documentant part de la seva tesi amb la feina que estan fent aquí. Me les presenteu i vaig parlant amb elles?
1: Sí, sí, sí, cap problema. Ara parlarem amb l'Adriana Linares, que està fent la seva tesi doctoral sobre els microvertebrats del camp dels ninots, en concret, doncs, sobre una nova espècie i gènere que vàrem descobrir aquí en el camp dels ninots i que vàrem presentar en un article científic l'any 2025, i que a més ha desenvolupat tot un protocol de com gestionar aquestes restes que són tan, tan difícils a vegades d'excavar i de poder estudiar.
0: Doncs anem. Moltes gràcies, Bruno, Gerard. Continuem. Adriana, me has dicho que empezaste por geología, pero ahora estás trabajando, digamos que con cuestiones muchísimas más biológicas, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio?
3: Bueno, al final yo quería estudiar siempre paleontología, lo que pasa que no hay una carrera como tal, así que empecé en geología y sí que en los últimos años sí que aparecen las asignaturas más dedicadas a los fósiles y a la paleontología. Y nada, y luego al final, como era lo que yo me quería dedicar, básicamente fue un poco por, no sé, por vocación. Y me fui a hacer el máster allí a Cataluña, porque era como más especializado. Y nada, y ahí me dediqué a estudiar sobre todo los pequeños animales, los mamíferos en este caso. Y es donde empecé a estudiar el topo, que salió aquí en Camden Linnods. Y bueno, en un primer momento fue un trabajo de fin de máster, que no, pues que era un trabajo sin más, y que luego al final con el tiempo resultó que al enviar este manuscrito a una revista nos dijeron que, o sea, uno de los revisores más destacados nos dijo que podía ser algo mucho más importante, que no sería un topo del pasado, ¿no?, más común, sino que sería algo más nuevo. Y él fue quien nos dijo que, bueno, que era como un puzzle bastante complicado. Y ya pues seguimos nosotros.
0: Antes de continuar con los detalles, o sea, nosotros ahora mismo te hemos interrumpido porque estabas aquí en el suelo, estabas limpiando meticulosamente una parte del suelo. Exacto. Te hemos hecho levantarte para responder nuestras preguntas. ¿Realmente qué es lo que estabas haciendo?
3: Bueno, pues este es un nivel en el que aparecen sobre todo estos pequeños animales, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos, pero sobre todo aquí encontramos las tortugas, las ranas y tritones, que son los que salen como, sobre todo las ranas y los tritones son los que salen en mayor abundancia. Y nada, básicamente lo que hacemos es ir bajando dentro de un mismo tramo, que se llama como nivel 11, vamos bajando capa a capa hasta encontrar pues esos pequeños animalitos que van como se disponen como por láminas. Entonces hay que ir meticulosamente porque básicamente el sedimento es tan frágil que al introducir la paleta, por ejemplo, se puede romper el fósil y la lámina. Y eso es lo que estamos haciendo en este tramo.
0: Antes hemos visto como con una facilidad abismal habéis encontrado el resto de una hoja, los restos vegetales, aunque para ojos, digamos, no entrenados o ojos como los míos, seamos sinceros, la mayoría de la población seríamos incapaces de ver en estos pequeños estratos los restos vegetales. Lo que quiero decir es que salen con muchísima facilidad, ¿no?
3: Sí, generalmente sí. De hecho, como se van distribuyendo como por capas, encontramos una capa de fullas y de fustas en las que aparecen. Al final se rompen como con planos más débiles, en el que justo entre un plano y otro aparece la hoja. Entonces, al final, al meter la paleta, te sale directamente una placa y la otra, y dentro tú puedes ver bien delimitada la hoja. Es verdad que hay que tener un poco de ojo porque al principio cuesta, pues luego ya cuando ves demasiadas, ya sabes perfectamente que son hojas. Y
0: antes hemos hablado del topo, del talp. ¿Es el principal protagonista de tu tesis, de tu trabajo?
3: Bueno, podría ser. En principio solo se iba a quedar un TFM, lo que pasa que luego al final, bueno, el trayecto de la tesis es bastante complicado, hay que ver un poco cómo qué hilo vas a seguir. Y sí, sería uno de los principales objetivos de la tesis, aunque viene derivado de intentar, porque básicamente el objetivo principal sería cómo escanear o cómo preservar mejor los restos de pequeños vertebrados que hay en el yacimiento, porque como habéis visto las láminas se rompen fácilmente, los huesos también, y si son de pequeños animales aún más, porque los huesos son muy frágiles. Entonces intentamos extraerlos de aquí como en bloques, de forma que llegue al laboratorio de restauración de la mejor forma posible, donde lo restauran las preparadoras y restauradoras, pero luego este material, a pesar de su excelente labor, puede deteriorarse un poco con el tiempo, es muy frágil. Pues la cuestión de, o sea, el objetivo de la tesis es intentar encontrar la mejor forma de digitalizar estos fósiles, pero intentando mantener un poco todos los recursos, o sea, como jugar bien con los recursos que se obtienen y que sean eficaces. Quiero decir que se digitalice bien el fósil, se pueda preservar como su copia digital y luego los investigadores puedan utilizarlo de forma que no se estropee. O sea, ese sería como más el objetivo. El topo ha sido como un derivado de aplicar esas técnicas.
0: Sí, porque supongo que debe ser muy diferente trabajar con los vertebrados, con los grandes vertebrados que se encuentran en este yacimiento, a trabajar con los animales más pequeños, que es en los que tú estás ahora más centrada. Por ejemplo, muy cerca de donde nos encontramos ahora nosotras, está el hueco que dejó, creo que fue ayer, cuando se acabó de sacar los restos del esqueleto de un tapir. Claro, de poder estudiar un tapir a estudiar pequeños anfibios de hace 3 millones de años, la diferencia, las técnicas y la manera de poder manipularlos debe ser totalmente diferente.
3: Exacto, al final un animal tan grande como puede ser un tapir o un rinoceronte es complicada también de escanear, porque tienes que encontrar escáneres que acojan como grandes objetos, y eso es bastante complicado, y además tienes que jugar con la resolución. Al final, cuanto más grande sea el objeto, será más fácil de obtener la mejor resolución, pero claro, cuando tienes un objeto tan pequeñito como los huesos de una rana, que son muy frágiles, tienes que buscar la máxima resolución. Entonces, claro, las técnicas tienen que variar un poco. O sea, al final se puede aplicar, por ejemplo, rayos X a ambos, pero, por ejemplo, para el caso de un tapir te puede valer hacer un escáner médico en un hospital. En cambio, para un animal mucho más pequeño tienes que recurrir a los micro-CTs, que sobre todo se realizan en Burgos, o, por ejemplo, incluso nano-CTs, que tienen mayor resolución.
0: Por cierto, tu topo, tu pequeño topo, ¿por qué es tan importante?
3: Bueno, porque al final, de parte de un estudio que iba a ser simplemente, pues, ¿no?, como te he comentado, un TFM, y al final resultó en que era un nuevo género, una nueva especie, que eso siempre llama muchísimo la atención. Y bueno, porque es un topo, que al final es un animal que como que resulta irrelevante, ¿no? No es un primate o un dinosaurio. Además, también tiene un poco el nombre de este topo es Vulcanoscaptor ninoti, y claro, la parte de ninoti como que arraiga mucho aquí en el pueblo en cuanto al yacimiento, y yo creo que también por eso la he hecho más destacado.
0: Bueno, todo es como se ven las cosas. Los rinocerontes aquí no existen, ni de los dinosaurios, digamos, ya no quedan restos, pero los topos, aunque sean otra especie, siguen caminando. Exacto. Por estos caminos de la selva. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo tu carrera te llegó a traer hasta el Camp dels Ninots?
3: Fue casualidad, ¿eh? Porque yo al final, a la hora de elegir un trabajo de fin de máster, decidí que no me apetecía, ¿no?, hacer estos dinosaurios o primates. Y el hecho de preguntar y de decir, bueno, pues voy a buscar otro tema, y que me dijeran, sí, tenemos un topo en Camp dels Ninots que alguien tendría que estudiar, y pues podrías hacerle unos escáneres y hacer un modelo 3D, y eso me pareció bastante interesante, pero por el hecho de aplicar nuevas tecnologías. Claro, luego ya cuando ves en qué deriva todo esto, vienes al yacimiento, ya te conocen, eres la que ha estudiado el topo, tal, y ya pues, digamos, como que no, pero fue completamente por pura casualidad. O sea, yo no jamás me habría imaginado que podría descubrir una nueva especie, básicamente.
0: Pues adelante con todo, Adriana, y muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
4: La investigació del Camp dels Ninots planteja interrogants del passat, però els seus resultats podrien ser útils també pel present. Sorprèn la gran quantitat de mamífers que van morir i es van dipositar al fons del llac, però també sorprèn que es tracta d'esquelets que, un cop excavats, han arribat als nostres dies pràcticament sencers. Això és molt difícil de trobar en gairebé qualsevol altre jaciment. Així que es tracta d'estudiar com van morir, com s'han preservat i potser quin paper van tenir en tot aquest procés els gasos de l'activitat volcànica. Ajupida a nivell de terra, trobem la Federica.
5: Hola, buenos días. Soy Federica Grandi, soy estudiante de doctorado de la URV y también en el Instituto Català de Paleoecología Humana y Evolución Social, y estoy llevando a cabo la tesis doctoral sobre la tafonomía del Camp dels Ninots.
4: Perdó. ¿Qué es la tafonomía?
5: Tafonomía es una disciplina que se ocupa del estudio de todo lo que ocurre a los restos biológicos una vez que mueren, digamos, hasta el momento que lo encontramos. Entonces se trata de todos los estudios posibles para descubrir cómo se han fosilizado los restos en este caso.
4: Es decir, Si algú ens pot explicar què fa un rinoceront o un tapir al fons d'un llac del Pliocè, aquesta és la Federica Grande.
5: Bueno, en mi caso ahora me estoy enfocando sobre los macrovertebrados y sobre todo los tapires, los bóvidos y los rinocerontes que se han encontrado aquí en el sitio, mientras que otra compañera está llevando a cabo la micro y luego serán otro especialista que hacen macroresto de floras y otras cosas que podemos encontrar.
0: O sea, de alguna manera tú estás con los grandes protagonistas de este yacimiento y es en los dos sentidos. Primero por la cantidad de restos que se han encontrado y después precisamente por el tamaño que ocupan. Una de las cosas que, por ejemplo, no hemos comentado antes con los directores de la excavación es que precisamente el hecho de que aquí se formase un lago, el hecho de la existencia de este lago es lo que ha permitido la conservación o la tan buena conservación de estos restos animales, también vegetales. ¿Me lo podrías explicar?
5: Ah, muy bien. Bueno, normalmente lo que ocurre suele ser que los cuerpos se van descomponiendo, lo que se recicla todo, efectivamente. Pero estos individuos se han encontrado no solamente en un lago, sino en un lago en profundidad, en niveles con mucha agua por encima, donde hay muy poco oxígeno o casi nada, y esto permitió que todos los agentes que normalmente van comiéndose una carcasa no han podido actuar o han actuado mucho más lentamente, y esto ha hecho que los huesos se han podido fosilizar poquito a poquito y ahora lo estamos encontrando todavía bonito, limpios y en conexión anatómica.
0: ¿Y ese es el proceso que pretende estudiar tu tesis?
5: Sí, se trataría de entender cómo que se han preservado tan bien y si podemos hasta decir cómo han podido morir, por cuál ha sido la causa y qué hacen estos animales, sobre todo aquí, porque peces, ranas y todo lo demás son normales, pero un tapir o un rinoceronte ya te preguntas qué hace en un lago a profundidad. Esto sería un poco el objetivo general de este estudio.
0: Y más hace 3 o 4 millones de años, ¿no? Que no se nos queda como tan lejos en el tiempo.
5: Exactamente, porque uno dice, vale, son tapires, pero son los mismos tapires que existen hoy en la actualidad, o a lo mejor no, habían otro tipo de comportamiento, entonces hay que un poco investigar, mirando lo que tenemos ahora hoy en día y intentando de dar una explicación de lo que podría haber ocurrido en el pasado.
0: Tú estás haciendo todavía la investigación, estás haciendo todavía la tesis. Supongo que todavía no tienes conclusiones o quizá tienes un camino, una idea de camino que estás siguiendo. En cualquier caso, a día de hoy, con lo que ya has estudiado, ¿podrías empezar a apuntar cuáles podrían haber sido las causas de estas muertes y conservación?
5: Bueno, hay muchas posibilidades. Esto es un poco el problema cuando se hace una investigación muy atrás en el tiempo, que es difícil acertar. Es un poco como una escena del crimen, que tenemos probabilidad de cómo se ha podido morir un individuo, pero hay tantas posible hipótesis, digamos que son animales que ya van al agua en sí, normal que puedan hacer nadar, digamos, pero podrían haber muerto por varios motivos. Este tipo de contexto volcánico es verdad que tienen fenómeno de gases, pero también hay otras causas, entonces se trata un poco de entender si es posible ver si es la una o la otra.
0: Claro, porque llama la atención sobre todo el número de vertebrados, de grandes vertebrados que se han encontrado, con lo cual habla seguramente de una gran mortandad que necesita esa respuesta.
5: Bueno, más o menos, porque siempre es un lago, entonces siendo tan grande sería bonito efectivamente tenerlo ya todo, pero es verdad que hay una buena concentración de individuos en un sitio bastante pequeñito, entonces con el tiempo si podemos extender más, a lo mejor efectivamente podremos decir en momentos típico donde ha pasado algo y donde se han muerto varios individuos a la vez.
0: Pues muchísimas gracias y suerte y ánimo con el trabajo y con la tesis.
5: Muchas gracias y a ustedes.
0: El Camp dels Ninots és el jaciment, aquí es fa excavació, però Gerard, en aquesta excavació també aneu fent investigació i feina de laboratori alhora. Crec que és això el que anirem a veure ara, però ens podries explicar exactament on anem i què és el que veurem?
2: Mira, doncs ara us convido a que vingueu, que em fa molta il·lusió, que us ensenyo a l'Espai Aquai, que és un centre d'interpretació que hi ha al centre del poble, de Caldes, que és on ens allotgem tot l'equip mentre estem fent treball de camp, i que, a més, tenim una part de l'equip que està treballant allà, perquè són restauradors i restauradores que estan treballant sobre els materials que estem extraient a l'excavació, i els anem portant allà, i ells van treballant sobre aquest material. També hi haurà el tapir que hem trobat enguany, que tot just ahir el vam extreure d'aquí del jaciment, l'hem portat aquí a l'Espai Aquai i l'estem intervenint allà.
0: Sí, que anem a conèixer més que els restauradors el darrer convidat del Camp dels Ninots, que seria aquest tapir que ha sortit, sí, sí. De fet, fa molt poques hores.
2: I tant, poques hores, menys de 24 hores, estaven aquí en el camp on estem ara i ara doncs, estan al centre d'interpretació i que hi estem treballant i, de fet, és el convidat de pedra més gran que hi ha.
0: Doncs estic desitjant que me'l presenteu, anem a buscar-lo.
2: Va, doncs vinga, camí.

0: Al llarg del programa hem anat parlant d'un petit tapir que es va trobar o que es va extreure ahir del dia en què estem enregistrant aquest programa, perquè estem enregistrant aquest programa un 10 de juny al matí a Caldes de Malavella. Vosaltres l'escoltareu una miqueta més endavant, però diguem que ahir, 9 de juny, es va extreure un petit tapir del Camp dels Ninots en la campanya d'excavació d'enguany. Hem parlat d'ell. I ara, fa una estona, ens hem vingut al laboratori que hi ha al centre QAE a Caldes de Malavella, i abans de marxar d'aquest municipi, abans de marxar d'aquest laboratori, doncs anem a que ens presentin precisament aquest tapir. Així que Gerard, que ens ha acompanyat des del jaciment fins al poble, som davant de la segona excavació que li esteu fent al tapir, perquè si no t'ho expliquen no és fàcilment visible, però vosaltres sí que ho teniu molt clar. El que tenim al davant doncs és una massa, diem, de terra, de fang endurit, però es comencen a veure les vèrtebres, el cap. Què tenim davant?
1: Uau, jo sí que ho veig, malgrat que és veritat, Isabel, perquè probablement, clar, no, és difícil de veure, però jo sí que l'estic visualitzant, que ara hem agafat el del jaciment, hem extret aquest esquelet, hem reduït una mica, per no els traiem en bloc, traiem tot l'esquelet sencer en bloc, i el portem aquí a l'espai Aquai en bloc, val? Però per no ser un pes tan gran, el que hem fet és reduir les peces i hem anat traient doncs, els dits de les mans, dels peus, hem reduït una mica aquest bloc tan gran, i ara el que tinguen aquí és tota la part que no vèiem, és a dir, l'hem girat, no?, com si fos una truita, i la part visible ara està a sota, i el que hem fet és extreure tots els sediments que teníem, que hem extret juntament amb tot el bloc, i ara fem una segona excavació. Sí, és així. Vull dir, ara jo estic visualitzant el crani, estic visualitzant tota la columna vertebral, tota la part de les extremitats posteriors, anteriors, però perquè m'he estat 3 setmanes amb ell i l'hem compartit molt, molt de temps, i realment l'estic visualitzant, malgrat que entenc que tot just estem començant a veure algun osset i tal. Per tant, doncs ara comença l'excavació fina, que ens portarà una setmana per tornar a posar llum en aquest esquelet tan extraordinari.
0: Bé, de fet, ara que vosaltres m'ho heu començat a explicar, jo començo a ser capaç de veure també una mica aquest rastre ossi que ens marca la figura del petit tapir. Jo hi ha una cosa que no sé si l'hem explicat abans, però és que una de les coses més destacables del jaciment del Camp dels Ninots és que els esquelets de vertebrats, de grans vertebrats que s'estan trobant pràcticament sencers. I això és superexcepcional.
1: Clar, el que fa excepcional el jaciment és això, trobar esquelets sencers, complets, pràcticament complets, en connexió anatòmica, és a dir, tots els ossos estan on li corresponen, no? A la seva... Per tant, doncs, clar, en aquest cas també, doncs, aquest esquelet juvenil doncs, és un esquelet complet, amb el seu crani i tot, no? Totes les peces, de les grans a les petites. Clar, normalment això, en els jaciments paleontològics d'arreu d'Europa o del món, doncs, el més normal és trobar-te peces aïllades, no? Ossos aïllats, no? I aquí, el fet de tenir tot l'esquelet complet, doncs, això ens permetrà estudiar més profunditat, doncs, tots aquests animals, tant siguin els tapirs, els bòvids, els rinocerons, etc. No? Però també des del punt de vista logístic ens ha dificultat una mica, o ens hem tingut que adaptar una mica al jaciment, no? El mètode d'excavació s'adapta a les característiques del jaciment i no és el mateix excavar un os individual que un esquelet complet, no? I per tant, doncs això fa que els traiem sencers, el fet de que siguin sencers ens proporcionen molta informació que no la volem perdre, el fet de desarticular-lo, per tant el volem conservar articulat, i per tant doncs, logísticament és una mica complexa, però per altra banda tenim la responsabilitat de tenim un tresor davant nostre, i la nostra responsabilitat és conservar, aprofitar la màxima informació d'aquests animals i treure el màxim suc possible d'aquest jaciment.
0: Quin serà el futur, per exemple, d'aquest esquelet que heu estret i amb el que esteu treballant?
1: Clar, ara el que farem aquí a Caldes és aquesta setmana que ens queda d'excavació, doncs el que farem és acabar-lo de posar al descobert, passarà a la sala de restauració, el considerarem, el restaurarem, enganxarem les peces que s'hagin pogut desenganxar, el que sigui, i després el portarem a Tarragona, a l'IPES, que és on continuarà realment l'estudi en profunditat d'aquest esquelet, i que l'ajuntarem amb els restes d'esquelets que ja tenim i intentarem, doncs, això, posar llum en aquesta població de tapirs extingits d'Europa de fa 4 milions d'anys.
0: I durant l'hivern anant preparant articles científics. Clar. I hi ha una altra campanya per d'aquí un any.
1: Se'ns ajuntarà una cosa amb l'altra. I segurament que l'any que ve tornarem a tenir sorpreses i ens anem enganxant una amb l'altra. Però bueno, és una joia, és una joia, és una joia que tenim en el nostre país, una joia en el nostre territori, és una joia paleontològica que cal compartir-lo. Per tant, després d'estudiar-lo hem de buscar la manera de poder compartir, de fer-ho públic, de que la gent pugui conèixer aquest patrimoni i compartir-lo amb tothom, grans i petits, doncs, perquè això realment és una cosa excepcional. Que no...
0: Gerard Campeny, codirector del projecte d'investigació del Camp dels Ninots. Ja sé que sona molt gran quan es posen paraules aquestes com a codirector, però és la realitat i no la podem obviar. Ens ha agradat molt la visita avui a la feina que esteu fent aquí, en el cor de la comarca de la Selva. De fet, hem vingut a visitar una selva de fa 4 milions d'anys, i això també és interessant, imaginar aquest espai subtropical que hi havia aquí fa tant de temps. Hem gaudit i hem après molt. Només ens queda donar-vos les gràcies.
1: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per venir de part de tot l'equip. Moltes gràcies, benvinguts i casa vostra.
2: Aquest és un programa que hem fet al cor de la comarca de la Selva, amb la edició i producció d'en Pedro Blázquez. Tornem en un proper Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: La barrera del so. Amb Irene de Zumbilla. A Ràdio 4.
1: Escoltar amb atenció les noves propostes musicals, perquè d'alguna manera aquestes noves propostes ens expliquen què està passant al nostre voltant. I sovint ho fan molt millor que alguns analistes de fons de pantalla, eh? I és que a vegades s'entén molt millor les misèries del nostre temps en dos minuts de pogo que en infinitat de xerrameca. Avui tenim dos grups que reflecteixen això. Com sempre, cada dissabte a la nit, la barrera del so dedicada a la música en directe. Avui amb l'ajuda tècnica de l'Alejandro Pacho. Som-hi ja amb un nou acústicament.
2: Per nosaltres la música és...
3: una alegria i un mal de cap.

Cos, llosa, soroll, cansament, com una pressió espessa, àcida, que s'enganxa a la pell. És un pes rovellat que dispara el batec roent. És el que carrega, Sandré, el seu nou disc, Paciència Infinita. 11 cançons de protesta, resistència, diversió, punt contra el col·lapse i una bona dosi de cinisme catàrtic. És un cruixit que esquerda la norma, una esgarrapada conjunta que salva de la paràlisi. Un alè per, almenys, tenir paciència, una paciència quasi infinita. Avui a l'Acústicament, la mena acústica de Sandré.

0: Què tal, Sandré? Hola.
1: Molt bé.
0: La Rosa Pagès, el Marc Torrent, la Dàlia Armand, què tal?
1: Molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Esteu? Escolta, quin discasso, no?
3: Epa!
0: Quin discasso. I a més un discasso, penso que molt actual. Ara la cançó aquesta deia això de Te hago despejo. I una mica és el mirall del que està passant. Jo no sé vosaltres, però és que parlo amb tothom i jo mateixa i sempre estic, ai, no arribo, no arribo. No em dóna la vida, no puc, no puc. És una mica això també, aquest disco, no?
2: Totalment.
0: Sí.
2: Jo em pregunto si els nostres pares estaven tan estressats com nosaltres a la nostra edat. I
1: pot ser.
2: S'hauria de preguntar si el nivell d'estrès és el mateix, aquesta jo cosa d'anar sempre amb la llengua fora.
1: Sí, els mals són diferents, però jo crec que l'estrès deu ser el mateix.
2: No ho sé.
3: Bueno, crec que era diferent.
1: Clar, és diferent.
3: Tampoc estaven... no estaven tan accessibles, no? Et trucaven a casa, no et trobaven i ja està. Ara és com t'envien un WhatsApp, et truquen... Saps? És diferent. Hi ha més canals d'accés a la gent, no?
0: Estem hiperconnectats tota l'estona.
3: Massa.
0: I
3: quan no ho estàs, t'has de justificar perquè no
1: literal.
3: Ho estàs, no?
0: Exacte. Només faig coses. Sento que no estic vivint.
3: Tal qual, pijama és això.
0: Pijama és això, aquesta cançó.
3: Com que una tasca rere l'altra. La vida, al final, és una llista de tasques que no s'acaba mai. Li vas afegint més de les que t'atxes.
0: Però la vostra música, i ho deia jo una mica amb aquesta imatge que volia crear a la intro, aquesta sensació, no? Aquesta pressió espessa, aquesta cosa que s'enganxa a la pell i tot. O sigui, la vostra música és com molt física. Per una banda, sense aquest pes al qual li esteu cantant, no? Aquest cansament i tal. I per l'altra, aquesta mateixa música és molt física perquè també em permet com desfogar-me, no? És llibertat, és aire.
1: Sí. No sé qui ens va dir que la va utilitzar per anar a córrer.
2: Ah, sí.
1: I que va acabar rebentat. Que, clar, que et motiva i vas dir 3 milles, però després...
2: El noi de Rock Deluxe, una salutació des d'aquí.
1: És veritat.
2: Que ell va córrer sovint i es posava Sandré, que ja té uns BPMs que...
1: Clar.
2: Que
1: tires
2: milles. Que tires milles i va acabar rebentat. I dius, bueno, pues...
0: Bueno, com vosaltres els bolos, que tampoc és que...
3: Sí, per això no són gaire llargs, perquè si no... En 40 o 45 minuts fes tot el que el nostre cos pot aguantar, jo crec.
0: Avui fareu 2 cançons, i a més en format acústic, que també tenim molt de curiositat.
3: Segon.
0: Per veure com sona Sandré en acústic.
3: Sí, segon no... acústic de la nostra història, no?
2: Sí, nosaltres també tenim curiositat per saber com sona.
1: Sí, exacte.
2: De fet, era una cosa que ens havíem plantejat de no fer mai. O sigui, plantejat de no fer, no? De dir, no, això no ho farem mai. I com que la vida és així de...
3: Visos. Hem dit que no farem mai visos i algun cop ho hem fet, crec.
0: No feu mai visos, eh?
3: No.
0: Ah.
3: És una cosa que...
2: Com
3: també...
2: a màxim.
3: Bueno, en vam fer un any a la Mercè perquè no estàvem arribant a l'hora que ens demanaven tot el que va de fer visos, revisos i visos. No tenim més temes, ja.
2: Mercè...
3: A més, era post-confinament, la gent amb mascareta sota el sol, no tenia cap mena sentit allargar allò.
1: Dur, eh?
0: Però una mica punk és també carregar-se els propis principis, no? Del rotllo. Vam dir que no faríem cap d'això, doncs fem-ho, és igual.
2: Estil Groucho Marx, sempre.
0: Exacte, exactament.
2: Sí. Sí, no, això de, bueno, de tenir principis, clar, cada cop estan més difosos, no? On està el límit del teu propi principi i cada vegada ens ho posen més difícil per ser coherent. I això ja és una altra lluita, no? Abans que dèiem, no, estàs tota l'estona fent tasques, no? I tota l'estona també t'estàs posant al límit de quins són els teus principis, on estan, si algú el secunda o ets l'únic. I si un dia et tires al sofà a no fer res i mirar la paret, et sents fatal.
1: Procrastinació, no? De cop i volta.
2: No, simplement descans, però no,
1: clar, però
2: no pots descansar.
1: Per això, que ja ho titulen com a procrastina.
0: És que al final ja quasi no descansem.
1: No.
0: També ho diu el fragment de la lletra, no? Mm. Ni dormint.
3: Ni dormint no puc descansar.
0: No puc descansar. Mm. Què passa amb aquesta hiperproductivitat? Jo és el primer que li he dit a la Rosa.
1: Sí.
0: Quan entra per la porta i aquest disc em representa.
2: Jo crec que potser hi ha una diferència, no sé, pregunto, de músics que viuen fora de Barcelona o els que vivim a Barcelona. Crec que potser viure a la ciutat és múltiple.
3: Et desquicia molt més.
2: Exacte, el desquici és múltiple. Potser si vius al Montseny i tal, doncs fas la temàtica de les teves lletres és una altra, potser més poètica, no sé.
0: Tota l'estona, Marc, estàs dient coses que he pensat. O sigui, si els meus pares també vivien així d'estressats, si el fet de viure a la ciutat simplement pel moviment, o sigui, el soroll i la quantitat de moviment de persones i tot això, si doncs, m'està afectant d'alguna manera i potser viuria d'una altra manera fora de la ciutat.
2: O sigui, Sandrer no pot viure fora de la ciutat perquè si no realment ens aniríem a la merda i faríem el que vam dir, no? Pues, cançons a capella,
3: tot, el proper disc, el proper disc serà així.
0: No, però realment el disc capta una mica l'essència del que està passant també avui dia i que és aquesta voràgina i de la dictadura de la rutina estressada, no? Vull dir que és una cosa que estem visquent tots i que d'alguna manera doncs, el vostre punk ha vingut a recollir, a reflectir. És un bon moment pel punk, mai ho ha deixat de ser.
2: No sé. No ho ha deixat de ser mai, no?
1: Exacte,
2: no
1: ho dir.
2: Tot moment és bo, de totes les èpoques. De fet, el moviment punk anglès va sortir una manera de contestar l'establishment d'Anglaterra i al final la cosa contestatària està... El tema és que contestatari pot ser de moltes maneres i nosaltres les nostres lletres no són explícitament polítiques, però sí que hi ha molta política darrere, perquè al final és quan et queixes de... o puntualitzes les coses que molesten de la societat és perquè en realitat és una... No? O sigui, la queixa aquesta va per aquí.
0: I aquesta queixa també doncs, sempre unida a l'humor també per sobreviure sí. I perfilar aquesta recepta infal·lible de resistència. Humor com el que imprimiu, per exemple, a la cançó Géminis Mal, on rieu de qui agafa l'horòscop com un escut de conveniència, o, per exemple, quan rieu dels falsos gurus de l'èxit. Això és discurso motivacional.

0: Me canso de tanto hablar. Aquí a la ràdio també ens passa a vegades, eh? Però m'encanta aquest moment de com arrossegues la veu, no? Me canso de tant. I el baix, tarara, també com arrossegant aquesta desídia, també, no?
1: El meu germà està en aquests coros, en fer coros. Sí, va venir a veure'ns a Cal Pau, que estàvem gravant. Aquest és el tema de les col·laboracions, perquè hi ha teclats del Guille...
0: Sí, de Chaqueta.
1: De Chaqueta de Chandel, hi ha el coros del Bruno, del Banani... I hi ha coros del meu germà, també, en aquest tros.
0: I també hi ha el Derbi Motoreta Burrito Cachimbo.
1: Sí, això amb un altre tema, sí, sí.
0: Tots en aquest tema?
1: Sí, sí,
0: exacte. També són teclats del Guillem?
1: Sí, en aquest tema hi ha el Guille, el Bruno i el meu germà, Jaume.
0: Que guai.
1: Sí, llavors hi ha la col·labo amb el Miguel, que és un altre tema.
0: Quina meravella.
1: Sí.
0: Escolta, i un moment de tranquil·litat que et prens tu també a la veu, perquè en realitat també... exercici físic, també, de la veu, a Sant Andreu.
1: Sí, me l'he destrossat. Me l'he destrossat perquè he anat tirant milles sense cap mena de tècnica ni ajuda ni res. I... Bueno, avui estic especialment malament perquè estic malalta, però se m'ha tornat molt greu.
0: Sí, ha anat baixant de TVs, també, eh?
1: Sí, està fatal. Sí, ja, les últimes...
0: Doncs,
1: sort que el proper disco serà a capella.
2: A capella.
3: Serà pitjor, encara?
1: Sí. Bueno, no podré fer els
2: greus.
0: Clar, tercer disc de Sant Andreu. Quants anys porteu ja?
1: Des de 2018.
2: És el quart treball, però.
1: 8 anys.
0: És el quart?
2: Sí, quart treball, tercer disc, l'EP.
0: Tercer l'EP.
1: Sí. Perquè hi ha un EP per allà al mig, que es diu Trunel, que va ser la segona feina que vam fer.
0: I ara també, Sant Andreu, anant cap a llocs una mica més enllà, una mica post-punks, una mica crowd-rock, no? I sobretot una cosa que és molt guapa, que és la meravella de la ruptura de ritmes. O sigui, ritmes imparells.
2: Especialment aquest que hem sentit ara.
0: A todo.
2: Aquest comença... Bueno, ara això és 4-4.
0: Exacte. Sí, ara ha canviat, perquè ara ho ha canviat.
2: El tema aquest comença amb un 7-4, després passa a un 5-4 i després a un 4-4. És una mica el...
0: Hosti, que bo, també és marciano menys, no?
2: Sí,
0: una
2: sí,
0: mica.
2: Sí. Bueno, ja, podríem trobar moltes analogies amb la temàtica de la cançó, no? Sobre el tema de menjar la olla a la penya i tal.
0: Uh-huh.
2: Al final l'estribillo és 4-4, que és el que ens mengem.
4: Exacte.
2: Ben a gust.
0: Fins a quin punt, doncs exacte, construïu instrumentalment i vocalment al servei de la idea aquella que voleu transmetre, del que va la cançó, no?
2: No sé, crec que no ho treballem així. És més... és raro com ho fem. O no és raro, simplement és que la música es fa una mica així. No...
1: És com va naixent, no?, una mica.
2: Hi ha idees musicals que ens agraden, que ens posen catxondos, diguéssim, i aleshores hi ha idees de lletres, hi ha temàtiques de lletres que tenim així com flotant. Aleshores, de vegades dius, hòstia, aquesta lletra pot encaixar amb això, pot encaixar amb l'altre, o tinc una idea d'una frase, o no sé què. I aleshores, una mica, com que si agafa un sentit, és per la màgia de la composició al local. Que diguis, hòstia, que bona aquesta cançó, perquè clar, 7-4, 5-4, imparells, i parlen dels discursos, de no sé què, i dius, vale, ok.
0: I lliga.
2: Però no hem fet mai res... Bueno, potser la del Pou, que està sonant ara, és la que sí que a nivell d'estructura...

0: mi sí que hi ha algunes de les vostres cançons que em suggereix bastant això, aquesta connexió entre el que està sonant i el que esteu cantant. O sigui, aquí hi ha aquest cap al pou que realment és com em dona la sensació a través dels acords o no ho sé, com d'un entorn hostil, la veu és com molt, no? Molt cap allà. I, per exemple, a Pijama de Fusta, al final, busca'm a l'Alejandro si vols, cap al final, just esteu cantant, de fet és una de les cançons que ens interpretareu en acústic, veureu com es transforma, però just al final esteu cantant i acabeu una espècie de fade-out etern, un bucle infinit, que clar, la cançó està dient Pijama de Fusta, que Pijama de Fusta és la caixa de pi, vull dir, tal qual, no? I aquell fade-out infinit em dona la sensació com si estiguéssiu abocant d'alguna manera allò que es diu la luz al final del túnel, saps?
1: Això ho va explicar el Carles molt bé quan vam haver d'escriure sobre aquest tema. Era el purgatori, no?, una mica.
0: Ah,
2: el camí.
3: Sí, tot interpretacions a posteriori. Sí.
1: De fet, et demanen que parli sobre el tema i improvises això, no? No, però realment té sentit. Era com una mica la vida, és com les parts que té el tema, no? La vida estressadíssima, a Palmes i al purgatori i on et toqui anar.
0: Hosti, vaya plan, eh?
1: Sí.
3: Aquesta part també és 5-4, és un compàs imparell. I el del fade-out era una cosa que feia temps...
1: Bueno, jo des del primer disc que volia un fade-out.
3: Sí, en aquest nou disc hi havia bastantes coses que volíem provar, com per exemple posar un fade-out en algun lloc. Tots els temes que fèiem abans eren curts, ràpids, i acabaven tots amb patatxam, no? I ara aquest... No, a veure què passaria, no?
1: Tenim temes de 5 minuts, no? Sí, l'Excel de Normes, que és la col·laboració amb Jaqueta, dura 5 minuts, això... Sí. Fa 4 o 5 anys era impensable.
0: Sí.
3: L'altre dia, puc entrar en un tema aquí, vaig estar reflexionant, no sé si va sortir una entrevista o algú que vaig mirar, jo vaig allà escoltar, no sé, el tema aquest de la urgència, no? De que el punt també són temes molt ràpids, però clar, ah sí, ja sé d'on ho vaig treure, el llibre de l'Eddie Pou, de...
0: Sí, l'Elogi de l'Imparell, va venir al programa també.
3: Doncs és un llibre molt interessant, el recomano moltíssim. Encara, si ets músic, és genial, i si no ets músic també, perquè t'obre molt les finestres del món i per entendre la música. I hi ha un moment que parla d'aquesta urgència de les cançons molt curtes, no? O sigui, ja no es fan. S'intenta tirar molt de singles, els singles han de ser curts, han de cabre...
2: La fórmula ràdio, no?
3: Ràdio fórmula i TikTok fórmula, no?
0: Fórmula plataforma i xarxa.
2: Ara hi ha TikTok, sí, de 15 segons.
3: 15 segons, etc.
1: Però el tema s'agafa aquest tros d'aquell tema, no vol dir que el tema duri 15 segons.
3: Sí, però sí que hi ha una idea com de... O potser una idea així global, no? De dir, no, les cançons han de durar poc, o el hype de la cançó ha de durar poc, no? Agafem l'estribillo i tal. I jo pensava, dic, hòstia, nosaltres aquest disc l'hem fet al contrari. Hem fet més cançons,
2: més
3: per començar.
2: Llargues.
3: Més llargues. Ens hem donat temps a fer inclús un fade-out. Ens hem donat temps de fer 5 minuts i penso, hòstia...
1: L'anti-èxit.
2: Exacte.
0: Bueno, és allò més...
3: Lo necessari, o què?
0: Allò més subversiu, exacte. O sigui, l'essència i l'ànima subversiva del grup, que sempre ha estat doncs, navegant en aquest esperit punk, no?
1: Resistim a l'èxit.
0: És això.
3: És com dir... Perquè, a més, era una mica debat, també. Perquè també entre nosaltres doncs, ja hem d'arribar a acords, no? Com totes les bandes. I clar, hi havia un moment que era en plan, hòstia, dura massa, no? El tema, dura massa. I dius, bueno, però i què que duri massa, no? Aleshores, bueno, però és que la gent no s'ho escoltarà. Ja, però què ets importa a la gent? Tota l'estona eren, no?, converses al voltant d'això.
2: Sí.
3: I jo penso, hòstia, al final, si ens ha sortit més o menys bé musicalment, joder, que la penya disfruti de 5 minuts de...
1: I al final t'ha d'agradar també el que fas, no?
3: Clar, has de disfrutar-ho.
1: Has de poder experimentar i trobar altres coses que t'agradin.
0: I està molt equilibrat el disc en aquest sentit. Anem a escoltar aquest purgatori que li diu el Carles, aquest moment de fade-out del Pijama de Fusta, que em sembla a mi com aquesta llum al final del túnel.

0: I aguantant el fade out, no? Aquesta part és molt xula, especialment també perquè el Borja, el tècnic, el nostre tècnic enginyer amb qui hem treballat amb aquest disc,
1: producer,
0: va produir d'una forma bastant curiosa tota aquesta part. Hi ha dues bateries, una

0: a vegada. Vull dir, jo vaig gravar diverses bateries, és clar, és una cosa com molt d'improvisació dintre d'aquests 5-4, i ell va agafar dues bateries, és una cosa que no havíem pensat, i ell la va proposar i era, bueno, ens va encantar la idea.
1: Hi ha una mica com també d'efecte Shaper, em sembla que es diu, aquesta cosa com que sembla que sigui ascendent infinitament, que sembla que sigui un bucle i que vagi... i llavors torna a començar. Mm. Que és una mica d'il·lusió auditiva.
0: Els acords van així.
2: Bueno, sí, abans hi ha aquesta progressió d'acords que es va, vas nedant en ella una mica.
1: Escolta, i també el disc sona bastant ampli, sense perdre la sensació aquesta de so de directe, no? Perquè també la vostra proposta doncs, té molt com de catarsi, no? I sembla que sigui doncs, per aquest fet de que estigui tocada en col·lectivitat i escoltada en col·lectivitat, no? Llavors el so del disc, encara doncs, que té moltes estructures i ruptures de ritmes, sona molt a pam, a directe, com si l'estiguéssiu tocant tots junts.
3: Bueno, perquè l'has de poder defensar també en directe, no?
2: Sí.
1: Nosaltres, es va gravar així, sí. Tots junts?
0: No. Nosaltres com Frankenstein.
2: Per peces, per parts.
0: Sí. Sí, no... Treballem així perquè... Nosaltres el que fem però és anar a l'estudi amb els temes pràcticament tancats, ¿vale? Amb algunes possibilitats d'obrir o de jugar i tal, però el que és l'estructura, la lletra, on va cada cosa i tal, està tot molt, molt, molt apamat per nosaltres abans ja al local.
3: No menja el Joia de Malviure, que va ser una impro allà a l'estudi.
1: Que és un tema d'un minut, en aquest cas sí. Sí.
3: És el tema punky. Aquest i la movie.
0: Mm. Bueno, sí. Aquest portàvem la música, més o menys, que ja l'havíem mirat al local, però vam mirar un dia, una tarda, i després la lletra la vam fer allà.
1: Mira, sona així.

0: que és contradient aquest joc de Vic, no? Que no podem tenir.
1: Justament.
2: És dimensió del mar. A més, canta el Borja en aquest tema, el nostre productor, el cantant principal. Però sí, Joia de Malviure era una opció de títol de disc, també. Mm.
0: Sí, sí, és bona, també. Sí, sí.
3: Joia de Malviure. Però bueno, paciència infinita també.
0: Home, paciència infinita.
3: Hi ha unes quantes frases lapidàries. Guapes.
0: Què vol dir, frases lapidàries? En relació no, a què?
3: En general, que les pots extreure i dir, hòstia, aquesta...
0: Ah, de les lletres?
3: Del disc, sí, sí.
0: Moltíssimes, per moltíssimes, això, i tant. A mi sí. M'agrada molt una. Hi ha una que m'agrada particularment. Hi ha diverses. La de abans bevia mar, anem a hospitals.
2: Això és autobiogràfic, una mica.
1: Una mica.
3: Totalment.
0: Què va passar?
2: Bueno, les meves millors amigues que viuen a Berlín, les dues, doncs estaven aquí de visita i jo, bueno, vaig tenir una mica d'ansietat. Vam acabar el psiquiàtric de Sant Pau. Si tot bé, estic bé, però estàvem allà a la sala d'experiència i vaig dir, ties, és que abans ens emborratxàvem. I ara m'acompanyeu a l'hospital i jo us acompanyo als hospitals. Estem fatal.
0: Sí, ben bé, no, no, torno a dir. Jo crec que retrat de segur moltíssima gent que ens està escoltant.
2: Vull dir, que sí, que va ser una cosa puntual d'on vaig treure la idea, però que és representatiu per moltíssima
0: absolutament,
2: gent.
0: Absolutament, absolutament.
2: També és part de fer-se gran, suposo. Sí.
0: Bueno, però
3: també hi ha hagut el període de l'hèrnia.
0: Ai, sí, l'hèrnia...
2: Proper concert hospital.
0: També és de la Rosa, l'hèrnia?
2: Tinc tendència a fer-me mal. Bueno, l'any passat em van operar d'una hèrnia discal, d'això també, la paciència infinita i el que s'allargués tot tant, sí.
0: I tant si s'ha de tenir paciència infinita amb una hèrnia discal i la recuperació i tot.
2: No.
0: I amb els bolos? O sigui, no vas fer bolos?
2: Bueno, és que vam haver de parar. Jo vaig estar estirada al llit, bueno, al sofà durant 3 mesos. No podia caminar, no podia seure, no podia fer res. No, va ser terrible. Però que això va fer que s'allargués en el temps. La gravació del disc, sobretot, No, perquè va ser l'any que estàvem amb això.
0: I ara estàs bé perquè els bolos de Sandré requereixen físicament...
2: Sí. Va ser alleujament immediat. Jo, previ, un dolor constant, però un cop van operar, ja està. El dia següent estava perfecte, quasi.
0: Ho celebro molt.
2: Gràcies.
0: I una altra frase, hi ha moltíssimes frases, És que et podria dir bastantes, però una que m'agrada molt també. Espera't, És que no la diré exactament perquè no sé on la tinc apuntada,
2: no,
0: però és alguna
2: res.
0: Cosa així com no se puede ganar siendo un golden.
2: Sí. No se gana siendo un golden retriever.
0: No se gana siendo un golden
2: això
0: retriever.
2: Aquest estrelló el va construir el Carles. Li vaig enviar tot una... Perquè no ho havíem fet mai. Hem fet un parell de cançons així de desamor, des de l'enfado, que no ho havíem fet mai, que és el Géminis i el Golden.
0: Sí.
2: I li vaig passar...
0: Ah,
2: li
0: el
2: vaig
0: Golden
2: dir...
0: va també de desamor.
2: Sí.
0: Val.
2: Li vaig passar idees, allò, i frases que tenia així, sense cap mena d'ordre ni res, com que hi ha confiança. Li vaig dir, mira, Carles, em fa una mica de vergonya, però comparteixo això. I ell va agafar, va rebuscar i va fer aquest estribillo.
0: Però jo m'imaginava també com en la societat actual.
2: També és aplicable.
0: Exacte. Sí, sí. Golden Retriever, imagino, com a figura de la bondat.
2: Sense filtro,
0: una mica
2: innocent.
0: Innocent, no?
2: Va sense filtro, amb el cor obert, no? Amb la vulnerabilitat per bandera i acaba rebent per tot arreu. Pues sí, és això.
0: Una altra. Me sube todo y no me tomo nada.
2: Això és d'una amiga meva. Que diu bastant... Jo sempre que quedo amb ella vaig apuntant frases al mòbil perquè després les faig servir per lletres.
0: O sigui que una de les lletristes de Sandré és la col·lega de la Rosa.
2: Paciència infinita, de fet, també ve de la Cèlia, de la meva amiga Cèlia.
0: Doncs escolta, anem a veure també com es trasllada tota aquesta ràbia, fúria, diversió també en el format acústic. Teniu el set preparat, heu vingut amb les vostres guitarres i estarà la Rosa, la Dàlia, el Marc i el Carles interpretant en aquest cas Pijama de Fusta. Us escoltem i després continuem parlant.

agressiva. Si em poso agressiva no et cauré bé.

0: Pijama de fusta en exclusiva, en acústic, per segona vegada a la vida.
1: I pijama en primera.
0: I primera pijama. Pijama la primera vegada a la vida. I l'última no, no?
2: Potser sí.
3: Potser sí. Potser ens posem el pijama i cap al pou.
2: Ja, li posem el pijama al pijama.
3: I a mumi cap al pou.
1: Exacte.
0: M'he equivocat de pot, m'he fet cafè amb cafeïna, ja no em puc prendre perquè em poso agressiva. Si em poso agressiva no et cauré bé. I em passaré el dia amb ganes de matar.
2: Tal qual.
3: 100%.
2: 100% autobiogràfic.
3: És així.
2: Ells ho saben.
3: Per sort no ha sortit la pastilla de no matar.
2: La pastilla de no matar.
3: Això en un altre tema.
2: Al marge meu, però un cafè no, que es tractaràs malament.
0: Mare de Déu, jo...
3: No.
0: Els meus amics saben el calvari que és anar dinant amb mi, perquè és... Però descafeïnat, eh? Però descafeïnat. Però segur que és descafeïnat, no? En fi.
3: Mare una vegada et vas emprenyar perquè vas pensar que t'havien posat un cafè amb cafeïna i que havies demanat un descafeïnat. Això no té... No està descafeïnat! Això té cafeïna! I jo... Sí, és veritat.
2: Sí. Veient com estàs,
0: no? Es va notar. Ai, escolteu...
2: Ara me'n prenc un al dia. Ho havia deixat, un temps. Vaig deixar el cafè un temps. Ara me'n prenc un amb cafeïna.
0: Per tocar?
2: Per tocar, sí, que fem el carajillet previ. Però...
1: El postrito.
0: I com es prepara, Sandré, per un bolo?
2: Ara es fan malibus amb pinya, ara ha tornat una...
0: Ara... Malibus amb pinya? Però això... Que hem tornat als 90 o què?
1: Que hi ha més punk que portar un Malibu pinya a l'escenari, no? Vull dir, reivindicar els Malibu pinya.
3: Un moment. Per sort no està a l'escenari, està al backstage.
1: No, i a l'escenari jo pujo. Jo pujo almenys amb un Malibu pinya.
0: El rider d'hospitalitat de Sandri ha d'incloure...
1: Ha d'incloure Malibu pinya.
2: És la nova cosa.
1: I xupitos de tequifresi, no?
2: Uf, trallo.
0: Duríssim, això.
2: Horrible.
3: Hòstia, canviaré de banda, tio, perquè això és horrorós.
2: Fixatge de la Dàlia, ha portat moltes coses bones, alguna dolenta.
3: El Carles és dels 90 i tu ets del 2000.
1: Jo soc del 2000, és el que té.
3: També s'entén.
2: Però...
1: Està bo, està dolcito. Entra sols, saps?
0: Què ha portat la Dàlia, també nou fitxatge, a la banda...
2: Ha posat llum a la foscor.
0: A banda dels tequifreses i els Malibus.
1: Que...
3: Risses.
1: Col·làgen.
3: Col·làgen.
1: Col·làgen. És que fa la broma de que em xuclen el col·làgen.
3: A mi m'està creixent el cabell.
1: I li estic traient el puesto de popes a la Rosa, crec.
2: Sí, el tio és molt heavy. Agafem algú jove perquè em tirarà del carro i no para a fer-se mal ara ella.
0: Sí. Ah, sí?
1: Sí, però és que sempre ha sigut la pupació. Llavors, aquí...
0: O sigui, dintre del punk també hi ha hèrnies,
1: sí.
0: Hi ha...
1: @ fisioterapeutes.
0: Sí, fisioterapeuta, clar.
1: En el rider també, sisplau, un fisio.
2: Però... Ha portat molta llum, la Dàlia. Sí, un gran fitxatge.
0: Molt bé, aquestes línies de baix també meravelloses del disc. I escolta, el punk, a vegades, i seguint amb el tema de la paciència infinita i amb la temàtica del disc, és sempre una sortida increïble i meravellosa per desfogar-se i trobar-se amb els amics, o a vegades també és un altre punt a l'agenda?
4: Home,
0: saps com es gestiona? 100%.
2: Sí. És una altra feina. És una relació amb quatre persones i alhora una feina.
3: Sí, no és tant de col·legueu, va, anem al local i fem unes birres i toquem, no? O sigui, ens ho prenem com una cosa xula, a desenvolupar, a treballar, a fer concerts... Mira, jo crec que tots no som uns genis de la música, aleshores necessitem treballar bastant dintre del local, fer assajos... Ens hem posat reptes nous en aquest nou disc i aquests reptes, diguéssim que a l'estudi, doncs, poden funcionar, però després els hem de defensar.
1: Exacte.
3: I això pues, demana feina, aleshores, sí. Bé, a més, no només això, no només la part musical, sinó també hi ha tota una estructura de producció, d'anar als concerts, de les entrevistes, justament.
2: Clar, i que també ho has de poder encabir dintre de les vides de tots, les feines de tots, llavors hi ha una feina de logística i de calendari important, i no... No, tal com tenim muntats les nostres vides i com està muntada aquesta música precària, o sigui, necessites coordinar-ho.
0: Per què dius que és música precària?
2: Bueno, vivim, estem en el barco de la precarietat, estem en aquest limbo de...
3: A professional.
2: A professional, exactament.
3: Sí, sí, fem feina professional, però no cobrem. O sigui, no tenim un sou, ni mínim.
2: Sí, però...
3: O sigui, cobrem, però...
0: Per bé que Sandré té una agenda de concerts...
2: No et permet
0: deixar
2: la teva feina.
0: Exacte.
3: No, en absolut. haurien de tenir un catxet molt més alt i que molta més gent
2: sí, clar,
3: també...
2: Sí, clar, i els lloguers haurien de ser més barats, clar, és que sí. També hi ha un...
3: Sí, sí, però estem en, aquesta, en aquest punt estrany que realment ens va estressar molt quan vam fer la gira de Gestiones Fáciles i no ens agradaria repetir. És a dir, hi ha una demanda energètica molt heavy que no té res a veure amb la música, té a veure amb anar a tocar, amb la indústria de la música. I com no vivim d'això, aleshores ens hem de cuidar molt. Hem d'intentar... Ja hem mig col·lapsat ara fa poc amb 50.000 entrevistes, no sé què, tal. Tenim una persona que ens ajuda amb la promo, que és genial, però clar, és tot allò, és molta feina, no? I tots fem moltes tasques dintre de la banda.
2: No, i que realment si tinguessis full disponibilitat per la banda i per les entrevistes, doncs és super llevadero tot, però en un moment que has d'encabir feines i obligacions personals de cadascú...
1: Ja, clar, és heavy. Tot.
0: De fet, ara quan estem gravant aquesta entrevista, demà al matí, em sap greu recordar-vos-ho.
2: Sí, exacte.
0: Moltes gràcies, però us aixequeu...
2: No, que estem encantats, eh? Vull dir que una cosa no treu l'altra.
1: Exacte.
0: A les 5:30 del matí per anar a Madrid a fer promo.
2: Sí, tenim el tren a les 7:30 i tornem a la nit. Sí.
0: A vegades us passa molt això als músics, també quan veniu a fer entrevistes, o músics que venen d'altres zones de... El que fareu vosaltres demà, músics que venen de Madrid, de Granada, d'on sigui... i que han hagut de matinar molt o anar a dormir molt tard perquè han hagut d'agafar el tren i hauran d'encabir en un dia no sé quantes entrevistes més el bolo. Més... Això és... Yeah. És durillo, eh?
2: Això encara no ens ha passat, però...
3: No.
2: Però sí.
3: Però és el que deia la Rosa fa un moment. Si tu vius d'això, el temps canvia.
0: Clar.
3: Perquè el teu... O sigui, sí que és dur haver de viatjar
2: sí.
3: I les hores de furgoneta, cotxe, tren, el que sigui. Però si és l'única feina... també tu pots repartir molt més durant el dia. Pots dormir fins tard, si has anat a dormir tard, etc. No? Però, clar...
1: Organitzes diferent.
3: Sí, sí.
0: I d'aquesta manera pots anar a Mumi.
1: Exacte.
0: Una altra de les cançons que ens interpretareu en acústic.
2: És una cançó de bressol.
0: Sí, sobretot.
2: Cançó de bressol.
3: La vam presentar així a Baracaldo.
2: Cançó de bressol per gent desgraciada.
0: Doncs una reinterpretació del que eren les nanes i cançons de bressol. No dic res més, el set és tot vostre, us escoltem i després continuem. 1, 2, 3, 4.

0: Amo mi, amb una cançó de bressol una miqueta més ràpida i amb una miqueta més de...
1: Macarrilla.
0: Macarrilla, Diu, es creuen intocables, per a ells som
1: dispensables,
0: clar, és que mira, veus. Ai, t'ajuden amb condicions, et menges els seus marrons, mai tindràs la seva mida, tu no ets més que un mocador, aniràs a la bessura quan t'hagin omplert de mocs. De qui parla aquest tema?
1: De diverses persones, jefes sobretot. Inspirat en algun jefe. Sí.
0: També autobiogràfic, això.
1: Sí. Sí, sí, totalment.
0: Escolteu, i quan podrem veure Sandré en directe?
2: Ui.
3: El Festival Pingüí.
0: Bueno, veniu de tocar.
3: Més Flix,
0: fa poquet heu tocat a Madrid, veu tocar a Badalona, després veu tocar a Madrid, no?
1: El Tano Fest i el Block Party.
0: I el Block Party. La gent molt, molt agraïda amb el bolo del Block Party, també.
1: Molt, va ser xulíssim. Sí, sí. Ho vaig passar molt, molt... Bueno, ens ho vam passar tots molt bé, la veritat.
3: Allà vam provar de fer el repertori nou pràcticament amb totes les cançons noves, però ens van haver de retallar una mica de temps per tal i quasi que ens van anar millor.
1: Sí, ens va fer un favor, perquè si no haguéssim patat.
3: Ara estem fent un repertori en el qual estem intentant encabir tot el disc nou, que suposo que ja ho acabarem fent, però bueno, estem una mica en fase de proves i aquests dos bolos han sigut els primers així amb els temes nous.
0: Com que aquests temes són més llargs... Doncs...
4: Exacte. I ara ens podem venir a veure aquest nou set el 27 de juny. No,
1: a Flix. Pingüí aquest mes.
0: Mm-hmm. Molt bé, genial. Escolta, i què us agradaria que quedés molt clar del que explica aquest disc i del que és Sandré avui per la gent?
1: Vinga, Dàlia, fot-li.
4: Bona pregunta. Jo, eh? Pressió. Quina pressió, tu. M'he parat.
1: Bueno, jo crec que el més important és que mantenim l'essència, no? Tot i que canvia una mica la forma i hem experimentat més, sí. I potser hem obert els temes dels que parlem una mica, crec que l'essència de Sandré segueix allà, no?
4: La sàtira hi és... Sí que és veritat que potser hi ha una part d'evolució musical o una mica més... un totxito més intens i més gruixut en la part musical, però...
1: A mi personalment...
3: Seguim amb la mateixa línia, crec jo, de fer temes creatius, que no ens tanquem en un gènere o en un tipus de fórmula. Tot i que després, tu, si analitzes bé els temes, sí que hi ha com fórmules internes,
4: sí.
3: Que cada disc té algunes coses que es repeteixen, però sí, seguim amb la creativitat a tope, en realitat. Estem fent música i fem el que ens agrada.
1: I personalment és el que més m'agrada de tot el que hem fet, són les cançons que més m'agraden.
0: Jo penso que ja des de l'altra banda, diguéssim, des de baix, penso que hi ha com una identificació en aquesta cosa, en aquesta esgarrapada, en aquest cinisme que li dic jo, un cinisme però ben entès, un cinisme com catàrtic, no? Compartit, i que alhora fa que cridem, i alhora que cridem amb la Rosa, que cridem amb la Dàlia, amb el Marc, amb el Carles, i això és molt guapo. Que és això que deia jo a l'inici de tot, d'aquests, que a vegades un minut de pogo ho pot condensar tot, no? I bueno, això és el que aconsegueix la música.
1: Germanó de la... Sí. La precarietat.
4: Exacte.
1: Germanó del desquici, no?
3: A veure, una mica l'objectiu d'aquest disc jo crec que és que... O sigui, crec que n'hi ha dos. És que puguis seguir fent pogo i te'l puguis escoltar a casa.
4: Jo just anava a dir això.
0: És veritat.
3: Perquè
0: és
3: els altres són més escandalosos, més ràpids, més tronats, que potser al cotxe van bé, però potser a casa...
0: Per anar a córrer encara, però harmònicament són molt és molt interessant aquest disco, per això, per les varietats rítmiques, per les varietats harmòniques i bueno, doncs donar-li punk també a l'estructura pròpia del punk, no?
4: Exacte.
3: Al final és una evolució de la pròpia gènere musical del rock en general, perquè és que estem dient molt punk, però ara
0: sí, aquest disc és ja més rock o més.
3: Ara està sonant aquí de fons el tema Excel de Normes amb Jaqueta de Chandal.
0: Bueno, que aquí hi ha una mica de...
3: I aquest és, no sé,
0: hi ha una mica de progressiu fins i tot, o en un altre tema que m'agrada molt, que és el de Cabeça, que marxarem amb aquest, si us sembla bé, que hi ha fins i tot, em sembla, essències de progressiu. De fet, quan va venir Jaqueta de Chandal, jo li vaig dir al Guillem, aquí hi ha Genesis, i em va dir, Pues jo abans, ara m'agraden, no? Però abans els odiava. Però és l'evolució que fa el rock i l'evolució que fan els músics mateixos, mm-hmm. no? També.
3: Total.
0: Molt interessant. Escolteu, doncs ens veiem en directe. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, a la Rosa, a la Dàlia, al Carles i al Marc.
1: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: I endavant sempre amb la paciència. Que ens doni paciència també la
3: infinita.
0: Música.
3: Infinita. Moltes gràcies.

0: Denunciar l'absolutisme que sota una falsa llibertat ens governa. És la proposta de Serpent. Acaben de publicar Absolutisme Zen, contundència, frontalitat, resposta necessària als temps que estem vivint.
1: Amb Absolutisme Zen volíem contraposar dos conceptes per expressar aquesta espècie de deshumanització que estem patint, d'aquest aïllament com a individus, com s'han trencat les xarxes, com tot s'ha tornat homogeni, com el control cultural del contingut que consumeixes és el que és, com tot està cada cop més en mans de quatre, com inclús les persones normals que treballen 8 hores cada dia no es poden permetre una casa on viure. Estan normalitzant una sèrie de coses, però és que ens les han empaquetat, no? Ens les empaqueten amb habilitat, amb una falsa sensació de progrés, quan en realitat estem quedant-nos sense serveis socials, sense serveis bàsics, sense drets. I bueno, al final és una mica això. Aquesta idea és bastant simple, però és bastant actual, també.

0: És el so robust i sòlid de Serpent, que sembla que vulgui, precisament amb les seves sonoritats, traslladar-nos aquesta postura de resistència, de fortalesa. Així ens ho continua explicant el Sergi Bertran, el seu cantant.
1: Amb la sonoritat del disc, bàsicament no l'hem buscat per aquest disc, sinó que una mica hem trobat el que veníem buscant des de fa molt de temps, que potser sí que són... no és la típica distorsió de guitarres i bateria destructiva, sinó que sona tot molt orgànic, però a vegades molt agressiu, no? I això, ens hem entretingut a buscar aquesta sonoritat més despullada i més descarnada i més orgànica, més que no pas algú molt grandiloquent, com sigui així. I després amb amics del Santi, doncs, tot ha agafat una volada molt xula i, bueno, estem molt contents amb això.

0: L'Absolutisme Zen són 11 cançons de punt hardcore i, sobretot, crítica i també fúria, amb títols com, per exemple, Diners i abdominals, El dia que vaig parlar de sentiments, Vell i cabrejat, Swing del dolor o L'himne nacional.
1: Si hem de destacar algun tema d'aquest disc, destacaria L'himne nacional, perquè a nivell de lletres és el més frontal i directe que hem fet mai. I a més és un tema de rabiosa actualitat que dins d'uns mesos serà bastant vigent, per desgràcia, i és una vinyeta més d'aquest absolutisme zen, on aquesta espècie de sociopatia en molts casos desenvolupa en racismes, xenofòbies, classismes i por a lo desconegut en general. I ara hi ha un receptacle d'aquestes baixes passions, que és un partit polític, i segurament a les següents eleccions doncs sortirà molt reforçat de tot això. I, bueno, creiem, com a grup crític alternatiu, creiem que era inevitable parlar d'això, de moltes altres coses que s'han tocat, temes que s'han tocat en aquest disc, i aquest era un d'ells. I sobretot, no deixar que algú faci creure que s'ha de tolerar la intolerància i que totes les opinions són vàlides. En aquest cas, no ho són.

Doncs amb la música de Serpent posarem punt i final al programa d'avui, en el que doncs, ens hem dedicat a escoltar algunes propostes musicals que ens expliquen, ho dèiem a l'inici, molt millor què passa al nostre voltant, molt millor sovint que no alguns discursos oficials. Això és Absolutisme Zen de Serpent. Nosaltres hi tornem demà, al punt horari de les 11, aquí, a la sintonia de Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
3: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
2: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
3: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
2: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

Benvinguts a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la cinquena part d'aquest superespecial dedicat al grup més famós, influent i important de la història, els Beatles. Un grup que l'any 1968 ja portava 5 anys d'èxit sense precedents. Els inicis fent rock and roll i cançons d'amor i desamor, i a mida que anaven passant els anys, experimentant amb altres estils musicals, innovant amb instruments diferents i amb tècniques d'estudi, sobretot després de deixar de fer concerts l'any 1966 i tenir així tot el temps del món per crear i provar de tot a l'estudi de gravació. Després de l'èxit espaterrant del seu disc de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en plena era de la psicodèlia dels hippies i de l'estiu de l'amor, a inicis d'abril de 1968, els Beatles van viatjar a Rishikesh, a l'Índia, per assistir a un curs de 3 mesos de meditació transcendental amb el Maharishi Mahesh Yogi. Ringo Starr només va durar 10 dies, ja que tenia un estómac delicat i era incapaç de pair menjar indi. I Paul McCartney va marxar al cap d'un mes perquè s'avorria. Allà, l'únic instrument occidental que tenien era la guitarra acústica, i amb un munt de temps lliure i d'experiències transcendentals, allà van compondre gran part del que seria el seu següent disc. I van ser tan prolífics que van compondre un disc doble amb 30 cançons. Bé, 29 cançons i un collage sonor indescriptible a càrrec de John Lennon i Yoko Ono. I encara van quedar fora unes quantes cançons. Doncs aquest disc suposava un canvi radical respecte als àlbums anteriors, ja que deixaven de banda l'experimentació sonora i la psicodèlia i tornaven a les arrels del pop-rock. I potser per això, després de títols rebuscats com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o Magical Mystery Tour, van decidir titular el disc simplement The Beatles. I en lloc de fer una portada recarregada com les anteriors, simplement van escriure The Beatles amb unes lletres no gaire centrades sobre un fons completament blanc. I així el disc se l'ha conegut des de sempre popularment com el disc blanc i comença amb aquest rock and roll titulat Back in the USSR.

Back in the USSR, aquest homenatge de Paul McCartney a Chuck Berry i als Beach Boys, però traslladant el que per aquests era un no d'Estats Units o a les noies de Califòrnia en una cançó ambigua sobre la Unió Soviètica. Una cançó en què McCartney no només hi toca el baix, també hi toca el piano, la guitarra estrident d'una sola nota que hem sentit a l'última estrofa, percussions, cops de mans i la bateria. I us preguntareu, per què no toca Ringo Starr? Doncs perquè va acabar fart del mal ambient de les gravacions i sobretot de les constants indicacions de McCartney sobre el que havia de fer en aquesta cançó, i va acabar abandonant el grup. Així, els altres tres Beatles van gravar tota la instrumentació de la cançó, amb Lennon i Harrison aportant veus, baix, guitarres, detallets de bateria també, percussions i cops de mans. Al cap de dues setmanes, això sí, van aconseguir que Ringo Starr recapacités i tornés a unir-se a la banda. Això no vol dir que les gravacions a partir de llavors fossin tranquil·les i plenes de bon rotllo. Al contrari, moltes de les cançons d'aquest disc les van gravar per separat diversos components del grup, ocupant diversos estudis de l'edifici d'EMI. Però hi va haver algunes excepcions, com la d'una de les millors cançons del disc, que de fet els quatre components de la banda han dit un moment o altre que era la seva preferida d'aquest àlbum. Una cançó molt complexa, formada per diferents minicançons de John Lennon unides en una sola, amb uns canvis de compàs molt sorprenents durant tota la cançó, però que tot i la seva originalitat queden molt naturals. Una cançó espectacular, versionada per molts artistes al llarg dels temps, però que no és de les més conegudes dels Beatles i no va ser mai single, però sol ser de les preferides dels fans de la banda. Aquesta, Happiness is a Warm Gun.

Happiness is a Warm Gun, una de les cançons més originals de l'àlbum blanc dels Beatles, un disc que, tot i no ser tan experimental com els tres anteriors, sí que és molt variat, ja que hi ha cançons d'estils molt diversos, des de rock and roll o blues, fins al music hall, al folk, al country, al rock dur o la música d'avantguarda, o una cançó amb influències del reggae i l'ska, que va ser el primer single extret de l'àlbum, però que va portar molts maldecaps. I és que, tot i ser número 1 a un munt de països i ser coneguda mundialment, la coneixeu segur, als Beatles no els agradava gens, excepte, esclar, el seu compositor, Paul McCartney, que estava motivadíssim i obsessionadíssim amb la seva obra i la va voler gravar i perfeccionar i tornar a gravar i regravar i reinstrumentar durant dies i dies i dies amb els altres tres Beatles fins aquí dalt de la cançó. Tant que un dia Lennon va marxar de la sessió de gravació, fart, i quan va tornar hores més tard, una mica col·locadet de marihuana, veient que encara seguien amb la cançó, va anar directe al piano i tot enfadat va tocar-lo a tota velocitat i així va sortir la introducció d'aquesta cançó, paradoxalment tan alegre, titulada Oblatí, Oblatà.

Sentint aquesta obladí oblada de Paul McCartney tan alegre i desenfadada, amb les seves brometes i detallets aquí i allà, ningú diria que els altres Beatles, el productor George Martin i l'enginyer Jeff Emerick, en van acabar realment farts. De fet, el mateix George Harrison, en una cançó del mateix disc blanc, inclou una pulla a obladí oblada, en una cosa sense precedents. Un component del grup escriu una cançó amb un tros en què ataca dissimuladament una altra cançó inclosa el mateix disc. Uau, quin bon rotllo, no? Doncs la frase en qüestió, que diu «Tots ja coneixem Obladi Oblada», suposo que es refereix a que no hem parat de tocar-la durant dies i dies, forma part d'una altra de les grans cançons infravalorades de George Harrison, musicalment molt bona, amb una secció de vents molt distorsionada, amb un so bastant trencador i anomenada «Savoy Truffle».

Directament d'un anunci d'aquests bombons, si no fos perquè acaba l'estrofa dient però t'hauran d'arrencar totes les dents després de la trufa de saboia. Una bona advertència al seu amic Eric Clapton, que era molt fan d'aquests bombons i que té un paper principal en dos grandíssims solos de guitarra a la cançó més aclamada de totes les que porta George Harrison al disc blanc. Una grandíssima cançó titulada While My Guitar Gently Weeps.

While My Guitar Gently Weeps, aquesta enorme cançó de George Harrison, amb aquests solos espectaculars d'Eric Clapton fent plorar la seva guitarra, fent honor així al significat del títol. I mentre Harrison dedicava una cançó a la seva guitarra, McCartney escrivia una cançó a la seva gossa, o almenys el títol de la cançó incluïa el nom de la seva gossa Martha, una altra gran cançó molt infravalorada, molt, potser m'atreviria a dir, la cançó més infravalorada de tota la discografia dels Beatles. O no, potser m'he flipat ara, però és que em sembla una cançó musicalment increïble, una obra d'art, amb un piano molt original i molt bo, una melodia de veu boníssima, uns acords sorprenents i també molt originals que van portant la cançó per diverses tonalitats sense que soni estrany, amb alguns compassos inusuals entremig i un gran

Un arranjament de vents de George Martin. Però és clar, com que sona una mica Music Hall i després d'obladi-obladà la gent estava ben farta d'aquesta faceta de Paul McCartney que Lennon anomenava música d'àvies, em fa la impressió que la gent no ha apreciat tota la creativitat d'aquesta Martha My Dear.

Martha, my dear, una de les meves cançons preferides dels Beatles. Amb això ja us puc assegurar que molt poca gent coincideix amb mi. I més ben igual, mantinc que és una cançó espectacular. Espero que alguns de vosaltres us ho hagi semblat, també. I potser seria, de fet, la meva cançó preferida de Paul McCartney, juntament amb una altra cançó seva, inclosa també al disc blanc dels Beatles. Una cançó que sí que té molt de reconeixement, sobretot per la meravellosa guitarra acústica arpejada de McCartney, que va portant tota la cançó, només acompanyada per la seva veu i pels seus cops de peu portant el ritme, tot gravat en directe. Aquesta Blackbird.

Aquesta Blackbird es podria interpretar simplement com a una cançó dedicada a una merla, l'ocell aquest que hem sentit durant la cançó i que en anglès es coneix com a Blackbird, però en anglès britànic col·loquial també podria ser una noia de raça negra i, segons ha afirmat Paul McCartney diverses vegades, va compondre la cançó fent un símil amb les dones afroamericanes que lluitaven pels seus drets en aquella època de segregació racial als Estats Units. Llàstima que el líder d'una secta, anomenat Charles Manson, va interpretar la lletra, vés a saber per què, com una crida contra els americans de raça blanca i va fer que els seus seguidors duessin a terme una sèrie d'assassinats l'agost de 1969 a Los Angeles en un dels crims més mediàtics de la història. De fet, Charles Manson es va inspirar en diverses cançons del disc blanc dels Beatles, sobretot en una altra cançó de Paul McCartney completament oposada a Blackbird, una cançó que va composar després de llegir una entrevista a Pete Townshend de The Who, en què aquest deia que l'últim single del seu grup, I Can See For Miles, era la cançó més dura, sorollosa i crua que havien gravat. I McCartney va dir allò tan típic de «Ah, sí, agafeu-me el cubata», i va composar la que per molta gent és la primera cançó de rock dur o fins i tot de heavy metal. Prepareu-vos, que aquí va Helter Skelter.

què aquesta Helter Skelter? A veure, per ser de 1968 era molt dura. Ara, amb tot el que va evolucionar posteriorment el rock dur, el metal i tots els seus subestils, alguns dels quals ben satànics, doncs tampoc impressiona gaire. Però s'ha de posar en context que és una cançó molt potent per l'època. Amb aquestes guitarres distorsionades, la veu trencadíssima de Paul McCartney i amb Ringo Starr, que com crida al final de la cançó, va acabar amb butllofes als dits. Ja veieu, Paul McCartney no només feia baladetes i el que Lennon anomenava despectivament cançons de iaia. Quan s'hi posava podia fer coses ben potents. I John Lennon també, és clar. En aquest disc blanc aporta diverses cançons amb molta canya, però una de les meves preferides, pel seu ritme, la veu de Lennon o la campana de bombers que toca George Harrison durant gran part de la cançó, seria la que té el títol més llarg de totes. Everybody's got something to hide except me and my monkey.

Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey és una de les moltes cançons del disc blanc que els Beatles van compondre a l'Índia mentre estudiaven meditació transcendental amb el Maharishi Mahesh Yogi. Inclou, de fet, diverses de les frases que solia dir el Maharishi. Com explicàvem al principi del programa, els Beatles van seguir aquest curs de manera dispar. Ringo Starr va marxar al cap de només 10 dies, Paul McCartney va trigar un mes i Lennon i Harrison s'hi van quedar fins que un tal Alexis Mardas, que Lennon anomenava Magic Alex, va escampar que el Maharishi havia assetjat sexualment l'actriu Mia Farrow, que també estava al retir amb ells. Lennon i Harrison, indignats, van marxar de seguida, mentre el primer escrivia una cançó punyent que va titular Maharishi. Harrison, això sí, posteriorment, mentre l'estaven gravant, li va demanar que en canviés el títol, i així, el personatge que dona títol a la cançó va passar a dir-se Sexy Sadie.

seré jo qui jutgi les bondats dels cursos del Maharishi Mahesh Yogi, però el que ha quedat demostrat és que els rumors que va escampar aquest màgic Àlex eren totalment infundats. I és que aquest enginyer, o digue-li com vulguis, no sé com s'ho va fer, però va entabanar els Beatles de mala manera, sobretot John Lennon. A part d'aquestes mentides sobre el Maharishi, els va fer creure que seria capaç de construir una taula de so de 72 canals, quan en aquella època els Beatles gravaven els megaestudis d'EMI amb taules de només 4 canals i alguns estudis supermoderns d'Estats Units tenien taules de 8 canals. Doncs el màgic Àlex aquest els va fer creure que construiria una taula de 72 canals. I els Beatles se'l van creure i li van encarregar que dissenyés un estudi de so per als Beatles, el que seria el nou Apple Studio. I és que els Beatles acabaven de fundar Apple, res a veure amb l'Apple de Steve Jobs, que posteriorment va fer ordinadors Mac, iPhones o iPads. L'Apple dels Beatles constava d'una botiga, un segell discogràfic o aquest estudi que, òbviament, va ser un fiasco com una catedral. No funcionava per enlloc. Total, que els Beatles van haver de seguir gravant els estudis del seu segell EMI, on havien gravat sempre, cançons com aquesta altra joia inclòs al disc blanc. Una cançó de Paul McCartney molt bonica, suau, senzilla, força curta i on el mateix Paul McCartney no toca el baix, sinó que el canta. Aquesta I Will.

Després de l'èxit del disc blanc, considerat un dels millors àlbums de la història i que, com no podia ser d'altra manera, va ser un altre número 1 internacional, els Beatles van embarcar-se en un nou projecte, un altre cop a partir d'una idea de Paul McCartney, que ja havia estat la ment creativa rere els discos anteriors Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i Magical Mystery Tour. En aquest cas, la idea era filmar el grup a inicis de 1969 assajant les cançons d'un nou disc i després tocar-lo en directe davant d'un públic a un lloc original. El tema és que ni ells ni el director del rodatge, Michael Lindsay Hogg, aconseguien posar-se d'acord sobre on fer el concert. Les propostes eren ben esbojarrades, sobre un vaixell, a l'amfiteatre de Sabrata a Líbia, al Coliseu de Roma o fins i tot a un manicomi. El cas és que per filmar aquest projecte, en lloc de fer-ho als estudis de gravació, van decidir llogar un estudi audiovisual enorme, fred i desangelat, que va accentuar el mal rotllo que ja començava a imperar dins la banda. La cosa va acabar d'explotar després d'una discussió entre Paul McCartney i George Harrison sobre què havia de tocar aquest últim en una cançó, i Harrison va decidir deixar el grup. Al cap de 5 dies de tensió, però, va accedir a tornar al grup amb la condició que abandonessin la idea esbojarrada de fer un concert i que es traslladessin a l'estudi d'Apple, que ara que ja s'havien tret de sobre l'entabanador Magic Alex, ja estava enllestit i estava en ple funcionament. A més d'això, per alleugerir l'ambient, Harrison va proposar incorporar un cinquè component a la banda que portés aire fresc i va suggerir el teclista Billy Preston, amb qui els Beatles ja havien coincidit als inicis del grup quan havien anat de gira amb Little Richard. Billy Preston no només va portar molt bon rotllo, sinó que més va contribuir molt musicalment a les cançons que els Beatles van treballar amb ell, com per exemple el següent single que van treure, un altre número 1 internacional en què el piano elèctric de Billy Preston és clau en diversos moments d'aquesta Get Back.

Aquesta Get Back és especial perquè és l'únic single dels Beatles en què també hi figura un altre nom com a artista principal, ja que consta oficialment com a single dels Beatles amb Billy Preston. I a la cara B hi trobem una altra gran cançó, que tot i la canya de la veu en certs moments, és càlida, amb un arranjament en què les guitarres de Lennon i Harrison, el baix de McCartney i el piano elèctric de Billy Preston es complementen a la perfecció i amb algun compàs estrany marca de la casa de John Lennon. Aquesta, Don't Let Me Down. Ens veiem la setmana que ve amb l'últim episodi d'aquest especial. Fins llavors.

0: Ràdio 4.
1: Viatgem 2.000 milions d'anys enrere per descobrir un secret amagat a l'interior de cada una de les nostres cèl·lules. Fins ara, la biologia ens deia que l'origen de les cèl·lules complexes, les eucariotes, que formen animals, plantes i fongs, va ser fruit d'una única gran trobada evolutiva. Però un estudi revolucionari, publicat a la revista Nature i liderat pel doctor Toni Gabaldón, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, el IRB, amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center, acaba de capgirar aquesta visió. Utilitzant la potència de càlcul del superordinador Mare Nostrum, els investigadors han fet una mena d'arqueologia molecular. Han descobert que el nostre origen no va ser un fet aïllat, sinó un procés gradual i coral d'aliances microbianes que va durar milions d'anys. En aquesta història no només hi intervé l'avantpassat del mitocondri, sinó també altres grups de bacteris i fins i tot virus gegants que van actuar com a vehicles de gens. El descobriment d'aquestes antigues col·laboracions ens apropa a respostes per una pregunta fonamental. Què som i d'on venim?
0: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
3: Hola, Núria.
2: Els cotxes formen part del nostre dia a dia i són una de les grans fites de l'enginyeria moderna. Tanmateix, darrere de cada vehicle hi ha dècades d'innovació tecnològica, motors, sistemes de seguretat, elements de confort i solucions que han transformat la manera com ens desplacem. Sovint, però, quan pensem en la història de l'automòbil, ens venen al cap noms masculins i de grans marques industrials.
1: Però les aportacions femenines existeixen i en són especialment rellevants. Un exemple és el de Mary Anderson, que va patentar el primer eixugaparabrises. Això va ser l'any 1903. Després d'observar que les dificultats dels conductors per mantenir la visibilitat sota la pluja eren molt elevades. Malgrat la utilitat evident del seu invent, la seva aportació va passar gairebé desapercebuda durant dècades, mentre que la història de l'automòbil continuava destacant principalment en figures masculines rellevants.
2: Avui volem parlar dels invents fets per dones en el món de l'automòbil i del paper sovint poc visible que han tingut en la història de l'enginyeria del cotxe. Ho farem de la mà d'Elisabet Agea i Sílvia Díez, enginyeres a SEAT Cupra. A la segona part, entrevistarem a Luis Serrano, del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i recent guardonat amb el Premi Nacional de Recerca 2025.
1: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
4: Elisabet Agea és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un màster en finances per ESADE. Actualment desenvolupa la seva carrera professional a SEAT Cupra i des de fa uns anys compagina aquesta activitat amb la docència com a professora d'Economia Ambiental a l'UPC. Compromesa amb la divulgació científica i tecnològica, participa en iniciatives STEAM per promoure referents femenins que inspirin les noves generacions. Apassionada per l'escriptura des de sempre, ha escrit junt amb Sílvia Díez el llibre Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes i, més recentment, Històries inspiradores de les pioneres del mar. Sílvia Díez va néixer a Saragossa, on va estudiar la carrera d'enginyeria industrial que va finalitzar a Múnich. Va viure diversos anys a Alemanya, on va treballar en algunes de les empreses d'automòbil més reconegudes, com ara BMW, Volkswagen i Audi. Va complementar la formació tècnica amb una especialització en màrqueting i direcció d'empreses. La seva faceta més artística li ve de petita. Va completar els estudis de música al conservatori. La seva passió pels llibres i dibuixar l'han acompanyada sempre. Actualment treballa a SEAT Cupra i participa en iniciatives STEAM per inspirar els més joves.
2: Benvingudes.
1: Benvingudes.
5: Gràcies.
2: Després parlarem del llibre, però primer us volem conèixer una mica. Potser primer l'Elisabet, enginyera. Què t'agrada, no?, de l'enginyeria d'automòbil? Com vas decidir que t'hi volies dedicar?
5: Com vaig decidir que em volia dedicar? Mira, jo a casa són economistes, els meus pares. Jo sempre havia tingut molt clar que jo volia ser economista. I quan va arribar el moment de decidir, allò que faig, tenia dos tiets enginyers I bueno, en aquell moment em van fer la reflexió a casa de, mira, un enginyer sempre pot mig acabar fent d'economista, en canvi un economista és difícil que acabi fent d'enginyer, no? Realment en aquella època enginyeria tenia, bueno, com ara, no? Però encara més, tenia moltíssimes possibilitats, no? I hi havia molta feina i em vaig decidir per enginyeria industrial.
1: Perquè, perdona, per ser enginyera d'automoció, es té que haver jugat amb petits cotxes o amb escalèctric?
5: Bueno, Legos, escalèctrics, també, no?
1: Sí?
5: Sí, sí, sí, totes aquestes coses sempre m'han agradat molt, però la veritat és que tampoc és que sigui molt, molt friqui de, dels Legos, no? Ni de... Sempre dic que al final enginyeria és enginyar, no? És trobar solucions. Llavors, moltes vegades ho associem molt als robots, ja, no? I a vegades, doncs, bueno, sempre hi ha molta part, no? Enginyeria, a més industrial, toques moltes branques, no? Química, física, informàtica, matemàtiques, no?
1: Llavors, la Sílvia que... també jugava amb cotxes.
3: Pues a mí me gustaba más las pociones, yo iba para químicas, a mí me gustaba mucho y a mí fue una profesora la que me habló de ingeniería, que yo no sabía lo que era ingeniería, y me dice, hombre, dice, si se te da bien la química, o sea, la física y matemáticas, dice, una ingeniería. Y me puse a mirar la carrera y dije, ostras, digo, también hay dibujo, que también me gusta, digo, vamos a probar, digo, y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo la carrera, y de ahí, pues bueno, ingeniera.
2: Jo he de dir que també jugava a cotxes, però no m'he fet enginyera. Per què creieu que durant molt de temps s'ha percebut el món del motor com un sector mínimament masculí, no? Hi ha més gent, no? Potser que s'hi dedica. Per què?
5: Jo crec que normalment els nens tenen més tendència, potser perquè també els pares, no? És el que diem, no? A nivell societat, no? Els cotxes són pels nens i les pilotes, no? I les nines són per nenes, no? Jo crec que això ha influït molt. Tenim tots aquests, no? Totes aquestes idees preconcebudes. I fins i tot encara que a casa tu intentis, no? Jo amb els meus fills he intentat des del principi potser canviar aquests paradigmes, però la que entren a la societat és molt difícil, perquè seguim tots pensant això, no? Ara jo crec que últimament s'estan fent molts passos, no? El futbol de noies, per exemple, o en el cas dels cotxes també cada cop més, no? Igualment seguim veient uns percentatges molt baixos de dones a l'automoció, seguim parlant, a set, som un 20%, que som dels més alts que hi ha dintre del sector, però a les carreres d'automoció ens trobem que potser una classe de 30 hi ha una o dues noies encara, no? Se segueix percebent, bueno, com que els cotxes no són de dones, no? O no és un tema que pugui interessar les dones.
1: Bueno, potser no es veu, no? Les sèries televisives, n'hi ha de metgesses, n'hi ha d'advocades, però difícilment veiem arquitectes o enginyeres o aquest tipus de professions on la dona...
5: Això ens ho deia la,
1: no?
5: Sí, la Laura Carnicero, que és l'enginyera industrial, que és la nostra vicepresidenta de Recursos Humans, que, bueno, ella ho deia, diu, el dia que hi hagi una sèrie d'enginyeres, probablement més noies s'animaran, no? La veritat, el que passa que et poses a pensar, no?, algo interessant dintre d'una sèrie d'enginyeres és una mica complicat, no?, perquè diguéssim que, bueno, clar, al final, totes aquestes sèries, al final sempre tenen aquest component més humà, no?, que hi ha com moltes històries al darrere. Clar, aquí moltes vegades és més això que dèiem, no?, de trobar solucions, no?, i del dia a dia més.
1: I tenint en compte que el vostre entorn és... hi ha molts més homes que dones, us ha costat en algun moment, heu tingut en algun moment alguna dificultat per desenvolupar la vostra feina com a enginyeres en aquest món d'enginyers?
3: A ver, no nos hemos, yo por lo menos, o sea, no nos hemos encontrado así cosas duras o cosas, sí que la verdad que en reuniones estás tú sola, ¿no? O sea, estás ahí veces, pues hay 10 y estás tu representante y dices, bueno, aquí si hubiera 3 más, ¿no? Pues...
2: Estarías más acompañada, ¿no?
3: Sí, sí. Entonces, bueno, y que también yo creo que el tener la parte de vista de la mujer pues también complementa y hace soluciones como más robustas y tener más puntos de vista. Yo creo que esto bueno, hay que incrementarlo, ¿no? O sea, para tener esa igualdad.
1: I per deixar aquest tema i anar a altres qüestions que us volem preguntar, i acabeu de parlar una miqueta, no?, de parlar de la infància o de l'època escolar, no?, quan potser es desperten aquests interessos, què li diríeu a nenes que ara us puguin estar escoltant, bueno, i que no sàpiguen cap on dirigir el seu futur acadèmic o professional, què els diríeu per animar-les a que fossin enginyeres?
5: Nosaltres fem moltes xerrades a les escoles, de fet, un dels objectius dels llibres és aquest, no?, donar aquesta difusió, perquè, o sigui, al final aquestes nenes el que els diríem és, si tu tens molt clar el que vols fer, que vols ser metge, que vols ser xef, tira endavant, però si no tens clar què vols fer, una enginyeria, sembla, l'altre dia estàvem a la Universitat de Terrassa i deien que fa por, és una paraula que fa por, enginyeria, no?, moltes... gent li fa por, però clar, fa por a nois i a noies. Vull dir que... Llavors, d'alguna manera, una enginyeria t'obre moltíssimes portes, perquè pots treballar a pràcticament tots els sectors industrials que hi ha, és a dir, pots fer tot tipus de productes i pots treballar a molts departaments diferents, és a dir, és el que dèiem, no? Hi ha gent que està al departament de compres, hi ha gent que està comercial, hi ha gent que està al departament tècnic, no? Qualitat. Llavors, pots entrar, t'obre un ventall d'oportunitats molt grans i després que acabes prenent decisions o fent productes molt xulos moltes vegades. Llavors, sempre explico que tinc una amiga que va fer la bota aquesta de la Carolina Herrera, no? Va dissenyar la bota, no? de la colònia. Doncs, ostres, trobo que és una feina molt xula, és una noia que és enginyera, no? Doncs, que a vegades ens pensem que només són robots, no? I dius, ui, quina mandra, no? A mi els robots no m'agraden, bueno, però t'agraden altres coses que toques cada dia, no? I al final tot el que ens envolta, no? És enginyeria, d'alguna manera.
2: Creieu que hi ha un problema de com es venen les enginyeries als nens i nenes, perquè la gent estudia enginyeries, o no? I sobretot amb dones, no? Potser sí. A vegades busquen més aquesta aplicació que potser no
3: Jo crec que falten referentes reales, pues eso, que se identifiquen, ¿no? Y que digan, ah, mira, pues ha salido alguien en la tele, ¿no? Y dices que es ingeniero y, claro, si salen más veces, pues tú dirás, esto es algo normal, ¿no? Ahora con la astronauta, ¿no? Pues ahora hay un montón de niñas que quieren ser astronautas, pues porque lo han visto, ¿no? Entonces nosotros lo que decía él, íbamos a los colegios y explicamos lo que hacemos nosotras como ingenieras. Y en una de las clases que dimos, nos vino al final una niña y nos dijo, dice, ostras, dice, yo quería ser de mayor espía, dice, pero ahora con lo que he escuchado hoy, igual ingeniería. Y dices, bueno, pues oye.
2: ¿Y cómo es el día a día de una enginyera?
1: Parlem d'això, què els expliqueu que feu, en aquest cas, a SEAT Cupra?
5: El que fem és intentar explicar això, no? Treure una mica del món més tècnic, no? Que a vegades potser és el que fa més por, no?
1: No, què feu vosaltres, a la vostra tasca?
5: Sí, els expliquem una mica això.
1: No, la vostra tasca com a treballadora.
5: Com a treballadora, sí, el que fem és una feina, per exemple, les dues fem feina molt més de gestió, les dues són bastant gestores. Llavors, clar, per exemple, jo faig el SEAT Ibiza i l'Arona, no? Doncs els explico que triem els colors dels cotxes, decidim si un groc és amb els nostres dissenyadors, no? Si un groc és millor que un vermell, o llavors d'alguna manera, no? Si es necessita una llum a dintre o no, o queixes dels clients, o si un disseny del cotxe és més xulo que un altre, o si fins i tot nosaltres acabem decidint doncs, si posem o no sistemes per d'ajudar al conductor que eviten accidents, no? Llavors, el nostre dia a dia, al final, és posar el tema de gestió, no? Però que posant d'acord a molta gent i trobant solucions, sobretot, doncs, perquè això, que aquests cotxes siguin atraients pels clients, siguin segurs i, a la vegada, també ens agradin, no? És a dir, no només els homes o les dones, vull dir, al final ens han d'agradar a tots, no? I si el seient és més o menys còmode, doncs ho agraeixen tant ells com elles, no? Llavors, d'alguna manera, la nostra feina és anar veient de quina manera doncs, aquests cotxes poden ser més confortables i més atraients per tothom.
2: I quins són els reptes, principals reptes, podríem dir, tecnològics que avui en dia hi ha en el desenvolupament d'un cotxe? Què busquem? Com ho solucioneu?
5: Com ho solucionem? Bueno, els reptes que tenim avui en dia, bueno, com sabeu, hi ha tot el tema de l'electrificació, no? Al final, jo crec que estem ja tots molt enfocats al cotxe elèctric i bé, doncs, l'anar aconseguint que aquest cotxe elèctric cada cop pugui ser, no?, bueno, això que dèiem, més confortable ja ho és, però tota la part sobretot no, de bateries que cada cop aguantin més, el tema de la càrrega, jo crec que aquest és el gran repte que tenim avui, no, és doncs, que al final el cotxe elèctric doncs, acabi sent tan fàcil de carregar com un cotxe de combustió, no, o que aguanti els mateixos quilòmetres.
6: Noies Estim. Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes és un llibre divulgatiu infantil que ens apropa a diverses dones que van contribuir al desenvolupament de l'automòbil amb invents i idees innovadores, tot i que sovint han quedat invisibilitzades per la història. A través de relats breus i il·lustrats, les autores Elisabet Agea i Sílvia Díez presenten figures pioneres i importants en la indústria de l'automoció.
2: Què hi podem trobar en aquest llibre?
3: Pues en este libro vais a encontrar 6 historias, o sea, 6 cuentos de mujeres reales, unas mujeres pioneras, luchadoras para la época que llevaron a cabo pues unos inventos pues muy sorprendentes.
2: Va, digueu-ne, o fem un spoiler d'un, o només, en modo resumen.
5: En modo resumen, bueno, podem fer l'spoiler, no? En tenim, la que va començar la història és la de l'Eixugaparabrises, va ser el primer llibre que vam fer, no? El primer conte, i la veritat és que li tenim un carinyo especial, no? A la Mary Anderson, que és la inventora de l'aixugaparabrises. Llavors, ella, com explicava abans el Pere, va quedar amb el seu invent sense patentat, però sense veure el muntat als cotxes, i ara, no? Sempre diem no hi ha cap cotxe, no?, que no tingui un aixugaparabrises, amb la qual d'alguna manera la reflexió que sempre fem és dir, ostres, en el seu moment no se li va donar les gràcies, no?, doncs fer-li aquest homenatge, no?, perquè realment és un invent que, bueno, què deies tu, no?, hi hauria molts més accidents, no?, i tot ve d'una història d'un tramvia. Ella va pujar un tramvia a Nova York i va veure com el conductor havia de baixar i anar aixugant el vidre perquè nevava. I arran d'aquí, el que dèiem, no?, enginyar, no?, és pensar solucions, doncs ella va estar donant-li voltes i va idear un artefacte que des de dintre del cotxe podies, no?, doncs moure'l i no feia falta del cotxe o del tramvia, no feia falta baixar, que bueno, això ha anat evolucionant i ara ja no li has donat una manivela, sinó que ja és...
2: No, ara se t'obren sols i tot, exacte. Vull dir que ara ja no cal ni apretar el botó.
5: Però bueno, la idea original
1: és... Ja detecten si plou o no plou, sí, sense que faci res. Molt bé, i retrovisors?
3: Los retrovisores de Dorothy Levitt, tenemos que agradecer a esta señora que los inventara. La verdad que bueno, lo mismo, todos los coches, mira que ha pasado años, ¿no?, y no se ha inventado nada que lo supere. Bueno, ahora están con las cámaras y todo esto, ¿no?, pero de momento todos llevan los retrovisores.
1: O sea, eso que debía pasar un día, en un mirall, debía pensar que, no
3: sí,
1: sé,
3: sí, un día...
1: Vista,
3: sí,
2: esta era desnucar, ¿no?, pues mira si ve un coche.
3: No, era una mujer que la verdad que... Bueno, le interesaban mucho los coches, que en aquella época, claro, iban a caballo, ¿no? O sea, era una cosa muy rara. Entonces, una vez le llevó su padre a...
1: ¿De quién época estamos hablando?
3: Del 1900, de principio del siglo. Entonces, nada, le llevó un día a su padre a las carreras y dijo, yo quiero ser piloto, ¿no? Entonces, nada, la contrataron al final en un taller, ¿no?, de coches, y ella por las tardes iba a preguntar ahí a todos los mecánicos y de todo, y aprendió muchísimo de coches. Entonces un día el jefe le preguntó y le dijo, oye, dice, ¿alguien quiere ir a entrenar a París, que tenemos una carrera? Y ella pues le dijo, voy yo, claro, todos alucinando, diciendo, ¿y está? Y dice, sí, sí, y al final fue ella, y ella no ganaba ninguna, pero por la tarde ella enseñaba a conducir a las mujeres, ¿vale?, porque en aquella época no podían conducir. Y una vez le dijeron, oye, está la reina que quiere que le vayas a dar clases. Entonces ella, pues nada, esto lo contamos en el libro, pero bueno, se quitó el casco y de todo y se miró en el espejo, y ahí le vino la inspiración de decir, ostras, de la siguiente carrera. Cogió el espejo, ¿no?, donde se miraba, y empezó pues ya a ir a todas las carreras con el espejito y a mirar pues eso, los que venían detrás, aceleraba para que no le adelantasen y de todo, y empezó a ganar pues un montón de premios y de todo, y al final pues le pedían autógrafos, escribió un manual donde recomendaba el uso de este espejito, y a partir de ahí pues bueno, pues ya lo vemos.
1: M'han explicat que un dels edificis de Cupra Martorell té una façana
5: 50 metres quadrats.
1: 50 metres quadrats, exactament. Amb un dibuix que recorda això, no?, precisament.
5: Això ha sigut una part molt xula d'aquests llibres, no?, allò que dius a la vida, no?, et van arribant coses, i arran dels llibres ens van trucar de la Universitat de València, de la UPV, i ens van dir que volien fer un mural, tenen una iniciativa que es diu Dones de Ciència, i volien fer un mural de les nostres dones, que jo sempre dèiem nostres, tampoc és que siguin, però bueno. I llavors vam estar parlant, i ells ho fan a la per València, no? Contracten una noia muralista, sempre és una noia, i fa un dibuix d'una científica que ells considerin, no? Llavors vam dir, ostres, per què no ho fem a SEAT? I res, bueno, hem estat 6 mesos, bueno, sabem ja de tot. Hem parlat amb el de manteniment, amb el de

0: un limpiaparabrisas, ¿no? Para que lo vieran y lo tocaran. Entonces, pues dijimos, ostras, ¿y por qué no hacemos esto un libro para que llegue más lejos, no? Entonces, nada, hicimos el cuento de Mary y nos lo llevamos a SEAT y les pareció muy chulo, pero dijeron, claro, para que tenga más alcance tiene que ser una editorial que lo pueda colocar pues en las librerías y tal. Y nos dieron un contacto, la editorial Alba, y ahí fuimos y les gustó, pero nos dijeron, claro, uno igual, ¿no? Dice, ¿tenéis más inventoras? Y claro que tenemos más inventoras. Entonces ahí, nada, ahí nos pusimos y con el resto de las inventoras.
1: I teniu localitzades inventores també espanyoles o catalanes? O...
2: En tenim algunes. Barcelonines. En tenim algunes. El tema normalment el que ens passa o el que intentem és que aquest tipus de... Intentem que siguin invents, sobretot per nens petits, i que siguin invents fàcilment reconeixibles. Llavors sí que hi ha moltes científiques o que han guanyat premis Nobel, etc. Però clar, al final, per un nen petit, no? El concepte premi Nobel és complicat i la idea d'aquests llibres està pensat sobretot per primària, que és quan comencen una mica, no? Es pot per més edats, però diguéssim que és, ja poden llegir-ho amb aquestes edats. Llavors, per això intentem que siguin invents, no? Tipo el retrovisor, no? Que tothom pot, llavors sí que en tenim de localitzades, intentem fer-ho per temàtiques, hem fet el dels cotxes i el del mar, i anirem veient, però sí, sí que n'hi ha tant de catalanes.
1: Parlem del mar, potser, és l'altre llibre. Has dit els cotxes i el mar, no?
3: Parlem-hi, parlem-hi.
1: Ens porta un altre llibre, a veure.
3: ¿De qué va el del mar? Va, expliqueu.
0: Pues en el del mar vimos un poco que les pasaba lo mismo que en nuestro sector, que hay muy poca presencia femenina, incluso menos, diría, que en el mundo del automóvil. Y vimos también que había pues como muchos secretos en el mar, inventoras también que merecían visibilizarlas, ¿no? Entonces hay mujeres, bueno, que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder sacar adelante su invento. O sea, bueno, veréis que hay cosas que dices, en el otro veíamos que patentaban a nombre de su marido porque incluso no podían patentar ellas. O sea, que dices, ostras, lo que han tenido que luchar para que salgan adelante sus inventos.
3: Déu-n'hi-do, sort que això ho hem superat, eh? Heu parlat del retrovisor, l'eixugaparabrises, molts invents, no, dels cotxes. Quins creieu que altres, que siguin potser no tan visibles, però més importants, no? Que la gent potser no pensa i dius, ostres, no? Jo quan heu explicat allò del retrovisor, es diu, ostres, clar, algú havia de pensar... No? Per no mirar enrere, no sé què. Algun altre invent, ja sigui fet per dones o homes, eh?
0: A mí el que me gusta del libro mucho, que dices, mira, no te lo hubieras pensado, la línea divisoria de los carriles, que dices, vaya, pero es una señora que, bueno, tuvo un accidente y se puso ella a pintar todos los carriles de su condado.
1: Madre mía.
0: Y a partir de ahí, pues fíjate, la de accidentes que ha evitado, ¿no? Esta simple línea.
2: A més, no li van fer cas. O sigui, una tònica habitual entre totes és que ella va a l'Ajuntament i diu, mira, he tingut un accident, crec que s'haurien de pintar línies, no? I tots li diuen, d'on vas? No? Això no funcionarà, sí. Igual que amb l'aixugaparabrises, on vas? Això l'embrutarà i tal. I és ella que la pinta i després dius, home... I llavors sempre el gran dubte és si hagués estat un home, probablement, no?
3: L'haguessin fet cas abans,
2: ho haguessin fet a la primera,
3: no?
2: I ja està. No? Que realment el que ens trobem és això, que eren dones molt especials perquè en aquella època... Doncs aconseguir tirar endavant amb tots aquests invents, la veritat és que no els hi posaven gens fàcil.
1: I què ens portarà al futur? Has parlat de l'electrificació, que anem cap al vehicle elèctric, no? Gairebé irremissiblement. Però tampoc no és tan ràpid, no? Falten llocs per fer la càrrega, bueno, hi ha algunes dificultats pel reciclatge de les bateries, etc. No? I tot això cap on ens portarà? Com ho veieu? Com us imagineu a una dècada vista com serà el món de l'automòbil?
2: Jo crec que moltes vegades també a la universitat fem alguna xerrada i parlem de moments disruptius, no? I parlem del moment en què es va passar del cotxe de cavalls a la benzina, no? I clar, en aquell moment tampoc hi havia benzineres, no? I en 10 anys, no? Em sembla que és, veus una foto de la Quinta Avenida de Nova York plena de cotxes de cavalls o plena de cotxes de combustió, no? Llavors, jo crec que al final és un tema de demanda. En el moment en què cada cop que hi hagi més cotxes elèctrics anirem veient que el problema es va resolent per si sol, perquè la humanitat... Jo crec que tenim aquesta capacitat d'anar-nos adaptant, no? El tema és aquest, és en quin moment, no, acaba entrant l'elèctric com toca. I després probablement, doncs, no sé si en el futur hi haurà altres tecnologies, probablement millors que l'elèctrica i millors que la, no? Al final la humanitat té això, no, que anem avançant i cada cop anem més ràpid també. Vull dir, probablement l'elèctrica està trigant molt, però jo crec que quan es faci el canvi de xip,

0: anirem veient molts, molts canvis.
1: I cada cop potser conduirem menys, no?
0: Exacte.
1: El cotxe anirà més sol.
0: És la gràcia, també.
2: Autònomo, sí, sí, sí. Aquí hem parlat amb investigadors que treballen amb automoció autònoma i és el futur, no? I de, ja n'hi ha, no? Vull dir que...
0: És que, de fet, jo crec que fa ja més de 10 o 15 anys que el problema està resolt. El gran problema és si passa res, de qui és culpa.
2: Les asseguradores tenen la batalla.
0: Bàsicament és aquest. Al final, dintre del cotxe hi ha moltes peces, llavors, clar, al final, que no hi hagi un responsable final, no?, de si allò passa alguna cosa, bueno... O, que les, o si és culpa del cotxe, o és culpa de la carretera, o és culpa, saps? Jo crec que és més aviat un tema ja legal, no?, i d'infraestructures, que no pas de, el cotxe en si ja està preparat ja fa anys, jo crec, per anar sol.
2: Hi haurà tercer llibre?
3: Esperemos, esperemos que sí.
2: Tenim més inventores al cap?
0: Tenim una llista,
2: sí?
0: Molt llarga.
2: Oh, doncs hi haurà llibres,
0: sí,
2: hi haurà llibres per anys. Doncs.
0: Si ens deixa, o si ens, al final depèn molt de l'editorial, no? Però per nosaltres i tant tenim... Sí, sí, llista de dones en tenim un munt i de dones superinteressants.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Díez, Isabel Ajea, enginyeres industrials, professionals de Seat Cupra, per haver-nos explicat de què va aquest llibre que veu d'escriure, no?, d'històries inspiradores de les pioneres dels cotxes i altres llibres que teniu i més que vindran.
2: Moltes gràcies.
1: Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Per què l'heli ens canvia la veu i la fa sonar aguda? L'heli és un gas molt lleuger i la seva baixa densitat fa que els globus puguin flotar i escapar-se de l'atracció de la Terra. També ens canvia la veu. Això passa perquè l'heli és menys dens que l'aire i fa que les cordes vocals vibrin més de pressa per una banda i per una altra les ones sonores es desplacen també amb velocitat més elevada, oferint unes notes més agudes. Tot i això, respirar heli és perillós perquè mou l'oxigen dels pulmons i pot provocar mareig.
5: Luis Serrano és biòleg i doctor en bioquímica per la Universitat Autònoma de Madrid. Després d'una etapa de formació al Medical Research Council de Cambridge, va desenvolupar una destacada trajectòria científica en alguns dels centres de recerca més importants d'Europa, com el Laboratori Europeu de Biologia Molecular de Heidelberg, on també va dirigir el Programa de Biologia Estructural i Computacional. Més endavant va continuar la seva activitat al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques de Madrid, el CNIO. L'any 2006 es va incorporar al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, una institució de referència en recerca biomèdica del que n'ha estat el director des del 2011 i fins al maig del 2026. Luis Serrano ha rebut nombroses distincions per les seves contribucions a la biologia molecular, la biologia de sistemes i la biologia sintètica. Entre els reconeixements més destacats hi ha el Premi Nacional de Recerca de Catalunya 2025, el Premi Nacional d'Innovació 2025 i el Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies, un dels guardons científics més prestigiosos de l'Estat. També ha estat distingit amb el Premi Ciutat de Barcelona i el Premi d'Excel·lència Marie Curie, entre d'altres.
2: Benvingut, Luis.
1: Enhorabona, benvingut.
6: Muchas gracias por haberme invitado.
2: Enhorabona, no?, pel recent Premi Nacional de Recerca. Què significa per tu aquest reconeixement?
6: A ver, para alguien que trabaja en Cataluña, recibir ese precio es uno de los más... lo que más se puede aspirar, ¿no? Con lo cual es un gran honor y una gran satisfacción.
2: Dèiem ara, no?, ets exdirector del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, però una mica has estat director molts anys. Quin paper juga, no?, avui el Centre de Regulació Genòmica dins de l'ecosistema científic?
6: A ver, no solo el CRG, creo que en Cataluña hemos conseguido tener una serie de centros que se reconocen internacionalmente y que tienen un prestigio a nivel mundial, y yo creo que eso es algo que nadie hubiera dicho hace 20 años, ¿no? Y es un atractor para compañías farmacéuticas y para atraer talento, ¿no?
1: ¿Cómo ha cambiado el CRG de sus orígenes en Vara?
6: Bueno, cuando empezamos yo estaba en Alemania y de hecho me habían ofrecido ser director del Max Plan en Múnich y en Marburg, pero mi mujer no quería quedarse en Alemania y me dijeron de que iban a hacer el centro este, Miguel Beato, en Barcelona. Y bueno, fue una apuesta, la apuesta era... ¿Podemos hacer en España un centro de prestigio internacional o tenemos algo genético los españoles que nos impide hacerlo?
1: Bueno,

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes, com sempre que sentiu aquesta música, aquesta sintonia que ens identifica, això és l'Hora Clàssica, sintonia de Ràdio 4. I avui parlem d'una celebració excepcional que s'ha vist aquesta setmana a Barcelona, la missa presidida pel Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família per celebrar l'acabament de la darrera torre que quedava per construir la Torre de Jesús. Nosaltres, com sempre, ens hi acostarem a través de la música, perquè en aquesta celebració la música no va ser un simple acompanyament, sinó una part essencial de la litúrgia i també una manera de fer sonar l'arquitectura de Gaudí. El programa musical va combinar cant gregorià, música litúrgica catalana, tradició montserratina, repertori coral europeu i obres vinculades directament a la memòria de Gaudí i de la Sagrada Família. Doncs bé, avui escoltarem algunes de les músiques que van sonar en aquesta missa i ho farem amb l'ajut de l'altra banda del vidre del Cristian Stanescu. I com no, amb el Pep Gorgori, que com sempre ja m'acompanya, té aquí papers, el seu ordenador inseparable i la seva música. Com estàs, Pep?
2: Molts papers avui, la veritat és
1: molts
2: que...
1: Papers.
2: Molts
1: sí,
2: papers?
1: Sí, sí, se t'acumula.
2: Quan vaig veure Independentment i abans que algun ateu o alguna atea estigui desconnectant Ràdio 4
1: sí,
2: ara mateix...
1: Sí, no, no, que és una qüestió de música,
2: de
1: això.
2: De la cobertura de la visita del Sant Pare, que podem comprendre una mica. Abans que ho faci, haig de dir que quan vaig veure el programa de la musical,
1: que
2: de la
1: que
2: missa que feia
1: fixes.
2: La Sagrada Família, vaig tenir clar que li havíem de dedicar un programa sencer, perquè realment va ser una selecció musical molt acurada, mirada amb molt deteniment, que cada peça tenia un significat
1: un
2: concret.
1: Sentit, no?
2: I és molt patrimoni musical català, i per tant val la pena dedicar un programa
1: i
2: a
1: tant.
2: Escoltar aquestes músiques, fins i tot si sou perfectament ateus o professeu qualsevol altre fe que vulgueu.
1: Qualsevol professar. Religió o cap ni una, és igual, perquè la música és universal.
2: Avui, amb l'excusa del Sant Pare, efectivament, parlem de música, que és una cosa molt universal i que en aquest cas doncs explica també moltes coses a nivell local molt interessants.
1: Doncs no tanqueu la ràdio o l'aparell que sigui pel que escolteu aquest programa, perquè segur que trobareu coses interessants. Comencem de seguida, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs vinga, Pep, som-hi. Per on comencem?
2: Pel cant gregorià.
1: Ah, clar.
2: Pel cant gregorià, sí, directament.
1: Sí, sí.
2: Una altra vegada, els que estigueu a punt de
1: tancar.
2: Pagar la ràdio...
1: No.
2: Espereu-vos un momentet, perquè primer que serà molt breu.
1: Donem-li una oportunitat.
2: I segon, donem-li una oportunitat. Quanta gent et diu allò de ai, és que jo em poso cant gregorià per estudiar, perquè em va molt bé per concentrar-me, per aquelles coses. I és que és veritat,
1: sí?
2: És que és una
1: música...
2: Sí, t'ho
1: diu molta gent, això, sí.
2: A mi m'ho diu molta gent.
1: Sí?
2: Que sí, sí.
1: Jo no ho he fet mai, posar-me cant gregorià per estudiar, però també cal dir que fa anys que no estudio.
2: Jo és que si me'n poso començo a analitzar
1: ja,
2: i llavors no estudio.
1: No,
2: a mi em fa molta enveja la gent que diu que es posa música, sigui quina sigui, gregorià, Rosalia,
1: sí,
2: reggaeton, més exactament igual, perquè jo si em poso música em desconcentro molt.
1: És de formació professional.
2: Em poso a escoltar la música i llavors
1: és que
2: em fa,
1: és musicòleg.
2: Fa molta enveja aquesta gent que diu, no, és que jo per desconnectar o per concentrar-me estudiant em poso música.
1: Jo sí que estudiava música.
2: Veus? Encara que no
1: però quan era joveneta, fa uns quants anys. Però
2: em feu molta enveja, de veritat, perquè jo, si faig això, llavors em despisto. Però, clar, és que moltes vegades estic estudiant coses de música que ja porta audició inclosa.
1: Incorporada, no? Incorporada.
2: El cas és que quan em diuen això, gent sospitosa de que li agradi la música clàssica, ni l'església, ni la missa, ni absolutament res, però de tant en tant aquells discos dels monjos de Silos, que van ser tan mítics als anys 90,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs encara em trobo gent que em diu és que a mi em va molt bé per concentrar-me i tal.